0: ja em pensava que avui ens demanaries que busquéssim algú a cementiris de Barcelona.
1: Ah, de veritat. O sigui, per on puja aquest jovent? De...
2: Podríem portar la meva àvia, que farà 100 anys, eh?
3: La teva... Ho podríem portar en Tutankamon!
1: Sí, no, sí,
0: molt bona
1: sí.
0: entrevista, aquesta, eh?
1: L'àvia de la Yael.
2: No, està tortosa, tingui, per això.
1: Només que tingui la meitat de la gràcia que té la Yael ja és una bona entrevista. El salero aquest que tens.
2: Però això està tortosa, hauríem d'anar a Tortosa. Eh? No. Que el meu pare no està acceptant, li volen donar una medalla als de l'Ajuntament i el meu pare no vol, diu que no, que no. Que
1: per què?
2: No,
1: que
2: no vinguin a molestar-los.
1: No, home, no, estem a favor. Com es diu aquesta àvia? Com es diu?
2: Pietat.
1: Pietat? Té un cognom.
2: Ah, sí, Miralles.
1: La senyora Pietat Miralles, si n'està escoltant, que i alcalde Tortosa, que no sé com es diu, doneu-li aquesta medalla. Ara potser has fotut un...
4: Alcaldessa.
1: Alcaldessa, caram, i vostè com ho sap? De veritat,
4: és brutal.
1: Té una informació brutal. Va, el concurs.
4: Porque estuvimos facturando en mayo.
1: Sí, sí, sempre, sempre. No hi ha poble de Catalunya que don José María no hi hagi anat a fer el seu espectacle o no hagi facturat alguna cosa. Va, tu, el concurs de Catalunya...
4: Todavía no hemos cobrado, por cierto.
1: Bueno, va,
4: però... Y estamos en julio.
1: Bueno, ja està, ja tindrà temps, no et preocupi. Festival Sons del Món, que tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un festival molt xulo, en un espai molt xulo, el concurs, ocasió d'anar a veure gratis algun concert, ens explica la Lívia Discipio.
5: Doncs sí, hi ha molts concerts, propostes gastronòmiques, barres especialitzades i espais amb DJs per anar a prendre una copeta. Vaja, que és un planazo. Tota aquesta setmana, al Versió Estiu, estem sortejant una entrada doble cada dia pel concert del So d'una generació del 32 de juliol, amb els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet.
1: Actuen tots tres, el mateix dia? Vull dir
5: els
1: que és
5: tres.
1: És un superconcert.
4: Valla Turra.
1: No, no és Valla Turra, sisplau, és una cosa meravellosa. I què han de fer els nostres oients si volen aconseguir una d'aquestes entrades dobles que estem regalant-la cada dia? Bé, més que regalant, sortejant.
5: Exacte. Per participar només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit i enviar-la al WhatsApp del directe al 680 70 70 60. Mm-hmm. Repetim el número com sempre, 680 70 70 60. La dinàmica és molt fàcil. Cada dia escoltarem tres acudits i decidirem qui guanya aquesta entrada doble. Però atenció, aprofiteu a enviar les vostres notes de veu ja, no espereu, perquè demà repartim doble premi. Dos de vosaltres s'enduran aquestes dues entrades dobles.
1: Què passa? Com que és divendres, regalem més, eh?
5: Divendres és festa.
1: Doncs va, tu, els acudits d'avui.
5: Som-hi amb el primer, amb el Xavi de Sant Sadurní.
6: Això que estan a la mili, i diu, Cabo Jumilla, avui no t'he vist a la prova de camuflatge. Gràcies, capità.
5: La prova de camuflatge...
1: Sí, sí, no, cal que l'expliquis, aquest ja l'hem entès, eh? Aquest també...
7: Sí, hay que explicar-les que no hace gracia.
1: Va, ja és seu, també aquest és més vell que el Napeu, però està bé.
5: Anem amb el segon, no, llavors? Sí, ja, sí. Anem amb el segon, amb l'Oriol.
8: Hòstia, m'ha dit el metge que tinc l'estómac brut i m'haig de prendre aquestes pastilles. I li diu l'altre, hòstia, doncs com et vegin els peus t'ingressaran, eh?
1: Passem al següent, diguem-ne.
5: Sí. Anem amb el tercer i l'últim, amb el Xavi, que també es diu Xavi, però aquest és de Castellà del Vallès.
9: La persona que es troba al Diògenes i, hombre, Diògenes, què haces aquí? A subir la basura.
1: Bé, doncs tenim tres candidats, el Xavi, l'Oriol i l'altre Xavi, crec recordar.
5: Exacte.
10: Puc votar?
1: No, perquè quin vols votar tu?
10: El de Sant Sadurní, perquè és de noia. Per participar al concurs,
1: prou,
10: si voleu.
1: No, prou d'acudits, ja, sisplau, que a més hem d'explicar les notícies del dia que n'hi ha un piló. Va, guanyador.
5: El guanyador o guanyadora d'avui que s'emporta aquesta entrada doble pel 30 de juliol és...
1: Ai.
5: El Xavi de Castellà del Vallès.
1: Hombre! Doncs recordem el premi que hi ha pel Xavi de Castellà i que demà donem dos d'aquest premi, eh?
5: Exacte, recordeu que demà estarem sortejant dues entrades dobles pel concert del 32 de juliol amb els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet.
4: Només que lleven clínex.
5: Només has d'enviar una nota de veu amb el teu acudit preferit al WhatsApp del programa, 680 70 70 60. I si voleu més informació, la podeu trobar a sonsalmon.cat.
1: Doncs ja està. Passem el repàs. T'has escat així de cop i volta muda. Mira, espera't, vols sentir els senyals horaris nets, nets, nets i polits? Ara venen.
4: Llevamos 500 años de radio y 1000 vacunas.
1: La convidada que no sap si posar-se els auriculars o no.
11: Una cosa que se llama radio.
1: Això és el volum, això és el volum. Sí.
4: Vamos a ver, Gaspar Rosetti.
1: No, no,
4: si hay gol, no. Se canta el gol y se espera que de paso.
1: José María, espera.
4: Cuando se enciende la luz roja, es que estamos en directo.
1: Sí, però José María, es que aquí no hi ha luz roja. Hi ha uns leds rojos. Sí, està el llum allà dalt de tot al costat del rellotge.
12: Tenia de becarios, no, eh?
1: Has de tenir vale, una vista no. De no, links. Ah, bueno, un aplaudiment per la nostra convidada, la Lucía González. L'Eva, del Com si fos ahir, que ha deixat ahir tothom, està tothom esveradíssim. Bueno, Eva, és que t'estàs situant. Què passa? Quin problema hi ha? A veure, Tens bé els auriculars?
11: Em sembla que sí.
1: Bueno,
11: sí,
1: et sents bé?
11: Sí, em sento bé.
1: Estem aquí. Vols xocolata?
2: Xocolata.
1: És que tinc una rajola de xocolata 70% aquí.
11: Home, no et diré que
1: mira,
11: no, eh?
1: Mira, espera, faig el soroll.
11: ASMR.
1: Exacte, efectivament. Això és molt modern, eh?
11: Home, ara... per favor. Sí,
1: ah, bueno,
11: sí,
1: calla,
11: sí.
1: Que més està gran.
11: És l'hora de...
1: Mira, i ara el soroll.
11: El bombonet.
1: Això és de veritat, aquest soroll, eh?
11: Ja, és massa modern per tu, això.
1: I ara, espera't, ve el crec, un moment. I ara el...
11: Ah.
1: Bé, el que passa és que no pots té. Bueno, l'he tocat jo, però sense greu. És molt bona aquesta merda.
11: Moltes gràcies.
1: La tenim aquí pels nostres convidats. El que passa és que ara hauràs de contestar amb la boca plena.
11: Ara hauré de parlar bé i a veure com ho faig.
1: Amb el cafetonet i tot això... A veure, per què han convidat a Alicia González?
11: Per què jo? A veure.
1: Bueno, ho sabem. Ho sap. Qui ho sap? Ho sap sobretot l'Alba.
7: Per los intercambios de parejas.
1: No. No, que això és a la ficció. A veure, aquí ja comencem... Sí, a veure, és una senyora que va començar la seva vida. La seva vida de mentida. Una mica tranquil·la.
11: Sí.
1: I va anar evolucionant cap a una moral distreta i pa aquí, pa allà, i pa'lant i pa atràs, oi?
11: Exacte. Sí, bé, però... tranquil·la, tranquil·la, tampoc mira, mai, eh? Però
1: bueno.
11: No massa. Però vaja, però diguéssim que s'ha anat animant la cosa.
1: És una senyora, sí, és una senyora que era més recatadita i ara s'ha tornat una mica més alliberada i fa coses...
12: Doncs com ha de ser, les noies sempre alliberant-nos.
1: Aitana, bona tarda.
12: I bon matí.
1: Sí, no, però bona
12: tarda. I traient tot i sent nosaltres bueno. Mateixes, o què passa?
1: No, però que vull dir que té una certa dispersió sexual, però a la vida real no ho sabem. Estem parlant del seu personatge.
11: Home, clar.
1: Tal com si fos ahir.
12: T'has malenat aquí, no passa res.
1: Aviam, un moment. Podem, aviam, sisplau.
12: Tinc por.
1: L'Alba, per què tens por? No, no pateixis. L'Alba Castellví és la persona... Persona periodista, perquè ara no podem dir la periodista, hem de dir persona periodista, persona presentadora, persona actriu... Persona...
11: Tot el que tu vulguis ho soc, Pere.
1: Bueno, no, a veure, m'ha sonat una mica guarro, això. I per què una segona aigua i paper?
2: T'hem portat una mica de paper per la xocolata, que si et deixes... Mica,
1: però si porteu tres fulls de...
2: Bueno, que agafi el que vulgui.
1: Però sembla que hagi de netejar la taula, però què és això, sí o no? De veritat, eh? Bueno, a veure, l'Alícia ve perquè ahir...
11: Sí.
1: Mm-hmm. Ahir es va emetre l'últim capítol.
11: Mm-hmm. Tal com si fos ahir.
1: Van passar moltes coses. Ara entrarem en matèria.
11: Tant.
1: Però abans, l'Alba Castellví, que és l'única persona assenyada que hi ha aquí, perquè entre aquella loca del d'això, el xalat aquest, i la Iel, que avui està una mica així, que dic, va, dies, la Iel, estem calibrant la medicació, i avui, no, sí o no? I avui ha confós una amanida amb un suquet de peix. Però bueno, pobreta... Ara,
2: és molt de carinyo, això,
1: sí,
2: eh?
1: No,
2: que la gent, després, els oients s'alteren, perquè diuen, ui... Amb carinyo.
1: Vols que anem a sopar?
2: No, ui? Ja anirem un altre dia. Sí.
1: Veus, mira quin mal rotllo. No vol, no vol anar a sopar amb mi, sí, de veritat.
12: Normal.
1: Per què normal?
2: Ai, ai, ai.
1: Bueno, Alba, tu vols anar a sopar?
11: Sí.
1: No vol anar a sopar ningú amb mi, cabrón. Bueno,
11: si
1: fora.
11: Si m'ho dius així...
1: No, ja està, és igual. Va, a veure, abans d'entrar en matèria, l'Alba Castellví, que és la persona que ha estat estudiant-te, analitzant-te, investigant sobre tu, Alícia.
11: Ho
2: saps tot. Sí. Ho sé tot sobre tu, Alícia, de veritat.
1: Ho sabem tot.
11: Doncs comencem aquestes preguntes per trencar una miqueta el gel, si
1: voleu.
11: No,
1: per putejar. Trencar el gel, no.
11: Per putejar, doncs.
1: No, home, no diguis parlotes per la ràdio. Oh,
11: Pere, tens un morro.
1: Sí.
11: Escolta, som-hi. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
13: Ui, a la maca, directament. Perquè avui és el meu primer dia de vacances.
11: Bravo!
1: Què dius ara?
11: Home. Bravo!
1: Això vol dir que ahir estaves rodant.
13: Ahir estava rodant, va ser la meva darrera sessió, ja fins al setembre, fins al dia 1 de setembre.
1: Ai, han fet un spoiler. Vol dir que està viva al setembre, ella. Bueno, jo crec que era bastant evident, no?
13: Era bastant evident, crec, per com acabaven les coses ahir. Sí, i llavors estaria, crec que sí, estaria...
11: Fent una migdiada.
1: O sigui, t'hem fotut en l'aire el primer dia de vacances, eh? Bueno, mira, però i el bé que s'està aquí, amb aquest airet acondicionat i tot això.
11: Exactament. Escolta, Alícia, si no fossis actriu, què haguessis fet?
1: Yep.
13: No tinc ni idea. M'ho he preguntat moltes vegades.
11: Ho tenies molt clar?
13: Ho tenia bastant clar. Sí. No vol dir que no m'agradessin altres coses, eh? Mm-hmm. Que no m'agradi ni que potser sempre estic pensant ai, ara m'agradaria també provar de no sé què. Sempre tinc ganes de fer altres coses, no? Com que em falten vides per fer
11: clar.
13: Coses.
11: Sí, sí.
13: Però sí, crec que des de bastant petita ja deia m'agrada això, jo vull això. Sí,
1: no t'anat malament, no et pots queixar.
11: No, exacte.
13: Sí. Bueno.
11: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Mm-hmm. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
1: Bona aquesta. La veritat, eh? La veritat.
11: Ets més previsora o...
1: O ets de deixar-ho. I llavors l'endemà haig d'anar corrents a no sé on i arribo tard per culpa que no tinc benzina.
13: Soc una miqueta...
1: Desestret, eh?
13: Desestret, diguem que sí, una miqueta. Sí. Però he de dir que amb el tema cotxe... Sí. No tant. No, potser perquè és un tema bastant nou per mi, perquè m'he tret el carnet ara, aquest any.
11: Aquest any!
1: Què dius ara? Una dona al volant.
11: Sí, vas amb la L.
13: Ojo. Vaig amb la L encara, totalment.
1: De veritat?
13: Sí, sí, els meus 51 anys. Mira, ho dic, tinc 51 anys.
12: Mira'm el cable, que t'escanyo per darrere, Pere Mas. Perdó, parla.
1: No feu 49, és que és igual. Això compleix el tòpic que els actors normalment no condueixen. Sí o no? Hi ha molts actors que no sé per quin mestre motiu no condueixen, ni te l'has tret tard.
13: És veritat, mare.
1: O sigui que no tens 20 anys, tot el respecte i el carinyo.
13: És veritat, és veritat. Sí, sí, bastant tard, però també mai és tard.
1: Bueno, doncs molt bé. I com està anant amb el cotxe?
13: Molt bé, estic a tope.
1: Estàs complint el codi correctament?
13: Sí.
1: Sempre?
13: Ai...
1: Quasi. Aquí hem vingut a dir la veritat, eh? Estàs complint el codi de circulació correctament?
13: Ara encara em porto massa bé. Saps allò que encara faig tot com s'ha de fer? Diguéssim, després veus que la gent no condueix tan bé com jo he après a conduir. És veritat.
1: No, clar, ningú condueix com a l'autoscola.
13: En quin moment a mi em començaran els bicis? No ho sé, de moment no.
1: I tema cap multa per excés de velocitat ni per cap altra cosa?
13: Per que malament, això.
1: Què?
11: Ai!
13: Bueno, se m'ha endut la grua, el cotxe a la grua un parell de vegades ja.
11: On va ser la seva salona?
1: Però quan fa que condueixes tu?
13: Des del setembre, que em vaig treure el...
1: Sí, no fa un any que condueixes i ja tens dos grues.
13: Sí.
1: Però què passa, que aparques o no et pica? O és que no saps entendre el senyal? Aviam, volem saber la veritat.
13: Val, és un drama el tema aparcament.
11: És un drama.
13: És un drama.
11: Sí, a Barcelona.
13: Jo visc a Gràcia, a més, no hi ha aparcament, no es pot aparcar. I llavors un parell de vegades que m'he vist amb... que foto mal cotxe, tinc pressa, he de fer... M'han trucat perquè he d'anar, no sé què, sí. El nen que surt, que l'he d'anar a buscar cap moment...
1: No li fotes la culpa al nen, no li fotes la culpa al nen.
13: I dic, el deixo aquí un moment. Càrrega i descàrrega. I quan tornes, doncs ja no hi és. Les grues són molt ràpides.
1: Ja descàrrega.
11: Sí, molt ràpides. Però és que, a més, hi ha tipus de càrregues i descàrregues aquí a Barcelona. Ja,
13: també.
11: Perquè hi ha alguns càrregues... Sí, és molt bèsties. Que a més se'm va endur el cotxe a la grua una vegada.
1: Ah, sí, tu també?
11: Sí, perquè vaig aparcar un càrrega i descàrrega, però era un càrrega i descàrrega que no pots aparcar de nit. O sigui, de veritat, fixeu-vos-hi bé, amb les senyals.
1: Perquè és per residents. Potser n'hi ha uns...
11: No, no és ni per residents, és que ningú pot aparcar allà, perquè era zona... entra i llavors, clar, com que pels guiris que no vegin cotxes pel carrer, que fa lleig. És una mica
1: això. És una teoria de merda, eh?
11: És una teoria.
1: En tot cas, càrrega i descàrrega en els dos casos. I això, bueno, és un paston, eh?
13: És un paston.
1: Són uns quants rodatges, són uns quantes convocatòries. Posa'm un parell d'escenes més per pagar la grua.
13: A l'home que hi havia allà al dipòsit li va fer molta gràcia, em va reconèixer per la tele.
11: Ai!
13: I llavors em va demanar una foto i jo li vaig
1: dir... Descompte, fotim un descompte.
13: No hi ha foto, tu.
1: Exacte, Però aquests que es pobres, un dia hauríem d'entrevistar un d'aquests que estan allà amb la grua, perquè la quantitat d'insults...
11: Que deuen rebre.
1: Si foten un vidre blindat que ni l'altre dia el senyor aquest, el Trump, al camp aquell de futbol. Va, més coses.
11: Escolta, un dia sent invisible, què faries? Pots colar-te a qualsevol lloc.
13: Oh...
1: Tens el poder de la invisibilitat durant 24 hores.
13: Oh. Doncs... Val? Aniria a tots els concerts, aniria a tots els teatres...
1: Això ho aniria... pots fer ara.
11: No, però ara s'ha de pagar i aniria gratis.
13: Aniria gratis, clar.
11: Que la cultura no cal.
13: Els espais, que m'agraden molt els espais.
11: Clar.
13: No? Clar. I em quedaria allà, no? Quan ja és l'hora de tancar, doncs et quedes allà.
11: Per tant, et faries una mica un auto-homenatge.
13: Exacte.
11: Alicia, hi ha algun tema del que vols que avui aquí no en parlem?
1: Yep.
13: Epa! Ui, això ara, clar.
11: Alguna cosa t'ha vingut al cap?
13: No, perquè clar, dic, no, podem parlar de qualsevol cosa i després me'n penediré, potser.
1: Tu no ens dius que hi ha un tema prohibit? Nosaltres preguntarem sobre qualsevol cosa.
13: No, evidentment no puc fer spoilers.
1: No, això ja ho entenem.
13: Això ja ho entenem.
11: De la temporada que ve.
13: Sí. Però fora d'això, doncs... Pregunteu-me.
11: Molt bé.
1: Ja ens ho trobarem. Doncs ja està. Superat aquest petit tràngol inicial, a partir d'aquest moment, quan vols que duri el que queda d'entrevista? 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, fins a les 8 del vespre et quedes a la tertúlia d'esports.
13: Hi ha més xocolata?
1: Sí, bueno, ja te'n donaré una... Bé, encara tens una presa aquí al damunt.
13: No, clar.
1: És que ara, ara... No, això és un drama.
13: Això pot durar.
1: Vols que parlem entre nosaltres perquè puguis mastegar la xocolata? Perquè la té la xocolata aquí, la té a la vista i no se la pot fotre.
13: No, això és un tema. També a la sèrie també moltes vegades hem de fer seqüències que estem menjant i tal, i hem de dir el text mentre mengem. Que això, a vegades... Tinc amics i amigues, no?, que es queixen. És que quan us veig menjant, és que es nota molt que no mengeu. I jo dic, doncs jo menjo. I llavors
1: però menjar està fred, si és menjar, clar.
13: No, no, clar, intentem que no... Vull dir, ho demanem, ens, si toca, jo què sé... un suquet de rap a les 7 del matí.
2: Uau.
1: Ah, sí, perquè rodeu molt d'hora.
13: Doncs almenys que estigui calentet, que no estigui a més fred, no? Sí, i llavors ens ho escalfen allà ràpidament.
1: Clar. Doncs va, entrem en matèria del Com si fos d'ahir, capítol final.
13: Vinga, va.
1: Fot-li.
13: En matèria.
2: Una cinta boníssima, eh?
1: I la caràtula aquella, també, de les boletes que es van movent...
2: I s'acaba fent als carrers de l'Eixample, és que... Oh, clar, pell de gallina.
1: Clar, clar. De veritat, no, tampoc n'hi ha per tant. Ara, pell de gallina. No, en fi, a veure una cosa. Que no pateixin. Ai, Pontnou, hola, com estàs? Ja arriba la Marta Pontnou. És que ve parlant-nos de coses del cor. Ui, et falta una mica per actuar. Vens molt d'hora. Sí, sí, ella és que previsora.
13: Vingui.
1: Sí, que vingui. Bueno, si vols venir a saludar, pots entrar a saludar. I que vagi venint també un nen dels esports, que el Martí, que li Martí. Farem dir alguna cosa. És que la Pontnou no ens havíem vist des de feia un any i... No saps entrar. Bé, és que hi ha dues portes i això és un embolic. A veure, primera, ahir va ser un exitàs. Es van emetre, en realitat, dos capítols. Es van emetre l'avant final i el capítol final.
2: Sí.
1: Un va fer un 16-7 i el segon, el potent, on passaven les coses, un 19,1% d'audiència.
2: Ah,
1: ahir, en total, 600.000 persones van acabar veient el capítol. No sé si la Pontnou va veure aquest capítol o no. Només digues hola!
14: Que no sé entrar.
1: No, que t'has de punt de carregar...
14: Un...
2: Ja, sí,
1: no, no, només volem...
14: És un escape room?
2: Ho hem posat difícil.
1: No. Només volíem saludar-te, Pontnou. Nou.
14: Ai, però m'ho dic en tres, però jo...
1: Sí, però per saludar-te havies d'entrar. Vas guapíssima, com sempre.
14: Ai, gràcies.
1: Sobretot aquest
14: any.
1: Us coneixíeu? L'Alícia?
14: De vista?
13: De vista, potser.
2: Segur que ens hem vist.
1: De ventos.
14: Sí, feia un any que no ens veiem i ara veniu tots aquí canviats i tot d'això.
1: Bueno, és que t'he vist pel vidre i he pensat, saluda-la ja.
14: És que sóc de producció, jo vinc de producció anys, ai, per això arribo sempre mitja hora abans als
1: postos.
14: Ara em trauré els bràquets que escupo una mica.
1: No m'he mirat res del teu guió, eh? Però
14: venim, ah, perfecte.
1: Però hi ha alguna cosa interessant al cor?
14: Tot.
1: Un nom?
14: Tot.
1: Un nom?
14: Un nom, les portades del
2: uf,
14: futbol.
2: Uf, n'hi ha
1: vàrius. Però si tot futbol, estic fart.
14: Aitana, sí, Rosalia, tots.
1: Sí, tot,
2: Shakira.
13: Volem secció,
1: Doncs ara en parlarem. Escolta, Pontnou.
14: Mamà, marxo o
1: sí,
14: em puc
1: sí.
14: quedar?
1: Home, bueno, hòstia.
14: Aquí esteu com a menys 12, no?
1: Sí.
14: Està bé, també.
1: Sí, no, encara que, no, encara que marxa, que necessitem... Bueno,
14: ah, supos, necessiteu la cadira.
1: Som molt hippies. Aquí som molt hippies.
14: No puc menjar, que porto això ara. Bueno, feu, tireu.
1: Som molt... Si vols quedar al públic o no sé, fes el que vulguis. Escolta'm, això és una mena de...
14: Ara vinc, que vaig a fer un
1: pipo. Ah, molt bé.
14: Això és que em pixa i rellisca,
1: sí,
14: tu.
1: Sí, sobretot en aquest moment concret. Bé, perdona, Estàvem dient que ahir va ser un èxit d'audiència, que va funcionar molt bé. Van passar coses, tranquils, els oients no pateixin, que de moment no fem spoilers. Podem parlar sense fer spoilers, d'acord?
13: No, no hem d'explicar res.
1: De moment, sí.
13: De moment.
1: Ja els avisarem.
13: Tot arribarà.
1: Si hi ha algú que no ha vist el capítol d'ahir i diu és que l'haig de ser no cal que tanqui la ràdio, que es quedi aquí tranquil, que no posa res. De moment. Potser fem una pregunteta. Bueno, primera, això d'estar en una telenovela, tu estàs... Que et fa tanta gràcia.
13: No, per favor, continua.
1: Això d'estar en una telenovela és un xollo per un actor. Tu hi ets, des del primer dia?
13: Des del primer dia, sí.
1: Diguem la veritat, que en una vida tan complicada, que no sé què, que estàs prenent el telèfon, ahir, no sé qui em vaig trobar, vaig en un lloc, hi havia tot d'actors, i sempre pendent del telèfon, que et diguin alguna cosa, tens feina, no tens feina, ara en tens molta i proposes en tres coses, l'altre dia, i en canvi, tens la telenovela, i és un coixí,
13: sí,
1: amb perdó, de moltíssima
13: qual,
1: mare.
13: Tal qual, tot i que mai ens pensàvem que...
1: Vai, tants anys.
13: Clar, nosaltres sempre anem de temporada en temporada, i llavors dius, ah, una temporada més, ah, que bé.
2: Clar.
13: Però això jo no ho sabia fa 9 anys que portem. No, era com, bueno, farem una temporada, bé! I després ha anat així.
1: I a més, l'altre dia vau fer una projecció, si no m'equivoco, el fenomen de l'últim capítol.
13: Sí, correcte.
1: Vas anar-hi, oi?
13: Sí, home, i tant.
1: I allà amb tot de públic, cridant...
13: Home, és el fenomen que és una sala meravellosa, m'encanta.
2: Sí. És preciós.
13: I va ser, sí, la veritat és que un regalàs.
1: A fer informació servei pels oients que no ho sàpiguen, perquè no tothom n'hi ha ensenyat. El fenomen és un cinema de Barcelona, que, per la gent que no sigui de Barcelona, que projecta les pel·lícules que cuiden molt l'entorn, han fet obres, ara l'han deixat molt maco, recuperen pel·lícules antigues, projecten amb cel·luloide en lloc de... Bueno, combinen cel·luloide i digital, però projecten,
15: oh,
1: com es, sí, sí, projecten com es feien abans les pel·lícules.
11: I en versió original.
1: En versió original, fan moltes coses, cuiden, sí, el cinema. Sí, és com els Verdi, s'estimen el cinema, diguem.
13: Ah, exacte.
1: És una mica aquest
13: rotllo. Es veu bé des de tot arreu.
1: També hi va molta gent d'aquesta de les ulleres de pasta, de l'H-matxa aquest i tota aquesta història.
11: Ulleres de pasta, però no ets tu, això, Pere.
1: Bueno, tu ets l'Eva.
13: Jo sóc l'Eva.
1: Ets una tia dubitativa que es deixa guiar pel cor.
13: Mm-hmm.
1: Bueno, però també es deixa guiar per allà.
13: A veure...
1: Home, sí, ha tingut una evolució sexual.
13: Sí,
1: sí,
13: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, no?
13: Podem dir que sí.
11: Sí, va començar patint més pel tema del cor, dels sentiments, i més endavant aquestes noves temporades l'hem vist més oberta, més entrant en el rotllo amor liberal.
13: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Amor descobrint, liberal?
13: Descobrint altres
7: maneres. Oh, no. De... I con los hijos de las parejas.
1: Què?
7: Que casi vienen al diario. Qué fuerte.
1: No l'has portat a Anglaterra. Bueno, perquè això és Telecinco, i... però sí, és veritat que hi ha una mica de guarreria per allà, eh?
13: A veure...
1: O de llibertat, digue-li com vulguis.
13: Sí, digue-li com vulguis, exacte. Sí, sí, sí. Ella ha descobert aquest món de... Sí, dels swingers, del món liberal. No?
1: L'intercanvi de parelles, sigui molt clar.
13: L'intercanvi de parelles, sí. Exacte. És una altra manera d'entendre els compromisos, mm-hmm, no? I tal. I sembla que allà, doncs, s'hi sent còmode. I, bueno, s'ha sentit molt còmode.
1: Sí.
13: Pel mig va aparèixer una parella que semblava més estable i tal, però ella es va confondre una mica i la va deixar perdre perquè va trobar que també es podia liar
11: amb el fill.
13: Amb el seu fill.
1: Val, és que aquí som molt moderns, en aquest programa. Som molt moderns, però tu, o sigui, a part d'anar a clubs d'intercanvis de parelles, resulta que t'enrotlles primer el pare, i després de ser el pare, i és que no segueixo la sèrie, em disculpo, he vist el capítol d'ahir, el penúltim i el de divendres, perquè m'he posat el dia i ja sé tot el que ha passat i estic molt, molt connectat.
11: Jo t'he fet un repàs de dalt a baix de la temporada 1 o no?
1: Tota la setmana parlant d'aquest tema. Però clar, això de copular amb el pare i acte seguit copular amb el fill, bueno, el mateix dia no, eh? Però... No sí, és el més freqüent, eh?
13: No, no.
1: I planteja
13: no,
1: alguns problemes.
13: No, no, no. Sí, sí, evidentment. Se'ls ha trobat tots els problemes, després l'Eva, crec. Sí, ella és una mica impulsiva en aquest sentit. I jo crec que quan coneix el pare, diguéssim, ella ve de tota aquesta experiència de descoberta d'altres maneres de relacionar-se amb la seva sexualitat i tal. I en un principi ja veu que és una parella que porta una cosa una mica més estable, una mica més tradicional, si vols, però ella intenta com dir, bueno, potser ell està obert a això, ell sembla que no gaire... Però, clar, ella ve d'aquí, no? Ella, jo crec que apareix el fill per allà, que tenen bon rotllo, sintonia, tal, que...
1: Sí, va, i es confon bon rotllo, una mica, llit, no?
13: I es confon una mica. Claro, sí. I ja es troba allà embolicada.
11: A més, aquest liu, això de no saber per on tirar, se li veu molt perquè el pare li dona estabilitat, amor... Sí, això, una parella estable, i en canvi el fill li desperta aquest costat més divertit, de voler jugar...
7: Com el cajón que no cierra...
1: De veritat, perquè, sempre tens una paraula per tot.
13: També és veritat que el pare promociona molt la relació amb el fill, no? Perquè ell té problemes de relació amb el seu fill, llavors l'utilitza molt a l'Eva com per apropar-se al seu fill, i això, clar, de cop i volta ella s'hi veu allà amb
1: Perdona, mi, és que no ho sabem.
13: El fill ho juga.
1: El pare i fill saben que... Bueno, clar, el fill sap que s'ha estat amb el pare, però el pare no sap que s'ha estat amb el fill.
13: No, clar.
7: No, però en el gimnasio sí que lo saben, los de recepción.
1: D'allà al gimnàs, eh?
7: Claro, porque luego el hijo está con... Es que ahí... Todos con todos.
1: Es que escolta'm una cosa, als gimnasos, a la vida real... No, ara no parlo de la teva trama. Calma. No parlo de la teva trama, però els gimnasos, en general, són...
16: Vols dir? Jo crec que això és un...
1: No, jo, la gent que conec que va al gimnàs, estan tot el dia allà, dutxes... Hi ha molt ligoteo. Hi ha molt ligoteo, sí,
13: sí o no? Sí, és que jo no
1: trepitjo
13: gaire
1: al gimnàs.
13: Fora de la meva vida real, no.
1: En tot cas, et diverteixes molt amb aquest personatge?
13: Jo sí.
1: És un personatge agraït.
13: Jo crec que sí, és un personatge que és molt agraït, sí. És un personatge que fa patir, jo crec, que el públic igual el treu una mica de polleguera, no? Perquè és d'aquests personatges que... Ai, no, Eva, no.
11: Sí que a vegades l'agafaries i tindries una
13: conversa.
11: Sí, una conversa amb ella i li diries, espavila.
1: Sí.
13: Anem aprenent una miqueta, o què? No, això ja...
1: Ara, sense fer spoilers, sí que posarem exactament, tranquils, no pateixin els oients, al final del capítol d'ahir. Ah,
15: sí, sí. Ha passat un any de merda! Aquest món que
1: no, això que esteu sentint realment és una mena de celebració que fan una, la colla dels amics, que no han el nom, sí, que estan allà al bar aquell. De...
11: El Flora.
1: El Flora, entre ells tu i a la Gadel i tota aquesta colla allà.
11: Sí, sí,
7: o no?
11: Sí,
7: la Casolari.
1: No? Sí, sí. I que comencen a cantar aquesta cançó. No sé, qui de tots va cantar pitjor el dia aquest? No, el rodatge. Algú va desafinar de sonar algun gall?
13: Confesso que jo feia playback.
11: Ah, no!
1: Oh! Exclusiva.
13: Exclusiva. Perquè...
1: Exclusiva.
13: Sí.
7: Retolàvem.
13: Perquè els assajos jo ho donava tot i jo veia la cara de la gent i vaig dir...
1: No gosaven dir res.
13: Però vaig dir, val, serà millor que jo... Vaig preguntar a la realitzadora, dic, si fas playback es nota molt? I m'ha dit, no es nota. Vaig dir, vale, vol dir que ho faci.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
2: Molt fan de com s'ha fet jugador que no s'ha fet fora de joc, el...
3: Araujo.
2: Araujo, és molt fan de l'Araujo, oi que sí?
3: Sempre.
2: Sempre, és molt fan, fixa't que li fa, sí o no?
3: A tu t'encanta l'Araujo.
2: Ah, ens agrada
3: sí,
2: molt.
3: Per
2: però ara us hem creat un moment aquí perquè ens digueu, a tots dos, primer que parli el Martí, sí, què us ha semblat aquest capítol final, si hi ha algun comentari que li voleu fer sobre alguna de les coses que va passar.
3: Mira, jo primer li vull dir a l'Alicia que des del dia 1 que miro aquesta sèrie, que porto 9 Bravo. Anys mirant-lo.
4: Ja estamos con el jabón y el masaje.
2: Sí. Però quants anys tens tu?
3: Me tinc 23 anys, doncs tira 9 anys enrere.
4: Que asco.
2: Vas començar amb 14 anys veient la sèrie.
3: Sí. Molt sí, bé. Sí. Ja venien de la Riera, també.
2: Sí, bueno.
5: Ara.
3: Per l'últim capítol, per l'últim capítol,
2: sí.
3: No?
2: Sí.
3: A mi em va agradar molt, em va impactar molt.
5: Sí?
3: Sí, sobretot la trama aquesta de...
4: Ojo!
3: I el Toni Petit, sí, és la més impactant. Per la gent que no l'hagi vist...
5: És molt impactant. És
2: bueno, perquè arrossegarà conseqüències sí, tota la temporada que ve, ja es preveu, clar.
5: Jo la temporada que ve no puc dir res.
2: No, a veure, no cal ser un finalista. No, encara no han dit què ha passat. De fet, no han fet cap spoiler, però sí que va passar una cosa. El Toni Petit, li diuen Toni Petit, és el Cervera, oi? Que es diu Oriol Cervera.
5: Sí, Oriol Cervera, ah, sí.
2: Qui és el Toni Gran? Perquè...
5: El seu pare, el David Verd.
2: Ah, el senyor què?
5: El seu pare...
2: El del Bungalov, que és un pesat.
5: Sí.
2: El que té mal a l'esquena.
5: Que tenia una autoescola.
2: Ah, veure, si poses,
5: exacte.
2: Eh? Ah, bueno, això, autoescola ja no hi arribo.
4: Vale, les primes...
2: El Toni Petit és el nòvio d'una noia que té un germà que és un peça.
5: Exacte. Ah,
2: sí,
5: exacte.
2: Sí, que està fent cursos de natació darrerament, eh?
5: Ah!
2: Sí o no? Va, tu va impactar aquest...
5: I els ha suspès.
2: Al final, al final no, sí. Estava tenint el rècord mundial d'aguantar la respiració.
4: Això se llama apnea.
2: Sí, efectivament, està fent apnea. Val, llavors, això és el que més et va impactar, eh?
3: Sí.
2: Vas acabar content amb el capítol?
3: Molt content, com sempre.
5: Sí,
2: i
5: sí,
2: estem d'acord que això... Ja poden tornar a la ràdio, que no hi ha spoilers.
5: És una trama
2: això és una trama que donarà molt de joc. El remordiment, el no sé què, el sí, pare...
5: Ah, és que et deixa moltes incògnites, no? D'això com...
2: Bueno, la nòvia, que és la primera...
3: Hem de veure com reacciona la Zoe després d'aquest capítol. Mm, serà molt interessant.
2: Sí. No, perdó, la Zoe, que és la germana del la germana. Nedador, diguem-ne, no?
3: Sí,
2: la germana del... Sí. Home, la Zoe ve a dir-los als altres, us he sentit? Tranquils, eh? Que aquest tio és un peça i...
5: No em protegiu, no el protegiu a ell i feu el que hagueu de fer. A mi també m'interessa molt perquè la germana del Toni Petit és mossa d'esquadra. Llavors s'haurà de veure...
2: Ah, bueno, la que fa la truita no.
5: Que, bueno, ella, la Nayara.
2: Ah, és la mosso.
5: Que és mossa.
2: Ui, això acabarà mal.
4: Perquè no quería estudiar.
5: Sí. Què farà? Revelarà? No ho revelarà?
2: Ja ho veurem. Bueno, per tant, tu també estàs contenta d'aquest desenllaç?
5: Jo estic molt dins d'aquesta trama, però a mi potser la trama que m'ha cridat més l'atenció, m'ha deixat més atrapada, és la del Manel i la Carla.
2: I són? Sí.
5: Que són una exparella, perquè ara ja no ho són, bastant jove, que tenen un fill que es diu Nico.
2: Mm-hmm.
5: Llavors tenen problemes perquè la Carla vol anar a viure...
2: És aquest de Buenos Aires?
4: La Carla...
5: Sí, de Buenos Aires, exacte.
4: És que no para, és que no tiene las cosas claras.
2: Vale.
4: Que sí, si l'argentino ara vuelve con el otro...
2: Sí, aquest, bueno, l'argentí aquest l'hem vist, el nòvio que té fora?
5: El Gael,
4: claro.
5: Sí.
2: Sí, mereix...
4: Por videollamada.
2: Mereix una argentina, aquest noi?
4: Un pesao.
2: O sigui, és com aquest que va fer el gol, com es diu?
5: Aquí va fer el gol. A mi,
2: Ferran Torres, Ferran Torres. És un bon error com el Ferran Torres, que mereix el viatge argentí o no?
5: És guapot, això sí. El que passa és que el Gael, que és l'actual parella de la Carla...
2: Perdó, acaba de dir qui va fer el gol, eh? O sigui, portem 4 dies parlant del gol de Ferran Torres al final del Mundial i pregunta qui va fer el gol, eh?
3: Avui, el temps afegit, ja no en parlarem d'això.
2: No, ja
3: en
2: parlarem, perdona, eh?
5: El temps afegit desconnecto.
2: Saps qui és Ferran Torres, eh?
5: Sí, que a tothom li agrada que és guapo i a mi no...
2: Bueno,
5: no
4: però han firmat la custòdia ja o no?
2: Bueno, va, què et deies? Lo del nen aquest petit que bon...
5: Sí. La parella actual de la Carla és en Gael. El Gael és un excompany de feina del Manel.
2: Joder.
5: Va conèixer la Carla a través del Manel.
2: Sí.
5: Ah,
3: exacte.
5: I es van liar.
2: O sigui, aquí el tema, en aquesta sèrie el resum és no presentis ningú perquè el pare t'acaba espullant el fill i el malamel, o sigui, és bueno, una mica aquest el resum.
5: Amb les boletes del principi ja està tot explicat, no? Aquelles boletes que de cop i volta ara s'ajunten.
2: Ah, la metàfora de les boletes.
5: És una bona metàfora.
2: Bueno, doncs tanquem el tema com si fos ahir. Jo com a expert en sèries també diré que quan va haver-hi l'explosió em pensava que un dels que estava al lloc on hi ha l'explosió es moriria.
5: Crec que tothom ho pensava.
2: Sí, eh? I per què?
5: Perquè no diguis...

0: No digo res més,
1: eh? Res més, no?
2: Clar,
1: però aquest, eh?
2: Fa patir allò,
0: Hobbit.
1: No, que hauria anat molt bé que s'hagués mort, perquè, però clar, hauria sigut més gore, hauria sigut més trash, no? Diguem,
0: però...
1: No? Sí, però TV3. TV3 hem de mantenir l'ordre i hem de quedar una cosa polida. Escolta'm una cosa, deixem ja tot el tema de la sèrie. Bueno, deixem el tema de la sèrie. És la teva desena temporada, oi? Confirmada, perquè ja estaves rodant, no?
2: Ja estem rodant, sí, efectivament.
1: Tot i que et dediques a robar material, no?, de la sèrie.
2: Jo?
1: Sí.
2: No. Jo a robar material?
1: Sí,
2: a
1: veure, sí.
2: Què us han explicat?
1: Martí, ja pots retirar, eh? Bueno, si vols quedar, queda't, però...
3: Em quedaré aquí, sí.
1: Que, home, hòstia, aquí no mana ningú, tio. O sigui, la Pont no, que fot el que vol. Sí.
3: La Pont no.
1: A veure, entre el decorat es troba a faltar un quadre... del pis de l'Eva.
2: Correcte.
1: Es troba a faltar un mòbil i més elements. Aquí hi ha hagut robatori, o no?
2: És pactat, eh? Ha sigut pactat.
0: Robatori pactat.
1: Fixa't, que ens va desmentint les coses, però si vas estirant de la llengua acaba de sortir,
0: sí.
1: Primer el cotxe, no, tot molt bé, buf, dues multes de la grua.
2: A casa meva queda molt bé, i allò ho anaven a llançar.
1: Vaja.
2: I jo em quedava sense decorat, aquella temporada, no?
1: Mm.
2: I, clar, no... I per mi eren elements que tenien molt de sentit. Un quadre on hi havia unes orelles, no sé si us en recordeu, que eren molt de bueno, unes orelles, així com...
1: Ah, sí, que era un material que ja no feien servir.
2: Que no el farien servir. Allò era de l'Eva.
1: Molt bé.
4: Arroba el calcera! Era el pasto para comer!
1: Exacte.
0: I el mòbil, però?
1: El mòbil,
2: I el mòbil amb aquells ocellets?
0: Ah!
2: Us en recordeu? Un que sí. Estava penjat allà a la cuina, bueno, entre la cuina i el menjador.
0: Això ho tens tu a casa, ara?
2: Ho tinc jo a casa, clar.
1: Bueno, és en aquests moments que Siegfried Gras, director de TV3, està sortint de la tele un cotxe a tota velocitat cap a Gràcia, ha recuperat tot aquest material manllevat. Molt bé, per tant, és una cleptòmana. Vale, molt bé. I el tema del xutxet Babel, què?
2: Del què, perdona?
1: Xutxet Babel.
2: El xutxet Babel? Ui, m'heu de posar al dia, perquè jo faig seqüències i després me'n vaig oblidant de tot el que faig.
1: Està a la pàgina 4 al final de tot.
0: Vale. Ah, sí, el xutxet Babel... que ho he hagut de dir jo i has caigut.
2: A veure...
0: Un grup de dones que fèieu monòlegs.
2: Ah, sí.
1: Dones, és que veus, ens ho desmenteix tot d'entrada, eh?
2: El xutxet Babel, vale, és que clar, amb aquest nom no, val, d'acord, sí.
1: A veure, xutxet Babel.
0: Qui éreu?
1: Què és això,
0: què fèieu?
2: No, a veure, vols dir quan fèiem les monòlegs de la vagina? Sí. Vale, clar.
1: Quan tu ets actriu, no? I tens una...
2: Clar,
1: o sigui, no només surts per la tele, fas més coses.
2: No, clar, és que això no sabia que havia transcendit. Vale, sí, clar. Clar, nosaltres vam estar, bueno, amb la Meritxell Huertas,
1: sí,
2: que és la que fa de Gina a la sèrie.
1: Mm-hmm. Clar, també surt.
2: Sí, clar. Abans que ella entrés a la sèrie, nosaltres ja havíem coincidit fent Los monólogos de la vagina, que hem fet diverses temporades.
1: No, anem carregadets avui, eh? Entre el fill i els monólogos aquests.
2: Doncs sí, vam estar fent diverses temporades, una producció de Nexa, que vam estrenar al Club Capitol, després va venir la pandèmia, després el Capitol ja no va tornar a obrir, i després vam reestrenar a diversos escenaris diferents de Barcelona, i durant temporades conseqüents, amb la Meritxell Huertas i la Laia... Primer hi havia la... Ja ho diré. Ai, perdó.
1: Ai, Déu. Moment no.
3: Paz Padilla.
1: Sí. No, Paz Padilla no.
2: Sí. Oh, que malament. La
0: Laia Alsina, potser?
2: La Laia Alsina és la que ho va acabar fent, mm-hmm, però primer ho va estrenar. Perdoneu-me.
1: Ja vindrà al cap, no et preocupis.
2: Sí.
1: No,
3: Maria Jesús i sus muñecos?
1: Maria Jesús, muñecos, no. Sí, i l'acordeon, com es diu la d'acordeon aquella?
3: Mari Trini.
1: No, la de Pajaritos a volar. No, aquesta que es deia. La de...
3: Maria Jesús i sus
1: acordeon. Ah,
3: Mari Carmen i sus muñecos.
1: Bueno,
3: vale, i Maria Jesús i l'acordeon.
1: Bueno, ja vindrà el nom, no et preocupis.
2: Vindrà, perdoneu-me.
3: Empar Moliner.
1: No, Empar Moliner. No la maregem. Les teves amigues, no, les teves companyes de la funció, no s'enfadaran. No et pateixis.
2: Clar, ara ja fa uns quants anys.
1: Si et ve tornant pel carrer, ens truques i ens ho dius i ho direm per la ràdio.
2: D'acord. I llavors, sí. Llavors, clar, som les xatxes Babels, total, clar, som el grup i jo, les xixis. I...
0: Per tant, aquest mote ha transcendit, no? I ara ho seguiu dient així.
2: Clar, ens seguim dient així, tenim el grup de WhatsApp que ens diem així.
0: M'encanta.
2: Sí, clar. I encara quedem i fem tertúlies sempre per posar-nos al dia de tot el món del xatxel Babel.
1: Val, no voldria estar en un sopar, o sí que voldria estar en un sopar d'aquests del Chachet Babel, a veure que, de què es parla.
0: Potser elles tampoc voldrien que hi estiguessis tu,
1: vale, vale, però hi ha d'aquest color. Sí, de veritat.
5: Ai, color femenino que és.
1: Jorge Javier, no tothom és tant com tu. Però vaja, tenim tots com és això, la masculinitat deconstruïda. Deconstruïda, no, deconstruïda, estem deconstruint.
0: També.
1: No? Sí, home, sí.
6: Mansplaining.
1: No, que estem deconstruint. Va, prou. Tens algun talent ocult que ens vulguis explicar?
5: Això.
1: Perquè si no el tens tu, el descobrirem nosaltres, vol dir que...
2: Wow. Cantar no, definitivament.
1: Cantar queda clar que no. algun moviment estrany amb el cos, algun idioma estrany...
2: Sé moure les orelles?
1: Ah, què vol dir
2: moure les orelles?
1: Aviam, però portes auriculars.
2: Porto auriculars, però...
1: Però què vol dir moure les orelles? Treu-te els auriculars, sí. Treu-te'ls, deixa'ls per aquí. Ai, Déu. Aviam, ara...
2: Va,
1: per la ràdio és una cosa molt...
2: Per l'altra,
1: queda gravat, això, aviam.
2: Sí.
1: Com ho fas, això?
2: Ho veieu o no?
0: Sí.
2: Es veu, no?
0: Es mou una mica, no? Endavant i enrere.
1: Gira una mica el cap a la dreta. A la dreta. I està prenent una oscil·lació, com si estigués aplaudint amb les orelles.
2: Exacte. Sí. Tinc unes orelles que, de petita, la meva germana, molt graciosa ella, em deia Dumbo.
1: Ah, no. Molt simpàtica.
0: És que la germana sembla... Escolta, jo també ho sé fer. Saps que molt poc, un percentatge molt petit del món ho sap fer? I tu i jo som d'elles?
2: Sí.
0: L'Espejo també, el tècnic de so.
2: Som una raça a part, clar que sí.
1: Bueno, jo crec que això no ho podem millorar. Ja sabem que s'es mouen les orelles. Escolta, Malícia, moltes gràcies per haver vingut, que tinguis un molt bon estiu, molt que descansis bé, força, que la temporada que ve
2: hagis
1: de disfrutar i divertir-te.
5: I no li vais a preguntar. Escolta, per los teatros.
2: Proyectos futuros, no?
0: Buscant, a veure si he trobat la Laia, que deies... Pot ser que fos Laia de Mendoza?
2: No.
0: No, és que m'he passat tot internet.
1: Digues.
0: No, ara ho estava dient l'Alícia. Què tens? Què estàs preparant? Què ha de venir?
1: Sí, hem de vendre alguna cosa, aprofita.
2: Vinga, aquí.
1: A part de la tele. Sí, disculpa, no. Que hem parlat poc de teatre. És que ens hem encallat molt a fer el tonto.
2: Doncs no, projectes de teatrals per la temporada vinent,
1: sí,
2: no?
1: Sí, clar.
5: Bueno, si quieres venir al diario...
2: Sí. No, a partir del gener, em sembla que s'estrena el dia 13 de gener, al Tantarantant, apunteu, traieu agendes, una obra que es diu En estat d'excepció, del Falk Richter, un actor contemporani alemany molt interessant, molt i molt interessant, i estarem allà, que dirigeix l'Eric Balbás, s'estrena com a director l'Eric Balbás, que és un actor meravellós, i estarem allà amb l'Òscar Muñoz i...
1: Hombre, per recent que il·lustra.
2: I l'Enzo Oliver, estarem allà al Tantarantana, una obra que és molt potent.
1: Teatre de denúncia, eh?
2: És una comèdia àcida, és una comèdia així distòpica, molt, molt interessant. Sí, de denúncia, podríem dir, sobre el món contemporani. Sí, un matrimoni que viu tancat en una mena de lloc ple de seguretat i de càmeres i tal, i han estat de paranoia absolut.
0: Pau.
2: I és molt boja.
1: Doncs, el 13 de gener, al Tantarantana, ho han dit bé?
0: Sí.
1: I acomiadem-ho a l'Alícia. Una brevíssima passa per la pujada i passen en Puyalto i en Deixeus, no. En
0: Eric Teixidor.
1: Teixidor, és que tinc un amic meu que es diu Eric Deixeus. I llavors per això pensava en Eric i m'ha sortit un altre Eric. O sigui, hi ha molts Erics.
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
1: No, bueno, ni el, sobretot aquests dos que venen ara no els volem. Va, que de seguida els hi toca. Fins ara mateix. Pato, que falten 3 minuts perquè siguin a les 6 de la tarda. Ens ho hem passat. Què passa?
0: Espera, deixa'm dir que és que ara just...
1: És una menció publicitària, això?
0: No, no, el que comentàvem fa un moment amb l'Alícia, l'actriu que ens ha visitat pocs minuts, la convidada, que deia, ai, com es deia l'actriu que vam compartir la primera temporada amb Los Monólogos de la Vagina? Es deia Aina Quiñones.
1: Doncs vinga, queda saludada per la ràdio perquè estava preocupada, amoïnada, diu, ai, que no surt el nom. Però és que fa molts anys, això, eh? Però de Quiñones, aquí, saltem a...
8: Eric Teixidor i Pablo Puyalto.
1: Que són els nostres dos guionistes de xistes. Són els responsables dels acudits i les tonteries que es diuen en aquest programa. Bueno, algunes són culpa meva. Es presenten aquí amb el... Falcon Viatges, eh?
8: Així és, bona tarda.
1: Bona tarda.
8: Bona tarda, ho has dit bé, ho has dit
1: sí?
8: bé.
1: Sí.
8: Ho has dit bé, Quiñones, davanter de la selecció de Mèxic.
1: Bueno, si us comencem a despistar ja...
8: L'Indial 2026.
1: Amb temes futboleros.
8: Ha fet algun gol, està bé, molt bé.
1: Molt bé.
8: Està bé. A mi m'agrada que matisis, que som guionistes de xistes. No fos cas que algú es pensés que fèiem guions de veritat, no?
1: Exacte.
8: No, que fem broqueta, merdes així.
6: No fos cas que algú es pensi que els que imitem, saps? Fem nosaltres els xistes.
1: Sí, no. També fan coses.
8: És un treball coral, tot. És un treball coral. Bueno, anem amb la secció.
1: De què anirà això, estimats?
8: Anem amb la secció. Hem fet una intro.
1: Home, si no ens prenem 20 minuts, però tenim en compte que ja anem una mica tard, que tenim la pobra Marc Poyato, que ja està a punt de tallar-se les venes.
8: Amb el tècnic de so hem preparat una...
1: En Marc Espejo.
8: Ha fet una magnífica sintonia, que, sisplau, esteu preparats o no?
6: Sí.
1: Sorprèn-nos.
8: Doncs anem amb la secció.
1: Go. De qui són aquestes veus de merda?
8: Dels Muppets, dels Muppets.
6: Sí, clar. Falcon Viatges, eh?
8: Està bé, està ben trobat.
1: Sí.
8: Com haureu casat dels més perspicaços, això
1: no
8: és una secció de turisme.
1: Sí.
8: Concretament en contra del turisme. Ah. Viatjarem amb els fons il·limitats que ens ha donat RAC1 i us explicarem per què no ho hagueu de fer vosaltres i no s'atureu les destinacions.
1: O sigui que més aviat això, més que estar en contra del turisme, sona jeta, cara dures. I a més viatgeu sols o viatgeu juntets, a què vas?
8: No, a veure, marxem, sí, o sigui, nosaltres anem junts, vam portar la nostra relació, això que es fa ara, no? Teràpia de xoc, no?
1: No, no comencem, de
8: veritat. La vam portar al límit, vam anar a Montserrat a fer una excursió, vam sobreviure.
1: Va, no, va.
8: Sí, home.
1: De veritat.
8: Avui no ho feu, que hi ha res de foc, sisplau. Ara, doncs viatgem junts per aquesta raó.
1: Va, quina és la destinació o destí?
8: Doncs aquest cap de setmana hem viatjat a Nàpols i Pompeia i hem pres notes als nostres diaris de viatge. I avui, per primera vegada a la història, revelarem els continguts d'aquests diaris.
1: La música no enganya, eh?
8: No enganya, puja, puja, no
1: enganya. Puja. De veritat. En fi, endavant amb el diari.
8: Va, comencem amb el primer dia, 17 de juliol, matí. Molt emocionat, faig els meus primers passos d'aquest viatge i el primer que veig són quatre nens en una moto, sense casc, fumant i sense senyalitzar l'intermitent les rotondes. Penso, són les seves costums i s'han de respectar.
1: Vaja, nens sense casc, conduint, fumant, és la frase més napolitana...
9: El mateix.
1: No és el mateix. La frase més napolitana que s'ha sentit mai.
8: Doncs teniu raó, perquè parlo més o menys del que vaig veure arribant a l'aeroport del Prat. I és que el Baix Llobregat està fatal.
1: No comencem a faltar, sisplau.
8: 17 de juliol, migdia. Val, arribo a l'aeroport, d'acord? Em fan obrir la motxilla, treure la cartera, la documentació, l'efectiu, absolutament tot. Trigo 10 minuts en donar-me compte que m'estan atracant. Val? No és un control de seguretat.
1: Això és encara a l'aeroport, eh?
8: Sí, sí, a l'entrada a l'aeroport. Vale, i camino 45 minuts sense roba per aquelles passarel·les mecàniques, d'acord? Sí. Descalç, molt estrany caminar despullat per aquelles passarel·les mecàniques, fins que em trobo a l'Eric a la porta d'embarcament.
1: Molt bé.
8: 17 de juliol, tarda. No entenc per què el Pablo està despullat. Però, com que ell no fa cap referència al tema, jo tampoc li diré res. En aterrar, un policia vestit molt arrapat em demana la documentació. Jo li dono obedientment, però el Pablo no. Assumeixo que és per no respondre-li un policia allò de «¿Qué ponen tu DNI?», però sembla ser que no, que simplement l'han atracat. Dia 2, 18 de juliol, al matí.
10: Ja passem a dissabte. Ens despertem. Després de passar la primera nit al calabós per no haver-li donat la documentació a un policia, RAC1 ens felicita per no gastar en allotjament. Ah. Això que ens emportem. Això que ens emportem del pressupost, no? Només sortir, ens dirigim a visitar el Castell Nuovo, que, per qui no sap italià i on sé una mica, vol dir Castell Nou.
1: Va.
10: Val? Una mica enganyós el nom, ja que es va fundar l'any 1282.
8: No la trinca.
10: 18 de juliol, tarda.
1: Sí.
8: Arribem al quartieri espanyoli, al quarter espanyol. I em sento com a casa. En un quart d'hora m'han atracat i tret tots els diners.
1: Un altre cop?
8: I igual que a casa, em sorprendria que aquests diners arribessin a Rodalies. Ben bé, volta al món i torna al món. Consolo recordant que tinc fons il·limitats provinents de RAC1.
1: Va, però de rajar de la ràdio, que ja està
10: no,
1: bé.
10: No, però, a veure, espera.
8: Sí,
10: no,
8: clar. Sí, sí, sí. Home, ens han donat fons il·limitats.
10: Ens van dir, què voleu per la vostra secció? I nosaltres, diners il·limitats.
1: Correcte.
10: A veure, és com, dona'm tres desitjos. Sí.
8: Va, ens va dir, tu demana. Pide por esa boquita, ens va dir.
10: Dona'm tres desitjos, doncs vull tres desitjos més.
1: Tu sabràs.
8: M'atraquen i em consolo recordant que tinc fons il·limitats provinents de RAC1. Amb tan mala sort que ho recordo en veu alta i em tornen a atacar.
1: Molt bé.
8: Perquè després diguin que en català no arribes enlloc. Últim dia, 19 de juliol al matí.
10: Sí, ja ens apropem al final, el diumenge. Aquell diumenge que t'has de preparar la motxilla, fa una mica de pal, allò estàs a l'allotjament i fa una mica de pal. Però teníem un dia molt especial per preparar. Ens dirigim a Pompeia.
1: Sí.
10: Portàvem mesos organitzant el viatge. I quan arribem ens diuen que hi ha hagut una erupció d'un volcà i està tot en runes.
8: No. Joder.
10: Quina llàstima, no? O sigui, si haguéssim arribat uns dies abans, haguéssim gaudit de Pompeia, de la ciutat, com Déu mana. En realitat som les autèntiques víctimes d'aquesta història.
1: Quina merda de guia turística és això, tios.
10: A veure, és una guia turística, ja ho hem dit. Nosaltres hem viatjat 3 dies, sí. Hem fet el que hem pogut.
8: Ho voleu tot?
1: Sí.
10: 19 de juliol, tarda.
8: Quina falta de respecte. Tot ple de gent petrificada i la gent i els turistes fent fotos. Em fa tanta ràbia que li dono un cop de puny a un nen alemany que és un turista. Em redueixen i em multen. Gràcies a Déu que paga RAC1. És ben bé que els italians són capaços de donar-nos les coses tan bones com la pasta al ragú i coses no tan bones com el feixisme. 19 de juliol a la nit.
10: Tornem a Nàpols. Comencem a passejar pel típic passeig marí, etc, etc. Però què hem de fer? Hem d'agafar l'avió. Agafem l'avió... Vaja. L'avió de la nit, no? Aquell avió...
8: Trist.
10: Que la gent està dormint.
1: Sí.
10: Però quan a terra comencen a aplaudir. Bé, un avió que fa bastant de cringe. Tornem a l'avió, anem cap a Barcelona, passejant pels carrers de la ciutat, arribem a una conclusió. Els dos napolitans més famosos, Maradona i Tony Soprano, no són napolitans.
1: No, no exactament.
10: A més, un d'ells no va existir, no diríem quin.
1: No. Val?
6: És que de veritat.
1: De veritat.
10: 19 de juliol, nit.
8: Arribem a l'aeroport i m'ofereixo comprar-li roba al Pablo. Però insisteix que està bé, que no cal gastar.
6: Tots aquests dies despullat el Pablo.
8: I ara també va despullat, no sé si us heu fixat.
10: Sí, ja penjarem un reel a les xarxes.
8: Jo aprofito per comprar-me un rellotge durant el vol i ell uns bastonets de pa. A la Terra RAC1 ens truca dient que ens hem passat el pressupost de tot l'any del grup Godó i que per culpa nostra Jordi Basté s'ha quedat sense vacances.
1: Ah.
8: Culpo el Pablo i els seus bastonets.
10: Prou. Bé, he de dir que estaven bons. Eren cars, eh? Però he de dir que estaven bons. I bé. Va valdre la pena, d'acord?
1: Conclusió.
10: Sí. Conclusió. Primer vull preguntar, heu estat a Nàpols?
6: No.
1: No.
6: Sí.
10: Sí?
8: Sí, perquè has sentit aquesta retransmissió i ha sigut com si estiguessis a Nàpols.
6: No, he estat.
10: Sí? Fent un concert o què?
6: Sí, clar.
10: Molt bé, hi havia molta gent.
6: Les napolitanes també.
10: Sí, està bona, i la pizza també allà a Nàpols.
6: Molto bona.
10: Sí. Bé, si no has estat a Nàpols, bé, el primer de tot, us convidem a anar-hi. Però... més val que sigueu com la dona de Pedro Sánchez i feu que us treguin el passaport per no anar-hi, val?
8: Absolutament.
10: Bàsicament això.
8: El millor consell que us podem donar és que sigueu la parella de Pedro Sánchez i us retirin el passaport. Així no gaudireu de Nàpols.
1: Falcon Viatges. En fi, gràcies, Pablo i Eric. No goso preguntar quina serà la antirecomanació o la recomanació de cara a la setmana vinent. El tema de la roba del despullat ja està esgotat, eh? Vull dir que...
10: La setmana que ve...
1: Sí. Del pressupost ja us enviaré el despatx de baix a l'Eulàlia i els embarallareu.
10: No, ja et passaré amb la factura a tu, operatiu.
8: I no va despullat, és un vestit que veu només la gent molt intel·ligent.
10: Exacte.
1: Tu has entès, no?
6: Sí.
10: Ah, tu l'estàs veient, el vestit, llavors.
6: Escolta, aneu a Vietnam la setmana que veu així.
10: Sí, home, anirem un tot.
8: Ens apuntem, sí, paga RAC1, és igual.
6: Sí, menja molt bé.
1: Em queda publicitat per posar? Sí? Vols no, me la guardo per després del butlletí. Val, fem primer el butlletí, que tinc aquí... Bueno, voleu saludar al Joan Ortiz? Joan Ortiz? És nou, aquest, no?
9: Eh? Joan Ortiz, sí, senyor, bona tarda.
1: Joan Ortiz, d'on surts tu?
9: D'una de les cabines de RAC1.
1: Ah, sí, no, del quarto fosc aquest on es tanquen els fosquets.
9: Exactament.
1: Però no ens coneixem, oi?
9: No ens coneixem, ho farem d'aquí una estona, si et sembla.
1: Caram, ojo.
9: Bueno, quan acabis el programa.
1: Va.
6: Ell mana, home. L'actitud que ens agrada.
1: Bueno, jo, té una veu gruixuda, eh? I llavors hi ha Nil Piera.
11: Què tal?
1: Hola, Nil Piera.
12: Hola, bona tarda, com estem?
1: Ens hem saludat abans.
12: Ens hem saludat abans, sí. Porteu roba, vosaltres?
9: Sí.
12: Aquí està molt fosc, fa molta calor.
1: És que és un quarto molt fosc aquest on feu els butlletins, eh?
9: Però digues la veritat, Nil, sí que portem roba, no podem.
12: Sí, no podem. Està, interior com a mínim.
1: Que estan a casa escoltant el primer... No és el teu primer boleto, Joan, o sí? O no has fet alguna altra?
9: No, en aquesta casa no és el primer, però deu ser el 5 o 6, eh?
1: Ostres, bueno, i a casa estan escoltant penyes de butlletí i aquí a l'Eric preguntant-li el tema de la roba.
12: No fa res, és el que la gent vol sentir.
1: Tenim el botó del pànic controlat o encara no l'hem instal·lat?
9: Aquí no.
1: Ah, no, hi havia un botó del pànic abans.
9: Botó del pànic, no ho sé, el pànic sí, però el botó del pànic no ho sé,
1: bueno,
9: si és.
1: Tu, actualitzem les notícies, gràcies a Eric i Pablo.
10: No, a vosaltres.
1: No posarem anuncis encara, els posarem després.
13: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Avui és aquesta música.
6: Ai, us en recordeu cada any? Quina il·lusió.
1: No, és que no recordem cada any. No. Para la música.
6: Digues que sí.
1: Ens en recordem del mal rotllo teu quan el primer any et vam posar una música com de... Tu te'n recordes?
6: De depressió.
1: No, de depressió no. Música de, com es diu, de recepció, una música elegant...
6: De saleta d'espera de dentista.
1: Sí. L'hem estat buscant, la música que et va putejar, el que va posar amb el
6: humor, no
1: l'hem sabut trobar.
6: Aquesta.
1: No, tenim tipus això? Algo això?
6: No, No, això és...
1: Però tu, si tu ets elegant, si ets...
6: No, sóc elegant jo, si sóc un...
1: Bueno, ens tornem a posar l'altre?
6: Per favor.
1: Palante.
6: Per entrar bé.
1: Molt bé.
6: Això és el que porto jo al cotxe. Posa'm un cubata, Marta! Jo obro per diagonal així, jo vaig per diagonal obrint camí així. Que m'obrin pas. Bueno, què? Esteu contents?
1: Estem molt contents de tenir-te aquí un any més entre nosaltres, sí, per parlar del cor. Sí. Jo vaig totalment perdut, eh? Vull dir que no, ja saps que jo no tinc ni idea de tots aquests tios dels que ens vens a parlar.
6: No passa res.
1: Però tenim aquí tota la colla pessigolla que sí que saben coses, però abans...
6: Jo t'il·lustraré.
1: Abans...
6: Què?
1: Vull contar-te dues coses.
6: Quina? A veure.
1: A veure, ahir vam tenir el telèfon, la Laura fa...
6: Em consta.
1: Ah, ho vas sentir o t'ha arribat? O s'ha xivat ella?
6: Em consta, no ho he sentit.
1: Ho vas sentir?
6: Home, si ho segueixo, coi.
1: Val,
6: què s'ha de fer? Què s'ha de fer a les tardes?
1: I la Laura fa, amb la Laura fa, ben fet. I a la Laura fa van comentar una cosa que es va sentir al programa del Clapé, fa... Ja estàs agobiada.
6: És que no us ho puc explicar.
1: No, espera, si que no he fet la pregunta.
6: És que ja sé
1: el programa, o sigui, no. Rebobinem perquè no sàpiga. Vinga. La Laura fa, és una cosa molt estranya, és una gran defensora dels càmpings. I ella ja està, ja hi és o no, encara no?
6: I tant.
1: Sí, està allà,
6: el maig ja hi planta
1: la,
6: el cul.
1: La Ballena Alegre, un lloc d'aquests, no sé quin d'aquests està, pobra dia.
5: Sí.
1: Sí, què vol dir? Sí.
5: Nada.
1: No, ja està allà al càmping.
5: Sin dutxar-se.
1: I que tothom, no, home, sí que...
6: No, que es dutxa cada dia, que eren dutxes comunitàries,
1: Llavors, veus, clar, va allà a dutxar-se, tothom la veu en pilotes.
6: No, home, no, que hi ha unes portetes, però són comunitàries, tothom al mateix lloc.
1: I aquella olor de dutxa de gimnàs, eh? Sí o no?
5: El càmping de l'Airuela.
6: Bueno, jo vaig quedar mig morta.
1: La fa et va convidar, com ha convidat tothom, que ens va convidar a nosaltres, i crec que la Iel va dir que hi aniria.
6: A mi m'encanten els càmpings.
1: No sé, sí, bé, sí, però no... Sí. Bueno, és igual, està molt millor en un hotel. Val. Llavors, et va tirar un tall de veu al Clapés, sí, on se't sentia tu,
6: sí,
1: explicant la teva nauseabunda experiència al càmping, calor, bitxos, no
6: tot,
1: sé què,
6: tot, perquè
1: vòmits...
6: Feia 25 anys que m'hi convidava i al final hi vaig anar. Vas
1: soltant
6: vaig,
1: bueno, amigues, clar.
6: No, més que res, perquè havíem de fer una feina conjunta.
1: Sí.
6: Ah. I llavors vaig dir, o vaig jo allà al càmping o ella no baixarà.
1: Llavors ahir, la Pont Nou, ai, la Pont Nou, la fa,
6: sí,
1: cabrejada per, sí, la llegenda del càmping, va dir, que us digui la veritat... del motiu pel qual... Això, fot-li. Es va trobar malament? Vas vomitar, oi?
6: No. Vaig agafar com un cop de calor.
1: Ja.
6: Per què? Perquè hi havia...
1: Això va sonar, aquesta tia anava taja, va sonar això.
6: Bueno, vaig veure una mica de vermut.
1: Vaja,
6: vaig veure vermut.
1: Ah, sí, el vermut, és veritat.
6: El vermut, i llavors sí, vermut, sol, que no ho sabeu. Sí. Vermut, sol, i una maca, doncs vaig estar pràcticament dormint dues hores, quan jo sóc una persona que no fa ni migdiades, ni capcinades, ni res. Dormo la nit quan s'ha de dormir. Però allà, amb aquell cop de calor, aquell polsim i tot... Saps allò quan desconnectes el cos?
1: Sí.
6: Perquè et passi més ràpid, doncs vaig dormir-me aquestes dues hores. I després jo me'n vaig anar a dormir en un hotel. Perquè, clar, jo allà...
1: Però jo, a la pregunta...
6: A la pregunta...
1: Per què et vas trobar malament realment al vespre al càmping?
6: Mira,
1: que ens va dir la fa. Pregunteu-li, amb tota... Perdó, la puteria del món...
6: Em va passar una cosa, que ara no, és que ara no ho explicarem, que sí, ha passat a tota dona amb edat de menstruar...
1: Ai.
6: Que, bueno, em va passar una cosa... que passa, i que ho explicaré al final de la temporada, si voleu. Oh, m'encanta, perfecte.
1: Vale, doncs
6: comença
1: ja està.
6: Per fer...
1: No, és igual.
6: Acaba amb un presa.
1: Va, no, per favor.
6: No. No.
1: Ah. Bueno.
6: Aquestes coses antigues doncs, no engasten.
1: Tens aquí, veig, la lectures damunt la taula.
6: La lectures,
1: veig,
6: mira, les lectures, 10 minutos, 10 totes.
1: Minutos, no sé, jo me les vaig mirar perquè van arribar ahir les revistes, per sobre.
6: I totes, què
1: tot
6: passa?
1: Tot molt rojigual de tot, eh?
6: Tota la roja, pesadíssims, que jo no aguanto més. Per favor, passem ja a capítol d'això, perquè no aguanto més la roja i totes les notícies que envolten. A mi l'única que m'interessa, l'única estrella és Kane Yamal, que és el nen, el germà petit.
1: Mm. Ah, el petitó.
6: Que és el que fa el xou, és l'estrella, sí, és el que, bueno, és el que està com més, no? És el que està més desinhibit i que no està pendent ni de les càmeres ni de res.
1: No,
6: m'encanta el que fa. Em va agradar molt l'actuació de la Madonna amb el Ronaldinho i el Ronaldo, amb xàndal, que no sé... No...
1: Sí, la combinació de xàndals aquella no era la més... Òbvia.
6: Llavors, jo llenço una pregunta. Tu t'imagines, no sé, digue'm un cantant de 70 anys... Home. Perquè ell està als 60 i pico, eh?
1: Julio Iglesias ja està més gran, no? Sí, no, 70.
6: O Bruce Springsteen.
1: Ah, Bruce, per exemple, vale? Bruce Springsteen.
6: Tu t'imagina't, ell sortint cantant amb aquesta final, que també fa molt de Super Bowl, i al costat dos senyores de 46 i 49,
1: sí,
6: que són més o menys la meva edat,
1: sí,
6: eh? Amb xàndal,
1: sí,
2: amb panxa i empapada. I amb aquella posició de mans a la cintura, allò traient la panxa cap enfora, com si estiguessis a la porta del
1: càmping. I les ulleres de sol aquelles, eh? I les ulleres de sol amb les que anaven.
2: Com si estiguessis tu a la porta del càmping esperant a que vinguin la canalla a dinar, allò, com és, saps? Allò amb les mans a la cintura així amb un davantal, i que tu t'imagines el hate que hauríem rebut, sí, sí, perquè l'únic que van rebre ells dos van ser uns hi-hi, ha-ha, quatre memes, d'ai, aquests amb xandall, com s'atreveixen. Tu te creus que dones una de 46 i una de 49 s'haguessin atrevit a sortir en un estadi ple amb xandall?
1: Esportistes.
2: Sí, sí. Esportistes, no sé, sí, sí, agafa sí, dos futbolistes del Barça, sí, sí, eh? Amb panxa, papada, que no estic crucificant aquests senyors. Estic
1: sí, crucifiquem,
2: un...
1: volem
2: no,
1: crucificar.
2: No, no, estic posant
1: sí,
2: un exemple, o sigui, agafar el mateix que em vam veure amb els homes i posar-ho amb dones. Què hauria passat? Què ens haurien dit? Doncs aquí ho deixo sobre la taula, perquè hauria sigut molt guapo el
1: hate. Però va agradar la Madonna, que és l'important, no?
2: Em va agradar la Madonna.
1: Una mica també... gravadeta, potser, si no t'hi vas fixar.
2: Jo un crom allà que feia patir. Sí. Allò que no sabia si estava gravat, si ho passaven amb diapositives, si era una projecció...
1: Ara repente que volia ser com els túnels subterranis de dins de l'estadi, que potser estava gravat en un base, era un plató, segurament.
2: Feia ballar el cap, perquè sí, allò semblava que estigués gravat de feia 8 dècades. Perquè també era una mica com antic.
1: Home, la senyora estupenda, eh? Estem cosificant, però la senyora està estupenda.
2: Aquí estic. Per què està estupenda? Perquè no està grassa?
1: Bueno,
2: per què està estupenda? Bueno, perquè no està arrugada?
1: No, perquè té molts anys, sí, clar, no sé. No.
2: Ah, i en canvi ells bueno, no ho vam dir d'ells. Ai, mira, estan estupendos no, per tenir 46 anys.
1: No.
2: La Shakira, una altra, que
1: va,
2: ella va estar espectacular, la... no està espectacular, sinó que ella va estar espectacular al seu show, no?
1: Sí.
2: Llavors...
1: Amb l'ex... a l'agrada.
2: Bueno, normal. O sigui, res, jo anés a actuar. Jo ara anés a actuar al Palau Sant Jordi, doncs hi hauria molts ex meus, segur, clar, també, per allà.
1: Ah, sí?
2: Perquè, home, clar, tots, no heu tingut ex, no heu tingut parelles, tothom. Sí, sí. Per tant, normal. Llavors, poc m'estranya que només n'hi hagués un.
6: Clar.
2: Jo crec que per allà potser n'hi haurien uns quants més.
1: A veure, sabem.
2: Llavors, molts comentaris dient que tan bé que està per l'edat que està, no? Ai, que bé que està per l'edat que té, i que és fort el guanyar o perdre, perquè ha guanyat. Tots deien, és que Shakira ha guanyat, perquè té, ella ha cantat el Mundial i ell no ha jugat al Mundial, ella està a la grada veient com ella canta. Llavors, guanyar o perdre davant d'un ex que et va deixar, o sigui, per què? Perquè físicament està... millor.
1: Que va deixar, diuen, per un altre, eh?
2: Per això, ui, sí, ui, quin pecat.
1: No, el, jo no dic,
2: el
1: no,
2: seu
1: no,
2: pecat va ser no obrir la relació. Haguessin obert la relació i tinguessin relació oberta, no s'hagués fotut
1: però
2: aquest Cristo.
1: Però tu ets team Shakira o team Piqué?
2: Jo som team obrir la parella.
1: Venga,
2: que
1: ja, pues
2: que així la gent s'estalviaria aquests drames després de, oi, oh, he sigut infidel, no sé què. Obriu la parella, no tindreu tants drames.
5: Mm-hmm. Claro, com la Alicia González, la...
1: No, però això és la ficció, això és la ficció. És la nostra convidada d'abans.
2: Com han de durar 25 anys els matrimonis?
1: Home, a mi no m'ho preguntis.
2: No és normal.
1: No sé, això,
2: llavors, què passa? Que si ell hagués pesat 20 quilos més com el Ronaldo, ja diríem que no sí, està bé? Diríem que ha guanyat més, seríem Tim Piqué? Doncs no, sóc Tim l'amor, que guanyi l'amor.
1: Vinga.
2: Per cert, una altra cosa que no s'ha parlat prou de la Roja són aquests trajes que els hi van fer, vestits en català correcte, vestits que els hi van fer els futbolistes de la marca Loewe.
6: Ai, són... sí, què et semblen?
2: A veure.
1: Però, quan els hi van posar aquests vestits?
2: Quan els hi van posar quan van anar a la Zarzuela a la recepció del rei d'Espanya. I
5: el... Traje negro, camis azul.
2: Sí, no, però... no, polo azul. És una aberració, o sigui, polo amb traje. Llavors, són uns trajes oversize de 4.700 euros.
1: Què?
6: Param.
2: I especial, però és així, oversize. A veure, els més... queden regulint, perquè els esportistes tenen uns cossos...
1: Clar, podríem portar un slim fit d'aquest, diguem-ne, no? Una cosa figurint.
2: Sí, no per això, perquè ells estiguin prims, sinó perquè tenen un tipus de cos i
1: allargassat, normalment és allargassat.
2: Ah, sí?
1: I...
2: són llargs i alts?
1: Sí, home, són alts, són molt alts i són prims, sí.
2: Ah, jo diria que són més aviat baixos, no?
1: Depèn, no, home, no. El mateix quarsí... és alt. El...
6: sí. Cucurella...
1: bueno,
2: el que no tenen és molt estil, vestint, diguéssim.
1: No.
2: Perquè són una mica horteres tots. Llavors, clar, no els hi posis un disseny de l'OEF a sobre perquè no el defensaran bé. Uns trajes així, vestits amb català correcte, s'han de poder defensar bé. I has de tenir molt flow per no fer el ridícul que
6: o
2: és
6: acabat. O sigui, literal, que hauríem de posar
1: la
6: uns trajes de Primark, no? Perquè van una mica acorde, no?
2: Sabia qui era.
1: La Coco.
2: A veure, després també la 10 minutos, què surt?
6: Espera, ara que comentaves això de, que has tret el tema de la selecció espanyola i que tornant a lo de la final del Mundial,
2: sí,
6: que vas dir, has dit, anaven amb xandall el Ronaldinho, el Ronaldo, també hi havia el Robbie Williams amb xandall, sí, i des de Twitter ens diuen que això
11: pot ser que sigui per fer promoció de la pel·lícula de l'IG que està a punt de sortir, que l'IG va sempre amb xandall.
14: Ah, podria ser que els hi paguessin. O sigui, però hi ha tantes maneres de portar el xandall, carinyo. Perquè la Kim Kardashian, per exemple, va molt amb xandall i ella sí. sempre li queda bé. Altres coses no, però el xandall en si, diguéssim, li queda bé. Vull dir que llavors és el rotllo de cadascú. Poden patrocinar i pagar el que vulguis. Però, nois, no sé, aquella pose, amb xandall, amb les mans a la butxaca...
15: La nova cançó de King Africa, no?
1: Bueno.
15: A bailar és tot una bomba, no?
14: Més o menys. Que us deia, el 10 minuts és que l'Aitana i el Plex...
1: La quina Aitana?
14: Titular. Aquesta. La que parla així.
1: Sí, bueno.
14: Que ha fet tan mal, no. Aquesta noia, amb la... perquè totes les adolescents sí. parlen així, com si tinguessin...
1: Com si fossin
14: i fan unes coses...
1: És veritat, això passa?
11: Sí, però... Això ve d'Estats Units, això ve d'Estats Units, de les cantants d'Estats Units, com, no sé, Ariana Grande o...
14: I de les Trad Wives. Es diuen Fancy Baby Boys, que són xiques, les que parlen així, de, com a tòtiles, diguéssim. Bueno. O sigui, el parlar tòtil i arrossegar aquestes S's, perquè diuen sí. Les adolescents diuen...
1: Com la Rorro.
14: Exacte.
15: O sigui, que forno, que critiqui, o sigui, d'aquesta manera, no?
14: No, així no, parlen així, amb les S's i arrosseguen totes les S's que...
1: Però que és una mena de pijo atontat o
14: gilipollat,
1: no?
14: És una infantilització de la veu, com lo d'Aitana, nenes cookies.
1: És aquesta merda, no? Diguem-ne.
15: Sí.
1: Jo, és una llàstima perquè aquesta cançó que ens ha posat el Marc Espejo, que és la superestrella autèntica, perquè en tenim una altra, però posa l'autèntica, on som? Puja. Vaja, ara no. És allò que se diu un tamacle, però que ara s'ha ressignificat, perquè ara això vol dir que vas amb la Roja.
14: Ah.
1: Sí o no?
14: De cantar, canta bé.
1: Sí, aquesta cançó és molt xula.
14: Canta molt bé, les cançons són xules. Ara, quan ella, la noia parla, doncs no caldria.
1: Val, doncs per tant...
14: Pel meu gust.
1: I per què hem sortit amb aquesta? Ah, perquè surt a la portada del 10 minuts.
14: Amb el Plex, perquè...
1: El Plex no són tontaines d'aquests Instagram o d'alguna cosa aquesta de YouTube?
14: És un youtuber.
1: A veus?
15: Té d'una influencer.
1: És que a veure, un tio que es diu Plex i es veu que no anem bé.
14: No, llavors diu, el titular és Passione a Eivissa, segon estiu d'amor, però jo no dono ni un duro per aquesta relació.
1: Per què?
14: Perquè fa poc un parell de concerts o tres, va fer una cosa molt lletja, que és unes imatges com de backstage d'ells dos, i era ell acaba el concert i llavors va al backstage.
1: Mentre, el Plex aquest, eh?
14: Sí, l'Aitana fa el concert i en una de les cançons fa un ball molt sexy amb un ballarí.
1: Ep,
14: molt sexy.
1: Amb un ballarí?
14: Sí, com molt així. Llavors, el Plex,
1: home,
14: quan...
1: Home, per la ballarí...
3: Maricone!
1: No, va, no comença. Apa! Ja, ara d'aquest color. Que ja...
14: I llavors...
3: I bailant su maricone!
1: No, tots els ballarins.
14: Sí, Ton. Llavors... El Plex fa veure amb una càmera com així, com una càmera oculta, un backstage, vale?
1: Sí.
14: Es veu com ell entra com molt enfadat al camerino, allà on hi ha tots els ballarins, com a hostiar el ballarí, no? Perquè ha fet un ball sexy.
1: Com si tingués gelos, eh?
14: Com si tingués gelos perquè ha fet un ball...
1: Però això no és una comediata pel seu YouTube?
14: Ah, però llavors...
1: Un lletret de merda pel YouTube?
14: Però, oh, sorpresa, estigmes, benvinguts.
3: Un maricone.
14: Calli.
3: Si no ve ben carajillo, és un maricone.
1: No, prou d'aquestes de llenguatge.
14: El ballarí fa un parell de gestos d'aquests estigmatitzats d'home gay, i llavors...
1: Una mica allò que es diu venerat.
14: Sí, fa...
3: Maricone.
14: Estigmes.
1: Deixi parlar. Cony.
14: Total, que llavors el Plex se n'adona de dir, ai, calla, que aquí no hi ha perill. I llavors es soluciona tot amb un petó. I això em sembla lamentable, perquè perpetuen estereotips.
1: Fan la comedieta aquesta, de veritat?
14: Fan la comedieta com si això encara venigués.
1: I d'això en diuen creador de continguts, aquesta gilipollada.
14: Bueno, això no sé si va fer servir pel seu contingut, però va sortir a les xarxes i això no cal que la canalla nostra ni els adolescents vegin aquesta bessura.
1: Molt bé. Ha quedat ventilat el Plex, ha quedat ventilada l'Aitana. Sí.
14: Després, tinc la Mel...
1: Però estàs molt al dia del que passa?
14: Sí.
1: Perquè això no surt a la revista, això que has explicat. Això saps tu.
14: Això ho sé jo, per les xarxes, home.
1: Claro.
14: Escolta'm una cosa, la Mel C, l'Espais Girl, s'ha casat, que anem a crucificar, un tio que es diu Chris Dingwall, que va conèixer amb una app de cites, que guapo és que és poc, és que te'l buscaré perquè és que no t'ho pots ni creure. Guapo és poc.
1: Però una cosa...
14: Mira, o sigui, la jarana és perquè resulta que no va convidar... Bueno, va convidar totes les Espais Girls i la Victòria va ser l'única que li va anar.
1: Aquest d'aquí a la dreta és guapo?
14: Home, sí.
1: Bueno,
3: hombre, està per meter l'USB.
15: Amb una bossa al cap, encara.
14: Què dieu? Està molt bé.
1: Sí, és el teu estil, aquest, diguem-ne.
14: Sí, així, braços com pins de les tres branques.
1: Jo, si són braços com els pins de les tres branques, els números no quadren, però vaja.
5: Bueno, yo me lo comía con ropa aunque estuviera un mes cagando trapos.
1: Va, prou.
14: Qui més surt de 10 minuts? La Chenoa.
1: Sí.
14: Que hi ha una entrevista, llavors diuen, ah, no sé què, el cos, no sé què, sí. Oi, sí, parlem del seu cos, estic molt en forma, o
1: és
14: sorpresa.
1: És una gran presentadora, no podia... la Chenoa, eh? Sí. Fa molt bé OT.
14: Sí. Sí. No es podia saber que parlessin del cos i que està en forma, sí. Però a mi el que m'agrada és la trama paral·lela del gos.
1: Ojo, con el gos. Sí, què passa?
14: Que això no surt a l'entrevista.
1: Què passa amb el gos?
14: Resulta que a l'entrevista surt amb un gos, un pomeranian, un gos que hi va.
1: Surt amb un gos fotografiada.
14: Sí, el seu gos.
1: Que sortia amb un gos. Dius que surt amb un gos.
14: No. Surt fotografiada amb un gosset.
1: Vale, podem veure aquesta foto, aviam? Bueno, no tens a mà? No, és igual.
14: Bueno.
1: No, que t'ajudi l'assistent, que la busqui. No, no.
14: Mira, és aquesta. A veure, això.
1: Ah, sí, sí, sí.
14: Llavors...
1: Això és el plató de la revuelta.
14: Un gos molt bufó, molt mono.
1: Això és el plató de la revuelta, eh?
14: Bueno, vols la foto exacta la foto de la revista?
1: Bueno, està malalt.
14: Total, que el gos diu que l'ha adoptat, que el va perdre el mes de... Ara no tinc la data. El vaig perdre el mes de desembre, el vaig adoptar el mes de gener.
1: Val.
14: Total, que ha sortit una senyora de Canàries dient que ell, que ella va perdre aquest gos el mateix, i que ell el reconegui, que és el seu, no. I que el va perdre el mes de desembre. Per tant, les dates, i exigeix una prova d'ADN del gos, però, perquè diu que és seu.
1: Però, un segon. Però una senyora de les Canàries, la Chenoa...
14: L'ha reconegut, el gos?
1: Li manga el gos.
14: No.
1: Home.
14: No. La Chenoa va a una protectora.
1: Ah,
14: i acull un gos.
1: No l'ha robat ni res.
14: Acull un gos. Llavors, aquest gos...
1: Quina culpa en té, pobra.
14: Realment... L'adopta el mes de gener. I surt una senyora i diu, doncs jo el mes de desembre vaig perdre aquest gos, igual, i el reconec, i a la foto és el meu gos.
16: Pues per dates que... tot encaixa. Podria ser que Chenoa hagués robat el gos de la senyora de Canàries.
1: Venia de la...
14: El va adoptar, ella va fer un bon acte.
16: Amb una hora d'antelació... No. Aprofitant-se de l'hora de menys a Canàries.
1: Però podria ser... Aviam una cosa. Jo...
16: Farem una sèrie de 4 capítols per continuar facturant a Disney.
1: És que porto tot el dia que m'estan fent gestos tota l'estona.
14: Qui?
1: La iaia, per exemple. I quan s'ensenya una foto, i digueu per la ràdio, expliqueu que s'entendrà millor.
14: No, que tinc les fotos de la revista, de Lola. Mira, surt aquí, que té un ull de cada color. El gos o la Chenoa?
1: Per igualment, aquesta senyora que va perdre el gos,
14: sí,
1: no la devia tenir ni el xip, ni el telèfon, ni res.
14: Vull no dir que fem les coses bé.
1: Si no ens queixem tant, no?
14: No fem les coses bé.
1: Quan tu tens veritat. Un gos, a part de no sé què, veterinari...
14: I fiques el xip, doncs molt bé. Pues ara que es quedi sense gos.
1: Bueno, ja veurem com acaba.
14: Què més? A la 10 minuts també surt la Mònica Pont amb 55 anys, amb el seu nòvio Víctor Prat, a la platja, o sorpresa amb un barco, tots els famosos tenen barco l'estiu. Comentari, no es podia saber, cuerpazo d'infarto.
1: Val, un segon, que necessito el so de TV3, que està el senyor Adif de les infraestructures, que es diu Pastor, no li he vist el nom. Em podeu posar el so de TV3, sisplau, per del 324, que està el senyor Compareixent actualitzant com estan les feines de l'Esboranc. 324, Pastor, d'Adif. Ara ens diran quin és el nom
14: Arturo
1: concret.
14: Arturo Pastor.
17: No, però becarios no, eh? Vale.
1: No, becarios no, el so no del Pastor. 324... No el teníeu posat, ja. Hem quedat que sempre teníeu el 324 aquí. Vinga.
18: Esto es un problema complejo y tenemos que estudiarlo.
1: Perdona, estem pendents.
19: Se sap quan es podrà restablir el servei?
1: Ara.
18: Todavía no. Además, esta mañana lo ha contado el secretario de Estado. Seguimos trabajando, vamos a 24 horas a tope, estamos al 100%. El sábado tendremos una situación mucho más controlada y creemos que en ese momento será el día de anunciar cosas. ¿Vale?
20: Senyor Pastor, en directe per 3 Catimpo. Aquesta és una zona complicada per fer qualsevol tipus d'obra de subsol. I quan viuen el rec Comtal, hi ha el riu Besòs, tota aquesta convivència d'elements o altres infraestructures dificulta les obres. I hi ha hagut alguna incidència derivada d'aquesta confluència?
18: Es una zona complicada, es una zona compleja, es una zona que tiene un río, toda la geología, bueno, es una geología singular, pero bueno, estamos acostumbrados también a hacer obras en sitios complicados, complejos, hacemos muchos túneles.
1: Ja ha quedat clar, el més destacat, aquest senyor es diu Arturo Pastor, i és un senyor d'Adif, que està sobre el terreny.
14: Subdirector de Construccions d'Adif.
1: Que fins dissabte no sabran molt bé com arreglaran tot això el servei, i van, mentrestant, van llançant ciment allà dins, perquè, bueno, és un esboranc, majúscul, disculpa, eh?
14: Això, no, els esborancs van primer.
1: Com que estaves començant el tema, t'he tallat just quan començaves el tema, quin era?
14: Un titular de Els famosos disfruten del sol.
1: Bueno.
14: Vale? I és aquest, vull que et quedis amb aquest detall. Digue-ho tu, Carles Porta, ja que tenim aquí.
1: Ai, què ha de dir?
14: Els famosos... Que et quedis amb aquest detall?
16: Els famosos...
1: No, que recordin aquest detall.
16: Quedeu-vos amb aquest petit detall, que serà important més endavant.
14: Diu, los famosos disfruten del sol, ¿vale?
1: Sí.
14: I llavors, ara et llegeixo quins famosos surten fotografiats, perquè això és la ràdio i tal i qual. Hailey Bieber.
1: Qui és aquest?
14: Hailey. Ah. Hailey, una noia.
1: Ah.
14: Kylie Jenner.
1: No sé qui és.
14: Karol G.
1: Aquesta sí, és en Sebastià Solo Mía, segurament.
14: Maria La Piedra, Chiara Ferragni.
1: Maria La Piedra encara circula?
14: Sí.
1: És la Maria La Piedra, Maria La Piedra.
14: Sí,
1: Maria La
14: sí.
1: Piedra. La Maria La Piedra, Maria La Piedra.
14: Sí, acabo. Macoque, Bella Hadid i Cristina Castaño. Digue'm tu ara què veus raro. Què veus raro?
1: Tots són ties.
14: Ah, posen famosos per ser superinclusius, eh? I llavors posen fotos de, oh, sorpresa, només dones a la platja. Perquè, clar, els famosos homes no van a la platja i no els podem fotografiar amb banyador i només han de sortir dones ben
1: cruixades. Seria el telèfon de la Maria La Piedra? No, va.
14: No.
1: Bueno, va, fa uns anys sembla que sí que va haver una mica d'assumpte aquí, però no n'hi
14: ha. Ah, ja, però ja està més presentada. Ella refé la vida i està casada i té un de fills.
16: Està matant la rata palos.
1: Va, prou. Però, i aquestes fotos són, no són robades, són pactades? No, són van allà, queden un fotògraf i cobren alguna cosa?
14: No, no, són d'aquestes regalades, d'aquestes que pengen elles mateixes a l'Insta.
1: Ah,
14: i de coses que venen, imagina't.
1: La penúltima cosa o l'última?
16: Jo envio una foto disfrutando del sol, però no l'han colgat.
1: No, no interessa.
14: No ens interessen res colgando teu. Escolta'm una cosa.
16: Tinc el huevo gegant-so.
1: Silenci.
14: Rigorosa actualitat. Kiko Rivera, Paquirrin,
1: Kiko Rivera,
14: cancela la gira d'estiu perquè té uns... ha dit, tinc uns problemes greus de salut, tal, sí. I havia tingut got, havia tingut ictus, una angina de pit.
1: I una vida una mica dispersa,
14: sí,
1: també, també.
14: Sí, si deixéssim les injeccions, potser milloraria tot una mica. Llavors, al final s'acaba de saber, ara mateix fa, sortit fa 5 minuts,
1: sí,
14: que el que és un altre ictus, que ja dic jo, home, em portes dos, tens un cristo de salut. I el més fort és que la Pantoja està de camí a Sevilla per veure'l, que fa 3 o 4 anys, no sé quants, que no es parla.
16: Confirmamos que está en casa de Kiko con las hijas.
14: Ah, sí?
4: Es que está muy mal, porque mi hijo va muy estresado.
14: Bueno, estresado.
4: Es mi Kiko.
14: Estresado tenim tota la resta mortals.
1: Que el vagi veure, que és notícia que hi vagi veure, perquè tenen mal rotllo mare i fill.
14: Perquè fa com 3 o 4 anys que no es parlen.
1: Ah, no sabia, això.
14: I ara resulta...
4: Pero la salud es lo primero para mi hijo y mi familia.
1: La salud es lo primero.
14: Però com que ara ell s'ha separat, ves que no sigui... que no podia veure massa la seva senyora.
1: Vaja.
14: No ho sé.
1: I bueno, per sempre s'ha de que la família es retrobi, tu.
14: I per últim, que t'ho deixo que també és actualitat, Carolina Juste, l'actriu que té dos goies, i l'Héctor Bellerín, futbolista del Betis, han sigut, són parella de sorpresa aquest estiu.
1: Bueno, què dius ara?
14: Sí, i vols saber el més fort?
1: No.
14: Saps on han tingut una cita?
1: Sí. On?
14: Amb un rocòdrom.
4: Oh!
1: Bueno, és que ella
4: abans,
1: està forta,
4: I abans ho deies tu, ella, dels gimnasos i tal, no? Que s'hi lliga, doncs mira.
14: Bueno, però tu pots estar fort, però després una cita et ve de gust a un bar o un lloc o una biblioteca, però un rocòdrom, que hi ha tot suor, brutícia, pols, pudor de suat, aquells peus de gat que t'has de posar,
4: entre
14: els mitjó, amb l'arnès allà apretant-te tota... No, aquell arnès que t'apreta tot allà i que ho has de veure des de sota, perquè clar...
4: No, però l'escalada animes molt, jo crec que dona, de veritat, uneix molt.
1: Però a més,
21: hombre, es que te ayuda a subir, te sujeto por detrás.
4: No, no, no per això.
14: Mira, sujeto por detrás amb tot l'arnès aquell posat allà, i no és bona imatge de veure la primera cita.
1: I a Marta. I a la vista de tothom.
14: A la vista de tothom.
1: Clar, el Bellerín i aquesta la Juste els reconeixen a tots dos. Ben fet, estimada.
14: Bueno. Digue'm, ens veiem la setmana que ve o l'altra,
4: no sé,
14: sí, o cada dia. Vindré cada dia.
1: De què passa?
4: Havia dit abans un spoiler d'algú de la Rosalía, no sé.
14: Bueno, perquè l'ha liat part amb les entrades del concert d'Argentina, que la gent les està tornant.
1: Ha fet un post i ha cabrejat.
4: Que vaig retuitejar sense voler, és que tinc les ungles molt llargues.
1: Ja,
14: doncs
1: això.
14: Jo crec que a la community manager li han amputat un dit gros del peu per no revisar bé el contingut.
4: I poso un de nou, no passa res.
1: Sàpigues que et volem ajuntar, perquè tu et cobraràs els dijous, normalment.
14: Quan menester.
1: Amb mi perfecta.
14: Ah, i l'Alberto.
1: Mi todo, ara és mi todo.
14: Molt bé.
1: És l'Alberto Gadel, però vindrà demà aquesta setmana. No sé què passa, que no pot venir avui i ve demà. I la setmana que ve haurem, però vull ajuntar els dos perquè
14: ja estarem junts.
1: Ja
14: tenim tot l'estiu per davant, si tenim tot el mes d'agost.
1: Bueno, sí, és veritat, tot el mes d'agost que farà molta calor. Molt bé, doncs escolta, un aplaudiment per la... d'allò.
4: Ens veiem aviat.
1: La d'allò, vull dir, té
4: mal, eh?
1: La Marta Pontnou, la senyora que no sabem què van a fer al pàrquing... Ai, al pàrquing.
14: Al
1: càmping, al càmping.
14: A dormir.
1: De l'hora fa.
14: A veure si pot anar a dormir.
1: Doncs mira, fem una petita pausa per la publicitat i presentarem en societat en Joan Quadern, que es presenta, que no sabem si és músic o pastor, es presenta amb la cançó del pal. Ara li preguntarem.

0: Hi ha gent que fa declaracions d'amor a una persona, hi ha gent que fa declaracions d'amor a una ciutat, hi ha gent que fa declaracions d'amor a un país, com a Lluís Llach, per exemple, i hi ha gent que fa declaracions a un pal de pastor. Ara veurem d'acabar aquesta història amb el Joan Quadern, a qui donem la benvinguda, que es presenta acompanyat de dues misterioses persones, que són l'Ariadna Luri, ara. Hola, hola, com estàs? Benvinguda.
1: Gràcies.
0: I també l'Adrià Sánchez, hola, com estàs?
2: Bona tarda.
0: A veure, anem a posar una mica d'ordre. Bé, jo sentim que aquí la música ens agrada molt i que fins i tot cantem. Avui jo no cantaré, ja he cantat per tota...
1: Molt bé. No t'incloguis dintre de cantar, eh?
0: Bueno, Maria, tranquil·la, relaxem-nos una mica. Aviam, digo. Joan, la cançó del pal, que és el que estem sentint ara,
2: sí,
0: és una cançó que efectivament dediques al pal... Aviam, si ho explico malament, m'encorreteixes, eh? El pal que tu fas servir per pasturar.
2: Sí.
0: Però llavors tu ets músic, cantant o pastor. O totes tres coses. Bueno, o dues. Vaja, tu m'entens.
2: Jo, de vocació em sento pastor.
0: Sí.
2: Música em vaig començar a fer fa un parell d'anys.
0: Mm.
2: I llavors pues, vaig combinant les dues com puc.
0: Perdó, perquè els gens no veuen la cara que fas, però ets un tio relativament jove, puc dir-ho, això, més o menys.
2: 24 anys.
0: 24 anys. I els altres teus companys també, més o menys.
1: Jo 20.
0: 20?
3: Una mica més grandet.
0: Bueno, no vol dir l'edat, eh? És un presumit, no vol dir l'edat. Val. Llavors, fa servir el... Pastor de què?
2: De cabres.
0: De cabres.
2: Cabres Payolla, és una raça andalusa.
1: Ah, sí?
2: Oh. Sí, una cabra lletera. De totes les cabres que hi ha que fan llet, és la que és així més rústica, que té menys problemes de salut, que s'adapta millor al terreny, tot
0: jo
2: això.
0: Jo no m'imaginava que passaríem al detall concret,
2: sí,
0: de la raça exacta de cabra. Vols que en lloc de parlar de música parlem de la cabra aquesta?
2: Podríem fer-ho.
0: Fas formatges o alguna cosa? O
2: jo
0: munts
2: no,
0: la llet?
2: L'empresa sí fa formatges. No.
4: Ahí están.
0: Això és una cabra.
4: ¿Qué le dices a las cabras?
0: Què diu?
4: Que tenemos a las cabras por la línea 3.
0: Ah, no, no tenemos a las cabras.
4: Espera más, ¿qué
0: no,
4: le dices a las cabras?
0: No le dices a las cabras, perdona. No li fotis cas. Dèiem, hi ha algú que fa llet? Perdó, que fa?
2: O sigui, l'empresa a la que treballo, que es diu La Segalla...
0: Aviam, la llet la fa la cabra.
2: La llet la fa la cabra, sí, des de luego, sí. I llavors, jo la meva feina és
4: munt,
2: i llavors cada dia hi ha una persona que treballa a la formatgeria, que és la, sí, Cristina, i llavors puja a buscar la llet i l'elabora a la Selva del Camp, que és on està la formatgeria.
0: Mm. Tu ets de Reus, però, eh?
2: Jo sóc de Barcelona.
0: Ah,
2: i visc a Reus.
0: Vaja. Per tant, per què no t'has presentat amb un formatge aquí? Ja, com ai,
2: és veritat, això. Sí, sí. Perquè no he passat per la formatgeria avui.
0: Ah, molt bé, és igual. Però estarem aquí fins al 31 d'agost.
2: Molt bé.
0: No, perdona, estem fins al 31. No, estem fins al 21.
1: 28.
0: No, tia, que el 31 comença 29. La programació normal, fins al 21.
4: El 31 no s'hi factura?
0: No, el 31 ja comença el Basté i companyia. Vull dir que a partir de les 6 del matí estaran aquí. Val, ja tenim clar la cançó al pal. Ara, per què el pal... De pastor, d'aquesta cabra, com es deia, ja, el? La cabra...
1: La Payolla.
2: Molt bé.
0: Com?
1: De fora. Les cabres Payolla, quantes en tens?
2: No són meves, jo soc treballador. Sí. Ara mateix en tenim com a 100.
0: Hòstia.
1: Wow.
2: Són poques, en realitat.
0: Jo trobo que és com molt, no haver de moure... Perquè
1: com
0: mous,
1: sempre,
0: no? Vas allà...
1: Inveint.
0: Què?
1: Tot el que no és raça, sempre
0: no.
1: Inveint.
0: No, senyor Oriol, no siguem
1: aquest tema. Camps i terres.
0: No, ningú ha dit que fos una raça forana. Ningú ha dit que fos una raça forana. Per tant, tu ets un pastor que es posa músic, és això?
2: Sí.
0: Més o menys, ho he dit bé? Val. I aleshores, o sigui, aquesta és la teva feina real, ha quedat clar el tema del formatge, els hi cantes a les cabres?
2: Ho faig sovint, sí.
1: Ah, sí?
2: És un públic molt desagraït, però...
0: Ho dius en sèrio?
2: Sí. Sí, però em vaig comprar un guitalele, que és com una guitarra més petita.
0: Perdó, llavors... guitalele?
2: Un guitalele...
0: No és un ukelele, és una altra cosa.
2: No és un ukelele, és una guitarra...
1: Con ukelele.
2: Més petita, sona com un ukelele.
1: El Josep Montero el fa servir molt, el guitarlele, al
0: Josep Montero.
2: Ah, molt bé. Ah, sí, penso que sí.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, de veritat, jo l'he vist moltes vegades actuant amb... Potser actualment no, però amb les anteriors gires segur que sí.
0: L'Adriana diu que sí amb el cap, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, i deies, llavors els hi toques, i què els hi toques? No, cançons teves o vostres?
2: Cançons meves, sempre sí.
0: Val, perquè ells dos t'acompanyen en la teva trajectòria, que en quin moment s'incorporen... Com apareixen l'Adriana i l'Adrià? És que sembla un xiste, Adrià i Adriana, no?
3: És que ja, l'has fet expressament.
0: Sí. Quan apareixen aquests dos?
2: No, la història és una mica... jo vaig començar a fer cançons.
0: Sí, perquè t'estem presentant al públic amb la cançó al pal i que la gent sàpiga qui ets i d'on has sortit, claro, i perquè has vingut aquí a veure'ns.
2: Llavors, vaig gravar un EP, sí, i el mateix productor, l'Albert, em va dir que m'apuntés al Sona Nou, que és aquest concurs de música, sí, i llavors em vaig apuntar al Sona Nou i, sí, i després vaig dir, hòstia, em faria falta una banda per defensar els directes. I llavors vaig estar buscant músics i entre els quals estan ells dos.
0: I ara, són de
2: i ara ja som perquè... una banda estable, diguéssim.
0: Perquè tu m'has dit que eres de Barcelona, però estàs a Reus, i ells sí que són de Reus.
2: Sí.
3: Sí. Un gironí que està a Reus, també.
0: Bueno, mal, però està bé. Bueno, ara m'estan dient visca Reus pels auriculars.
1: Visca Reus, doncs, sí.
0: Bueno, d'acord.
2: Ho fan,
0: si
2: això.
0: Si n'hi ha més remei, sí, és una mica molt gent particular. Aleshores, us heu presentat el concurs Sona Nou, que és el concurs que organitza la revista Enderroc, que, a veure, dius que en quin punt esteu ara?
2: Ara estem a les semifinals.
0: Semifinals?
2: Vam fer les semifinals ja, o sigui, ja vam fer l'actuació.
0: I no sabeu quin és el resultat d'això?
2: No, encara.
0: I de què depèn? De la votació de la gent, del seu jurat, d'aquí? A qui hem de subornar? A qui hem de trucar? Hem de trucar al Gendrau? Qui hem de trucar?
5: El dia 29 de juliol sabrem si hem passat a la final.
0: De juliol?
5: Això ho decideix el jurat del Sonar.
0: Aviam, quan és
2: d'agost,
0: el 29
2: de juliol? D'agost.
5: No, no.
0: A veure, bueno, si no us foteu d'acord entre vosaltres, de quin dia és això?
2: Si hem de trucar, trucaran.
5: El juliol.
2: El juliol.
1: Si és 29 de juliol, creus, ho busco bé per confirmar-ho, és dimecres que ve.
2: Ah, sí. Vale.
0: A veure, és molt diferent. És molt diferent passar-se tot un mes acollonit esperant a veure què passa.
3: 29 d'agost, ja t'ho dic jo.
0: Tu dius 29 d'agost? És que estic per trucar
3: el Sant Grau. És que em llegeixo les bases com 3 vegades al dia.
0: Sí? Val, bueno, doncs aquí...
5: Ai, no me les llegi mai, jo.
0: Molt bé, han vingut a barallar-se l'Adrià i l'Adriana per decidir quin dia sortirà això. Aleshores, si supereu les semifinals, anireu a la final. Haureu de tornar a tocar o com funciona això?
2: Llavors, actuaríem a... Si passéssim a la final, actuaríem a la Mercè, a Plaça Catalunya. Sí, no, no, és una cosa molt gran.
0: Cuidao!
2: Se'ns en va de les mans. I això seria, no sé si va dir el 23 de setembre, no sé quan cau la Mercè.
0: Sí, sí, el 23 o 24, el 23. I grau de nervis per l'espera? Diria que pocs, perquè no tenen ni puta... Ai, no tenen ni idea de quin dia és.
1: Escolta, sí, ara ja ho sabem, eh? Veig que aquí ho llegeixo d'en Darroc.
0: Anem a dir la tercera tan discòrdia.
1: Diu, el jurat del Sona Nou seleccionarà els tres finalistes que participaran a la fase final que tindrà lloc entre agost i setembre. D'acord? Per tant, ho sabeu.
0: És una merda de precisió. És una merda de precisió.
1: Diu això. La Judit, mira, m'acaba de comentar la Judit, que és qui ha preparat l'entrevista, ha mogut cel i terra per buscar la data i no l'ha trobat, per tant...
0: Voleu que truquem al Xandrau, però ell diu que s'ha llegit les bases, és igual. Llavors, si això passa, aneu a la final, i si guanyeu la final del Sonou, què dona dret, això?
2: Està, bueno, ens dona molta promoció.
0: Jo diria
2: promoció.
0: Que hi ha molts grups de l'escena catalana, perquè aquest concurs fa 20 anys, potser que es fa, molts grups de l'escena catalana que han sortit d'aquí. Però normalment no són els que guanyen la final, eh? Són els que queden segon. L'Adrià va fent que sí amb el cap, jo diria que els Manel van quedar segons... Els Amics de les Arts van quedar segons, imagina't si parlem més de 20 anys, perquè els Amics porten 20 anys, i més, bueno, podíem fer una llarguíssima llista de grups que han passat per aquí. Però els altres estan tranquils, eh? Ja sortirà i ja es veurà.
2: Sí.
0: Bueno, a veure, la cançó...
1: Però del... cap pastor, eh? També et diré. O sigui, que el que tens tu, no? Vull dir... Ai, per... Vull dir que han passat molts pel Sona Nou, però no del seu perfil.
2: Pot ser.
0: Bueno, però jo crec que valoren la música, no que sigui pastor. No, vol dir, no sé si em vas preguntar...
1: Però no sé si hem tingut mai un públic tan complicat com unes cabres, saps què vull dir?
0: M'estic perdent.
1: Perquè si ell practica cada dia amb les cabres, els hi canta.
0: Ah, és veritat, que els hi cantaves a les cabres?
2: Cançons meves.
1: Clar, això
2: no,
1: et dona...
2: No, el que passa que cada vegada que trec la guitarra penso, mira, ara vindran, em miraran, deixaran de menjar, i no, o sigui, se'n van...
1: Això,
2: no els importa.
1: Que ell té un públic exigent.
2: És difícil,
1: clar.
2: Sí.
0: De fet, té una cançó dedicada a les cabres, sí o no?

0: Ara et sentirem cantar, eh? Et sentirem, us hem portat perquè cantis en directe d'aquí uns breus minuts.
1: Con les cabres.
0: No ha portat les cabres. He vingut sense les cabres. Tenim els tertulians d'esports, que és el que més hi costa, que estan per aquí a rondar.
1: Àngel Pérez.
0: Sí, l'Àngel Pérez i...
1: El abogado.
0: És abogado? Ah, sí, que és abogado, de veritat. Perdoneu, això és un frenopàtic, suposo que us n'heu adonat, no? Aleshores, tu, com has explicat abans, estaves a Barcelona, però vas anar per a Reus. Vas començar a fer aquest canvi vital, o això té alguna mena d'història rara d'aquestes...
2: No, jo...
0: El de Girona ja no li pregunto. Perquè no, que, com un de Girona va anar per a Reus, però tu...
2: Jo no vaig anar de Barcelona a Reus, però jo, com als 19 anys o així, me'n vaig anar a viure en un poble que es diu Arnes, que és d'on ve la meva família,
0: sí.
2: I vaig estar allà com a 3 anys. Uh-huh. I després d'allà hi vaig marxar perquè vaig anar a estudiar a l'escola de pastors, que hi ha una escola de pastors a prop de Rialp, i vaig fer les pràctiques a la Segalla, que és on després em van agafar. Llavors vaig passar directament, vaig anar de Barcelona a Arnes i d'Arnes a Reus.
0: Estic molt fascinat amb el teu pastor. I què t'ensenyen exactament allà? Ser pastor, ja m'ho imagino, però vull dir com...
2: No, veterinària, maneig de gossos, gestions burocràtiques que hagis de necessitar...
1: Ah, Gilbert.
2: També.
0: Sí?
2: Potser. Home. Bueno, era més extraescolar nostre i ens compràvem... Hi havia gent que es comprava com una mena de xiulets. Xiulets
0: tens algun xiulet concret?
2: No, jo no
0: sí,
2: n'he fet
0: sí,
2: mai servir.
0: Però...
2: No ho faig, crido molt, però...
0: Crides?
2: Sí. Li paro la gossa i ja està.
0: Ah, i la gossa ja fa...
2: Sí, la gossa fa la feina.
0: Molt bé. I per la gent, ara que entràs i la gent ho veurà, però l'estil musical vostre, teu, com el definiries?
2: És música de cantautor, o sigui, faig una miqueta el que em va sortir. Ara vam fer un bolero.
0: Ah? Sí. Bueno, hi ha la cançó del pal, que ja heu dit que es dedicava
2: la cançó del pal, sí, és
0: com hi ha les rock, cabres que hem sentit ara.
2: És una jota.
0: Sí.
2: I després pues, també hi ha una rumba, m'agraden les coses folklòriques també, el que va sortint.
3: N'hi ha una que és dedicada a tu, no? Era?
0: A mi, per què?
3: Ah. Pot ser?
4: Sí, demà descansa.
2: Ah, també, sí.
0: Quina? Quina?
2: Hi ha una cançó que es diu Demà descansa Pere, que li vaig fer pel meu jefe, que també es diu Pere.
0: Ah?
3: Per tu, per després d'acabar els seus tios.
0: Sí que estàs assabentada.
3: Què et penses?
4: La Rosalia està en tot.
0: Sí. I vosaltres què heu trobat en el projecte del Joan per incorporar-vos-hi? Adriana.
4: Doncs a mi em va escriure una nit i em va proposar si volia formar part de la banda i li vaig dir que sí.
0: Bueno, fàcil.
2: Molt fàcil.
0: I tu, Adrià?
5: Doncs jo vaig escoltar les seves cançons en directe, em va eclipsar, i llavors va dir, busco guitarrista. I dic, Joan, som-hi.
0: Molt bé, i m'imagino que estàs al Spotify, per si algú el vol buscar.
2: Sí.
0: Han de posar Joan Quadern i ja
2: Joan
0: està.
2: Quadern, escrit en C.
0: En C de Catalunya, no en sí. Q, sinó escrit a la castellana, diguéssim. Uh-huh. Sí, bueno, clar, perquè sembla que Quadern... Quina
2: O sigui, com si fos Quaderno,
0: ah, no, clar,
2: però sense
0: sí.
2: La O.
3: Ah, jo trobo que és molt maco que els nens escriguin en el Quaderno.
0: No, Filarín, però això és el cognom. Ja està,
3: em pensava que era dibuixat.
0: Anem a l'actuació, no?
2: Vale.
0: Agafa la guitarra que la tens per aquí amagada i la cançó que ens presentarà en Joan Quadern és...
6: Ja era hora de que trajeran un artista madridista
0: i
6: que desde pequeñito... Sí, porque hemos visto ahí la funda de la guitarra que pone Cibeles y nos llena de orgullo y satisfacción.
2: No sé, la funda de...
6: Que traigan un chico madridista...
0: No, no és del Madrid.
6: Que desde pequeñito pues ya soñaba con...
0: No ets del Madrid, oi tu?
2: No.
0: Tot té la funda que ho diu Cibeles. Ara està acabant d'afinar.
6: L'himno del Real Madrid.
0: Em diu que la cançó que entraràs, ens l'estrenaràs per nosaltres?
6: Les mocites madrileñas.
2: La puc explicar? És una
0: la pots explicar sense cap mena problema.
2: Vale, és una cançó que es diu Amiga del Jazz.
0: Acosta't un plet més al micròfon.
2: Vale. És una cançó que es diu Amiga del Jazz. El jazz és el que se li diu en el terra d'un

0: Aquest estiu casa teva pot ser diferent. Més còmoda, més teva, més tu.
1: A la Sénia País del Moble tens més de 20.000 metres quadrats amb tots els mobles, tapisseria, matalassos i solucions a mida. T'esperem a la Sénia.
0: País del Moble.
2: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
3: Eh?
4: Ai, sí, sí, m'imagino, però...
5: Aquests de fora sempre es comporten igual.
3: No.
5: Animals.
6: Que no són de fora, que són totes formen el mateix grup. I llavors aquesta cançó està dedicada...
3: Sí, la Manoli, un dissabte que jo treballava, me la vaig trobar morta.
6: Joder.
3: I és una cançó que he fet per ella, és molt trista. És, normalment és una cabra que, diguéssim, ja feia temps que la seva vida
6: hauria
3: sigut millor acabada.
6: Mica,
3: sí, el que passa és que no la van matar, que és una cosa que haguéssim fet quan ja la cabra ja no té sentit que visqui més perquè ja està patint molt. No ho van fer perquè estava criant. Llavors, bueno, era una cabra que vivia sempre sota la menja, sempre sota la menjadora, perquè ja no la pagaven, ja no sortia mai a pasturar perquè estava malament, tot això. Això són coses que necessiteu per després entendre la cançó.
6: És molt xungo, això, eh?
3: És molt xungo.
6: És molt xungo, tio.
3: La cançó és molt trista.
6: Molt bé. Doncs aquesta cançó trista, a la qual història ha quedat ben explicada, amiga de jazz...
4: La cabra, com es diu? Perdona, es deia.
3: Manoli.
4: Es deia,
3: Manoli.
4: Perdó.
3: Manoli.
6: Dedicada a la cabra Manoli, que li han passat totes aquestes coses, que no és l'única, sinó que a totes ramats hi ha una cabra que li fan... Perdó.
3: I dos i tres, sí. Bueno, ella mor i l'endemà hi ha una altra que ocupa el seu lloc.
6: Sí, és bullying, però versió letal, diguem-ne.
3: Sí.
6: Doncs aquesta és la cançó que ens interpreta Joan Quadern, ara mateix, al versió estiu.

0: Sinfonia del Jazz, cantada per en Joan Quadern amb C, per si el busqueu a l'Spotify, dedicada a la cabra Manoli, avui que hem descobert per un cantant pastor que sempre hi ha la cabra maltractada dins el grup. Una encantadora i bonica cançó, en recordeu-vos en aquest nom, que al setembre, no sé quin dia, he enviat un missatge, a veure si m'ho aclarien, però no ho aconsegueixo. Si se sap, en els propers minuts t'ho dic.
1: Vale.
0: I si no, doncs ja ho trobarem. Però vaja, em refio molt de l'Adrià. Si sí, que el 29 d'agost, el 29 d'agost. Nois, no sé si sou molt futbolers o no, però ara toca el temps afegit. Tenim aquí el personal del Barça, aquest que han fitxat, el Karim aquest, que no sé com es diu. Que...
2: Adeyemi. Adeyemi.
0: Doncs
2: no,
0: això.
2: Sí.
0: No.
2: Tant és, no s'entén.
0: Sí.
2: Ai, va, s'entén una merda.
0: Bueno, prou de començar aquí aquests comentaris. Gràcies per haver vingut. Una abraçada molt gran.
1: A vosaltres.
0: I res, dos anuncis i el temps afegit es posa en marxa.

sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal? Com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i, amb el vostre permís, també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem una conversa amb l'actor Pep Anton Muñoz, un No s'ha parlat prou del No ho sé, amb el Pep Antoni Roig i la Jana Jubert, i Cuina a mà d'aparellada. Comencem amb un dels actors més estimats de casa nostra, que és, sense cap mena de dubte, amb Pep Anton Muñoz. Fa mig segle, que es diu aviat, que és en el món de la interpretació i del doblatge, i ha interpretat personatges que han quedat absolutament gravats a la memòria de tothom, com per exemple el Peris del Cor de la Ciutat. A més, també ha posat veu a Hugh Grant. Avui recuperem un plat estrella que li va fer el Xavi Bundó al febrer d'aquest any. En la conversa parla de la seva carrera professional, però també de temes més personals, com per exemple la reacció dels seus pares quan els va dir la seva orientació sexual o l'assetjament que va patir a l'escola.

0: Vinga, arriba al plat estrella. Sabeu, aquestes converses sobre taula amb gent interessant que ens agrada fer al costat del Toni García. Com estàs, Toni? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: I també del Malcom Otero. Bon dia, Malcom.
2: Molt bon dia.
0: Avui hem tornat al lloc on hem comès molts crims. Hem fet moltes coses aquí. És el restaurant Catalina de Gavà, al costat del mar, en una pineda meravellosa, amb un menjar extraordinari i en fi, amb una companyia perfecta. Abans de saludar el convidat, deixa'm saludar la Nicole. Com estàs, Nicole?
3: Bon dia.
0: Perquè avui que no hi és ton pare...
3: Sí. Menys mal.
4: Per fi tenim algú seriós.
0: Algú seriós a la cuina i fent les coses. Avui què menjarem?
3: Doncs pues mira, us hem preparat una mica de bunyols de bacallà.
0: Épala.
3: Seguim amb unes anxoves. Després farem uns calamars guisats amb ceba. Carxofes a la brasa amb sobrassada i formatge. I ja seguirem amb un arròs de gambes.
0: L'arròs de gambes.
3: I després ja veurem què voleu de postre.
0: No sé si... Gràcies, de veritat, Nicole.
1: Gràcies, Nicole.
0: No sé si té alguna intolerància, alguna al·lèrgia, alguna cosa al convidat d'avui, però el Real Madrid. Avui un dels actors més estimats, sens dubte, de casa nostra, amb una trajectòria fantàstica, amb personatges que s'han quedat a la memòria de tothom. La veu, les cançons, el teatre, el cinema, la televisió, el món del doblatge també. Pep Anton Muñoz, com estàs, Pep Anton?
5: Molt bon migdia, estic estupendament bé i estic meravellosament acompanyat. I jo volia preguntar una cosa.
0: Sí, digui.
5: Després de tot el recitat del menú que tenim avui,
0: sí,
5: que ja posaran tàpers.
1: Si et demana, sí,
0: si et dic, podem demanar, no, per emportar.
4: El Toni és un expert, ja li pots fer. Jo
1: sempre.
5: Em resol
0: la setmana.
5: Ah,
0: no. Tens un petit problema, tens un petit inconvenient, que és que tens el Carpanta amb el Comotero al costat, sí, i és probable que et foti una miqueta
5: que em pilli. Sí.
0: No tens intoleràncies, no tens res?
5: Res, estic obert a tot. De cames també.
0: Bé!
4: Encara no començat.
0: Alguna mania inconfessable? No, tampoc a la cuina.
5: No, de la cuina res. No, la cuina, sóc un amant de la cuina, jo mateix,
0: sí,
5: m'encanta.
0: Cuines?
5: Relaxa molt, sí, cuino molt. A mi em relaxa moltíssim cuinar, sí.
4: A més, aquelles persones com jo que veu vi cuinant i quan acaba de cuinar va absolutament ebri.
0: És perillosíssim, això.
5: Absolutament ebri, no.
4: Però una mica ebri.
5: Però una mica achistat, sí. I després, amb una mica menys de gana, perquè com que vas tastant...
4: Clar, per això et dic, tastet, no et menges una miqueta i dius, bueno, així ja ho menjarà.
0: Ja escolta, Pep Anton, estàs ficant en molts saraus, com sempre, o no?
5: Ara, des que estic jubileta...
0: Per què vol dir jubileta?
5: Jubileta estona, sí. Jo em vaig jubilar als 65, el mateix dia que vaig fer 65.
0: El dia del 65 vas anar, sí, a buscar la carta, sí, o el que fos?
5: No, vaig anar a buscar res perquè estàvem en plena pandèmia.
0: Ah, vale.
5: Telemàticament. El dia 5 d'agost, sí, que és el dia del meu aniversari,
0: sí,
5: i a primers de setembre ja cobrava.
0: Carai,
5: escolti,
0: quina il·lusió, no? Aquest primer sou de jubilat, o no?
5: Una il·lusió meravellosa, a més, sense fer res.
0: Però bueno... No, però continues, vas fent coses.
5: Sí, la veritat és
1: que... No m'expliquis això, que és frau.
0: No és frau, és jubilació activa, se't diu.
5: Exacte. O sigui, un dels objectius era tenir assegurat aquest sou... i després poder escollir què volia fer del que m'oferien.
6: Però bueno, de fet, des que et vas jubilar amb l'empresa aquesta, el Ramon Campos en Bambú, has entrat i no paras de fer coses. El Tamar, la Tierra de las Mujeres, això, la Sandra Berneda, no has parat de fer coses des que t'has jubilat.
5: Perquè m'estimen molt. I a més, a mi sempre em ve molt de gust treballar amb ells, perquè jo o sigui, la primera vegada que vaig fer audiovisual a Madrid ja tenia 50 i escaig anys. Vaig començar ja, que ja era una mica grandet, no? Mm. I a més venint d'un món una mica ensorrat i un món ple de clarobscurs, més obscurs que clars, aquí, perquè a partir del cor de la ciutat, o sigui, quan es va acabar el cor de la ciutat, del qual guardo uns records meravellosos i és una feina que encara avui dia em fan present la gent del carrer, el Peris, però de cop i volta és com... Et trobes en el buit més absolut.
6: Però això per què? Perquè el personatge tan potent...
5: Jo crec que sí que vaig ser una mica víctima del personatge exitós, no?
0: Del Peris.
5: Del Peris, sí. O sigui, per una banda estava molt bé, perquè tenia molta empatia amb la gent m'estimava, sí, m'adorava, sí, etcètera.
0: Però jo diria que és el personatge més important de la ficció de TV3, de la història, diria.
5: Però és que avui dia, és que no, gairebé no passa dia que em trobi algú i que em digui, ei, Peris, clar, tal, no sé què. Em diuen Peris, no em diuen Pepe Pepantón, eh? Difícilment et diu el Pepantón. Quan estava treballant a Madrid, amb Gran Hotel, amb aquestes sèries que vaig fer, també em deien, Peris, ja et veig, eh?
0: Allà, a Madrid.
5: Fent de comissari.
2: Marxat, amb el perill.
5: Ja et veig a Madrid, ja et veig a Madrid.
0: Que bo.
5: Però bueno, sí que van ser, entre el cor de la ciutat i la meva anada a Madrid, van ser 2 anys una mica d'ostracisme, que primer penses, potser és normal, potser és natural. El tema sempre el mateix, eh? És que la gent encara té molt el seu imaginari, el Peris, és difícil. Encara que t'ho expliquis, ja, però mira, saps què passa? És que jo sóc actor i tinc la capacitat de transformar-me interior i exteriorment, però no va calar, el discurs no va calar.
0: Però em recordo una mica que quan va venir l'Emma Vilarasau també a fer el Plat Estrella, que va estar, no sé,
2: sí,
0: quan,
2: ja explicar,
0: una dècada i mitja o dues sense trepitjar TV3, ja.
5: Finalment, vaig fer l'última temporada de La Riera, que va ser la sèrie que va venir posteriorment, perquè el nostre estimat Pere Arquilloé el liquidaven, que era el dolent oficial. Necessitaven un altre dolent oficial, llavors em van cridar a mi, em van fer cas, i va ser quan vaig fer aquell paper, que anava tot rapat, que era un fill de la gran puta.
2: Però tu t'agradava fer de dolent? Molts actors...
5: A mi em fascina, perquè és que, clar... Però, clar, el dolent, tot i que busques internament coses que et facin ser dolent, sí, tot i que puguis aprofitar pel personatge, sempre costa més.
0: Perdona, ara he de dir una cosa, que el Peris, que era tot bonomia...
5: Sí.
0: També té un amago simpàtic i el que vulguis, eh? Sí, sí. Però el moment d'emprenyada Peris, sí, que era una cosa de, per episodi, hi ha una emprenyada Peris, aquella frase històrica que per mi és part de la meva trajectòria, que ja saps quina diré. No teniu un altre lloc on anar a cagar? Que és aquell moment que el Peris mira al cel i veu uns coloms que se li estan cagant i diu, no teniu un altre lloc on anar a cagar?
5: Sí, sí.
0: No teniu un altre lloc on anar a cagar? Perquè això és a l'APM van
5: eternament explotada a l'APM.
0: Ets una mica així també o no? Tens sí, alguna cosa d'això? Sí, tens això.
5: Sí, em vaig inspirar molt en mi.
0: Sí, molt amable, però amb una sortida d'ira.
5: Però si em toquen una mica la melsa, em giro.
0: He de dir que em sembla que no sempre has estat Pep Antón Muñoz, professionalment parlant.
5: No, vaig començar sent Pep.
0: Pep Muñoz eres.
5: Pep Muñoz, sí, sí.
0: I què va passar perquè passessis?
5: Va passar un col·lega, un actor també, català...
2: No direm el nom, eh?
5: Sí, que ho direm, ah. Si no té gràcia.
2: D'acord.
5: És el Pep Montner, que havia fet carrera a Madrid... I llavors va tornar. Llavors resulta que és que ens equivocaven el nom dels diaris. Per exemple, sorgien crítiques d'obres...
0: Està muy bien, Pep Muñoz,
5: que resuelve bien, como siempre. Està auténtico. Llavors el Pep Montner va agafar i diu, vine un moment, nen. Perquè aquí sí que va dir que era més gran que jo. Sí. Després no ho reconeix. Perquè va dir, escolta, jo soc més gran que tu. I fa més temps que m'hi dedico, això. Canvia't el nom.
0: Directament.
5: Ostres, i com... Tu no et dius José Antonio? Dic sí, em dic José Antonio.
2: Pepantón.
5: El DNI i tal. Pepantón.
0: Ell va decidir que et deies Pepantón?
5: Pepantón està molt bé.
2: Oh, Pep Moner, va semblar bé, perquè veiem.
0: Perquè tu dius, el teu DNI diu José Antonio.
5: José Antonio Muñoz David.
0: La família, pares, avis, són nascuts a Catalunya o no?
5: No, David també de l'avi matern.
0: Sí.
5: I és valencià. Era valencià.
0: Valencià.
5: Sí, era de València.
0: Mm-hmm. A què es dedicava el pare?
5: Era impressor. Treballava en unes indústries gràfiques, que és a dir, indústries gràfiques Casa Major, i ell havia començat als 11 anys a treballar allà, i diguéssim que va arribar fins encarregat de tallers, aquelles coses, tal, tal, no sé què, i era un home que realment en sabia moltíssim, moltíssim de la seva feina. D'altres coses potser no tant, però és que com que s'havia passat la vida treballant...
0: Què vols dir, que no va ser un pare, diguem-ne, molt present?
5: No va ser un pare massa present, la veritat és que no. Quan hi era i notaves que hi era i notaves l'amor i l'estimació que ens tenia. Però tenia poques estones per nosaltres, diguéssim que la que va portar, com a moltíssimes cases, la que portava la veu cantant era la mare, la que se'n cuidava de tot el que era el món de la família i despeses i tot això, eren les mares i els pares anaven a treballar. Mm. La mare era costurera de Santa Eulàlia.
0: Del Santa Eulàlia?
5: De Santa Eulàlia,
0: sí. Sí. Això és costurera de nivell alt.
5: Sí, sí, bueno, ella sempre deia, jo soc costurera, no m'atabaleu. I ells treballaven molt. Llavors jo i la meva germana, que érem els grans de la colla, després em van venir 2 més, ens portàvem molt a casa la meva àvia i el meu avi a la Barceloneta.
0: Ah, Barceloneta és el teu territori d'infantesa, llavors?
5: Sí, sí. Bueno, bastant més de la meva germana, perquè la meva germana era la jefa índia de totes les històries que passaven allà, i perquè, a més, ens passàvem el dia al carrer, bueno, tota la canalla ens passàvem el dia al carrer, però hi havia uns quillos per allà que a mi em feien una... A mi em feien una mica de...
0: La gent de la Barceloneta tenen nassos, eh? Vull dir...
2: Feien... Ja els hi podies dir, no podeu anar a cagar un altre!
0: No teniu un altre lloc on anar a cagar?
5: Sí, em feien una mica de por, la veritat, però...
0: Perquè tu, d'on veníeu? Si vosaltres de quin barri éreu?
5: No, no, bueno, nosaltres això també... De quin barri vols que et digui, perquè...
0: Ah, que heu viscut a molts llocs.
5: Sí, sí, o sigui... Els pares es van casar i van anar a viure al carrer Mallorca. Després van marxar d'allà, se'n van anar a viure al carrer del Caire. Van a viure al carrer Lapan. Del carrer Lapan van a viure al carrer Gomis. Del carrer Gomis van a viure al carrer Verdi, cantonada Providència. Però, clar, tot aquest move va ser 10 anys només de la meva vida. És que no tenia temps de fer amics enlloc.
0: Tu creus que té alguna cosa a veure? Perquè em consta que tu deixes d'estudiar molt d'hora.
5: No, no, jo vaig deixar d'estudiar d'hora, encara no tenia els 14 anys, perquè vaig patir molt de moving al col·le. Sí, sí.
0: Sí,
5: sí, a mi em van fregir. Em van fregir a hòsties, a empentes, a insults, perquè jo era massa finet. I no jugava a futbol, interessaven els llibres i, no, i els escacs. D'alguna manera no complia l'estàndard, diguéssim, de lo que era tota la colla de la classe.
0: Però tenia alguna cosa a veure amb la sexualitat, també?
5: Sí, també.
0: Sí, eh?
5: Naturalment. Sí, Marieta, Marieta, Marieta. Sí. I, bueno, i pallisses i esperades a la fora de la... Sí, jo ho explicava a casa. Llavors l'únic que em deien era torna-t'hi.
0: Ah, hòsties.
5: Ah, en aquella època, clar, jo deia, sí, ja m'hi tornaria, però és que són tres.
2: Ja, és que no...
5: I llavors, sí, vaig acabar el batxillerat elemental i la revàlida, als 13 anys, i llavors vaig fer una sol·licitud d'ingrés per treballar al Deutsche Bank, que en aquella època es deia Banco Comercial Transatlántico. Doncs havia treballat en aquest lloc.
0: Des dels 14, que surts del col·le?
5: Des dels 13. Jo vaig entrar de grum, de botones.
0: Bueno,
5: però diguéssim que durant aquest any ja vaig veure claríssimament que si no m'espavilava no em menjava un rosco, perquè tothom estudiava, tothom feia... I llavors em vaig apuntar a l'Institut Bancari per aprendre coses de banca. I
0: però tu anaves directament a banquer. O sigui, anaves empleat de la banca amb tots els ets i guts, eh?
5: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, eh?
5: Sí. I llavors va venir la gran decisió de la meva vida. Perquè a casa, com que veien que jo anava tirant per el teatre d'aficionats i que m'agradava cantar i m'agradava la música i tot això i tal, es van ensumar alguna cosa estranya. I ja tinc 18 anys, ja puc decidir per mi.
2: El niño se despide.
5: El niño se despide. I me'n vaig anar a l'Institut del Teatre amb dos nassos.
0: Escolta, deixaré menjar una miqueta perquè no s'ha pogut ni servir. Serviu-li una miqueta, que esteu vosaltres dos aquí en plan a lo loco.
5: Em pensava que era broma, el que havia dit abans, que endrapaven, però...
0: Sí, sí, que endrapen molt. Escolta, però llavors...
5: No paro de parlar.
0: Saps que m'has recordat una cosa, ara quan explicaves això, d'aquesta escola grisa i tal? Que després, anys després, no sé si d'alguna manera et sents que et venges, però... Hi ha una obra que jo em sembla meravellosa, que és el Florido Pensil, que parlava de l'escola franquista de l'època, sí, sí, que tu l'interpretes allà. Diria, a més, amb un company del banc, pot ser, Enric Pous.
5: L'Enric Pous, sí, senyor.
0: Oi que treballaves amb ell al banc?
5: Del mateix banc, sí, sí, del mateix banc.
0: Del banc, acabeu treballant al teatre,
5: sí, sí, sí, sí,
0: i parlant d'una cosa que potser no havíeu conviscut els dos, però que parlava de, una mica de l'època...
5: De l'època que havíem patit tots dos, i a més, amb les mateixes conseqüències i amb els mateixos movings. I
0: ah, sí,
5: amb,
0: escolta,
5: dos, eh? Sí, amb l'època de l'Enric encara més, vull dir, ens havíem explicat molt les coses. Tot i això, jo recordo que quan vaig decidir deixar el banc i anar-me'n i tal, jo ho comentava amb ell i això, i em deia, home, hòstia, Pep, no ho facis, no.
0: Que aquí tens la vida segura.
5: No, que aquí tens un sou, tal, no sé què. Mira, fes com jo. Del 8 a 3 treballes i per les tardes doncs fes teatre i fes bols.
0: De dia banquer i de nit.
5: Clar, i jo deia, hòstia, Enric, sí, dic, però és que tu et mires al mirall quan surts de casa al matí, dic, perquè és que arribes aquí fet un axiomo. I és que no vull això. I sobretot també vaig viure una època de l'Institut del Teatre de total renovació.
0: 70, llavors allò devia ser...
5: El 75.
0: Ah, imagina't. Ah, és que allò, Institut del Teatre... teatre, final del franquisme, veia explosió.
5: Bueno, bueno, clar, saps? Bueno, també va ser la meva primera immersió en el món de la política. Jo vaig canviar radical i totalment de vida, no?
0: I els pares?
5: I els pares aguantant bé el tema, perquè a mi em veien feliç i em veien... A més, casa meva sempre estava oberta per tothom. I havia portat elementos a casa meva d'aquells que jo ara m'ho pensaria, de deixar-los entrar.
0: Que eren companys?
5: Companys,
0: nòvios,
5: sí, però no, que, nòvios no em vaig portar cap que hi fossin els pares a casa.
0: Quan se n'anaven...
2: La postdata.
5: Quan marxaven a la caseta.
0: Papito, entra ja.
5: Quan marxaven a la caseta.
0: Però fixa't, o sigui, una família que veia que el seu fill, que anava dirigit a ser empleat de banca, sí, no, amb el futur garantit, reforma perquè s'acaba el franquisme, i a sobre el nano surt de l'armari, no?
5: La primera en rebre la notícia real, fidedigna i definitiva va ser la mare. Ella l'únic que va veure va ser la perillositat de... Perquè feia dos dies que la gent que ens declaràvem obertament homosexuals, estàvem sota la llei... Pagos y maleantes, tal, tal, no sé què. Pues llavors se li van posar una mica els pèls de punta en aquest sentit. Tot es portava d'amagat, era horrorós. I sobretot la llosa de 40 anys al damunt, d'estar visquent sota aquell martiri, i sota aquelles lleis, doncs feia pupa, no? El meu pare em va dir, ja se't passarà.
0: Uau! Quina frase! Ja se't passarà.
5: No passa res, ja se't passarà. I em vaig quedar amb això. Vaig dir, va, molt bé. No sé si algun dia vam tornar a parlar i li vaig dir, veus, no se m'ha passat.
2: Una curiositat, no sé si és malsana, però tota aquesta gent que feia la vida impossible al col·legi, els ha retrobat al llarg del camí?
5: No, ni tampoc he maldat per...
2: Clar, no. Però vull dir, això que la vida a vegades...
5: No, perquè és que estic tan convençut que no tindria res a dir-los perquè els vaig enterrar. Però totalment, saps? O sigui, era una part de la meva vida, no podia oblidar-la, però el que no podia fer era marcar-me contínuament amb la resta de... És que tot això, jo vaig sortir del col·le, però llavors vaig entrar en un món laboral. I llavors, quasi que vaig haver de crear com un personatge que no era exactament jo, no? Aquest personatge, a més, va tenir nòvies, com has apuntat tu. Una cosa... d'aparentar. A més, volia estar convençut i segur de que realment allò no és lo meu. El meu és això. I ho vaig voler saber. I, a més, amb coneixement de les pobres làceres que van estar amb mi. Que passa que, bueno, jo, mal m'està el dir-ho, però saps què passa? Que jo, abans d'enamoraments i coses d'aquestes, el que creàvem...

0: Generen com una estimació. Llavors, doncs, les tres noies que se prestaron a l'experimento, doncs ho van fer...
1: Amb carinyo.
0: Amb carinyo i molt bé. I a partir d'aquí ja vaig poder començar a viure amb llibertat, i ho puc dir així, amb llibertat, amb la meva sexualitat i sobretot amb el que volia dir i amb el que representava encara de lluita, de treball i d'aconseguir objectius que estaven llunyíssim, no?
2: Però si tens la impressió... de que estem rebobinant una mica.
0: Jo no tinc la impressió, sé, i no solament el que té una representació social, política, etc, etc, sinó amb la gent de peu. Perquè aquests que deien que s'havien extingit, que ja no tenien lloc en el nostre món i en la nostra societat, era mentida. Hi havia molta gent, calladets i amagadets, esperant que arribés un moment que poguessin tornar una altra vegada a fotre-hi cullerada. I en aquests moments està passant això. Fa molt mal, perquè ens ha costat molt. Ens ha costat moltíssim. Vas rebent hòsties, vas rebent cops, vas rebent estocinades. Clar que no pots donar mai res per sentat. I després estic absolutament al·lucinat quan parlo sobretot amb gent jove, saps? O sigui, allò que dius, bueno, però què els han ensenyat aquesta gent a l'escola? Estan anul·lant la història, perquè convé, perquè s'ha de resetejar. Ja està. I és que és així de bèstia, i així de clar.
2: No, fins i tot tu parles abans de llibertat, han reescrit fins i tot el significat d'aquesta paraula, no?
0: Home, i tant. És que no vull dir ni el seu nom. Perquè
2: és... Crec que el sabem, els quatre.
0: Bueno, doncs, jo, afortunadament, la cervesa me la prenc aquí.
2: Sí. Una cervesa d'am.
1: Sí, una cervesa
2: d'am. Volem tres més, no? Tres
1: cervetes? Sí, escolta, deixeu-me tornar mentre ens prenem la cervesa també, a tornar al tema del teatre, perquè ens hem quedat en un punt que és la sorpresa, diguem-ne, dels pares del Pep Anton Muñoz. Recordes la sensació de que et vinguessin a veure, els pares?
0: Sí. Jo crec que els va frapar, però que a partir de llavors vam passar... No sé, potser sí. D'aquesta manera, he de dir que passats els anys, de tant en tant, ma mare, quan podia, deia... Ma mare em deia, José, ¿y no tornaries al bar?
2: Sí?
1: Deixeu-me dir que ens han portat l'arròs, però vull fer unes quantes preguntes més en el Josep Anton, que és el món aquest teatral dels inicis, no? Això està parlant dels anys 70, sí. 80 també, no? Inaugureu tota una generació del món dels musicals, per exemple, no? El 87, la botiga dels horrors... Mm-hmm.

0: Tu, l'Àngels Gonyalons, la veu de Constantino Romero. Oi, oi, oi, quina meravella. I crec que era fins i tot abans que anés a Madrid.
1: La botiga dels horrors es va fer primer aquí a Barcelona.
0: És fort, això.
1: Va ser realment inaugurar. A més, un tipus de musical que no era el musical que ja havia començat a fer, i molt ben fet, de Goll de Gom,
0: sí,
1: amb creacions nostrades, pròpies, no? Però un musical forani era el primer que es...
0: Ah, imagina't.
1: Si prescindim de lo que es feia al Paral·lel, al Teatre Victòria... I
0: una cosa que vingués de Broadway.
1: Una cosa que vingués de Broadway. I la botiga dels horrors, amb una bèstia allà a sobre, que es menjava la gent i tal. I a partir d'aquí ja van començar a rejar els musicals, després van venir les franquícies. Madrid, com sempre...
0: S'ho va quedar.
1: S'ho va quedar, van copiar el tema i s'ho va quedar... Vas a Madrid i tens 10 musicals per anar a veure, i ara aquí em sembla que no n'hi ha cap, ara. Sí.
0: Bueno, ara no sé si n'hi ha algun, però vaja, podria ser que no. Escolta, per què ens han portat dues paelles?
2: No tinc ni idea, però aquesta pel pedi per mi i el mal d'un i tot.
0: Per què és això?
2: No sé, però això és...
0: Quin escàndol, no ho he vist mai.
2: Sí, perquè hi ha 38 gambes, sí, 3 quilos d'arròs, no sé, si t'han vist, Pep, no sé si has dit alguna a la cuina.
1: Els tàpers, he dit els tàpers.
2: No sé si has dit que eres actor i han dit aquest tio passa gana.
0: Aquesta generació de la botiga dels horrors, després arribaria estant tocant la nostra cançó.

0: diu Amor meu, Company.
1: Company, bueno, això va ser...
0: Què?
1: El que passa que abans de Company jo voldria parlar d'un altre, que va ser un musical de petit format, que va ser el primer Sondheim que es va fer aquí i a tot l'estat espanyol, que era el Casem-nos una mica, que jo vaig fer amb la Nina. Amb l'Anna Maria Agustí. I es va fer al Teatre Villarroel. Va ser el primer Sondheim que es va fer a tot l'estat espanyol. Immediatament després el Mario Gas ja va muntar el Golfus de Roma i a partir d'aquí la porta del Sondheim ja va quedar oberta en aquest país.
2: Deixa'm dir que tota aquesta època meravellosa del món dels musicals de Barcelona, el Pep Anton Muñoz d'Opeta, i enmig de tot això succeeix una cosa que crec que t'agafa molt a peu canviat completament, que és que estàs cantant i veus que no... Érem Company?
1: Érem Company.
2: Que alguna cosa no està bé. Hi ha alguna nota que no t'està sortint.
1: Sí, sí, jo tenia una... Era un musical molt coral, però tots teníem algun moment, no? Jo tenia un moment que cantava sol i hi havia una nota que no era especialment complicada, ni aguda, ni... Però com jo havia de tocar aquella nota, se'm trencava la veu.
2: Amb una nota en concret?
1: Sí, amb una nota. I llavors va ser quan vaig començar a buscar metges, que em passava i tot això. I llavors vaig estar com tres metges anant de rodes a Pilat amb otorrinos, naturòpates, al·lergòlegs, buscant el que no em trobaven, fins que vaig anar a batar mans del Perelló, de l'Enric Perelló, un nostrati molt il·lustre otorrino, i ell m'ho va trobar de seguida. I què era? Un càncer a la laringe.
2: Que apareixia o es visualitzava quan tu cantaves una nota en concret.
3: És bastant acollonant, això, eh?
1: Em va fer fer.
2: Et va fer cantar?
1: Va fer la nota. Va fer fer.
2: Diu, a veure, això?
1: Va mirar tal, diu, home, hi ha molta inflamació, hi ha molta no sé què, tal, bla, bla. Diu, a veure, fes-me la I. Li vaig fer la nota, diu, oh, ja està, ja ho he vist, vale. Va, vine, va, baixa, seu, tal.
2: Diu, però perdona, quan tu cantaves la nota,
1: sí,
2: ell visualment podia veure,
1: sí,
2: el tumor.
1: Sí, perquè tenia posat tenia la càmera posada, sí, en el moment de fer la nota es veia. Diu, tens una lesió, és un càncer. Diu, és molt difícil de veure, diu, perquè està a la part anterior, a la part interna, i si no gira convenientment la corda perquè es vegi, això queda soterrat i queda amagat, diu, però... I, bueno, això s'ha d'operar. No et moriràs d'això, eh? Però, vaig fer radioteràpia. La radioteràpia crema. Diu, el que no t'asseguro és que quan acabem el tractament tinguis la mateixa veu, cara.
2: Uau. I, clar, tu eres cantant, actor i actor de doblatge. Clar,
1: sí, per això quan em va dir no et moriràs d'això, vaig dir que em va...
3: Bueno, igual una mica sí.
1: Amb el que m'estàs dient ja puc plegar. Dic, perquè, clar, o sigui, si el meu instrument se'm va a la merda, jo què cony foto? I tot, no, podràs fer més coses. Ja et buscaràs la vida. Em va animar i tal. I vaig començar el tractament. I vaig estar 5 mesos a la vora 6, sense fer res. I llavors, com vaig acabar el tractament, al cap de 15, 20 dies, no, cosa així, un dia, de cop i volta, de la nit al matí, em vaig llevar i ja parlava, i ara la meva veu, i era jo.
3: Hi havia plan B?
1: Sí, hi havia plan B.
3: Sí, hi havia plan B, eh?
1: Sí. I vaig pensar, dic, en el món del doblatge jo no podré fer-ne, però sí que puc dirigir o ajustar diàlegs, que és la partitura dels actors.
4: Clar, jo quan vaig començar a fer doblatge, per atzar, bàsicament, perquè jo em vaig doblar en una pel·lícula i quan vaig acabar de doblar, l'Arsène Courcelles, que era un gran... que era el que dirigia el doblatge, em va dir, noi, si alguna vegada vols dedicar això, tens condicions, tal, no sé què. I jo li vaig dir, moltes gràcies. Vaig ser tan agosarat, perquè la joventut és molt agosarada, perquè li vaig dir, jo estic per la versió original. Jo penso que em devia mirar i li vaig pensar, desgraciat, que no aixeques un fan de terra.
3: Desagraït.
4: No? Al cap de 2 anys...
2: Hola!
5: Senyor Courcelles.
3: Se'n recorda de mi?
1: Senyor Courcelles.
3: Que se'n recorda quan li vaig dir?
2: I dic sortosament també sobre això, perquè jo crec que el Pep Anton ha posat veu a alguns dels meus actors preferits, des de Christopher Waltz, Hugh Grant, Malkovich, Malditos Bastardos, és aquest senyor amb liant la parda. Hugh Grant, que totes les grans pel·lícules, diguem-ne romàntiques, les ha fet totes, però fins i tot aquest tram nou que té, Cachondo, els Umpa Lumpa eres tu també, no?
4: Sí, clar.
2: Els Umpa Lumpa, tot allò.
3: Jo crec que l'època, la gran època del doblatge, que em sap greu, però crec que queda a les nostres esquenes, és quan tu podies identificar els actors que feien el doblatge.
2: És que, Toni, perdona, aquest senyor... Stanley Kubrick li envia un missatge.
5: Ah, és veritat.
2: Pepito.
4: Un fax, Pepito. A mi no, a l'estudi, però de passada em va tocar Crustó a mi. Va felicitar l'estudi, va felicitar el director de
2: la jaqueta metàl·lica.
4: A la jaqueta metàl·lica, més la va dirigir...
5: Aquesta és de Matthew Modine.
4: La Matthew Modine. La va dirigir el Mario Camus. I llavors, res, doncs, va escriure un fax felicitant l'equip i tot això, però dient que el Pep Antón Muñoz no l'enganyava, que parlava quan el seu actor no parlava. I què vol dir, que quan jo parlo que no parla el Matthew Modine? Llavors va marcar justament el take i el lloc on succeïa, i era simplement doncs, una de les trampes que fem sempre doblatge, com que les paraules ja siguin, sobretot en castellà, tenen més síl·labes normalment que l'anglès. No? Què vam fer? Aprofitant un moment que el Matthew Modine obria la boca però sense dir res, jo allí ja vaig clavar una síl·laba i la següent, que era labial, ja li vaig engaltar.
2: Ja,
4: i ja estava. O sigui, per nosaltres era perfectament correcte. Doncs com s'ho devia mirar? Que va dir, aquí està parlant quan el meu
3: etorn parla. Quin, perdona, amb tots els aspectes que va Kubrick, que és un director que adoro, quin psicòpata has de ser per mirar-te quantes... Perquè, perdona... Segurament quantes
2: home,
3: còpies has de mirar,
2: home.
3: En quants doblatges, en quants idiomes...
4: Amb tots els idiomes.
3: Amb tots els idiomes, i dir, m'ha cagut la mare que em va parir el minut 116, aquest tio ha parlat...
5: Dues síl·labes més!
3: I després, no només això, sinó dir, ara li enviaré un fax.
4: Ara enviaré un fax, sí.
3: Aquest fax el tens guardat, Pep?
4: No, bueno, a l'estudi ja ni existeix, perquè això era a Veu d'Espanya, allí a l'Avinguda
3: Doctor. Sí, això vaig demanar i tenir-lo emmarcat, hòstia.
2: Una còpia.
3: Ara em faries, ara em faries. Ara trauries 4 duros, Pep, d'això.
4: Ara en trauria 4 duros.
2: Home, i tant.
4: Ara sí que ens sap greu, no, d'allò. Home, ai, senyor.
2: Deixeu-me acabar només amb una qüestió, ara que ja pràcticament estem a la fase de postres, ara el deixem acabar.
3: A la fase d'intentar acabar-nos un terç de l'arròs que
2: posaria. Sí,
4: per Dios.
2: Només per preguntar-li al Pep Antón Muñoz que aviat, d'aquí unes setmanes, uns mesos, arribarà una xifra d'edat rodona.
4: Sí.
2: Es pot riure.
3: S'ha de dir. Pep, digue-li que no la digui, tio. Pep,
2: no,
3: digue-li que no la diguis.
4: I tant.
2: Puc dir-ho.
5: Serà 70, no?
2: Doncs aquí està.
4: Sí, senyor.
3: Ja ho he hagut de dir, Pep.
2: Com estàs i com ho portes?
4: Molt bé, meravellosament bé. Mentre la natura em deixi, jo estic encantat. Després de passar un 2025 una miqueta escasset de salut, que hem tingut algunes ensopegades, però ara, de cara als, com diem, amb el meu amic Tito Coca, un gran amic meu, 69 para 70 y bien jodidos. És cert que l'alternativa tampoc, ara per ara a mi no m'agrada.
3: L'alternativa?
4: No, i l'únic que demano, de veritat, és seguir així els anys que siguin, però sentint-me i trobant-me com em trobo ara, amb la meva gent, amb els meus amics, amb els meus companys de feina, amb el meu marit, perquè tot això per mi és molt important, no? I forma part del meu dia a dia. I mentre tingui això, ja estaré bé.
3: Una última pregunta. La I aquella que no podies fer, després d'operar-te, la vas poder tornar a fer o ja aquella no te se'n va anar?
4: Home, la faig, però a més en diferents escales, eh?
3: En sèrio?
4: I tant.
3: I ara ens la podria...
2: No, home,
4: que vols,
2: en ple ros, home, no.
4: Que peti.
3: Home, clar, oh, ja, oh. Jo, perquè ara tinc curiosa aquí com era la I, hòsties.
2: Deixa-la estar. Pep Antón Muñoz. La nota que li va salvar la vida. Pep Antón Muñoz, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
4: Ai, moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè la veritat és que ha sigut meravellós. No he dinat, però...
2: Sí. Bueno, ara et deixem una miqueta.
4: No hi ha hagut manera. No m'han deixat dinar. Mentre jo estava parlant, s'ho han fotut tot. Hi ha coses que han posat a sobre la taula que no he vist ni què eren. No he sabut ni què eren, perquè tal com les posaven, desapareixia. Ostres, què passa aquí?
2: Pep Antón, gràcies.
4: Espero que els hi hagi aprofitat molt. Jo seguiré amb el meu.
5: No, Mandonguilles dilluns, ja saps.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres sempre.
2: Gràcies a Malcom Otero.
5: Adéu, Mandonguilles.

0: Fem una pausa i de seguida tornem.
1: La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1.
2: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
3: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
4: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
5: No, que no és gens bo per la pell, nena.
6: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
7: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
8: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
9: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
7: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
8: Bon estiu.
1: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
10: Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire, condicionat.
1: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
11: I qui passa això, ripesca pura, eh?
0: A aquesta hora recuperem el No s'ha parlat prou del 9C amb el Pep Antoni Roig i la Jana Jubert. Avui, sobre la importància dels noms en la construcció de la personalitat, que diuen molt de nosaltres, i sobre l'odissea de llogar un cotxe de vacances.
12: No sé què passa amb vosaltres, que ens veiem molt poc o de cop ens veiem molt. Com esteu, Pep Antoni Roig? Bona nit.
13: Bueno, després d'aquesta benvinguda una mica accidentada...
12: No era negatiu.
13: Ja n'has obert, com estàs? Bona nit. Aquesta persona potser no vol que estigui.
12: No ho deien negatiu, però és veritat que la setmana passada oi, que vam dir, fa molts dies que no ens veiem.
13: I ara
14: avui ha costat molt, eh?
12: Vinga, va, doncs anem al gra, que no s'ha parlat prou, Jana.
14: Mira, començo amb un titular avui. No sé si el sabeu. L'actriu Millie Bobby Brown, coneguda per la sèrie Stranger Things, pel seu paper Eleven, va fer fa un parell o tres mesos que va adoptar una filla, vale? Però avui ha dit a premsa que encara no havia decidit el nom perquè vol esperar que el decideixi la seva pròpia filla quan estigui preparada per fer-ho.
12: Però és molt petita, la nena.
14: Ara mateix és un nadó. Estem parlant d'un nadó i, per tant, de moment no té nom fins que
12: normalment...
14: el nadó tingui edat per decidir el seu propi nom.
12: Que normalment els nens adoptats ja tenen nom, saps?
14: Sí,
12: però...
14: doncs de moment...
12: si és un nadó, doncs potser...
14: estem en aquestes, vale? Jo, a mi això m'ha fet pensar molt i per això m'ha fet triar el tema d'avui, que és que vinc a parlar que no s'ha parlat prou de la importància dels noms en la construcció de la personalitat. No? Perquè, escolta'm, Millie Bobby Brown, no sé si ens estàs escoltant ara mateix, però jo avui m'agradaria dir-te que és possible que estiguis creant un monstre, vale? Perquè clarament a mi em sembla una idea dolentíssima, o sigui, quan ho he llegit...
12: Això de que ho triï ella.
14: Clar, quan ho he llegit he pensat, vale, Jana,
12: tu...
14: Si t'haguessin deixat triar el teu propi nom quan eres petita, quin nom haguessis triat?
12: El d'una nina.
14: No, encara pitjor. He pensat...
12: el d'uns dibuixos.
14: Arantxa.
13: Arantxa.
12: Per què?
14: Perquè tenia una noia, que havia, una nena, va venir a la meva classe quan érem petites, a P3 o P4.
13: Basquitis. Vas patir basquitis de
14: petita. Era de Rota. Ostres. De Rota a Sant Cugat, les Garrigues, i clarament tenia molta més personalitat que tota la resta, i jo segurament l'envejava secretament, i crec que és el nom que em diré. I per tant ara em diria Arantxa Jubert. Quin nom tindríeu vosaltres si us haguessin deixat triar-lo?
13: Mira, jo he de confessar que sóc una mica conservador i tradicional amb això i...
14: El nom de la teva àvia, no?
13: No, del meu avi, poder, no, un nom de dona de petit poder no l'hagués agafat. crec que no, eh? Hauria estat una mica estrany i transgressor, no? Com nen de 3 anys, que és on vull dir Mercè. Jo crec que Pere. És com s'han dit tots els meus avantpassats per la branca paterna, fins que vaig arribar allò que van decidir deixar-me de dir.
14: Doncs no ha canviat tant, en realitat.
12: Jo, mira, no, la veritat és que no ho sé, però estava pensant quins noms els vaig posar a les meves nines,
14: vale.
12: I recordo molt que li vaig posar Judit. Llavors, potser hauria triat Judit.
14: Doncs series la Judit Ballonesta.
12: Sí, perquè era un de les nines que més m'agradava i li vaig posar aquest nom.
13: Jo diria que
12: no m'hi veig gens, com a Judit.
13: No t'imagines. Jo diria que no era massa creatiu de petit, perquè just aquesta setmana he recuperat un peluix de quan era molt petitó, i el peluix és un gat i el seu nom és Gat.
12: T'imagines que t'haguessis triat el nom per tu de Gat?
13: M'hauria molat molt que quin nom vols dir-te? Persona, saps? Em dic Persona.
14: Que és bastant modern, això, eh? Ara
13: és molt modern, però l'any 88 no ho era.
12: I a més, mira, monosíl·lab, vull dir, perfecte. T'hauria anat perfecte.
14: Clar, jo... de cop m'he imaginat com hagués sigut la meva vida dient-me Arantxa Jubert.
12: Ai, no.
14: Clar, jo crec que primer de tot no estaria aquí, o sigui, 100% no estaria aquí. Crec que tampoc hagués estudiat comunicació audiovisual, tampoc hagués fet un màster en construcció i representació.
12: Tu tens la teoria que això et condiciona la vida, 100%. El nom et condiciona la vida.
14: O sigui, jo crec que si em digués ara per ara, no Jana Jubert, sinó Arantxa Jubert, hagués estudiat veterinària, vale, primer de tot, veterinària,

0: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
2: No les tinc ubicades, saps allò? Dius, no, és que si et diguessis, jo què sé...
3: És un nom que s'està perdent, és veritat.
2: Clar, Anna es posava molt a la meva època.
4: És un nom que sempre m'ha posat nerviós perquè mai he sabut si s'escriu amb H final o sense.
3: En català, sense.
4: Veus, doncs, soc dislèxic amb la Judit, sí, ho dic obertament a les zones de Catalunya, tu
3: bé,
4: també.
3: El fet és que el nom fa la cosa, no? O sigui, jo crec que sí, crec que és així. De fet, pensant en aquesta secció, tant, però... després n'afegiré una altra, però tinc una amiga que té moltíssima personalitat, vale? És una d'aquestes persones que dius, tens una personalitat desbordant, ets genuïna, ets divertida, i sempre ens diu, sabeu per què és això? Sabeu per què sóc així? Perquè em van posar un nom super genèric, el nom més genèric del món. La meva amiga es diu Maria.
2: Maria, clar, anava a dir.
3: I no és només que es digui Maria, sinó que el cognom es diu Martín. Clar, aquesta persona sempre diu que es va haver de forjar la personalitat en puto amb suor i llàgrimes.
2: No, però és que, perquè, clar, però dir-te Maria Martín vol dir que pots fer qualsevol cosa, no et condiciona.
3: Sí, exacte.
2: Com si et dius Arantxa, per exemple.
3: Bueno, saps? És que això, d'això va la secció.
4: No vull semblar protagonista, però jo tinc tres noms.
2: Sí, sí. Ah, a banda, o sigui, Pep Antoni, què vols dir?
4: No, jo em dic Josep Maria.
2: Ah, Josep Maria Antoni Roig.
4: No, me'n dic Antoni.
3: Que tothom es pensa que et dius Antoni de nou.
2: Llavors, hi ha molta gent que es pensa
4: jo,
2: que...
4: Jo he lidiat tota la vida amb el trauma de que ningú sap com em dic. Encara ara, ho acabes de descobrir ja fa dos anys.
2: Que et dius Josep Maria.
4: Clar.
2: Sí, ho he descobert ara.
4: Imagina't.
2: Ja em va costar uns dies a saber que Antoni era el teu cognom.
3: Clar, jo he buscat a Idescat, perquè es pot buscar quanta gent hi ha que es diu igual que tu, i realment és que de Maries n'hi ha 84.000 a Catalunya.
2: Clar.
3: O sigui, clar. Llavors, segons la meva amiga, si tens un nom especial, realment et pots apalancar molt més en la construcció de la teva personalitat. És una mica com ser guapa. Saps això que diuen? Que la gent guapa no s'ha de currar tant la personalitat, perquè face card never declines, pretty privilege,
4: estic
3: no sé què.
4: Estic
3: mai ningú et negarà anar en lloc si tens una cara guapa. Per tant, doncs, per ser justos, vinc a dir que en realitat la gent que té noms raros també és el que deies tu, Anna, hi ha un punt de molta pressió. O sigui, si has d'estar a l'alçada de l'aura que genera el teu nom, és una cosa que molts cops no s'aconsegueix i pot generar molta frustració. No sé si l'he trobat mai amb algú que tingui un nom espaterrant i després el coneixes i és un puto muermo. Saps allò que et diuen? Vindrà la Rita Prat sobre Roca al bar i tu penses, vale, em casaré amb aquesta persona, de cop arriba al bar i és un puto muermo.
2: És com... No m'hi he trobat, no, la veritat és que no.
4: No. Ara pensaria, i no tinc temps de pensar tant, no.
2: Bueno, jo crec que no.
3: En fi, que el que penso també, a part de que el nom fa la cosa, és que crec que també el lloc fa la cosa, vale? I crec que a part de que aquesta amiga meva, que té un nom ultra genèric, es digui Maria Martín, és de Palma, de Mallorca, vale? Clar, hi ha un tema aquí que crec que la gent de les illes té una constitució de personalitat que
2: diferent.
3: Fa que, diferent, que fa que no siguis com el centre del món, bàsicament, perquè el que passa quan neixes a la ciutat, a una capital, és que sents que ets el centre del món i, per tant, no hi ha aquesta determinació d'haver d'aconseguir alguna cosa, d'haver d'escalar, saps? De fet, Albert Serra ho diu en els seus llibres de Un brindis per Sant Martirià, per exemple, que és el pregó que va fer per la Festa Major de Banyoles, diu que mai he conegut ningú tan interessant com la gent que no és de les grans capitals. I amb això...
2: Molt interessant, eh?
3: Sí.
2: És que això dels noms s'ha de rumiar bé.
4: Jo faré una confessió que tu crec que t'agradarà bastant, Jana. Quan era petit, el pla... la gent del pla... Els senyors
2: el
4: grans...
2: El pla de Penedès.
4: Sí, els senyors grans que es diuen Josep, la majoria es fan dir Jep. O Japet.
2: Clar.
4: Vale? Per exemple, l'avi de la nostra estimada Clara Garaltó.
2: Sí.
4: Ella, vale? I quan jo era petit, hi havia senyors grans que em deien Jep. I a mi no m'agradava gens, perquè ho associava un senyor de 75 anys amb les orelles grosses i pèls
2: Jep
4: al nas.
2: Jep, que m'estany,
4: no?
2: La competència.
4: Exacte. Però l'any 2013 va arribar Paolo Sorrentino i va fer una pel·lícula, que és La Grande Bellezza, on el protagonista es diu Jep Gambardella.
2: Home.
4: I des d'aquell dia... Que
2: ja no et molesta tant.
4: Constantment em cago en tot per no haver decidit vitalment fer-me dir Jep. I ara tu hauries dit, avui tenim aquí en Jep Antoni Roig. A més, mola bastant. I és el que tu dius.
2: No t'imagino com a Jep, ara mateix.
3: Però Jep seria insuportable.
4: És possible que fos insuportable.
2: Va, vinga. Jep Antoni Roig.

0: Bueno, de què més no s'ha parlat,
1: ja, ja però, avui? Sí. Jo porto un tema que crec que no serà tan divertit com el de la Jana. M'ha agradat molt, Jana, m'ha agradat molt. La Jana té la qualitat d'agafar uns temes i portar-te per unes branques que no
0: saps
1: mai.
0: Sí. El dia de les fundes aquelles de les dents i les relacions a mi em va trencar el cap.
1: Jo sóc més clàssic, però he portat un tema que em té traumatitzat.
0: És la teva i la meva.
1: Un dos cops l'any, però sobretot un cop l'any, em traumatitza i em fa molta por. Que és que no s'ha parlat prou de l'odissea de llogar cotxes quan vas de vacances.
0: Que marxes. Estàs trobant ara.
1: Marxo d'aquí un mes i mig.
2: On vas?
1: I vaig a Itàlia, lògicament.
0: Oh, va, com no?
1: Estava
0: sempre
1: a Itàlia dos
0: cops
1: l'any. Estava a Itàlia dos cops l'any. I ahir em vaig posar un moment a la pàgina web a buscar cotxes i ahir vam tornar a ser. Llavors vaig dir, ho he d'explicar. Crec que és un drama universal i ho he definit per diversos passos, perquè és un camí ple de trampes. Jo considero que és una autèntica odissea. El primer de tot, sempre passa el mateix. Resolver el cotxe per internet. Oh, que fàcil. Sempre és econòmic. Tu entres a una pàgina web per reservar cotxes i els preus són brutalment econòmics. I, tant per tant, Fiat 500 per 17 euros al dia. Bueno, 17 euros al dia, amb el que podràs fer, amb el que podràs fer amb aquests Fiat 500 per tot el dia. Importantíssim, però, llegir la lletra petita,
0: sí,
1: perquè de cop i volta els 17 euros, quan arribaràs a la realitat, s'haurà multiplicat per 5.
0: La franquícia,
1: no,
0: la benzina...
1: Aquí vinc, llavors. Primer de tot, primer pas, l'oficina de lloguer a l'aeroport. Aquí és un moment que ja és molt tens. Tu has agafat l'avió, normalment d'hora, arribes al teu lloc d'estí, estàs supercontent, entres a l'oficina, sents com una veu interior, et
0: diu... Has de córrer a vegades, perquè si tothom baixa de l'avió i vas a una oficina molt concorreguda, potser a vegades et toca fer mitja hora de cola.
1: Com que som pobres, ja acostumem a anar a l'oficina no concorreguda, que a vegades no està ni a la terminal, que està com a un...
2: Que t'ha de portar una furgoneta.
1: A les afores, allà...
2: Que sembla que t'hagin segrestat.
1: Sí, una cosa rara. A vegades he anat a llocs que semblava com una mena de tenda de campanya militar, amb un tio amb un portàtil, no? Quan arribes allà i una veu interior et diu, benvingut, aquí comencen les teves vacances. Però acaben immediatament amb la següent frase. Targeta de crèdit, sisplau, i sempre passa el mateix. No, aquesta és de dèbit. Sempre passa el mateix. I aquí comença una autèntica tortura que comporta ansietats inesperadíssimes, maldecaps de mil dimonis, i acabar trucant a algun familiar o algun amic dient-li, tio, tens targeta de crèdit? Digue'm el teu PIN, perquè necessito jugar un Peugeot 308.
0: Sí.
1: Un cop has aconseguit aquí, ve la segona paraula que provoca mal de panxa, que és la franquícia.
0: Sí, horrible.
1: Sí, jo reconec, tinc 37 anys, una carrera universitària, una vida laboral mínimament establerta, i confesso, Catalunya, no sé què collons és la franquícia. Necessito un vídeo d'un minut perquè algú m'ho expliqui. La franquícia ve acompanyada de la frase clau, que és... Et congelarem 1.200 euros. Exactament. Què vol dir, et congelarem?
0: Ja te'ls tornarem, però
1: sí,
0: de moment...
1: No, ja te'ls tornarem, però...
0: Si hi ha qualsevol problema...
1: De moment els congelem, no? Però, o sigui, què és això? Un cotxe de lloguer o l'entrada pel concert de Cap d'Any a Viena? És que no ho entenc. La pregunta clau, i quan els tornaran? I sempre diuen el mateix. Això depèn del teu banc.
2: Depèn del...
1: I clar, depèn del país on siguis...
0: Entre 1 i 10 dies.
1: Exacte, entre 1 i 10 dies. Quan estàs a països més o menys a l'òrbita de l'Europa propera a nosaltres, però una vegada vaig anar a Bulgària i vaig jugar un cotxe i bueno, va tardar moltíssim a tornar-me aquests diners, vale? Tercer i últim tema, l'assegurança. L'assegurança és increïble, perquè tenen una facilitat per cridar el mal temps. Tu vas allà, et diuen, vols assegurança? Bueno, no.
0: Quines? La bàsica, la bàsica.
2: Exacte,
1: quines hi ha? La bàsica, que no cobreix res, cobreix el bàsic.
0: Ja saps que aquí hi ha uns camins, llavors, que tenen pedres...
1: Clar. I aquí vinc, llavors tu dius, bueno, però aviam, jo no he tingut un accident en 12 anys que tinc carnet, tinc tots els punts de la DGT. Bueno, hi ha la normal, que no acaba d'estar clara. La normal sempre és... Potser passa alguna cosa. O sigui, i comencen, n'esteu segurs? A quin hotel us allotgeu? Aparcareu al carrer? Per cada ratllada cal pagar X diners.
2: Això, sí. Perquè et diuen que la culpa no és que sigui teva, és que segurament és un altre cotxe que te'l ratllarà.
1: No. I clar, llavors ja ho
0: fes... Fotos, quan el llogues, fer fotos, sí, fer un vídeo això, de que no hi hagi cap ratllada...
1: Hi ha oficinistes que fins i tot et diuen, teniu previst fer excursions per la muntanya?
0: Sí,
1: aquest
0: sí.
1: És un cotxe que no està pensat per anar per camins de platja, i tu estàs allà a l'aeroport de Maó, que acabes d'arribar a Menorca, i dius, hòstia, volia anar a Cala Macarelleta, però...
0: Sí, aquest cotxe és baix,
2: aquest tram no el cobreix.
0: Com els baixos del cotxe li passi alguna cosa...
1: I llavors arriba al final final i dius, bueno, i escolta, i quan val l'assegurança premium? I et diuen, ah, no, 120 euros, però cobreix tot. Si el cotxe s'autodestrueix, no passa res. Sí, tu el pots tirar dalt a baix d'un penya-segat i tots contents. I acabes pagant, perquè la pau mental també té un preu.
0: Home, i tant.
1: I és aquest.
2: És així.
1: Penúltima cosa curiosa, no sé si us ha passat mai, a mi em passa sempre, mai et donen el cotxe que has demanat. Mai.
0: Tenim un de similar.
2: És veritat.
1: A mi aquestes similituds a vegades m'han causat sorpreses positives, de dir que és un moment agradable aquest, que és quan arribes allà al garatge, sí, diguéssim, et donen la clau.
0: I a vegades no.
1: Tu havies agafat un cotxe molt petit, un cop em van donar un Jeep.
0: Una de les últimes vegades també havia agafat un cotxe molt petit, allò pràctic per aparcar i tal, i em van donar una furgoneta. Era nova, és nova, l'estreneu... Ja, però és que volia un cotxe petit, no una furgoneta.
1: A mi em van donar un Jeep que t'ho juro que em sentia Indiana Jones. I l'última fase que a mi em provoca moltíssim nerviosisme, ho reconec, que és... has de tornar el dipòsit ple, i això comporta fer una recerca
0: comparativa de preus,
1: però una recerca a nivell CNI de quan tornes a l'aeroport on està la benzinera més propera,
0: sí,
1: però amb una ansietat tremenda. I això, si no t'han demanat, torna'l amb el dipòsit tal com està.
0: Ui, allò de les ratlletes posa molt nerviós,
1: és increïble. Solució, crec que quan vas de vacances i has de llogar cotxe, tot el que comporta llogar aquest cotxe no val la pena, i és millor gairebé comprar-te un cotxe nou el mateix lloc on vas.
0: Pensava que és millor anar a peu.
1: En fi.
0: Ai, és veritat, eh?
2: O anar de taxi en taxi, sí, sí.
1: Bueno, això si et diguessis Arantxa.
0: Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
3: Ara tornem.
4: La repesca amb Marina Arbós.
1: RAC 1. Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
5: Estadella, una cosa, en sèrio em de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
1: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
5: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
6: Hi ha gent i el Pere Mas.
7: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
5: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
7: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
4: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Ei, què passa? Què feu?
9: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
10: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
11: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
8: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
10: Ja, però si agafem lloc.
12: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
8: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
11: I què hem de fer?
8: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
11: Ah, de conya.
10: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
8: Que sí.
7: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
8: Amb Pere Mas, jo mateix.
4: RAC 1. Tots som un milió.
5: Així sona la repesca.
13: Aquest any, la cuinera de Parellada ha publicat el llibre Els plats del dia i recull un grapat de curiositats sobre diversos aliments i també receptes del Semproniana. En aquesta entrevista que li van fer al Versió, parlen del llibre que ha editat amb Rosa dels Vents, del menú del dia i també de molts altres temes de la cuina de casa nostra. És una entrevista que van fer justament el dia de Sant Jordi.
14: Parlant d'autors vius i que ens acompanyen i que han vingut a parlar del seu llibre, ja podem saludar a aquesta hora a la... no sé si...
15: Extraordinària.
14: Cuinera, escriptora, dona polifacètica, Ada Parellada. Bona tarda.
16: Ai, que contenta que estic d'estar aquí, de veritat, us ho dic. Sobretot després d'haver fet els 200 clients que he fet aquest migdia.
14: 200 clients.
16: Em sembla la propina més gran i l'alegria més gran i les postres més dolces.
14: I has agafat i els has deixat amb les postres?
16: Home, i els hem deixat, exacte, els encarriladíssims i no hi ha cap problema perquè hi ha un equip enorme i molt competent que està al Semproniana. Això ho teniu garantit, eh?
14: Molt bé. Escolta, l'Ada Parellada ens presenta aquest llibre, les millors, concretament, de les...
16: Allò que dèiem...
14: No, surten les millors receptes receptes de, si del Semproniana... No, anava a preguntar-te, el títol del llibre és Els plats del dia. Hi hauria un menú Sant Jordi? Perquè parles de menús, parles de moltes coses. Quin menú seria el Sant Jordi?
16: A veure, no, però no sé en clau de què m'ho demanes, però avui hem fet un menú. Hem fet un menú boníssim, el qual...
14: No, sé si no t'ho dic perquè hi ha...
16: El
14: pa, no, hi ha el pa de Sant Jordi, sí. El pastís de Sant Jordi.
16: Ara, si hi ha un menú preestablert...
14: Què seria?
16: No,
14: escalivada...
16: No, no ho hem treballat, això, però és veritat, una escalivada seria...
14: Escalivada pega perquè és la senyera...
3: Exacte.
16: Llavors, aviam, com podríem fer... Bueno, podríem fer un espost, una amanida de roses i espines. Perquè les espines del seitó que es mengen fregides i amb els pètals de les roses també es mengen, no de totes les roses de les que heu comprat, no, però si tens un roser a casa que és amb aquests pètals tallats petits,
3: aquell de mil fulles que es diuen roser de mil fulles.
16: Doncs no, botànicament
14: precisament no.
16: Llavors, home, també un altre recurs molt habitual, que és que tenim aquella pasta de full, no?, que és el mil fulles.
2: Sí.
16: Doncs amb això també podríem jugar.
2: Un fricandó de drac de segon.
16: Sí. Podríem fer fricandó
2: no sé si
16: ens falta el drac, el fricandó el podem fer, però falta el drac.
14: El fricandó seria el drac tallat a l'ànima.
16: El que no he treballat, potser, és aquests dragons que trobes a l'estiu quan vas a les cases que van per la paret. Això no ho hem treballat a cuinar.
2: No els pots agafar mai, eh?
16: No es pot agafar, jo no ho he provat. Més aviat els foragito.
14: I menys cuina.
16: Més aviat els foragito.
2: No toca la dent.
16: Però no sé si es poden cuinar, perquè jo penso que no hem explorat tot el que...
14: Sí, jo crec que sí. Jo crec que es pot cuinar tot. Si es cuinen les granotes...
16: Ara, per exemple.
14: Sí, perquè no pots cuinar la sargantana.
3: I els llangardaixos...
16: Has vist com separen...
3: Com es pot fer?
16: Com es... Com
14: a veure, ja,
16: les granotes?
14: En el llibre parles, Ada, de l'animal... O sigui, parles del client i dius que és l'animal més perillós de la fauna urbana. El client amb gana.
16: Ara, no, el client és meravellós, però, us repeteixo, l'animal més ferotge de la fauna urbana és el client amb gana. El client amb gana fa terror, eh? Quan...
14: A veure, com
16: és a dir, no és el client, la gana és molt
14: visceral,
16: és molt visceral.
2: És pitjor el client amb gana,
16: no estàs per orgues.
2: O el client amb pressa.
14: No, amb gana,
16: no,
14: amb gana.
2: Sí?
16: Amb gana.
2: Més que el que té pressa, eh?
16: Bueno, tots dos volen pressa,
2: és
16: eh?
2: Que,
16: vull dir que al final
2: que...
16: els dos volen celeritat. Però és veritat que quan ets client, que dius, ostres, porta-m'ho ja, saps?
2: Sí.
16: Si tens gana, ets visceral, però si a més ets client... Doncs això et posa en una situació, diguéssim, de...
3: De nervis.
14: Però com ho detectes? De un nervis. Client...
16: Les mirades. Les mirades són intenses, són... Saps el drac?
14: Sí.
16: I si trigues més, doncs, de lo prudent, doncs has de... Ja comences a veure unes mirades...
6: Però si treu una bandejeta de pa, ja està...
16: Clar, de seguida ho has d'anar a resoldre, ràpidament, aquelles olives, aquella mica de pa, aquest tot plegat, i després quan veus que amb la mà comença a fer...
14: A moure els dits amb la mà,
16: sobre la taula. Llavors aquí has de posar la directa a la cinquena i has de córrer perquè la cosa s'està complicant.
2: Ada, parlant de clients, vaig vindre a la presentació del llibre al Semproniana i vas comentar que hi ha un tipus de client que vosaltres, a casa vostra...
16: Els clients els estimem tots, eh?
2: Sí,
16: no, però... O sigui, vagi de per endavant... Els clients els estimem a tots i a totes. Mira, el meu avi deia una cosa meravellosa. Deia, l'únic client que no és bo és el que va al restaurant del davant. Aquesta és una.
3: Molt bé.
16: I després deien, quina sort que tenim de tenir els pitjors clients. Diu, perquè com que no els vol ningú, són els més fidels.
2: És el que t'anava a dir, que a vosaltres us agrada el client que no el volen enlloc, em deies, perquè és un client fidel. Que només ve a casa nostra.
16: No és que ens agradin, és que els estimem molt, els clients, la gent considera els clients dolents, aquests són els nostres preferits, perquè no marxen d'allà, o sigui, venen sempre a casa,
14: no marxen perquè
16: no els volen enlloc.
14: No els volen enlloc. Fos dir que es pot donar la circumstància que hi hagi un client ja que ja li coneixen, que té, saps, que té...
3: O sigui, què vols dir? Què vols dir?
14: Que té mal humor, que no, sí. No, i aleshores ja, segons quan demanen la reserva i ja els diuen que està ple...
16: Aviam, no, això, saps què passa?
14: No dic que casa teva, que passi.
16: El client que tu veus una vegada, aquest que veus una vegada, no saps si és bo, no és dolent, o sigui, no saps com és, quin caràcter té, però la gràcia d'aquests establiments de barri, com és el Semproniana, en el qual doncs fem aquest menú del migdia i per tant, doncs, el client doncs, va venir, la vas coneixent, i tu ja saps que el roce, com va?
14: El roce és el cariño, en català, el ros fa el cariño.
6: Quin fàstic, no fa així, home.
16: Primer,
14: el ros fa el cariño.
16: Primer hi ha la confiança, fa fàstic. La confiança fa fàstic. O sigui, que a mesura que ens anem coneixent, doncs va sortint la veritat de tot plegat. Però després, a base de conèixer-nos, ens acabem estimant. Per tant, al final, sempre és feliç.
14: A veure, en el llibre de la...
16: Home, tu creus que he vingut aquí amb clau de pau i va dir...
15: No, home, no, no, al contrari.
16: O sigui, perseguida pels Mossos.
15: No, no, però
16: se m'està complicant molt aquesta
17: llista. Jo he vist la Brimo per aquí baix, que els he vist passejar, la Brimo.
16: Se m'està complicant. Mira, tota aquesta gent que són molts, ja m'estan esperant.
14: No, estan esperant perquè els hi signis el llibre.
16: Jo us estimo molt.
14: A veure, Ada, parles de plats que han passat a millor vida, això passa sovint. Per exemple, hi ha un plat que és cert que ha caigut en desgràcia, que és aquell famós, tu l'anomenes rulo, de formatge de cabra. És a dir, s'estilava molt als anys 90, aquell plat d'aquell tros de formatge de cabra, que anava sempre amb una amanida. Sí. Què ha passat? Les cabres també no generen prou llet? O quin és el problema?
16: Us en recordareu que aquest rulo de formatge de cabra segons una amanida és una cabra.
14: Una cabra que l'estan...
15: Acaben de
14: munyir.
16: Què hi posaven a sobre? Vosaltres ho direu. Hi posàvem aquell vinagre de Mòdena.
14: Sí, sí, senyor.
16: Aquell xarop de vinagre de Mòdena.
17: Sí.
16: I alguns agosarats hi posaven maduixots.
17: Sí, senyor.
16: I, bueno, el
14: I què ha passat?
16: No, que tots són a mira amunt i avall.
14: S'ha perdut.
16: S'ha perdut i tornarà, perquè la nostàlgia fa que les coses... Sí. Ara ens anem bojos per menjar pijama. Tots volem de postres pijama, perquè de petit...
14: Però pijama va caure en desgràcia.
16: Va caure en desgràcia. Espera't, i moltes més coses. Ara ja, quan els restaurants bons, hi trobes el còctel de gambes,
14: sí,
16: que també va passar molt mal època.
14: El dàtil amb bacon?
16: El dàtil amb bacon. Estava en agloriat, ara.
15: Sí.
16: Ara
15: el dàtil amb bacon és potser el millor que s'ha fet mai a la vida.
14: Sí, bueno, tampoc es passem, eh? Tampoc es passem.
16: El que passa és que l'ús es transforma en abús.
15: Però fixa't que va ser molt curiós, que mentre hi havia pinyol, hi havia dàtil amb bacon.
14: Sí.
15: En el moment que van fer dàtils sense pinyol, va desaparèixer.
14: I quina raó li troba?
15: Que la gràcia era treure el pinyol.
14: Ah, sí. I quan estàs en un lloc, no?, en una cerimònia, i treus el pinyol i no saps on collons fotre'l, i al final li poses en el barret de la nòvia. Clar. A veure, un altre fenomen que ha anat molt en desús dels temps llegint el teu llibre. Ara està molt de moda el bròcoli. Tothom fa bròcoli, perquè és supersà, perquè és superguai. I en canvi, per allà ha caigut en desgràcia el que era la coliflor. Sí, era la coliflor.
16: Tens tota la raó.
14: Bueno, què ha passat? Perquè me'n recordo, anaves als restaurants, menús i tal, que feien fins i tot coliflor amb beixamel.
15: Amb beixamel, al forn.
14: Que era com el pego d'uns canelons, però de coliflor.
15: Barato.
14: Sí, aquí fan unes carnes, però era això. I ara, a la coliflor, ha caigut molt en desgràcia, perquè deien que feia molta pudor, però la coliflor també fot una pudor. Quan l'escalfen a RAC1, s'ha de...
16: El bròcoli.
14: S'ha de buidar l'emissora, el bròcoli.
16: Mira.
18: Que peste.
14: Exacte.
16: Això és com et deslleten de petit.
15: Com?
16: Tot comença en la fase de deslletament.
15: Ja.
16: O sigui, quan jo era petita, molt petita, es deslletaven amb llonganissa.
17: Jo no.
16: Amb llonganissa, et donaven una llonganissa perquè rosegués per les dents, perquè les dents feien mal, les dents, llavors amb una llonganissa anaves i es passaves.
14: Doncs mira, és que no et dic que no, eh?
15: Sí.
16: I ara com els deslleten? Amb bròcoli. Tots els nens fan això del baby led weaning, i els hi posen... Baby led weaning és que els pobres nens els deixen a la seva sort, a sobre, amb una trona,
17: que no els hi trituren al menjar.
16: No els hi trituren. Clar, també els deslletàvem amb aquella papilla que sempre havia de portar mitja pera,
17: i una Maria.
16: Una galeta Maria, que amb això les mares anaven desesperades, els pares suposo que també, perquè sempre tenien mitja pera, mitja... Però per què no ens deixaven un dia donar pera i l'endemà plàtan?
14: Perquè el pediatre de l'època doni-li mitja pera, mitja poma...
16: I amb això deslletàvem les criatures. I ara les deslleten amb el bròcoli. Les posen allà en la trona i aquell nen es mitxofega amb aquell bròcoli.
15: I es torna vegetarià i gai sexual.
17: I deixa un terra que no té res a veure.
16: Has de tenir una escombra al costat i una càmera al davant. Saps? Per això. Per això jo penso que tenim la generació broco.
15: Sí.
16: És la generació broco. Llavors aquests nens ara estan molt avesats a menjar bròcoli. El bròcoli es dona molt a les escoles.
14: Però s'ha perdut.
16: Però per què bròcoli? I no els deslleten amb coliflor. Perquè el bròcoli... A veure, això és els meus estudis sociològics, que són absolutament a passo que t'emboli i que...
14: No, però a veure, tu
16: i
14: toques.
16: El bròcoli te'l venen embolicat amb plàstic.
14: Paper de paper de plàstic.
16: Llavors ja no l'has de pesar, agafes aquella unitat, és molt còmoda. La higiene, no sé què, després a casa serveix per 4 persones. I es bull en 10 minuts, per tant, en aquell àpat ja tens. I per tant, el bròcoli ha entrat a les cases amb molta força.
14: Sí, molta força, molta força.
16: I a més, perquè a més hi ha tota aquesta influència que ens ve de fora i tot, veus tots els, tots els estrangers per les xarxes i tots els influencers i tots els pediatres
17: que parlant de bròcoli. Que la gent fa pizzas, fa crispetes... Pari una mica de mariconades, però, home,
16: ja. I a banda, el bròcoli...
14: No sé si heu fixat, amb més bròcoli, els homes, sobretot, més pèls a l'orella i al nas.
16: I a més, el bròcoli...
14: És proporcional.
16: Ha tingut una campanya de publicitat brutal, o sigui que no ens n'hem adonat, però nosaltres estem influenciats per aquestes campanyes. Va ser la primera verdura que es va anunciar com a verdura als Estats Units. I James Bond portava un bròcoli.
15: A què?
16: Ho heu vist, això?
17: No.
16: Perquè, com es diu... L'amo de la nissaga James Bond.
14: Això ho sap el Serra? El bròcoli?
16: Bròcoli! Sí, es diu bròcoli a l'amo de la nissaga de James Bond.
14: Sí, sí, sí.
16: És cert.
14: Que s'han venut ara la llibertat.
16: Per tant, el bròcoli té una campanya entre el James Bond i tot plegat, que d'una manera molt subliminal ha anat entrant...
6: Sí, com és? El fill vegetarià de Bruce Lee, que és bròcoli.
16: Mireu-vos, aviam que algú busqui en el mòbil, això.
6: Com se diu el hijo vegetarià?
16: Busca el James Bond amb el bròcoli. Ja veuràs que té una foto. Ja veuràs que l'amo d'aquesta franquícia, o com es digui, o de, no sé.
14: Sí, que ja no la té i se l'ha venut a la... sembla que és l'Amazon, ara ho farà l'Amazon, això. Bueno, és igual, ara he d'explicar-ho. Escolta, has de marxar, però abans de marxar... Bueno, a mi m'han dit que has d'anar a signar, que has d'anar a fer un seguit de coses. La pregunta és...
15: A veure...
14: Quan tu trobes croquetes descrites com a artesanes, casolanes o de l'àvia...
16: Em ve vomitera, sí.
14: Et ve vomitera, vale.
16: Aviam, aquest
14: és el tema. Per què et ve vomitera quan veus croquetes de l'àvia? Perquè és l'àvia feta en croqueta?
16: És una imatge molt gore, aquesta,
14: Perdona, això ve de...
16: Hi ha tomates verdes fritos, que
14: és una pel·lícula... Home, es foten un tio sencer a base de tomahawks,
15: I costelles,
14: I van allà
15: Hoy tenemos costillas, ole.
14: I què van dir? Estan boníssimes. Estan boníssimes.
15: Las mejores del condado.
16: I a plats mai us heu de menjar cap àvia, que sapigueu que la part més tendra és aquesta.
14: Però de l'àvia o de la croqueta de l'àvia?
17: De les persones?
16: Sí, de les persones. Sí, la part més apreciada, per si mai teniu un apuro,
14: Però perdona un moment, no és el cul?
6: Ai, el culo.
16: El cul està bastant fibrat,
6: Claro.
14: Però el cul no seria...
17: Depèn de qui,
16: El del Camilo José Cela segur, amb aquesta absorció de...
14: No, clar, però el cul no seria la part com el pernil?
16: No ho he provat.
17: La pota, sí, no, la cuixa.
16: M'ho va dir un científic i m'ho he cregut sempre. No li he qüestionat mai, perquè tampoc ho penso pas provar.
17: Ada, aquí no hi ha res.
16: És veritat.
14: Això és peus de porc, seria més tirant a peus de porc.
16: És com els peus de porc, si devia ser.
14: Jo quan veig que mengen peus de porc... Jo quan veig que mengen peus de porc, penso, tinc la sensació que s'estan menjant la maneta d'algú.
16: Jo no m'ho vaig qüestionar i ningú m'ho ha qüestionat mai, sempre ho he dit, i tothom ha caigut. És la primera vegada que a la vida que em qüestioneu si això és més tendre que el cul.
14: Es que aquí ho gustionem tot, a veure.
6: El culo, si te lo comes, que esté bien cocido, Porque después vienen problemas gástricos, infecciones.
16: A baixa temperatura.
14: I rasurado. Bueno, va.
17: Però el que fem a casa quedarà com el Sempruniana, és la pregunta.
16: Sí. Aquest llibre sí que... Aquestes receptes estan garantides perquè les hem fet 1000 vegades.
17: Segur.
16: Són les receptes del menú del migdia de Sempruniana.
14: Per què surts a la foto amb una paella? Que és com amenaçant, no? O me'l compres o et fotré un cop de paella al cap?
16: Que bo. No ho vam pensar ningú.
14: Bueno, doncs jo he vist aquesta imatge,
16: Ni cap dissenyador. Que surt a vista aquesta banda.
14: És com si volguessis fer la moneda de 5 cèntims amb la cara meva.
16: Exacte. Aviam, però això que deies de les coquetes de l'àvia, perquè no se n'enduguin cap mala impressió de mi. No, però és veritat que tots aquests adjectius de l'àvia, tot plegat, doncs sí que fan una mica de ràbia, fan una mica d'això, perquè hi ha àvies que no sempre han cuinat bé.
14: Sí,
16: i és un recurs molt, molt trillat. I no estem...
14: Això m'ha agradat.
16: Quan més anuncien artesanes, doncs menys.
14: No. Sí, ojo, que el polen està atacant ja a l'Ada.
6: Lo mejor es ni farlo.
14: Aprofito per... Mira, ja com que l'Ada ha quedat ofegada, ja aprofito per, per deixar-la marxar, que té coses a fer aquesta tarda, aquest dia de Sant Jordi. Extraordinària, com sempre.
15: Sí.
14: Ada Parellada.
17: Bravo!
14: Gràcies, Ada.
16: Exacte.
19: Així sona la repesca. Venga, chato, la repesca. Que és el que faig jo.
13: I cada dia acabem amb una mica de música, amb aquesta minisecció que hem anomenat Cançons Encadenades. Pels que no ens heu escoltat aquesta setmana, recordem com funciona molt ràpidament. Es tracta de que una persona de la ràdio ens presenta una cançó que li agrada per algun motiu i li recomana a una altra persona de la ràdio. I aleshores, a partir d'aquí, aquest que rebi la dedicatòria o la nominació és l'encarregat de recomanar-la a la següent persona i així anirem fent una cadena fins que a finals d'estiu haurem conegut els gustos musicals de molta gent d'aquesta casa. I avui, nominat per l'Eudald Martínez, ens acompanya el Toni Lladó. Toni, què tal? Com estàs?
20: Hola, què tal? Molt bé.
13: Com va l'estiu?
20: Bé, molt bé, molt bé. Aquí, passant calor.
13: Passant calor, això segur. A veure, quina cançó ens portes, tu?
20: Mira, jo porto un guitarrista que es diu Cory Wong, i el seu tema es diu Follow the Light, del disc Turbo del 2021, que ho fa amb uns que es diuen Dirty Loops, que són els que acompanyen.
13: Tu com descobreixes aquesta cançó?
20: Mira, jo descobreixo la cançó a través d'un col·lega meu que és bateria i que coincidim molt a nivell d'estils musicals i me'l va recomanar i la veritat és que m'ho vaig passar superbé.
13: Us podeu anar passant les propostes, doncs.
20: Sí, sí, sí, ens ho passem i ja et dic que descobrim moltes coses gràcies al meu amic.
13: Què significa per tu? Té algun significat especial?
20: Bueno, per mi significa recuperar una mica els sons obsolets de lo que és la part de funky, de soul dels anys 70, que és un gènere que actualment està una mica obsolet. I la veritat és que a mi m'encanta perquè és molt rítmic, és molt jazz, molt d'estiu, no? És molt, molt guai.
13: I un moment en què et recordis escoltant-la?
20: Mira, recordo que vaig anar el dia 24, el dia de Sant Joan, vaig anar al concert de Razzmatazz i ens ho vam passar superbé, perquè el tio va estar durant 2 hores donant-ho tot i bueno, va ser increïble perquè no parava de moure's, la gent vibrant i la veritat és que va haver un clima superguai.
13: I vas anar amb aquest amic teu?
20: Vaig anar amb el Marc, sí. Home. Sí.
13: I tant.
20: Molt guai.
13: I un moment en què dius, ostres, aquí no l'escoltaria.
20: Home, jo no, aquesta no la recomano si estàs en un moment així una mica introspectiu o amb ganes d'escoltar més un tema, més Van Morrison.
13: Això és cap enfora, eh?
20: Exacte, sí.
13: I acabem, a veure, qui de la ràdio li vols recomanar?
20: Mira, jo li recomano la Mònica Hernández, que és la sotsdirectora de Món RQ, perquè crec que li pot encaixar molt bé pel seu estil de com és ella com a persona. I també, bueno, amb permís de la Vinaixa, evidentment, però jo crec que és una persona que li encaixa molt bé aquest tema i aquest tipus de música.
13: Doncs moltes gràcies, Toni Lladó, cap de disseny d'aquesta casa. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb Follow the Light, de Cory Wong i Dirty Loops.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bon exacte de la lesió de Frenkie de Jong. El Barça ha explicat en un comunicat que té trencat el lligament lateral intern del genoll dret i que s'ha acordat amb el jugador que continuï sota tractament i seguiment mèdic sense especificar, això sí, el temps que estarà de baixa. Poc després, el mateix Frenkie de Jong ha confirmat al seu perfil d'Instagram que la lesió no requereix passar per quiròfan i, atenció, assenyala els metges de la selecció com a responsables. Diu que després de les primeres exploracions, els serveis mèdics de Països Baixos li van dir que era una lesió lleu, que no aniria a pitjor si continuava jugant. Ara bé, quan va arribar a Barcelona i es va fer les proves complementàries, va veure que sí, que la lesió era més greu del que semblava. En resum, bon sidral que una vegada més es menjarà el Barça, que no cal dir, i segons hem pogut saber, RAC1 està d'allò més emprenyat amb la Federació Neerlandesa, però també amb el mateix jugador. I mentrestant, avui sí, Adeyemi ja s'ha presentat com el segon reforç blaugrana per la temporada que ve.
2: I'm honest, I couldn't believe it, to be honest.
3: Si sóc sincer, no m'ho podia creure. Sincerament, la meva última temporada no ha estat la millor, així que sí, estic molt agraït per l'oportunitat. Com ja he dit, Hansi ha estat molt important per la meva decisió. Ell em va dir que em volia i que volia que donés el meu tot per l'equip. I això per mi va ser molt important. Estic molt agraït i ho donaré tot.
2: I need you to give it all.
1: Hem sabut, doncs, que Hansi Flick va ser qui el va convèncer i a ell, que ara ho sentíem, li va sorprendre l'interès del Barça després d'una temporada, diu, en què no ha estat el seu millor nivell. Sigui com sigui, Adeyemi ja és blaugrana i demà podrà afegir-se als entrenaments amb el grup i al vespre participar en el primer test de pretemporada, el Johan Cruyff contra l'Europa, tot i que el club ho considera un entrenament i no pas un partit amistós. També en clau Barça, un parell de moviments a comentar. Encara en futbol, ara parlant de l'equip femení, aquest matí Caroline Graham Hansen ha signat la seva renovació fins al 2028. Amplia, doncs, 2 anys més la seva relació amb el club, que va començar al 2019. El cert és que Graham s'ha consolidat a l'equip i, segons ha explicat, només pensa en blaugrana.
4: Porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí. Todos los títulos que hemos ganado te da motivación de seguir haciéndolo y seguir intentando ganar más.
1: Això en futbol, i en bàsquet ja són 7 els reforços per la nova temporada. El 7è és Oleg Balcerowski, pivot polonès de 25 anys que arriba lliure de l'Unicaja i que el club blaugrana ha fet avui oficial. Encara en clau Barça, l'exprecandidat a les eleccions, Marc Síria, vol que el proclamin oficialment candidat, tot i que ha confirmat que no impugnarà els comicis.
5: Nosaltres sempre hem fet el millor pel club i en aquell moment, me'n recordo que tu em deies impugnar les eleccions i no les vam impugnar perquè no volem bloquejar la vida institucional del club. Ara volem reparar. Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, fem de vacances i en seguim parlant.
1: Tot plegat, recordem, després que el Tribunal Català de l'Esport li donés la raó i resolgués la Junta Electoral que va incomplir els estatuts en el recompte de les firmes que donaven suport a la seva precandidatura. Ara, Síria demana al club que es tregui el precinte de les caixes de les paperetes dubtoses i que es verifiquin. En parlarem de tot plegat en temps de tertúlia, avui amb el Joan Puquí i el Martí Molina, que rematarem la tertúlia amb el Tu Riuràs i l'Edu Mutante. I en plana poliesportiva ja només falten 4 etapes perquè s'acabi el Tour de França. Avui victòria per Richard Carapaz, que ha culminat un atac a 5 quilòmetres de meta deixant clavats els seus companys d'escapada. Pel que fa als favorits, han arribat agrupats a 4 minuts i mig de l'equatorià i, per tant, no hi ha diferències a la general, o grans diferències a la general. Pogacar continua líder destacat precisament amb 4 minuts i mig d'avantatge respecte a Evenepoel. Aquest és el menú del Tu diràs d'avui, que ara començarem. Primer de tot, però, farem una petita pausa. Posarem a lloc aquestes errades tècniques que ens han impedit avui començar. Aquests, vaja, les màquines, ja sabeu, quan volen, volen, i quan no volen, doncs ahir avui no han volgut. Res, un minut i mig i tornem de seguida.
0: RAC 1.
6: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
7: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
8: Em poses una birra, si us plau?
7: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Budio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
7: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som 1 milió. RAC 1.
9: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
10: Escolta, un moment. ¿Tú también a la promo del 9C de l'estiu?
9: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. 2 sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
10: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
7: Vinga, remàtamelo, careta de sortida i...
0: RAC 1. Tots som 1 milió. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Ara falten 4 minuts perquè siguin 3:15. Obrirem ja tertúlia per parlar d'uns quants temes avui que tenim sobre la taula, uns esperats, d'altres no tant, vaja, no tant. Sí que sabíem que cap al final de la setmana havíem de tenir aquest comunicat, que de fet ja portàvem dies esperant, el comunicat mèdic sobre Frenkie de Jong. Avui hem sabut ja què té. El que no tenim clar és el temps que estarà de baixa. Martí Molina, com estàs? Bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Un sarau més, no?
1: Un altre.
0: Un altre.
1: Amb De Jong, i jo diria que ja se'ns estan acabant les excuses. Perquè és que ja és una darrere l'altra i jo no sé com defensar-ho per no agafar-ho. I la sensació que el club fins ara havien sigut molt comprensius amb ell, però pel to, per allò que es percep quan parlen d'ell al club, que moltes vegades on sempre era bueno, intentar ser allò comprensiu, s'ha d'entendre, jo diria que també se'ls ha acabat la paciència. Per tant, no sé si això és un punt d'inflexió de no retorn. Bueno, ja en parlarem tranquil·lament.
0: I tant, i tant. Mira, per començar, el que faig és connectar amb l'Àlex Pintanel. Àlex, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: I si et sembla, expliquem al detall com han anat aquesta tarda vespre de comunicats, dic en plural perquè primer ha estat el Barça, però és que pocs minuts després d'aquest comunicat explicant què té Frenkie de Jong, el mateix neerlandès també ha penjat una publicació al seu perfil d'Instagram dient-hi la seva, explicant quines sensacions té. Anem a pams i comencem pel Barça, si et sembla.
2: Sí, la lesió de Frenkie de Jong, el club ha emès un comunicat aquesta tarda, trencament del lligament lateral intern del genoll dret, diu el comunicat que continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de la seva evolució durant les pròximes setmanes. El comunicat no especifica el temps de baixa de De Jong i, a més, no és un detall menor, en cap moment parla d'un tractament conservador. A partir d'aquí ens hem posat en contacte amb diversos metges vinculats a l'esport i especialistes en genolls per posar llum a la foscor. No veuen, jo crec que la gran conclusió a tot plegat, gens clar que Frenkie de Jong no hagi d'acabar passant pel quiròfan, i això jo crec que és el més important. Per veure si un tractament conservador funciona o no, ens han explicat que han de passar entre 3 i 4 setmanes, i aquest temps ja ha passat, tenint en compte que es va lesionar durant el Mundial, i entenen que De Jong encara no s'ha recuperat. De fet, pensen que haurà d'acabar operant-se, i entre postoperatori, fisioteràpia, readaptació i posar-se a tot físicament, De Jong podria estar entre uns 4-5 mesos de baixa. Per tant, passar pel quiròfan. Xavi, ara mateix segueix al damunt de la taula, i segons els especialistes consultats pel Tu Diràs, seria ara mateix l'opció més realista. A més, ahir recordeu que explicàvem que el Barça estava empipat amb la Federació Holandesa de Futbol, perquè entenen doncs, que no han cuidat del tot el futbolista, i en certa manera el Barça tampoc acaben d'entendre i assimilar per què Frenkie de Jong no va parar. Creuen que potser el desenllaç hauria estat del tot diferent.
0: Això és el primer comunicat, és a dir, el comunicat del club explicant-nos què té Frenkie de Jong sense, insistim, dir el temps que haurà d'estar de baixa. I pocs minuts després, dic pocs minuts perquè em sembla que no han estat a l'hora per ben poc, ha parlat, o millor dit, s'ha pronunciat també Frenkie de Jong.
2: Sí, amb una piulada a Instagram, ho ha fet en anglès i castellà, principalment s'ha defensat de les crítiques i ha insistit que el seu compromís amb el Barça i el seu país és total i que no canviarà. De Jong afegeix que els metges de la federació li van dir que la lesió era lleu, per tant carrega contra els metges de la Federació Holandesa de Futbol, i per això es van filtrar, i per això ell va jugar els últims partits del Mundial infiltrat, i la sorpresa se la van portar quan va fer-se les proves el dilluns passat a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, al mig campista també assegura que està desitjant tornar i acaba el comunicat amb un visca al Barça.
0: Joan Poquí.
3: Hola, bon dia.
0: Bona nit.
3: No, amb un visca Barça.
0: Visca Barça, sí, sense l'article. És correcte.
3: Sempre, visca Barça sempre.
0: Visca Barça, exacte, és correcte.
3: Sempre, correcte, visca Barça sempre.
0: Mira, ara deia el Martí que el club, i és veritat, nosaltres també tenim aquesta percepció o tenim aquesta informació que el club comença a estar cansat també. Ja n'estava de la federació i dels serveis mèdics, però comença també a tenir la mosca al nas amb Frenkie de Jong.
3: A veure, és que és un despropòsit, és un escàndol des del primer moment. Un jugador que s'ha reservat durant la temporada, que s'ha reservat, que han transcendit episodis de jo no diré falta de compromís, però sí d'una prudència extrema, fins i tot fins a l'extrem de no arriscar amb el Barcelona quan el Barcelona estava jugant els títols durant la temporada per arribar fresquet al Mundial. I ara ens trobem amb aquest escenari per mi incomprensible, sobretot jo puc entendre que el jugador no es vulgui operar, és una decisió personal, no és el primer cas que s'ha donat, i el jugador és el que si li ofereixen dos opcions, ell entenc que té, com qualsevol pacient, tot el dret a decidir sobre la seva salut. Aquí, res a dir. Però sí que hi ha moltes incongruències en el... coses que que em grinyolen molt. Primer, el que ja heu comentat, que els metges li diuen que no és res greu. Aquí, d'entrada, és per despedir els metges de la Federació Holandesa. Si els metges de la Federació Holandesa són tan ineficaços en la seva feina per no detectar una lesió que després resulta que és greu, com és el cas d'un trencament d'un lligament, la Federació Holandesa hauria de ser la primera en despedir aquests senyors. Mm. Si això ha estat així, el mateix Frenkie de Jong hauria de posar una demanda contra els metges holandesos. Com que jo, això ja és collita meva, no m'empasso que els metges no veiessin que aquest senyor té un lligament del genoll trencat, com que no m'ho crec, perquè jo puc equivocar-me en mirant un genoll si està sa o no està sa, jo sí, però un metge traumatòleg d'una selecció, d'una federació com l'holandesa, ho sento, jo no m'ho crec. Per tant, què fan? Ostres, anem a arriscar pels partits que queden de Mundial. I és per això, no sé si s'infiltra o no, perquè informacions de col·legues molt ben informats del... És a dir, amb molt bones fonts d'informació, explicaven que no van ser infiltracions, sinó que van ser simplement calmants pel dolor. Val, molt bé. Juga els dos partits. Com que jo no em crec que els metges no sapiguessin que aquell lligament estava trencat, això no m'ho crec, tampoc em crec que el jugador no ho sapigués. Per tant, tot l'argumentari de De Jong és ridícul, perquè diu: em van dir que no seria greu, que podria jugar, que jugar no agreujaria la
0: situació. No empitjoraria la situació, no.
3: I després resulta que empitjora, no m'ho crec. El primer punt que hi ha encenes alarmes és el fet que es presenti el primer dia, estant ell de vacances, que es presenti a que el visitin. Si ell no té la percepció de que allò és greu, no es presenta el primer dia a que els metges del Barça el visitin. Aquí hi ha d'entrada. I després, tot el que hagi passat després, el Barcelona, si ho considera, ja explicarà com ha anat o explicarà el que cregui convenient. A mi em sembla molt greu, insisteixo, d'un futbolista que s'ha reservat durant el tram final de temporada, ha jugat amb comptagotes,
0: sí,
3: amb la col·laboració, amb la comprensió de l'entrenador, quan el Barcelona estava jugant títols per arribar bé al Mundial. I en el Mundial, què passa? Que torna... Ja em sembla un escàndol conceptualment. Però tal com ha anat, i tal com el que jo dedueixo del comunicat de Frenkie de Jong, em sembla molt greu. Em sembla d'expedient. Uh-huh. Em sembla absolutament, perquè és una irresponsabilitat que, tenint la lesió que té, jugués més partits. I ho sento, no m'empasso que els metges de la federació no ho veiessin. Però no s'hi dediqui, vostè no es dediqui a ser metge. Faci de periodista, si vol,
0: sí,
3: que hi ha molt, que hi ha molts mitjans ara que li poden donar lloc, però no faci de metge.
0: A mi em crida molt l'atenció De Jong amb la duresa amb què carrega contra els seus metges, és a dir, perquè al final els assenyales a ells. És a dir, si tu fas un comunicat dient no, jo no tinc la culpa de res, van ser aquestes persones, dues, tres, cinc, les que siguin, que hi ha els serveis mèdics de Països Baixos, els que es van equivocar amb el diagnòstic. Ostres, contundent, també.
3: Va jugar dos partits, si no vaig errat.
0: Això expliquen, sí, els que van seguir l'actualitat de De Jong amb Països Baixos diuen que són l'últim de la fase de grups i el partit de setens de final.
2: Doncs els dos últims.
3: Sí. Clar, el que haurien de fer els metges també és carallar-se contra De Jong. Si no és veritat. El que diu, si realment està mentint el jugador.
0: És a dir, jo també, com tu, ho veig com un primer pas, això d'avui. Un primer pas de posar sobre la taula les cartes que cadascú creu convenients, menys el Barça, que el Barça jo crec que se n'amaga de cartes. És a dir, avui
3: el Barça fa el que ha de fer, que és protegir el seu jugador, respecte a la seva decisió, i un cop tingui tot el desenllaç, veure si ha de fer alguna cosa més. Però és que a mi I el que jo crec que ha passat és el jugador sabia que estava lesionat, li feia una il·lusió tremenda estar jugant al Mundial, perquè no, insisteixo, no m'empasso que els metges diguéssim que no passava res si seguia jugant. No m'ho empasso. Els metges, com a mínim, li haurien de dir, aquí hi ha un risc. Aquí hi ha un risc. I el risc l'ha corregut el jugador i el seu entrenador.
0: Sí, sí.
3: Per tant, crec que l'actuació del... Com que no em crec l'argumentació del jugador, la seva actitud ha estat imprudent, ha estat temerària, és una temeritat, és una imprudència que està perjudicant el Barcelona, lògicament, que paga amb un paio...
0: S'ho torna a menjar el Barça.
3: I s'ho torna a menjar.
0: Verem quants mesos, que és la incògnita que tenim.
3: Bueno, aquesta és l'altra. Fa com el Ter Stegen, perdona, fa de metge.
2: Sí.
3: Ells diuen els temps.
0: Sí.
3: O sigui, és una nova modalitat. Que es va inventar Ter Stegen i ara segueix l'altre, el seu cocapità, perquè aquests dos tios són capitans del Barça. Mm-hmm. Torno a repetir, no ve a cuento, però torno a dir, si us plau, no permetin que aquesta plantilla esculli capitans. Hansi, si us plau, no ho permetis. No permetis que aquesta gent triï els capitans. No!
0: Que ho faci.
3: Tria tu què ha de ser,
0: ja està. Martí, perdona, Àlex, què deies?
2: Sí, volia un apunt. Això són dades, eh? De Jong es lesiona, la darrera lesió que té amb el Barça és a finals del mes de febrer. Es perd 7 partits. Reapareix davant l'Espanyol, val? I des que reapareix davant de l'Espanyol fins que acaba la temporada, hi ha 9 partits dels quals Frenkie de Jong no han jugat cap com a titular. A banda de si el jugador, com deia el Joan, es va reservar o no pel Mundial, aquí hi ha una realitat, i és que és cert que la relació que hi havia abans entre el club i Frenkie és diferent, ha canviat. I insisteixo que ho demostren aquests últims mes i mig, més o menys, de final de temporada. Insisteixo, 9 partits en els quals Frenkie de Jong no és titular en cap partit. És cert que Flick també troba aquella solució de Gavi al pivot i li funciona molt bé, però jo crec que hi ha un punt d'inflexió en aquell moment, i veurem quan reapareixi Frenkie de Jong quin és el paper que li té preparat Flick per el que li quedi de la temporada, en funció de quan reapareixi.
4: És que fins ara Frenkie de Jong, i ell segueix convençudíssim de que no és culpable de res, de que tot ha estat sempre culpa dels altres, de que doncs, si juga malament no és que jugui malament, és que som tots els periodistes o tothom qui s'ho mira que no en tenim ni idea. Quan hi ha una lesió no és culpa seva, sinó que és culpa del metge que l'ha pifiat. Quan resulta que reapareix i no pot jugar bé o no posa la cama, no és perquè ell no vulgui, sinó perquè sempre hi ha hagut una excusa i ell mai ha sigut culpable de res. Llavors, clar, aquí també fa 2 anys, quan el Barça havia de decidir si renovava o no renovava de Jong i veure què feia amb ell, perquè hi havia una opció de que pogués marxar, de cop i volta, doncs què va passar? Que de Jong va veure que hi havia una generació, la minya mal, ostres, ha vingut Flick, ha posat ordre, tu aquest equip rutlla, els del planter funcionen, Gavis, Fermín, ostres, Cobercí, tot, tu, que això encaixa, que aquí hi ha un equip guanyador. I ell va dir, no, jo vull quedar-me, perquè jo veig que aquí hi ha un futur i que aquest equip pot ser campió de tot, i ell va decidir quedar-se, i el Barça va creure's a la versió de De Jong i li va fer confiança i va dir, escolta, doncs endavant. I persones com el president Laporta l'ha defensat a mort cada vegada que ha parlat amb ell, que ha parlat d'ell, sigui públicament o inclús amb aquells corrillos que fem a vegades amb mitjans quan puguem parlar en petit comitè. I De Jong mai ha retornat aquesta confiança. No ha retornat. Llavors, clar, arriba un moment en què ja se li ha vist el plomero, i que aquest moviment que fa ell d'ara assenyalar la selecció holandesa és com una mica la desesperada, perquè sap que ja no li queden més bales per recórrer. I sí que és evident que la seva relació amb Flick ha canviat, que la relació amb el president ha canviat, que la relació amb Deco ha canviat, i que jo crec que també amb companys i amb staff i amb metges i amb tot ha canviat, perquè han dit prou ja. I jo crec que ja ha arribat un moment d'un punt de no retorn. I això és una qüestió, doncs, que jo no sé què passarà en el futur, però li veig un pronòstic molt dolent. A lo millor sona la flauta i quan es recupera aprèn la lliçó, no sé si la prendrà 6 o 7 anys després, i escolta, i s'activa i tots no ens oblidem, i fa 3 o 4 partits bons, i escolta, i aquí no ha passat res. Però és que jo ho dubto, perquè és que ja no m'ho crec. És a dir, ja no m'ho creia, i cada vegada tinc menys arguments per pensar que la cosa algun dia o altre canviarà.
3: Mira, hi ha un exemple, aquests darrers partits, que va jugar molt poquet i que no va fer cap sencer, algun partit directament no estava a la llista, inopinadament no apareixia en una llista de convocats, i al vestidor es preguntaven, perquè jo consultava, no, què li passa? Aquí diuen que té mundialitis. No tenia res, o sigui, no, estava recuperat. No tenia res.
0: Absolutament.
3: No tenia res, o sigui, tenia mundialitis. Però, per tant, quan parla de compromís amb el club, no, no sé, és la seva fantasia.
0: Però realment, aquesta és greu. És a dir, ara
3: jo la trobo,
0: sí que,
3: jo considero molt greu.
0: Aquí sí que el Barça, el club, ha de decidir què fer, perquè és que no és un cas fàcil, a més, perquè és un cas d'un jugador que, com qui diu, acaba de renovar per uns quants anys.
3: Fins al
0: 2030, em sembla que era, no?
3: Sí, dos anys més d'aquest i fins al 29.
0: Fins al 29.
2: 29,
0: tant sí. Se val. Són tres temporades més de Frenkie de Jong. Tres temporades més vol dir eternitzar, si és que el tens, com sembla que el tens, un problema, perquè si tens un problema amb un jugador que, mira, acaba contracte a finals de la temporada que ve, és l'última, noi, s'acaba la història. Però és que tens tres temporades més amb Frenkie de Jong d'un run-run que ja fa massa temps que sona i que no ha acabat mai de pegar-se, no? Sempre aquesta cançoneta ha anat sonant de fons o de tant en tant la pujàvem, perquè mira, ara la tenim a dalt de tot, ara algú ha pujat la música i la tenim... Però és que és igual, la música no ha desaparegut mai de la vida.
4: Però és que és un jugador que va fent anys, i en té 29, té un historial de lesions que cada vegada és més extens, té un salari altíssim, qui comprarà això? Qui ho comprarà?
3: No, ningú.
4: Però està, no. Sí, tu menjaràs amb patates, però patata, eh? Vull dir, patates i tulipans i tot el que ens vingui d'allà dalt, i mantega. Vull dir, és que vull dir, no hi ha...
0: És el cas, és que cada cop ho és més, és el cas Umtiti. És a dir, cada cop ens acostem més a un cas Umtiti. Evidentment que aquell era més greu perquè ell tenia lesió greu, que no se voleu parar, perquè no va voler operar-se
3: al
0: genoll. Per jugar
3: al Mundial, el 2018.
0: D'acord, però després no se voleu parar tampoc, i allò es va eternitzar, sí, també, sí. Allò es va enquistar. I ara no hi som encara perquè no sabem com acabarà d'aquesta lesió. Tant de bo, tot vagi bé, fantàsticament, que estigui 3 mesos, 4 mesos sí. Lesionat i s'acabi la història, i mira, i això li hagi servit

0: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan NicoCenter t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: Renovar. I ara és que em temo que passarà... No sé si un Titió o un Caster Stegen, que
3: per exemple,
2: Caster Stegen tela, és, i jo crec que no el trauran ni amb aigua calenta. Ni amb aigua calenta. I com tornarà després de la lesió, home, tant de bo m'equivoqui. Però jo crec que si Flick li funcionen Marc Bernal, Gavi, Fermín, Olmo, Tomi Marquès, que està fent la pretemporada i amb el qual hi confia molt, jo... Veig magre el Pedri, evidentment. Veig magre el futur de Frenkie de Jong al Barcelona.
3: Si ha canviat, com sembla que ha canviat, la perspectiva de Flick, que era un dels seus principals defensors, si ha canviat la seva percepció de la història, evidentment...
2: Flick ha vist que es borrava sistemàticament.
3: Ja clar, ja està. Si és així, ja està. Si és així, la cosa està feta.
4: Sí, clar, és que Flick necessita 22, 23, 24 jugadors per la causa. I per la causa vol dir per la causa. Llavors, clar, arriba un moment en què dius, és això, vull dir, tens talent de sobres, tothom et parla meravelles dels entrenaments, i estic fins al gorro ja de que em parlin dels entrenaments de De Jong. Hosti, doncs paguem per veure els entrenaments,
2: exacte,
4: i que no jugui, ja està, i fotem calés d'una altra manera. No sé, fem un pay-per-view o el que sigui. Tot.
3: Però te'l defensen tots, també, Martí. És
4: a dir, te'l defensen després... tots, i tots,
5: sí, i tots els fan jugar, eh?
4: I tots, sí,
5: els entrenadors l'han fet jugar.
4: Però clar, és a dir, també és veritat que De Jong fins ara ha viscut un ecosistema que era un jugador que tenia un talent extraordinari, això jo crec que no ho discutim pas, i que també s'ha trobat en moments amb molts canvis al Barça, canvis d'entrenadors, canvis de plantilla, una col·lecció de toies que venien a baix cost, que tant com venien marxaven, vull dir, De Jong, d'alguna manera, allò de el rei Borni,
3: sí.
4: Doncs una miqueta passava amb això, que anava fent, però clar, és que ara ja no.
3: No, ara no.
4: I ha arribat un moment en què això ja no s'ha aguantat, perquè aquell jo tinc talent i... No, és que jo sóc molt bo perquè jo aguanto la pilota. Bueno, fantàstic, enhorabona, però vull dir, què més? O sigui, no, ja no hi ha hagut aquell tret diferencial que tu el posaves al cap i dius, és que pot marcar les diferències. Que per mi tampoc és que les hagi marcat gairebé mai. O sigui, ha tingut 3, 4, 5 partits bons per temporada, però ja està, és que una temporada en té 60 de partits. Ja està, perquè pel com se'l va comprar, pel que se li paga... Pel rol que hauria de tenir, crec que el seu rendiment ha estat molt per sota d'allò que se li va... del top que se l'ha de comprar. Llavors, clar, no, la cosa no se sustenta. Llavors, arriba un moment en què fins ara, més o menys, pots anar fent, però és que ara ja no, perquè ara ja la diferència ja és molt, molt clara. Per això és aquest punt que jo veig que no té cap solució ni cap sortida, i que Flick, doncs, si per mica que pugui, anirà confiant en els altres, perquè com a mínim Flick sabrà que els altres se'n poden refiar. Perquè ara, quan tornarà de la lesió... Què farem? Posarem la cama o no posarem la cama? Perquè em sap molt greu, un migcampista ha de posar també la cama, perquè si tots anem a pressionar, doncs tots hem de fer, posar la cama no vol dir fer entrades al turmell. Posar la cama vol dir posar la cama quan toca. No fer allò de perdre una pilota i dir ai, he perdut una pilota. Déu meu, i ara què farem? No, hòstia, és a dir, aquell punt d'implicació.
3: Sí.
4: Això li veig 3, 4 partits, 5 per temporada, però no la resta.
3: També et diré una cosa, ara no li queda una altra. És a dir, ara amb totes les pilotes ja no queda ni una extra, és a dir, que ja estan totes les pilotes venudes. Aquí et queda el canviar d'actitud i el demostrar alguna cosa que fins ara no has demostrat, que és implicació, que és lluita, que és continuïtat, etc.
4: Crec que...
3: És a dir, si ho farà o no, això ja és
4: cosa. El gran canvi és que ara tothom li ha vist el plomero. No des de fora, sinó que jo dins del club hi ha hagut un prou. I si aquest prou es manté, és l'única cosa que el pot fer canviar. Ara, després de 7 anys, jo veig difícil que la seva actitud canviï després de 7 anys.
3: I el
5: prou que dius tu, Martí, jo crec que és significatiu amb el comunicat. És a dir, en cap moment, insistim en això, amb aquest detall, que no és menor, que en cap moment el club parla de tractament conservador. Entenen, insisteixo, amb els metges amb els que hem parlat, que un tractament conservador són 3-4 mesos per veure si funciona o no, i aquest temps ja ha passat.
3: 3-4 setmanes, vols dir, oi?
5: 3-4 setmanes, sí. Perdona. Per tant, d'aquesta manera és una manera de dir l'única solució ara mateix és passar pel quiròfan, no? Per tant, jo estic convençut que hi ha un abans i un després de tot això.
4: És que això va passar algú similar. Érem

0: Stegen, també, que ara em falla, no recordo si era ell o un altre, que també va dir, no, tractament conservador, esperarem 3, 4...
1: No, Ter Stegen sempre s'ha operat. Això va ser Mansufati.
0: Doncs havia ser Mansufati, que era un cas d'aquests, que tothom al club...
2: Al menisc.
0: Tothom al club tenia clar, dir, això s'ha d'operar. Sí. I va, no, anem fent, anem veient, bueno, ara què tal? No, bueno, em sembla que m'he aixecat, que no em fa tan mal la cama, un ibuprofeno, ja està bé. Fins que al final van dir, bueno, escolta, aquí la cosa no s'ho sustenta. Perquè és que, vaja, jo estic amb l'Àlex, que la informació és que aquest tio del quiròfan no se'n salva.
3: Sí, sí. És estrany, és un cas estrany, les coses com són, i jo crec que és el temps els que ens donarà les respostes, perquè aquí falten elements per saber que no podem saber, perquè el club tampoc pot explicar-los, és a dir, ara mateix el club no pot explicar moltes de les coses que no sabem.
1: No, és que jo crec que ni el club ho sap, però jo vaig a formular una hipòtesi, la meva hipòtesi, és que ell es fa mal. Sembla, segons una informació de col·legues ben informats en un entrenament, i jo no em crec que els metges li diguin que allò no és greu. Jo no m'ho crec. Ell corre un risc i diu, vull jugar al Mundial. Fins a cert punt pot ser comprensible. Fins a cert punt. Crec que hauria parat amb el club, amb el Barcelona, crec. Però és igual, corre aquest risc. I el Holanda queda eliminada. Ell un dels dos partits no l'acaba, crec, sí, diria. I torno al principi, al meu argument inicial. Si ell considerés que tot ha sigut normal i que ha sigut un accident, no tornaria el primer dia de vacances.
3: Aquesta és bona, aquesta que explicava és bona.
1: El primer dia. Sí. Hòstia, ell veu aquí, s'ha manat a les mans,
3: sí.
1: Vinc i a veure què podem fer. I elabora aquesta història.
3: No,
1: jo no me la crec, vamos.
3: És bona allò de tornar el primer dia, com ostres, tinc aquell remordiment.
1: Clar, ell veu que no està bé.
3: La sospita que efectivament aquí hi ha una destrossa.
1: Ell veu perquè sap que no està bé. Ell sap que no està bé i per tant bé, que val. I el que no me'n passo és que no ho sapigués abans. Ell sabia. Jo estic segur que ell potser no al 100% de la magnitud, però ell sabia quan juga els darrers partits amb un bandatge al genoll i amb ibuprofenos, que allò no estava bé, que no era correcte.
3: Ara, si és així, jugar-te-la d'aquesta manera amb 29 anys o 28, no sé quants té ara, 29 anys.
1: Aquí és el Barcelona.
3: I tota una carrera.
1: Crec que hauria de prendre mesures.
3: Ostres, jo ho trobo, vaja, fora de lloc absolutament, de dir, mira, jo amb 29 anys ara em jugaré al físic per jugar dos partits de fase de grups, perquè estàvem parlant encara de fase de grups. Quan ell se la juga en una fase de grups.
1: Però s'especifiquen, no?, per 8-10.
3: Sí, però vull dir, però quan se la juga en un partit de fase de grups, que potser tampoc no calia, però és igual. En fi, el temps dirà, i ara a veure quan torna, i com torna, i si realment fa net, i etcètera, etcètera, etcètera, i si aquesta recuperació que finalment acaba passant o no pel quiròfan, és a dir, si ha començat sense passar-hi, però els termes et porten cap a una operació, doncs a veure també a gravar els dits, que vagi bé. I el Barça, clar, el que no tenim, Àlex, és informació de si el Barça això li trastoca o no els plans a nivell esportiu, a nivell de mercat, em refereixo, encara no sabem res d'això.
2: No, és molt recent. Sí que és cert que quan ja se sabia que la lesió de Frenkie de Jong era més greu d'unes lleus molèsties, la idea del club amb Casador, per exemple, seguia sent la mateixa, que era la de posar-lo al mercat. És cert que la posició de pivot com a tal, entenem des del club que la tenen ben coberta, Marc Bernal, Gavi, Eric, parlava el Puki de Tomi Marquès, amb qui Flick hi confia moltíssim. Per tant, en aquest sentit és cert que aquesta posició com a tal està ben coberta. Veurem això sí, si amb el pas dels dies doncs es decideix reforçar aquesta posició, però insistim que, a més ja ho hem explicat moltes vegades, que ara mateix ja sabeu quina és la prioritat absoluta per Flick, Deco i companyia, que és la de reforçar la posició del nou, no? Per tant, jo crec que de moment aquest tema com a mínim queda aparcat.
3: També és cert que seria la prova definitiva que se li ha perdut la fe. És a dir, si el Barça d'aquí a uns dies o setmanes abans que acabi el mercat fa una incorporació o tira enrere una operació que tenia pràcticament feta per lo de Casador perquè no marxi, aquí potser sí que tenim pistes del tarannà del club en quant a Frenkie de Jong. És a dir, que si això passa vol dir que has perdut del tot la fe en Frenkie de Jong i en el seu futur a Can Barça, tenint en compte com serà l'any que ve. Recordem-lo, que l'estiu que ve és aquell estiu en què el Barça segurament haurà de traslladar-se cap a Montjuïc un altre cop per la cúpula, per posar el sostre del Camp Nou, i això vol dir que és molt probable que hagi de tornar a entrar a estar accedit en el fair play, en el límit salarial. Anem a temes una mica més alegres, o què? Parlem una mica de Adeyemi. Alguna cosa més a dir de Frenkie o no?
0: No, crec que l'hem pentinat ja. Jo crec que ha quedat bastant clara la nostra tesi. Sí.
3: De fet, Joan Poquí portava amb la pinta a la mà fa unes quantes setmanes, ja. Vull dir que les tisores i tots els estris de perruqueria. Va, que parlem una mica d'Adeyemi. Àlex, avui presentació, per fi presentació del segon reforç del Barça per la propera temporada.
2: Sí, ha costat, 8 dies després de la seva arribada a Barcelona, ja podem dir oficialment que Adeyemi és nou futbolista del Barça, firma per 5 temporades fins al 2031, el Barça que paga 22 milions d'euros més 7 en variables al Dortmund. Adeyemi ha estat aquest matí novament a la ciutat esportiva i després a oficines, a l'Spotify Camp Nou. En el dia de la seva posada en escena l'han acompanyat Laporta, Deco, Bojan, Juste i Jorge Mendes. Sobre el retard, per cert, en la firma ha explicat que en cap moment ha patit, que ha gaudit d'aquests dies, que aprofita per conèixer els nous companys i que té moltes ganes d'unir-se als entrenaments. En principi, el Barça entrenava pel matí, a 2:50, en principi s'espera que Adeyemi ja pugui formar part d'aquest entrenament. Un Adeyemi que ha assegurat que fitxa pel club més gran del món i que és un honor jugar al Barça d'Alemanya, ha insistit molt en la importància que té Flick en la seva arribada.
4: Ell ha estat el principal motiu pel que sóc aquí. He parlat molt amb ell i confio molt. Ell m'havia dit què necessitava l'equip de mi. He vingut aquí disposat a aconseguir els seus objectius.
2: En diferents respostes, Adeyemi ha lloat a Flick i fins i tot ha revelat que en una de les converses que van tenir Flick li va dir que el vestidor era una família i que se sentiria molt còmode. Adeyemi arriba al Barça sabent que tindrà molta competència i amb la màxima ambició possible.
4: Crec que la Champions és un gran objectiu que tots volem aconseguir, però no és l'únic. Tots els partits són importants en aquest club i al final volem guanyar trofeus. Però sí, és clar que la Champions és important i la volem guanyar. Jo personalment donaré tot el que tinc per ajudar l'equip a guanyar.
5: For me personally, I try my best and of course for the best is to win everything.
2: Podríem dir que la temporada passada de Adeyemi no la recordarem, és a dir, va tenir poca participació i no va ser la seva millor temporada, i en aquest sentit ha reconegut que precisament per aquest motiu el va sorprendre quan es va assabentar de l'interès del Barça, i li agraeix molt, insisteix molt, en la confiança de Flick.
5: I'm honest, I couldn't believe it, to be honest.
4: Si sóc sincer, no m'ho podia creure. Sincerament, la meva última temporada no ha estat la millor, així que sí, estic molt agraït per l'oportunitat. Com ja he dit, Hansi ha estat molt important per la meva decisió. Ell em va dir que em volia i que volia que donés el meu tot per l'equip. I això per mi va ser molt important. Estic molt agraït i ho donaré tot.
5: I need you to give it all.
2: I un últim document sonor d'Adeyemi, que compartirà davantera amb Lamine Yamal, ha elogiat el campió del món i espera poder connectar molt bé amb el de Rocafonda, especialment perquè, diu Adeyemi, té la capacitat de crear joc per la resta.
5: Yeah, personally I don't know him, but on the pitch.
4: Personalment encara no el conec, però en el camp parla per si sol. És un jugador extraordinari, crec que dins del camp té tota l'alegria necessària per jugar a futbol. Crec que la nostra connexió podria ser molt bona, perquè no tan sols és un bon golejador o un gran regatejador, també té la capacitat de crear grans ocasions per a altres jugadors. Així que crec que això és una cosa que puc aprofitar, ja que sóc més un jugador que corre les esquenes per rebre la passada dels companys, i crec que amb ell això pot ser un bon rol. Així que sí, podem tenir una bona connexió, però també amb tot l'equip. Ara ens hem de conèixer i sí, estic 100% segur que connectarem bé.
5: The whole team and to know each other, and at the end I'm 100% sure it will be good.
2: Per cert, en aquest aspecte, ha dit Adeyemi que ha d'aprendre l'idioma. Ha dit que té facilitat per aprendre idiomes, per tant, evidentment, això també l'ajudarà a connectar amb Lamine Yamal. Ha explicat que pot jugar en les tres posicions d'atac. Cada moment, amb les converses amb Flick no li ha dit què és el que espera d'ell, en quina posició el veu habitualment. I també ha destacat les figures de Leo Messi i Ronaldinho com a referents.
3: Per fi l'hem vist. Per fi l'hem escoltat. Avui hem pogut sentir-li la veu, també el que pensa. Us ha sorprès alguna cosa? Què us ha agradat més d'aquest primer dia?
0: Bé, sorprèn una mica que digui que hagi parlat d'en Flick i que Flick li hagi explicat i l'hagi convençut del que ha de fer, però que a la vegada no sàpiga si jugarà a la dreta, a l'esquerra, al mig, més endavant o més endarrere, o com anirà. Vull dir que jo crec que aquí hem jugat una miqueta, no, a tirar la pedra i amagar la mà, però suposo que entenc que és aquesta versatilitat, que per part està bé. Jo crec que, a veure, Adeyemi és un futbolista que ve amb certa mala fama també d'alguns doncs, problemes d'indisciplina i de les coses que dius, bueno, no sé si el domesticarem del tot o no, però molt predisposat, amb bones paraules. Al final és una operació que, pel que costa, doncs crec que és una operació assumible dintre de la bogeria multimilionària que és el món del futbol, ja ho sabem. Per tant, és una operació que la podies fer i que té un risc doncs, relatiu. I a mi doncs, m'ha cridat l'atenció aquesta predisposició i aquestes ganes de venir aquí, que no és només un posat allò de dir, doncs, bueno, vinc a fer la presentació i ja està, sinó una mica tipus Gordon, que com, ostres, com molt esperançats i molt il·lusionats. I això, doncs, com a mínim d'entrada, et genera una sensació de dir, escolta, bé, fantàstic, a partir d'aquí hem de veure com avança la cosa. Però com a mínim el primer bon dia, dius, mira, tu, m'ha caigut bé, el negre de Boniem m'ha caigut bastant.
3: Sí, és bon. Sobre el valor, sobre el preu, vaja, que ets 22 més 7, el que ja sabem és que ja val més, és a dir, que està valorat en 40 milions, segons Transfer Market, per tant, ja és una operació que, si et va malament...
1: Bueno, home, és un jugador que no ha renovat amb el Borussia Dortmund perquè ell no va voler.
3: Sí, sí.
1: Per tant, això m'inclina a pensar que en el moment que ell ja no renova amb el Borussia, ja estava parlant amb el Barcelona, ja sabia que vindria al Barcelona. Per tant, vull destacar una altra operació discreta de
3: l'Eco, sí, sí.
1: Que li agrada que li emprenya molt quan les coses surten als mitjans. I aquest ha estat un altre triomf, un gol que ens ha clavat i que jo celebro que hagi estat així, tot i que em tiri pedres contra el meu propi terrat,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Crec que és com s'han de fer les coses. I jo que... I és un fitxatge que m'agrada perquè és un fitxatge d'entrenador, clarament. Clarament, no? Ja ho he explicat a la DMI, que és una trucada, una conversa amb Flick. Flick, estic segur que li he explicat què vol d'ell. Ara és possible que li hagi dit, et puc posar per la dreta, ocuparàs el lloc teòric de Rooney Bargi, però potser un dia jugues de 9 i un dia jugues d'11, no? Perquè ell, Flick el coneix, el que va fer debutar amb la selecció a Alemanya, i és un fitxatge clarament d'entrenador. Per tant, em tranquil·litza en el sentit que no és un jugador... Com, per exemple, Cancelo, que va sortir bé, però quan va arribar, Flick deia, bueno, a veure si em dona allò que jo vull. I Cancelo es va esforçar, es va esmerar i ho va...
3: I l'ha convençut.
1: I l'ha convençut. En aquest cas, ja ve convençut d'entrada, el Hansi Flick. Per tant, em sembla una operació, jo penso que positiva, difícil, més enllà del caràcter. Sí que és veritat que veus coses d'aquest home a vegades sents històries que dius, mare meva, quin
3: tarat. També et dic que Rashford venia més o menys, és diferent, perquè Rashford venia cedit un any
1: i però, més madur Rashford que aquest.
3: Més madur, però no feia tant de temps, de l'última estracanada de Rashford, i va venir aquí i ole mon llum, però la diferència clara és que ell estava pendent d'una opció de compra. Després, és a dir, ostres, si em porto molt bé, potser aquesta gent se'm queda i en tot cas després les estracanades ja les faré un cop estigui aquí contractat. Veurem com li va amb Adeyemi, però com a mínim té l'assegurança Flick que tot el que ha tocat o gairebé tot el que ha tocat de moment no només li ha funcionat sinó que ho ha arribat a millorar. Aquí té un altre repte, que és el de Adeyemi.
0: Sí, sí, és i aquesta idea que ell vol de sobretot davanters i futbolistes que els pugui tenir pressionant de manera molt molt intensa, que siguin molt físics i ja de virtuós ja té a Lamine Yamal, i en tot cas doncs, si juga per la banda quan es recuperi tot bé, doncs també pot tenir Rafinha, però aquests futbolistes per la causa que avancin la pressió, que puguin fer allò que realment Flick demana, no? Perquè ell diu, és veritat moltes vegades que no ens compren els meus defenses el tema de la línia avançada del fora de joc i jugat en el mig del camp, però si no fem bé la pressió a davant, clar, evidentment això no ens quadra. Si la fem bé, això ens encaixarà, perquè passarem a jugar amb 30 metres, que és allò, doncs, aquella idea del futbol que ell vol. Llavors, bueno, a veure si això funciona i si tot encaixa bé i tot va sobre la idea que ell té al cap. Jo crec que després de 2 anys en què se li han negat moltes operacions a Flick, el primer perquè ja sabia el que venia, i el segon perquè es pensava que la cosa estaria solucionada i al final no ho va estar a nivell econòmic, aquest tercer ha sigut un dir, perquè també veia el dubte de si renovava o no renovava, i dir, escolta, jo em quedo, jo seguiré aquí, però sisplau, jo necessito que em dongueu unes eines més bones, i ara doncs falta completar-ho amb un nou.
2: Falta Julián ara.
0: Falta, no sé si Julián o qui sigui, però que jo crec que falta rematar-ho amb una peça, perquè està molt bé, però deia a mi no és el golejador estrella. És veritat que va tenir una etapa al Salzburg en què crec que va marcar, no sé si eren 22 o 23 gols en una temporada.
3: Allà és on
0: que és on no, realment sí, ens va fer els grans números, i esclar, també un altre context, etc. Però necessites algú que les enxufi. Jugadors que treballin, jugadors que batallin. De Gordon no esperaràs molts gols, de Dejemi no esperaràs molts gols, ens falta aquest davanter. Però com a mínim, insisteixo, Flick té aquestes peces i està aconseguint el que volia, que també és una cosa que jo crec que merescudament.
3: I pel que, dius, o per com ho dius, Julián no sé si és sant de la teva devoció.
0: És que no és que sigui sant o no de la meva devoció, que sí que ho és. Jo sempre penso que els futbolistes rendeixen en funció del seu context. Perquè tu poses un davanter com a... És igual, Julián Álvarez, amb el context del Barça estic convençudíssim que tindrà molt més protagonisme del que té ara amb l'Atlètic de Madrid. El que passa és que jo crec que, pel que a mi em consta, no és el perfil Julián el que li agrada a Flick. Potser sóc jo que estic equivocat, però perquè a mi em consta ell vol el perfil Lewandowski, però que pressioni, i que ell el que havia demanat des del primer moment era Harry Kane, pel que sembla que ell no té interès en sortir, entre altres coses perquè un cop va marxar del Tottenham i va anar a parar al Bayern, home, potser sí que entre el Bayern i Barcelona es viu més bé a Barcelona que no pas a Múnich, però està en un club guanyador,
3: sí, sí.
0: Un club en què és el rei Midas, vull dir, clar, és allà té el rei del Mago. Per tant, jo entenc que, ostres, ara que tinc aquí un ecosistema en què les coses funcionen, no marxaré. Jo això també ho trobo normal. Però el perfil que li agrada més a Flick, pel que a mi em consta, és aquest davanter de 1,90 m, de 1,85 m, que pesi els seus 85-90 quilos, que li tiris una rentadora i te l'enxufi, i que a més tingui aquesta capacitat, que és el que ja no et podia fer Lewandowski, de també de pressionar i d'estar tocant una miqueta el vora viu a davant. I és el que més li agrada. Ara, evidentment, doncs, si li porten a Julián, farà jugar a Julián. Però per això tinc un punt d'escepticisme, perquè entre que... Insisteixo, potser jo sóc jo el que estic equivocat. Entre que a mi em consta que ell vol una altra cosa i que l'Atlètic de Madrid està molt enrocat, sobretot per l'animadversió que té Gilmarín i Mateu Alemany especialment,
3: Mateu Alemany.
0: A la porta, que està embolicant tot, i jo veig difícil que l'operació s'acabi completant. Però vaja, no, aquí ja estic parlant des del meu punt de vista, no,
3: sí,
0: és informació,
3: sí,
0: estic especulant, una mica posant totes les peces en fila, però a veure què és el que passa.
3: No, teòricament falten pocs dies perquè venci aquest mes de juliol, no, que ens han dit.
1: Era una formada per
3: l'exacte. No, i comenci una segona onada, que és doncs, la de la segona oferta.
1: No, ja, de fet, aquí a veure. Ja, mentre els internacionals, perquè Julián tindrà el mateix o més o menys el mateix tractament de vacances que els
3: Julián és 10 d'agost, els del Barça de la final són 12 d'agost, és a dir, ballen dos dies.
1: Hi ha aquest marge perquè Flick, jo entenc que Flick vol preparar el debut de la Lliga, que és el 25 d'agost
3: 23,
1: o 20,
3: mira, no, avui 23. Falta un mes clavat.
1: Un mes. I ara, tu, i tens unes ganes boges. Però Flick...
3: Si vens amb el ventre ple del Mundial, de tot el que has vist, dels partits...
1: Vosaltres. Ja, clar, jo el ventre m'està fent ro.
3: A pa i aigua, estàs.
1: No, he vist cosetes, però no...
3: No tot, deixeu-ho així.
1: Però hi ha aquest marge, perquè Flick, evidentment, no dic per jugar ja el primer partit tots els internacionals, però Flick vol saber quan comenci a preparar la temporada amb qui compta. I entenc que el Barcelona és aquest el marge que té. I jo crec que sí que acabarà venint. Jo
3: no, tu sí. Fa dies que estàs convençut.
1: Estic
3: que...
1: Estan convençut, ja em dubto, clar, perquè sóc humà i veig que no s'acaba de... O no sabem que s'acaba de desencallar. Sí que hi ha coses que m'agraden. Per exemple, no em va agradar, des d'un punt de vista negociador del fitxatge, que la porta entrés a tots els draps els dies previs a Nova York, a Manhattan, els dies previs a la final, respongués totes les preguntes sobre Julián i que parlés del termini, que parlés de que recordés
3: la quantitat,
1: la segona... Sí. Això no em va agradar, perquè crec que el missatge, el dia de la presa de possessió, la porta, després de la presa de possessió va venir on estàvem els periodistes allà a la sala París i va dir no parlarem, només parlarem de la possessió.
3: Sí,
1: pum,
3: sí, sí.
1: La primera pregunta que li van fer, ra,
3: ja va, llarga, més a més,
1: ja va deixar tot el missatge. No calia fer-ho, ja està, ja el va donar. entenc que tot, cada vegada que veia una carxofa i li preguntava, i ell ho deia amb bona intenció de donar joc, crec que allò no era convenient. La Porta sap molt millor que jo com gestionar l'entorn.
3: Sobre això, però, perdona, Joan, no pot ser també una manera de missatge per Julián? És a dir, escolta'm, tu ja t'has mullat, jo no et pensis que et deixaré aquí a terra, sinó que t'explico també el que faig.
1: Però Julián, això ja ho sap, ja ho tenen parlat.
3: Sí, però és un gest públic.
1: Sí, però això el que va fer és encabronar l'Atlètic de Madrid. I el Marín que va sortir en les altres declaracions. I una cosa que em tranquil·litza els darrers dies, si, per exemple, tornant d'Estats Units, periodistes empaitant-lo a l'aeroport i va fer la broma aquella de marxeu o moure-ho, i va començar a esprintar. Això em va agradar. Vol dir que el tio ha canviat l'estratègia, ara és perfil baix, ara és discreció, i això em dona esperances, perquè és el tipus d'estratègia que li agrada a Deco, i és la que li ha donat resultats. I jo penso que està vinculat a la situació de Ferran. Jo penso que Julián ompliria o ocuparia a la plantilla del 26-27 la figura de Ferran. Per la temporada passada el Barça tenia dos davanters, dos nous, no? Que eren Ferran i Lewandowski. Sí. Lewandowski era d'un perfil i Ferran era d'un altre.
3: I Ferran és més perfil, clar, Julián.
1: Julián és perfil, clarament perfil, sí. Julián. Per tant, si jo entenc que a més era una peça clau al principi de les negociacions. Si tu apliques el sentit comú el mes de juny, ets un extraterrestre i dius, hi ha un club que es diu Atlètic de Madrid amb un jugador que està a disgust, hi ha un club que es diu Barcelona que vol aquest jugador, i hi ha un club en el Barcelona que es diu Ferran que encaixaria perfectament la manera de jugar de l'Atlètic de Madrid, i que a més té un director esportiu que és el que va portar aquest jugador al Barcelona. Per tant, penses, hòstia, és una carambola...
3: Tot casa.
1: De calaix.
3: Sí, sí.
1: De calaix. Sí, sí. Si al minut zero es fa això, ja estaria de fet. Es va enrocar l'Atlètic de Madrid, Deus, no sé, o el propi Ferran. Potser sí, va ser Ferran
2: abans no ho veia tan clar.
1: Això no, no vull entrar, perquè estic emprenyat amb el Barça, amb el món, amb la vida, pel que sigui. Però jo crec que el desenllaç, la meva hipòtesi és que el desenllaç serà aquest, perquè és el que té més sentit comú, és el que té més sentit de tot. Ferran, que se'l veu, a més, molt content amb els jugadors de l'Atlètic en el Mundial, està a vacances a Eivissa amb el terraplanista, doncs a mi em sembla que és de molt sentit comú.
3: No es deu posar crema, no? Clar, Llorente no es posa crema allà. Vull dir,
1: no sé.
3: Ell tot això no li va.
1: No sé.
3: Hem de preguntar-li.
1: I prefereixo no perdre dos segons en pensar si Llorente es posa crema, sincerament.
2: Puqui, per cert, Puqui, Llorente que va fer tota la rua l'altre dia per Madrid, amb una calor de nassos, sense samarreta, eh? Aprofitant que hi havia sol, també.
1: Escolta, que vagi per la vida com vulgui. Però jo crec que serà aquest el desenllaç.
3: No, sembla el més natural.
1: I si Ferran no hi ha un acord i no marxa, jo crec que aleshores és quan Julián no vindria. Però per una qüestió de llocs. I ara també ho vaig comentar la setmana passada, una altra hipòtesi meva és que el Barça fitxarà un altre nou, de perfil més baix...
3: I d'aquests que t'agraden, sense que ens n'assabentem de res, no?
1: Que ocupi el lloc de Lewandowski. Aquesta és la meva hipòtesi.
3: Uh-huh. Què et sembla? La compres o no?
6: La compro perfectament. Al final, també és una qüestió de la confiança, eh? Flick no l'acaba de convèncer tampoc, Ferran. Perquè és veritat que és un jugador que té una gran capacitat de sacrifici, però un davanter centre l'has de medir també pels gols. I aquest punt de poca fiabilitat que té Ferran, i ara pot ser l'heroi i pot el que vulguis del Mundial, però si tu mires les seves estadístiques,
1: són dolentes, el Barça.
6: No, però em refereixo a aquest Mundial.
1: Crec que ha fet aquest gol només.
6: Ha fet aquest gol i ja està, molts xuts a porteria, la majoria desviats, i vull dir, clar, al final tu has de mirar també el davanter centre, l'has de mesurar també pels gols, que és una cosa també el que li va passar en el seu dia a Pedro. Mm. Va arribar el moment en què seguia sent un gran pancaire i un gran treballador i tot, però de cop i volta la seva eficàcia va caure en picat. I llavors, clar, dius, bueno, i ara què fem? No, doncs d'alguna manera amb Ferran passa això. I Flick necessita pel davanter centre una altra cosa. I Flick ens podem posar-nos d'acord o no podem posar-nos d'acord, però ell té les coses molt clares. Una altra cosa és que digui, escolta, tinc aquestes peces i com que tinc això, doncs, escolta, m'adapto amb el que hi ha. Però si tu li dius, escolta, Hansi, què és el que tu vols? Pues ell clarament buscarà un altre perfil. I per això Ferran, bueno, pues, no acaba de ser la seva primera opció, però és que com tampoc és la primera opció de La Fuente.
3: És que no ho ha estat. I com tampoc ho era amb Guardiola, al City. I és a dir,
6: i clar,
3: sempre
6: al final
1: va estar lesionat. La temporada que ve va estar dos o tres mesos lesionat, greu, És a dir, Ferran, jo crec que sí, Guardiola hi creia en ell.
3: Potser... però no podia ser com a titular, perquè tenia dues peces allà davant.
1: Ara mateix no recordo quins jugadors tenia en aquell moment al City. Perquè és l'any que va fitxar, en aquell moment va fitxar Julián.
3: És que, exacte, anava a dir-te, un és Julián, que Ferran, després no ve... ve després. Holland sí que ve després. Va. I abans de...
1: Exacte.
3: Però vaja, vull dir, però com
1: l'acció... Però Guardiola sí, recordo que és el primer que el posa de davanter, perquè Ferran era extrem,
3: sí.
1: El València era extrem, i el Barcelona el fitxa com a extrem, en un moment en què el Barcelona té una plantilla que és que no vull ni recordar.
3: Vull dir, no cal. És com la crema de Llorente, no cal gastar-li ni dos segons més, tampoc.
2: L'aposta de Ferran Parnou és precisament aquesta temporada. O sigui, l'aposta cega de Ferran Parnou és aquesta temporada que el Barça decideix, la passada, vull dir, que el Barça decideix no reforçar aquesta posició de nou perquè es compta amb Lewandowski i Ferran.
1: Sí, però el primer que posa Ferran Parnou és el Guardiola. I Guardiola, jo recordo l'entrevista de Guardiola dient, aquest noi té gol i on rendeix de veritat és de
2: però que el Barça no el fitxa com a nou.
1: El Barça no, el Barça el fitxa com a extrem.
2: Sí, sí. Mm-hmm.
3: En fi, sí que és cert que és la primera temporada, el primer mercat de fitxatges en què Flick té les claus, sembla. És a dir, clar, fins ara no tenies la capacitat d'inscriure jugadors com la tens ara, i aquesta vegada sí que, mira, t'ha arribat Gordon, t'ha arribat Adeyemi, que són dos perfils clarament Flick, dos jugadors que a ell li van perfecte, i a partir d'ara a veure què acaba de completar. Pràcticament dos quarts de 12, de fet, de seguida sonaran ja els senyals horaris. Farem una petita pausa i de seguida tornem.
7: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Dos minuts, passen de 11:45 de la nit. Parlàvem de la cara i la creu del dia, claríssimes. La creu, no cal dir-ho, és la de Frenkie de Jong, i aquesta lesió ja confirmada del lligament lateral del genoll. I la cara és que finalment s'ha pogut presentar a Adeyemi després d'una setmana d'arribar a Barcelona, i demà ja el veurem entrenar-se amb el grup. Per cert, demà pinta, també hi ha partit, que abans ho deies, un amistós contra l'Europa.
1: Sí, a les 8 del vespre, a la Ciutat Esportiva. De fet, el Barça li dona caire d'entrenament. I per tant, doncs, és cert que Flick tindrà moltes baixes, però bé, és un d'aquells partits, és a porta tancada, per cert, però és un d'aquells dies, doncs, on Flick podrà veure tots els futbolistes del Barça Atlètic i també del juvenil.
0: No ha pogut convèncer l'Héctor Ibarra, el president de l'Europa, que va enviar missatges o whatsapps a la porta demanant-li que fos a porta oberta, que hi hagués públic. Doncs bé, finalment no se n'han sortit, i demà serà un entrenament més. Serà el primer gran entrenament del Barça amb Adeyemi, per cert, a veure com... No tindrem ni imatges, però vaja, com a mínim alguna cosa rascarem, no?, del que hagi passat allà.
1: Entrenament, sí.
0: Alguna cosa.
1: El partit veurem si juga, eh?
2: Com?
0: Ah, no.
1: El partit d'ahir, en l'entrenament, en principi, sí, jo he preguntat, hi havia dubtes de si realment Adeyemi...
2: Ah, si juga Adeyemi. Havia entès si el partit es jugava.
0: Ah, no.
1: Ah, no.
0: Jo sí que l'he entès per Adeyemi, però també m'estranya... Sí, clar, també és cert que no ha fet cap entrenament grupal, per tant, poc podrà fer.
1: La idea que em deien al club és que estigués pel matí entrenant, i que el tema del partit no l'han descartat, però que potser una mica
0: massa just, no? Clar, vull dir que sí, de temps, sí. que no ha pogut fer res encara.
1: Ja tindrem partits per veure'l.
0: I dilluns cap a la Gran Bretanya, cap a aquesta estada per temporada a Anglaterra, on el Barça jugarà també més amistosos. Per cert, alguna cosa més d'aquest dijous, és a dir, del que ha passat avui o no?
1: Mira, punts ràpids. Kerik Garcia, un dels 8 campions del món, ha anat de visita a la Ciutat Esportiva. Saludat a Flick i als companys. Anthony Gordon està per Barcelona per enllestir tots els aspectes relacionats amb la seva nova vida a la ciutat. De fet, l'han enxampat passejant tranquil·lament amb la seva senyora pel passeig de Gràcia. I després un altre punt. Ahir Esport va caçar a Sergio Busquets a la Ciutat Esportiva.
0: Sí.
1: El club confirma que la idea que pugui tornar al Barça, migcampista de Badia del Vallès. A partir de setembre es començarà a treure el carret d'entrenador, i se li està buscant un encaix dins del club, dins de l'estructura del club, perquè la idea és que es pugui formar, que faci les pràctiques al club. S'ha de veure on i com, però aquesta és la idea, i que un cop es treia el carret d'entrenador es pensa en poder-li donar un equip al futbol formatiu perquè comenci la seva aventura com a tècnic.
0: Clar, aquesta és la primera temporada, no?, que Sergi Busquets està sense jugar, perquè es va retirar a finals de la passada, si no m'equivoco, amb l'Inter Miami, no? Per tant,
1: correcte, sí, ara...
0: Exacte.
3: El desembre, que és quan s'acaba la Lliga, ja. Sí,
0: sí. Ell i també Jordi Alba. Tots dos van marxar alhora. Els que continuen a l'Inter Miami encara són Messi, evidentment, tot i que ara estigui uns dies de vacances, i Luis Suárez.
2: Messi té contracte fins al 2028.
0: Exacte, 2 anys més va ampliar contracte.
2: 2 anys més. Per tant...
0: Encara queda corda.
2: Diu que no jugarà la Copa Amèrica del 2028.
0: I el Mundial. Alguns ja fan volar coloms dient que no el descarta.
2: Jo
0: vaig dir-ho. Tu ets un d'ells, no ho recordava. Doncs, sí. És a dir, que penses que encara el podem veure al Mundial, eh? No.
2: Si el fals Ronaldo, el Ronaldo fake, ha jugat un Mundial, ha fet el ridícul en un Mundial amb 41 anys...
0: S'ha de ser enginyer per seguir-te a vegades.
2: No, el Ronaldo... El món del futbol, al segle XXI, hi ha 3 Ronaldos. Al segle XIX, 20-21. Un bo, que és el Ronaldo el Gordo, l'original, el millor nou de la història.
0: Sí.
2: Un altre jugador màgic, magistral, Ronaldinho.
0: Sí.
2: Es va posar Ronaldinho perquè hi havia el Ronaldo. I va aquest espècimen que li hauria de fer vergonya posar-se el Ronaldo en el nom futbolístic. Ell s'hauria de dir Cristiano. Ja està. Cristiano està bé, és correcte. No és cap despreci. Cristiano queda bé. Posar-se Ronaldo, a ell mateix, li hauria de fer vergonya. Dic, no puc ser Cristiano, saps? No puc ser Ronaldo, no puc ser-ho. Perquè hi ha dos Ronaldos molt bons. Aleshores, és un Ronaldo fals.
0: És evident, ja està.
2: Si aquest individu ha fet un Mundial amb 41 anys, per què Messi no pot fer-ne un amb 42 sí. quan comenci i durant el Mundial complir-ne 43.
1: Saps què és la diferència, Puquí? Sí. Jo crec que aquí la clau és si se sent competitiu. Així com Ronaldo s'ha arrossegat en aquest Mundial i entre cometes li ha donat igual, Messi, si no se sent competitiu, no jugarà.
0: Mira, fem una cosa.
1: Una altra cosa és que d'aquí 4 anys se segueixi sentint competitiu,
2: clar, Jo crec que ell anirà decidint, perquè la Copa Amèrica 2028
4: sí.
2: Estava assignada per jugar-se als Estats Units,
4: sí.
2: Igual que es va fer la Copa del Centenari, però què passa? Que als Estats Units hi ha els Jocs Olímpics de Los Angeles, el 28, i per tant estan buscant un escenari alternatiu. I un dels escenaris que tenen a la terna de possibilitats és Argentina. Si fa una Copa Amèrica Argentina,
4: aquesta te la compro, aquesta te la compro perfectament.
2: Perquè no ha de poder jugar si ell segueix jugant amb l'Inter Miami, que seguirà jugant, mínim fins al desembre anterior, fins al 2027.
4: No, i espera't, posats a pensar en aquest cas, la del 2030, el Mundial del 2030, un dels grups possiblement s'acabi jugant a l'Argentina. I després es traslladi la Copa a...
2: I que es despedeixi el Camp Nou, t'ho imagina't.
4: Ja està. Mira, fem una cosa. Perquè tenia una conversa pendent que ens van prometre ara fa un mes i mig que la tindríem. Un dia vaig trucar a l'Ilie Sánchez, que el tenim justament jugant a la MLS des de fa una pila de temporades, tant des com 10, si no m'he descomptat.
2: Los Angeles està, encara?
4: No, ara està a Austin.
2: Ah, Austin.
4: Va estar a Los Angeles, va estar també a... Ostres, Ilie Sánchez, bona nit, com estàs?
5: Hola, Xavi, com estem?
4: Ara, no, Kansas, oi que sí? Kansas, sí, l'altre va ser Kansas.
5: Kansas City, això. Los Angeles i Austin.
4: Això mateix. Escolta'm, mira...
5: Aquí seguim.
4: Tu que el veus cada setmana, pràcticament, a veure si tu tindràs més elements per parlar-ne. Veus a Messi en un altre Mundial, encara?
5: És massa bo. és un jugador que... que sigui el nivell que sigui, la Lliga, un torneig com el Mundial... Si ell està fet bé físicament, futbolísticament és superior a tota la resta.
4: Els que formen part o els que defensen el no, ostres, que són 43 anys, també diuen és que no tant pel Mundial, sinó per el fet d'arribar allà, és a dir, el sentir-se competitiu per poder arribar al Mundial. Creus que això ho tindria o no?
5: Aquí ens ho passem molt bé. Aquí a la MLS cada any estem veient que el nivell creix. Sí que és cert que creix d'una manera pausada, perquè hi ha moltes normes que precisament busquen preservar que el nivell sigui que creixi, no? Però que no sigui tan exponencial que no es pugui mantenir. Per tant, jo crec que cada vegada el repte de jugar aquí a la Lliga és més gran i que al final, ara que l'any vinent adaptem el calendari a un calendari europeu, que fins ara feia any natural
4: sí.
5: i ara passarem a fer d'agost a maig com a Europa, com a la resta del món.
4: Exacte.
5: Doncs jo crec que tots són avantatges de cara a que aquesta Lliga creixi i pugui arribar a un nivell on jugadors d'aquest nivell tan alt s'hi puguin sentir competitius i seguir preparant-se per qualsevol objectiu que ells tinguin.
4: Home, uns quants van arribant també. Lewandowski avui mateix, aquesta matinada, que s'ha reprès la MLS, ha debutat, no? Ha debutat amb Chicago Fire, tot i que ho ha fet amb derrota contra justament Inter Miami, 3-2, amb Luis Suárez, per cert, com a protagonista. Ha fet un o dos gols, Luis Suárez, avui?
5: Crec que... N'ha fet un.
4: Un, oi? Sí.
5: N'ha fet un i una assistència. Bueno, ha rematat i el porter... El refús l'ha aprofitat un company seu per marcar el 3-2
4: per tant,
5: als últims minuts.
4: Els noms comencen a ser Antoine Griezmann, que també ha debutat aquesta matinada, és a dir, allò que passava abans molt, ara torna a passar, que és que grans jugadors dels últims anys a lligues europees doncs fan aquest pas, aquest creu a l'Atlàntic per anar a jugar a Estats Units.
5: Sí, això em té descol·locat, Sí que és cert que el rebem amb els braços oberts per tot el que signifiquen, però fins ara hem estat molt bé amb jugadors més joves, d'un nivell també doncs, més com a projectes que com a realitats, però sobretot de Sud-amèrica, de Centroamèrica, inclús d'Europa, jugadors que potser no troben el seu lloc d'entrada a lligues europees de primer nivell i venien a l'MLS doncs, a fer-se un lloc, va fer-se un nom i a créixer com a futbolistes, i també feien créixer, no?, aquest nivell de la Lliga. Clar, a nivell mediàtic no hi ha cap dubte que ens fan créixer, sí, lògicament, aquests jugadors amb tant de nom, no? Però bé, s'ha de veure si es poden adaptar, si rendeixen. Molts d'ells ho han fet, d'altres no, i al final el que volem és que el nivell segueixi creixent i que la gent no només ens vegi, sinó que el que vegin sigui un espectacle de qualitat. Robert Lewandowski és un jugador consagradíssim. Jo no sóc qui per criticar la seva arribada a la Lliga, ni molt menys, però tant de bo pugui adaptar-se, tant de bo pugui rendir... només arribar i que ens ajudi també a fer a créixer al nivell de la Lliga a nivell futbolístic i no només a nivell mediàtic.
0: Per tant, et fa certa por o una mica de por que aquest, que el que sí que ha guanyat segur, que és en notorietat, no?, en que la gent us conegui, en que soni més el nom de la Lliga, de la MLS, però que perdi un punt de competitivitat.
5: Contentíssims amb l'arribada de tothom que vingui a sumar i que vingui a pujar el nivell futbolístic, perquè al final el que estem aquí intentant des de fa molts anys és que la Lliga sigui competitiva i de que sobretot el públic americà pugui disfrutar d'un futbol de qualitat. I ara, si ja adaptem el calendari i els horaris a un calendari europeu, diguéssim, doncs sí. Per aquí podrem fer l'enllaç perquè la Lliga acabi d'explotar a nivell mundial.
0: Per cert, com ho fareu, això? Perquè, clar, ara tot just heu reprès la Lliga que ja havia començat, però com fareu aquest pas per adaptar el calendari anterior, d'any natural, a un calendari d'això, de setembre o d'agost a maig?
5: Doncs ara estem jugant la segona part de la temporada, que, com bé has dit, vam reprendre ahir. Jugarem fins novembre, que és quan comencen els play-offs d'aquest 2026. I després ens queden uns 6-7 mesos, des del gener del 27 fins al juliol-agost del 27, que és quan començarem el nou calendari, on farem una mini MLS. Normalment són 34 partits, en aquest cas en farem 14, de febrer a juliol, i el play-off.
0: Escolteu, doncs,
5: com si fos una temporada completa, però que haurà sigut amb 6 mesos.
0: Doncs mira, no, està bé, no? Està bé adaptar-te al final a les grans lligues, no? És una manera també d'agafar públic. Per cert, Ile, que ahir també vas debutar tu i amb gol, no? Golet vas fer.
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Gaires no n'has fets amb l'Austin.
5: No sé si el tercer o el quart, però comencem forts. Sí que és cert que hem tingut una primera part de la temporada bastant, això, amb reptes i ha sigut dura. Però ens hem preparat durant 5 setmanes, durant aquest mes de juliol, per poder començar amb bon peu i ha sortit bé. De moment, ara tornem a jugar dissabte, no parem, anem a Houston i a seguir lidiant amb el que són els partits, el calendari i també aquests climes que tenim aquí, com heu pogut veure, sí, durant el Mundial, no? Segons on et toqui, un estat o un altre, el nord o el sud, doncs ho pateixes d'una manera o d'una altra.
0: Canvia absolutament. Mira, així n'ha explicat el gol als Estats Units aquesta matinada. Harden swinger! It's an Olympico! Yeah, it comes off of someone's head. It was Ilya heads it. Yeah, great little thing. Te'l volien fotre al principi, eh? Olympic gold, deien que no, sí, que l'has tocat, vull dir que és teu, que és amb el cap, oi?
5: Home, és que va ser un centre espectacular, és un gol, només vaig haver de pentinar-la, però clar, el meu company va sortir escopatejat a celebrar-ho, perquè pensava que havia sigut ell, i clar, la càmera el va seguir i els comentaristes doncs li van atribuir a ell, i cap problema, eh?
0: Home, no,
5: l'important
0: no
5: és que vam guanyar.
0: Com que cap problema?
5: Com tu dius, com que no en faig gaires, tampoc no em fa falta sumar-ne un mes, perquè el que a mi, el que m'interessa, la meva feina, és que l'equip guanyi i amb això em quedo.
0: Que sí, Ili, però escolta, que si el gol és teu i s'acaba la història, justament, per pocs que en fas, doncs que te'l sumin, sí, només faltaria.
5: No, va ser una alegria tornar amb victòria i tornar a casa també, perquè l'afició s'ho mereixia.
2: Ili, una pregunta. El fet de que canvieu el calendari i us adapteu al calendari europeu, vol dir que... No, i entenc que no vol dir que s'ho suprimeixin els play-offs.
5: No,
2: és a dir,
5: exacte,
2: el format de competició encara segueix exactament igual.
5: Encara no, encara això la gent, els americans no els ho podem treure, els nord-americans, perquè seria massa, no? Aleshores sí que potser ens buscaríem un problema. Però sí que ens adaptem en aquest calendari, diguéssim, més europeu. Sobretot, jo crec, una de les raons principals pels mercats. Si volem seguir important jugadors de fora i que tothom vegi aquesta lliga com una opció més al nivell de la resta de les lligues més importants del món, crec que els mercats també ens hem d'adaptar a que les finestres grans, diguéssim, siguin a l'estiu i després a l'hivern, al Nadal, doncs sigui per retocar els equips. Ara mateix ho fem al revés. Mm-hmm. Nosaltres el mercat important és el de desembre-gener i ara a l'estiu doncs retoquem, però la competint amb altres lligues que en aquest moment no podem competir, a no ser que ens igualem en aquests calendaris.
4: Aniré acabant, Ilié. D'aquí a un mes just, el Barça debuta. Tu ets dels que segueixes, oi, el Barça, des de la distància, però el segueixes, els partits del Barça?
5: Sí, només miro Barça, selecció espanyola i MLS. Perfecte. Ara mateix no tinc gaire més temps.
4: Perfecte.
5: No, però Barça sempre, sí.
4: T'ho dic perquè saps amb qui debuta el Barça aquesta temporada?
5: No, m'has pillat.
4: Doncs ja t'ho dic jo. Debuta al camp de l'Elx. Et sona alguna cosa a l'Elx o no?
5: També. Sí? També.
4: Perquè va ser l'últim equip a Europa abans de fer el pas cap a Estats Units, si no m'equivoco.
5: Sí, i va ser una experiència maquíssima. L'afició de l'Elx és, per mi, de les més importants d'Espanya, perquè l'he viscut inclús a segona, que vaig estar-hi aquella temporada, i mai ens van deixar sols, van omplir l'estadi, i per on anaves d'Elx o inclús d'Alacant, la gent et tractava de la millor manera, sí.
4: A part la millor hora, per tu, perquè és a 2:15 de la nit, hora catalana, per tant, a tu, 7 hores menys...
5: Sensacional.
4: 2:15, sí. No? Tot dinant...
5: Segurament ens toqui jugar el mateix dia, però clar, mentre dinem, concentrats amb l'equip o ja sigui a casa, estaré pendent del partit. Sí. Això, a mi els horaris aquests em van perfectes.
4: És ja pitjor a 16:15 de la tarda, no? Per entendre'ns, que és a les... Va, encara, no? A les 9 del matí també, recent llevat.
5: Sí, no. Jo, horaris europeus cap aquí ens van perfectes.
4: Clar,
5: ens podem adaptar a qualsevol horari. El problema és si volem exportar els nostres partits per vosaltres, haver-vos d'aixecar a les 3 del matí.
4: Sí, vaja, és el que ens ha passat al Mundial, no? Que partits de les 9 del vespre vostres era difícil.
5: Correcte.
4: Exacte. Vas arribar a veure algun partit, finalment, o no? A l'estadi, em refereixo, presencialment.
5: No, vaig voler anar a la semifinal a l'Espanya-França, que era aquí a Dallas, a 3 hores amb cotxe,
4: sí.
5: Però teníem entrenament. Sí, era a les 2, jo entrenava a les 10 i no tenia temps d'arribar-hi. Hagués arribat gairebé al final del partit.
4: I tenies l'entrada?
5: Sí. La podia haver aconseguit i, bueno, si no te la compres.
4: Sí, però... estaven barates. Sí,
5: no, bueno, és una vegada a la vida, tu.
4: Això és veritat.
5: No,
4: és veritat.
5: Ja ho haguéssim, apanyat d'alguna manera perquè era això, una experiència... nova, mai he estat en un partit de Mundial, però com bé heu dit abans que jo entrés, el següent Mundial és a Espanya, a Portugal i al Marroc, doncs jo crec que d'aquí 4 anys ja veurem on soc,
4: sí,
5: però pot ser que si estic a prop de casa doncs tingui l'oportunitat d'anar-hi.
4: No, però ja serà igual, Ili, perquè d'aquí 4 anys en la MLS ja estareu parats aquí l'estiu, per tant aquí podrà ser vacances perfectament i serà
5: també
4: segur.
5: O sigui que... També és cert, veus? Encara estic jo amb la mentalitat
4: antiga. No, canvia el xip, Ili, canvia el xip.
5: L'any vinent el canvio.
4: Això mateix. Ili Sánchez, de veritat un plaer.
5: Amb 35 anys, jo no sé on estaré d'aquí 4 anys, així que anem any a any, temporada a temporada, que de moment la cosa va prou bé.
4: Vols que t'ho digui? On seràs jugant a la MLS?
5: Moltes gràcies.
4: Jo ara apostaria, t'ho dic de debò, apostaria diners, perquè 10 anys que portes allà, ja està, si ara ets mig nord-americà, tu ja ets una...
5: Moltíssimes gràcies.
4: Una altra cosa.
5: Soc mig nord-americà i mig espanyol, català, perquè ja tinc el passaport estadounidenc, així que sí, també.
4: Ja està.
6: Ja pot ser governador.
4: Sí, exacte. Vida resolta.
2: Excepte president, sí. Pot ser de tot.
4: Sí, per no cert, digues.
5: Abans de marxar,
4: sí.
5: També m'agradaria fer una recapitulació del que va ser la participació dels Estats Units al Mundial i vull només dir que no hi ha dret, que a mi em va saber molt greu tota la circumstància que va haver-hi al voltant del, de l'equip abans d'aquests vuitens de final,
0: sí,
5: que jo crec que van afectar molt el rendiment en aquell partit contra Bèlgica.
0: Tema Balogun, no crec... vols dir?
5: Sí, tema Balogun, tema president, temes polítics que crec que li van treure molta força i molta, inclús, importància el que pogués fer o el que hagués pogut arribar a fer la selecció dels Estats Units,
0: sí, sí,
5: en aquests vuitens, que després sí que ens, els haguessin enfrontat amb la selecció espanyola, que segurament sí que hagués anat a Los Angeles en aquell partit. Però fer, bueno,
0: clar,
5: res.
0: Sí. No, no, ja està.
5: Només era un apunt que volia fer-vos.
0: No, i que el mateix Balogun va dir, és a dir, la primera vegada que va parlar, i de moment l'única va admetre que van sortir tots com a flams, és a dir, que allò va fer molt més mal a Estats Units que no pas a Bèlgica, que al revés, va sortir encara amb més ganes, amb més ràbia, amb més interès de guanyar el partit fins al punt d'aconseguir-ho, però vaja.
5: No hi ha dret. Ha sigut un Mundial prou maco i prou interessant com perquè hi ha hagut detalls, hi ha hagut coses que s'han barrejat aquí i que no han ajudat a que acabés de ser una experiència completa.
0: Totalment. Ilia Sánchez, sempre és un plaer, ja ho saps. Una abraçada forta i ja parlem, d'acord?
5: Moltes gràcies per la trucada.
0: Que vagi molt bé. Això mateix.
5: A vosaltres.
0: Amb l'Ilia, doncs, que ja ha començat, que ja ha reprès també la competició. Parlàvem amb ell fa tot just un mes i mig, quan els primers partits d'aquest Mundial, i ens prometíem, i mira, ja avui que venia Tom, perquè ja han començat un altre cop, doncs hem tingut aquesta trucada. Àlex, ets per aquí, no, encara?
7: Sí, sí, aquí estic.
0: Rematem un parell de qüestions que ens queden pendents, sobretot sí. El nom de Síria. Avui hem sentit l'excandidat a la presidència del Barça, vaja, precandidat a la presidència del Barça, perquè per aquí justament ve tot el sarau. I què ha dit? Què ens ha explicat?
7: Doncs mira, ha parlat, recordem, recapitulem, després que el Tribunal Català de l'Esport hagués resolt que la Junta Electoral del Barça havia incomplert els estatuts, l'economista va denunciar davant la Federació Catalana de Futbol que la Junta havia anul·lat 379 firmes que donaven suport a la seva candidatura per motius merament formals, i l'article 48.5 dels estatuts del Barça diu que si les incidències detectades es deuen a criteris interpretatius d'aquesta Junta Electoral, cal demanar que el candidat que els presenta les pugui rectificar i que no s'anul·lin directament. En aquest sentit, Síria ha parlat avui, ha demanat al club que es desprecintin les caixes d'aquestes paperetes dubtoses, es verifiquin i se'l pugui proclamar candidat.
8: Nosaltres sempre hem fet el millor pel club, i en aquell moment me'n recordo que tu em deies impugnar les eleccions, i no les vam impugnar perquè no volem bloquejar la vida institucional del club. Ara volem reparar. Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, fem de vacances i en seguim parlant.
7: El Marc Siria, que ha insistit que en cap cas reclamarà la repetició dels comicis i, per tant, no impugnarà aquestes eleccions, però sí que és cert que és una manera no, que reconegui que en el seu dia doncs, hi ha coses que no es van fer bé, i que, si no, hagués estat per això i hagués estat candidat a les eleccions del Barça.
0: Alguna cosa a afegir de Siri, d'aquesta compareixença, d'aquestes explicacions que avui ha volgut donar?
9: És una qüestió més d'honor personal, que jo crec que és molt comprensible. Hagués passat o no hagués passat el tall, jo penso que Sirian és perfectament conscient i ho ha dit, ell sap que no hagués canviat res, que la porta seria, hagués donat igualment les eleccions, i que potser, depèn de com, si en comptes d'haver-hi dos candidats al final hi haguessin hagut tres, potser la diferència de vots encara hagués estat superior, inclús perquè és allò que un busca l'altre i tot, no? Però que ell, doncs, a veure, hem d'entendre que Marc Sirian no és una persona que vingui aquí i que se'n vagi, sinó que és una persona que aquest projecte és un projecte que ha de tenir una certa continuïtat, i vull fer la pregunta perquè estava a l'acte, ja ha escorregut el bulto, bueno, és que les eleccions són d'aquí 4 dies, va dir, escolta'm, l'any 2031, que és quan hi ha les properes eleccions previstes, si no passa res estrany i s'han d'avançar, però comptem el 2031, entenc que tu et presentaràs. A veure, ell formalment doncs no l'ha dit, perquè és allò que dius, escolta'm, com ho ha dit després així entre rialles, dir, el cadàver encara està calent, no?
0: Sí,
9: dir, escolta, tu,
0: sí.
9: Prou. Però que, evidentment, doncs, té un cert interès en el futur. I ell venia d'intentar fer soroll amb tot el tema de BLM, intentant aconseguir una votació a l'Assemblea que no va poder, perquè no va aconseguir les firmes i també va tenir cert merder amb les validacions, I ara una qüestió també personal de dir, escolta, no, jo vaig fer els deures i els vaig fer bé. I les meves firmes sí que haurien d'haver estat validades. I vull que se'n reconegui la meva potestat de candidat. Des d'un punt de vista d'honor i d'orgull, perquè no es pugui presentar l'any 2031 amb una etiqueta de dir, bueno, escolta, tu has pres el pèl a la gent. I llavors ell vol que repari aquest dany i que se li reconegui. I trobo, doncs, que fa molt bé defensant els seus drets. A partir d'aquí, doncs, bueno, s'hauria d'obrir aquestes caixes. Vull veure quin interès té el Barça en solucionar o no solucionar això, perquè jo diria, parlo per mi, diria que l'interès que té l'equip directiu és nul i que deixaran anar passant el termini i que ara, doncs, bueno, no direm res i d'aquí 4 dies Síria tornarà a aixecar la mà i quan ens n'adonem, doncs, ja han passat 3 anys i no passarà
4: ja no res.
9: Al final no canviarà la història a nivell de fons, perquè no, la porta no deixarà de ser president, però sí que té aquest punt, insisteixo, d'orgull, de parella, de dir que pot servir per al futur de, que jo ho vaig fer.
2: No sé, jo voldria mirar exactament per què eren invalidades les signatures.
4: Algunes li faltava el DNI, ell...
2: Perdona, ja... Li falta el DNI. Fora, a la bassa. No, vull dir, hòstia.
4: Sí.
2: Clar, què vol dir? Però és que ell defensava... Que el segle XXI no hagi d'anar amb el DNI. Bueno, escolta, però què diu la... Què diuen els estatuts?
4: Et dic només una de les que tinc al cap que segur que passaven,
2: Jo recordo aquest, que deien. I recordo que l'argument és que el segle XXI hauria de ser possible. Noi, que sí, que no et dic que no. Però perquè una assignatura sigui invalidada s'han de complir una sèrie de requisits. Jo que sé, que l'Assemblea de Compromisaris canviï els requisits, però si els requisits són aquests... Hosti, les regles del joc estan per respectar-les. No que jo estic... Si jo no estic d'acord i vull jugar aquest joc, el parxís, per exemple, parxís, si treus un 5, surt de la casilla. Imagina't que jo dic, no, mira, jo... he decidit que per sortir, per començar a jugar, no cal que surti, que tregui un 5. Em sortirà un 3 i marcaré, i mouré 3. He que no funciona així.
4: No, t'hauràs de posar d'acord en tot cas amb els altres 3 que juguis.
2: Doncs ja està. Sí, és que, en aquest cas, hi havia d'altres dubtes amb la cal·ligrafia, que si jo es veia podia ser falsificat. Bueno, aquesta sí que s'haurien de calcular. I que vingués un cal·ligraf i digués, això és molt dubtós, o no. O una altra cosa, anem trucant als socis que han presentat. Escolti, vostè li ha presentat les dubtoses, les que tenen DNI i estan dubtoses perquè la firma no es veu clar. Anem a trucar aquests socis.
9: És que precisament el que diu Marsíria és que en el moment en què hi ha unes que són dubtoses o que poden generar cert dubte, tu has de tenir la potestat o la Junta Electoral hauria de posar-se en contacte. És a dir, ha recordat el precedent del que va passar amb la moció de censura de l'any 2020, que és que de cop i volta van a començar a aparèixer SMS a molts socis, a dir, escolti, vostè realment ha donat suport a la moció de censura per validar-les. Mm-hmm. I ell el que considera és que en aquest procés electoral això no se li va respectar. És la seva paraula o la seva denúncia, és la versió de la Junta Electoral. A partir d'aquí, doncs, bueno, insistir, no canviarà la història, però bueno, ell creu que no es va fer bé a la... No canviarà la història perquè no hi haurà un repartiment electoral.
4: Sí, però la història canvia molt, que tu vagis a un debat el 2031 i et llencin a la cara el fet de tu vas enganyar-nos.
9: Aquí és on va la qüestió de fons, perquè algunes sí que no tenen DNI, que això podrien discutir si els estatuts o no, però altres parlava que el número de soci era erroni, que es pot discutir per què el número de soci és erroni. Bueno, que hi ha una sèrie de coses que dius... Clar, aquí doncs hem de posar com molt d'acord.
2: Aquí tampoc estic d'acord. Si el número de soci és el que és, i tu, jo aquí puc mirar el meu en el wallet aquest del... Ara és digital, això. Per tant, tu entres a l'aplicació, hi ha una cosa que es diu wallet, que em va costar trobar-ho,
4: cartera,
2: però ja et diu el, si has comprat entrades, quin número tens, quins anys d'antiguitat. És a dir, no m'entra... Home, no sé que si és un senyor gran de 80 anys, la meva mare, per exemple, això no ho sabria fer, però a mi no m'entra al cap que un soci no sàpiga a l'hora de donar una firma amb un precandidat quin és el seu número, o no ho pugui trobar.

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
0: Augusta Car, a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
2: Es faltaria, perquè el 2031, ja et dic, és una cosa o l'altra. Una situació és anar-hi amb ser escollit candidat per la Junta Electoral del Barça, malgrat que no es repeteixin eleccions, a no ser-ho. Però vaja, ho seguirem com ho hem seguit aquests últims mesos.
3: El que no pot comprovar
2: mesos.
3: És el Ferrer, que les va trencar totes.
2: No, exacte, aquesta no es va comprovar.
3: Aquest no pot comprovar res.
4: Bueno, teòricament estem en un procés de canvi d'estatutari que això ho hauria de regular. Això és el que se'ns va prometre.
2: Sí,
4: va anunciar a la porta, que és una de les coses que teòricament s'hauria de presentar en breu. Veurem si realment aquests estatuts s'acaben sortint o no, i quan, i com canvia la cosa.
3: Jo crec que es remenarà aquest aspecte, però ara per ara, el 2026, la legislació era la que era.
2: Va, que passen 3 minuts de les 12, ens queden un parell de coses per explicar abans que anem al Torriuràs, que avui recuperem el Torriuràs, després del Mundial. Avui, no sé quantes setmanes fa, ja no ric des de fa un mes i mig. Pintanel, gràcies per tot, una abraçada forta.
5: Que vagi bé, adéu.
3: Adéu, bona nit. Bona nit. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat
2: run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be... Dèiem que el Barça demà fa aquesta estrena, tot i que el Barça no ho contempli com un partit amistós, sinó com un entrenament. El que sí que contemplen com un amistós és el Madrid, que demà també jugarà el seu primer test de pretemporada, o tampoc és un partit amistós?
6: No, tampoc no, gaire.
2: Ah, no, eh?
6: No, perquè és que a més, jo diria que és un cas calcat. És jugar a la Ciutat Esportiva contra un primera federació, que és l'Alcorcón, i vaja, també ho veuen més com un entrenament que no pas un amistós, tot i que deixen portes obertes durant una estona als mitjans.
2: I ja fa alguna cosa.
6: Sí, però vaja,
2: un entrenament, sí, és això.
6: Si tu veus a la pàgina web de partits amistosos, no surt aquest partit contra l'Alcorcón, però bé, serà l'estrena, la pretemporada dels blancs, amb canvis il·limitats en un partit que jugarà per la tarda. L'estrena de Mourinho, que ja podrà comptar amb dos mundialistes, Arda Güler i el primer capità Fede Valverde, encara però sense cap dels fitxatges. Cucurella, Konaté, Bernardo Silva i Dumfries, de moment 4 incorporacions, tot i que a priori n'hi hauria d'haver més. Els noms de Rodri, Olise o Bastoni són sobre la taula, tot i que són fitxatges complicats i pels quals el Madrid s'hauria de rascar la butxaca abans de possibles noves arribades, però el club vol centrar-se en sortides, per exemple la de Franco Mastantuono, que té diferents ofertes, en principi hauria de sortir cedit. De moment els que n'han mostrat més interès són el Fulham d'Arbeloa o la Fiorentina. Recordem que per Mastantuono el Madrid va pagar l'estiu passat 63 milions d'euros. És molt jove, té només 18 anys, però recordem que són 63 milions d'euros els que va pagar el Real Madrid. Amb això de la nova actualització de Transfer Market, que ahir vam posar una mica la banya, Mastantuono té un valor de 45 milions. Van pagar 63, 45 milions. És cert que té molt creixement, però la primera temporada del Real Madrid va ser clarament de més a menys, a l'inici de titular, amb Xavi Alonso,
2: sí.
6: Però la sortida del tècnic es va acabar Mastantuono, que veurem, que marxarà en principi cedit aquesta temporada.
2: És una bona pregunta, què hauria passat amb Xavi, avui no la farem perquè no tenim temps, però què hauria passat amb Xavi Alonso continuant tota la temporada i donant-li ple poder per actuar? No ho sé què hauria passat, no ho sabrem mai, de fet.
3: Home, aviam. Millor.
2: No, clar, això sí que ho sabem, perquè no és difícil saber-ho, això.
3: Per sort,
2: això és evident. Però no sé aquesta millora fins on hauria arribat.
6: Mourinho tindrà plens poders, segurament.
2: Segur?
6: Jo crec que sí.
2: No ho sé, no, ja ho veurem. Mourinho, mira, això comença demà, a veure demà com comença la història. Això al Madrid, i encara parlant de Barça, o tornant al Barça, en aquest cas parlant de l'equip femení, avui el club ha presentat l'acord de renovació amb Graham Hansen fins al 2028. Janet Gallo, bona nit.
7: Bona nit, sí, l'acte s'ha celebrat aquest matí a les instal·lacions del Camp Nou, on la jugadora blaugrana ha signat per dues temporades. L'extrem noruega, que va arribar al club l'any 2019 i que des de llavors s'ha convertit una de les jugadores més importants de la història d'aquesta secció del Barça. Graham, a més, té molt clar quins han estat els seus motius per haver renovat 2 anys més

0: RAC 1.
1: Digui? Marc, què passa?
2: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
1: Marc, estem de vacances.
2: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
1: Marc, és que no et sento.
2: Escolta,
1: bé, eh?
2: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
1: Marc.
2: Bandarres.
1: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
2: Així va el país, així va el país.
0: RAC1, tots som un milió. RAC1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC1.
3: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar.
4: Regina Rodríguez Sirvent.
5: Sempre hi ha una,
4: professió.
5: Hi ha una pregunta.
6: No, és que jo no sento que la meva professió
4: porto sigui... Yankees a Barcelona, no diguis això.
6: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè, no?
4: Ara,
0: cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
3: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
4: Aquell llit és igual.
7: És comodíssim, és no. Millor que el de casa.
4: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
7: Sí.
4: I la primera nit,
7: hosti, aquest
4: llit, això
7: no.
4: Serà espectacular.
7: Calor.
4: I no dorms.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
3: I a La Repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. Tu digues, amb Xavi Rocamora.
8: Ara passen 4 minuts d'un quart d'una de la matinada. Com deia, encara algunes històries per explicar-vos, perquè a banda del que hem anat dient sobre el futbol, encara hi ha algun tema d'actualitat més en aquest sentit. Per exemple, a l'Espanyol és a punt de fer-se oficial la sortida d'Antonio Roca. Pau Bonastre,
9: sí.
8: Bona nit.
9: Bona nit, bona sí, nit. Xavi, correctament. M'he avançat, ja saps que jo sí, a vegades vaig més ràpid al compte.
8: A veure,
9: l'extrem de Martorell, que ha aterrat a Palma fa uns minuts i per tant s'espera que en les pròximes hores es faci oficial el seu fitxatge pel Mallorca en forma de cessió. A més, dona opció de compra, segons han explicat avui diversos mitjans. Antonio no ha tingut continuïtat aquesta temporada sota les ordres de Manolo, ha disputat uns 350 minuts, només repartits en 15 partits entre Lliga i Copa, i a Mallorca, a segona divisió, recordem, coincidirà amb el tècnic Luis García, que és qui el va fer debutar amb el primer equip de l'Espanyol. De fet, el mercat d'hivern d'aquesta darrera temporada ja el va intentar fitxar pel Las Palmas. Llavors Luis García era el tècnic del conjunt canari.
8: I qui ja va canviar d'equip fa unes quantes setmanes. Ja ha debutat avui és l'extècnic del Girona, Mitchell, ho ha fet amb l'Ajax.
9: Sí, primer partit oficial i victòria. Ha estat a la segona ronda de la fase prèvia de la Conference League. Insistim, ha guanyat 1-4 contra el Vojvodina Serbi, era l'anada, per tant, eliminatòria molt encarada de cara a la tornada. No han tingut bons resultats en aquesta ronda, però els dos equips andorrans, el Santa Coloma, han perdut 1-3 contra el Ràpid Viena de l'ex-blaurana Yusuf Demir, mentre que l'Atlètic Escaldes s'ha endut una gola ja de contundent de Liechtenstein, ha perdut 4-0 contra el Vaduz i qui ja espera a la següent ronda és l'Inter a Escaldes. I ja que parlem de futbol internacional, dues notícies destacades de mercat de la jornada d'avui. D'una banda, el Manchester City ha fet oficial el fitxatge del migcampista Elliot Anderson, ja se sabia, avui hem tingut l'anunci oficial. Segons la premsa anglesa, el club citizen ha pagat uns 135 milions d'euros al Nottingham. És el fitxatge més car de la història del City, una animalada. I l'altra notícia del dia és la renovació de Luka Modric per una temporada més amb el Milan.
8: Perfecte, Pau, gràcies.
9: Bona nit.
8: Aparquem ara si el futbol, anem al bàsquet. Rubén Pérez, bona nit.
10: Bona nit.
8: El Barça manté el ritme d'anunci per dia i ha fet oficial aquesta tarda la incorporació del pivot Oleg Balcerowski.
10: El polonès de 25 anys signa per les pròximes dues temporades després d'haver-se desvinculat d'Unicaja a principis de setmana. Balcerowski aterra a Barcelona després d'acumular certa experiència malgrat la seva edat. Suma ja 158 partits disputats a la Lliga ACB, on va promediar 10,5 punts i 3,4 rebots la temporada passada. Així s'ha presentat el polonès en un vídeo que han compartit el club a les seves xarxes socials. Bàsicament donava la benvinguda...
8: Del tot no l'ha compartit perquè no el tenim nosaltres, però vaja, ja el recuperarem.
10: Donava la benvinguda al club i esperar veure tota l'afició al Palau en els primers partits de la pròxima temporada. Com deia, Valls 06, la setena incorporació del Barça en aquest mercat, sumada a la d'Alexander Sekulić com a entrenador, per tant un pas més cap a la reestructuració de la plantilla, que ara sembla ja pràcticament tancada. També inclou mercat el Kitsanas Manresa, també oficialitzat el fitxatge de Rafa Villar, el base barceloní de 21 anys, arriba procedent del Baskonia i firma fins al 2028.
8: Mira, Balcerowski.
5: Hola a todos los aficionados del Barça, soy Oleg Balcerowski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto.
8: Això mateix, allà estarem.
10: Així s'ha presentat.
8: Ole, clar que sí. Ara sí que tenim el document, típic document d'arribada a un lloc i presentació i bons desitjos i bla, bla, bla. En qualsevol cas, això el dia que hem conegut també la retirada d'un ex-blaugrana.
10: Sí, la de Brandon Davis, que ha anunciat avui que es retira del bàsquet professional als 34 anys. El pivot va jugar un total de 3 temporades al Barça, on va disputar 101 partits i va guanyar una Lliga CB i 2 Copes del Rei. Deixa les pistes després de rescindir per mutu acord el contracte amb l'Àlberg de Tòquio.
11: I una cançó. Ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
8: El Tour que avui ha arribat als Alps amb una jornada sense moviments entre els favorits i amb la victòria d'un dels millors escaladors de l'última dècada, com és Richard Carapaz, Albert.
12: Sí, l'equatorià ja feia dies que buscava aquesta desitjada victòria d'etapa, era un dels ciclistes habituals de les escapades d'aquest Tour i fins i tot a la desena etapa va tenir el triomf a tocar, però en les últimes rampes, en els últims quilòmetres, quan liderava l'etapa va veure com el superava Tadej Pogacar. Avui, però, Carapaz ho ha aconseguit, ha format part de l'escapada del dia i ha tagat en l'últim port de primera categoria per creuar en solitari la línia de meta.
13: Ha sido un día especial, ¿no? Creo que para mí el volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho, mucho. Lo habíamos intentado varias veces y ha sido imposible llegar, ¿no? Pero hoy, la verdad, como digo, ha sido un día muy, muy duro. He estado muy atento a los cortes y luego al final aquí sabía que era una subida dura, ¿no? Y bueno, que se me daba muy bien. He esperado mi distancia, he esperado y he probado un par de veces y al final poder disfrutar de ello ha sido lo más bonito.
12: Declaracions de Carapaz, fins i tot un punt emocionat, la locomotora de Carchi, bona. Aquest és el nom de guerra, no com el coneixen a Carapaz. Novena victòria de l'equatorià entre les tres grans voltes, de fet es converteix en el ciclista llatinoamericà que n'ha aconseguit més en tota la història, superant entre d'altres Nairo Quintana o Lucho Herrera. Com deies, no hi ha hagut atacs entre els favorits, la jornada s'acabava en un port de primera sense rampes gaire dures i han preferit guardar tota l'energia per a les dues darreres etapes alpines. Demà, 128 quilòmetres, només 128 quilòmetres, però en final, el mític Alpe d'Huez, i dissabte, etapa reina, amb la Croix de Fer, el Telegraf, el Galibier i el Col de la Sarène. És a dir, tres ports de categoria especial i un de primera categoria. Sens dubte, és un tros d'etapa aquesta, la de dissabte, que al final el que definirà és el podi final. Ja pràcticament sentenciat aquest Tour, amb líder Tadej Pogacar, Evene Pool segon a 4 minuts 32 segons, Del Toro tercer a 6.51, Seixas quart a 7.11 i Ayuso cinquè a 9.22. Entre aquests cinc, doncs, quedarà configurat el podi.
8: Perfecte, Albert, gràcies.
12: Bona nit.
11: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
8: I abans d'actualitzar-nos, fem l'últim minut esportiu del Tu diràs, en Rubén.
10: Paula Badosa s'ha classificat pels quarts de final del torneig 8 a 250 d'Hamburg després d'imposar-se a l'hongaresa Pana Utvardi per 6 a 4 i 6 a 1. La seva següent rival serà l'egípcia Mayer Sheriff, a qui s'enfrontarà demà no abans de 12:45 del migdia. Mitja hora abans es realitzarà el sorteig de la Supercopa de Futbol Sala, que es disputarà al Palau Blaugrana els dies 5 i 6 de setembre. Recordem que els quatre equips que lluitaran pel títol són Barça, Jaén, el Pozo Múrcia i Palma Futsal. I en waterpolo, la selecció espanyola masculina no podrà revalidar el títol de la Copa del Món després de perdre avui contra Austràlia als penals. L'equip de David Martín ha deixat escapar una renda de 4 gols en molts trams i s'acomiada de la possibilitat de tornar a aconseguir un títol que ja va guanyar l'any passat a Montenegro.
8: Perfecte, Rubén, gràcies.
10: Bona nit.
8: I una mica xiulets per marxar. Gràcies, com sempre, a la Laia Biurrun, al control tècnic, també a la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet possible el Tu diràs. Demà hi tornem a partir de 12:45 amb el Pau Bonastre, que s'estrena. Estarem tots pendents, a veure què diu demà. Avui el que fem és agrair-vos un dia més l'assistència. Gràcies per ser-hi, que vagi molt bé i bona nit.
14: diràs.
15: RAC 1.
16: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
17: Com? Però ja? Tant d'hora?
16: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
18: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
19: Vinga, desfilant.
20: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
16: Apa, adéu.
17: Ala, a cagar tot.
20: Ei.
21: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
20: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
21: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
16: Sí.
21: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
22: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
23: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de Ses Dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
24: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
21: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
22: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
21: RAC 1. Tots som un milió.
25: Ara que hem acabat l'escola
26: i tenim més temps lliure,
27: ara que podem fer el que volem,
28: mullarem els pares amb la pistola d'aigua
29: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
30: I escoltarem els contes de RAC 1.
31: A la piscina!
32: Al cotxe!
33: O a l'hora de la migdiada!
34: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
35: I, oh?
36: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
37: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
38: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
39: RAC 1 Podcast.
40: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.

0: RAC 1. Tots som 1. Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a rac1.cat.
1: Escolta, navega, descarrega, informa.
0: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1.
2: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres 24 de juliol del 2026 i avui, per fi, també, la calor afluixa una mica. Això després del pic de calor d'ahir, que va disparar els termòmetres fins als 43 graus a Vinebre i als 42 a Torroja del Priorat, per exemple. El descens serà més clar a l'interior de les Terres de l'Ebre, al Priorat i al sud de la Plana de Lleida. En general, el dia serà tranquil, però al vespre poden aparèixer alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Occidental i entorn del Massís dels Ports. Ruixats i tempestes que a les tardes d'aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, seran més freqüents cap al nord del país. Ara de seguida ho repassem amb l'Abel Caral. L'esvoranc enorme que es va obrir dimecres a Montcada i Reixac al Vallès Occidental l'hauria provocat l'aigua subterrània del rec Comtal. Aquesta és la principal hipòtesi de la constructora Adif. Avui, segons avança La Vanguardia, atenció, abans de començar les obres, Adif ja sabia que el terreny era molt inestable, però, segons apunta el diari, va tirar pel dret i va decidir excavar-hi igualment. Avui la notícia de portada a tots els diaris és clarament l'entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero i a la U. L'expresident espanyol manté intacta la seva versió dels fets del cas Plus Ultra i insisteix que és innocent. També defensa les seves filles i nega que l'empresa fos una societat pantalla. D'altra banda, assegura que les joies van ser un regal de cortesia. Aquest serà un dels temes dels quals en parlarem avui a la tertúlia amb la Sílvia Cànovas, el Mohamed El Amrani, la Glòria Barrete i el Dani Guillem. Hem de tenir avui també un ull posat al centre de la península perquè hi ha 4 incendis actius, 3 a Madrid i 1 a Àvila, que ja han obligat a desallotjar més de 10.000 persones i a confinar-ne milers més. Per això el govern espanyol ha decidit declarar l'emergència nacional en aquestes zones. Tot això, avui que hem sabut que la calor provoca més morts de nit que de dia. Segons un estudi de la UPC, el fet que molta gent no pugui refrescar l'habitatge, sumat a la baixa capacitat de recuperació del cos després de la calor acumulada durant el dia, fa que aquesta xifra, la xifra de mortalitat, augmenti. Per cert, el Mundial va disparar les trucades per violència masclista. El País assenyala avui que el telèfon d'atenció a les víctimes va rebre un 120% més de trucades que habitualment a les hores posteriors a la victòria d'Espanya a la final de diumenge passat. I si sou dels que agafeu el cotxe per anar a tort i a dret, això us interessa perquè el Parlament aposta per tornar a pagar les autopistes i que els que paguin més siguin els vehicles que més contaminen i que més quilòmetres fan en aquestes vies, la famosa vinyeta. Per rematar la tertúlia, avui l'actor i comunicador Marc Tarrida farà la seva lectura particular del que ha passat aquesta setmana i a partir de les 11:15, per tancar la setmana, farem el baixant de l'hort amb el bo i millor d'aquest programa, els nostres redactors i productors fent el boig davant del micròfon. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem al migdia i ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:03. Benvinguts, home.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Que consti que he fet l'ole, ole, ole al cap de setmana, perquè jo un dia vaig tenir dubtes de si fer-lo o no fer-lo. I un oient un dia em va dir, perquè és patrimoni del Basté, i això, i és una cosa com d'ell, i tal.
2: No t'has escrit encara?
0: No, encara no m'has escrit, deu estar dormint, espero. I un oient un dia em va dir que, si us plau, que per molt que fos una cosa del Basté, que jo també ho havia de fer, perquè els oients ho estan esperant,
2: la gent ho espera,
0: i que és com la porta d'entrada al cap de setmana i que no els podíem deixar sense això.
2: I la gent que els divendres els comença amb l'ole ole.
0: Exacte. Sí, sí. Com que ens devem als oients, aquí teniu l'ole ole aquesta setmana, perquè a nosaltres, evidentment, també ens fa il·lusió. Va, alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Doncs sí, que la constructora d'Adif, que treballava a Montcada i Reixac quan va aparèixer aquest esvoranc, ja sabia que el terreny era molt inestable, però va decidir començar a excavar igualment. Ho avança avui La Vanguardia. La principal hipòtesi d'Adif és que aquest forat l'hauria provocat l'aigua subterrània del rec Comtal, que està just a sota de l'esvoranc. I el diari explica que hi ha informes tècnics fets per enginyers que ja avisaven que aquest terreny era molt inestable. Tot i això, segons 3CAT, l'empresa i els tècnics d'Adif van decidir que intentarien soterrar la via igualment, però que ho farien a 35 metres de profunditat, per sota de l'aqüífer. El problema és que per fer arribar la maquinària a aquesta profunditat, Adif va haver de construir un pou a tocar del Besòs, i el fet que hi posessin aquella grua de grans dimensions, aquesta que es van fer s'enfonsar i que ha quedat enterrada hauria fet que hi hagués una esllavissada que ha provocat un forat de 17 metres de profunditat i 19 metres d'ample.
0: Aquesta esllavissada que es veu clarament en un vídeo del moment exacte que hi va haver l'esfondrament que s'ha publicat aquesta nit.
2: És un vídeo que ha avançat 3CAT, que avui també apunta 3CAT, que 10 minuts abans que el terra s'enfonsés, un grup de treballadors encara era dins del pou. De fet, l'encarregat va notar que hi havia un moviment de terres estrany i els va fer sortir de seguida perquè els feia mala espina, una decisió que, sense cap mena de dubte, va evitar una tragèdia. Per cert, que la grua aquesta, ara que parlàvem de grans dimensions, que va quedar engolida, es quedarà sota terra i ja fa 36 hores que dues grues hi aboquen ciment al damunt sense parar.
0: Ahir a la tarda, Liu Forn, sempre tan precís, va fer una piulada precisament sobre això, que diu: titular d'aquí 2.500 anys. A les excavacions de Montcada hi han trobat enterrada una excavadora. Els experts creuen que formava part d'un ritual sagrat en honor a la deessa Adif.
3: Jo és que ho pensava i dic, m'encanta pensar en d'aquí 2.000 anys, sí, o 3.000, uns arqueòlegs trobant una excavadora.
0: Què va passar?
3: Què feien?
0: Totalment.
2: Què era, què era aquest aparell?
0: Sí, sí. I fins que no s'acabi d'un complir aquest forat amb excavadora inclosa i acabin també les inspeccions dels tècnics, les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies no tornaran a la normalitat. Això serà com a molt d'hora la setmana que ve.
2: Sí, fins llavors milers d'usuaris han de continuar fent diversos transbordaments o bé els de Granollers, per exemple, agafar busos llançadora fins a Sant Andreu Comtal. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, deia que demà dissabte podran concretar una mica més quan reobrirà aquest tall de Rodalies.
4: El sábado vamos a actualizar esta información. Si todo va dentro de las previsiones, es decir, si el ritmo de llenado de mortero es el que tenemos ahora, como han visto, hay dos camiones, que antes la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir.
2: Mentrestant, l'oposició ja demana el cap de diverses persones. Esquerra demana les compareixences al Congrés i al Senat del ministre de Transports i també del president d'Adif, i Junts per Catalunya demana al govern del PSC que depuri responsabilitats.
0: D'aquest juliol horribilis pel que fa a infraestructures públiques en parlarem avui a la tertúlia amb la Sílvia Cànovas, el Mohamed El Amrani, la Glòria Barreter i el Dani Guillem, perquè clar, el forat que la tunelada d'hora de l'L9 del metro va provocar el dia 7 de juliol al barri del Putxet, recordem, desallotjament de 300 veïns, s'hi van afegir abans d'ahir aquest clot a l'obra del soterrament a Montcada, que va deixar sense trens milers d'usuaris, i de fet ho està fent així com a mínim fins la setmana que ve, i li han de sumar també aquesta flamarada de gas durant 12 hores al barri de Sants per la reforma de l'estació del metro. Són les 7:08.
5: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: A veure, Abel, evidentment pendents del temps, ha sigut meravellós que a les 7 del matí pogués dir que tenim una petita treva pel que fa a la calor, no?
3: Sí, sí, sí. La notarem sobretot en comarques interiors, aquests que vivim...
0: No estàs convençut, amb aquests?
3: No, sí, passa que molta gent viu i es mou, de fet, el gruix de població catalana es viu i es mou sobretot per la costa, que és on es notarà menys aquest descens, tot i que jo crec que les nits sí que seran de més bon dormir, però, evidentment, també hi ha una àmplia representació de Catalunya que viu en comarques interiors i que estan patint moltíssim. De fet, ahir vam tenir aquest pic de calor. No parlem d'onada de calor, perquè sabem que ha de ser 3 dies com a mínim, superant uns determinats llindars,
0: sí,
3: i no serà el cas, tot i que ahir els llindars es van superar en algunes comarques. Hem de pensar que vam arribar als 43,2 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on dimecres no passaven dels 36 graus, ahir van disparar fins als 37 els termòmetres. Però, per exemple, a Torroja del Priorat, 42,2, a Ascó, 41,7, al Pantà de Siurana, també el Priorat, 40,8, a Falset, 40,5... A Lleida no es va arribar als 40 per una dècima, 39,9, però bé, tècnicament podem dir que es va arribar als 40 graus un dia més, i en porten uns quants ja a la capital del Segrià, en general a les comarques de la plana de Lleida. Avui és aquí on baixa la temperatura, on baixa fins i tot 5, 6, 7 graus, respecte a ahir. Sobretot això, cap al Priorat, la zona més interior de la Vall de l'Ebre, al sud de la plana de Lleida, on puntualment al Segrià hi pot haver una màxima de 39-40, però bé, en tot cas, a Vinebre, a Ribera d'Ebre, on ahir arribaven els 40, 42, 43, o al Priorat, avui seran 35-36, que és calor, però no tanta. Afluixa una mica la calor.
0: I atenció a les tardes d'aquest cap de setmana.
3: Sí, sí, perquè amb aquests canvis de temperatura, aquests canvis de masses d'aire, amb la la calorada que hem tingut últimament, doncs les tempestes poden ser fortes en alguns casos. Ahir ja vam tenir de sorpresa, jo no me les esperava, la tarda estava a casa, allò dic, vaig a mirar el radar que no hi hagi un ruixat i patapam. Tempestes fortes que van aparèixer al Pirineu i van anar baixant fins a alguns sectors de l'Empordà, fins i tot, amb una bona pedregada, per exemple, ahir de tarda a Ripoll. A Puigcerdà van passar d'una màxima de pràcticament 35 graus a de cop 18 graus, per tant, va baixar 17 graus la temperatura, una bona refrescada, i això repetirà les tardes de cada setmana. Demà i diumenge, sembla que... De fet, avui a la tarda, al vespre, ja pot haver-hi algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu de les comarques de Lleida, també entorn del massís dels Ports. Això avui, cap al vespre i final del dia. I demà, i també a la tarda de diumenge, ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, fora d'aquests àmbits de muntanya, també el nord de les comarques de Barcelona, poden baixar fins a l'àrea del Montseny, aproximadament. Potser també és Costa Brava, el Maresme, és aquestes zones on pot haver-hi unes tempestes que, durant les tardes i els vespres d'aquesta setmana, poden ser fins i tot intenses, 20-30 litres per metre quadrat en poca estona, i deixar que la mar sigui pedra.
6: Per tant, poden arribar a la costa.
3: I poden arribar a la costa, sobretot a Costa Brava i nord de la costa central. Extrem nord del Maresme, creiem que hi poden arribar. I això sí, són aquestes tempestes que quan cau el dia i ja va fosquejant, doncs ja van desapareixent. I les temperatures que continuaran baixant, es notarà sobretot a l'interior, com dèiem, i es notarà més diumenge que no pas demà. I dilluns, dimarts, es mantindran les temperatures més a ratlla. Sembla que tornaran a pujar a partir de dimecres de la setmana que ve, tornaran a disparar-se. Per moment tenim un petit parèntesi que
6: dimecres
3: ens el mereixem.
6: Queda lluny, encara.
3: Queda lluny.
6: Queda lluny. Gaudim d'aquests dies.
3: Això. Que puguem dormir millor, perquè avui a Barcelona, al centre de la ciutat, hi van 31 nits tòrrides al Raval, al centre de la ciutat de Barcelona, una mínima de 27,3 graus. O a la Ràpita, al Montsià, 27,5. Per tant, nit tòrrida, però ben tòrrida, perquè no és que baixem dels 25, sinó que no baixem ni dels 27, en alguns casos.
6: Gràcies, Abel.
3: A disposar.
5: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
6: Com deia l'Abel, Pol, avui encara ha de fer molta calor i això fa que el risc d'incendi torni a estar pels núvols.
2: Sí, tot i que a Catalunya no hi ha cap risc, que no hi ha cap incendi forestal, disculpeu, actiu, les altes temperatures i la baixa humitat fan que avui el perill d'incendi segueixi pels núvols. De fet, encara hi ha 7 espais naturals tancats i per això el sotsinspector dels agents rurals, Josep Maria Capdevila, demana màxima prudència i informar-se abans de sortir de casa.
7: Siguin responsables, que respectin les restriccions i els consells que està donant el govern, que si han d'anar al medi natural abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar, quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar. I sobretot que davant de qualsevol columna de fum immediatament truquin al 112.
2: Gairebé dues terceres parts dels país estan en alerta per risc molt alt o extrem d'incendi. Són 635 municipis que es troben en els dos nivells més alts de risc d'incendi avui.
6: I mentre aquí toquem ferro perquè no hi hagi cap gran incendi, el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional per 4 incendis simultanis arreu de l'Estat.
2: Sí, 3 a Madrid i una a Àvila, a Castella i Lleó, ja han obligat a desallotjar més de 10.000 persones i a confinar-ne milers més. La Moncloa ha pres la decisió després que li hagi demanat formalment al govern madrileny. De fet, els 3 incendis de Madrid cremen des d'un mateix radi de només 20 quilòmetres i amenacen de fusionar-se en un sol macroincendi.
6: I la Moncloa, com dèiem, s'ha bellugat després d'una petició formal d'Isabel Díaz Ayuso, que aquest cop ha estat molt més amable del que és habitual.
2: Sí, la presidenta madrilenya, que ens té acostumats a tota mena d'estracanades, ha fet una piulada amb un to molt conciliador cap al govern espanyol, sense assenyalar ningú. Assegura que els bombers madrilenys i els soldats de l'UME s'estan jugant literalment la vida i diu que els preocupa i per això demana que es reforci l'ajuda estatal i fins i tot, diu, la internacional. En les últimes hores, per cert, en les últimes 24 hores s'han calcinat més de 8.000 hectàrees a tot l'estat. Això eleva el total a 133.000 hectàrees cremades des de principis d'any.
6: Però no només hi ha incendis preocupants a l'estat espanyol. A França, diversos focs simultanis han obligat a desallotjar ja 20.000 persones al sud del país.
2: El govern francès admet que no dona l'abast i alerta que els bombers estan esgotats després d'haver apagat ja uns 12.500 focs només aquest any. De fet, França és el tercer país amb més hectàrees cremades de la Unió Europea, amb més de 50.000. Els bombers francesos estan traient mitjans de sota les pedres i un exemple és que han agafat un avió Airbus que fins ara es feia servir pel transport militar i el reconvertiran en un dipòsit amb bales de 20.000 litres d'aigua. Serà el triple de gran que un hidroavió corrent.
6: Pràcticament un quart de vuit, les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero desvinculant-se del rescat de Plus Ultra no han convençut els socis del PSOE.
2: No, i tampoc a l'oposició. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, creu que l'entrevista a l'expresident a Televisió Espanyola no convenç, de fet, a ningú. I el portaveu d'Esquerra al Congrés, un dels socis del PSOE, Gabriel Rufián, no es creu que les joies fossin un regal de cortesia, com va dir Zapatero.
8: Me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer. Porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco.
9: Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad.
2: Mentrestant, el PSOE aprofita que Zapatero va exculpar la Moncloa de les acusacions de tràfic d'influències per defensar l'exlíder del partit. Ho feia el portaveu socialista Patxi López.
10: El president Zapatero ha dicho que no ha participado ni en el rescate de Plus Ultra ni en ninguna otra de estas acciones.
2: Tot plegat després que dilluns, recordem, l'empresari Julio Martínez Martínez i també la directiva de Plus Ultra acusessin Zapatero de liderar els tripijocs per rescatar aquesta aerolínia.
6: Zapatero, de moment, manté intacta la seva versió dels fets i en aquesta entrevista que vam seguir en directe aquí a RAC1 ahir al migdia insistia del dret i del revés, amb majúscules, amb cursiva, amb negreta, que ell és innocent.
2: Sí, l'expresident va dir que no va moure ni un dit pel rescat d'aquesta aerolínia i assegurava que ningú el podrà contradir.
11: Siempre mi actividad profesional como consultor ha sido respetando la legalidad, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
2: L'expresident també va defensar les seves filles i va negar que l'empresa familiar fos una societat pantalla per amagar pagaments.
6: I avui hem sabut que la Generalitat farà pinya amb els líders independentistes i amb la Fiscalia i també demanarà al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont.
2: I també a Artur Mas, Oriol Junqueras, hi ha una trentena més d'exalts càrrecs de la Generalitat. Segons avança avui La Vanguardia, el govern té previst enviar avui mateix un escrit al Tribunal reclamant-li que acati la sentència del TJUE, que recordem, avala de dalt a baix l'amnistia. El govern també està preparant un document per acreditar que els diners que es van destinar tant al referèndum de l'1 d'octubre com a la promoció del procés independentista a l'estranger no provenien de fons europeus. Un certificat que podran aprofitar tots els encausats per afegir-lo als seus escrits d'al·legacions que els està demanant ara mateix el Tribunal de Comptes.
6: I es confirmen tots els mals presagis pel Barça. Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret.
12: Sí, després d'uns dies esperant el comunicat mèdic, el club va anunciar la lesió del migcampista neerlandès. Això sí, en cap moment s'especifica el temps de baixa, la qual cosa no s'ha publicat per voluntat del jugador. El migcampista blaugrana ha decidit continuar sota seguiment mèdic i, tot i que tampoc se'n parla el comunicat, no és un detall menor, de Jong s'ha decidit recuperar amb un tractament conservador per no passar pel quiròfan.
6: Ahir ho explicava l'Àlex Pintanella, el Tu diràs, que s'ha notat una diferència força clara de to en el club. De quan el Barça ha de parlar una mica fora de micròfon sobre Frenkie de Jong, el to ha canviat. I ara és més sec. I l'Àlex Pintanella explicava que ell té la percepció de que hi ha cert emprenyament en el club amb com està gestionant tot això des de ja fa mesos Frenkie de Jong. Tal com expliquen diversos metges vinculats a l'esport i especialistes en genolls consultats per RAC1, tots ells no veuen gens clar que de Jong no superi.
12: Per veure si un tractament conservador funciona o no, han de passar entre 3 i 4 setmanes, i aquest temps ja ha passat tenint en compte que es va lesionar durant el Mundial. De fet, pensen que haurà d'acabar operant-se i tot podria allargar-se fins als 4 o 5 mesos de baixa. Per tant, ja no hi hauria De Jong fins al 2027. En canvi, el millor escenari d'aquest tractament conservador seria estar fora d'entre 4 i 6 setmanes. I com ara ho deies, Sergi, el Barça està enfadat amb la Federació Holandesa de Futbol perquè entenen que no han cuidat del tot el futbol futbolista i, en certa manera, tampoc acaben d'entendre i assimilar per què De Jong no va parar. Després del comunicat del Barça, això sí, Frenkie també va aparèixer en escena amb un missatge a Instagram on es defensava de les crítiques i insistia que el compromís amb el Barça i el seu país és total i que no canviarà. De Jong es va rentar les mans en afegir que els metges de la federació li van dir que la lesió era lleu i per això ell va infiltrar-se per continuar jugant. La sorpresa, però, se la van portar quan va fer-se les proves al club dilluns passat.
6: Per cert, que ahir sí, finalment sí que el Barça va presentar ja de forma oficial el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i després, a partir de les 8, repassarem el més destacat de la seva presentació. Són les 7:19, Pol, al Mundial va duplicar el nombre de trucades per violència masclista.
2: Si les hores posteriors a la final entre Espanya i l'Argentina, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista va rebre un 120% més de trucades, per tant, més del doble del que és habitual. Ho llegim a El País. A l'estiu ja hi acostuma a haver un repunt d'agressions masclistes i ara també s'ha demostrat que una altra de les circumstàncies que greuja la violència masclista contra les dones és el futbol.
6: I tenim novetats amb el cas de la dona assassinada a Soses, oi?
2: Sí, el jutge ha enviat a la garjola el jutge acusat de matar aquesta dona de 75 anys. El Segrià és un noi de 18 anys que ara ha anat a la presó acusat d'homicidi.
6: Són les 7:20, el que farem també a partir de les 8, perquè a més avui hi ha molta novetat musical i hi ha gent, algunes unions que ens han cridat l'atenció, com U2 i Martin Garrix, per exemple. Tenim Julieta, Winetta,
2: sí.
6: Tenim Charlie XCX, una de les grans divas.
2: I també amb una fusió curiosa, també, Charlie XCX.
6: Sí, eh?
2: Sí. Ha aparegut Charlie XCX amb un director de cinema molt conegut i que ja havia dedicat Charlie XCX un dels seus discos a aquest director canadenc, que és David Cronenberg. Per tant, Aparició estel·lar de David Cronenberg al nou disc de Charlie XCX.
6: Doncs a partir de les 8 del matí repassarem totes les novetats musicals, també les novetats de la cartellera, una mica tot més en fred, esperant la gran estrena de divendres que ve, molt probablement, que és la nova pel·lícula de Marvel de Spider-Man. Són les 7:21 ja. A la resta dels esports, Bernat, tenim alguna cosa més?
12: Sí, que Marc Siria reclama ser reconegut oficialment candidat a la presidència blaugrana, tot i això sembla que no demanarà repetir les eleccions. També en bàsquet, el Barça incorpora el pivot Oleg Balcerovski, el setè fitxatge d'aquest mercat d'estiu, sumat al d'Alexander Sekulic com a entrenador. En ciclisme, avui es disputa la 19a etapa del Tour de França, una jornada de només 188 quilòmetres, però en final el mític port de l'Alp d'Huez, amb categoria especial. Tadej Pogacar lidera la ronda francesa amb 4 minuts i 32 segons d'avantatge sobre Remco Evenepoel.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
6: El trànsit.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
6: Anem cap al RAC, comptant cotxes com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
13: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim activa una avaria a la AP7, que a l'altura de Sant Cugat del Vallès ens deixa un carril de circulació tallat en sentit nord, en direcció Girona, provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals en general, doncs tenim força tranquil·litat i fluïdesa arreu de la xarxa viària. Sí que destacaríem, doncs, algunes petites congestions puntuals també als voltants de Barcelona, sobretot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
15: Kia. Movement that inspires.
6: Jo llanço una dada i us deixo aquí pensant-hi, d'acord? Avui fa 50 anys que arribava per primera vegada al número 1 de les llistes aquesta cançó.

0: RAC 1.
1: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
2: Quadis Ponés, Quadis Ponés.
3: Entres a Westfield Glòries. Et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
4: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
5: Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
4: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
6: Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
7: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
8: els memorials dels camps d'Argelers i Ribesaltes,
7: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
8: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
9: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
10: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
11: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
12: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Propera parada, plaça Lesseps.
14: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
0: RAC 1.
15: Digui? Marc, què passa?
16: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol. Ah,
15: que estem de vacances.
16: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
15: Marc, és que no et sento.
16: Escolta,
15: bé, eh?
16: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
15: Marc!
16: Bandarres!
15: Marc!
17: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
16: Així va el país! Així va el país!
0: RAC 1. Tots som un milió.
17: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
18: Intuïtiva i renovada.
17: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
19: Vinga, i el Marc Simón, que ens descobreix un artista que haurien de tenir controlada.
20: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai. Aquesta és la història d'una noia de 28 anys que va créixer en una petita comunitat baptista a Tallahassee, a Florida. El seu pare era pastor i la seva vida girava al voltant de l'església, la litúrgia i una fe que amb els anys acabaria esvaint-se. La religió va entrar en conflicte amb la seva identitat, ja que als 16 anys va sortir de l'armari com a dona trans. Casa seva va passar a ser un infern a causa del rebuig que va generar la comunitat i va escapar deixant enrere allò que en un moment va ser família. D'aquella experiència en va néixer Preacher's Daughter, el disc que la va convertir en una artista de culte, una obra fascinant, fosca, sobre la religió, el trauma i la fugida. Avui us porto una de les peces més commovedores del disc, una mena d'epifania i de pau després de tot el dolor, mentre un cor li canta una frase devastadora: Déu t'estima, però no prou per salvar-te. Doncs ella és Ethel Kane, i us deixo amb aquesta colpidora balada, Sunbleached Flies.

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
2: Molt alt o extrem, i el govern demana màxima prudència. Hi ha 7 espais naturals tancats.
3: El govern espanyol ha declarat l'emergència nacional per 4 incendis simultanis a Madrid i Castella i Lleó. Hi ha més de 10.000 desallotjats i preocupa que els focs puguin fusionar-se i crear un incendi impossible d'apagar.
2: La Generalitat fa pinya amb els líders independentistes i amb la Fiscalia i també demanarà al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i a Oriol Junqueras. Segons La Vanguardia, presentarà un escrit avui mateix.
3: I tot plegat en un divendres, aquest dia d'estrenes. En música, avui hi ha nou disc de Charlie XCX amb col·laboració de David Cronenberg i novetats també d'U2 i Martin Garrix plegats, Uineta i Julieta.
4: Als esports, el Barça confirma que Frenkie de Jong pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El migcampista neerlandès ha optat per un tractament conservador, però en cas de no funcionar-li s'haurà d'operar i la seva baixa es podria allargar fins al 2027. Tot plegat el dia que es va presentar per fi el segon fitxatge blaugrana de l'estiu, Karim Adeyemi. I avui, 19a etapa del Tour de França, en final al mític port de l'Alp d'Oest de categoria especial.
5: I el temps, Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia, un divendres penúltim, diria, no?, del mes de juliol.
7: T'ho confirmo.
6: Oi que sí? La setmana que ve, divendres 31, s'acaba el mes. Doncs penúltim divendres, marcat per la calor, però no amb aquella intensitat d'ahir, que vam tenir unes màximes de 42-43 graus al Priorat, a la Ribera d'Ebre, 40-41 d'altres sectors també de la plana de Lleida. Avui aquí és on afluixa més la calor, puntualment encara podem arribar als 40 a alguns punts del Segrià, però en general, doncs, llocs on ahir arribaven els 40-42, avui entorn dels 35. Afluixa una mica la calor, però afluixa més el cap de setmana, tot i que demà puja la temperatura a la Costa Daurada, al litoral sud, a causa del vent de mestral, que bufarà amb ganes. A partir del migdia, sobretot, també la plana de Lleida, també entra tramuntana cap a l'Empordà. Avui al vespre, alguns ruixats, algunes tempestes al Pirineu de les comarques de Lleida, sector occidental, i també entorn del massís dels Ports. I les tardes de cap de setmana, a la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, interior, sobretot de les de Girona, ruixats i tempestes fins al vespre, que algunes poden arribar a la Costa Brava o al nord de la Costa Central.
5: I amb Natur, si sapiguem la qualitat de l'aire, Abel.
6: Doncs mira, que en general és entre bona i raonablement bona, però és regular per micropartícules a Juneda, a Pons, a Torelló i a Vilafranca, al Penedès. És regular per altes concentracions d'ozó a Sort, a Berga, a Agullana, a Pons, a Begú i a Montseny, i és desfavorable per micropartícules a Manresa, a Montcada i Reixac i a Amposta.
5: Déu-m'hi-do.
8: 11-20, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
9: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
10: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
9: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
8: Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
11: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
5: I el trànsit.
12: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
5: Anem cap al RAC, allà hi tenim comptant cotxes el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
13: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres, destacant que a hores d'ara tenim dues avaries actives. La primera d'aquesta matinada a la AP7, que a l'altura de Sant Cugat del Vallès deixa un carril de circulació tallat en sentit nord. La segona avaria, en aquest cas, ha estat fa una estona a la C58, al nus de la Trinitat de sortida de Barcelona, que en direcció Sabadell deixa un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, de moment, en general, tenim força tranquil·litat arreu de la xarxa viària. Sí que destacaríem algunes congestions, òbviament, al nus de la Trinitat, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
14: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
5: Obrim el diari del món RAC1. I ho fem, com sempre, començant

0: amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
3: Bon dia.
0: El gran tema del dia a tots els diaris és l'entrevista d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero a Televisió Espanyola. Tota la premsa coincideix que les nules explicacions de l'expresident espanyol li han jugat més en contra que a favor i opinen que l'objectiu de tot plegat era salvar els mobles al govern de Pedro Sánchez.
1: A La Vanguardia titulen Zapatero exculpa el govern central de les acusacions de Plus Ultra. En la mateixa línia, Jordi Juan destaca que les paraules de Zapatero no van servir per dissipar els dubtes que hi ha sobre la seva actuació. Assegura que l'objectiu fonamental de l'expresident espanyol era salvar l'executiu actual d'haver fet qualsevol actuació irregular en la decisió de rescatar Plus Ultra.
2: El diari Ara, Mònica Planas, destaca de l'entrevista que les preguntes ràpides del presentador Javier Ruiz eren concretes i impedien les evasives o la creativitat discursiva. Diu que es notava l'assessorament jurídic en les respostes i que el misteri de les joies no es va aclarir, però no per falta de preguntes. A curt termini, afirma, les respostes han sigut molt clares per l'audiència, però seran només a llarg termini quan serviran per retratar Zapatero com un home honest o com un mentider.
3: I a VilaWeb, Vicent Partal titlla directament Zapatero de mentider. Opina que en l'entrevista se'l veia extraordinàriament nerviós, amb tics poc habituals en ell, que el delataven. I li avisa que qui no té bona memòria no hauria de ficar-se a mentir.
1: A Madrid, El País lamenta en la seva editorial que les explicacions de Zapatero arriben tard i malament. Li adverteix que, mentre no aporta cap dada, creix encara més els indicis en contra seu i que la voluntat de transparència que podia haver demostrat en l'entrevista a Televisió Espanyola necessitava explicacions més completes davant el jutge i l'opinió pública.
2: En canvi, El Mundo carrega avui contra l'expresident espanyol. En la seva editorial assegura que l'entrevista va ser una exhibició en viu i en directe de les seves debilitats. Parla d'un Zapatero irritat, a la defensiva i arrossegat a una entrevista que no volia fer i en la que no tenia res a dir, i opina que tant ell com la Moncloa es troben en un carreró sense sortida.
3: L'ABC parla directament d'una compareixença inútil amb respostes inverosímils i se'n fa creus de les poques explicacions que l'expresident va donar sobre les joies trobades al seu despatx. Això sí, considera que la insistència de l'entrevistador en aquest tema pretenia beneficiar Sánchez perquè és l'única corrupció de les que s'investiguen que no esquitxa l'executiu socialista.
1: En la mateixa línia, l'Espanyol opina en la seva editorial que l'entrevista li va servir més a Pedro Sánchez que a l'advocat de Zapatero i critica que el to irritant de l'expresident espanyol, que durant tota l'entrevista semblava, segons el diari, qüestionar per què havia de donar explicacions de res.
2: I La Razón creu que el suport del PSOE a Zapatero i Sánchez penja d'un fil. Opina que el partit es troba enmig d'una tempesta política i vaticina que els membres del partit abandonaran el vaixell de la defensa de Zapatero per salvar-se a ells mateixos.
0: Avui que alguns diaris també es fan creus de l'acumulació d'incidents en obres públiques d'aquestes últimes setmanes, els dos últims, l'esvoranc de grans dimensions a Montcada i la fuga de gas a Barcelona.
3: És molt contundent l'editorial de La Vanguardia, titulada Inquietud davant les obres públiques. Asseguren que la repetició d'incidents provoca inevitablement una sensació d'inseguretat. Lamenten que la confiança de la població no es construeix únicament amb explicacions posteriors. Es fonamenta, diuen, en la percepció que els qui executen les actuacions han previst tots els riscos. Ho rematen exigint una investigació sobre què ha fallat en cada incident i una revisió de protocols.
1: L'editorial del diari Ara també apunta en aquesta direcció i titulen L'estiu dels esvorancs. Ràpidament demostren el seu desconcert davant la situació i afirmen que està clar que alguna cosa està fallant. Insisteixen que les empreses, les administracions i els tècnics involucrats han de donar respostes als interrogants que s'acumulen i ho rematen amb calen garanties de seguretat.
2: Al món.cat, Sílvia Barroso titula el seu article El caos té un nom i el sap tothom. Denuncia que les deficiències en les infraestructures a Catalunya sempre van a més i el nom que sap tothom, diu, és la desinversió de l'Estat i el dèficit fiscal. I ho remata dient que els arguments tècnics xoquen frontalment amb la indignació i l'escepticisme de la població.
0: 22 minuts i les 8.
4: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa't en el 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
5: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
5: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900 903 743.
9: Verisure.
10: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
2: 29 de novembre del 1976.
13: I el número de la sort, el
2: 1.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Viviu l'estiu a RAC1. Tots som estiu. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 7:41. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
1: A qui se li entrevessarà aquest matí el xuxu?
2: Aquest matí a tothom qui porta mitjons blancs amb xancletes si llegeix l'article que signa Juan Tallín al periòdico. Assegura que veure persones duent aquesta estètica el corca com un trauma silenciós mai explicat.
1: Puc entendre.
2: Diu que aquests mitjons van triomfar als anys 80, però que van passar de ser fons d'armari a crim durant la següent dècada. Ara. Tallón lamenta que cada X anys es gesti un nou intent per tornar-los a la vida esplendorosa i acaba desitjant que en aquest últim intent vagi a la vençuda.
1: Jo el que penso és que si et poses sandàlies o xancles, és perquè no, si et fa fred, si tens fred al peu, no et posis un mitjó, posa't ja directament una sabata tancada.
2: Jo he de dir que no estic a favor,
3: eh? Gens d'acord, eh?
2: D'aquest home.
1: Vosaltres feu així, perquè tal, la moda, no sé què, bueno. Tu, Zoé?
3: Jo, sempre que es pugui, mitjons i sandàlies. I sobretot a la primavera, que és allò, aquell temps que no saps si una cosa o l'altra.
1: Uf.
3: Que una bamba tancada és, fa molta calor. Exacte. I una sandàlia sense res és massa fred.
1: I llavors què passa? Treus el mitjó si tens calor.
3: Clar.
1: I que t'ho guantes a la butxaca.
3: No, la bossa, sempre hi ha un recipient on posar.
1: Bé, quina notícia falsa hem trobat avui, Zoé?
3: Que Incasòl envia un correu electrònic avisant de l'ingrés d'una fiança i que cal obrir un document adjunt que substitueix la notificació en paper, però és fals. Es tracta d'un correu fraudulent que busca que els usuaris es descarreguin l'arxiu per robar-los dades personals. De fet, Incasòl no envia documentació per correu electrònic si l'usuari no l'ha demanat específicament, ni informe verificat.
1: La notícia que fa la volta al món.
4: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
5: Dubai ofereix recompenses d'uns 700 euros als residents que convencin amics o familiars perquè hi vagin de vacances. És el nou programa Dubai Invite, que vol reactivar el turisme després de la caiguda de visitants arran de l'escalada del conflicte entre els Estats Units i Israel contra l'Iran. D'aquesta manera, els residents que aconsegueixin portar nous turistes poden obtenir paquets d'hotel i àpats gratuïts. Se'n fan ressò a diversos mitjans com The Guardian.
6: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
4: Xarxa Hyundai de Barcelona.
1: Abel Caral, bon dia.
7: Bon dia.
1: Les illes concentren prop del 75% de les extincions globals i cada vegada s'assemblen més.
7: Sí, les illes de tot el món són cada vegada més semblants entre elles per la pèrdua d'espècies úniques causada per l'activitat humana. Ho conclou un estudi publicat a Science Advances amb participació del CREAF i la UAB. La introducció d'espècies invasores, l'agricultura i la urbanització n'han accelerat l'homogeneïtzació. Els investigadors proposen incorporar fòssils, ADN antic i registres històrics per entendre millor l'abast real d'aquesta pèrdua de biodiversitat.
1: Marc Margarit, bon dia.
8: Bon dia.
1: On aniran aquestes vacances els nens xinesos?
8: A campaments d'intel·ligència artificial. Oh. Milers de nens d'arreu de la Xina assistiran a cursos intensius de desenvolupament informàtic i economia digital per complementar els aprenentatges dels estudiants de primària i secundària. Faran activitats com, per exemple, crear la seva pròpia empresa emergent d'IA i convèncer un jurat que el projecte mereix inversions. Ho llegim a El Mundo.
1: Clarament ho recomana 9 de cada 10 pediatres, enviar el teu fill a un campament d'intel·ligència artificial. I si encara no marxeu de vacances, què podeu fer a la feina per millorar la salut?
9: Doncs fer pauses de 5 minuts per ballar. Segons diversos estudis, ballar ofereix beneficis físics i equiparables als de fer esport a mitja jornada i alhora té avantatges cognitius com reforçar la memòria i la creativitat. També augmenta la capacitat de concentració i fins i tot en un futur podria fer-se servir com a teràpia contra el Parkinson. Ho llegim a la BBC.
1: Cada quan les haurien de fer, però, les pauses? Sabem?
8: Sí, seria com un parell de cops durant la jornada.
1: Un parell de cops. Vale. No, per tenir-ho en compte.
8: Sí, però són 5 minuts, Sergi.
1: Durant la tertulia, no, jo aquí ballant i els tertulians anant xerrant.
8: Millor que alguna tertulia.
3: Un moment, perdoneu.
1: Jo he de ballar. Un senglar confon una font d'aigua per un spa.
2: Sí, ha estat a Roma, on un d'aquests animals s'ha capbussat en una font del carrer. En un vídeo que ha circulat ràpidament per les xarxes, veiem l'animal amb mig cos en remull mentre li cau un raig d'aigua al llom i amb una cara de relax digna de balneari. Ho llegim a La República.
10: El negoci a l'alça del tabac sense fum és el responsable del millor trimestre de l'empresa Philip Morris.
11: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
8: La companyia tabaquera tanca el segon trimestre de l'any amb un creixement dels ingressos nets d'un 7,6%, el rècord fins ara per l'empresa. La crescuda es deu, sobretot, a l'aposta pels productes sense fum, que ja representen un 42% dels ingressos nets totals. El tabac escalfat lidera aquesta alternativa al tradicional amb més d'un 10% de l'augment. Per darrere hi ha les bosses de nicotina i els cigarrets electrònics, n'informen diversos mitjans.
12: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
13: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
14: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
10: I a veure què ens recomana avui el Guillem Terrés per desconnectar de les xarxes.
15: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
10: Bon dia, Guillem.
16: Bon dia. Avui us faré una llista de coses que m'agrada fer durant el cap de setmana. Jo tinc una llibreta Travelers que duc a tot arreu i cada matí, abans de res, m'agrada escriure a mà què faré durant el dia. Sembla una tonteria, però per mi és un dels grans moments. T'obliga a pensar en què vols i t'ordena una mica. També m'agrada aprofitar el cap de setmana per llegir el diari i fer-ho amb molt de temps, aturant-me fins i tot en el joc de les diferències o a consultar l'horòscop, que mai se sap. L'esport també és sempre una gran alternativa. Anar a jugar a tennis quan cau el sol, anar a nedar o, pels qui en són aficionats, que no és el meu cas, suposo que anar a córrer també deu tenir la seva gràcia. I per últim, a mi sempre em funciona aprendre a fer algun còctel amb els amics. L'altre dia vam fer Cosmopolitans, el còctel icònic de Sex and the City. També podeu tirar per fer un Negroni clàssic, el més pur estil Mad Men.
15: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
10: Bernat.
17: Hola, bon dia.
10: Bon dia. Obrim les pàgines d'esports. Podríem dir que el Barça ha fitxat l'home més ràpid del món?
17: La seva velocitat dona peu a comparar-lo amb Usain Bolt. Durant la seva etapa al Borussia Dortmund, Karim Adeyemi va recórrer 30 metres en 3,6 segons. Sí. En canvi, Bolt, a la carrera de 100 metres als Mundials d'Atletisme el 2009, ho va fer en 3,78 segons. A més, abans de centrar-se al futbol, també va fer bàsquet i voleibol, dos esports que van contribuir a moldejar el seu físic explosiu, ho escriu Laura Aparicio en Mundo Deportivo.
10: I Bosinha multiplica el seu valor per 10.
17: El porter de 40 anys de Cap Verd va passar de tenir 30.000 seguidors a Instagram a tenir-ne gairebé 30 milions. Ara, però, l'augment és un altre, i és que el seu valor de mercat és una de les revaloritzacions més grans de la història. El 5 de juny, Bosinha costava 50.000 euros, doncs avui ja el seu augment és de 500.000 d'euros, el que suposa un augment del 900% del seu valor de mercat. Ho llegim a l'esport.
10: La notícia freak.
18: Rodi Motor Services patrocina aquest espai.
3: Un os ha quedat atrapat dins d'un tot terreny i s'ha passat tota la nit tocant el claxon. Ha passat en un barri de Colorado on els veïns pensaven que algun conductor mal educat no els deixava dormir. Però al matí han descobert que el responsable de tot plegat era aquest os. Un dels veïns l'ha rescatat obrint la porta amb una corda des de la distància perquè l'animal fins i tot havia desplegat l'airbag. I finalment ha aconseguit sortir. El que no sabem, però, és com hi ha anat a parar.
10: On hi ha Salmó aquest matí?
3: A La Vanguardia, on llegim que Joan Manuel Serrat acaba de ser besavi de dues bessones. Són les filles de la seva neta, Luna Serrat, i el futbolista Dani Ceballos. La parella ho ha anunciat a les seves xarxes socials amb un missatge molt emotiu.
10: I avui, que és Santa Cristina, és l'aniversari de...
3: del col·leccionista d'art Borja Thyssen, que fa 46 anys, la cantant i actriu Jennifer López, la Tonight We Gon Be It On The Floor, que fa 57 anys, i l'actriu Amparo Moreno, Shirley Valentine. Tapes, any de gràcia, que fa 77 anys.
19: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
10: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui, Lluna?
9: La del Mundo, que entrevista a Paco Alonso, periodista gastronòmic i col·laborador de La Vanguardia, que reivindica anar a comprar al mercat. De fet, coincideix amb el que explicàvem dimecres, que és que els joves no hi van i que és una cosa de boomers. Defensa que els mercats sempre han estat un punt neuràlgic de la societat i se'n fa creus que alguns, com el mercat de la Boqueria de Barcelona, es vegin afectats per la pressió turística. Conclou tot plegat amb un "els mercats s'han de mantenir, sigui com sigui, no per romanticisme, sinó perquè són una forma de vida".
10: Totalment.
20: Plutó! Ganímedes!
21: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
10: 9 minuts i les 8, ara tornem.
22: A Renfe, a partir d'ara, podràs portar el teu gos de fins a 40 quilos a pràcticament tots els trens i a totes les estacions del recorregut. Cada tren de Renfe reserva dues places específiques per a ells, amb seient propi al costat de la finestreta. Només hauràs de presentar la seva documentació sanitària i complir unes normes senzilles perquè la convivència a bord sigui còmoda per a tothom. Comprar el bitllet ara és més fàcil. I a l'AVE, l'ABLO, l'Euromed, l'Intercity i l'Avant, el teu gos viatja amb kit inclòs. Tota la informació al web i a l'app de Renfe.
23: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
24: Amb Lidl Plus tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,79 al quilo. I minigelat ametllat pack 12 a 3,19 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
25: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
26: Prepara't, perquè arriba l'últim capítol del nostre aniversari. Les millors ofertes de la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
27: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
28: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
29: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
30: Quan vulgui.
29: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
30: Tot el temps que vulgui.
29: I totes les bombolles que vulgui?
30: Totes les bombolles que vulgui.
29: I tot el relax que vulgui?
30: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
31: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
10: 6 minuts i les 8. Ja sabeu que aquest estiu, a aquesta hora, amb l'Abel Espinosa, lingüista de RAC1, estem posant el català a la maleta per descobrir llocs on fan servir la nostra llengua, possiblement sense saber-ho. Avui, França.
33: Moltes paraules catalanes han arribat al francès a través de l'occità, però en el cas del mot d'avui, podem dir que es tracta d'una arribada sense intermediaris. I tot gràcies a les incursions d'uns personatges fora llei i amb un trabuc a les mans. Els bandolers i bandoleres catalanes van deixar algun disgust més enllà del Rosselló i també van llegar a França un terme ben quotidià. Parlem de la bandolier, l'adaptació del concepte bandolera, aquella peça de cuir penjada de l'espatlla que duien aquests personatges i que ha acabat significant un complement imprescindible a l'estiu per carregar les claus i la cartera que no podem encabir en vestits, bermudes o banyadors.
1: I ara... aprenentatges de la vida de la mà dels nostres oients i les oients.
3: De... Sí, exacte. I avui, d'un oient... Bueno, a part de que és el meu oient preferit, o sigui, jo crec que és la persona amb més experiència del planeta Terra. És l'Àlex.
2: Una seria de no vagis a comprar mai amb gana, o tornaràs amb galetes, gelats, cacaulats i cap producte saludable.
1: Totalment.
2: No compris bitllets d'avió amb molta antelació per l'estiu durant l'era Trump, sobretot si passen per sobre de l'Iran. No enviïs un missatge enfadat. Un el pot escriure, però més val decidir l'endemà si és bona idea enviar-lo o no. No passis vergonya per divertir-te, de festa, per posar-te un banyador o per fer el ridícul. La majoria ni s'hi fixa i qui vulgui criticar ho farà igual. Normalment, quan algú diu ara arribo o que una conversa serà de 5 minuts ja pots anar a buscar seient tranquil·lament, no provis de convèncer ningú que vals la pena. Aquesta potser seria la més profunda i com a menció fife de no donis per fet que el Barça guanyarà sempre com amb Messi, Xavi i la resta i llavors s'ha de gaudir el moment. Carpe diem i vaig a buscar un cafè a un lloc que et donen un gotet d'aigua quan el demanes.
3: És el millor, no tinc res més a dir. Només que bon divendres.
1: Oh, de fet... aquest espai que teníem previst ocupar-lo
3: ja l'ha acabat ell.
1: Fins al dia 30 d'agost o 28 d'agost, ja no recordo quin dia era.
3: Ja està. Primera setmana, aquí. Ja està.
1: Bueno, sí. Gràcies, Àlex. Recordeu que si l'Àlex teniu algun consell que l'Àlex no us hagi robat i ens el voleu fer arribar, nota de veu breu al 669-1010 per WhatsApp. 669-1010. Va, i arribarem a les 8, com cada matí, indicant-vos aquells concerts d'avui en què encara hi pugueu anar. O bé perquè hi ha entrades disponibles, o bé perquè són d'entrada lliure, perquè són una festa major o alguna cosa així, Lluna.
9: Doncs sí, Sergi, a més arriba divendres i l'agenda de concerts treu fum. Ara. Evidentment no us els podem explicar tots. Però per començar podeu anar a la festa major d'Arbúcies a veure els Catarres. Home. A les 11 de la nit. L'entrada, perquè això sí que m'ha sorprès, una festa major que cobrin entrada, costa 8 euros pels majors de 16 anys.

Aquells que amb un concert no en teniu prou, avui arrenca el Cher Festival al Fòrum de Barcelona, sí, que serà entre avui i demà, però durant el dia d'avui hi passaran artistes com Mike Towers, Lola Índigo, Juan Magano, De La Osa, entre d'altres. Encara podeu comprar l'entrada pel dia d'avui, és a dir, són dues entrades diferents, la d'avui i la de demà, i costa 60 euros.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: En les últimes hores ha circulat molt per xarxes socials un vídeo de BTV en què entrevisten a peu de carrer diversos veïns del barri de Gràcia de Barcelona. La pregunta és la clàssica, és la de sempre. Si el sarau i el soroll de la festa major a les nits els sembla excessiu. Les primeres respostes són dels que pensen que sí.
1: Però la gent no se'n va a casa.
2: Por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
3: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
0: D'acord, tothom té dret a queixar-se, però aquí ve la resposta, amb majúscules, d'una dona que ja n'ha viscut unes quantes de festes al barri.
4: Jo trobo que no és gaire normal que es queixin, perquè ells saben quan compren un pis aquí hi ha la festa major, que dura una setmana, no és que duri 4 anys.
0: I apa, immillorable, no cal cap dissertació. 7 segons i ha quedat tot dit. Per favor, fem cas a les àvies i als avis, que sempre tenen raó, i sobretot que no ens toquin les festes majors ni les festes de barri. Són les 8:01. Benvinguts al món.
5: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres 24 de juliol del 2026.
6: El penúltim del mes de juliol, de divendres, que comença amb temperatures que han tornat a ser altes en sectors de la costa, no han baixat dels 25 o 27 graus, i un dia que es presenta amb molta calor, però menys que ahir. On es notarà més aquest descens és a la plana a Lleida, l'interior de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on ahir va arribar als 40, 42, puntualment 43 graus. Una calor que afluixarà més al cap de setmana, sobretot diumenge, però atenció, perquè demà pugen les temperatures al litoral sud. Avui, de cara al vespre, alguns ruixats, algunes tempestes fins i tot al Pirineu de les comarques de Lleida i alguns xàfecs, també alguna tronada al vespre entorn del massís dels Ports.
7: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que a hores d'ara doncs tenim dues avaries actives. Una, des d'aquesta matinada, a la AP7, que a l'altura de Sant Cugat del Vallès doncs ens deixa un carril de circulació tallat en sentit nord. La segona avaria ha estat fa una estona a la C58 al nus de la Trinitat, la sortida de Barcelona, que en direcció Sabadell doncs també talla un carril de circulació i en aquest cas provoca 1 quilòmetre de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlarem del temps, sobretot perquè el cap de setmana arriba amb alguns ruixats i tempestes en diverses zones del país. També hem de parlar dels incendis, perquè el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional màxima pels focs que cremen al centre de la península i ja han obligat a desallotjar més d'11.000 persones. I, com no pot ser de cap altra manera, també repassarem de dalt a baix l'entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero ahir a Televisió Espanyola. Però abans, avui tenim novetats de l'esvoranc enorme que va aparèixer dimecres a Montcada i Reixac al Vallès Occidental i que obliga, entre altres coses, a tallar 3 línies de rodalies, com a mínim, fins la setmana que ve. Pareu bé l'orella perquè n'hi ha per llogar-hi cadira. Segons avança avui La Vanguardia, abans de començar aquestes obres faraòniques per soterrar les vies, la constructora d'Adif ja sabia que el terreny era molt inestable, però va decidir tirar pel dret i començar a excavar igualment. Ara per ara, tot apunta que l'esvoranc l'hauria provocat l'aigua subterrània del rec Comtal. Segons el diari, aquesta és la principal hipòtesi d'Adif a aquesta hora del matí. Les obres s'estan fent a molts pocs metres d'aquest canal i per la proximitat de l'aigua és molt habitual que hi hagi esllavissades i moviments de terra. Al lloc on hi ha hagut l'esfondrament, fa anys hi havia un parc i els veïns feia temps que avisaven que ja fa anys sortia aigua del terra i que, per tant, posar-se a excavar un túnel allà era, com a mínim, perillós. Però és que, com dèiem, no només ho avisaven els veïns. La Vanguardia explica que hi ha informes tècnics fets per enginyers que ho avalen, però que l'empresa i els tècnics de DIF van decidir que intentarien soterrar la via a 35 metres de profunditat, és a dir, per sota de l'aqüífer. Per fer arribar la maquinària i el material a aquesta profunditat, Adif va construir un pou d'atac a tocar del Besòs, al costat d'on s'ha fet l'esvoranc, i el fet que posessin una grua de grans dimensions en aquesta zona hauria accelerat el trencament de la superfície. En aquest sentit, es va produir un moviment de terres que va fer entrar una gran quantitat de material, sobretot pedres i roques de pissarra molt trencades, dins del pou. I, finalment, els pilons que havien de contenir el terreny no van poder més i van cedir. Tot plegat es veu clarament en un vídeo del moment exacte que hi va haver l'esfondrament i nosaltres tenim el so. Aquest és el so de la fresa que va fer tot l'esfondrament. Es tracta d'un vídeo que ha publicat aquesta nit el 3CAT, que avui també apunta que 10 minuts abans que el terra s'enfonsés, un grup de treballadors eren dins del pou. L'encarregat va notar que hi havia moviment a les terres i els va fer sortir de seguida, una decisió que, sense cap mena de dubte, ha evitat una tragèdia de grans dimensions. Ara ja fa més de 36 hores que una grua enorme també està abocant formigó a dins del forat sense parar. Ara bé, no es preveu que acabi d'omplir-lo del tot, com a mínim fins demà. El forat fa 17 metres de profunditat i 19 de diàmetre. És 10 cops més gran que el que van provocar les obres del metro al barri del Putxet de Barcelona, ara fa 4 dies també. Sobretot això, avui volem destacar un vídeo que ha envellit malauradament molt malament. A vegades són coses de la casualitat i del destí. Resulta que poques hores, només poques hores abans que es produís l'esvoranc, l'alcalde de Montcada i Reixac publicava un vídeo a les xarxes socials en què assenyalava, atenció, que tot anava a raig de càntir.
1: Les obres del soterrament avancen a bon ritme. I avui volem donar-vos una bona notícia. El carrer de les Aigües torna a estar obert al trànsit.
0: És ben bé la llei de Murphy. Com dèiem, han començat les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies. No tornaran a la normalitat fins almenys la setmana que ve. Fins aleshores, milers d'usuaris hauran de fer diversos transbordaments o bé agafar busos llançadors. El govern espanyol confia que demà podrà concretar una mica més quan podran tornar a circular els trens per la via que toca. De moment, els operaris aboquen, com dèiem, formigó sense parar per omplir el forat. Ho anunciava des d'allà mateix el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano.
8: El sábado vamos a actualizar esta información. Si todo va dentro de las previsiones, es decir, si el ritmo de llenado de mortero es el que tenemos ahora, como han visto, hay dos camiones, que antes, la semana que viene, se recuperará el tráfico. Pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir.
0: Sota el formigó, per cert, s'hi quedarà també la grua que va quedar engolida quan es va obrir el terra.
8: Para garantizar la seguridad de la actuación, la grúa va a quedarse donde está y, por tanto, ya en este momento se está haciendo el relleno de mortero con la grúa y otros elementos que pueda haber allí mismo. Porque moverla en un entorno de terreno que es complicado, pues generaría nuevos riesgos innecesarios.
0: I sí, els usuaris del tren, a mesura que han anat passant les hores, s'han anat indignant i, malauradament, resignant. Els veïns del barri de Vallbona de Barcelona, que tenen el forat just davant, doncs estan molt preocupats. Ahir a la tarda, una vintena de veïns es van reunir amb l'Ajuntament i Adif al casal del barri de Vallbona, que obrirà cada dia de 5 a 7 per actualitzar la situació. Per cert, les obres d'aquest esvoranc superaran els 1.000 milions d'euros. I, és clar, això obre una nova crisi a Rodalies. Justament aquest esfondrament ha reactivat la picabaralla política per l'estat deplorable de la xarxa ferroviària. Esquerra Republicana ja ha demanat les compareixences al Congrés i al Senat del ministre de Transports, Òscar Puente, i també del president d'Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Volen que donin explicacions tant de l'esfondrament a les obres de soterrament com també de les últimes incidències constants a la xarxa de Rodalies. També hi sucapa Junts per Catalunya, que reclama al president de la Generalitat, Salvador Illa, que directament depuri responsabilitats. El portaveu, Salvador Vergés, demana aclarir exactament què ha passat.
9: Transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi. I és evident que l'esvoranc a la gestió del govern és cada vegada més gran.
0: Per Junts, la conseqüència de l'esvoranc a Montcada no és una altra que la desinversió de l'Estat a Rodalies des de fa anys i panys. Aquest esfondrament és el tercer incident que hi ha a Barcelona vinculat amb les obres públiques després de l'esvoranc del Putxet i del de Valldona i la fuga de gas a Barcelona. I, esclar, molts ara es pregunten com pot ser que només el juliol hagi passat tot això. Vivim en un territori insegur. Què passarà si un dia es fan obres just davant de casa? Doncs bé, sobre això mateix, avui en reflexió a La Vanguardia, és molt interessant llegir el seu editorial, que es titula Inquietud davant, precisament, les obres públiques. Creuen que la repetició d'incidents provoca, inevitablement, una sensació d'inseguretat, i el diari lamenta que la confiança de la població no es construeix únicament amb explicacions posteriors. I ara que feien menció a la resta d'incidents, sapigueu que l'Ajuntament de Barcelona obrirà ajudes de fins a 100.000 euros als negocis afectats per l'altre esvoranc que està en notícia aquest mes, que és aquest del Putxet. En aquella ocasió, el forat es va obrir per les obres de la línia 9 del metro. Els experts, però, subratllen que els dos esvorancs no tenen res a veure. Joan Martínez, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, apuntava aquí al Món RAC1 que no són ni el mateix tipus de terra ni el mateix tipus d'obra.
10: No, jo crec que és una fatalitat, no? Una mala, mala sort que han coincidit en el temps, perquè són en contextos geològics diferents i amb sistemes constructius diferents. Per tant, no deixa de ser una coincidència desafortunada.
0: ara per ara, Martínez descarta que hi pugui haver un problema sistèmic, per dir-ho d'alguna manera, amb l'obra pública a Catalunya. Encara a Barcelona, la Generalitat continua investigant què va provocar la fuita de gas que va provocar després la gran deflagració a la plaça de Sants de Barcelona. Els bombers van haver d'estar més de 12 hores llançant aigua a la flama que s'havia encès per poder-la acabar apagant del tot. Finalment, ho van aconseguir ahir al migdia. De moment, no aclareixen quin hauria pogut ser l'origen exacte de l'incident. Un treballador que va ser testimoni dels fets assegura, això sí, al diari ara, que els operaris de la companyia de gas que havien de reparar la fuita estaven fent servir una serra radial. Tot i això, el cap de la Divisió d'Obra Civil d'Infraestructures de la Generalitat, el Carles Baccaro, evita fer especulacions.
11: Però tot això s'està investigant. Evidentment, les persones que hi havia a la zona, doncs hi ha alguns que estan ferits i, per tant, bueno, doncs també s'haurà de parlar amb ells per veure exactament què ha passat. Però això ja dic que és una competència exclusiva de la companyia, que és qui estava fent els treballs de reparació.
0: I el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, obre la porta a reclamar explicacions al govern de la Generalitat o a les empreses encarregades de les construccions.
12: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Són d'obres que estan fent altres administracions, nosaltres com a Ajuntament el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a vegades també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
0: Tot i que la fuita va quedar resolta al migdia, la zona encara va tardar unes hores a recuperar tota la normalitat. Durant la tarda i vespre, una grua de gran tonatge va estar treballant a la zona per retirar la maquinària que va perforar la canonada. Ara, però, la circulació a la zona de la plaça de Sants ja ha quedat totalment restablerta. També a casa nostra, atenció, perquè aquest cap de setmana tenim novetats importants pel que fa al temps. Estem a les portes d'un cap de setmana amb calor de ple estiu, fins aquí cap sorpresa, tot i que afluixa una mica després del pic d'ahir de temperatura. Ara bé, la novetat és que de cara a dissabte i també diumenge descarregaran ruixats i tempestes de tarda que podrien afectar sobretot el nord del país, però també algunes zones de costa. Mentrestant, el descens de les temperatures es farà notar a bona part del país ja a partir d'avui.
13: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Abel Caral, bon dia.
14: Bon dia.
0: A veure, comencem per avui, divendres. Què?
14: Mira, avui d'entrada fluixa la calor. Ho notarem sobretot en aquestes zones on ahir es van disparar els termòmetres. No podem parlar d'onada de calor perquè han de ser 3 dies com a mínim consecutius superant-se uns llindars de temperatura i va ser ahir que vam tenir aquest pic de calor que ens va portar a temperatures de 43 graus, 43,2 a Vinebre, on dimecres no passaran dels 36 i ahir van disparar-se fins als 43. Sembla que ho estiguem normalitzant, temperatures de 42, 43 graus, i no és normal que s'assoleixin i més menys amb aquesta regularitat que estem tenint a aquesta primera meitat d'estiu ja una mica més. 42 graus també a Torroja del Priorat, 40, 41 diverses zones del Priorat, a Falset mateix 40 i mig, en zones del sud de la Plana de Lleida. Per tant, és aquestes zones del sud de les comarques de Lleida, Priorat, i la zona més interior de la Ribera d'Ebre, on notarem que baixa de manera més clara la temperatura. Avui aquestes zones de la Ribera d'Ebre, on ahir arribaven els 40, 42, 43, rondaran els 35. També cap al Priorat menys calor. Encara puntualment algun 40 el podem tenir al Segrià. Ahir a Lleida ciutat 39,9 de temperatura màxima. I a la resta de Catalunya es notarà menys aquest descens, sobretot a la costa. Com a novetat, de fet ahir vam tenir unes tempestes, una mica de sorpresa, però sí que a la tarda vam tenir unes tempestes, una bona pedregada fins i tot a Ripoll. Van aparèixer els sectors del Pirineu, van desplaçar-se cap al Prepirineu i van arribar fins i tot en àrees de l'Empordà, afectant alguns sectors del nord de la Costa Brava, ja quan s'anaven desfent. Avui, cap al vespre, creiem que serà cap al vespre, 7, 8 de la tarda, vespre, apareixeran ruixats i algunes tempestes al nord de les comarques de Lleida, bàsicament Pirineu i Prepirineu Occidental. També podem tenir algun xàfec o alguna tornada aquesta tarda, vespre, cap a l'àrea del massís dels Ports.
0: Cap de setmana. Atenció,
14: farcidet, sobretot... Farcidet, sí.
0: Sobretot atenció a les tardes.
14: Sí, sobretot a les tardes tenim diverses coses a comentar.
0: D'acord.
14: D'entrada, això, les tardes de cap de setmana, tant demà com diumenge, amb aquesta baixada de temperatures, aquesta entrada de vent del nord, que ara comentarem també, doncs aquest xoc de masses d'aire, de la calor que ha fet últimament a baixar les temperatures, s'han de generar tempestes que afectaran durant les tardes, tarda-vespre, de demà i dissabte a diumenge, la meitat nord del país. Pirineu, Prepirineu. Poden baixar fins sectors de la Catalunya central, nord del Bages, Berguedà, Osona, entorn del Montseny, sectors interiors, sobretot de les comarques de Girona, més enllà dels àmbits de muntanya, del Pirineu i del Prepirineu, en molts sectors de les comarques de Girona hi ha de ploure, sobretot interiors, però poden arribar fins també a la Costa Brava, tant demà com diumenge a la tarda, tarda vespre. Són aquestes tempestes que quan, aquests ruixats que quan cau el dia, quan comença a fer-se fosc, van dissipant-se, van desapareixent. També algunes tempestes poden arribar a la zona del Baix Montseny, al Maresme, per tant també extrem nord de la Costa Daurada. Uh-huh. Alguns xàfecs també es poden tenir, tot i que menys probables, cap a l'àrea del Massís dels Ports. Això tant demà com diumenge, pel que fa a precipitacions. Després també hem de parlar de vent del nord, mestral, que entra demà a les comarques de Tarragona, sobretot a partir del migdia i a la tarda, però també cap a la plana de Lleida, demà serà una tarda ventosa, aquí, en cops de 40-50 km per hora, i també tramuntana moderada a l'Empordà. Un vent de mestral que diumenge reforça les Terres de l'Ebre, tot i que anirà menys a la resta. I llavors també l'altre element a tenir en compte és les temperatures, que continuen baixant. Demà ho notarem, sobretot a l'interior. Diumenge es notarà molt, aquest descens de temperatures a les comarques de Barcelona i Girona, però atenció perquè tenim una excepció. Baixen les temperatures, però demà pugen a la Costa Daurada. De fet, a tot el litoral sud, demà podem tenir, amb aquest vent de mestral, temperatures que arribin als 35-36 graus. Per tant, dins d'un context de cap de setmana en què baixen les temperatures, el litoral sud, sobretot demà, farà més calor. I aquest descens de temperatures, que es consolida diumenge, com dèiem, es manté dilluns, es manté dimarts. Per tant, tindrem un petit respir.
15: Una petita treva d'uns quants dies. Ara parlant de la calor i això, ahir va sortir un estudi, que dos estudis diferents de la UPC, que donaven una dada, que era que la calor, podríem dir-ho així, mata més de nit que durant el dia. I surt aquesta informació, més que res, perquè no es poden baixar les temperatures de les cases, no es pot descansar bé, el cos no refrigera bé, no descansa, no reposa, i per tant són molt més vulnerables a qualsevol altra afectació, altres malalties que puguem tenir. Clar, això ho estem sabent lligat amb un estiu en què estem tenint unes xifres de nits tòrrides consecutives i acumulades que són bestials, que ho repassàvem ahir, no?
14: Sí, en el cas de Barcelona ciutat, al centre de la ciutat, avui hem tingut la 31a nit tòrrida de l'estiu, que vol dir temperatures que no baixen dels 25 graus. També del centre de Barcelona no han baixat dels 27, com també ha sigut el cas, per exemple, de la Ràpita, al Montsià. Sí, són aquestes afectacions que, en el cas de la costa, on normalment les temperatures no pugen tant, doncs les afectacions de salut les tenim més a la nit perquè no descansem, no baixa tampoc la temperatura, i amb la pobresa energètica, gent que no té refrigeració, que no s'ho pot permetre, doncs això, evidentment, aquestes afectacions s'accentuen, i més en gent vulnerable, criatures, nadons, però també gent gran o gent amb afectacions de salut. I és això, estem tenint rècords de temperatures mínimes, i no només a la costa, sinó també tenim temperatures molt altes també aquestes últimes nits a l'interior del país.
15: Mira, ens ho explica el tema de la calor i les nits i el dia i l'afectació a la mortalitat al Joel Penya.
16: Les altes temperatures nocturnes van provocar més de 100 morts més que les màximes diurnes durant aquest període. El motiu és que el cos no té cap treva i pateix estrès tèrmic. Ho ha explicat el professor del Centre de Política de Sol i Valoracions, Josep Roca.
17: La gent no mor normalment de cop de calor a Barcelona. Mor a la nit perquè no es pot recuperar adequadament el seu cos, no? I aleshores la mort és més acusada.
16: El cas és que entre el 1971 i el 2025 la temperatura mitjana a la ciutat ha pujat dels 16 graus als 19 i la temperatura mínima mitjana dels 12 als 16. A més, els investigadors creuen que els avisos per calor nocturna haurien d'activar-se amb més freqüència que ara. L'alerta es dispara quan la mínima ha de ser de 24 graus, però és una temperatura que ja suposa un risc elevat per a les persones grans.
15: Gràcies, Joel. Res i curt, la calor mata més de nit cada dia, segons els investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre el 2007 i el 2018 va morir més de 700 persones per culpa d'aquestes altes temperatures.
14: No descanses i el cos no es recupera. I molta calor de dia, també, no tant a la costa, però deixa'm dir una dada, perquè...
15: Sí.
14: Sempre s'ha dit, fa molta calor, és normal que l'estiu faci calor, no aquell mantra que sentim repetidament, els 40 graus a Lleida són normals, doncs no tan normals, és habitual que s'hi arribi, però, per exemple, entre l'any 92 i l'any 2006 no hi va haver cap dia que la ciutat de Lleida s'arribés als 40 graus. Després, el 2007 s'hi va arribar un dia, el 2012 un altre dia, el 2015 quatre dies, però és a partir del 2019 que es comencen a disparar, i sobretot a partir de l'any 2022. I l'any passat hi va haver 8 dies que es va arribar als 40 graus a la ciutat de Lleida. Els últims anys ho veiem que cada any s'hi arriba. I aquest any en portem ja 10-11. Per tant, aquestes altíssimes temperatures que també són un signe més, una evidència més d'aquest escalfament planetari que fa que en zones on ja és habitual que faci molta calor encara en faci més, i ho estem veient en el cas de Lleida, o aquests 43 graus ahir que dèiem, 43,2 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
15: Totalment. Gràcies, Abel.
14: A disposar.
18: Busques un vehicle híbrid?
19: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
18: Més eficient, és menys consum.
19: Més potent, és més cavalls.
18: Tot a Romauto.
19: Barcelona.
18: Molins de Rei.
19: Mataró.
18: Blanes.
19: I Santa Coloma de Farners.
18: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
19: RomautoNissan.com.
18: Romauto.
0: I tot i que a Catalunya, creuem els dits, no hi ha cap incendi forestal actiu, els bombers no han baixat la guàrdia, la situació de risc continua sent molt i molt delicada. De fet, ahir mateix va ser el dia amb més municipis marcats amb el perill més alt de l'incendi de tot l'estiu i, sortosament, no hi va haver grans ensurts. Per tant, doncs mira, que continuï així. Per avui, els agents rurals encara mantenen prop de dues terceres parts del país en alerta per risc molt alt o extrem. Concretament, 635 municipis, 16 més que ahir. A més, continuen tancats 7 espais naturals que ahir ja tenien els accessos barrats. Això és Montserrat, la Serra de Montsant, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies. En bona part del mapa pintat de vermell per l'alerta, el sotsinspector dels rurals, el Josep Maria Capdevila, ha demanat que tothom qui vulgui anar al bosc s'informi i sobretot abans de sortir de casa.
20: Siguin responsables, que respectin les restriccions i els consells que està donant el govern, que si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar, quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar. I sobretot que davant de qualsevol columna de fum immediatament truquin al 112.
0: Als municipis on estiguin activats els plans de prevenció per risc molt alt o extrem, queda estrictament prohibit fer servir bufadors o serres radials a menys de mig quilòmetre del bosc i també utilitzar maquinària o pirotècnia a la vora de la massa forestal. Ara parlàvem d'aquestes dades, d'aquest estudi de la UPC, de com la calor doncs mata, perquè podem dir directament així, mata molt més de nit cada dia, i amb aquest panorama el govern creu que s'haurien de flexibilitzar els horaris d'algunes feines, especialment durant les onades de calor. És la proposta que llança avui el conseller d'Empresa i Treball en una entrevista a La Vanguardia. Miquel Samper diu, per exemple, que durant aquestes calorades els treballadors de la construcció o els temporers haurien de començar a treballar molt més d'hora. De fet, apunta que les persones que cullen fruita haurien de girar l'horari directament i treballar de nit amb un frontal per evitar les hores de sol, com a mínim quan s'assoleixin els 40 graus durant tants dies seguits. Precisament amb les altes temperatures d'aquest estiu hi ha alguns treballadors acostumats a treballar a plena llum del dia que ja fan servir la recepta que proposa el govern i que s'han adaptat per evitar les hores de més calor. És el cas dels arqueòlegs, una professió que aprofita l'estiu per excavar jaciments i que enguany ha hagut de canviar els horaris de feina, Joel.
16: Els arqueòlegs estan acostumats a treballar a l'estiu perquè és quan els alumnes poden passar estona al jaciment excavant, amb alçades per trobar peces o netejant ceràmiques, entre altres feines. No és una professió aliena als barrets, la crema solar i les cantimplores per hidratar-se constantment, però aquest any s'ha hagut d'adaptar. Al Castelló Sobirà de Sant Gervàs, a la Conca de Tremp, els arqueòlegs Ignasi Garcés i Marta Sancho diuen que faran horari intensiu per aprofitar l'estiu.
21: Intentarem canviar dates, però és molt complicat perquè el treballar amb estudiants universitaris ens limita als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No?
22: Comença a fer moltíssima calor. De tota manera, per exemple, la setmana que ve comencem a Castelló Sobirà i ja parlàvem de fer un horari de 6 del matí a 1.
16: En la mateixa línia, el Pla de l'Horta de Sarrià de Ter, al Gironès, la campanya d'aquest any començava una hora abans durant les primeres onades de calor per evitar les hores punta del dia i algunes empreses de la zona també han adaptat l'horari.
0: Gràcies, Joel. Doncs aquí a Catalunya que estem tenint uns dies més tranquils pel que fa als incendis després d'un inici d'estiu especialment complicat, però a la resta de l'estat espanyol combaten desesperadament diversos incendis simultanis fora de control. La situació és tan crítica que la Moncloa ha hagut d'entomar les regnes i aquesta mitjanit ha declarat l'emergència d'interès nacional. De moment s'ha activat a tota la Comunitat de Madrid, on ja hi ha 10.000 desallotjats per 3 incendis simultanis, i també una part de Castella i Lleó, en aquest cas per un gran incendi a la província d'Àvila, que ha obligat a evacuar de moment ja 1.500 persones. Això vol dir que a partir d'ara serà el Ministeri de l'Interior qui prendrà les decisions i qui coordinarà els diferents operatius per intentar sufocar aquests incendis forestals que, segons els mateixos bombers, són tan violents que estan fora de moment de la seva capacitat d'extinció. Els incendis que fan anar més de corcoll els bombers són els que cremen a l'oest de Madrid, frontera amb Castella i Lleó. El més preocupant és que pràcticament es toquen entre ells. De fet, tots cremen dins d'un mateix radi de només 20 quilòmetres, en una zona muntanyosa de difícil accés i que, per tant, amenacen i molt de fusionar-se en un sol macroincendi. Per evitar que això passi, la Moncloa assegura que el govern espanyol ha desplegat tots els mitjans necessaris per intentar aturar-ho. En una piulada, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, explica que s'han enviat efectius per ajudar les tasques d'extinció dels focs que afecten les províncies de Madrid, Ávila, Toledo i Lleó. I aquesta nit, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha desplaçat al centre de comandament avançat situat a la localitat madrilenya de Cenicientos per poder seguir l'evolució dels focs més importants in situ. El govern espanyol ha declarat aquesta emergència després d'una petició formal d'Isabel Díaz Ayuso, que ha reconegut que no dona l'abast. La presidenta de la Comunitat de Madrid, que ens té acostumats a tota mena d'estracanades, doncs ho ha demanat amb un to doncs molt més directe, molt més amable del que és habitual. En una piulada, Ayuso assegura que els bombers madrilenys i els soldats de l'UME s'estan jugant literalment la vida per salvar vides i béns. I diu que li preocupa i molt que aquests incendis es puguin ajuntar en un de sol, com dèiem, i provocar un monstre com el de Guadalajara, que l'última setmana ha cremat més de 30.000 hectàrees. Per tot plegat, Ayuso acaba demanant que reforci l'ajuda estatal i fins i tot diu la internacional. Hora abans d'aquesta petició, poques hores abans, ahir a la tarda, hi posava veu el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Interior madrileny, el Carlos Novillo.
2: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados y donde las dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, incluso del Ayuntamiento de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias, están enfrentando para poder salvar vidas y también los bienes.
0: Com deien, doncs, a Madrid ara mateix hi ha tres focs actius. El que més preocupa és el de Villa del Prado, a l'oest de Madrid, frontera amb Castell de Lleó. És un foc que en poques hores ja ha obligat a confinar els veïns d'aquest municipi i també desallotjar tots els habitants del poble veí d'Aldea del Fresno. Les flames estan completament descontrolades i ahir les autoritats van tenir el temps just per ordenar als veïns que sortissin cames, ajudeu-me, poc abans que el foc entrés directament a dins del poble. A pocs quilòmetres d'aquest incendi n'hi ha un altre que va començar al Morox, això és Toledo, però que va saltar ràpidament a la Comunitat de Madrid. De fet, és l'incendi que ahir us explicàvem que ha calcinat almenys una trentena de cases. I el tercer és un foc que crema Sant Martín de Valdeiglesias, també molt a prop dels altres dos, que ja ha obligat a desallotjar diversos pobles de la mateixa zona. Per tant, ara mateix, la situació en aquesta zona és molt i molt i molt delicada. Tot això a Madrid. Mentrestant, Ávila, Castell de Lleó crema un altre incendi i també ho fa amb molta virulència. Queda relativament a prop d'aquests tres incendis, però no preocupa que es pugui ajuntar perquè de moment les flames són a uns 40 quilòmetres en línia recta. De moment aquest foc ja ha obligat a desallotjar almenys 1.500 persones i hi ha tres pobles confinats. Segons les dades del Sistema Europeu d'Informació d'Incendis Forestals, en les últimes 24 hores s'han calcinat més de 8.000 hectàrees, tant de bosc com de conreu, a tot l'estat espanyol. Això eleva el total a 133.000 hectàrees cremades des de principis d'any. Això a la península Ibèrica. Però la situació també és molt i molt i molt delicada al sud de França. La preocupació és màxima per un foc que crema prop de Bordeus i que ja ha obligat a desallotjar 20.000 persones de diverses viles i càmpings. El govern francès admet que no dona l'abast, directament, ho ha reconegut directament, i alerta que els bombers estan esgotats després d'haver pagat ja uns, atenció a la dada, 12.500 focs aquest any al país. De fet, França és el tercer país amb més hectàrees cremades de tota la Unió Europea, amb més de 50.000 només per darrere d'Espanya i d'Itàlia. De fet, per fer front a la falta de mitjans aeris, el govern francès ha anunciat que reconvertirà un avió Airbus que es feia servir pel transport militar en un dipòsit a Males, directament, de 20.000 litres d'aigua, que és el triple que un hidroavió corrent. Anem cap a França per conèixer de primera mà la situació i l'última hora d'aquest incendi tan preocupant amb la corresponsal de RAC1 al País Gal, Marta Casagolta.
3: L'incendi crema i avança sense control i les flames ja han arribat al municipi turístic de l'Eix Capferret, al sud-oest de França, a uns 40 quilòmetres de la ciutat de Bordeus. Ja hi ha algunes cases cremades i un bomber ferit per l'explosió d'una bombona de gas d'un habitatge. S'han habilitat pavellons dels municipis propers per acollir els afectats i les autoritats fan una crida a evitar desplaçaments per no dificultar les tasques d'extinció. Hi ha més de 800 bombers treballant sobre el terreny, així com diversos mitjans aeris. Avui s'incorporaran tres avions bombarders d'aigua cedits per la Comissió Europea per fer front a la situació que les autoritats de la zona defineixen de molt preocupant per les condicions meteorològiques adverses amb fort vent i amb un terreny completament rostit per les altes temperatures del que portem d'estiu.
0: Gràcies, Marta. Més enllà dels incendis, l'altre gran foc a Espanya és polític i el va provocar ahir novament José Luis Rodríguez Zapatero amb la seva

0: actuar com a consultor per l'empresa Analysis Relevante. Per tot plegat, va assenyalar que totes les seves activitats professionals sempre han estat legals. Zapatero va aprofitar, de fet, el plató de Televisió Espanyola per enviar un missatge clarament i directe al PSOE, que fins ara ha fet pinya amb ell. Va agrair el seu suport, però va deixar clar que no els demana cap acte de fe. Va dir que demostrarà la seva innocència i que totes les acusacions cauran pel seu propi pes. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de les Heres.
1: Han passat 65 dies fins que Zapatero s'ha assegut davant d'un periodista per donar explicacions sobre el cas Plus Ultra. L'expresident ahir va insistir que no va moure ni un dit pel rescat de l'aerolínia i que ningú el podrà contradir.
2: Siempre mi actividad profesional como consultor ha sido respetando la legalidad, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI ni del gobierno.
1: També va defensar les seves filles. L'expresident va negar que l'empresa familiar fos una societat pantalla per amagar pagaments.
2: Mis hijas y Godefat van a presentar el procedimiento judicial todos sus trabajos y toda su tarea y todos sus contratos. Punto. Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
1: Les declaracions arriben només dos dies després que Julio Martínez Martínez el situés al centre de la trama. Diu que les afirmacions de l'empresari responen a la seva estratègia de defensa i recorda que les acusacions s'han de demostrar en proves.
0: I en aquesta mateixa entrevista que vam seguir en directe aquí amb una programació especial a RAC1, Zapatero va parlar per primera vegada de les joies trobades a la caixa forta del seu despatx, però les explicacions són a mitges. Va assegurar que eren un regal personal, però sense aclarir qui li va fer, d'on venien o quan les va rebre. L'expresident espanyol també va anunciar que reclamarà fer una nova tassació de les peces, una nova taxació. Diu que ni de lluny aquelles joies valen 1.300.000 euros, Adrià.
1: Sí, va ser la primera vegada que Zapatero donava explicacions públiques sobre aquestes joies. Les va definir com un regal personal que va rebre fa molts anys i assegura que mai no els va donar gens d'importància, que no s'havia parat a pensar quin valor podien tenir. I no va anar més enllà d'això, va dir que la resta d'explicacions les donarà davant del jutge.
2: És un regalo de cortesía personal de hace muchos años. Quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino, ni afán patrimonial, estaban, no habíamos hablado nunca de ellas, sinceramente, hace muchísimos años.
1: Zapatero també va admetre que amb tot l'enrenou que han provocat aquestes joies, probablement avui no hauria acceptat el regal. Va assegurar que ara li provoquen una al·lèrgia profunda.
0: Gràcies, Adrià. Per cert, que després d'aquestes escasses explicacions, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge que ampliï la investigació sobre les joies. Segons avança avui El Mundo, la fiscal del cas Plus Ultra demana a José Luis Calama un estudi ampliat d'aquestes peces. Això perquè sospita que el preu de les joies és molt més del que s'havia dit en un primer moment, és a dir, el contrari del que deia Zapatero, i per altra banda vol saber quan es van encastar per determinar l'antiguitat de les peces. Pel que fa al govern espanyol i al Partit Socialista, continuen fent costat a Zapatero. Fons socialistes diuen que després de l'entrevista mantenen la mateixa posició de sempre i insisteixen que cal respectar la presumpció d'innocència. El Partit Popular, per contra, diu que Zapatero ha pres directament el pèl a tots els espanyols. Els socis dels socialistes al govern espanyol, Zapatero, tampoc els ha convençut. També des de Madrid, Roger Perciba.
3: Els populars diuen que Zapatero no ha resolt cap de les incògnites del cas, una presa de pèl, diuen. Feijóo, a més, pensa que l'entrevista complica la credibilitat de Zapatero.
4: Me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco.
3: El socialista Patxi López diu que l'expresident del govern espanyol ha negat les acusacions.
5: El presidente Zapatero ha dicho que no ha participado ni en el rescate de Plus Ultra ni en ninguna otra de estas acciones.
3: I el ministre Òscar Puente, que no s'atura a fer declaracions als periodistes, però mentre camina diu que l'entrevista no l'ha disgustat. No és el cas del portaveu de Sumar, socis al govern espanyol. El seu portaveu, Albert Ibáñez, Zapatero no l'ha convençut.
6: No l'ha convencido las explicaciones del presidente Zapatero.
3: No. Tampoc a Gabriel Rufián.
7: Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad.
3: Que admet que Zapatero continua sense explicar moltes coses.
0: Gràcies, Roger. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món a RAC1, David Portavella.
8: Esperar 65 dies per trencar el silenci sobre unes explicacions promeses alimentava l'expectativa d'un relat exculpatori rodó. Però José Luis Rodríguez Zapatero no podia tenir la descortesia de dir a Televisió Espanyola més del que li ha dit el jutge José Luis Calama, perquè concedir una entrevista sent investigat és tot el que un advocat veterà, com Víctor Moreno Catena, desaconsella al seu client. Però l'expresident Bolidol entre l'explicació que li deu al PSOE i l'estratègia de defensa que es deu a si mateix. El dia que es complien 26 anys del seu triomf

0: Com a secretari general del PSOE, el líder abans conegut com a Bambi no va saber explicar l'origen d'unes joies d'1,3 milions d'euros que ell relativitza com un regal de cortesia de fa molts anys que ara li fa al·lèrgia. Cita Borges per dir que les humiliacions i les desgràcies són la matèria prima que dona forma a la nostra obra pot ser un eficaç vernís literari de la fatalitat, però en la selva judicial espanyola no se sobreviu amb realisme màgic.
1: Gràcies, David. I encara en plana judicial, el govern de Salvador Illa fa pinya amb els líders independentistes i amb la Fiscalia i també demanarà al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i a una trentena més dels ex-alts càrrecs de la Generalitat. Segons avança avui La Vanguardia, el govern té previst enviar avui mateix un escrit al Tribunal reclamant-li que acati la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que, recordem, ha avalat l'amnistia de Dalt a Baix. Resulta que l'executiu català podria haver estat una de les parts personades en la causa del Tribunal de Comptes i ara el govern d'Illa s'agafarà aquesta condició per enviar aquest escrit al llarg d'avui. Paral·lelament, segons l'article que signen els periodistes Iñaki Pardo i Pedro Ruiz, el govern està preparant un document per acreditar que els diners que van destinar tant al referèndum de l'1 d'octubre com a la promoció del procés independentista a l'estranger no provenien de fons europeus. Aquest detall és precisament el qual encara s'empara el Tribunal de Comptes per no aplicar l'amnistia a Puigdemont i companyia. Per tant, aquest certificat el podrien aprofitar tots els encausats per les al·legacions que ara els està demanant el jutge. Dos quarts i mig de nou, es confirmen els mals presagis pel Barça. Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Ho va anunciar ahir el club, després de dies de neguit, esperant el comunicat mèdic. Ara bé, no van especificar el temps de baixa. Això és, sembla ser, per petició expressa del jugador. A més, el migcampista blaugrana ha triat continuar sota seguiment mèdic i, tot i que tampoc se'n parli al comunicat, no és un detall menor, perquè De Jong vol recuperar-se amb un tractament conservador per evitar, tant sí com no, passar pel quiròfan. Tal com expliquen, però, diversos metges vinculats a l'esport i especialistes en genolls que ha consultat RAC1, no veuen gens clar que De Jong pugui no operar-se. I és que per veure si un trencament conservador funciona o no han de passar entre 3 i 4 setmanes i aquest temps ja ha transcorregut si tenim en compte que es va lesionar durant el Mundial. De fet, pensen que s'haurà d'acabar operant i tot podria allargar-se fins als 4 o 5 mesos de baixa. En canvi, el millor escenari d'aquest tractament conservador seria estar fora d'entre 4 i 6 setmanes. El Barça està emprenyat i de valent amb la Federació Neerlandesa de Futbol, per una banda, perquè entenen que no han cuidat del tot el futbolista i, en certa manera, tampoc acaben d'entendre i assimilar perquè De Jong no va parar. Creuen que potser el desenllaç hauria estat ben diferent. Però ahir no només va parlar públicament al club, sinó que minuts després del comunicat mèdic, Frenkie de Jong va aparèixer en escena amb un missatge a Instagram. El futbolista va defensar-se de les crítiques i va insistir que el compromís amb el Barça i el seu país és total i que això no canviarà. De Jong es va rentar les mans en afegir que els metges de la federació li van dir que la lesió era lleu i que per això ell va infiltrar-se per continuar jugant. Per tant, ras i curt, De Jong assenyala directament els metges de la selecció. La sorpresa, però, se la va emportar, no?, quan va fer-se les proves a Barcelona dilluns passat. El migcampista va assegurar que està desitjant tornar amb un comunicat, insistim, compartit a Instagram, que acabava amb "Visca Barça". En part, la lesió de Frenkie de Jong va eclipsar el segon fitxatge blaugrana de l'estiu, Karim Adeyemi. Per fi, després d'una setmana, l'alemany es va convertir ahir en nou jugador blaugrana. L'extrem de 24 anys va signar al migdia el seu contracte per 5 temporades, fins al 2031, a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables al Borussia Dortmund. Adeyemi va assegurar que fitxa pel club més gran del món i que Hansi Flick ha estat la clau pel seu fitxatge.
2: Ell ha estat el principal motiu pel que sóc aquí. He parlat molt amb ell i confio molt. Ell m'ha dit que necessita l'equip de mi i he vingut aquí disposat a aconseguir els seus objectius.
1: L'alemany arriba al club blaugrana, arriba al Barça sabent que tindrà molta competència i amb l'ambició de poder guanyar tots els títols. El davanter va elogiar Lamine Yamal, amb qui espera poder connectar dins del terreny de joc.
3: Yeah, personally, I don't know him.
2: Personalment encara no el conec, però en el camp parla per si sol. És un jugador extraordinari. Crec que dins del camp té tota l'alegria necessària per jugar al futbol. Crec que la nostra connexió podria ser molt bona, perquè no tan sols és un bon golejador o un gran regatejador, també té la gran capacitat de crear grans ocasions pels altres jugadors. Així que crec que és una cosa que puc aprofitar, ja que sóc més un jugador que corre a les esquenes per rebre la passada dels companys, i crec que amb ell això pot ser un bon rol. Sí, podem tenir una bona connexió, però també amb tot l'equip. Ara ens hem de conèixer, però sí, estic 100% segur que connectarem bé.
3: I'm 100% sure it will be good.
1: I en molt poc temps sembla que ha entès prou bé què significa el Barça i Catalunya.
3: It's a different,
2: és un club diferent, també ho és amb el poble català, i això ho fa realment especial. Tothom m'ha dit que quan vens aquí és diferent del poble espanyol. És el poble català que és aquí, i estic molt content per això. Aquesta connexió la vaig sentir des del primer moment quan vaig arribar-hi. Estic molt feliç i no puc esperar per sortir al camp.
3: I cannot wait.
1: Adeyemi, que fa uns dies que fa treball individual, s'entrenarà per primera vegada amb els companys aquest matí. A la tarda no queda clar si participarà en el partit d'entrenament que jugarà el Barça contra l'Europa, que serà el primer d'aquesta pretemporada. Serà a porta tancada a les 8 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. I quan encara estem de ressaca pel Mundial, atenció, aquesta dada, el telèfon d'atenció a les víctimes per violència masclista va rebre un 120% més de trucades les hores posteriors a la victòria d'Espanya contra l'Argentina d'aquest diumenge passat. Ho avança el diari El País. L'estiu és un dels moments, ja ho sabem, moltes vegades ho hem analitzat, és un dels moments més complicats per les víctimes de violència masclista. Les vacances i compartir el mateix espai poden agreujar situacions que ja són molt difícils durant tot l'any, i a banda de les vacances, una altra circumstància que augmenta la violència contra les dones és el futbol, i ha tornat a quedar totalment demostrat amb aquestes dades de la final del Mundial. En té tots els detalls la Violeta Martos.
4: L'estudi Anglaterra va posar xifres a la relació entre el futbol i el masclisme. La violència contra les dones augmenta un 26% quan la selecció anglesa juga i un 38% quan perd. El 2024, mentre jugava a l'Eurocopa, la policia anglesa va recollir més de 300 casos de violència masclista. I la situació va repetir-se aquest passat cap de setmana. Després de la final entre Espanya i l'Argentina, les trucades al telèfon d'atenció de les víctimes de violència masclista, al 016, van créixer un 120% respecte de la mateixa hora la setmana anterior. La xifra va començar a augmentar quan va acabar el partit i va registrar els punts màxims durant la matinada. Segons dades del Ministeri d'Igualtat, que ha recollit El País, les consultes al correu electrònic es van multiplicar en un 1000% i el xat en línia en un 60%. Tot plegat mentre el 2026 ja s'ha convertit en un dels pitjors anys pel que fa als crims masclistes. 31 dones han mort assassinades des que va començar l'any. Ens hem de remuntar al 2019 per trobar uns 7 primers mesos tan crítics, amb 37 dones assassinades.
1: Un minut i mig i arribarem a 9:15. Fem una petita pausa i quan tornem encara us hem d'explicar moltes coses més. Hem de repassar totes les novetats a la cartellera, hem de repassar totes les novetats musicals, que déu-m'hi-do, i entre altres coses us hem d'explicar que el Parlament ja es posa directament a favor del sistema de vinyeta per tornar a pagar a les autopistes. Un segon.
5: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
6: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
9: No ho comparteixo.
8: El que he dit?
9: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
8: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
11: Arriben els dies Sensiva de Conforama, la millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiva. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
12: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
13: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3:15, obrim plana de successos. L'Audiència Nacional ha denegat per segon cop que el pare del nadó maltractat a Barcelona ha sortit de la presó, on hi és de manera preventiva. La defensa de l'investigat ja va intentar que en sortís a finals de juny. Les compareixences pel cas es reprendran passat ja directament l'estiu. L'1 d'octubre declararan els metges i infermeres que van atendre el nen a l'Hospital del Mar i a Sant Joan de Déu. Mentrestant, la mare del nadó maltractat va tornar a declarar ahir a petició pròpia i ara ja no fa pinya amb el pare de la criatura. No l'acusa directament, però diu que si ella és innocent, algú ha d'haver provocat les greus lesions. A més, la dona va aprofitar per contradir la versió dels metges. Violeta.
4: La investigada diu que estava preocupada per l'estat del nadó, que no parava de plorar. Justifica així que busqués a internet els motius per totes les lesions que tenia la criatura, sobretot per la fissura de l'anus, dies abans de portar-lo al metge. Una preocupació que assegura que va explicar als professionals durant totes les visites, cosa que ells neguen. Davant del jutge, els metges van explicar que no van detectar la lesió fins al dia de l'ingrés, el 16 de març. Ahir la dona va assegurar que la seva parella no maltractava la criatura, encara que tenia poca traça, i que si hagués vist cap indici ho hauria denunciat. Això també contradiu les consultes a Google, on es mostrava inquieta sobre la relació de l'home amb el nadó. Va escriure que la criatura li quedava gran i que no el tractava bé. El menor va ingressar el 16 de març a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Aquell dia l'investigada ha explicat que era a la cuina, sense contacte visual amb la criatura, quan l'home li va dir que el nadó tenia la cama penjant. Llavors el van portar al centre, on també li van detectar lesions cerebrals, fissures a les costelles i una lesió a l'anus. La defensa de la dona també ha negat que hi hagués cap periple mèdic. Asseguren que la família va portar la criatura a l'hospital perquè els dissabtes el CAP estava tancat.
1: Gràcies, Violeta. I avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia més detalls sobre l'assassí que es va escapar dilluns de la presó de Quatre Camins. William Morrow complia 10 anys de condemna per haver matat el seu company de pis fa 4 anys i llançar les restes en diversos contenidors. Doncs bé, en el moment de la detenció, Morrow va explicar als investigadors que el va matar perquè l'havia intentat agredir sexualment i que no recorda res més perquè després de fer-ho va veure tant que es va descontrolar. Els Mossos continuen buscant a Morrow després que s'escapolís dilluns en la primera sortida vigilada que se li concedia. Malgrat la contundència dels fets pels quals va ser condemnat, asseguren que no tenia absolutament cap comportament violent. Per cert que, malgrat aquest incident, el Departament de Justícia manté que les sortides programades dels presos són positives, són molt bones. Aquest any s'han fet 939 sortides, a les quals s'han acollit 1.200 reclusos, i només en 8 casos, incloent-hi aquest, no han tornat al centre penitenciari, tot i que alguns hi reingressen finalment voluntàriament. Més qüestions: presó provisional comunicada i sense fiança pel jove de 18 anys detingut dilluns per la mort d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. Va passar dissabte al vespre, la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el gos i es va trobar el seu cos en un camp de panís. Des de Lleida en té més detalls el Rubén Carbonell.
17: Sí, l'home ha passat a presó provisional sense fiança i comunicada després de passar 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també ha estat sotmès a interrogatoris policials. L'investigat, segons publica Segre, és un veí del poble que fins la setmana passada treballava en una empresa frutícola d'on va ser acomiadat. La causa encara continua oberta per un delicte d'homicidi.
1: Gràcies, Rubén. A Castelló han condemnat a 11 anys de presó un pare per haver agredit sexualment la seva filla durant anys, quan ella era menor d'edat. Així ho ha dictaminat el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià. L'home haurà d'indemnitzar la jove amb 15.000 euros per danys morals i perjudicis i tindrà estrictament prohibit acostar-s'hi a menys de 500 metres i comunicar-s'hi. Tampoc es podrà acostar ni al seu domicili ni al seu centre d'estudis. A més, quan surti de la presó, haurà d'estar 8 anys en llibertat vigilada i se li retirarà la pàtria potestat durant 6 anys. I avui hem de lamentar una nova víctima mortal a les platges del país, i ja en són 13 des que va començar la temporada d'estiu. La víctima, en aquest cas, és una dona de 74 anys que ha mort ofegada en una platja de Calafell al Baix Penedès aquestes últimes hores. Precisament a Tarragona han implantat un sistema per fer possible l'autonomia de les persones invidents o amb visibilitat reduïda quan es volen banyar a la platja. És a Cunit, al Baix Penedès, la primera platja catalana en oferir aquest servei, tots els dies de la setmana i sense que calgui sol·licitar-lo prèviament. Tarragona, Esteve Giral. Si unes balisses, senyals acústics i un rellotge al canell permeten a la persona amb una discapacitat visual orientar-se a la sorra i a l'aigua, a la platja de la Rabassada, per poder entrar i sortir del mar sense anar acompanyada. Permet a la persona invident o amb una discapacitat visual poder banyar-se quan vulgui al mar, de forma autònoma, lliurement, sense assistència de cap persona. Agustí Sánchez, de l'empresa Silan, que ha creat el sistema implantat a la platja de la Rabassada, i Rocío Calferrada, tècnica de l'ONCE.
18: De poder nedar lliurement per, i fer l'activitat que tothom la veiem com normal.
19: Meterse en el mar para ellos pues les puede desorientar, no tienen una referencia y tanto entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado.
1: L'ONCE ofereix també un servei per ajudar les persones invidents a poder familiaritzar-se amb el nou sistema. A l'Arena, gràcies a la col·laboració de la Creu Roja, un socorrista vigila en tot moment el bany de la persona invident, però sense interferir en la seva autonomia.
20: Gràcies, Esteve. I si acostumeu a desplaçar-vos amb cotxe, això us interessa, recordeu que fa uns dies el govern deixava la porta directament oberta ja a tornar a pagar les autopistes. Doncs bé, ara el Parlament aposta directament pel sistema de vinyeta. Recull una moció dels Comuns que ahir el ple va aprovar amb els vots també del PSC, Junts, Esquerra i la CUP. Però ara la pregunta és, en què consisteix exactament aquest sistema? Doncs volen que els vehicles que més contaminen i els que més quilòmetres fan per les autopistes, per tant, els que més les utilitzen, siguin els qui afluixin més la mosca i que la recaptació es dediqui al seu manteniment. Laia Colomer.
21: Sí, el debat sobre la reintroducció del pagament de les autopistes fa dies que sobrevola l'opinió pública, tant que fins i tot el Parlament hi ha dit la seva. No en volen ni sentir parlar de recuperar els antics peatges, però sí que la moció aprovada demana desplegar la famosa vinyeta. La tarifa variaria segons el quilometratge i les emissions, i el trànsit internacional de camions seria el que més s'hauria de rascar la butxaca. En parlen els diputats Lluís Mijoler dels Comuns, Judit Toronjo de Junts i Albert Salvador d'Esquerra.
22: No hem d'escollir entre recuperar els antics peatges de barrera, injustos i discriminatoris, o convertir la P7 en una barra lliure pel trànsit passant internacional.
23: No és tornar als antics peatges, és un sistema estable de finançament per ús just.
24: I que el transport pesant de llarg recorregut i el trànsit internacional hi contribuïsque especialment.
21: Creuen que la mesura reduiria el trànsit i els accidents, especialment a la P7. De fet, la moció també reclama al govern prohibir els avançaments de camions als trams més perillosos.
20: Gràcies, Laia. Obrim plana internacional. Els Estats Units, Donald Trump ha tornat a fer-ne de les seves i aquesta mitjanit ha començat a aplicar per sorpresa una nova onada d'aranzels a mig món. Aquest cop afecten una seixantena de països i entre ells hi ha els de la Unió Europea. Per tant, també impactaran de ple en els productes catalans i els de l'Estat espanyol. Seran d'entre el 10 i el 12% aquests aranzels, i a diferència dels que fins ara es pagaven, deixen de ser temporals i passen a ser, diuen des de la Casa Blanca, permanents. Trump ho ha justificat dient que els països que han de pagar els nous aranzels, com l'Estat espanyol, són aquells que no fan prou per controlar les importacions de productes provenients del treball forçós, diu. Ara bé, darrere d'aquesta excusa s'hi amaguen també altres motius, com sempre. Per posar-ne només un exemple, els últims mesos a la Casa Blanca ja li havia pujat bastant la mosca al nas per la croada de la Unió Europea amb les grans tecnològiques nord-americanes. Justament, de fet, ahir, abans que es publiquessin aquests nous aranzels, Brussel·les va anunciar una multa contra Google de 890 milions d'euros. Una xifra que és gairebé rècord, és la segona més alta que s'ha imposat mai a Europa, tot i que no és la primera sanció exemplar que s'emporta una tecnològica. Aquest cop han castigat Google per afavorir els seus buscadors i els seus serveis als telèfons mòbils i posar botons a les rodes, bastons a les rodes dels seus competidors. I encara sobre Google, si sou dels despistats que oblideu les contrasenyes, allò de dir, has oblidat la contrasenya? Doncs sí, efectivament, l'he oblidat. Que sapigueu que aquesta notícia us pot interessar, perquè ara serà possible recuperar la contrasenya enviant un vídeo selfie que es compararà amb la imatge de la cara que hagueu facilitat durant la configuració. Google assegura que la mesura és segura i que s'han blindat contra els vídeos falsos creats amb intel·ligència artificial. El Congrés ha convalidat el decret de mesures per pal·liar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. La norma, que estava en vigor des de l'1 de juliol, manté les ajudes als carburants, tot i que s'aniran retirant de manera progressiva fins a desaparèixer definitivament a l'octubre. El govern espanyol, però, no aconsegueix que Junts per Catalunya doni suport als objectius d'estabilitat pressupostària que van acabar decaient. Un nou revés per la Moncloa, perquè un cop més deixa els comptes de l'any que ve a la corda fluixa. Tornem cap a Madrid, Roger.
0: Sí, una setmana després el govern espanyol torna a topar amb la mateixa majoria parlamentària, és a dir, Partit Popular, Vox i Junts, que rebutgen els objectius d'estabilitat pressupostària. Un nou revés pel govern espanyol que complica encara més l'aprovació dels pressupostos de 2027. El diputat de Junts, Josep Maria Cruzet, justifica el no del seu grup.
2: Vostè ja torna a ser avui aquí amb la mateixa proposta que va perdre fa una setmana, proposar el mateix per obtenir el mateix. Vostès, en realitat, el que passa és que no volen tindre pressupostos.
0: En canvi, sí, tiren endavant el decret per mitigar els efectes de la guerra al Pròxim Orient, tot i que les bonificacions als combustibles aniran desapareixent de manera gradual. També amb els vots de Junts, el Congrés rebutja les esmenes a la totalitat de Partit Popular i Vox a la llei de condonació del deute autonòmic. La iniciativa continua d'aquesta manera la seva tramitació parlamentària i preveu que l'Estat espanyol assumeixi més de 83.000 milions d'euros del deute acumulat per les diferents comunitats autònomes del règim comú.
20: Gràcies, Roger. Mentrestant, a Catalunya, Salvador Illa se'n va avui de viatge institucional al Vietnam i a Singapur per reforçar les relacions catalanes amb el sud-est asiàtic. Seguirà el viatge del president al Seix Giró.
3: Tercer viatge del president Illa a l'Àsia, l'any passat a Japó, la República de Corea i Xina, i aquest any, primer cop que ho fa un president de la Generalitat al Vietnam i Singapur. L'objectiu principal, posicionar Catalunya com a aliat comercial, porta d'entrada al mercat europeu d'aquests dos països que els últims anys han signat acords de lliure comerç amb la Unió Europea. En aquest àmbit econòmic, Salvador Illa visitarà empreses catalanes com Simon, Relats o Eurofragans, però també agents locals com les Cambres de Comerç i Acció Exterior vietnamites. L'agenda també preveu reunions amb dues aerolínies, Vietnam Airlines i Singapore Airlines, per reforçar i explorar noves rutes. Programa econòmic que el portarà també a ciutats com Hanan o Ho Chi Minh i que tindrà també un component polític amb trobades amb el viceprimer ministre de Vietnam, diversos comitès populars i el primer ministre de Singapur. L'acompanyarà el conseller d'Exteriors, Jaume Duch.
20: Gràcies, Cesc. I atenció a aquesta notícia. L'Hospital Clínic de Barcelona ha implantat fins a 300 pròtesis de penis per combatre la disfunció erèctil en els últims 4 anys. Es tracta d'una xifra rècord al conjunt de l'Estat espanyol. El Clínic s'ha convertit en l'hospital de referència pel que fa a aquest tipus d'intervencions. En fan una 80 cada any i reben pacients de diferents comunitats autònomes. L'hospital, concretament el seu servei d'urologia, ha rebut la doble acreditació com a centre d'excel·lència en implantació de pròtesis de penis per part de les principals empreses del sector. 3 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. En estrenes, avui arriba a la gran pantalla El Anfitrión, la nova pel·lícula de Miguel Ángel Jiménez. Come to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. Un magnat grec celebra l'aniversari de la seva filla a la seva illa privada, però un gir de guió capgirarà el poder del protagonista. Entre les cares conegudes a la pel·lícula hi ha William Dafoe i la del català Carlos Cuevas. I pels amants del terror arriba Insaciable, dirigida per Natalie Erika James.
5: Thinking of signing up to do this thing.
6: What thing?
20: Un estudiant de medicina que vol aprimar-se menjant cendres de difunts. Ah, perfecte. Menjant cendres de difunts. Això... 11 de cada 10 dietistes ho recomanen. I ja se sap qui posarà veu al Joker a la segona temporada de la sèrie d'animació Batman Caped Crusader. I've come to awaken you. To show you. Show me what? L'actor britànic Matthew Needham, que és l'estrella de la Casa del Drac, serà l'encarregat d'encarnar l'esperit de Joker en aquests 10 nous capítols. La sèrie, que segueix els primers anys de Batman, s'estrenarà a Amazon Prime Video el 31 de juliol i té una pinta increïble. Per cert, que la febre de l'Odissea segueix, i ara ho fa amb una polèmica. El vaixell que s'utilitza a la pel·lícula és propietat de Vikingaleden, que és un centre viking sense ànim de lucre a l'oest de Suècia. Doncs bé, afirmen que s'han sentit perjudicats després que suposadament els cineastes tornessin l'embarcació feta malbé i que no es fessin càrrec de les despeses de reparació. Diuen que van costar uns 6.000 euros i que quan van passar la factura universal, que és la productora, doncs aquesta no va fer cap pagament. En canvi, l'empresa diu que no és cert i que s'han posat en contacte amb l'associació per aclarir el malentès. Anem a posar una miqueta de música. Pel que fa a les estrenes, ja s'ha publicat l'esperadíssim nou disc de Charlie XCX. Es diu Music
1: Music Fashion Film i és el gran retorn de la cantant després de l'èxit de Brat, que fa 2 anys es va convertir en tot un fenomen. Tot i això, les 11 cançons del nou disc s'allunyen força de l'últim àlbum i mostren una part més madura i introspectiva de la cantant anglesa. Per exemple, en la cançó que sentim de fons, 2007, o també en aquesta altra. No One's Gonna Last Forever, que traduït vol dir ningú aguantarà o viurà per sempre. De fet, en aquesta cançó hi ha l'aparició estel·lar d'un dels directors de cinema més influents de l'últim mig segle, David Cronenberg.
6: As I was lying there on the sidewalk, I did not think about art at all.
1: En aquest fragment, el director canadenc i la cantant reflexionen sobre una experiència molt propera a la mort i sobre com això fa posar en perspectiva la seva vida i el seu art. A veure què li ha semblat al periodista de RAC1 i al responsable del Departament de Xarxes Socials d'aquesta casa i una de les persones que més en sap de Charlie XCX, el Marc Simon.
7: Després de convertir Brat en un fenomen cultural, el més fàcil hauria estat fer-ne una segona part. Però Charlie XCX no segueix les modes, les dicta. A Music Fashion Film passa del verd fluorescent al blanc i negre i s'atreveix a sentenciar que la pista de ball ha mort i que ara toca fer música rock. Però és un disc de rock? No ben bé. És electrònic? Tampoc. És en essència Charlie XCX. En només mitja hora, entona, confecciona i dirigeix un disc arriscat i alternatiu, on conviuen música, moda i cinema. Però sobretot hi conviu ella, la Charlie més vulnerable, la que es pregunta si aquesta vida és la que vol, la que estima els seus amics, la que té por de perdre el seu marit i, en definitiva, la que s'estima i s'odia alhora. Això sí, el moment àlgid ve al final, amb No One Lasts Forever, juntament amb el director canadenc David Cronenberg, que recupera una conversa sobre una experiència propera a la mort i diu que, en aquell moment, no pensava en l'art, que l'oblit és la llibertat i que res és per sempre. Potser Charlie XCX accepta que Music Fashion Film, com tot, està condemnat a ser efímer i acabar caient en l'oblit, però, irònicament, sembla que serà un disc difícil d'oblidar.
1: Gràcies, Marc. Mentrestant, els Strokes, que avui també estan d'estrena.

Sis anys després del seu últim disc, la banda indie nord-americana avui publica Reality Awaits. És el seu setè àlbum que interpretaran a Barcelona el 20 d'octubre. I qui publica cançó avui és el grup U2, que treu Fireflies amb Martin Garrix.

0: I a Catalunya, les cantants Julieta i la Wineta publiquen Bota Bota. Per cert, encara en música, Kiko Rivera ha suspès la seva gira d'estiu per motius de salut. El fill d'Isabel Pantoja ha tingut un altre ictus que li ha obligat a aturar indefinidament la seva agenda de concerts. El cantant, que ja va viure una situació similar al 2022, ha explicat que ara s'ha de centrar en la seva recuperació i ha demanat comprensió i respecte a tots els seus fans. Passen 3 minuts de les 9 en punt del matí. A la resta dels esports, Marc Siria reclama ser reconegut oficialment candidat a la presidència del Barça, després que el Tribunal Català de l'Esport resolés que la Junta Electoral del club va incomplir els estatuts.
1: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Síria sol·licita al club que es desprescindin les caixes de les paperetes dubtoses, es verifiquin i el proclamin candidat, això sí. També afegeix que en cap cas vol que es repeteixin els comicis.
2: Nosaltres sempre hem fet el millor pel club i en aquell moment, me'n recordo que tu em deies impugnar les eleccions i no les vam impugnar perquè no volem bloquejar la vida institucional del club. Ara volem reparar. Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, fem de vacances i en seguim parlant.
0: L'economista va denunciar que la Junta havia anul·lat 379 firmes que donaven suport a la seva candidatura per motius merament formals, deixant-lo a 90 tot just de ser proclamat oficialment candidat. L'article 48.5 dels Estatuts del Barça diu que si hi ha dubtes o problemes amb les firmes que presenta un precandidat i aquests problemes es duen a la interpretació que fa la Junta Electoral de les normes, la Junta no pot invalidar-les directament. Abans està obligada a avisar el precandidat i donar-li l'oportunitat de corregir o aclarir les incidències. Només si després d'aquest tràmit els problemes no resolen les firmes, és llavors quan sí, es poden anul·lar de manera definitiva. Per tant, això, Marc Siria demana ser candidat, tot i que de moment no té intenció de sol·licitar una repetició de les eleccions. Encara amb clau blaugrana, en aquest cas el Barça femení, el club va presentar ahir una renovació molt important per l'equip de Pere Romeu, la de Graham Hansen, fins al 2028. L'extrem noruega va arribar al club l'any 2019 i des de llavors s'ha convertit en una de les jugadores sense cap mena de dubte més importants de la història del club. A l'Espanyol és a punt de fer-se oficial la sortida d'Antonio Roca. L'extrem de Martorell va aterrar a Palma a la mitjanit i s'espera que en les properes hores es concreti el seu fitxatge pel Mallorca en forma de cessió amb una opció de compra. I a Madrid, l'equip de José Mourinho també disputa avui el seu primer amistós de pretemporada. Ho farà com el Barça i tractarà el partit com un entrenament a Valdebebas contra l'Alcorcón, en el seu cas. El tècnic portuguès ja podrà comptar amb dos mundialistes, Arda Güler i el nou primer capità madridista, l'uruguaià Fede Valverde. Tornant a casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el seu 6è fitxatge de cara a la nova temporada. És Laura Requena, Lauri, que arriba després de jugar 13 temporades al Granada, on era capitana. I en futbol internacional, Luka Modric ha renovat amb el Milan per la propera temporada. El pilota d'or de 40 anys continuarà un any més al futbol de primer nivell, en aquest cas a Itàlia, on ja va jugar el curs passat. Més coses en bàsquet. El Barça incorpora el pívot Oleg Balcerowski, el polonès de 25 anys, amb 158 partits d'experiència a l'ACB, signa per les properes dues temporades. D'altra banda, el Kitsanàs Manresa també va oficialitzar ahir el fitxatge de Rafa Villar. El base barceloní de 21 anys arriba procedent del Baskonia i firma fins al 2028. I un últim apunt en bàsquet, ahir va anunciar la seva retirada als 34 anys l'explorant a Brandon Davis. El pivot va jugar 3 temporades al Barça, on va disputar 101 partits i va guanyar una Lliga ACB i dues Copes del Rei. En ciclisme, avui es disputa la 19a etapa del Tour de França, una jornada de només 128 quilòmetres, però amb final al mític port d'Alp d'Huez, de categoria especial. Tadej Pogacar continua liderant la ronda francesa amb 4 minuts i 32 segons d'avantatge sobre Remco Evenepoel. Ahir l'equatorià Richard Carapaz va imposar-se en la 18a etapa. I en tennis, la catalana Paula Badosa es va classificar ahir pels quarts de final del torneig d'Hamburg, després de guanyar l'hongaresa Pana Ubaridi per 6-4 i 6-1. La seva següent rival serà l'egípcia Mayar Sherif, amb qui es va enfrontar a la final de Yasi a Romania aquest dilluns, quan va haver d'abandonar per uns problemes físics. El partit de quarts es disputarà avui, no abans de 12:45 del migdia.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I el trànsit.
3: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: Anem cap al RAC. Allà hi tenim comptant cotxes el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres, destacant que continua una avaria activa que ens deixa encara trànsit lent i aturades a la C58 des del nus de la Trinitat fins a Torrebaró en direcció Sabadell. També tot plegat de retruc, doncs provoca retencions a la Pota Nord, a la B20, des de Santa Coloma de Gramenet en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim fluidesa en general arreu de la xarxa viària catalana, però als voltants de Barcelona, doncs hem de destacar la Ronda Litoral, que des de primera hora del matí circula amb retencions molt intenses des del Fòrum fins a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: Passen 8 minuts de les 9, ja tinc per aquí la Sílvia Cànovas, el Mohamed El Amrani, la Glòria Barrete i el Dani Guillem. Ara de seguida anem ja amb la tertúlia, però és que hem d'acabar aquests apunts aquí al món RAC1, sent divendres, regalant-vos coses. Això és una tradició ja. Després de 4 anys, només faltaria, després de 4 estius, ja sabeu que si ens escolteu podeu aconseguir grans regals. Pregunta que us feu, com? Bàsicament, participant en el que us estem a punt de proposar. A veure, pels qui no sapigueu de què estem parlant, us ho expliquem una miqueta. Cada divendres, el que farem durant les properes 6 setmanes és enviar un dels nostres redactors de RAC1 o del món a RAC1 fins a un punt indeterminat de Catalunya. Llavors, des d'ara i al llarg del matí, us anirem donant pistes d'on és. I vosaltres, d'on està, d'on es troba, i vosaltres heu de descobrir on està exactament, i heu d'anar a buscar-lo. No val dir, ah, ha estat al lloc, uah, ho he endivinat. No, no, no, no. Si ho has endivinat, surts de casa i el vas a buscar. I li toques l'espatlla. I el primer que toqui l'espatlla, guanya. Pareu bé l'orella perquè avui regalem un xec de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat, on podreu omplir el cabàs amb la millor fruita de Lleida, peix fresc de Llotges i la carn tendra i gustosa de granges catalanes. Una escapada a Finca Prats Hotel Golf and Spa, que inclou nit d'allotjament per a dues persones a una habitació doble de luxe i amb esmorzar fuet, i també dos forfets per la piscina d'hidroteràpia i pel circuit d'espa. Quasi res. Podeu veure tot el que us espera a fincaprats.com, fincaprats.com. I, a més, la joia de la corona, un ventilador de sostre amb llum LED en 3 temperatures, no una, no dues, tampoc 4, 3, amb comandament a distància, motor Dizzy eficient i silenciós, i, a més, aspes desplegables retràctils, perquè per primera vegada pugueu tornar a dormir bé després de setmanes i setmanes. Déu-m'hi-do! Ara que ja us hem desvelat tots els regals que tenim preparats per aquest divendres, avui, qui tenim perdut per Catalunya és... Jordi Balaguer, el productor del món a RAC1. Bon dia, Jordi!
6: Bon dia, Sergi, què tal estàs?
0: Molt bé, i tu?
6: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Per què parlem així? Com allargant l'última... l'última síl·laba. A veure, Jordi, per començar a situar una miqueta la gent, això no són pistes, però una mica sí que no, podem correcte. Començar a ubicar, que és què veus ara mateix?
6: Mira, jo ara mateix veig, estic envoltat de grans 4 parets empedrades i els meus ulls es fixen en una gran escalinata.
0: Déu-m'hi-do, per no donar pistes ja és un algo, eh?
6: Bueno. Sempre estàs una mica generós.
0: Això és veritat. A veure, a quina temperatura estàs? Fa més aviat calor, molta calor o una calor extrema?
6: Jo crec que ara mateix fa calor, s'està bé, passa una mica d'airet, estem a 27 graus i fa sol.
0: D'acord. Anem a la primera pista?
6: Sí, i tant.
0: Què dius?
6: Mira, la nostra primera pista, com fem cada any, és des dels estudis centrals de RAC1 a l'avinguda Diagonal 477 fins a Barcelona, i al punt on soc ara hi ha exactament 86 amb 89 quilòmetres en línia recta.
0: Uh-huh.
6: O sigui, de l'avinguda Diagonal 477 al punt on estic ara mateix, 86,89 quilòmetres.
0: En línia recta. Això és important. Correcte. Si algú diu com puc calcular en línia recta, això en el Google Maps mateix, a l'ordinador, al mòbil no ho
6: sí,
0: fer.
6: Sí, hi ha l'opció.
0: Però a l'ordinador sí que ho pots fer. I traces sí, una línia de 86,89 i potser ja podeu començar a marcar un perímetre.
6: I tant. Mira, de fet, jo afegeixo, si vinguéssiu en cotxe des dels nostres estudis centrals, o sigui, si sortíssim ara mateix,
0: sí,
6: tardaríeu 1 hora i 26 minuts en arribar, més o menys.
0: Teniu en compte el trànsit o no?
6: Això que ens ho digui Ferran Arrànega. Més ben dit.
0: Fins aquí. Primera pista, que la gent ja comenci a investigar. Si, Jordi, ja saps, si amb aquestes pistes m'estranyaria, però si amb aquestes pistes algú ja localitza i et troba, avises. Si no, d'aquí uns minuts tornem a venir cap a tu perquè donis alguna pista més, d'acord?
6: Tinc ja el cronòmetre engegat, per tant, a partir d'aquí,
0: el que engega,
6: passi, benvingut sigui.
0: Fins ara, Jordi.
6: Fins ara.
0: Anem a la tertúlia, per favor.
7: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
8: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
9: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
8: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un minut i un quart de deu.
10: Salut! Però brindes amb aigua? Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
11: Salut! Salut!
10: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
12: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
13: Avui, amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani i els periodistes Dani Guillem, Sílvia Cànovas i Glòria Barrete.
0: Van arribant ja les primeres apostes sobre on es pot trobar Jordi Balaguer, eh? I això a xarxes socials, diversos punts de la geografia catalana. He de dir que alguns estan lluny i alguns no van mal encaminats. He rebut un missatge també, Tarragona, el Cis Romà, veig gent que apunta llocs de costa... Bueno... Que la gent vagi pensant, vagi calculant i anirem mica en mica donant-vos algunes pistes més perquè pugueu anar a buscar el Jordi Balaguer i guanyeu aquest pack de premis que està a la mar de bé. Bueno, Sílvia Cànovas, bon dia. Com
14: molt
0: estàs?
14: Molt bon dia.
0: És veure't entrar per la porta i sensació d'estiu plena i sensació de divendres, també.
14: Soc la noia dels divendres, em penso.
0: Sí, però amb el Mohamed El Amrani, també.
15: Sí,
0: eh?
15: Exacte, què tal? Com estàs?
14: Divendres i estiu.
0: Sou bastant equip divendres.
15: Sí, sí, sí, eh? I bastant estiu, també. Sí, sí.
0: I tu, Dani, has vingut una mica tots els dies, no? El Dani Guillem, bon
16: dia. Jo soc un 4x4, bon dia.
0: Sí, una mica allà on et reclamin.
16: A mi em fa servir d'un dia per l'altre quan toqui.
0: Tot com ho dic.
16: Exacte.
0: I debuta aquest any, i debuta en divendres, debuta és el millor dia de la setmana.
17: Debuta sona a quasi artista, revelació, m'encanta.
0: Home, no debuta a RAC1, perquè la Glòria Barrete, bon dia.
17: Bon dia.
0: Els oients del 9C ja la tindreu més que ubicada.
17: Una
0: però
17: mica, una
0: sí
17: mica.
0: Que debuta al món a RAC1 a l'estiu, i ja et dic, en el millor dia de la setmana.
17: Fantàstic, això m'ha donat la sensació, fent el previ aquí abans d'entrar, eh? Que sí, és el millor dia.
14: Això és l'alegria dels divendres.
17: Oh, i tant.
15: I li hem explicat el joc, perquè no el coneixia.
17: No el coneixia, això dels pobles
15: m'agrada. No hi ha estiu tampoc sense aquest joc.
17: Ah, doncs està bé.
0: Sí, sí. Sí, sí,
14: això és... Per això volem venir divendres, eh?
15: Sí,
0: sí, no? És el que ens dona la il·lusió, eh? Si nosaltres anem... La setmana l'anem passant...
17: L'anem aguantant fins
0: pensant
17: divendres.
0: Pensant en divendres...
14: Sí. Però, algun any aconseguirem que ens deixin participar del
15: sí,
14: joc,
15: exacte.
14: Perquè ui, moltes vegades l'hem encertat i no pots participar-hi.
0: Home, clar. Jo ja et dic, jo si l'encertes, si després... arribes primera al Jordi Balaguer en aquest
14: clar,
0: cas.
14: Ah, clar, que
0: ah, clar, no val només
14: en tens raó, tens
0: no
14: raó.
15: Qualsevol dia marxarà algú. Acabaràs sense tertulians i estaràs sol, et quedaràs sol. Ai, t'hi ha de ballar roses.
0: Bueno, va, aviam, anem per feina. Diverses coses. Ara parlarem una mica de tot, però tenint aquí a dos grans culers amb Pedernits, només us vull preguntar, notícia molt breu, eh? Però, Dani, per exemple, Frenkie de Jong...
16: Jo no vull ser cruel.
0: Jo he dit un nom, només.
16: Jo no vull ser cruel, però jo diré dues coses. Una, el Barça sense Frenkie de Jong és molt millor i molt més versàtil i molt més vertical. I dos, ja que em dones l'oportunitat de parlar del Barça, Ademeye és Jackson 5. És la reencarnació del Jackson 5. Ahí quan va arribar...
0: Com li has dit? Ademeye?
16: Ademeye. No sé
0: Ademeye.
16: Ademeye.
14: La ninja mal. Ara ja el sabíem dir, ara ve aquest.
16: Tu vas veure ahir la vestimenta aquella amb els pantalons de campana, les sabates...
15: Amb una jaqueta.
16: La jaqueta. Cabell afro.
14: Però amb corbat. T'he de dir que...
16: És Michael Jackson quan era jove.
14: Com a estilisme, un 10, eh?
15: Home, però feia molta calor, per una jaqueta, 40 graus a l'ombra.
14: Però no saps que...
16: Antes
15: muerta que sencilla.
16: No ho estic criticant. Simplement estic comparant.
17: Et va sorprendre, no? Perquè no estàs acostumat.
16: No, era una estètica vuitantera que vaig dir, sí senyor, m'agrada, endavant. Però sí, ho sento, eh? Vull dir, el Barça és molt millor sense Frenkie de Jong.
0: Sílvia?
14: Jo a vegades ho penso, però no, ho penso molt sovint, el que diu el Dani, però també és veritat dues coses, que jo sóc, és a dir, en Déu hem de creure, el meu Déu és Flick, i llavors jo penso, si Flick és un entrenador que compta i compta molt i confia molt en Frenkie de Jong, jo penso, qui sóc jo per pensar que el Barça sense ell juga millor. És veritat que té, el Frenkie pot posar molt nerviosa o pot resoldre partits, té una posició difícil de substituir. És una lesió que jo crec que costarà de... Jo crec que ara el que donarà de parlar és el tipus de lesió que té, la incògnita de les setmanes, de la recuperació. M'ha recordat molt com va portar la lesió al Ter Stegen, pel tipus de silenci, de la gestió.
0: Sí.
14: Però així com el Ter Stegen va suposar un daltabaix en aquell moment...
16: I una pregunta que clau, que Jong... és el mateix genoll que l'any passat?
0: Ah, no sé això.
16: Perquè Frenkie de Jong ja ve d'una lesió de genoll de fa més d'un any, que tampoc es va voler operar.
0: Aquí per mi el tema, i no sé com... Glòria, tu ets gaire futbolera o no?
17: No massa.
0: Jo sé que a la Moja no...
17: Social, però no... Doncs jo m'apunto a l'equip.
0: Per pressió social.
15: Jo puc opinar a temes superficials.
17: Jo també.
0: Per pressió social.
15: La jaqueta, aquestes coses.
0: Ara canviem de tema, eh? No, però és que ahir escoltant l'Àlex Pintanella el Tu diràs, que ell parlava d'una cosa que no és menor, ell parlava de percepcions. Li donava molt la sensació de que tu els últims anys li preguntaves fora de micròfons a algú del club, no?, sobre el De Jong. I el to del club, quan parlava de Frenkie de Jong, era un de, bueno, hem d'entendre, no?, la situació com de molt empàtica i molt de posar-se en el seu lloc. I el que explicava ahir el Pintanel al Tu diràs és que ara el club és molt més sec quan parla de Frenkie de Jong i una mica la sensació de que el club no se li ha posat gens bé la gestió per part del jugador de tota aquesta lesió.
14: Tipo, és a dir, hi ha una emprenyada directa i clara en la Federació Holandesa. Amb Ter Stegen, però
0: sí.
14: Que hi ha un cert paral·lelisme amb Ter Stegen, de com era molt protegit, després l'origen del motiu, potser segurament és diferent, eh? Però jo veig un cert paral·lelisme amb una mica el que dius tu, Sergi, com de cuidat pel club i protegit estava el jugador, i com ara, no vull dir que el deixin caure, eh? Però també dic una altra cosa, culpar el jugador per jugar o sobrejugar amb un mundial, això ho han fet molts. Rafinha també se'l va mig, no estava molt bé del tot i jugava. Clar, no pots comparar Rafinha, que per mi és el top one del Barça en aquests moments, bueno, ja fa anys que ho és per mi, per damunt del Lamine Yamal, mira què et dic, però... Clar, quan estàs en un mundial, estàs en un mundial. Jo vaig patir quan van dir que ja tenia una sobrecàrrega també a Lamine abans de jugar a la final. Molts culers, amb independència de que si volíem que guanyés o no Espanya, que aquest és un altre tema i un altre debat, és que ens el trencaran ara. Ens el trencaran ara i, clar, d'aquí 3 setmanes s'incorporen. Clar, el Frenkie ja ve de dies d'aquesta lesió. El club ha enfadat amb el jugador i amb la selecció, però és que tornem al mateix, és a dir, l'únic i primer gran enfrontament entre el Barça i l'entrenador i el seleccionador espanyol venia també per sobrecarregar
16: el tema. El tema és que és un jugador que costa molts diners, perquè el seu sou no és baix, amb la qual cosa una lesió d'aquest tipus...
17: I perdoneu,
16: no és menor.
17: I perdoneu.
16: Vull dir, no és el mateix que es lesioni Frenkie de Jong a que es lesioni, amb tots els respectes, Marc Bernal, que jo prefereixo Marc Bernal, Vull dir, tres pobles i
14: bueno,
16: mig.
14: Bueno, clar, que és la possibilitat.
16: I donant la volta pel Pirineu i baixant pel Pallars i tornant per l'Ebre.
14: És que actualment jo
16: però
14: crec que...
16: Però tot i així, clar, econòmicament...
17: Jo us volia preguntar, fins a quin punt el club pot obligar a fer el tractament? Perquè si ell ha decidit el tractament conservador...
16: No pot.
17: Malgrat costi molts calés i això.
14: Això que va passar amb Ter Stegen.
16: Per això jo crec que els jugadors professionals, nivell Barça, nivell Madrid, haurien de ser autònoms.
17: Home, és un gran meló, eh? Sí.
16: Jo sóc autònom.
17: Cobres en funció de...
16: Jo em faig la lesió que es fa a Frenkie de Jong... No t'enganyo, vull dir, acabo demanant almoina al carrer.
14: Però, que no... A veure, un moment, jo obro el debat, eh? És a dir, i amb independència de més o menys partidària del jugador. Tu pots culpabilitzar un jugador per lesionar-se o per sobrecarregar o per sobreesforçar en un Mundial?
16: El problema és que Frenkie...
14: Perquè tots fan el mateix.
16: El problema és que Frenkie de Jong, la seva relació amb Ronald Koeman com a seleccionador... ja com a entrenador i la seva vinculació, que no la puc criticar perquè és el seu país, però la seva entrega a la selecció holandesa, abans en Sergi, quan l'escoltava que venia cap aquí, deia Frenkie de Jong ha recalcat el seu compromís amb el Barça i amb el seu país. No, és al revés. Amb el seu país i amb el Barça. És aquest l'ordre. Jo pensava, t'has equivocat d'ordre, Sergi. I amb això, en Frenkie de Jong, pues, es veu molt claríssimament. De la mateixa manera que tu pots veure, per exemple, amb Lamine, la seva vinculació amb la selecció espanyola i amb el Barça, jo crec que pot estar equiparada al mateix nivell.
14: Rafinha, són seleccions, no són jugadors. Hi ha selecció Argentina. És a dir, Argentina és un país que juga. És a dir, els jugadors de la selecció argentina,
0: totalment,
14: estic convençudíssima que passen per davant el país que el jugador. Ai, que el club.
0: Sí. Aquí hi ha dos elements que hi ha gent que posa sobre la taula. Un és que a finals de la temporada passada, quan el Barça estava jugant títols, Frenkie de Jong va demanar no jugar certs partits per no forçar, pensant clarament en el Mundial. No? I hi ha gent que diu que la lesió de Rafinha, que va ser en un moment extremadament delicat, quan havies d'anar al camp de l'Atlètic de Madrid, jugant a Champions, jugant a la Lliga... hi ha una lleugera diferència, que és el que... Hi ha gent, que és Rafinha, es lesiona... Potser per forçar la màquina a dir aquell sprint no calia, però Rafinha no estava lesionat.
14: Però
0: la
14: no
0: diferència
14: recordeu,
0: amb
14: no,
0: de Jong és que juga amb molèsties diversos partits del Mundial. És a dir, saps que et pots lesionar, potser ja estàs lesionat,
17: i estàs estirant la
0: per molta lesió que tinguis, saps que si continues jugant, forces i ho fas.
16: Cosa que amb el Barça no fa.
14: Però vosaltres creieu que un jugador com Frank... Sembla que sigui el meu preferit, i jo crec que de l'1 al 10 està l'11, en tema, eh? Però un jugador com... posem una mica en context. Un jugador indispensable, titular de la plantilla del Barça en aquests moments, creus que se la jugaria voluntàriament o conscientment amb un Mundial quan després li espera potser una lesió que el deixarà fora del Barça?
16: Sí.
14: Jo no ho veig, això.
16: Sí, rotundament.
14: Jo penso que passa per davant.
16: El ser Frenkie de Jong, sí, rotundament. I et dic més, torno enrere amb el que he dit abans. Si Lamine Yamal hagués hagut d'arriscar per jugar a la final del Mundial, hagués arriscat.
14: Hagués arriscat, i tant.
16: Sí, és que és una final de Mundial.
14: Clar.
16: Llavors, a Holanda, corregiu-me, va arribar a quarts, a vuitens. Estàs a dos partits, a tres partits de la final. Clar que arrisques. Ja no és Frenkie de Jong, però jo dic, Frenkie de Jong és que se li veu, ho traspua, ho expressa, ho manifesta. Holanda va primer que el Barça. Jo no ho critico. Simplement ho expreso i ho manifesto. És la seva decisió. Per tant, sí, és una competició pionera que juga cada 4 anys i ho donen tot per jugar, i els és igual al club. I aquí sí que entren tots. Entre Gavi, entre Lamine, entre Pedri... Recorda Pedri les llàgrimes de fa 2 anys a l'Eurocopa, que va haver de marxar perquè el van trencar literalment amb una patada, crec que va ser en el partit contra Alemanya, i es va quedar a 2 partits de jugar a la final.
14: Bueno, Fermín ja no ha entrat.
16: Bueno, Fermín no ha entrat, però mira, aquest cas és diferent. Fermín no ha entrat perquè sabia que tenia un compromís després del Mundial, i que si no passava pel quiròfan, es recuperava i feia tot aquest procés, ara l'estiu, no tindria Lliga.
14: Però vull dir que l'impacte psicològic també és important, psicològic o mental,
0: en
14: tema
0: Fermín,
14: també...
0: I Fermín, per cert, es va lesionar en aquells partits que no va jugar Frenkie de Jong. Sí. aquells partits que Frenkie de Jong va decidir no jugar o va demanar no jugar.
11: Tot Catalunya, sí que els va jugar. És que tot Catalunya estem esperant encara la vermella per la patada al nas a Fermín a les semifinals de la Champions. Vull dir, per favor, eh? Vull dir, això és d'escàndol, passar a la història com el nas trencat de Luis Enrique en aquell Mundial, crec que era el dels Estats Units, també.
0: Sí, no? O Corea? No.
11: O Corea, quan sí. Camacho era el seleccionador, potser?
0: Sí, ara t'ho dic.
11: Tots estem esperant encara la targeta vermella del jugador de la selecció italiana.
17: No, però això que dius dels futbolistes com a autònoms és veritat, eh? Potser tindrien una altra mentalitat a l'hora de fer certes decisions.
11: Home,
17: no?
11: És que jo ja voldria un contracte.
17: Sí, clar.
11: Jo ja voldria un contracte d'aquestes característiques i a sobre jo tenint la paella pel mànec i dient no, és que jo estic malalt, que em podria recuperar abans i tornar a la feina abans. Sí, però no vull.
14: O que el club decideix...
11: perquè en comptes d'agafar el túnel del Cadí per recuperar-me agafaré la collada de tosses.
14: O que el club pugui tenir més poder de decisió, perquè el mateix que un seleccionador pot obligar o fa jugar un jugador amb molèsties, que això és el que li va passar amb Lamine, el Barça li permet a Frenkie de Jong no jugar aquests últims partits perquè pugui arribar bé al Mundial. És a dir, canvi de decisió del club. No sé com dir-t'ho, eh? Però clar, jo en aquest cas, acusar el jugador que està jugant un Mundial a no forçar la màquina, que també et dic una cosa, jo no sé fins a quin punt els jugadors saben que forçant la màquina es trenquen, eh? Pot ser que tirin. El Lamine va tirar.
11: Ningú més que cadascú coneix el seu cos. I en un esportista d'èlit, això està claríssim. Vull dir, és el teu instrument de feina. Així com, per exemple, el nostre instrument de feina en moltes ocasions, ara mateix, és la nostra veu. I jo, per exemple, doncs, durant aquest Mundial he forçat la veu per sobre de les meves possibilitats i alguna setmana dient que no arribo a la ràdio, que em toca ràdio el dimecres, que no arribo, igual que nosaltres coneixem la nostra veu, les nostres cordes, el nostre canyó, com deia la meva iaia, ells coneixen les seves cames, el seu cos, i el coneixen a la perfecció i saben quan estan arriscant i quan estan arriscant de més.
0: Sí, hi ha una assegurança, també, com a punt, hi ha una assegurança que cobreix les lesions dels jugadors amb les seleccions i és la FIFA que paga X diners, ara no sé quants, en un club. Per la lesió, crec que per Frenkie de Jong sembla que el Barça, entre una cosa i l'altra, podia acabar ingressant com uns 100.000 o uns 200.000 euros. Dit això...
11: Xocolata del lloro.
0: Dit això, són 9:45, efectivament, no sé en què estava pensant jo, és Mundial dels Estats Units, el cop de cols a Luis Enrique, que li fa tassoti, en els quarts de final d'Espanya contra Itàlia. Una notícia d'última hora, enmig de tota la polèmica d'aquests dies pel pres fugat a Barcelona, el pres de Quatre Camins durant un permís, un pres que, recordareu, era la Garjola per haver matat i esquarterat el seu company de pis, doncs acabem de saber que la policia ha detingut a Badajoz un altre pres que, en aquest cas, havia marxat de permís d'un centre penitenciari de Tarragona i que ja no hi havia

0: el Departament de Justícia defensa aquest tipus de sortides. Recordem que aquest pres havia anat amb funcionaris de la presó, amb treballadors. La idea és, quan ja arribes a certs estatus de la condemna, doncs anar reincorporant-te, no?, una miqueta a la vida pública, a veure carrer, etc etc. A més, es fa sense policies, precisament per intentar que la reintegració o que el contacte sigui el màxim de natural possible. Doncs el Departament de Justícia defensa que dels 1.002 reclusos que n'han fet aquest any, se n'han escapat 8 només, i defensa les xifres, i que molts dels quals acaben tornant ells mateixos a la presó unes hores després. Passen 2 minutes de 2:15. Entre altres coses, avui vull que parlem d'un dels grans temes. Aquesta setmana hem parlat del tabac, hem parlat de la llei de costes, i si allò, grans temes... Un altre gran tema és peatges i AP7, ara amb el Parlament directament parlant de la vinyeta. Veig a la Sílvia unes reaccions que...
1: Usuària AP7 de tota la vida.
0: Usuària AP7. Parlem d'això. Parlarem també de la calor, amb aquestes dades que vam conèixer ahir, aquest estudi de la UPC, que a mi em va cridar molt l'atenció, de com la calor mata més de nit que durant el dia... Però hi ha altres coses, però abans vull fer una pausa de publicitat i vull fer venir l'Abel Caral, perquè canvi de temps a una part del país, gens menor, perquè aquest cap de setmana, a banda de que baixa en general la calor, però sobretot, i aquí està la cosa, pluges i tempestes de tarda que poden arribar i que molt probablement arribaran a la costa. Ara de seguida, on i quan plourà aquest cap de setmana? Un segon. Ja dormi!

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
9: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
10: Sona bé.
9: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno Nissan.
9: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: El perquè de tot plegat.
13: Passen 5 minuts de 9:15. Ara de seguida tornem a connectar amb el Jordi Balaguer, que està per allà perdut en un punt indeterminat de la geografia catalana, perquè ens doni alguna pista més. Però ara llegia a Twitter, veig gent que diu Sant Pere de Rodes, a la Catedral de Girona, Catedral de Girona, Catedral de Girona. Hi ha diversos missatges que apunten a la Catedral de Girona.
14: És complicat, eh?, perquè estan enmig d'un rodatge d'una pel·lícula.
13: Això mateix, això, totalment. Santa Maria de Mataró, també hi ha un oient.
15: Bueno, Valls, les Santes també ho tenen liat, eh?
13: Hi ha gent que assenyala altres punts de Girona. Després hi ha un oient que diu, per fi algú verbalitza el primer que vaig pensar en veure el nou fitxatge del Barça, és un dels Jackson 5.
14: Gràcies.
16: És una bona descripció.
13: Hola, Bel.
17: Hola, què tal, com esteu?
13: Molt bon dia, com estàs tu?
17: Bé, aquí engegant el portàtil, a veure si tinc sort, perquè

0: m'agrada poder parlar amb mapes d'abans, saps? Quan vinc a la tertúlia, també sí. Faig amb el Xavi el Via Lliure el cap de setmana,
1: sí.
0: Per poder tenir les eines aquí.
1: Poder parlar amb propietat.
0: Però amb més propietat, dic que sí. Ja acostumo a parlar amb propietat. Sí. Una mica més, si tinc sí. Els mapes d'abans. Sí, si em pregunteu sí. Coses, calla, pum, ho busco, ho miro.
1: Busco. A veure, et sembla si comencem una mica pel que és el canvi més notable de temps, que és que tarda de... Avui pot haver-hi alguna cosa.
0: Cap al vespre.
1: Cap al vespre, però sobretot tarda vespre de dissabte i tarda vespre de diumenge, que estem parlant de pluges i fins i tot tempestes.
0: Sí, sobretot demà a la tarda.
1: Demà a la tarda?
0: Tarda vespre.
1: Què diríem?
0: Diríem potser entre 4 i 5 de la tarda i sí. Fins les 8-9. És allò que quan cau el dia ja va de cap a caiguda.
1: Perfecte.
0: Ahir vam tenir algunes tempestes sorpresa, que van aparèixer cap a la Cerdanya, Alta Cerdanya, però també doncs, a la Plana Cerdana, també sectors de l'Alt Urgell, Ripollès, van anar baixar, van afectar amb tempestes fortes, fins i tot a la Cerdanya, però també al Ripollès, a Ripoll, una bona pedregada. I van anar baixant i van arribar a sectors d'Osona, de la Garrotxa, fins i tot a l'Empordà. Van anar marxant després ja cap a Barentins a l'hora que s'anaven desfent. Entre aquesta mica d'aire fred, inestabilitat, i amb la calorada que hem tingut, recordem que hi vam tornar a arribar als 43, no 40, no és que dius, és que m'arriba als 40 graus un altre cop, no, 43,2 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 42 a Torroja del Priorat, 40-41 diverses zones de, doncs això, de la Plana de Lleida, sobretot cap al sud, Priorat, la zona més interior de la Vall de l'Ebre. Aquí avui, en general, es quedaran rondant les 35, que és molta calor, però no tanta. Clar, tanta calor acumulada. I entra l'aire fred, això ho sabem de molts estius, és el que passa moltes vegades a partir de la mare de Déu d'agost, a 15 d'agost, que comencen a canviar les coses molts anys i aquest xoc de masses d'aire pot crear aquestes tempestes.
1: Et sembla si comencem per les zones on és més evident que passarà i després anem a la costa, que és molt probablement on molta gent estarà ara al tanto sí. De dir a veure on em pot enganxar i on no. Comencem per on és més evident que segur que hi ha, o molt probablement,
0: més probable,
1: segur hi haurà
0: sí.
1: Pluja.
0: Tot el que és zona del Pirineu i del Prepirineu, demà a la tarda. Tarda, aquí potser pot començar una mica abans, després de dinar. I després, doncs això, al llarg de la tarda i vespre, aquestes tempestes podran afectar molts sectors de les comarques de Girona, més enllà del que és estrictament l'àmbit del Pirineu o del Prepirineu, més enllà del Ripollès, Cerdanya, Garrotxa, doncs poden afectar molts sectors de les comarques de Girona aquestes tempestes fortes, una mica irregulars, pot ser allò que plogui a prop, o al teu poble, i a prop no hi plogui gaire, i sempre més probables en zones interiors, d'acord? També és possible que arribin a la Costa Brava, més desgastades, menys intenses les pluges, i sembla que això, que entre 7 i 8 haurien d'anar parant. També poden baixar fins a Osona, nord del Bages, Berguedà, a la zona del Montseny, Baix Montseny, fins i tot cap a l'Alt Maresme, que aquelles típiques tempestes a vegades des del Montseny que baixen cap a la zona nord del Maresme i pot haver ruixats algunes tempestes. Difícil precisar on patarà més fort, però en tot cas, el que dèiem, hi va haver una bona pedregada a Ripoll, això es podria repetir, que aquestes tempestes poden ser fortes, deixar 20, 30, 40 litres per metre quadrat en poca estona, patacs d'aigua, d'aquells que, per exemple, si vas per la P7, per dir-te alguna cosa, que travessa no, de nord a sud o de sud a nord la demarcació de Girona, doncs precaució perquè pots trobar de cop un bon aiguat d'aquells que al cap d'uns quilòmetres afluixa o una bona calamarsada. Difícilment a la resta. I diumenge es poden repetir alguns ruixats de peces de tarda, més o menys a les mateixes àrees, però sembla que amb menys probabilitat i menys intensitat.
1: Per tant, molt probablement tot el sud del país no ha de ploure pluja aquesta setmana. Diguem, Costa Daurada salvada, per
0: sí.
1: Dir-ho així, de les pluges.
0: De les pluges, però no del vent, perquè
1: no
0: hi, ha,
1: del vent.
0: Hi ha diversos elements.
1: Has dit Costa Brava, tota la Costa Brava, o potser la part més nord de la Costa Brava?
0: Més sembla una mica nord del Baix Empordà i Alt Empordà. Això no vol dir que no pugui ploure també al sud del Baix Empordà, cap a la Selva Marítima, el que dèiem, poden arribar també cap a l'Alt Maresme, tot aquest sector del litoral nord, i pot haver algun ruixatge, algunes tempestes. Hi ha festivals de música. Per exemple, se m'acut, hi ha el Sons del Món a Roses. Sí.
1: Roig.
0: Per exemple, no? Algun altre també cap al Baix Empordà. Són pluges que a l'hora dels concerts, que és ja de cap a la nit, de cara a la nit, han d'haver desaparegut. I altres activitats que hi hagin, doncs, nocturnes, aquestes pluges han d'haver desaparegut, però allò on plogui, doncs, com a mínim refrescarà, que també s'agrairà. L'altre element que dèiem, el vent. Entra vent del nord, que és el que fa baixar les temperatures. Atenció demà a la tarda, que serà una tarda ventosa. Al matí ja tindrem una mica de mestral al sud del país, però a la tarda reforça i també ho farà cap a la Plana de Lleida, on la calor ha sigut protagonista aquests dies. Doncs demà a la tarda, cops de vent de 40-50 km per hora, fins i tot una mica més. I també tramuntana, que no deixarà de ser moderada cap a l'Empordà. Normalment es diu que quan hi ha tramuntana a l'Empordà no plou. No sempre és així. Demà sembla que pot haver tramuntana i que plogui. Però ja veurem si aquesta tramuntana acaba frenant la pluja, deixant-la una mica en zones més interiors. I després el tema temperatures, perquè anem dient que baixen les temperatures. Sí. Avui ja baixen aquestes zones que dèiem on ahir van pujar tant. Doncs de cara a demà es consolida una mica aquest descens a l'interior del país, però tot el que és la costa, Costa Brava i Costa Central, no de baixar la temperatura, almenys al centre del dia. Després, si arriba pluja, cap al nord de la costa catalana, sí que refrescarà. Però, en canvi, cap a la Costa Daurada, també tot el litoral tarragoní, allà no és només que no hagi de baixar la temperatura, sinó que ha de pujar. Demà a Tarragona es pot arribar a 35-36 graus. Per tant, estem dient que baixen les temperatures, però al litoral sud pugen. I de cara a diumenge, aquest descens de temperatura s'acaba consolidant i arribarà a la resta del país diumenge, que reforça el mestral a les Terres de l'Ebre. Per tant, un bon batibull, tenim de tot, tenim aquestes tempestes, tenim temperatures que baixen però no tot arreu, de fet demà hi ha llocs, com dèiem, que pugen, tenim aquestes ventades, per tant un cap de setmana per anar seguint l'antena RAC1, les actualitzacions de la previsió del temps, demà que comença el Via Lleure Estiu amb l'Arnau Manyer, tindrem el Nil Ferrés, que l'heu tingut aquesta setmana per aquí, informant de com es presenta aquest cap de setmana, mogudet meteorològicament, que ens porta aquest descens de temperatures que durarà fins dimarts. Sembla que tindrem una pausa de diumenge a dimarts i després tornen a tirar cap amunt.
1: A veure, l'Albert Íñigo?
0: Sí, el conec.
1: Pregunta, sí, no? Et sona. Pregunta. En directe per RAC més 1, Castells.
0: Ah, Castells, eh?
1: Des de les Santes de Mataró, dissabte, de 4:45 a 8:15.
0: No veig que sigui els llocs que hi ha de ploure. Principi, no, m'estranyaria.
1: Em pregunten, Festa Major de Sant Pol de Mar.
0: Sant Pol de Mar, en principi tampoc. Una mica més amunt, potser sí que podria arribar alguna
1: cosa. Pregunta, Blanes.
0: Blanes és el lloc on sí que demà a la tarda hi podria arribar algun xàfec, però cap al vespre d'haver anat desapareixent.
1: Pregunta, Palamós.
0: Palamós és el lloc on demà a la tarda-vespre pot haver algun ruixat, alguna tempesta. Sembla que va ploure més intensitat en zones interiors que no a la Costa Brava, però hi pot arribar a ploure. Més preguntes, sisplau?
2: El tema no, jo és que anava a fer el comentari d'en Benet, que jo també el conec, és prevaricació radiofònica.
1: Sí, una mica.
2: Però el tema de les pedregades...
1: Però poder-ho fer en privat, decideix.
2: El tema de les pedregades, que fa un parell d'anys va ocasionar algun incident greu, sí. Entenc que és difícil de predir, no?, quin impacte pot tenir. Mm.
0: Sí, és difícil, però l'estiu és època de pedregades i el que estem veient és també que els episodis de tempestes fortes amb pedra de mira gran cada cop són més freqüents. De fet, hi ha gent com la Carme Farnell, del Servei Meteorològic de Catalunya, que estan estudiant el fenomen de les pedregades... són estudiosos en concret de les tempestes amb pedregada i ja s'està veient com els últims anys els episodis són més freqüents. I és el que dic, hi va haver aquella pedregada a la Bisbal d'Empordà a finals d'agost, si no vaig errat, si va ser el 2022, 2023, por ahí. Clar, és això, és finals d'estiu, molta calor, arriben aquests canvis de temps, no dic que s'hagi de repetir, però estem en un estiu que ha sigut, justament amb un informe recent del Servei Meteorològic de Catalunya, hem tingut la primera meitat d'estiu més càlida, com a mínim des de 1950, hem tingut ja 3 onades de calor, ahir mateix tenim aquestes altíssimes temperatures de més de 40, arribant a 43 graus a alguns sectors de l'Ebre, és molta calor, molta energia, el mar més calent del que toca, i això també ho hem de tenir present de cara a finals d'estiu i a la tardor, perquè al final un mar calent i la calor és energia, és combustible per les tempestes, i això és el que pot generar també que hi pugui haver calamarsades o pedres o pedregades importants. Ahir n'hi va haver una, no va ser una gran pedregada, però caien pedres una mica grans a Ripoll. Si aneu al Twitter de MeteoRacú, @MeteoRacú, tenim un retuit que vam fer ahir la tarda, on es veu pedres d'una certa mida. És difícil, però ahir no es preveien tempestes, o no gaire, i va acabar venint aquestes tempestes fortes. Per tant, es podria repetir un fenomen de tempestes amb pedra important.
1: A veure, te'n trasllado 5.
0: 5,
1: peticions que han arribat. A veure...
0: L'ordinador reiniciant.
1: I tu dius dissabte i una hora aproximada i diumenge una hora aproximada, em demanen, si pot ser.
0: A veure.
1: I si sí o si no, clar. Sitges.
0: Sitges no hi ha de ploure.
1: Res, zero. Monells.
0: Monells,
1: Baix Empordà,
0: interior sí que podria, Monells, Cruïlles, sí, podria arribar a ploure dissabte també diumenge, potser més probable dissabte.
1: Sant Feliu de Guíxols, la línia de Palamós, entenc.
0: Sí, exacte, la línia de Palamós.
1: Cap de Creus.
0: Cap de Creus, sí, és el joc on demà no és el joc on ha de ploure més, però atenció a la Tramuntana, que també bufarà amb unes certes ganes.
1: I Tortosa?
0: Tortosa ve de mestral, tant demà, sobretot a partir del migdia, tarda, vespre, i diumenge el mestral de Tortosa, mira, jo me'n vaig cap allà aquesta tarda.
2: Ah, sí?
0: Sí, a veure, a catar el...
3: Tinc uns amics
0: que tenen uns
1: garrufers. Explica que hi va, almenys que expliqui per què.
0: Tenen uns garrufers i tenen uns burros i me'n vaig a veure.
1: Hosti, molt bé.
3: Amb qui?
0: No, d'entrada sol, si algú em vol
1: acompanyar. Com es diuen els burros?
0: Els burros, mira, no me'n recordo. Els amics, Carmen...
3: T'ho ha posat fàcil.
1: T'ho ha preguntat.
3: No, dels burros t'ho ha posat fàcil, Abel.
4: Vosaltres sabeu que els burros sobreviuen als seus amos? Que viuen molts anys?
1: Sí.
4: Moltíssim, eh?
0: Sí, sí.
3: Digue-li burro.
0: I Adrià.
3: Oi?
1: Mai saps, què pot passar en aquest programa. Sí.
3: No, quina dada més interessant.
4: No,
3: divendres que ve ja.
1: Sí, exacte.
4: Hi ha molts burros que es queden orfes de propietari.
1: Sí, eh?
4: Sí, la gran majoria, clar. Viuen moltíssims anys.
1: Que cadascú pensi una dada d'aquestes per la setmana que ve.
0: Va, perfecte.
1: I que la deixi caure en algun moment.
3: Una curiositat.
1: Última cosa, de Mallorca em pregunten.
0: Mallorca, que està fent moltíssima calor últimament, sí, doncs també entre mica vent del nord, no sembla que hagi de ploure. Vent del nord sobretot cap al nord de l'illa i cap a la Serra de Tramuntana, que per això és una Tramuntana, suposo, no? Perquè hi bufa Tramuntana. Compte'm, tenia un profe a la universitat.
1: Era un acudit, això?
0: No, però ara he pensat, si es diu Serra de Tramuntana. Però tenia un profe a la Uni, quan jo estudiava Geografia, a la Universitat de Barcelona, que era el Jaume Font Garolera, gran... Era un profe d'aquells que jo anava prenent notes, o sigui, deixava anar frases que les apuntava i al final del curs li vaig entregar una llista amb les seves grans sentències, no grans frases. I n'hi havia una que deia...
1: El pilot.
0: Va posar un notable, no sé si... No teniu...
3: Home, ja s'hagués pogut estirar una mica.
0: Una mica, no? Pujar-lo, excel·lent.
5: Justícia futura, sí.
0: Doncs tenia una frase que deia compte amb la toponímia macarrònica, que vol dir allò d'extreure conclusions dels topònims, que potser dius, això es diu així perquè tal. Doncs potser no, però en aquest cas Serra de Tramuntana, ara potser algun geògraf justament dirà que no, però no sé, allà hi bufa la Tramuntana. Ens passa... Si no, que ens ho expliqui, que ens ho diguin.
4: Ens passa, sí. Ens passa el mateix amb la justícia.
0: També. Era justícia macarrònica.
1: Sí. Si algú vol tenir el plaer de corregir a l'Abel en
0: sisplau,
1: directe,
0: sisplau.
1: Que truqui i... O que envio un missatge al 669-10-10-10. Al WhatsApp del Marracó.
4: És per en Jaume Font, això?
0: Si ens està escoltant.
1: Va, anem a posar-nos seriosos un moment, perquè ara parlava l'Abel de la calor, i jo hi vaig quedar esparverat amb les dades que vas donar sobre les nits que portem ja acumulades aquest estiu, les nits tòrrides.
0: Al centre de Barcelona.
1: Que són unes dades que, comparades amb els anys passats, no tenen... O sigui, són desorbitades, les d'aquest any, no?
0: Sí, perquè podríem pensar que és més o menys normal això de no baixar dels 25 graus o dels 27, com ha passat avui al centre de Barcelona, i no només a Barcelona, a la Ràpita, al Montsià també han tingut una mínima de més de 27 graus, però no és el més habitual. I estan augmentant les nits tropicals de més de 20 graus, a la costa, però també a l'interior, i estan augmentant les nits tòrrides, aquesta última ha sigut la número 31. Hi ha anys que en podem tenir 5, 10 de nits tòrrides. En portem 31. Això passa també amb les temperatures de més de 40 graus a Lleida, que també podem dir, que Lleida sempre ha fet molta calor, no? Aquell mantra de la gent que diu, no, fa calor perquè estem a l'estiu, ha de fer calor a l'estiu. Sí, però per alguna cosa tenim anys i panys de dades per comparar, registres climàtics per comparar si les temperatures que estem tenint són les que toquen o no, per molt que estiguem a la canícula, i de fet aquest any hem tingut molta calor ja a principis d'estiu. Doncs, per exemple, a Lleida Ciutat cada cop hi ha més anys, o més dies cada any, que s'arriba als 40 graus. De l'any 92 al 2006 no hi va haver cap dia que s'arribés als 40 graus a Lleida. Després alguns dies puntuals, i dels últims 6-7 anys veiem com cada any tenim més dies que s'arriba als 40 graus. I de fet... Aquest any ja en portem, mira, és que ara estic buscant la dada, perquè és realment significativa. L'any passat, en tot l'estiu, en tot l'any, hi va haver 8 dies que s'arribés als 40 graus a Lleida, el 2024, 23 i 22, n'hi va haver 7, el 2000 i 2021 n'hi va haver 2, doncs aquest any, i no m'ha acabat el juliol, portem ja 10 dies que s'ha arribat als 40 graus a Lleida. Ahir 39,9. Tècnicament, oficialment, no són 40 graus, però bé, ja podem donar per descomptat que sí va arribar als 40 graus. Per tant, més calor de nit que que dificulta el descans i el dormir, més calor de dia. Moltes vegades pensem en els cops de calor, amb el perill de la calor de dia, els refugis climàtics, sí, està molt bé, refugis climàtics, buscar llocs refrigerats, ombres, no fer segons quines activitats les hores de més calor, però el problema que tenim a Barcelona i a tota la costa és que normalment la temperatura no puja tant de dia, però de nit no descanses, perquè l'interior pot fer molta calor de dia, però la nit generalment baixa més la temperatura a la costa. No tenim unes hores que descansis de la calor. I mínimes de 27 graus vol dir que gran part de la nit estem a 29, potser 30, i hi ha un moment a la matinada que baixes a 27.
1: És una barbaritat.
0: I això no et permet descansar, i això pot, doncs, pot comportar problemes de salut, sobretot en gent que ja tingui malalties o gent que sigui més vulnerable.
1: I això ens ho ha confirmat la Universitat Politècnica de Catalunya amb dos estudis que han vingut a concloure que la calor mata més a la nit que durant el dia, almenys a grans ciutats. És a dir, la calor nocturna és més letal que la calor diurna. És un estudi que l'ha presentat, com dic, des de l'UPC, sota la supervisió de la Blanca Arellano, i justament a aquesta hora podem parlar amb un dels investigadors que han participat en aquest estudi. Ell és el Josep Roca, que és catedràtic de l'UPC i és investigador de la CPCB. Bon dia i moltes gràcies.
6: Hola, bon dia.
1: La conclusió més directa, és a dir, a la pregunta per què, la resposta és el que deia l'Abel, és a dir, com que no podem descansar, al nostre cos li costa molt més agafar forces, regenerar, etcètera, etcètera, i per això som directament més vulnerables a dolències i a malalties? L'explicació seria aquesta?
6: Sí, sí, és perfecta aquesta explicació, no? Nosaltres estem acostumats, el nostre cos, no?, a descansar per la nit, que les temperatures baixin i que estiguem en una situació en plena canícula més confortable, no? Nosaltres aquest procés de que no podem escapar al calor l'hem anomenat en aquests projectes de recerca, no?, i articles científics, no?, l'hem anomenat no heat escape, no? És el paradox, la paradoxa de no poder-nos escapar de les temperatures elevades, no?, nocturnes. I la raó, l'explicació, l'ha donada perfectament l'Abel.
1: Per tant, poder gaudir de les temperatures suaus durant la nit és la mesura més important per la salut, o una de les, si més no.
6: Sí, és molt important no superar els 24 graus, per exemple, a Barcelona. El nostre estudi ha demostrat que 24 graus és el llindar a partir del qual, si és persistent, a Barcelona és absolutament persistent, no? Ja ho han dit sobre les nits tòrrides, que són 25 graus, no? Si és persistent, aleshores genera problemes importants per la salut. El cos no reacciona, no pot descansar, no?, de les temperatures diurnes, el cor treballa més del corrent, les malalties preexistents cardíaques, però també respiratòries i d'altres tipus s'aguditzen. Per tant, hi ha un problema de mort induïda per les elevades temperatures.
1: Segons l'estudi, entre el 2007 i el 2018 van morir 721 persones com a conseqüència de les altes temperatures nocturnes i 571, unes 150 menys, durant el dia. Hi ha col·lectius que siguin especialment més vulnerables?
6: Bé, efectivament, la mortalitat nocturna és de l'ordre d'un 25, un 45% més elevada que la diurna, i això afecta sobretot a les persones grans, als col·lectius vulnerables, les persones grans, no?, i particularment les persones de més de 75 anys, especialment en un estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona de l'any 2025, el 80% de les morts per elevades temperatures eren de persones de més de 75 anys, no?, i dintre d'aquest col·lectiu, especialment les dones, no? Per tant, persones grans, no? I dones en particular.
1: Clar, aquí hi ha un element, que és que no tothom es pot permetre un aire condicionat, no tothom es pot permetre un ventilador de sostre, i cada vegada, sobretot a les grans ciutats, costa més fer baixar la temperatura de les cases. I, com estem veient i com ens fan un fart d'explicar l'Abel Caral, el Martí Oliveres, la Mònica Usart, etcètera, etcètera, els estius tendeixen cap aquí, tendeixen a ser cada vegada més calorosos i cada vegada més extrems. Hi ha alguna solució possible per intentar revertir d'alguna manera o fer front a aquesta situació?
6: Bé, primer de tot jo matisaria una cosa que has dit al principi. Mm-hmm. És un problema de les grans ciutats en general, mm-hmm. sobretot és un problema de les grans ciutats a la costa mediterrània. Madrid, mm-hmm. per exemple, les ciutats de l'interior, no? Poden tenir temperatures de dia molt elevades, però de nit es suavitza de forma significativa, no? Mm-hmm. Però, encara que també perillosa per la salut, però aleshores són les ciutats més de la costa mediterrània, Barcelona, Tarragona, València, etc., no? Les que pateixen més el problema, no? Uh-huh. Aleshores, què podem fer? No és fàcil, perquè sobre l'interior dels habitatges en sabem molt poc. Hi ha molta informació sobre les estacions meteorològiques, l'espai exterior, l'espai públic, però de l'interior no sabem gairebé res, o jo diria res, no? Per això en el projecte de recerca estem fent, sensoritzant una sèrie d'habitatges de persones grans, no?, per tenir les dades de l'interior, no? Mm-hmm. L'interior hi ha que considerar que, no?, la temperatura pot ser 4 graus o més, no?, per sobre de la temperatura exterior. És a dir, que si fora fa 27, a l'interior dels habitatges pot estar tranquil·lament a 31 o 32 graus. No? Mm-hmm. Per tant, què es pot fer? El millor és, malgrat tot, és les administracions públiques poden actuar fonamentalment sobre l'espai públic, no? I en l'espai públic el verd és un paper, té un paper fonamental, com illes de fred dintre de l'illa de calor de la ciutat, no? Evidentment, el verd té un efecte més gran de dia, però es manté de nit, no? Nosaltres, amb un treball que vam fer la política aquesta d'eixos verds de l'Ajuntament de Barcelona, vam assessorar a l'equip que va guanyar l'eix de Compte Borrell i vàrem estimar que la reducció de les temperatures nocturnes seria de l'ordre d'un grau. Pot semblar poc un grau, però un grau és important, no? Per tant, el verd ajuda, no? Què podem fer més des de la perspectiva de l'espai públic?
0: D'entrada, falten arbres, falten espais verds, falten pulmons...
6: Falten arbres, a distinta... Jo no només, sobretot falten arbres, no? Uh-huh. Però també la vegetació, les distintes estrats, intermig i a nivell de terra, no? Tenen molt importància els distints estrats, i també falten façanes verdes, encara que la seva funció és més petita, no? Uh-huh. I cobertes verdes, no? Que encara és més petita. Falten i hi ha que fer un... Per exemple, la plaça de les Glòries, l'actuació de les plaça de les Glòries, ha representat un canvi importantíssim, no?, d'impulsar més verd, no? Necessitem més verd a la ciutat.
0: Uh-huh. Ho heu estudiat per zones? És a dir, més enllà de la ciutat de Barcelona, hi ha algunes zones del país que tinguin més mortalitat que d'altres per la calor nocturna?
6: Estem treballant ara el tema de la façana mediterrània, i no pas només de Catalunya, sinó també de València, no?, de País Valencià i d'Andalusia i Múrcia. No? Uh-huh. Però no, jo no podem... A dir Barcelona podem parlar, estendre-ho a l'àrea metropolitana. Eh? Les nostres dades són sensibles a l'àrea metropolitana de Barcelona, uh-huh. no pas només uh-huh. a la ciutat de Barcelona. Però no tenim un estudi encara detallat uh-huh. a les altres zones, no? Uh-huh.
0: I acabo, senyor Roca. A l'estudi considereu insuficients els sistemes d'alerta públics. Per què?
6: Bé, perquè com ara acabem de sentir, no?, es donen fonamentalment les alertes públiques en funció de les temperatures màximes, no pas a les temperatures mínimes, a les temperatures nocturnes. No? El Ministeri de Sanitat té un sistema d'alertes, no? Però aquest sistema d'alertes, concretament en el cas de Barcelona, és 30,3 graus. A partir de 30,3 graus de temperatura diurna és una senyal d'alerta perquè incideix en una més gran mortalitat, no? En el nostre estudi arribem a la mateixa conclusió de temperatura diurna, no? Però no diuen res de les temperatures de nit, no? Per tant, les crides que fa AEMET, no?, quan parla de les onades de calor, etc., té en compte només les temperatures màximes, no pas les temperatures mínimes, no? Nosaltres entenem que el sistema d'alertes hauria d'anar també a les temperatures mínimes.
0: Josep Roca, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Món Recull. Josep Roca és catedràtic de la UPC i és investigador de la CPSB. Gràcies, senyor Roca.
6: Moltes gràcies.
1: Són les 10 en punt del matí. No sé si voleu dir alguna cosa i aprofitaré que encara tinc la Bel aquí i li traslladaré també 4 o 5 preguntes més que ens han fet els oients de zones del país que temen una mica de... O si més no, per saber si han d'agafar paraigua o no. Dius, què dius, Moja?
2: Sí, jo crec que No Heat Escape és un bon títol perquè dona la sensació que no hi ha escapatòria, no? I sobretot a la nit aquesta sensació de xafogor i aquesta sensació també que cada any la cosa va pitjor i la clau està en què estem fent i què s'està plantejant de cara al futur per poder prevenir i fer-hi front a la situació. Mira, l'any 2003, Europa i especialment França va viure un dels moments més dramàtics a nivell de cop de calor. Van morir 15.000 persones a causa de... I és una dada que impacta. Mm-hmm. Jo crec que va marcar un abans i un després. Però què passa? Que mirant ara el 2026, els francesos es pregunten què va fer el seu govern per fer front a una situació que es veia venir que anava més, no? Estàvem parlant de que en aquell moment eren 35 graus que de forma molt... que durant molts dies s'havien concentrat i això feia que els edificis s'anaven escalfant i ara els francesos s'estan preguntant què fer. I de fet estaven com preparant un viatge a Madrid per poder conèixer què és el que fem aquí, no? Però a mi em dona la sensació que durant molts anys hem estat segurament un exemple de resiliència des d'aquesta visió també mediterrània. De fet, hi ha països al nord d'Europa i al centre d'Europa que no tenen ni la cultura de persianes, perquè no han necessitat mai, no els hi ha calgut. Llavors, és curiós perquè països com França o altres països europeus ens estan veient com un model, però des d'aquí ens dona la sensació que estem arribant tard, no? I que no estem tampoc prenent mesures a una tendència que clarament tu veus. És veritat, jo he vist que alguns ajuntaments de Catalunya estan proposant mesures com, per exemple, crear un pressupost municipal per comprar ventiladors de sostre per la gent gran, no? Llavors, clar, però això dona la sensació que són parxes. Evidentment, jo crec que hem de pensar a nivell de país quines mesures s'han de prendre.
1: Molt bé.
5: Jo penso el mateix. Hi ha un article d'opinió al Crític que va sortir ahir al vespre que parla de les cases com a presons tèrmiques. És un concepte molt heavy. Mm. I també quan diem, sobretot en les onades de fred, això normalment ho tenim més estudiat, no? Allò dels infrahabitatges, no? La gent passa molt de fred, ja, perquè també passa molta calor, no? Amb el fred et pots abrigar, tot i que evidentment és molt dramàtic també i causa moltes morts, però amb la calor què passa? I sobretot un col·lectiu que ningú en parla, que és el sense llar, les persones sense sostre que viuen a la ciutat de Barcelona, que n'hi ha molts, i que dormen a terra justament sobre ciment, no vull ni saber els graus, i que els refugis climàtics no estan pensats per aquest col·lectiu, no? Perquè porten doncs, molts embalums i moltes coses que dificulta molt que els refugis climàtics serveixin per això. Uh-huh. I un altre concepte que per mi és clau és que ja parlem, i ho hem dit abans de tertúlia entrant, no? És un luxe tenir aire condicionat, també poder-lo pagar, perquè pots tenir la instal·lació però no poder-lo pagar, totalment. Després a la factura, perquè et crea un neguit, però sobretot és que és un dret. Hauríem de tenir un dret a viure en un habitatge digne. Digne vol dir no passar calor ni passar fred.
2: El tema és que amb el tema dels refugis climàtics sembla que s'hagi convertit en un mantra de màrqueting per a molts ajuntaments, perquè pràcticament tu mires el llistat de refugis climàtics o estan tancats o l'aire condicionat no funciona. Per tant, és com una manera que potser hem trobat a algunes polítiques per poder fer veure que estàs fent alguna cosa per donar resposta a l'emergència climàtica i amb posar enganxines a la porta no n'hi ha prou.
1: Sí. Sílvia, Dani, breu, sisplau. Demano que vull canviar de tema.
7: Sí, breu. Reprenent una mica per afegir alguna cosa de com comentava la Glòria, la gran diferència és que estem preparats per onades de fred i que les morts se situen majoritàriament al carrer, però és que ara ja estem parlant amb aquestes dades de que amb onades de calor les morts se situen al carrer i també se situen dins de casa.
5: Cert.
7: Perquè comentava, no?, enfermetats cardiovasculars, gent gran, aquesta gent està dins de casa. Vull dir que la diferència potser amb el tipus d'onada és que almenys el col·lectiu que ens imaginem que és el més vulnerable a la onada de fred està al carrer i que compta perquè ara ja estem parlant de que aquestes possibles pujada o increment de número de morts ja els situem dins de casa,
1: Mm-hmm. Sí, sí. Dani?
4: Jo recordo els 4 anys que porto aquí amb tu l'estiu venint a la ràdio, que tots els anys ens has demanat a tots quina és la vostra estratègia, la vostra tècnica per passar una nit millor davant de les nits tòrrides. Sí. I d'aquests 4 anys, jo recordo que els 2 primers anys jo defensava la típica dutxa d'aigua tèbia calenta, sí, i després anar-te'n al llit perquè el cos reacciona al revés, no? I recordo aquests 2 anys haver-me rendit a la dictadura de l'aire condicionat.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
4: A una temperatura normal, estem parlant de 25, 26 graus, 26 i mig, vull dir, per no morir de fred, perquè si no llavors aconsegueixes l'efecte contrari. Sí. Però vull dir, els que podem permetre'ns-ho, estem tots caient amb la dictadura de l'aire condicionat.
1: Totalment.
4: Però tot sí, i així, no és la resposta. No és la resposta.
1: Totalment.
4: Per tant, estem en un cul de sac.
1: Em van explicar l'altre dia l'efecte forn de les cases, que quan encadenes tants dies amb tanta calor...
5: Que no es pot refredar les parets.
1: Exacte,
5: les absorbeixen,
1: molt, totalment.
5: No?
1: Per molt que un dia baixi la temperatura a la nit, la casa no la notaràs, perquè les parets estan calentes.
0: Sí, i a més passa una cosa. El que deia abans, en comarques interiors, ja no cal anar al Pirineu, tu de nit o al matí obres a fora i que entri la fresca i després tanques, sí, però és que clar, llocs on no baixa la temperatura, això és impossible. Només un petit esment...
1: I la Mònica ha usat, perdona,
0: sí,
1: Abel, també explicar que fruit de les altes temperatures i tal, el tema aquest de la brisa marina, això s'està acabant també. Costa que bufi la brisa aquella que refrescava una miqueta,
0: sí,
1: a la costa.
0: Perquè a més, si a la costa baixa menys, no hi ha tant de...
5: No ho notes, no?
0: No es nota tant. Sí, i el mar està més calent, i per tant hi ha menys diferència entre l'aigua al mar i terra endins, i hi ha menys brisa, menys marinada, tot i que
7: I insisteixo, sí, el senyor Roca comentava que ell trobava a faltar potser una mica més d'incidència amb el tema de les alertes. Acompanyada de més pedagogia. És a dir, a mi el que m'ha sorprès d'aquest estudi és que ofereix moltes dades, no numèriques només, sinó de contingut,
1: sí,
7: que persones que fem vida normal, que podem estar més o menys informades, desconeixem. Jo poso el foc molt amb aquest augment de possibles morts o causes de morts de coses que passen dins de casa.
1: A veure,
0: sí, només una esmena, justament el que comentava el senyor Roca dels avisos de calor nocturna, ell parlava de l'AEMET, de l'Agència Estatal de Meteorologia, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, des de l'estiu del 2023, va començar en fase de proves a les comarques del litoral i prelitoral, l'estiu del 2023, uns avisos de calor nocturna, i des del maig del 2024, els avisos de calor nocturna també s'emeten per qualsevol de les comarques de Catalunya, i aquests dies ho hem vist, avisos de calor nocturna, no només en sectors de la costa, sinó també al Segrià, que han tingut algunes nits tòrrides també a Lleida, de més de 25 graus per primera vegada en més de 80 anys. Per tant, sí que aquests avisos, des de fa un parell d'anys, com a mínim, 2-3 anys, el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, comença a emetre aquests avisos de calor nocturna, perquè moltes vegades és això, a la costa el problema no està en la calor que fa de dia, malgrat l'aixafogó, sinó que és la calor que fa de nit.
1: Tenim gent interessada,
0: a veure,
1: molt ràpid, per aquestes possibles pluges d'aquest cap de setmana. Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, pregunten.
0: No sembla que hagi de ploure.
1: Cadaqués.
0: Cadaqués sí que, a part de la mica tramuntana moderada, demà a la tarda hi podria ploure, no és dels llocs on ha de ploure més intensitat, sembla que més zones interiors de l'Alt Empordà, però hi pot arribar una mica de pluja, que també anirà bé per remullar una mica tot plegat, que això és necessari.
1: A Agramunt,
0: vent demà a la tarda sobretot, però no pas pluja.
1: Sempre que preguntes a algú, sempre surt algú de Vilafranca del Penedès.
0: Home, Vilafranca. Doncs no hi ha de ploure, també una mica de vent demà a la tarda.
1: Casserres,
0: una mica al límit, eh?
1: Això és Berguedà, no?
0: Sí, Berguedà, sí que és la zona entre el Berguedà i el nord del Bages, que hi podria arribar una mica de pluja demà a la tarda vespre.
1: I Olot?
0: Olot sembla que sí, que hi pot haver alguna tempesta forta. Fins i tot demà a la tarda vespre, però el que deia, que cal caure el dia, tot plegat ha d'anar desapareixent.
7: A veure, has dit que Mataró, per les Santes, dia de Castellera, no pluja, però vent?
0: No especialment, tampoc, vale. Mataró.
1: Pregunta-li per Sant Fèlix.
7: 30 de... No, ja, no vull preguntar-ho perquè jo ja vaig agafant dades durant l'any i ja me n'ha dit, no?
1: Fas el teu estudi.
7: Que parleu que l'agost serà plujós, ta-ta-ta...
0: Fa pinta, fa pinta.
7: No vull
1: saber-ho. No, res, no preguntis. Si no vols saber, no preguntis.
4: El professor Jaume Font no ha trucat?
0: No. Encara no.
1: No.
7: Hi ha el fenomen d'Anna, que se'n parla molt?
0: Bé, les danes, clar, si en ve alguna, perquè les danes...
7: Són imprevisibles?
0: Una mica imprevisibles, i no ho sabem si n'hi haurà, però, sí, però si en venen amb un mar més calent, doncs poden ser més perilloses, evidentment. Segons on s'acabin col·locant, perquè les danes a vegades me'n passen de danes, de depressions aïllades en nivells alts, que és el que vol dir, una borrasca aïllada a nivells alts de la troposfera. Mm-hmm. Aquestes borrasques a vegades no comporten malvestats, segons on s'acabin situant. Però amb un mar més calent són més vulnerables.
1: 10 i 9 del matí. Vinga, va, ja ho sabeu, és divendres, per tant estem jugant al Troba'ns per Catalunya. Avui tenim el Jordi Balaguer repartit per la geografia, l'hem deixat allà, l'hem posat aquí, et quedes, en un punt indeterminat de la geografia del nostre país. Recordo que esteu jugant per un xec de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat plus fresc, una escapada a Finca Prats Hotel Golf en Spa i un ventilador de sostre amb llum LED en 3 temperatures de llum, encomandament a distància, silenciós, i aspes desplegables retràctils. Ara el que dèiem, és a dir, esteu jugant per poder descansar bé per primera vegada en moltes setmanes.
2: Com són les coses, eh? Que va haver un any que els air fryers eren, eren la tendència.
1: El primer estiu era l'air fryer. Ara és ventilador.
5: Ara no se'ns acut un air fryer ni, ni de broma.
3: Ara és que jo canviaria l'hotel pel ventilador.
5: Jo anava a preguntar si estava d'habitació climatitzada.
1: Jordi Balaguer, hola de nou.
8: Hola de nou, què tal?
1: Com hola estem? De nou. A veure, recordo la dinàmica del concurs. No val només amb endevinar-ho, des del sofà de casa.
8: O no, no, allà, és que m'han de vindre a veure a mi.
1: Des de la taula de la feina. No, no, no, no, no. Heu d'anar a buscar el Jordi Balaguer. Per cert, molt important, perquè la gent diu, hosti, potser no sé quina cara fot el Jordi Balaguer. Clar, podria ser.
8: Podria ser, podria ser.
1: Com vas vestit, almenys?
8: Mira, texans blaus i samarreta de color verd.
1: Texans blaus, samarreta màniga curta.
5: No, és com el del Barça.
3: No, ni com la de Kevin.
1: De color verd.
0: I vas un amb, micro de RAC1.
1: Vas amb micròfon de RAC1?
8: Sempre, sempre. Però aquest any portem una nova, un nou afegit, eh?
1: Què?
8: És la RAC1eta, que ens porta tot arreu.
1: Ah, vas amb la unitat mòbil?
8: Sí, i tant.
7: Però la tens aparcada una mica lluny, no? Perquè si no...
8: Està aparcada... una mica amagada de l'espai on estic ara mateix.
1: Val. És a dir...
8: Però si tu passes, crec que pots veure-la exactament i et pot indicar cap a on anem.
1: Per tant, la gent ha de buscar una persona amb texans i samarreta verda, amb un micròfon de RAC1, que és vermell, i una unitat mòbil, és una furgoneta...
7: Raconeta.
1: Una raconeta.
8: És la raconeta.
1: Amb també el logo de RAC1. A veure, Jordi, hem dit que estàs... en 86,89 quilòmetres exactes en línia recta des de la planta 3 de l'estudi 1 de RAC1, en línia recta, 86,89 quilòmetres. La gent ha apuntat molt cap a la catedral de Girona i hem dit que la catedral de Girona, difícil.
8: Molt difícil.
1: Dóna'ns algun detallet més.
8: Vinga, va. Jo, si vols, et dic que estem en un lloc on la temperatura ha augmentat ja 3 graus. Estem a 30 graus.
1: 30? Carai.
8: Vale?
1: Sí.
8: Estic situat en una vila gairebé mil·lenària situada al bell mig d'una vall a 434 metres sobre el nivell del mar. Va. Aquesta zona és rica en agricultura del cereal, l'ametlla i la vinya. I és un municipi de 885 habitants.
1: Massa pista estem donant ja. No, massa pista estem donant. Recordem també que has dit, que m'ho he apuntat, quan m'ho has dit, perquè m'ha agradat molt com ho has definit, diu que estàs envoltat de parets empedrades, has dit.
8: Correcte, sí. Molt el concepte. I els meus ulls es fixen en una gran escalinata.
1: Ni idea.
5: Jo vaig descartant el meu poble, no perquè sigui... Tota la resta podria passar, però l'escalinata no en tenim.
8: Puc avançar?
1: No. No avanci res. No avanci res. Home, jo crec que són prou bones pistes de moment.
8: Jo crec que sí.
5: I vinya.
1: Hi ha algú famós d'allà?
8: No. Mira, jo només...
1: Un xep.
8: Només puc dir que des de...
1: Silenci!
8: No em deixes?
1: Silenci! Silenci!
3: Silenci perquè tenia la furgoneta de RAC1 al mig d'una plaça.
4: Li podem preguntar a l'Abel si plourà o farà vent.
1: No, podeu preguntar res.
0: Hi ha de ploure cada setmana.
1: Moment, Jordi, ara tornem a connectar d'aquí uns minuts amb tu, si
8: Vinga,
1: no troba ningú. No posem tan fàcil, tampoc. Va, fins ara, Jordi. Fins
5: ara. Que rebentem el concurs, eh? Sí.
1: Mira, el Dani em passa una opció.
5: A veure.
1: I és que no. No és el que han passat l'any, que no el direm, tampoc.
4: És la, sí, prova, sí, és la prova de que la intel·ligència artificial no encerta sempre.
1: Perquè ho has fet amb el ChatGPT.
4: Sí, li he preguntat municipi de 885 habitants de Catalunya.
1: El ChatGPT et porta cap al Baix Camp i no és el poble que marca el ChatGPT. Podem descartar. 10 i 14, fem una pausa i parlem de peatges i hem de parlar de Zapatero, encara. Un segon.
7: A veure.
9: RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
10: Ei, i tu, cada quan rentes el cotxe?
11: Jo? Cada dia?
10: Llavors tu, més que un cotxe net, tens un cotxe clean.
11: Subscriu-te a Repsol Clean des de 4,95 euros al mes i renta el cotxe cada dia. Amb productes de primera qualitat amb més de 570 àrees de rentat. Repsol Clean, el millor rentat de Repsol.
12: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a Segaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
13: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
14: Som la gent blaugrana.
12: Això és una realitat.
13: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna. Barça!
15: Però què estàs fent amb el teu balcó? Les plantes rostides, els mobles cremant-se al sol i tu a dins a casa tan fresquet.
16: Aquest estiu no abandonis el teu espai exterior. A Servei Estació ho tens tot per rescatar-lo. Sistemes de rec, jardineria, testos, adobs, gespa artificial, tendals, parasols, mobiliari exterior, barbacoes...
15: Servei Estació. Si el teu balcó pateix, és perquè vols.
16: Obrim de dilluns a diumenge.
17: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
18: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
17: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
19: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
20: Propera parada, plaça Lesseps.
21: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
22: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
23: RAC 1.
24: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
25: Estadella, una cosa, en sèrio em devindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
24: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
25: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
24: Hi ha gent i el Pere Mas.
26: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
25: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem els inagraells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
26: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
23: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
27: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
28: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
27: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
29: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
27: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
23: RAC 1. Tots som un milió.
30: Notícies.
23: Contingut exclusiu.
30: Ràdio en directe.
23: RAC més 1.
30: Podcast.
23: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Més.
31: Avui, a la tertúlia, amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani i els periodistes Dani Guillem, Sílvia Cànovas i Glòria Barrete.
1: Hem estat ara aquí durant tota la publicitat la Sílvia, el Dani, el Moja i la Glòria investigant, intentant jugar. S'han anat dient municipis, viles de Catalunya que no ho són. Ja, per exemple, llegeixo xarxes, Tornabous, podem dir que no, Sant Pere de Rodes ja ho havien dit abans, Agramunt... Bé, podem dir que no, sí, no ho sé. Vull dir, Tornabous, bueno, ja ho he dit, no, Tornabous no és. Agramunt... jo crec que la gent vagi proposant, però sobretot lo important és treure el cap, anar a buscar la raconeta i anar a buscar el Jordi Balaguer. Però abans, a veure, mentre això passa...
3: Perquè vila, vila mil·lenària vol dir que
1: vila
3: és...
1: Vila mil·lenària.
3: Sí, vol dir que vila és vila.
1: Mm. Uh-huh. Ja està pensant en Vilafranca.
3: No, t'he dit que Vilafranca no,
1: ja està pensant en Vilafranca.
0: Està insinuant que comença per Vila.
3: Correcte. Vilafranca no, perquè pel número de quilòmetres no,
2: no
3: és.
2: Arriba.
1: Però no m'apreteu, perquè jo parlo, jo xerro molt.
3: Clar.
2: I acabarà dient tu, pobre.
1: Sí.
2: No. Sí, jo empatitzo molt, perquè a mi em passaria el mateix.
0: El tema és, on està el ventilador, Sergi?
3: Exacte, és que no volem res més.
1: Sí, ho entenc. A veure, va, 10 i 20. Començo... Vull un sí, un no per resposta, i després desenvolupem. Sílvia Cànoves. Sí o no a instaurar el sistema de vinyeta a les autopistes catalanes, és a dir, que els vehicles que més contaminen i sobretot els vehicles que més fan servir aquestes carreteres paguin més. A favor o en contra d'instaurar el sistema de vinyeta tal com defensa el Parlament
3: paguin
1: de Catalunya?
3: Paguin més o paguin?
2: Paguin més.
0: No, és que té raó, és que té raó.
3: No, no és el mateix, eh? Vull dir, paguin més o paguin.
2: Sí, sí.
1: M'agrada el
3: ningú,
1: matís.
3: Ara ningú paga.
1: No, ara ningú paga.
3: Per tant, que paguin només ells o paguem tots per ús i ells paguen més? Clar, és la pregunta, eh? Sí, sí,
1: posa
3: sí,
1: la
3: sí.
1: Teva opció, segona.
3: En tot cas, sí.
1: Sí, eh?
3: Sí, algú ha de mantenir... Bueno, sí, clar, després entrarem en el debat de si Catalunya i mentre siguem formem part de l'estat espanyol potser també que paguin altres. Però dit això, sí.
4: És a dir, no puc desenvolupar, he de dir sí o no, no?
1: Retorn dels peatges, sí o no?
4: Sí.
1: Dani Guillem?
0: Retorn dels peatges, sí. Vinyeta, sí, però amb matisos.
1: Val.
2: Jo m'apunto al Dani. Sí, sí, però amb matisos. Sí, sí.
1: A veure, comencem amb els matisos de...
0: Els matisos és molt senzills. Vull dir, amb el peatge, si tu passes cada dia... Com que l'utilitzes cada dia, estàs contaminant més, l'estàs gastant més, doncs tu pagues cada dia el peatge. Amb la vinyeta, si tu, Sergi, passes un cop al mes i jo passo cada dia, tu i jo pagarem el mateix. Amb la qual cosa, és un sistema que no és proporcional, per tant, és injust per tu i és a favor meu.
2: O inclús ell pagarà més per si el cotxe seu és molt més contaminant utilitzant-lo una vegada.
0: Clar. Per tant, la vinyeta jo crec que és el mal menor de la solució a la que ningú s'atreveix a fer des d'un punt de vista polític i governamental, que és dir, senyors, ha estat un error, ho sentim molt, tornem enrere i tornem als peatges.
3: Compte, eh? És a dir, la vinyeta no és un invent del 2026.
0: No.
3: És, si no me recordo malament, el conseller Rull, que ja la planteja el 2016-2017.
0: I existia a Alemanya.
3: Sí, no, a Catalunya ja la planteja el conseller Rull quan era conseller de Política Territorial i Territori, perdó. I està pensant, està pensat, la proposta o el plantejament és perquè algú, d'acord de treure els peatges, però algú ha de finançar el manteniment d'aquestes autopistes. Lo estrany és... que segurament és perquè el que dius tu, Dani, és a dir, no queda bé posar-se en segons quin jardí i el que quedava molt bé era treure peatges en aquell moment. Problema, hi ha hagut moltíssims problemes sobre ús de segons... Bueno, i més tenint en compte segons quina artèria, que la P7 és una de les principals, sobrecàrrega, augment de número d'accidents, augment de número de morts, moltes coses. És a dir, plantejar ara la vinyeta... Sí, benvinguda, amb matisos, cal estudiar-ho. Jo no perdria el temps, perquè ja l'hem perdut 10 anys, però que recordem que és una proposta que ve del 2000, si no m'equivoco, 2016-2017. Amb matisos, sí. Ara que ja estem no? En una època on tot és el canvi climàtic, sostenibilitat, perquè fa 10 anys d'això en parlàvem relativament poc, perquè tampoc convenia parlar-ne. Cotxes que més contaminen, bueno, una sèrie de coses, sobretot pagament per ús, també estic d'acord, però ja que obrim el debat, o ja que el govern el vol obrir, vull creure que el vol obrir per un tema d'implantació o d'intenció d'implantació i no perquè sigui un tema de cortina de fums, que això també estem acostumats amb segons quins temes quan arriba l'estiu.
0: I sobretot ha de ser una taxa finalista. O sigui, s'ha de reinvertir en el manteniment i la millora d'aquestes carreteres. Cosa que els peatges no eren finalistes.
3: I aquest és manteniment, era, aquest, és finançament per mantenir.
0: Aquest era un dels grans errors dels peatges, que els peatges, no, eren finançament per l'empresa privada que gestionava aquella carretera. Però no hi havia cap compromís dins del contracte de que havien d'invertir uns mínims en el manteniment i la millora d'aquella carretera, com, per exemple... ara que acaba de sortir la concessió aquesta tan gran de l'àrea metropolitana, amb els contractes d'aigua, sí que existeix això. Aigües de Barcelona ha de complir un mínim d'inversió i manteniment en la xarxa potable d'aigua dels 30 i pico municipis que gestiona Aigües de Barcelona per contracte.
3: El naixement de la vinyeta del 2016 té com a objectiu finançar el manteniment de les autopistes. Vull dir que no, tampoc oblidem això de és a dir, a banda de substitueixes el peatge, implantes la vinyeta, però és per mantenir el, perquè això era evident que havia d'arribar. On estem arribant ara? El problema és que ha arribat 10 anys després.
1: Moja.
4: Evidentment, és un problema de model d'inici. És a dir, quan es va plantejar acabar amb els peatges, no es va proposar una altra mesura que no fos la gratuïtat, no? I entenc que quan et proposen la gratuïtat, tothom doncs, hi està molt a favor, perquè evidentment també hi havia una desigualtat territorial, perquè si tu mires a nivell d'Espanya també en aquest àmbit, doncs te n'adones que hi ha una desigualtat territorial. Però a mi sí que m'agradaria fer un matís, perquè estem parlant de l'ús que es fa de l'AP7, de qui deteriora, de qui provoca segurament aquesta sobrecàrrega que a més provoca altres debats com el reordenament del trànsit, i crec que aquí el tema està en el transport pesant internacional i sobretot també en tota la càrrega que hi ha del turisme o del trànsit que arriba, no? És a dir, no està tant, jo crec, de la gent que l'utilitza en el dia a dia. I aquí hi ha un altre tema de fons que no estem posant sobre la taula, i és la necessitat d'enfortir el corredor mediterrani ferroviari. És a dir, aquí no, el debat no pot servir per amagar d'un altre tema més estructural, i és que no tenim una infraestructura ferroviària que pugui ajudar a treure aquesta càrrega del transport pesant. Per tant, jo crec que aquí està el tema.
3: Aquesta sobrecàrrega del transport pesant abans hi era, però menor. Mm-hmm. Perquè, evidentment, el peatge, és a dir, quan tu pagues, tira enrere a molta gent. L'establiment de la vinyeta també tirarà enrere segons què, però és que ara no tens alternativa. Clar. I llavors és quan et dono la raó. I tornem a posar un tercer tema damunt de la taula, que és la desinversió a Catalunya en infraestructures.
2: Jo també pensava en el mateix, és claríssim. Al final també cal una pedagogia, perquè sovint, el que heu dit a l'inici, no? Davant de la gratuïtat tothom s'hi suma. Mm. Però clar, també hem de començar a entendre que si és un bon servei tindrà un preu, i sempre hem dit, amb el tema dels autobusos interurbans, però també la xarxa ferroviària, la gent de vegades està disposada a pagar, perquè tots paguem per moltes coses. Ara bé, ha de ser un servei de qualitat. El que no pot passar amb la P7 és el que hem viscut, perquè dius, evidentment, els transports de mercaderies pesants han de tenir un sobrecost, perquè també té una sobrecàrrega dins la infraestructura que no pot assumir un ciutadà. I també li hem de donar eines a un ciutadà perquè tingui un cert marge de maniobra si el seu cotxe contaminant no té alternativa. És a dir, si ferroviàriament no tens una alternativa de transport, senyors, què hem de fer?
5: Bueno.
2: Hem de llogar una furgoneta entre tots que sigui híbrida i surti més a compte? Potser sí, però clar, això és una sobrecàrrega també al ciutadà, que també dius, hem d'explicar-li a la ciutadania que si hi ha un servei de qualitat s'haurà de pagar. Però això no estem tots disposats, i sobretot el sistema polític no està preparat per assumir aquest sobrecost i dir-li a la ciutadania a les portes de les eleccions municipals i estatals, escolti'm, tornarem, perquè ha estat un error el que tu deies, ningú vol assumir aquest error.
5: És que, parlant en plata, vull dir, realment, si volem assegurar un manteniment i una seguretat a les nostres carreteres...
2: Gratis és impossible.
5: No, és que és per això t'anava a dir. Segurament les autopistes haurien de tornar al peatge i les carreteres normals haurien de tenir una vinyeta. Per tant, aquí, tothom que tingui un vehicle... Jo, per exemple, l'impost de CO2 de la Generalitat de Catalunya no el defenso, em sembla un error. Em sembla un impost purament recaptatori. Ara, una vinyeta per tot aquell que tingui un vehicle sí que em semblaria bé. Sí que em semblaria bé perquè parlem d'autopistes, però és que al final hem de mantenir les nacionals, perquè però, també són carreteres, i aquell que no es pot permetre una autopista està passant per una nacional.
1: Jo et pregunto, Dani, només pregunto, quina diferència hi ha entre l'impost del CO2, que és un impost que es paga per tenir un vehicle, i el que tu dius que trobes bé, això no ho veus bé, però el que sí que trobaries bé és pagar una vinyeta pel fet de tenir un vehicle.
5: Perquè jo el meu vehicle, el puc tenir parat tot l'any. Llavors, aquí torno al que he dit abans. La mancança de la vinyeta és dir, vostè, quin ús fa del cotxe? Quants quilòmetres fa l'any? Aquest és el sistema perfecte que hauríem de trobar. I per discutir-me una mica amb en Moja, que és molt difícil. No. Per mi és una fal·làcia el fet de que, en l'actualitat és una fal·làcia el fet de que les autopistes sempre hagin estat més cares a Catalunya que a la resta d'Espanya. L'autopista més cara de tota Espanya és l'autopista que connecta el nord de Galícia amb el sud de Galícia, que no arriba a 200 quilòmetres i pagues 20 i pico euros. I o passes per allà o tires 5 hores per travessar Galícia.
3: I està bé, que no trobes curiós que dues comunitats autònomes que mai han sigut, que sempre han sigut d'altres, tinguin les peatges més?
5: Jo...
3: Però és igual, jo no vull entrar. Faig un apunt només. No oblidem que la vinyeta es torna a recuperar pel sobredimensionament de l'AP7, bàsicament i majoritàriament. I això, sí, però que no amagui, no oblidem que això passa perquè el transport públic no funciona, majoritàriament Rodalies.
5: No.
3: Perquè, no, Dani...
5: Estic d'acord, però no és absolut. Perquè el principal problema de l'AP7 ara mateix és que tots els camions passen per allà perquè ja no paguen.
3: Sí.
5: I abans no passaven perquè hi havia un peatge. Torna a posar un peatge als camions.
3: No, oblida't dels camions, que també t'ho compro, T'ho compro. L'increment de cotxe particular a l'AP7, és que no m'he equivocat a la xifra.
2: És molt increïble. Sí, sí.
3: Perquè no funciona el transport públic. Molta gent... Bueno, tu agafes la línia... Jo dic, parlo de l'AP7 perquè, insisteixo, és l'artèria principal.
5: Sí i no.
3: Tu veus l'AP7 de punta a punta, com funciona el servei de Rodalies, que li dona servei,
2: recordeu que estava tallada durant molt de temps, molts mesos. Clar, la gent es va acostumar al transport.
3: I el servei públic no dona l'abast, ha engolit tota aquesta gent.
5: Sí i no.
4: Hi ha un altre element, jo que sóc de l'Empordà, de Girona, és a dir, la gent que de l'Empordà anem cap a la ciutat, que és que si al final s'acaba incorporant aquesta vinyeta o un altre sistema, molta gent que va per l'AP7 i no vol pagar, digue-li camions o digue-li el que sigui, van per carreteres secundàries. Mm. I la Nacional 2

0: per gratis, menys cotxes i no trobes camions.
1: Clar, la 340 és l'alternativa, ara.
0: No, no, però és que molt més segura, sí, sí. Ara tampoc sí. Tal, però
1: la,
0: però
1: la 340 i el tram per l'Ordal és l'alternativa de tots aquells que si baixem un cap de setmana a l'Ebre o a la zona de Tarragona passar el cap de setmana o fer alguna activitat, bueno, jo, per exemple, a la tornada és que ja ho agafo directament. Abans perquè era... a mi em va bé, perquè per anar a casa em va molt bé, jo ja passo per l'Ordal.
0: Abans era impensable, sí. Perquè et trobaves molts camions. I ara el camió ha fet el canvi, clar, evidentment per la gratuïtat, s'ha anat a l'autopista, llavors ara tens els tres carrils, quan dic els tres vull dir els tres, sí. Ocupats per camions, que s'avancen entre ells, clar, que no és segura.
2: Mira, només una anècdota, em permetreu la personalitat, però jo em vaig treure el carnet de conduir aquest març del 2026, vol dir que fa un any que feia pràctiques amb el meu professor d'autoscola i me'l treia, m'examinava a Vilafranca del Penedès, i és a dir, els últims mesos anaves cada dia a fer pràctiques, les dues hores de pràctica que tenies, a Vilafranca a fer-ho. I jo recordo el professor d'autoscola, primer, segon dia, tercer, el quart va dir... haurem de canviar la ruta perquè aquí hi ha tants camions que és que ni pots fer avançaments segurs ni pots reduir correctament. I diu, és que no et puc ensenyar a anar per l'autopista perquè ja tot el que fèiem no és. Era real i aquesta persona porta més de 20 anys treballant en això.
1: Atenció, que la Glòria està obrint un mal.
2: No parlarem de l'autoscola.
3: És un bon mal.
2: L'avançament de camions, és a dir, què feien els camions al carril del mig i de l'esquerra quan no poden?
1: És un mal del que jo sóc molt fan, que és, sisplau, circuli per la dreta.
2: Sí, efectivament.
3: Home.
2: Sí, sí, sí. Però és això. Llavors, en els trams de pujada, però és que això ho tinc gravat a foc i vaig pensar, què passa amb la P7? I em va dir, des que van treure el peatge, això és insufrible pels alumnes.
1: Jo,
2: home, per tothom.
1: Jo, l'assumpte de circuli per la dreta, que tothom circula pel mig, l'arreglaria molt fàcilment. Jo tallaria el carril de la dreta de la P7, convertiria l'autopista de 3 a 2 carrils, que en la realitat ja ho és, i tots aquells que van per la dreta, que són el 70-80%, perdó, tindrien un ictus perquè no sabrien què fer.
2: Jo t'he de dir que vaig per la dreta, que em van ensenyar
1: així,
2: molt
1: perquè
2: bé.
1: Perquè és que anar per l'autopista avui en dia...
0: Quan dius la dreta, què vols dir?
1: El carril de la dreta.
0: Però aquest és el de lents.
2: No, els de lents. Has d'anar normalment a la
1: cabana. Normalment has d'anar pel carril de la dreta. La gent va pel mig.
2: Sí. I sobretot els camions, insisteix.
1: La gent va pel mig.
2: No pots anar a 80 pel carril de mig.
1: O sigui, la gent va pel mig. A la pràctica, l'autopista, l'AP7, té dos carrils. Dos carrils, perquè el de la dreta no el fa servir ningú.
0: Bueno, se suposava...
1: De fet, hi ha un moviment que sí, ja sí. Està començant a fer córrer, que en les successives reformes del Reglament General de Circulació, doncs que si tu trobes algú que va a 100 per hora pel mig a l'autopista, que hi ha una alta probabilitat, un 90-95% que te'l puguis trobar, que puguis fer un adelantament
2: per la dreta. Sí, sí,
1: perquè és que realment...
2: Bueno, de fet, si vas a la mateixa temperatura... A la mateixa temperatura, anava a dir, a la mateixa...
0: ventilador.
2: Amb la mateixa velocitat hauries de... O sigui, ja la velocitat et porta a la dreta, cosa que
0: les autopistes cada vegada tenen velocitats més canviants, més canviables, és a dir, anar 100 per l'autopista, jo crec que a dia d'avui, segons en quin tram, és un regal, perquè quan no vas a 80 et fan anar a 90 per contaminació, quan no tornes a baixar 100, vull dir, anar 120 per l'autopista cada vegada és més difícil.
2: A la P7 amb els camions no passa.
0: Per indicació,
3: jo avui a les 5 del matí anava circulant per la C32, baixant cap a Barcelona, i ja es podia imaginar quants cotxes hi ha a la C32 o a les 5 del matí. 4. Jo anava pel carril de la dreta, ben tranquil, i ja he vist 200, 300, 400 metres més endavant, allò les llums vermelles d'un cotxe, m'anava apropant, que anava pel carril del mig.
2: I potser anava a 80, efectivament.
3: I en aquell moment penso, l'avanço per la dreta, perquè és que jo anava més ràpid, jo devia anar 115, 120 km per hora, la velocitat que tocava pel tram, i devia anar aquell cotxe a 100. I dic, em quedo a la dreta i l'avanço per la dreta? No, perquè no puc fer-ho. Jo, a les 5 del matí, sol en aquella autopista, he hagut de fer no dos canvis de carril, 4 canvis de carril, perquè he hagut d'anar de la dreta al mig, del mig a l'esquerra, avançar, aquest bon home, un taxi, per cert, de l'àrea metropolitana de Barcelona, tornant al del mig i tornant a la dreta.
1: Un conductor professional, un taxi,
2: Clar, és que, o sigui, hi ha molts malalts. Ara imaginem a la P7, amb
1: si
2: els camions...
1: Igual que vagi a baixa velocitat, anar pel mig.
2: Necessitem un peatge,
4: jo aquest matí m'he trobat porcs senglars. Si em serveix també com un altre meló...
3: Per quin carril anava?
1: Van pel mig?
4: Anava per la dreta.
0: Per quin carril anava?
4: El porc senglar anava per la dreta, si no m'equivoco. Anava una mica per tots.
3: Va, som pràcticament dos quarts i mig ja d'11. Ara parlem de Zapatero, però abans... Jordi Balaguer, hola de nou.
4: Hola de nou, què tal?
3: Escolta, està costant avui, això, eh?

0: Déu-n'hi-do, portem justament una horeta i 12 minuts.
1: He de dir, però, que és veritat que entre la primera connexió i la segona ha passat bastanta estona.
0: Sí, sí, però
1: llavors,
0: no passa
1: clar, res. Jo la gent estava esperant pistes. A veure, recordeu que tenim el Jordi Balaguer en un punt de Catalunya. De moment la gent ha anat provant sort, però de forma completament a l'atzar i aleatòria, i clar, potser hi ha hagut algú que el punt li ha caigut una miqueta més o menys a prop, però s'ha dit... Pràcticament, si no hem resseguit tota la geografia catalana amb els noms que a mi m'han anat passant, no hem fet res. Llavors, Jordi, fem un repàs molt ràpid de les pistes fins ara i en donem alguna més?
0: Mira, doncs em trobo envoltat per quatre parets empedrades,
1: sí.
0: Els meus ulls es fixen en una gran escalinata, fa calor, ara mateix estem a 30 graus... Estic a 86,89 quilòmetres en línia recta des dels estudis de RAC1, o sigui, avinguda diagonal 477, i amb el flux de cotxes, més o menys tardaríeu a arribar-hi, 1 hora i 26 minuts. Mm. Això per la primera part. Han fet també la segona, que és una vila mil·lenària situada al bell mig d'una vall, 434 metres sobre el nivell del mar, una zona rica en agricultura cereal, ametlles i vinya. I és un municipi que té 885
1: habitants. 885
0: habitants.
1: Aquí, per exemple, una persona molt estimada d'aquesta ràdio, no diré el nom, Oliveres, he dit el cognom només, diu Sud de l'Urgell, Vall del Corb, Guimarà o algun d'aquests, diu. Aviam, la gent va provant. Jordi,
0: sí, i Déu-n'hi-do,
1: Què més
0: hi ha gent
1: dir?
0: Que s'aproxima molt.
1: Què més es pots dir? D'on estàs?
0: Mira, és un poble que s'estima molt la música.
1: Aquí ja tenim una pista més.
2: Vila.
1: Poble.
2: 885 habitants.
1: Ah, no, és veritat que no és una pista. No, és veritat que no hi ha ciutats. M'havia oblidat el dels habitants. Disculpeu. Sí, poble. Què més?
0: És un poble. És un poble que s'estima molt la música, d'acord? Perquè és una tradició que ve molt de lluny i ha deixat alguns noms destacats, d'acord? Com Francesc Gavarró, el violoncel·lista dels Beatles...
1: Com?
0: Aquesta deia l'Unity's Love, Frank Sinatra i de les primeres pel·lícules també de James Bond.
1: Com? És a dir, sí. Frank Sinatra va néixer al poble on estàs?
0: No. Ell és el violoncinista, el Francesc Gavarró, de Beatles, Frank Sinatra i algunes pel·lícules també de James Bond.
1: Sí, perdona.
0: I per mi també una de les pistes que també et puc avançar és que aquest poble, barra vila, destaca per l'artesania ceràmica, amb el silló o càntir negre, tan característic de la vila, que es porta treballant des de manera tradicional, com a mínim, des del segle XIV.
1: Francesc.
3: És una gran pista, això.
1: Gavarró.
2: Sí. Ara hi ha 885 potencials persones sortint de casa.
3: Sí. Corrent, jo anava a dir, no podem marxar... Però fins quina hora és això? Perquè ens donaria temps. Ara. Potser per la P7 no,
4: N340 vas a parar més o menys. Sí.
1: Noms clau i dades clau, que ha donat ara el Jordi Balaguer. Jo deixaria... Jo pararia aquí.
2: Sí.
1: Perquè I jo tant, crec que ara...
0: Crec que són unes grans pistes.
1: Sí. Per tant, ja ho saps, si algú arriba a tocar-te, avises, xiules i
0: puc fer-vos res, un petit apunt.
1: Ai,
0: han
1: què?
0: Entrat dues persones al lloc on soc i em diuen, perdona, és aquí l'espectacle de flamenc? I jo pensava, crec que no faig cara de ballar molt flamenc, també t'ho he dit.
1: No.
0: Diferent.
1: Bueno, Jordi, fins ara, avisa'm.
0: Fins ara, aquí us espero. Gràcies.
1: 20 minuts i les 11. Pausa. Breu, a més. Són menys de 2 minuts. I parlem de Zapatero i la Sílvia Cànovas, el Mohamed El Amrani, la Glòria Barreta i el Dani Guillem responen a la pregunta de si l'entrevista d'ahir a José Luis Rodríguez Zapatero realment li ha servit d'alguna cosa o no, si li va bé o no. De seguida.
5: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
8: Yo, Bolivia, Bolivia.
9: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
10: RAC 1.
11: Escolta, escolta, para la música. Jo marxo.
12: Com? Però ja? Tant d'hora?
11: Sí, sí. No, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
13: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
14: Vinga, desfilant.
15: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
11: Apa, adéu.
12: Ala, a cagar tot.
15: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
15: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
11: Sí.
0: RAC 1. Tots som un milió.
16: El perquè de tot plegat.
17: Un minut i tres quarts d'onze. Moja, comences tu?
18: Sí, a mi no... La pregunta era si em va convèncer.
17: Sí.
18: No em va convèncer, perquè crec que...
17: No, o què et va semblar una mica
18: en general. Val.
19: Ja directament.
18: Sí,
19: ja
18: com que avui estem fent preguntes...
19: Sí.
17: Avui estic jugant a això.
18: Avui estàs jugant a això.
17: Avui jugo a fer preguntes.
19: Pels ullers que s'incorporen ara i que han baixat de no sé on...
17: Sí.
18: Val, perfecte.
17: Sí.
18: Doncs, a veure, jo crec que titularia l'entrevista que va fer ahir com una necessitat de controlar el relat novament i sense aportar nova informació. Per tant, jo crec que la informació més important que ens havia de dir era d'on va treure les joies, no les va, és a dir, no va donar noves dades i no va explicar d'on les ha tret. Va recalcar que era que no era benefici patrimonial, però clar, si vols fer un exercici de transparència, el més fàcil és dir d'on les has tret, d'on han sortit, què feien en una caixa forta, coses com aquesta, no? Llavors jo crec que s'ha vist obligat una miqueta, després del silenci de més de 65 dies callat, que és el que ha estat durant aquest temps, des de l'últim moment que el vam veure en aquell vídeo, en aquell jardí, que doncs, bueno, se'l veia més o menys tranquil. Ahir a l'entrevista jo no el vaig veure tan tranquil, però crec que és més aviat una necessitat de controlar el relat. Ho va fer, jo crec que és important analitzar la forma, ho va fer a la televisió en directe, i crec que aquesta necessitat de fer-ho a la televisió en directe, jo crec que també era per una necessitat de recuperar la institucionalitat, no? Com per dignificar el seu paper presidencial, que s'ha vist com tacat. Per tant, jo crec que no convenç, és una necessitat personal, però a part d'això, a mi, quan l'escolto, el que em genera és una pregunta de, més enllà, evidentment, de la presumpció d'innocència i evidentment d'aquesta necessitat de poder comprendre les seves explicacions, que van ser molt poques, és que s'obre un altre debat, i és com es regula o com hem d'entendre el paper dels expresidents en aquest país, no? És a dir, fins a quin marc es pot arribar a jugar com a expresident, i aquí podem analitzar altres països com Estats Units o d'altres democràcies, de com ho fan. Per tant, jo crec que no em va convèncer.
20: Jo també vaig veure l'entrevista en directe. De fet, jo crec que l'expectativa era altíssima, no? Perquè deien exclusiva, no? Entrevista, tindrem... I realment a mi tampoc em va convèncer. Diria que la comunicació no verbal durant l'entrevista és bastant nefasta, no sé si el relat era aquest i l'objectiu, però vaig pensar molt mal preparat això. Hi ha moments de l'entrevista, no recordo quina pregunta, però li pregunta i de fet sembla que miri a algú fora del plató, no? Els que hem fet entrevistes sabem que tenen els assessors o la seva persona de confiança en un altre punt, i inclús hi ha una pregunta que li fa el presentador i ell mateix diu, perdón, no m'he enterado. Clar, com no?

0: No m'he enterat. O sigui, aquell punt de dir, escolti'm, o té vostè un pinganillo que li estan explicant què ha de dir, cosa que això comunicativament és bastant nefast, perquè vol dir que t'has assajat un diàleg perquè no és creïble, no el saps expressar perquè no és teu, i sobretot aquella... penso que ella intenta normalitat de és un regalo de cortesia, jo al final no sé ni què teníamos dentro de la caja fuerte, home, és bastant sospitós, arriba inclús a apuntar que és el que tenien perquè unes joies d'aquesta magnitud et passin desapercebudes, no sé si vosaltres teniu això a casa, ja et dic jo que no, i aquest tipus de regals no sé si són habituals, jo crec que de les poques explicacions que va fer és un flac favor també a la institució i al personatge mateix.
1: Ahir comentava el Joan Julivert, quan vam seguir l'entrevista en directe, que ell deia que es van veure clarament dos zapateros. El de la primera part de l'entrevista, a més amb aquella carraspera que li va jugar amb les passades, però que se'l veia potser incòmode, tens nerviós, i el moment en què se'l veia molt més segur i molt més convençut era quan va, no?, parlar del dret a l'honor, el dret a la intimitat, perquè
0: per això
1: amb allò
0: relats,
1: ell sí que està
0: no?
1: molt encès.
0: Hi ha un relat estudiat judicial, jo explico, però fins aquí, i de fet hi ha un moment de l'entrevista que vaig pensar, i llavors per què ve vostè? Si no pot explicar certes coses, jo m'explicaré, jo ho faré, s'han d'esperar, i després la part aquella més personal que dic sense dir, però es notava més, ara jo responc perquè jo ho estic vivint, no? L'altre no sé.
2: Segurament la persona que tenia fora de càmera era el seu advocat. Perquè el primer que anava en contra d'aquesta entrevista era el seu advocat, perquè Zapatero té mala peça al teler. Té una doble condició. És el primer expresident imputat, amb la qual té una vessant mediàtica i política que no pot abandonar, però al mateix temps té un procés judicial en el qual ell és el primer imputat, perquè ens entenguem, en els prioritaris, en els més importants, ell és el que pot pringar més. Parlant en plata. Llavors, aquesta dicotomia li dificulta molt la seva gestió política i mediàtica. Per què va anar? Perquè havia d'anar. Perquè havia d'anar, perquè... I jo crec que s'equivoca no anant abans que Julio Martínez vagi a declarar. Perquè Julio Martínez no té aquesta dicotomia. Julio Martínez juga més mediàticament que no pas judicialment. De fet, el seu joc mediàtic influirà en el judicial, clarament. Ahir Zapatero es va arriscar moltíssim perquè qualsevol paraula fora de lloc li podia condicionar molt el fil del que penja des d'un punt de vista del seu procés judicial. Això afegit que serà un procés judicial molt llarg, amb la qual encara li dificulta més aquesta gestió. Jo no m'agradaria trobar-me en la pell de Zapatero. També et dic, ens estem centrant molt en les joies, quan realment, si m'ho permeteu, les joies són l'anècdota. Jo sé que fa lleig, però les joies són l'anècdota, perquè realment el gran gruix, el gran gruix de l'acusació és l'altre. I estic totalment d'acord amb en Moja. Ara no és el moment, crec, perquè en calent aquests debats no s'han de fer, però aquí el gran debat és... Per què un president del govern espanyol, quan deixa de ser president del govern espanyol, no pot tenir una activitat professional normal, dedicar-se, i només pot dedicar-se, per exemple, a fer consultories, que aquí és evident que clar, vull dir, tothom vol un expresident com a consultor. Ja no és Zapatero. Zapatero, Rajoy no li fa falta perquè ha tornat a treballar de procurador, però gent que ha sigut pionera, que ha estat al davant, al capdavant de moments polítics importants, Artur Mas, no podem nombrar Pasqual Maragall, pobret, perquè està malalt, José Montilla, vull dir, són gent que té una experiència, que té un coneixement de la situació política, de la situació econòmica, de la geopolítica mundial, que a mi m'encantaria poder fer un cop a l'any un dinar o un cafè amb qualsevol d'aquests personatges per poder parlar de política. Per tant, aquí és el gran debat que vindrà després. És quin paper han de poder fer els expresidents. Perquè paral·lelament també tenim un Felipe González o un José María Aznar que s'omple les butxaques per estar en un consell d'administració, un d'Endesa i l'altre no recordo d'on, i Felipe González també té negocis a Sud-amèrica. I ningú els està posant en dubte. Per tant, crec que aquest és el gran debat i llavors la dificultat del procés que està, que està conduint José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Em situo... Jo em centro més amb el tema de l'entrevista. Jo crec que és una petició, aquesta entrevista, per precipitada i per planificada i programada amb molt poc d'antelació. respon a una mena de petició del PSOE de que Zapatero sí o sí surti a aconseguir col·locar, si més no, un missatge que és, i tot això ve a posterior de la compareixença i declaració de Julio Martínez, que és quan sí o sí involucra algú de dins del Consell de Ministres en coneixedor de la, de la gestió de Zapatero. Quan la pilota es situa a través de la declaració de Julio Martínez dins del Consell de Ministres és quan el PSOE salta les alarmes, a Moncloa salta les alarmes i es programa, es planifica, es demanda aquesta entrevista. De fet, dels pocs titulars més o menys clars que deixen a Rodríguez Zapatero és jo no he fet cap cosa d'aquestes, però no he contactat amb ningú de dins de Moncloa. És a dir, aquest és dels pocs titulars que Zapatero col·loca. El llenguatge, estic d'acord amb la Glòria, el llenguatge no verbal va ser això amb ràdio. La gent que sabem com parla, com es mou, com interpreta les coses i com les expressa Zapatero, també l'haguéssim, amb ràdio ho haguéssim notat també, aquests nervis i aquesta incomoditat, però en televisió va ser nefast, perquè es va veure que no estava còmode, que no podia respondre res. Si no pots respondre què vas a fer aquesta entrevista, jo crec que només buscava col·locar aquest missatge. Aquesta entrevista, crec que ho ha dit el Dani, és a nivell judicial, és zero recomanable, no pot fer aquesta entrevista abans de que engegui tot el procés judicial. Sí que jo crec que s'espera a posterior de les declaracions de Julio Martínez per poder dir és la seva estratègia de defensa i jo penso, i la teva és aquesta, clar, és a dir, estratègies de defensa, cadascú té la seva, però jo crec, estic gairebé segura que aquesta entrevista és demandada, sol·licitada, obligada, entre cometes, pel PSOE, que intenta col·locar aquest missatge de que no tenia res a veure la Moncloa ni el Consell de Ministres amb tot el d'afer al rescat a Plus Ultra.
2: Jo estic d'acord amb el que diu la Sílvia en el sentit de que Julio Martínez està fent un Aldama. Vull dir, està copiant exactament l'estratègia d'Aldama. Aldama què fa? Aldama es presenta davant del jutge i bueno, raja no. O sigui, raja que es passa de la ratlla fins i tot que en molts moments implica a Pedro Sánchez sense proves, però al final la seva estratègia en globalitat li surt bé. Li surt bé perquè
3: però el que ha de demostrar ha sortit... en proves ho demostra en proves, eh? Cuidado, perquè aquesta és la diferència. És a dir, Aldama tu pots...
2: Aldama no ha presentat ni una prova al jutge.
3: Que presenta proves. Les que impliquen els dos de la presó, sí. Clar, és a dir, de Sánchez que... pots dir missa, entén-me, eh?
2: O sigui, per condemnar a Koldo i per condemnar a Ábalos... No calien les proves d'Aldama, ja t'ho dic. Vull dir, és que no calien. Vull dir, aquest era un cas clar, claríssim. O sigui, si ja anem més enllà, ja ens estem ficant amb camisa de 11 vares, però si ja anem més enllà, vull dir...
3: Les proves calen, eh?
2: Tots els dubtes que ara mateix hi ha sobre la justícia, si no hagués existit el cas Koldo, que era claríssim, Pedro Sánchez ho tindria molt millor. Perquè realment, el cas de la seva dona, el cas del seu germà, jo crec que el cas de Zapatero també podria entrar en un cas dubtós de determinades actuacions que s'estan fent, sense anar més lluny, la prova que comença i que alimenta aquest procés judicial són unes escoltes telefòniques que venen dels Estats Units i que arriben en mans del jutge sense seguir el procediment que haurien d'haver seguit. En un altre cas...
3: Però que no el busquen a ell.
2: En un altre cas, aquest cas cau. Cau. Per un error de forma, cau. I per això Zapatero és la seva primera estratègia.
3: Per tant... Bueno, però perquè troben coses també.
2: Però en qualsevol cas, jo crec que Julio Martínez el que fa és un Aldama. És dir, no, jo, ventilador, Zapatero lo hacía todo, i jo era un mandao.
3: I que faig un apunt. Vosaltres minimitzeu, ja sé que... No, ja us he entès el context, però minimitzeu el tema joies. Jo no el minimitzo, eh? El tema joia jo no el minimitzo, és a dir, ja no només pel codi del bon govern, que això ja al final és una mica és més ètic que legal, tu no pots no saber qui t'ha regalat aquestes joies, quan te les han regalat,
2: sí,
3: per què te les han regalat...
2: Sí que ho sap, el problema és que no pot donar aquesta informació primer mediàticament, que no judicialment.
1: Ella hi va dir que clar, això ho respondria davant del tribunal.
3: Clar. Sí, sí, sí. El primer dia va dir que era una herència, vam canviar de versió, estàs, te la compro...
2: Estàs lligat de mans, estàs lligat compro, de mans i peus.
3: Però quan vols, les explicacions les dones. I quan no, i quan necessites temps, perquè quants dies portem, moja, 65?
1: 65.
3: És que ara ho diré davant del jutge. Clar, guanya temps en principi per intentar trobar una acreditació, però bueno.
1: A veure, moja i...
4: Sí, tampoc hem d'oblidar que el que engloba tot això el context és que Zapatero, venim de que és i ha estat un referent moral per l'esquerra progressista, pel propi partit, i evidentment això és un xoc. Una cosa que va cridar molt l'atenció era aquest rifirrafe que va haver-hi fent al·lusió a Felipe González. Llavors aquí el que et preguntes és el partit es queda sense gaire referents segurament morals molt destacables, expresidents, i Pedro Sánchez, aquí no sé si el reforça o el debilita, perquè és el que continua aquí d'alguna manera, tant internacionalment com a nivell domèstic, aregint-se o desenvolupant aquest paper. Llavors, em va crear també l'atenció aquesta al·lusió en relació als offshores que va fer quan parlàvem de Felipe González.
0: Sí, jo també estic d'acord amb això. Jo crec que qui surt benefici de tot això és Pedro Sánchez,
4: clar,
0: al final el focus mediàtic el posem en Zapatero, continuem amb el relat d'això eren tiempos pasados i ara ja la política és millor, i clar, tirem endavant, no? I dius, bueno, a mi el que em preocupa és aquest sistema de... Això de vegades passava, no? El codi ètic sí que està bé, però, bueno, ja saben vostès... No, a mi aquest saben vostès, no. Anem a això, anem a fer proves, i si vostè no pot, encara que li hagin demanat l'entrevista, si vostè no pot judicialment explicar res en pantalla... Doncs em sap greu, però algú l'ha d'assessorar i dir doncs ara no, millor ens callem.
3: Però tiempos pasados és relativament, és a dir, bueno, contractes, clar, sí, contractes de l'empresa de les seves filles, que a mi m'agradarà molt veure presumpció d'innocència, d'acord, m'agradarà molt veure contractes de mig milió d'euros en maquetació quan jo, una de les meves feines podria ser aquesta, és com inassumible això fa dos dies. Per tant, compte, i aquesta defensa de tot el govern... Bueno, ahir ja van començar a haver-hi unes certes fissures, sí. Però aquesta defensa de tot el govern de la figura de Zapatero, a mi també m'agradarà veure com s'acaba desencallant o...
4: Però jo penso que, a diferència del que podríem interpretar, Pedro Sánchez surt molt, no molt, però surt bastant reforçat com a referent moral del partit o del que queda de referent moral.
0: O únic líder, ara.
4: Únic líder,
0: no?
4: Exacte.
0: Sí.
2: És un procés tan llarg. És que veurem tants alts i baixos. Hi ha unes municipals d'aquí un any que també veurem què passa,
3: però
2: després a continuació hi ha unes generals,
3: però compte, és a dir, ja sé que hem d'acabar, Sergi, però Pedro Sánchez, ara m'imagino aquelles infografies que fa La Vanguardia habitualment, no? El satèl·lit, jo m'imagino Pedro Sánchez al mig i tens Coldo, Ábalos, Zapatero, és a dir, Cerdán, totes les persones de la seva confiança, i ell surt refusat com a líder. A mi algú m'ho ha d'explicar això, eh?
0: Al final,
2: el
0: que
2: problema és que en aquest mapa de satèl·lits que fa La Vanguardia...
3: No, que m'estic inventant, per La Vanguardia.
2: Ja. També tens el seu germà.
3: La seva
2: que inexplicablement és condemnat per prevaricació quan, sota el meu punt de vista, aquell que rep una plaça o un lloc de feina, sigui legítimament o no legítimament, no ha prevaricat, no el pots acusar de prevaricació, o la seva dona, que segueix sense passaport, quan el dama ha recuperat el seu passaport. Vull dir, aquesta ombra de justícia que ara mateix hi ha, aquesta ombra de dubte que hi ha ara sobre la justícia, jo crec que és una gran explicació del que ens diu el darrer CIS. Que és que Pedro Sánchez...
3: Quina llàstima que aquesta ombra, no, quan va ser el procés, no, i aquelles acusacions d'Artur Mas, Xavier Trias, aquesta...
0: Això ningú s'ho plantejava.
3: No omplíem tertúlies, no.
2: Tots sabem que la cuina necessita foc lent i temps.
3: Sí, xup-xup, exacte.
1: 11 del matí. Jordi Balaguer, hola, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, i ara sí que ho puc dir, que m'han trobat.
1: Oh, hombre, un aplaudiment, sisplau. Ha costat, eh?
5: Ha costat una mica, però jo crec que la història és boníssima. O sigui, és boníssima.
1: Per què?
5: Perquè jo us explicaré. Primer de tot, us presento el Josep, que és la persona que m'ha trobat. Bon dia, Josep.
6: Bon dia.
1: Enhorabona, Josep.
5: Escolteu, sí, no, un fort aplaudiment també pel Josep, no?
1: Vinga, un altre aplaudiment, sisplau.
5: Home.
1: Clar que sí.
5: Jo crec que, més que no m'ho explica jo, ell que ens ho expliqui, Josep, com ha sigut això? Com ens has trobat a nosaltres?
6: Doncs pues mira, estava regant a una finca d'ametllers, d'Anglesola, I just pujar a la furgoneta i he sentit, no res, quatre paraules i dic, bueno, això ha de ser Verdú.
5: Mm? I aquí és.
0: I furgoneta i avall o amunt?
1: Sí, estava regant amb el llest i he dit, espera, han dit amb el
6: llest. Bueno, amunt, perquè les oles més
0: amunt, avall. Amunt, és veritat.
4: De furgoneta a raconeta, per això.
5: La raconeta, home. Que...
1: Quanta estona de distància, o sigui, quants quilòmetres has fet?
6: 5 minuts.
1: 5 minuts.
5: Però 5 minuts per ràpid,
2: Però per favor, ningú dels 885 habitants de Verdú, que el podrien haver trobat caminant, i a més que Verdú tampoc deu ser molt gran.
1: Bueno, acabem de descobrir una cosa, que és que RAC1 no té oients a Verdú. És una de les conclusions del dia.
5: Tenim el Cesc Giró, que és el company de la casa que viu aquí a Verdú. Imagina't, ja la cosa es va fent grossa.
1: És fill il·lustre de Verdú.
5: Correcte. Quina és la pista que més t'ha fet pensar que eres... he d'anar a Verdú?
6: Les escalinates, perquè jo en aquest puesto hi vaig estar dilluns.
5: Ah, o sigui, on som exactament?
6: Bueno, al Castell de Verdú.
5: Correcte, al pati d'armes del Castell de Verdú.
0: Molt bé.
5: I res, home, jo suposo que aquest esforç que has fet s'ha d'emportar uns bons premis, no?
6: Bueno, si és possible, doncs endavant.
1: Home, mira, sí. Mira, t'enduràs. D'una banda,
5: sí.
1: Perquè tu sabies quins premis podies guanyar o has vingut perquè, mira, com que et pillava a prop, anaves cap allà?
6: No, no, jo he pujat a la furgoneta i sentit...
5: Jo crec que això encara li farà molta més gràcia, saber-ho per primera vegada.
1: Mira, que sàpigues que fent això t'has endut un xec de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat plus fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat, on podreu omplir el cabàs amb la millor fruita de Lleida, peix fresc de Llotges i la carn tendra i gustosa de granges catalanes. De fet, a primera hora, quan he dit amb la millor fruita de Lleida, he pensat, ja l'has pifiat. Però ha quedat allà. Una escapada a Finca Prats Hotel Golf i Spa de Lleida, que inclou nit d'allotjament per dues persones a una habitació doble de luxe i amb esmorzar bufet. També dos forfets per la piscina d'hidroteràpia i pel circuit Spa. Pots veure tot el que t'espera a fincaprats.com i, a més, un ventilador de sostre amb llum LED en tres temperatures de llum, amb comandament a distància, motor DC eficient, silenciós i aspes desplegables retràctils. Apa,
5: Sergi,
1: tot això.
5: És el que més li ha fet gràcia.
1: Se li han posat els ulls com taronges.
3: Digue-li que s'espatllen molt aquests ventiladors.
1: Sí.
5: Us està sentint en directe, O sigui, podeu dir vosaltres mateixos.
2: Atenció als futurs participants dels divendres. Els premis també donen pista.
0: Sí, perquè plus fresc. Sí. Només és a la zona de Lleida, no?
1: I
0: Noguera,
1: Finca Prats,
0: sí.
1: Que he evitat dir Lleida, dic que almenys no sé. Però sí, els premis
0: de pista.
1: Bueno, enhorabona. I primer guanyador d'aquesta edició d'estiu del món a RAC1. A gaudir-ho.
6: Moltes gràcies.
1: I Jordi, que moltes gràcies, que ja...
5: No, gràcies a vosaltres.
1: Posa't a cobert ja, sisplau.
5: No, o sigui, goita, agafo la raconeta i cap a Barcelona, ara ens veiem.
1: Ara, cap aquí.
4: O l'espectacle flamenc.
5: No, sí. De fet, aprofito perquè han tornat a entrar unes altres persones dient, perdoneu, que vosaltres veneu entrades.
1: Clar.
5: No, si no venc entrades, jo.
1: L'espectacle més multitudinari, de cop, ara, gent en processó,
4: anant cap allà,
1: cap a Verdú, per l'espectacle del flamenc. Va, Jordi, fins ara.
5: Gràcies, fins ara.
3: Ens escoltaran.
1: 11:05, fem una pausa, breu, Marc Tarrida, que és una de les novetats d'aquest estiu, el Marc Tarrida, actor, comunicador. Ell ens farà la seva lectura particular de l'actualitat de la setmana. Una mica és tot el que hem analitzat a les tertúlies aquesta setmana, no serveix de res. L'anàlisi bo és el seu. I després baixarem de l'hort i ja ens anirem de cap de setmana. Un segon.

0: van a matar.
1: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
2: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
3: Sí, digui'm.
2: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
3: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
4: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
5: Parcel·la MueveGo, en cada proveïment, regal segur a l'app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consulta'n les condicions a mueve.es.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-740 3.
8: Verisure.
9: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
10: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
15: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
14: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
15: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
14: Important, en un refugi climàtic natural.
15: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
16: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
17: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
18: Sona bé.
17: 4,3 litres de consum al 100.
18: Sona Qashqai e-Power.
17: I el 0% TAE.
18: Sona que estreno un Nissan.
17: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: El per què de tot plegat.
21: Són les 11 i 8. He rebut un missatge d'una persona que m'ha dit: a mi em van posar una multa de 200 euros per circular pel carril del mig. Era les 2 de la matinada, tornava de Sitges.
22: Ah, és ell. És ell.
21: És ell.
22: És l'única multa ell. De tot Catalunya.
21: Sí. I diu, des de llavors, i no m'estranya, no suporto veure cotxes circulant pel carril del mig. Bueno,
23: és com ha de ser, efectivament.
22: Pues els Mossos haurien de prendre nota, el Departament d'Interior hauria de prendre nota i practicar més això, perquè realment és un perill per la persona que hi circula i per tots els altres que circulen també per l'autopista, que algú vagi pel mig a una velocitat més baixa o que sempre vagi pel mig.
21: Va, fot-li, Ernest. A veure, és ben cert que en una setmana, i jo crec que aquesta n'és una bona mostra, poden passar moltes coses, passen moltes coses. I ara que és estiu, potser alguns heu desconnectat tant que encara esteu baixant de la Figuera. Cap problema, personalment. Precisament per això, el que hem fet és que cada divendres vingui el Marc Tarrida, que bàsicament li hem confiat la missió de refrescar-nos una miqueta totes les notícies que hem anat tractant al programa. Però li hem dit, escolta, Marc, fes una mica el que tu vulguis, tria tu el que vulguis, i a partir d'aquí, doncs, nosaltres el que farem doncs és escoltar-te o no.
23: I criticar-ho, no?
24: I criticar-ho. Podeu fer el que vulgueu. A veure, tot...
21: Hola, Marc, molt bon dia.
24: Bon dia a tothom.
21: Què tal?
24: Totes, totes no les tocaré.
21: No, sisplau.
24: Perquè no ens dona. En tocaré algunes. Llavors...
21: No.
24: El que vinc a fer jo és explicar la cara B de les notícies, vale? Perquè aquí a RAC1 sou molt professionals i jo entenc que
21: sí.
24: Teniu un codi deontològic de periodista, no?
21: Sí.
24: Inici, nus, desenllaç...
21: Tot això.
24: Feu sí. Això, vosaltres, els periodistes, entenc.
21: Bàsicament.
24: No? Sí. Els tertulians No tant, els estatunians. El que veniu a fer és una mica parlar de tot i de res una mica.
0: No, no generalitzis,
24: No.
0: Que són molt formats, diguéssim.
24: Sí, total. No, però escolta, però no és fàcil el que feu, jo no ho sé fer. És a dir, si a mi em feu parlar de Putin, el Barça i el Consell Comarcal de l'Anoia...
1: El mateix dia,
24: en un matí, m'heu de recollir del terra, perquè m'agafo un ictus.
0: En una hora.
24: En una hora, no ho sé fer. Però el que sí que faré jo és agafar aquestes notícies que a mi m'han cridat l'atenció, m'han obsessionat per algun motiu, i jo després, doncs, creo un debat intern i us l'exposo a vosaltres.
2: D'acord.
1: Sí?
2: Què t'ha obsessionat, per exemple, aquesta setmana?
24: Mira, aquesta setmana m'ha obsessionat un fet que ha passat a la capital del Maresme.
2: D'acord.
24: Sabeu què ha passat, no? El Maresme, Mataró...
2: Sí.
24: Ah, sí. Vull que me llegeixis el titular, Sergi. Llegeix-me el titular.
2: Això ho he de fer jo, no?
24: Sí,
2: llegeix-me. Sí, mira, la part amb negreta és la que he de fer jo. Llegeixo el titular. L'Ajuntament de Mataró multa amb 1.700 euros un veí... que va arreglar un carrer de la seva butxaca i diu que la brigada municipal tornarà a la zona al seu estat original.
24: A veure, anem a repassar els antecedents d'aquesta notícia. És a dir, allà a Mataró, al carrer del Cos concretament, feia 7 anys que un veí reclamava, doncs, millores en el seu carrer.
2: Sí.
24: L'Ajuntament no ho feia, llavors va decidir fer-ho ell. I què va fer? Doncs va plantar 5 cabres, va pintar un banc, va arreglar unes lloses... I escolta, a mi em sembla bé... Escolta, si no ho fa ningú, doncs ho fa ell. Què passa? Que la notícia, la segona part de la notícia, diu que la brigada municipal tornarà a la zona al seu estat original. Què entenem per original?
1: És a dir... Malmès, no?
24: M'he d'imaginar la brigada destrossant, no?, el banc, les lloses del terra, traient els arbres... O l'estat original és encara més antic, és quan era un camí de terra.
3: És que estàs obrint el meló de les brigades municipals.
24: Ai, no el vull obrir. No perquè m'he de preparar el tema. Llavors,
3: i a més, 924 municipis de Catalunya, imagina't.
24: No, clar, sí que tenen molta feina. No, però clar, què és original per ells?
2: Clar.
24: Perquè potser... Ja trobo que hi ha com molta gent que troba que l'original sempre és millor. No? La pel·li original era millor, el CD aquell quan es fa nou el CD, com és? Restamaritzat, no?
1: Remasteritzat.
24: Ah, això, això, no? Perquè diu, no, perquè el CD original era més autèntic, era més trash. No, el CD original sonava malament. No passa res, que a tu t'agradi, és una altra cosa, però sonava malament. O els de les begudes aquestes, la Coca-Cola, és igual, no? Tenim la recepta original, nosaltres... No. El que teniu és una recepta patentada que us dona milions d'euros l'any. Perquè si aquesta recepta que esteu fotent no us donés un duro, faria dies que la cardaríeu al vàter, aquesta recepta. Per tant, crec que ens hem obsessionat amb la idea original, menys quan parlem de Àlex Embustó. Aquí
1: ja ens has tocat, eh?
24: Aquí sí. El Pemi, aquella veu que té el Pemi. Més que la meva sang, més que tot l'or d'un
0: banc, més que poder cridar, més que... Oh, Déu meu. Aprofito per dir que venen per Festa Major de Vilafranca. Del
2: Pemi.
24: Oh, passa per allà, eh? El Pemi, l'original, eh? Bé, l'original.
0: Sí. Home, Vilafranca.
24: No, clar, clar.
0: No ens posem per menys.
24: Per Sant Fèlix.
0: Exacte.
24: Hosti, no sé qui és més pesat, si els de Berga amb la Patú o els de Vilafranca amb Sant Fèlix, de veritat. Però més enllà de l'Àlex Embustó, jo no veig la gent demanant tornar els originals, per exemple, a un hospital. Saps? Com dient, no, a mi m'agradava més quan ens operaven sense anestèsia.
1: Més vivencial, sí, no?
24: Exacte, quan encerraven amb el ganivet de tallar el pa, perquè era més autèntic, era més trash. No. Si tu trobes que això és més autèntic i més trash, és que potser t'estan operant a un país que potser no hauries d'haver viatjat amb una companyia low cost, saps? És que ens agraden més les experiències, perquè... No, si t'agraden aquestes experiències, potser el que hauries de fer és buscar l'origen dels teus traumes, i allà, quan els hagis reparat, ja decidir si vols viatjar o què fer. No ho sé, Sergi, jo crec que aquest noi de... Bueno, aquest senyor, que entenc que ha de ser jubilat, perquè si no sé com repares un carrer.
2: No, crec que no és jubilat.
24: No és jubilat?
2: No, però és granadet.
24: És granadet. Sí. Bé, hi havia cana. Hi havia cana, oi?
2: Hi havia mica
24: cana. Jo crec que el senyor ha fet una cosa revolucionària, que és arreglar una cosa.
2: Totalment.
24: Avui dia és més fàcil que comprem un carrer nou, sencer, que no pas arreglar-lo. Per tant, ho deixaria aquí el tema de
2: el carrer i el veí. No?
24: Sí, tinc més temes.
2: Tens més coses?
24: Sí, i a veure si endevineu de què parlarem escoltant aquest hit televisiu.
2: A veure.

0: ara arriba la Montserrat, ara arriba la Montserrat, espera.
1: Montserrat.
0: Ah, no, aquest és el Rafael. Ara, ara. No parlarem de la Montserrat Caballé?
2: No, i de la loteria de Nadal, sí, 24 de juliol?
0: Quasi. Va. Parlarem de la loteria. Què faríeu si us toqués la loteria vosaltres?
3: Ui.
4: Un ventilador. Uf.
0: Sí,
4: de ventilador. Que tenen les aspes, que es replega, no sé què.
1: Sí, està molt bé.
5: Amb llums.
0: Sí.
5: De tres temperatures.
0: Cap allà, no. Ni és que ni ho penseu,
2: tot
0: oi?
2: Pagar l'hipoteca.
0: Pagar l'hipoteca.
4: Sí, sí.
0: Ara, saps què passa? És que som tan pobres que el nostre cervell no està ni preparat per imaginar com gastar-se tants diners de cop.
2: Som tan pobres que no tenim ni somnis.
0: No, és que tenim somnis mediocres. Tenim somnis mediocres. No estem capacitats per gastar. Però anem a la notícia que va relacionat amb això de la loteria.
2: I diu, un treballador portuguès va fingir una lesió al peu per evitar repartir el premi de 22 milions d'euros amb els companys de feina amb què havia comprat el dècim. Un cop va saber que havia guanyat, va agafar la baixa durant un any per una suposada lesió al peu. Els companys de feina van començar a investigar i el van enxampar a l'adonar-se de la seva sobtada millora econòmica. Ara, un tribunal obliga finalment el treballador a repartir el premi.
0: Ah? Clar, és que fixa't si som pobres, t'ho dic de veritat. És a dir, aquest senyor acaba de guanyar 22 milions d'euros
1: sí.
0: I el primer que fa és... Hòstia, vaig entrar a la web de la Seguretat Social per demanar la baixa. No, perquè no em pillin els meus amics, que són pobres. Que no em pillin. És a dir, tio, acabes de guanyar 22 milions d'euros. Et pots comprar amics nous, si vols. I el tio està allà barallant-se amb el certificat digital, no? Entrar a CatSalut, hòstia... A veure si em deixa entrar el tràmit de CatSalut. I de cop i volta envia un missatge a la metgessa i la Romina Cucurella, que és la metgessa, li diu... Estic de vacances fins al 7 de setembre. Llavors, aquest tio té 22 milions d'euros, està davant d'un ascensor... davant d'un ordinador, sense pantalons... I no pot demanar la baixa. No, els diners, de cop i volta, acaba de descobrir que no donen tot.
6: Fixa't, Marc, que aquell que és ric i segueix sent ric és el que mira el cèntim. Aquell que és ric i que diu, va, no ve de 20 euros, ja pago jo, aquell s'ho acaba polint tot i deixa de ser ric.
0: Mm. Els nou rics, que diuen.
6: Exacte.
4: Però, un moment, què té a veure una lesió al peu o no pagar un...
0: Perquè
7: per no anar a la feina, no?
0: Exacte, per no anar a la feina i no trobar-se amb els seus amics.
7: No.
0: Correcte, és a dir, sí. No va anar a la feina...
1: Durant un any.
4: A veure, raro és el cas.
7: Raro és.
4: O sigui, què té a veure que t'hagis fet una lesió perquè tu no puguis dir al teu banc, escolta'm, no? Te reparteix entre tres o entre dos.
2: Ell el que no volia era haver d'anar a la feina perquè ja sospitava que potser li demanarien les parts proporcionals dels que havien pagat el
0: dèficit. Evitar el conflicte.
2: Clar.
0: Com tot home.
4: Com tot home.
7: Mira, no volia dir.
0: Exacte. Però això va passar pel que deia Mara, que va decidir repartir el dècim. No sé si aquí a la ràdio ho feu, això de comprar un dècim comú. Això ho feu. I per què ho feu?
2: Però hi ha l'altra cosa també que passa molt.
0: Sí?
2: Que és aquell, compro loteria per la pressió social. I si els hi toca?
0: Correcte.
2: I si els hi toca?
0: Correcte. És que comprem loteria per FOMO.
2: Totalment.
6: Però això no és pressió social, això és egoisme, directament.
0: Bueno, per no ser l'únic pringat que no li toca la loteria.
6: Va. El meu avi deia, jugar per necessitat és perdre per obligació.
0: Però tu què tens, frases per cada... Ja me n'has deixat dues en dos minuts, és que me les hauré d'apuntar al final.
4: Espera un moment, que abans ja hi va dur la iaia amb el canyó.
0: Sí, sí.
4: Estem traient la família.
5: És de tertulià, això. Passa amb una llibreta.
2: FOMO, eh?
0: FOMO. No, és el que diem, comprem perquè no volem ser l'únic pringat, perquè de cop i volta, hòstia, si li toca tot a l'oficina i a tu no, doncs fa ràbia. Però què passa? Que, a més, no volem que toqui. No tenim ganes que toqui, perquè si toca tota l'oficina 100.000 euros, a tu te'n queden, si sou 25, te'n queden 4.000 de cop i volta només. I ja no fa tanta gràcia. Perquè si a tu, Sergi, et dic de cop i volta, escolta, Sergi, demà t'ingresso 4.000 euros.
2: Sí.
0: Oi?
2: Sí.
0: Vale.
4: Mandra, li faria mandra. No, el Sergi me faria mandra.
0: Que si t'ho diuen, no ho facis, Sergi, perquè jo no sóc expert en estafes, però té pinta de ser nou. Potser estàs venent a ta mare, d'acord, a una màfia, però bueno, escolta, potser la mare ja era gran, els 4.000 euros van bé...
2: De cop...
0: Però si de cop i volta et diuen...
2: Brad Pitt ha ingressat a l'hospital, no?
0: I de cop... Exacte, el Brad Pitt aquell. I de cop i volta et diuen, no, t'ingressaré 100.000 euros, però com heu repartit el dècim, ara només toquen 4.000. Ja no fa tanta gràcia, sents que t'estan robant 96.000 euros.
1: Absolutament.
0: Jo crec que al final juguem a loteria, pel que deia ara, perquè no vols que els teus amics deixin de ser pobre i tu ser l'últim pringat que es queda fora.
2: Última?
0: Última! Última i marxo.
1: Si vols.
0: No, no, si vols em quedo fins a la tarda. No, no, anem a fer la última. I qui més es quedarà fora de joc, més enllà dels que no compren loteria? Vosaltres fumeu?
5: No.
7: No.
0: No. No, no obviem aquest hit que està sonant, eh?
1: Sí, no.
0: No obviem aquest hit que és era d'un programa de televisió peruà, d'unes noies que deien papi, deja de fumar. Em sembla bastant heavy. No fumeu, cap de vosaltres fumeu.
6: Fa 6 anys.
0: No.
6: Fa 6 anys.
0: No. Mira que ho he intentat, eh? Ara m'està escoltant ma mare i no ho sabrà, però jo li havia robat algun cigarret a ma mare.
1: I no t'hi vas acabar d'enganxar.
0: Hòstia, tu, cosa més escarosa que no...
1: Totalment.
0: No.
1: L'Ernest Ferrer fuma?
3: No. I la Ruth Caral, sí, com una carretera.
0: Doncs anem a tocar una notícia que toca... Em pensava que tocava més a prop a la societat catalana i espanyola, però he vist que no, però...
1: Sí? Que és que el govern espanyol envia al Congrés la llei que prohibeix fumar en terrasses, platges i piscines.
0: Correcte. Vosaltres, que sou d'una generació més gran que la meva, em sembla. No vull afirmar res.
7: No vull afirmar res.
0: Anem a recordar una mica la cronologia dels fets dels cigarros, val? Mireu, el 88 es prohibeix fumar en determinats transports públics i centres sanitaris. El 2006, a centres de treball. El 2011, en espais públics tancats, com bars, restaurants, locals d'oci nocturn. I el 26, doncs el que dèiem ara, no? En terrasses, parades de transport públic i platges. És a dir, portem 40 anys debatint quins espais prohibir per fumar. Jo em pregunto, no seria més fàcil prohibir fumar? Directament? No ho sé, eh? No seré jo qui digui ara el que hem de fer. Però em dóna la sensació que tenim un problema, no? I diem, ei, tenim un problema com a societat. Però en lloc de solucionar-lo d'arrel, simplement l'anem apartant a un espai. I al final hi haurà tot de gent molt fumadora fumant a un polígon de Mollerussa, abandonats, apartats, i de cop i volta diran...
7: A 40 graus.
0: Clar, a 40 graus, allà... I diran, hòstia, doncs potser no en surt a compte, continuar fumant.
6: Prohibir fumar conduint pel carril del mig a l'autopista.
0: Bueno. Ja ho sumes tot. Ja m'ho has lligat tot. Com ho lligues? Però a mi em dóna la sensació que aquestes normatives que estem fent de anem arraconant aquesta llei, aquesta prohibició, són com aquestes parelles que estan en una relació, val? I el tio pensa, ei, tenim problemes, tinc ganes de deixar-ho. I en lloc de dir-ho, ei, carinyo, escolta, que no estem bé, per què no ho deixem? El que fa és, calla, jo mica en mica aniré donant menys atenció afectiva, d'acord? Aniré boicotejant la relació des de dins i hi haurà un dia que l'altra persona dirà, ei, per què no parlem? I ell dirà, hòstia, parlar de què? I ella, hòstia, és que crec que no estem bé. I ell, ah, sí? Hòstia, ara m'has pillat, que no sé què dir. I ella li deixarà anar, crec que ho hem de deixar. I ell dirà, ah! Ho has dit tu?
7: Jo
0: no he sigut, eh? Si tu vols deixar... Vale. Llavors, s'anirà cadascú per un costat del carrer, es voldran fer un piti per relaxar-se, però què se n'adonaran? Que està prohibit fumar. Llavors descobriran que tenen un problema més gran que la ruptura i és que no saben qui són sense el tabac. Perquè hi ha molta gent que ha basat la seva identitat en el fumar. En el tenir un cigarro entre les mans. Com coneixeran a gent jove, aquesta gent? A gent nova, vull dir. No, gent jove no, gent nova. Saps? Com demanaran?
7: Com demanaran foc.
1: Com les fixacions de la gent jove.
0: És que jo soc jove. Llavors, parlo en primera persona del plural.
4: I vols conèixer gent, no veig?
0: I vull conèixer gent. Llavors,
5: doncs hauràs de fumar.
0: Exacte. Però clar, com ho faran sense demanar boquilles, aquesta gent? Com mouran les mans? Tindrem a tota gent pel carrer amb paràlisis de mans, gent yonquis de mans, que no sabran què fer, que aniran buscant nens dits de nens petits perquè s'assemblen als cigarros.
6: S'està ficant en un jardí,
0: per tenir-los, Pere, per tenir-los entre els dits, perquè és el que s'assembla més a un piti. Però no podran xuclar un dit d'un nen petit, perquè saben que no està bé xuclar un dit de nen petit.
1: Esperem que saben que no està bé.
0: Però tampoc està bé fumar, saps? Llavors, jo crec que aquesta llei portarà molts problemes, hi haurà gent que es tallarà la mà perquè no sabrà què fer amb elles, llavors es crearan associacions de dona un cop de mà al fumador, i serà literal, saps? Serà que donis la teva mà perquè el fumador tingui una mà per fumar. No ho sé, jo no fumo, però prefereixo veure gent fumar que gent sense mà, Sergi.
4: Un moment, tinc un dubte. Perquè ha parlat de que la parella t'escolto, t'he escoltat tot, eh?
0: Sí, t'he vist molt atenta.
4: Sí, sí. Sí. La parella, cadascú se'n va per una banda del carrer. Sí,
0: és ficció, eh?
4: La meva pregunta és... però carrer arreglat o el de l'origen?
8: El del Mataró.
0: A l'origen, l'origen. Segurament, clar, estarem a l'origen, també. Estarem a l'origen, estarem a l'origen.
4: Sí. Sí.
6: Llavors caurà pel forat, es farà mal al peu, vale. S'agafarà la baixa... D'acord.
0: I mata'm amb una frase, mata'm amb una frase teva. Mal.
6: I es trobarà un bitllet de loteria que serà guanyador.
0: Ja està.
8: Ja ho tenim.
0: Mal al peu.
4: Però no podrà agafar amb les mans, ja, perquè no tindrà
0: mans. I us dic adéu. Hola, Carlos Fernández.
9: Hola, Sergi.
0: Què tal?
9: A Verixura han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes.
0: Sí.
9: I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
0: Jo ja m'ho sé, però digue-m'ho.
9: El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Verixura t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744.
0: Mary Shore. Gràcies a Carles.
9: De res.
0: 4 minuts i 2:15, ho anem deixant aquí. Sí, molt bé. Em sembla bé. Moltíssimes gràcies
4: a vosaltres.
0: A
4: vosaltres. Molt bona descoberta, aquest noi.
0: Home, sí.
4: Molt,
0: gràcies.
4: Eh?
0: Ja li diré al meu tiet. Gràcies, Sílvia, gràcies. Moja, gràcies, Dani, gràcies, Glòria.
6: Gràcies
0: i, evidentment, gràcies, Marc.
6: A tu.
0: Fins la setmana que ve.
6: Oh,
0: i sobretot, no volem veure gent sense mans.
6: No.
0: Però, sobretot, el que no volem és veure gent llapant dits de nens.
6: Sí,
8: ni fumant, sisplau. Ni fumant sisplau, a les platges.
0: Sí, ho podem evitar.
6: Sí, no seré jo qui ho hagi dit, eh?
0: Ja n'han parlat.
4: El Marc ve els divendres, oi?
0: Sí.
4: Veus com vols que arribi la setmana? Una altra motivació, estupendo.
0: Ara he deixat el llistó massa amunt, ara sí. Costarà. Ja mantenim la seguretat.
4: Sense pressió, eh?
0: Oh, eh? Bueno, gràcies, eh? A tots. Ara fem una pausa i baixarem de l'hort amb tota la colla pessigolla del món arrecul estiu. De ser.
10: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
11: El perquè de tot plegat.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Obre el meló amb els nostres preus imbatibles, com en el meló sencer de pell de granota origen Espanya, un preu imbatible de 75 cèntims al quilo, fins al 27 d'agost.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
6: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900-903-740 3.
9: Verisure.
10: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
11: Bon Preu i Esclat.
12: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Xavi, he sortit del gym i he vingut al Cort Inglés a comprar. I he vist per sopar el Bonito la Talls a 12,95 euros al quilo. Boníssim per fer la planxa. I porta també uns sobres de Talls Ibèric 50% raça ibèrica sota Albos. I si te n'emportes 3, la unitat surt només a 9,50 euros. I podem combinar-los com vulguem. Genial, oi?
14: Supercor, Hipercor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui?
15: A la botiga web i app.
16: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
17: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
18: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
17: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
18: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
17: Lletera Campllong, la llet de casa.
19: Hola, recolliré els nens a música. Passa pel súper del Cort Inglés a comprar. Porta oli, que el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, el tenen a només 4,59 euros al litre. I també xampú, que no en queda i hi ha un 50% en la segona unitat en HS, Pantene o l'Espais. Aprofitem-ho.
14: Supercor i percor.

0: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: 11:33. A veure, ara està a punt de passar una cosa que passarà tots els divendres de l'estiu, menys l'últim. Ja sabeu que sempre l'últim divendres és el de presentació de la temporada regular, que ja us desvetllarem on anem i com ho farem, etcètera, etcètera, però baixarem una miqueta de l'hort i llavors el que fem venir és pràcticament tot l'equip del món arracú d'aquest estiu envaeix l'estudi. Llavors, des de casa, molt probablement escoltant aquests personatges que escoltareu, pensareu quin miracle que surti el programa, o potser pensareu el programa surt així per això. Per exemple, Carles Fernández, hola, què tal?
3: Bon dia,
4: hola,
3: Carles Fernández.
4: Sergi, bon dia.
2: Ruth Caral, que no li sentiu tant la veu.
5: O hola, gens? Bon dia.
2: Hola, Ruth,
5: bon
2: que és la productora del directe. Zoé.
6: Bon dia.
2: Ribaudí.
6: Ole.
2: Ole, tu.
6: Soc jo.
2: Abel Caral, bon dia.
7: Què tal, com estàs? Ai, espera, el micro què?
2: Espera, l'inalàmbric. És que som tanta gent que hem d'afegir micròfons.
6: Botonets.
2: Ara, sí. Feies venir el pobre Ernest, que està sol al control tècnic, l'Ernest Ferrer. Lluna Belani, que també l'escolteu a la lectura de la premsa en Diagonal i fent el contenidor. Hola, Lluna, molt bon dia.
8: Bon dia a tots.
2: La Mariona Martínez, que també l'heu sentit perquè ha entrat a cada tertúlia aquesta setmana, amb
9: hola,
2: temes
9: bon
2: diversos. Hola, Mariona. I la Mar Bermúdez, que és una d'aquestes persones també clau i importantíssima dels equips, que tampoc sentiu, perquè forma part de l'equip de la producció del programa. Hola, Marc.
10: Hola, bon dia.
2: I el Jordi Balaguer, que no, avui no està aquí, només faltaria, el tenim a Verdú, que ens ha dit que anava allà en el... s'anava allà al Festival Flamenc, que no comptéssim amb ella directament fins dilluns. A veure, l'any passat vam fer una cosa que a mi em va agradar molt, que és... teníem un bombo.
5: Un bingo.
2: Un bombo de bingo. Allò es diu bombo?
5: No.
2: La roda. La roda.
6: Ja comencem.
2: La roda. La roda del bingo. La roda del bingo. El teníem físicament. En algun moment del trasllat de la planta 15 a la planta 3, algú
4: s'ha perdut,
2: va tenir a bé reciclar-lo. Per tant, ara no tenim bombo o bola o com es digui de bimbo.
4: Jo en tinc una casa. Jo en tinc una casa.
5: Divendres, ja.
2: Voltària.
4: Sí. En tinc un, si voleu,
2: porta'l.
4: Divendres que ve el porto.
5: Per favor.
2: Que ve el portes. Sí. Però, per tant, el que hem preparat és un efecte de so que tira l'Ernest Ferrer. Però jo tinc digitalitzat aquest bingo aquí per saber a qui li toca fer la seva secció. Llavors, Ernest Ferrer, fes rodar el bingo. Més, més. Molt més.
5: Hi ha moltes boles. Ha...
2: Més, més, més. Més, més, més. Ja surt. Aquí la tenim. Carles Fernández.
4: Oh, guanyador.
11: En lloc com a casa.
5: Hot.
2: De qui és aquesta veu?
4: Del Bernat, evidentment, que el tenim allà a redacció. He escollit aquesta sintonia perquè, tot i que tots l'associem amb Eurovisió, crec que no hi ha cosa més europea. I és que jo aquest estiu us portaré costums i manies estranyes de diversos països d'Europa.
2: Ah.
4: Segur que entre tots els que estem aquí a la taula hem recorregut la majoria de països i... podríem dir que som fins i tot experts. Em podríeu dir quins són els seus plats típics, els seus monuments, les seves principals tradicions, però una cosa és viatjar a aquests països i l'altra és viure-hi i relacionar-se amb els seus habitants. I aleshores és quan arriben les sorpreses. Segur que com a europeus ens uneixen moltes coses, però afortunadament també en descobrirem que ens en separen moltes. I per encetar aquesta secció avui, començarem amb hàbits de neteja. I want to break free. Potser pensareu que el tema de la higiene no té gaire misteri i tot fem dissabte més o menys de la mateixa forma, però res més lluny de la realitat, ja ho veureu. No farem un rànquing de quin país és el més net, perquè crec que prendríem mal.
2: Sí.
4: Però

0: però sí que potser ens posarem amb alguns dels costums qüestionables que tenen els nostres companys de continent.
1: A veure.
0: I començarem per un país amb unes pràctiques higièniques que jo he hagut de patir en primera persona. Que ja heu endevinat de quin país es tracta, no? És, evidentment, Anglaterra. Tots l'associem per la formalitat dels anglesos, l'educació, la puntualitat, però des d'avui no l'associareu amb la netedat, ja ho veureu.
1: Amb el qual també l'associem.
0: També, netedat, això ja quan venen d'aquí, com a turistes. El pròxim cop que proveu un fish and chips, us asseguro que no us sentarà gaire bé.
1: Per què? Ara m'estàs fent patir.
0: Mira, us explicaré un costum que té a veure amb rentar els plats, vale? Però de fet no us l'explicaré jo, us explicarà la Paula Ferrero, que és una noia que ha viscut a Londres durant 7 anys.
1: A veure.
2: Una de les coses que em va sorprendre més va ser el fet que al rentar els plats, en lloc d'agafar un plat, posar-li sabó i esbandir-lo amb aigua, el que ells feien era agafen una galleda, posen sabó dins de la galleda i llavors deixen tots els plats, tots els coberts bruts a dins i sense passar-los ni una gota d'aigua els agafen tal qual i els deixen eixugar-se. Llavors veus com tot el sabó va caient del plat amb totes les restes de menjar. És fastigós, no ho entendré mai.
1: No, home, no.
0: No és broma. Jo hi he viscut. Senzillament no es baldeixen els plats. Sí, els anglesos els ensabonen dintre d'aquesta palangana que no canvien l'aigua en una setmana, els estenen i això és tot el que fan.
3: Jo.
0: I després menja tu d'aquests plats. A mi el que em van dir és que era una mesura per estalviar aigua, que el sabó ja està pensat perquè s'esbaldeixi sol. No sé si us convenç a vosaltres.
4: Jo puc dir una cosa? És que, o sigui, ara...
1: Va, heu vingut aquí per parlar.
4: Ja l'he dit. O sigui, ara no sé dir-ho exactament perquè no ho recordo amb exactitud. Però a mi és que em van explicar que realment és el que s'hauria de fer. O sigui, em van explicar una tècnica de posar els plats de dins un cubell o alguna cosa així amb aigua i sabó i sacsejar-ho molt fort perquè seria el mateix... O sigui... Ara ja no sé parlar. Un moment, és que és divendres. És a dir, generaria el mateix efecte que faria el rentaplats, saps? Que és molt millor això que no pas rentar-ho tu a mà, per
5: exemple.
4: Com
5: la manera de rentar els tàpers, que diuen que fiques una mica d'aigua i sabó...
4: Exacte, poses aigua i sabó dins un tàper, tapes, sacseges i ja està net sense haver-hi de passar l'esponja. Per què és efecte rentaplats?
0: Però després es baldeixes.
6: Exacte, després li passes
0: l'aigua. Després li treus el sabó. O sigui, la qüestió és que ells no treuen el sabó.
4: Aquest pas important és veritat que ells potser se'l deixen.
6: No m'està convencent gens, i les coses que es queden enganxades.
1: Però hi ha un motiu?
0: Diuen això d'estalvi d'aigua... Realment, jo no em va convèncer res.
7: Allà l'aigua va més servits que aquí.
0: Això dic jo?
7: Aquí, ho hauríem de fer aquí, potser, a l'àmbit mediterrani, no?
6: Re, i que un aplaudiment a la salut gastrointestinal d'aquesta gent, perquè renten
1: sí,
6: així
1: no,
6: els plats.
1: No.
0: A mi no em va convèncer, crec que vosaltres tampoc.
1: No.
0: A la Paula,
1: no.
0: Evidentment, tampoc, i de fet... Explicarà una anècdota amb el seu exnòvio, que era de Gales... Ell també ho feia i la Paula estava horroritzada. I un dia va decidir fer això.
2: Jo un dia, de fet, vaig agafar... Jo tenia un nòvio de Gales una temporada i vaig entrar a la dutxa, em vaig posar tot el sabó pel cos i el vaig cridar i li vaig dir vine, vine. I em va dir què passa? I li vaig dir, bueno, veus com estic? Menja'm. I es va quedar així, com què? Home, què dius tu? I dic, no, però que és literalment així que et menges tu el teu menjar, guapo.
7: Home, a veure.
4: Vaya reina.
1: Primer de tot.
6: Wow.
1: Brava, Paula.
4: Tan visual, ella.
1: Sí.
4: La metàfora aquesta.
7: Home, jo no hagués dit que no, eh?
1: Però tu perquè ets un mal.
7: Em deixi una noia a la dutxa, em diu menja'm...
1: Plena de sabó.
0: Plena de sabó. Sí,
7: home, sí.
1: A veure, s'han de tenir uns límits. I un respecte per tu mateix.
4: Sí, també.
1: Has de saber dir no.
7: Has de saber dir no, també. És veritat, és veritat.
1: Ai, senyor. I això ho fan a tot arreu? És a dir, és algú que fan tots els ciutadans d'Anglaterra?
0: Jo a tot arreu
1: on he estat. Per tant, no hi ha rentaplats en aquelles cases.
0: Sí, és a dir, si tu tens un rentaplats, per sort, això, per aquí ja no hi passes.
1: Vale, però és un tema de si no tens el rentaplats.
0: Exacte. Vale. Hi ha moltes cases que no el tenen i jo a tot arreu on te vaig anar amb qualsevol anglès amb qui jo vaig parlar, això els semblava la mar de normal.
7: Compte que Gales és Gales. Si estem parlant del Regne Unit, però en aquest cas sembla que també seria cosa dels gaèlics, no només dels anglesos. Vull dir que, no, una cosa és Anglaterra, altra cosa és País de Gales.
0: I, de fet, tenia un company d'aquí d'escocès que també ho feia.
7: Gran Bretanya, en general, poder.
0: Per tant,
7: escocès, també.
0: Jo m'habitaria a Anglaterra, perquè no sé si tota la Gran Bretanya, tot el Regne Unit passen per aquí, però, vaja, que més d'un país del Regne Unit.
1: A mi no, que no em busquin. A veure, anem a girar el bombo? Bombo. Més, més, on és fot-li això, tio, veuràs. Més, més, més.
7: Que giri, que giri.
1: Ara. Ai, mira, mira. Ui. Ah, ja la tenim aquí. Marc Bermúdez.
3: Bon dia.
1: Hola, bon dia, que no ens havíem saludat.
3: Doncs jo m'he preparat una coseta que m'encanta, m'ho passo molt bé, i és la masclistada de la setmana.
1: Ah, bueno, tindràs feina.
3: Bueno, m'he proposat parlar de la masclistada de la setmana i és un espai per queixar-nos dels masclistes perquè considero que és una qüestió de salut pública que totes necessitem fer en algun moment i a mi m'encanta queixar-me i fotre'm amb tots, per tant, bueno, tenir un espai per fer-ho està guai. Aleshores, poden ser declaracions, situacions, el que a mi em vingui de gust denunciar i del que em vingui de gust xerrar aquesta setmana.
1: Vale.
3: Aleshores, comencem per un tema que hem xerrat molt durant la setmana i és el futbol, mundial, no sé què, celebració, avui també, no sé qui s'ha fotut el genoll... En fi, tota la setmana parlant de futbol. Aleshores, he fet el top 3 de masclistades futboleres, vale? Comencem. Matrícula d'honor, és una matrícula d'honor a l'anonimat, pel xaval que només arribar al bar on estava veient el partit, vaig anar-hi jo, va arribar i va dir, per què jo no tinc lloc i hi ha allà al mig tres dones?
1: Carai,
3: una frase increïble. Vaig respirar molt fons, vaig considerar que no era el moment de dir-li res, perquè no em venia de gust.
7: Jove.
3: FIFA, basic, perfil... En fi. I res, des d'aquí aprofito per dir-li que si vol un millor lloc, el proper dia es quedi a casa seva, ho veurà perfecte i ens farà un favor a totes. Gràcies. Continuem amb el número 3, medalla de bronze. És per l'exentrenador de l'Sporting, Miguel Ángel Ramírez, i la seva comparació entre fotre un gol i les dones.
8: El gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan. Y luego cuando no le da bolilla, igual te tocan así por detrás y te dicen, oye, ¿qué?
1: Bolilla. Molt bé, tu.
3: Sí, no? Funciona sí. Així...
5: S'has de carregar de paciència per escoltar aquesta secció.
1: Ja.
3: Però veus, ja va bé, saps? Així descarregues una miqueta d'aquestes coses que escoltem. Això ho va dir el 2023 i res, dir-li que, si us plau, sí, quan vagis a una discoteca, passa de tothom, allunya't, queda't tu solet, el mateix, ens faràs un favor. I també qüestionar una mica aquesta... com dinàmica de comparar-ho amb el gol, o sigui, no sé, se suposa que has d'anar a buscar el gol, no? Tampoc té cap mena de sentit, bàsicament.
1: No, és lamentable.
3: Total, continuem. Medalla de plata per...
1: I cada vegada va pitjor, entenc, eh? Mare de Déu. Estem a la plata.
3: Medalla de plata, ni més ni menys, per Florentino Pérez i la seva humil roda de premsa en què deia això.
9: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
3: Bueno, res, recordar que aquesta persona, poc després d'aquestes declaracions que tots vam escoltar moltíssimes vegades, va ser reelegida com a president del Real Madrid. Increïble, Pobrets, pobrets, que han de pagar un preu superalt, per dir aquestes coses.
1: En aquestes coses a vegades més val... Bueno, no ho sé. Jo sempre tinc un dilema sobre com... afrontar això, si a vegades més val callar i deixar-lo que es podreixi amb la seva misèria o... No ho sé. És un debat intern.
3: Bueno, l'entrada a fotre'l fora allà estaria molt bé.
1: També, sí, però, no, això segur.
3: A moment ens quedem en poder-lo no sé, posar una mica a la palestra. Top 1.
1: Ai.
3: Al top he decidit, en lloc de declaracions, posar-hi una alineació de jugadors, que són tots els jugadors, o uns quants, dels jugadors que han participat al Mundial i que han estat denunciats, investigats o condemnats per algun tipus de violència masclista.
1: D'acord.
3: Passo a narrar l'alineació, que he tret d'una informació que va publicar la gran Adriana Hest, politòloga i jurista, que divulga xarxes socials, reina absoluta, podeu anar a buscar el vídeo complet, si voleu. Començo. A la banda dreta, Thomas Partey, investigat al Regne Unit per ni més ni menys que 7 càrrecs de violació i un d'agressió sexual. És jugador del Villarreal i juga a la selecció de Ghana. Atentes, està en llibertat sota fiança. Però, ep, ha jugat al Mundial. A la banda esquerra, el capità del Marroc, Achraf Hakimi, que anirà a judici per una denúncia de violació presentada el 2023. Al centre del camp, el capità de Cabo Verde, Ryan Mendes, amb un cas obert per agressió sexual. Delanter tenim a Facundo Medina, de l'Argentina, detingut a França l'any 2021 arran d'una denúncia per violència de gènere, i el futbolista va admetre parcialment els fets. I a la porteria, Lucas Hernández, de la selecció francesa, amb una condemna ferma per violència masclista i que, a més, ha trencat una ordre d'allunyament. La llista continua, de fet, podrien fer tot un equip de futbol només ells, però, en fi, com que el futbol no és política ni és espai per dones, jo per avui ho deixo aquí.
1: Déu-m'hi-do, eh? Tots així posats en fila un rere l'altre, impacte.
3: Fort, n'hi ha més, eh?
1: Sí, sí, segurament això és el pitjor.
3: I ja està, i això, doncs que...
1: No, així estem.
3: Que visca el feminisme i que continuem.
1: 12 minuts i les 12. Bombo. Ernest, se fotrà un braç, Ernest? Acabaràs l'estiu? Però bueno, encara més fort. Ep. I ara més, diu, que venia. A veure. Rucaral!
10: Hola, bon dia.
1: Hola, què tal?
10: T'has de corregir.
1: A mi?
10: Sí, no
1: tantes coses...
10: No passa res, no. Però
1: ah, no, és veritat. No, espera, no, perquè no he girat la bola.
10: Ah.
1: I s'ho arribo a dir!
10: Ara! Estic dolguda.
1: Disculpeu.
10: Però, i dolguda és poc. Bueno, fa dies que ho saps.
1: Això és veritat.
10: No dues setmanes que ho saps. Però bueno, allà té.
1: Uau. Bueno, què?
10: Mira, enguany hem decidit
1: fer... La vostra secció és fotre-us amb mi.
10: No. Ah. Serà també divertida, esperem, no?
11: Home, i tant.
10: Farem lo possible perquè sigui divertida. Teníem ganes de jugar i hem decidit fer la secció juntes. Llavors, el que farem cada setmana és que l'un a l'altre mos proposarem un repte. De fet, mos proposarem tres idees cadascuna.
11: Efectivament.
10: I entre tots haureu d'escollir quin repte haurem de fer cadascuna.
1: D'acord.
10: La setmana següent us portarem... La idea és que siguin reptes radiofònics, que se puguen sentir.
1: Clar.
10: I llavors, la setmana següent, us portarem la mostra que demostra...
1: Vinga.
10: Que ho hem complert.
11: Si ho hem complert o no. Amb un afegit, que si no ho complim, vosaltres podreu posar-nos una penyora que haurem de complir aquell mateix dia en directe. Saps? O sigui, si la setmana que ve,
1: m'agrada
11: quan sigui...
1: M'agrada molt com sona això.
11: No ho hem complert, que el més probable és que no ho haguem complert, perquè en aquesta casa som de procrastinar, i ens devem a hores intempestives, a més, doncs vosaltres ens podreu fer patir en directe.
1: I qui comença? Qui tindrà l'honor de ser la primera raptada?
10: Mira, jo li faig
11: propostes. No, o sigui, ens raptarem mútuament. O sigui,
1: les dues haureu de complir.
11: Les dues, és a dir, ara la Ruth dirà tres propostes cap a mi, i després jo tres cap a ella, i després votarem simultàniament. És a dir, no votarem primer les de la Ruth i després les meves, perquè llavors es podrien generar desigualtats, no?
1: Em sembla bé, em sembla bé.
11: Hem d'anar fent una i una.
1: Val,
11: llavors comença la Ruth.
10: Mira, la primera proposta per a Zoé és trobar algú que imiti la veu d'en Basté.
11: Fàcil.
1: Val, què més?
11: Tants imitadors que hi ha a Catalunya que m'ho podrien fer.
10: Després, aconseguir algú que cante la sintonia de RAC1 i interpretem algú del carrer, que no sigui de RAC1. Algú que no conegués.
1: Val.
11: Perfecte.
10: I l'últim, algun fanàtic de RAC1 que pugui explicar tres curiositats teues, del Sergi Embúdia.
1: Ui, aquesta és molt difícil.
11: Perquè
10: no,
11: ho dius?
10: Però o si ets... no, hi ha gent que escolta tot el dia a la ràdio.
1: Completament. No en coneix ningú.
11: Ets una de les persones més conegudes de l'Star System català, Sergi.
1: Sí. Val, aquests són els de la Ruta a la Zoé.
10: I t'he de dir que no tenen res a competir amb les de la Zoé. Prepareu-vos.
1: I a veure, tu, Zoé, què li proposes fer?
11: Doncs, en la mateixa línia de la tercera cosa que ha dit, que s'hi sembla molt, jo li he proposat, és ben sabut, a nivell...
1: Sisplau, va, per tot Catalunya.
11: A nivell intern de l'equip, que aquest cap de setmana, ara ho comparteixo amb tot Catalunya, la Ruth i jo anem... Fem una petita escapada a Mallorca.
1: Val?
11: Anem a un festival de música, que és el Movo Fest, també hi ha, perquè si ens voleu segrestar, ho sapigueu. Llavors, el meu repte és que ja que estem a Mallorca, vull, Ruth, que aconsegueixis àudios de mínim 3 mallorquins que siguin fans del món RAC1, que siguin oients del món RAC1 i que sàpiguen dir almenys alguna referència sobre el programa. El noms de tertulians, la seva secció preferida, que desenvolupin. I si volen dir coses sobre el Sergi, doncs
4: millor.
1: Això no passarà. Què més?
4: A la mateixa línia de també coses de la ràdio, perquè al final és l'únic que farem aquest estiu, treballar, aconseguir un àudio d'algú de recepció a les 5 del matí recitant un tros de la, la vaca cega.
1: Home!
4: Això és complicat.
7: Si no hi ha ningú...
4: Només hi ha una persona a recepció. Doncs aquesta mateixa. I sí. en tercera posició, aconseguir que un artista del Movo Fest, d'aquest festival de música que anirem, que al mig del concert, d'un concert, l'aturi un moment per dir ole, ole, ole al cap de setmana.
10: Aquesta m'aconsegui això, segurament.
4: Aquí les teniu. Ara està totes les vostres mans, que escolliu...
1: D'acord.
4: Per ordre, jo crec que podem fer de la Lluna a la Bel, que vagin dient quina tria per la Ruth i quina tria per mi, i la que guanyi de cada una, ho tindrem.
10: Voleu que fem un repàs ràpid de recordatori? Jo els he proposat algú que imita la veu del Basté, cantar la sintonia de RAC1 o tres curiositats de l'Embúdia.
4: Jo, tres mallorquins parlant del món a RAC1, un àudio de recepció i un artista aturant el concert dient ole el cap de setmana.
12: Jo trio la de tres curiositats del Sergi, de l'Embúdia.
1: Home, no. I, home, i tant.
12: Trio... lo d'aturar el concert i dir ole, ole, ole, vist el cap de setmana.
4: D'acord.
1: Hem de fer ràpid perquè tinc publicitat.
6: Estic 100% d'acord amb la Lluna. Així estan equiparades en dificultat, troba.
1: Vale.
6: Per favor, el mateix.
1: Carai.
6: Em sembla bé.
1: Jo, imitar el Basté i lo de l'artista. A l'ole, ole, el cap de setmana. Carles?
0: No, no, jo em sumo a la Lluna, també.
1: Bé, doncs ja està.
4: I a veure...
7: No, sí, jo veu del Basté i... i la vaca cega, una mica Joan Maragall, mal. Però...
1: Per tant, els reptes queden?
4: Que la Ruth ha de... No, que jo he d'aconseguir tres curiositats sobre tu i la Ruth ha d'aturar un concert aquest cap de setmana.
1: Però bé, teniu 7 dies, no? 6.
10: No, jo un, dos.
1: Sí, un, concretament, sí. Exacte.
4: I els deus més
1: difícils.
4: Bona
1: sort i ànims.
4: Gràcies.
10: Amb un esforç.
1: Molt bé, ara tornem.
13: RAC1. Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
14: Papa.
15: Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
16: Ara hem d'escoltar com ens insulta.
13: Si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
17: Torna l'èxit de la temporada. Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir del 8 de juliol al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
13: Per què? Perquè ho dic jo.
14: Papa.
18: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 19 88 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
19: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
20: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
19: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
20: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
19: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
21: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
22: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
23: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes, fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
22: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
23: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
22: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
24: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
25: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
5: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona. RAC 1.
8: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està el caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
9: Estadella, una cosa, en sèrio em vindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
8: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
9: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
8: Hi ha gent i el Pere Mas.
14: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
9: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb els inagraells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
14: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
25: RAC 1. Tots som un milió.
26: RAC 1.
27: Ei, què passa? Què feu?
28: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
29: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
30: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
27: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
29: Ja, però si agafem lloc. I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
27: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
30: I què hem de fer?
27: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
30: Ah, de conya.
29: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
27: Que sí.
25: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
27: Amb Pere Mas, jo mateix.
25: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
31: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
32: Escolta, un moment. ¿Tú también a la promo del 9C de l'estiu?
31: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
32: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
25: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
31: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
25: RAC 1. Tots som 1.
33: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
25: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
0: A Verisure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. Per això aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Verisure t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744.
34: Verisure.
35: Vinga, que marxem de cap de setmana. Moltes gràcies per la confiança. Tornarem dilluns a les 7 en punt del matí. Moltes gràcies a tots vosaltres que feu això possible.
0: Un aplaudiment per vosaltres, sisplau. Ens vegem el cap de setmana. Gràcies per la confiança. Adéu.
35: D'acord. No passa res. Ara, això seria el... Normalment ara faríem el butlletí informatiu de les 12 del migdia, això ja sabeu com funciona, però coses que passen, hi ha hagut un problema amb la cabina d'informatius, i ara mateix hi ha l'Ernest Ferrer i el Xavi Pardo intentant solucionar-lo. Què em marqueu? Ja està? Vinga, som-hi, com sempre, doncs.
25: RAC 1. Notícies. Pep Tormos.
36: Bon dia, ara són les 12. El govern i els comuns pacten una llei per accelerar la construcció d'habitatge protegit en espais on fins ara no es podia construir. Per exemple, plantegen reconvertir oficines, hotels o locals comercials en pisos de protecció oficial. També permetre ampliar un 20% més l'espai per habitatges protegits en zones encara per urbanitzar. Es tracta d'una proposició de llei que ara el PSC i els comuns registraran al Parlament i, si s'aprova, s'aplicaria durant 4 anys prorrogables a les zones de mercat tècnic, que és bona part del país. La consellera Sílvia Paneque i la líder dels comuns, Jessica Albiach, confien que la llei sigui un punt d'inflexió.
1: Són exemples clars, com dic, d'intensificació i, per tant, d'obtenir habitatge de protecció oficial, de protecció permanent, allà on fins ara no era possible. I, per tant, continuar avançant en aquest objectiu de construcció de parc.
3: En 4 anys, Catalunya podria passar a tindre 20.000 habitatges més de protecció oficial, per tant, habitatge que la gent pot pagar i, per tant, habitatge accessible.
36: La proposició de llei també preveu que tots els pisos que es construeixin en aquestes zones hagin de ser obligatòriament per habitatge permanent i no puguin dedicar-se al lloguer turístic de temporada o d'habitacions. La Fiscalia Anticorrupció demana al jutge ampliar la informació sobre les joies de Zapatero. Vol saber quin valor tenen actualment i a quin any es van fabricar. Una decisió que arriba l'endemà de l'entrevista a Televisió Espanyola, on Zapatero va negar totes les acusacions sobre les joies i sobre el rescat a Plus Ultra. El PP no compra aquestes explicacions. La secretària general dels populars, Cuca Gamarra, creu que la seva estratègia judicial està basada en l'engany.
4: Tiene derecho a mentir, y yo creo que es lo que hizo ayer. Pero los españoles tenemos derecho a que nos digan la verdad y a que no nos tomen ni por tontos ni nos tomen el pelo. Y ayer el señor Zapatero nos tomó por tontos y a los españoles...

0: Españoles nos mintió descaradamente, ¿no?
1: I insta Zapatero a aclarir d'on provenen les joies que van trobar al seu despatx. I la Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. L'òrgan que va rebre el receptor és el ronyó. Més detalls des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Joel Penya.
2: Fins l'any passat era legalment impossible fer un trasplantament entre dues persones amb VIH a l'Estat. Els doctors Jordi Navarro i Enric Trilla expliquen que tècnicament no és complicat, però l'estigma al voltant de la malaltia ha impedit que es pogués fer abans.
3: S'ha de fer una mica una revisió de cara a veure doncs, que el receptor rebi un virus amb el qual no hi hagi problema amb la medicació que està rebent actualment, o veure si s'ha de fer canvis en la medicació per evitar el rebuig.
4: És pel tabú que ha tingut la malaltia. Els professionals ja feia temps que havíem reclamat té que es canviés la normativa.
2: Els dos pacients són homes de mitjana edat que es coneixen entre ells. El primer trasplantament entre dues persones amb VIH es va fer el 2008 a Sud-àfrica i a Europa només està expressament permès a 6 estats.
1: I ara els esports amb el Bernat Balboa.
5: El Barça ha presentat la seva segona equipació per la temporada vinent, una samarreta que torna a inspirar-se en el llegat de Kobe Bryant amb una aposta pel negre com a color principal i un degradat lila a la part inferior. Mentrestant, a les 8 del vespre, els de Hansi Flick s'estrenen a aquesta pretemporada amb un amistós davant l'Europa, a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, tot plegat l'endemà de la presentació del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi, que s'ha vestit de curt per primera vegada en l'entrenament d'aquest matí. El Barça femení, per la seva banda, jugarà contra el Montpellier, el Johan Cruyff, el 12 d'agost en el primer partit d'aquest estiu. En futbol internacional, Jürgen Klopp torna a les banquetes i signa com a nou seleccionador alemany fins al 2030. Substitueix Nagelsmann després que Alemanya caigués als setzens de final del Mundial. I tornant a casa nostra, Gonzalo Ávila Pipa és la setena incorporació del Sabadell. Arriba procedent del Ludogorets búlgar i reforçarà el carril dret a l'equip de Ferran Costa.
1: I el temps, la calor afluixa avui, sobretot a l'interior de la Vall de l'Ebre, el Priorat i el sud de la Plana de Lleida, però les properes hores fàcilment ens mourem entre els 32 i els 36 graus a l'interior del país. Al vespre apareixeran ruixats i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu i a l'entorn del Massís dels Ports. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies raco.cat i tornem a la una.
6: Ciutadans de Catalunya.
7: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
8: Especial 50 anys.
9: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
10: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
9: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
10: Per exemple, recordarem el 8è aniversari del referèndum d'autodeterminació del 1er d'octubre.
9: Mare de Déu, senyor, mira que us agrada celebrar derrotes.
10: No, home, no, allò es va guanyar, senyor.
9: El referèndum de l'1 d'octubre, l'11 de setembre.
10: Això és diferent.
9: La derrota del Barça a la final de Sevilla. Escolti. Vosaltres creieu que això és normal?
10: Home, és normal, sobretot...
9: Vosaltres heu vist mai exparelles celebrant el dia de la seva ruptura?
10: Aviam.
9: Pavileu, home, i sortiu a tu que gespa, collons.
10: Bueno, escalfi vostè també, que avui ens ha d'explicar una de les seves pel·lícules en, una, en una nova entrega de, se'n recorda, de Cinema a la Fresca?
9: Sí, home, sí, Cinema a la Fresca.
10: Molt bé.
9: Cinema...
10: A la Fresca, doncs, com puguis.
9: Va, que també sentirem en Juli Pijuli.
11: Perdona una cosa, bon dia a tothom.
9: Bon dia, Juli.
11: Em deixes 50 cèntims per comprar una Litron?
9: I en Jean-Paul Desgrava també el sentirem.
11: Avui us parlaré d'un McDonald's per gossos.
9: Sí.
11: Us en recordeu, no? Que és el meu tema.
9: El teu tema, sí.
11: El menjar ràpid i els gossos, m'agrada, m'encanten els peluts.
9: Deixeu-me uns minutets per parlar del Barça una mica a mi també.
10: L'altre.
9: El club de la cera d'enfrente, que malo és.
10: Doncs tot això i tots aquests personatges i tots aquests temes i molt més a la competència especial 50 anys.
9: Un programa que no passarà la història.
11: Però us farà companyia, com els peluts i el McDonald's.
10: L'exdirectora del CNI, Paz Esteban, torna a declarar davant el jutge per l'espionatge amb Pegasus.
12: Molt bé, doncs ja està.
10: No, ja està, no. Deixi'm...
12: Ja ho heu comentat.
10: No, no ho hem comentat. He donat el titular, però crec que l'hem de desenvolupar una mica.
12: Aquí hi ha el PSOE que està una mica... Bueno, doncs parleu de temes que interessen a la gent.
10: Home, a la gent interessa saber si amb els seus impostos, per exemple, es vulneren principis democràtics.
12: Bueno, però això ja està, ja està. Home, Pedro Sánchez no té res a veure. Això és el CNI.
10: No, sí, però aquest espionatge en concret de líders indepes, activistes, protestes, etc, es va fer sota el mandat de Sánchez.
12: Escolta, però ell segur que no en sabia res.
10: Una cosa... Si no sabia res, no és pitjor? O sigui, potser no és pitjor, però també és malament, si no ho sap. Home, sí, que
12: no entenc la pregunta.
10: Que és pitjor. Que el president d'un país no controli els seus serveis secrets no és una bona notícia, no?
12: Mira, voleu saber el que és una bona notícia?
10: Sí.
12: El proper dia 4.
10: Sí.
12: I no només el 4, sinó el 5, per tant, és doble bona notícia.
10: Sí.
12: És la 29a fira del préssec d'Alfarràs.
13: Què els hi passa?
12: El préssec bo, eh? El préssec d'Alfarràs, el préssec groc.
13: Sí, però no és, perdó, però no és una mica tard?
10: Bueno, un moment, en tot cas, no estàvem parlant del préssec.
12: 29 edicions dedicades a una fruita, eh?
10: Sí.
12: El préssec.
10: Sí, el préssec. Ara mirem...
12: Boníssim.
10: Si és una mica tard, ara mirarem, confirmarem que és la fira del préssec, ho dic perquè jo ho he buscat abans i diria que és la setmana que ve, sí, com sigui. No estàvem parlant... No parlàvem del préssec, parlàvem de l'exdirectora dels espies espanyols, que ha declarat per l'espionatge als mòbils dels càrrecs d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Diana Riba.
12: Bueno, escolta'm, no Alcarràs, al tanto. Alfarràs,
10: Sí.
12: No ho confonguem,
10: Però no despisti... O sigui, estàvem parlant d'espionatge.
12: Això és com València i València,
10: Un moment.
12: Compte, Això és Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar...
10: Sí. La notícia és que Pada Esteban assegura que ella ja voldria explicar tot el cas de l'espionatge en Pegasus, però que no pot dir res perquè la llei de secrets oficials d'Espanya li ho impedeix.
12: Hombre, però escolta'm, quina pena, no? Ja està, home. Oh, senyor juez, jo ja quisiera garlar como un mirlo haciendo gárgaras. Todo esto del espionaje, los móviles, la indepes, amigos y conocidos, pero claro, la ley es la ley. Y se tiene de respetar.
10: Se tiene, claro.
12: Porque claro, hay una ley de secretos oficiales.
10: Es una llástima.
12: Ya lo dijo José Francisco Franco.
10: José Francisco.
12: Y al jutge dient, bueno, pues nada, venga, va. Pues ya si no puedo decir nada, escúchame. Se levanta la sesión. Venga, vamos a dar una vuelta que en el H&M hacen rebajas de media temporada. Caso cerrado.
10: En fi, no. Jo crec que la cosa no anirà així. Potser s'hi sembla, però no anirà...
12: Escolta, ja ho va dir Francisco Franco quan va morir per portar la democràcia a aquest país.
10: No va morir per portar la democràcia.
12: Va dir, lo dejo todo atado y bien atado.
10: Sí, com si l'exdirectora del CNI té mitja dotzena de casos oberts al jutjat per l'espionatge en Pegasus.
12: Doncs a veure com fem el judici de debò per lo del Pegasus i es fa justícia amb les veritables víctimes de l'espionatge.
10: Què vol dir? Que són, segons vostè...
12: Home, les víctimes de l'espionatge són els espies del CNI.
10: Eh?
12: Espies del CNI. Tu saps lo dur que és ser un espia del CNI?
10: Sí.
12: Que van haver de sentir hores i hores de gent independentista parlant català.
10: Bueno, escolti, papa.
12: No es parla gaire del mal causat, del trauma que els podia suposar als espies del CNI sentir Pere Aragonès 6 hores seguides explicant no, jo el sufragit el faig tirant un raig de vermut miró perquè així es queda més dolcet.
10: A veure, no.
12: I els pobres espies del CNI... Allà, amb uns auriculars, amb el cervell fregit, intentant entendre quina operació terrorista s'amagava allà al darrere sota el nom clau de Sofregit.
10: A veure, si és Sofregit, m'agrada bastant.
12: Home.
10: A veure, un moment, vostè...
14: Escolta'm una cosa, si voleu... Si voleu parlar de judicis, anem al judici bo, no?
15: Ah, sí? Hi han jutjat els càrrecs franquistes?
14: No,
15: els caps de les elèctriques? Els bancs que van fer les preferents? Els monopolis en la gestió de l'aigua? Els que van reprimir un referèndum a garrotades?
14: Avi...
12: No, avi, sisplau, avi.
15: Vols veure una cosa, que es fa com l'aigua?
12: Va, home, va. No,
10: prou, sí com sí.
14: No, un altre judici.
10: Un altre judici. A quin judici es refereix?
14: Collons, el judici de Josep Maria Bartomeu.
10: Aviam, home, un altre... Sí, la
14: aquest,
10: cosa...
14: aquest va ser president del Barça.
10: Sí.
14: Aquest està atacat per la justícia, està buscat per la justícia.
10: No està buscat, ja l'han trobat. Sí que...
14: Escolta'm, sense cap dubte, el millor president que ha tingut el Barça.
10: Eh?
14: Amb permís de Josep Lluís Núñez, que tothom sap que era perico.
10: Bueno, el millor president del Barça...
14: Oh, com diu?
13: Núñez era perico?
14: Home, tota la vida sabia dir.
10: S'havia dit, però... Escolta.
14: Tenia carnet de l'Espanyol abans de fer-se el president del Barça. Després el va amagar.
10: Bueno, però la gent té dret de canviar i moltes vegades és símptoma de...
14: No res, home, no res.
16: també estat equivocat. Però escolta'm, Josep Maria Bartomeu, el millor president del Barça, aquí estarem d'acord.
10: No ho sé. Crec que potser...
16: Home, amb Bartomeu veu guanyar un triplet amb Champions inclosa, no?
10: Sí,
16: un triplet amb Luis Enrique.
10: Una embranzida, diguem.
16: Bueno, perdona, teníeu Luis Enrique d'entrenador, eh? Un entrenador que dirigia els entrenaments des d'una bastida.
10: Sí.
16: I cridant, eh?
10: Sí.
16: Se t'acudeix res millor, jo dirigiria així el país.
10: Has enfilat una bastida.
16: Escolta'm, Bartomeu, vau tenir la davantera amb el Messi, el Suárez, el Neymar, sí o no?
10: Sí.
16: I on jugava el Barça?
10: Què vol dir?
16: On jugava el club de la Cera de Enfrente?
10: Jugava...
16: Havia de jugar

0: de rellogat a l'Estadi Olímpic al costat del TVT i l'Índia?
1: No, jugava al Camp Nou.
0: Jugava al Camp Nou. No com ara, amb el Fatxenda de la Porta, que acabarà fent jugar el Barça al Nou Sardenya.
1: Sí.
0: O a la platja de Gavà.
2: Però fa una setmana per vostè, sí. La Porta era el millor president de la història, però per una qüestió...
0: La Porta, si li miro la panxa...
1: Sí.
0: Un tio que sap menjar és pot ser gran amic meu.
1: Sí, però ara resulta que no. Que no és el millor president. La setmana passada
0: bueno,
1: sí,
0: i ara millor... futbol, ara, sí, de futbol.
1: Ara el millor president és Josep Maria Bartomeu i, clar, ho diu vostè que és perico. Vull dir que...
0: Exacte,
2: el tema és que el jutge ha imputat a Josep Maria Bartomeu i part de la seva directiva per pagar comissions milionàries per fitxar futbolistes, diguem-ne, mediocres. Se'ls acusa de pagar comissions del fins al 33% per sobre del cost d'aquests futbolistes.
1: Déu-n'hi-do, hem passat del 3% al 33%, sí, eh? Sí. Vostès tenen un problema i aquest problema es diu el 33%.
3: Una mica sí, aquí home. Ja són calés, eh? Home, 33% són calés.
1: Així sí que val la pena posar-s'hi, no?
2: Home, si et poses per comissions...
1: Un 3% ja veus que és una merda autonòmica, eh? Ja. Un 3%... A saber què faran els que no tenen...
3: Avi, posis bé les dents, que no... Avi!
1: Vols veure una cosa que creix el
3: 33%?
1: Va, home!
2: Us poso un exemple. Els acusen d'haver pagat 10 milions d'euros en comissions pel fitxatge de Malcolm, que en va costar 40.
3: Perdona, qui, ja ho dic?
2: Malcolm.
1: Vostè.
3: Malcolm.
1: Vostè és del Barça, vull dir, sí, Malcolm.
3: Malcolm Equitz.
1: No, Malcolm.
3: Aquell senyor negre dels Estats Units.
1: No.
2: Malcolm era un...
3: Quin nom és Malcolm?
1: El recordaré?
3: No el recordo, jo.
2: Doncs miri, era un jugador de brasiler, diguéssim, de cuixa forta, una mica d'aquesta gent.
3: Malcolm va jugar al Barça?
2: Sí, que només va jugar una temporada al Barça, venia d'un club francès, i el van... Bueno, va passar més pena que glòria, sí.
0: Mare de Déu, senyor, i després dieu de l'Espanyol. Perquè, escolta'm, l'Espanyol hem fitxat molta toia, però almenys és toia barata.
1: Sí, bueno, clar.
2: 40 milions. S'ha de dir que el van vendre pel mateix preu al Zenit de Sant Petersburg l'any següent, també per 40 milions.
0: Ah, molt bé. Sí, fixa't, el Barça compra Malcolm per 40 milions i el ven per 40 milions, però amb comissions pel mig. Sí. Això més que un club de futbol, el Barça sembla una empresa d'import-export.
1: Bueno,
0: sucant a banda i banda.
1: Cal recordar també que Bartomeu és a judici perquè qui l'ha denunciat és l'actual president del Barça, Joan Laporta.
0: Sí, llavors no és un cas de comissions, sinó un cas de vendetta.
1: Bueno, veurem com continua això, perquè de moment només està sent investigat.
2: Sí, clar, aquesta cosa de la imputació o investigat, és el mateix que investigat. Ho anem posant perquè soni més fort, diguéssim, quan fem coses amb la premsa, però és això, de moment està investigat.
3: Canviem radicalment de tema, perquè avui a la competència també parlarem d'un restaurant per gossos. El primer que s'implanta a Catalunya.
4: Increïble que ja no s'hagués fet abans, ja.
3: Un restaurant per gossos.
4: Ja la vaig veure aquesta notícia, em sembla increïble, el restaurant de gossos.
2: És una notícia que la traia el periòdico, em sembla que ahir, és una cafeteria on hi ha diversos tipus de menús, per exemple, un tipus Happy Meal de McDonald's, però d'alguna manera amb una capseta, igual que si necessites el Happy Meal.
4: És que fa molta il·lusió els gossos. És una llàstima que les potetes no les tinguin prou desenvolupades com per obrir les capsetes.
3: Te'n faries creus,
4: Però ja, a més, suposo que, bueno, aquí no hi haurà un problema per si els cambrers no parlen català, perquè, bueno, la qüestió és que...
3: No, el gos normalment assenyala.
4: Amb els gossos sí, però amb les persones a cagar.
2: No, aquí els cambrers, jo crec que potser no parlen català, però també l'entenen.
4: Bueno, és que hi ha una pel·lícula que és el Doctor Dolittle, que no sé si l'heu vista, que...
2: Sí, alguna vegada l'has mencionat.
3: Eddie Murphy.
4: Exacte. Bueno, nosaltres els joves en diem Eddie Murphy.
3: Que
4: ell parla, és com veterinari, el títol és doctor, però en realitat s'hauria de dir veterinari Dolittle, vale? Perquè està fent com està ocupant un lloc que no li pertoca, perquè ell ha estudiat per ser veterinari, no per ser doctor.
2: Sí?
4: Sí.
2: Però que també pot ser doctor, o sigui, doctor també pot ser de veterinària,
4: Però has d'estudiar 5 anys més,
2: No, no.
4: Aleshores tens la consulta que no saps si t'entra un cavall o una persona, no?
3: Ja, clar.
4: Has d'anar en contra, perquè...
3: Però doctor Dolittle només hi havia animals, no?
4: Perdona?
3: Que dic que només a tenir animals.
5: L'has vist?
3: Jo no.
2: Ell?
1: Ah, no, sí.
3: Tu, Jean-Paul.
4: Que fa molt de temps.
2: Hi ha la 2, no? Sembla, hi ha dos doctors de les 2.
5: Però si no l'havies entès la primera.
2: I diria que estaven preparant la 3, perquè Eddie Murphy, diguéssim...
4: Sí, estan contractant els animals que saben parlar. Sí, perquè els animals saben parlar.
3: Clar, és que tu et perden les pel·lícules dels animals que parlen.
2: Una cosa, Jean-Paul.
3: La teva preferida, a banda de Doctor Dolittle?
4: Stuart Little. Si té Little al títol, per mi és la pel·lícula ideal.
2: També t'agradava molt un chihuahua en Beverly Hills.
4: Sí, bueno, però aquesta m'acostava més perquè sabia que era fals perquè és animació. Però quan tu veus l'animal...
3: Animals de veritat.
4: Animal de debò, allà que li veus els músculs, que han hagut d'aprendre el mètode Stolichnaya per haver de...
3: Stolichnaya és un bot que crec.
4: Bueno, és el que li donen perquè aprenguin,
2: Però una cosa, si en Pol és conscient que aquells animals que surten a Doctor Dolittle no parlen de veritat, no?
4: No.
3: Perdona, he estat fent un treball de recerca d'investigació, periodisme de contrast.
4: O sigui,
3: he posat Beverly Hills... De Beverly Hills, Chihuahua.
4: Sí. Ah, hosti,
3: i és una pel·lícula amb chihuahuas de carn i ossos. Sí.
1: No és d'animació.
4: No, ah, que heavy. Doncs aquesta no l'he vist. Mira, veus? O sigui, que maco veure amb els ulls verges aquesta pel·lícula,
3: sí,
4: no?
3: Sí.
4: Perquè em pensava que era d'animació. Però no ens desviem del tema.
3: No,
4: restaurant per gossos a Barcelona.
3: Ara.
2: Doncs aquí tens això, un Happy Meal com el McDonald's o cafès amb llet, però exclusivament per gossos. Vull dir que...
4: Una cosa, tingueu fills, feu la revolució. No, és que no, a Barcelona no, teniu més gossos que fills.
2: Això és veritat?
4: Així, no, és que han de venir immigrants, és que... No, clar, però els catalans on són?
1: On està que europea?
4: On està els catalans que europea?
2: A veure,
1: això és la fi del món,
2: És la fi del món.
1: Això dels gossos...
3: Vostè creu, un restaurant per gossos?
1: Home, és la fi del món. Han començat el del brunch pels expats i els expats que venen amb gos també, normalment. Els està fent un restaurant als gossos. L'estupidesa se'ls ha menjat definitivament.
3: Augmenta a Catalunya el consum d'ansiolítics i antidepressius. Som un dels països...
4: Aquest dius ara? Augmenten els ansiolítics?
3: Què passa?
4: Home, expliqueu això com si fos sorprenent. Som un país ocupat, amb uns trens que funcionen a pedals, una sanitat desballestada, l'educació en caiguda lliure, i el que vota la gent no val per res. No hi ha democràcia. Què us esperàveu? Que la gent sortís al carrer a celebrar-ho?
3: Home, però tampoc no sé si és... No sé si és ben bé, això.
4: No, calla un moment. Catalans... normal que molts dels nostres compatriotes es vulguin estabornir. Que si porro, que si pastilla, que si droga, que si fentanil. No! Amb drogues legals o amb drogues il·legals. O fotent-se cops al cap amb un pal de golf. Hem de dir no.
3: Molt bé.
4: Ens volen adormits, amb la mirada perduda, gronxant-nos en un balancí i murmurant. Em recordo del referèndum del 1 d'octubre, una cosa que guanyem, mentre ens donen la patata i mongeta bullida a cullerades. Doncs no!
3: Que expliquem la notícia.
4: No cal explicar res. Ja us ho explico jo ràpidament.
3: A veure.
4: Poble drogat, poble derrotat. Gràcies i bon dia.
2: A mi no m'ha semblat tan mal plat, la mongeta bullida.
3: Digues, Manel, el consum d'ansiolítics i antidepressius ha crescut en els últims anys, especialment després de la pandèmia. Però, collons, quan no ho fareu durar, això de la pandèmia?
2: Què vol dir, ara?
3: Collons, fot 5 anys de la pandèmia.
4: Sí.
3: I encara esteu fent el ploramiques. No, és que els joves no ens van deixar sortir de casa. I no vam poder sortir amb els nostres amics a punxar-nos porros pels ulls.
1: Però què és porros pels ulls?
3: I ara la salut mental, doncs, estem tarats. No, escolta, espavilar una mica, home, una guerra hauríeu d'haver passat. Que no collons, passat que deu estar a casa veient Netflix tot el puto dia, home.
2: Calli un moment.
3: L'any passat, 1 milió de catalans van consumir ansiolítics i un altre 1 milió van prendre antidepressius. Això són 2 milions,
2: No.
3: Si no fallen els números... Molts catalans podrien prendre les dues coses.
4: Clar.
3: Mira, ara que ho dius, com la Pilarín?
2: Molt bé, no cal que ens expliqui ara...
3: I la Conchitín?
2: Sí, no
3: també.
2: No cal.
3: I la Consolín?
2: Sí.
3: I l'Amparín, també?
2: Molt bé, sí.
3: Jo mateixa.
2: Va, que parlem d'un tema seriós, Manel.
3: Tant en el cas dels ansiolítics com en el dels antidepressius, qui més en consumeix són les dones.
4: Sí.
3: Bueno, ja t'ho he dit, ja.
4: Això és culpa dels homes. Els homes som el pitjor, tenim les paves amargades. Si hi ha alguna oient pavitzada que està ratllada amb la moguda de la vida i tal, que m'escrigui a l'Snapchat i en parlem.
3: Molt bé.
4: Perquè se t'he de dir no.
3: Jean-Paul, deixa-ho pel teu bé. Deixa-ho pel teu.
4: Quina hora és? És l'hora de comptar diners.
3: És l'hora de comptar diners amb Juli Pijuli, president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals. Bon dia, Juli.
4: Bon dia. I...
3: ansiolítics i antidepressius, eh?
4: Sí, bueno, ansiolítics i antidepressius, el que jo dic, un sol i sombra, no?
3: No. No fem apologia dels psicofàrmacs, sisplau, t'ho demano.
4: No, apologia no, però tampoc es criminalitzem, Tenen coses dolentes, sí, però també tenen coses molt dolentes.
3: Crec que perds el fil.
4: Jo no prenc ansiolítics ni antidepressius per la boca. Això va per una altra via. Faig una ratlla combinada, bimba, blanca i blava, l'espanyol. Vinga, un xarat de nata i barrufet.
3: Juli.
4: I hace pan y copeta de vinegre, I em deixa com si m'hagués masturbat en un llagotxi.
3: Juli.
4: A casa estem en contra de les drogues.
3: Molt bé.
4: Tant de les il·legals com de les legals. Digues que no les drogues, que si no, Nosaltres ens quedem sense i l'ecosistema queda tocat.
3: Sí, ja, ja, ja.
4: Que mouen les drogues, firmat els del subterrani, jugant de tota la vida. Moltes gràcies.
3: No t'has plantejat un canvi de vida?
4: Sí, estic caminant cap a una vida més sana.
3: Molt bé.
4: El que passa que el camí és llarg, no? I fa una mica de revolt, no? Fa tanta corba que fa una volta sencera i torno a la línia recta i em marejo. És com remar amb un sol rem, no? Que dius, això ja ho he vist. Això ja.
3: Sí, sí, clar, clar, vas fent la volta.
4: Però
3: sí.
4: ho intento cada dia. Ara últimament estic intentant fer la meditació.
3: Molt bé.
4: Estic intentant que surti el Juli més introspectiu, el Juli més relaxat, el Juli més personal, el Juli de la maqueta, no? Dels primers discos, no?
6: Pintura, escultura, marqueteria.
7: RAC1 presenta...
6: La ràdio del segle XXI.
0: I de dretes...
7: Òscar Andreu.
0: I d'esquerra...
7: Òscar Dalmau.
0: Jo soc d'extrem centre.
6: I si no tenim inici, ser pobre.
7: La competència.
1: Especial 50 anys.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Obre el meló amb els nostres preus imbatibles, com en el meló sencer de pell de granota origen Espanya, un preu imbatible de 75 cèntims al quilo, fins al 27 d'agost.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
11: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
12: Sí, digui'm.
11: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els agradi a tots.
12: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
13: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
14: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
15: No ho comparteixo.
14: El que he dit?
15: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
14: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
16: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: Propera parada, plaça Lesseps.
19: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
20: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
21: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.

0: La competència.
1: Especial 50 anys.
2: Hem de parlar del pla de pau que han pactat Donald Trump i Benjamin Netanyahu.
3: Nenes, que no n'heu dit res?
2: De què? Ara n'estem parlant.
3: Home, que avui ha començat una fira immobiliària a Barcelona.
2: Bueno, ja, però escolti...
3: Home, que es diu The District?
2: The District.
3: El Primavera Sound dels grans tenidors de pisos,
2: no,
3: nenes.
4: Ja, ja, ja. Grans tenidors.
2: The District, bueno, en català...
3: El diner al banc, sí. Els estalvis, no fan res al banc.
2: No fan... Bueno, el banc sí que
3: s'ha d'invertir.
2: Sí, s'ha d'invertir. Sí. Comença avui, efectivament, aquesta fira de
3: Compreu
2: District.
3: Compreu totxo, que no baixa mai de
2: no,
3: preu.
2: No.
3: Excepte el 2009, que hi va haver aquella bombolla immobiliària que
2: sí,
3: va rebentar
2: que va
3: tot.
2: Bueno, les coses no
3: ja ens n'hem refet.
2: Sí,
3: ja estem.
2: Sí, després ve una tercera guerra mundial, després
3: no,
2: ve
3: bueno,
2: una guerra
3: igual.
2: Europa... Bueno, em passa el que passa. Sí, com sigui, és, efectivament... Avui...
3: Escolta, també s'ha de donar veu a les minories, eh?
2: Per què ho diu?
3: Perquè els propietaris són minoria.
2: Home, sí.
4: Espero que
3: és
4: sí.
3: És o no? Bueno,
4: sí.
3: És que la majoria, formada pels llogaters
2: sí.
3: i la gent sense llar,
2: home, gent
3: ens oprimeix.
2: Oprimeix els grans tenidors?
3: Home, per la mort de Déu, tots són crítiques.
2: Bueno.
3: La gent no sap el que és ser propietari d'uns quants pisos.
2: Bueno, potser...
3: Però molts mals de caps, eh?
2: Sí,
3: ojo, eh?
2: Segur que és un calvari, però no, no, incomparable al calvari de viure al carrer.
3: Home, per la mort de Déu, que tots sí. els llogaters tot el dia teniu problemes.
2: Home, bueno, ara...
3: Ahir em va trucar un estudiant d'un pis que tinc aquí a l'Eixample
2: sí.
3: i em diu, senyora Angelines. I li vaig dir... Bueno, li vaig penjar.
4: Senyora,
2: per què? Per què?
5: Senyoreta, no?
3: Senyora. Eh? Senyora. Però quina edat et penses que tinc jo?
5: És que igual el nom m'enganya.
3: Home, sí, per l'amor sí, de Déu.
5: No es posa tant.
3: Què tens amb Angelines?
5: No, bueno, que no, no. sembla un nom de persona no, jove.
3: La mar de bé, eh, amb Angelines. Mm. No n'hi ha cap ara de nena que li posin Angelines.
5: No, clar, clar. No.
3: Tu pots creure?
4: Angis, sí.
3: Mare
4: sí,
3: de Déu,
2: no,
3: senyor.
2: No, no.
3: Manel. Bueno, escolta, pues escolta, me truca i me diu, escolta, li vam demanar fa 14 dies que arreglés la nevera i encara l'estem esperant. Ja se'ns ha fet malbé tot el menjar. Em diu a mi.
2: Home, és que, no sé, hauríem de mirar el contracte, però probablement...
3: Allò... Jo ja li he dit ben clar. Dic, mira, nen, si la nevera no funciona, baixes a fer un menú al xino d'aquí baix, que fan uns rotllitos de primavera boníssims, que es veu que m'ha dit la Consolín que els fregeixen amb un oli molt bo, que es veu que el canvien cada 2 o 3 anys.
2: Ha de ser bo, per no canviar-lo.
3: La marca...
2: Mira, és tan bo que no...
3: Quina marca és? Diu, Motul. Un oli que es diu Motul.
2: Sí.
3: No l'he trobat jo al Mercadona, no.
2: No. Bueno, en fi, vostè no vol canviar la nevera ni tan sols vol intervenir.
3: No, és que ja et dic, ja hi amenaça, doncs, ja se m'ha fet malbé tot el menjar. De quin menjar se t'ha fet malbé, Eduard? Els tàpers de calamars farcits que et va preparar ta mare quan la vas anar a veure el cap de setmana al teu poble, que tu no saps fer ni un ou ferrat.
2: Bueno, sí,
3: Eduard.
2: Per això no ho ha... Sí.
3: Et passes tot el dia fumant porros i llegint poesia.
2: Bueno...
3: Eduard?
2: Sí.
3: Que és que em va dir que escoltava el programa.
4: Ara va dir que qui està parlant.
3: Deu estar escoltant.
4: Per tant, són porros que vol dir la competència.
3: Eduard, no? Sí, imagina tu com deu tenir el cervell.
2: Sí.
3: Que la teva habitació fa pudor de fuet al Mercadona.
2: Però...
3: Eduard, sí. que ets un brut.
2: Calmis una mica.
3: No, calmis no.
2: Sí, en tot cas, avui efectivament ha començat The District a Fira Barcelona. S'allargarà fins al 2 d'octubre.
5: Sí, els organitzadors defineixen The District com l'esdeveniment immobiliari de referència del sud d'Europa. El sud d'Europa sempre és quan no és de tot Europa.
2: Sí, clar.
5: I en canvi, el sindicat de llogateres considera que The District és la fira de l'especulació.
3: Ui, sí.
2: No, l'altre.
3: El sindicat de roba peres.
2: No, a veure.
3: Quina colla de patxamames.
2: Calli.
3: Va.
2: Vostè crec que no, ni l'Angelines ni vostè hauria de parlar d'aquest tema.
3: Escolta, aquí, a la fira aquesta del District...
2: Sí,
4: del District.
3: No és on l'any passat els hippies ja hi van anar a fotre merder...
5: Bueno, hi va haver protestes dels col·lectius per l'habitatge que van acabar, recordareu, amb càrregues de la policia contra els manifestants.
3: Sí, i aquest any què ha passat? Que no se sent merder.
2: Bueno,
3: expliqueu. No se sent merder perquè tots aquells hippies ja tenen tots un pis gratis amb piscina i pista de pàdel.
2: No, home, no.
3: La casa Ursola no es ven, no?
2: No crec que sigui això.
4: No va així, no.
2: No acaba la història amb la casa Ursola.
3: Llavors, com és que no hi ha hippies muntant allà un Cristo?
2: No sé, o no?
3: No m'ho diguis. Estan tots a la flotilla.
2: A veure, un moment.
3: Claro, per això no queda cap xupacabres que vulguin allà a fer malabar-se amb foc a la fira immobiliària aquesta, no? És això, no?
2: Vol callar.
4: Potser hi ha protestes i no n'hem sabut res.
5: No, no n'hi ha.
3: És que m'ha fot gràcia allò dels activistes.
4: No sé.
3: M'ha fot gràcia allò dels activistes. Que encara el que mola és allò de la franja de Garça, doncs tots cap allà.
2: Home, tots cap allà.
3: Tots cap allà. I el mes que ve, doncs ja veurem.
2: Sí.
3: Potser toca defensar la tortuga a les Galápagos.
2: No, això és cada any.
3: O emmanillar-se a una gelateria de Gràcia perquè no saben què vol dir gerds o maduixa.
2: Home, aquí jo estaria d'acord, eh?
3: Déu-n'hi-do, eh? Quina colla de saltimbanquis, hòstia. Bueno. Quina colla de menja tofu.
2: Vol callar. Ara sí, digues, Manel, sisplau.
5: El Moviment per l'Habitatge també ha denunciat que a The District hi participen empreses...
3: deixis fotar una mica els grans tenidors en aquesta fira que és nostra? Bueno, potser venim nosaltres a molestar-vos vosaltres a la fira aquesta que munteu del Saló del Manga.
2: Escolti, jo no monto cap.
3: O no us disfresseu de Pikachu sexy.
2: Jo no ho he
3: pues
2: fet
3: mai. Doncs deixa la gent, home, que faci el que vulgui.
2: Exacte, jo respecto plenament el del Pikachu sexy, perquè jo em disfressi de Pikachu sexy, que podria haver passat en algun moment de la història,
3: home, jo
2: repercuteix en el preu del lloguer, no repercuteix en el preu de... dels pisos de la meva ciutat.
3: Ja que m'ho preguntes, precisament avui hem anat amb les amigues a la fira aquesta del districte. I hem anat amb la Pilarín, amb la Conchitín, amb la Consolín...
2: Sí, l'Amparín...
3: No, l'Amparín no.
2: Ah, no?
3: L'Amparín no la vull ni veure.
2: Ah, molt bé.
3: L'Amparín érem molt amigues,
2: sí,
3: però estem una mica, com t'ho diria, renyides.
2: Renyides. Sí, per què?
3: Molt mala puta. Que
2: no. Home, No, això no... Té un micròfon al davant, recordo. Sí. Té una responsabilitat.
3: I tu que em preguntes per què?
2: No, ja, però... No
3: Nenes, què? Ho veieu o no?
2: No cal...
3: Després diuen que les dones som safarderes.
2: No, doncs...
3: Mira qui pregunta.
2: Doncs no m'ho expliqui.
3: Bueno, ja t'ho explico, doncs, si m'hi tant.
2: Però si més... Que no, home, no, que dic que... Li acabo de dir, no m'ho expliqui, m'és igual.
3: Ens hem assabentat que...
2: Al final ho explicarà, ja veuràs.
3: Que l'Amparín, la molt mala pècora, té un grup de WhatsApp... Amb les enemigues.
2: Les enemigues qui són?
3: Bueno, les veïnes de l'edifici del davant.
2: Sí.
3: Les de l'ETA.
2: Sí.
3: Què en diem nosaltres?
2: Mm.
3: L'Enriqueta. La Marieta.
2: Sí.
3: La Pilareta.
2: Sí.
3: I la pitjor de totes, l'Eusebieta.
2: És dolent.
3: Les de l'ETA, sí, sí.
2: No eren amigues, vostè, amb les de l'ETA?
5: Amb els de l'ETA.
3: Una cosa és els de l'ETA, que em sembla que ja ho van deixar.
2: Sí.
3: Les de l'ETA segueixen actives, eh?
2: Les de l'ETA.
5: Són pitjors, segons com.
3: Home, deixen notes a les bústies.
2: Ah, sí?
3: Sí, deixen anònims. L'Eusebieta.
2: Import revolucionari.
3: No tens idea de l'Eusebieta, però les altres li fan la camarilla.
2: Li fan la camarilla. Molt bé.
3: Ai, Déu meu.
2: Bueno, doncs moltes gràcies. No sé...
4: Anava a parar ni d'on venia.

0: Ens regalen una garrafa de 8 litres amb un... una veïna que munta un autocar. Sí. I després, a mig dinar, sí, passa a vendre mantes.
1: És aquesta veïna, o sigui, realment aquest negoci que és raríssim, relacionar Montserrat, sí, oli i manta, sí, que és un nínxol molt petit, perquè jo, sí, entenc que s'ha d'explotar.
0: Bueno, és molt maco, escolta, no, passes, bueno, el dia a Montserrat, que és, sí, molt maco tot allò, sí, escolta, bueno, si t'endús una garrafa de litro, de 8 litros d'oli.
2: Sí. Que a dia d'avui val 50.000 euros, d'altra, sí, banda.
0: Potser aquest oli és Motul. No, sí, no sé per què no porta marca.
1: Sí, sí.
0: Però, i després, bueno, passen unes ofertes, unes mantes morellanes, la mar de mantes. Ojo, eh?
1: Molt bé. Bé, doncs està barallada amb aquesta... I clar, no li ha dit a l'Eusebieta o no li ha dit a...
0: No li hem dit res.
2: No, a l'Amparina,
0: a l'Amparina no li hem dit res. L'Eusebieta és la que munta el circo, aquest de l'autocar i tot això.
1: Sí. Però no estan enemistades amb els de l'AETA.
0: Bueno, però si hi ha oli de pel mig... No. Bé, de preu, allà que anem.
3: Això funciona la geopolítica.
1: Llum en un oli. Jo crec que Benjamin Netanyahu li han regalat una garrafa de 8 litres d'oli i ha dit... No, però va, o se l'estan repartint, una cosa com sigui.
0: La qüestió és que jo a l'Amparín m'estic pensant en la fera de fer-la fora del pis, que li tinc llogat.
4: Ai.
0: El que passa és que l'Amparín és molt bona pagadora.
1: Sí.
0: I també, bueno, no porta gairebé ningú al pis. A diferència de la Conchitín, que la, sí, Conchitín també li tinc llogat al pis, sí, però aquesta té un noviet que, bueno, a més em sembla que és...
1: Bueno, en fi. No m'interessa.
0: És mulato.
1: Prou. Per favor, parlàvem de The District precisament perquè vostè n'ha volgut parlar.
0: Ah, això.
1: Ho ha derivat, bueno, el racisme en diverses...
0: No, racisme no.
1: No, en diverses persones...
0: Ah, un petit mulato. Perdona, no, mulatet. Mulatet.
1: No,
0: és que... no voldria ser racista.
1: No, és no voldria, però
0: és amb carinyo,
1: el racisme
0: carinyo
1: és més fort que vostè. Doncs
0: pues mira, ja hem anat avui amb les amigues a la fira aquesta de la immobiliària, aquesta, sí, del districte, i molt bé.
1: Molt
0: et tracta
1: bé.
0: Tan bé. Només d'arribar hi havia un esmorzaret, una mica de pica-pica. Sí. Hem pres unes quantes mimoses, sí, que a mi m'encanta. Una mica de xampany.
1: Samoses, no?
0: Una mica de xampany i una mica de suc de taronja.
1: Això per esmorzar, això.
0: Nenes.
1: Totes aquestes,
0: Boníssim, sí o sí o no?
1: Sí.
0: Home, tu arribes a un lloc, et donen una mimosa, una miqueta de xampany, suc de taronja, amb la copeta.
1: I pel que fa a la fira, alguna cosa a destacar? O...
0: Bueno, doncs pues molt bé. La Pilarín, la Consolín i la Conchitín, sí, me feien d'assessores de Real Estate.
1: Sí, Real Estate, que és...
0: I anaven cadascuna amb un ipat a les mans, sí, i m'anaven dient, això és una bona oportunitat, Angelines. Sí. I hem comprat 2.000 contenidors d'aquells que ara se fan servir de pisos.
1: Ah, hòstia, no.
0: Si els hi poses una mica de mantes morellanes, d'aquestes, sí, d'allà a Montserrat, ja farem una còpia.
1: Sí.
0: I després hi poses, doncs... Oh, és que no hi ha lavabos, escolta'm. Una galleda.
1: Una galleda?
0: Una galleda, tota la vida. S'has fet les necessitats de la galleda, la gent de camp?
1: Home, la gent de camp, la gent de camp ha canviat molt. La gent de camp ja tenen lavabo i, sí, tenen wifi i
5: però,
1: tenen...
5: Però és veritat que els arquitectes moderns ja van una mica així, un contenidor, un llibrer...
0: Un arquitecte
5: ja
0: modern
5: està,
0: i dius, sí, escolta, que el lavabo no hi tinc mirall, i te posen un retrovisor de camió.
5: Sí, sí, els lacates i vessades,
0: sí,
5: això,
0: sí, és marques tendència.
1: Marques tendència. Bueno, sí, sí. Prou d'aquest despropòsit. Moltes, sí, gràcies, Angelines. Volíem parlar de Donald Trump i el seu pla de pau per la Franja de Gaza.
0: Espera un moment.
1: Bueno,
0: qui truca ara?
1: Vol parar el mòbil? O sigui,
0: em truquen.
1: El mòbil l'hem de tenir com a mínim... Sí, l'hem de tenir com a mínim en sí, com es diu això de l'avió?
5: En silenci, en mode avió.
0: Ai, que l'he penjat, ara, perdona.
1: No, home, no.
0: L'he penjat.
1: Aviam, espero que no torni.
0: És que tinc un parell de pisos anunciats per llogar i l'he d'agafar. Sí.
5: Però estem en directe, ara.
0: Calleu! Sí? Oiga? Sí, sí, jo misma. Sí. Angelines, sí, por servirles. Sí, sí, el piso és mío, sí. Ah, que parla català.
6: Ho veieu? Ah. No, és que...
0: Ah, millor. No, m'ha tret un pes de sobre, sí, perquè així pagarà més puntualment, suposo, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, em passa també l'hora de donar almoines, sí.
1: Sí, a veure, un moment.
0: Si m'entren en català, doncs dic, bueno, no s'ho gastarà en droga, eh? Sí, sí, sí, sí. No, jo racista, no, però...
1: No,
0: per l'amor de Déu, però sap amb qui està parlant? Sóc Angelines, eh? Sí, doncs el pis està en perfectes condicions, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, un quarto, sí, un quarto. Dels comptadors, però un quarto, sí. Sí, sí, és el quarto dels comptadors, sí. Però hi ha molt d'espai, eh? Molt d'espai i té la... Bueno, molt ben comunicat. Al costat. I té l'ascensor.
1: Sí, a veure, un moment.
0: Fins ara el tenia com a pis turístic, però he pensat que seria millor, doncs, pues, si hi ha algú de confiança. Mm-hmm. I sentint-li la veu, escolti'm, vostè... Com... Ah, que truca al sindicat de llogaterres?
1: No.
0: Com que em vol denunciar?
1: Mm-hmm.
0: Que m'ha de fotre un poro. Aviam si li fotré jo el poro, que no saps en qui...

0: estava parlant, nene? Ah, sí que ho saps. Ah, sí, del RAC1, sí.
1: Sí, Angelina.
0: Diagonal 477.
1: Sí, no cal que... Sí.
0: El 08036. Ah, doncs té totes les meves dades. Sí.
1: Té totes les dades,
0: no? No, miri, sí. Hi ha hagut un malentès aquí. A veure, anem a veure. És que el telèfon no, no el deu tenir bé, el telèfon. Aquest pis no és meu, és d'una amiga, sí. Sí, es diu Amparín.
1: No, no.
0: Sí, si em facilita el seu correu electrònic, li envio totes les seves dades. Sí, una vergonya, és vergonyós, realment. Que lloguin aquests caus, perquè això és que ni una guineu hi aniria a viure. Fixa't tu, eh?
1: En fi, farem una cosa...
0: Sí, sí, no, com a rates, els tenen com a rates.
1: Bueno.
0: Realment, és sí. Que no, sí, sí.
1: Pensi.
0: No, bueno, escolti'm, aquest diumenge anem a Montserrat.
1: Ja. Avui és la gala de la Pilota d'Or, que premia el millor futbolista de la temporada passada. Això és un premi que dona una revista al Mundo Deportivo d'allà, penso.
2: La France Football, sí.
1: Sí, exacte, és el que acabo de dir. El Barça hi té quatre candidats, Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski i Rafinha, però el principal favorit...
0: I també l'Aitana.
3: Sí, l'Aitana, molt bona.
0: Sí, i l'Alexia Putellas.
1: Sí, l'Alexia Putellas i l'Aitana. Però el principal favorit, masculí, diguem, sembla que és un ex-blaugrana, l'Ousmane Dembélé.
0: Sí, i també la principal favorita femenina és una dona.
1: Sí?
0: Del Barça.
1: Sí.
0: Marina Caldentell.
3: Ex del Barça, sí.
1: Ja és el Barça, no? I per tant, és el moment de donar pas al nostre equip de periodisme d'investigació.
4: Format per Jean-Paul Desgrava, Manel Vidal i un senyor que recull borilles dels cendrers de les terrasses dels bars d'aquí baix.
5: Correcte, perquè hem tingut accés a dietari secret de la Minya Mal i és un dietari que és a priori, que hi tenim accés abans que passin les coses, que és com si tinguéssim... Bueno, veiem el futur, val?
3: No.
5: És
3: un precoc.
4: No hem d'esperar demà a llegir què escriurà la Minya Mal, ja
2: no,
4: ho sabem.
2: Ens ho podem inventar avui. No és...
4: Exacte. Inventem-nos-ho.
5: Inventem-nos avui el que podríem inventar-nos demà.
6: Dietari secret de Lamine Yamal, Nasrau i Evana. Extractes dispersos.
5: Dilluns 22 de setembre de 2025, 11 del matí.
6: Avui és la gala de la Pilota d'Or. Des del club em pregunten si vull portar alguns acompanyants a la cerimònia. Envio una llista amb 185 noms, 180 dels quals són gent que el meu pare va conèixer dissabte a la nit en un after que hi ha a la rebotiga d'una clínica veterinària de Badalona i ara diu que són els seus millors amics. Li pregunto al meu pare si a la gala hi pot venir la meva nòvia, la Nicki Nicole, i em diu que faci el que vulgui, però que a ell no li interessa la música en castellà i que preferiria que m'hi acompanyessin els seus rappers preferits, com Brother Lynch Hank, Big Daddy Kane o All Dirty Bastards, i que a més li sembla que Nicki Nicole és un nom una mica redundant, com Zinedine Zidane, Galileo Galilei o Marc Márquez.
5: Dilluns 22 de setembre de 2025, 12:15 del migdia.
6: Embarquem a l'avió amb tota l'expedició del club que assistirem a la gala d'aquest vespre. Li demano al meu pare si vol seure al meu costat, però em diu que no, que ja ha quedat amb el seu amic Joan Laporta per seure junts. També veig que Flick té un seient lliure al seu costat, però em demana que no el molesti, perquè està jugant escacs amb el seu iPad contra un nen rus de 5 anys, que és el número 3 del món. Sortim amb mitja hora de retard perquè el meu pare i Joan Laporta han insistit molt que els deixin pilotar a ells l'avió. Però finalment se n'han oblidat, s'han assegut als seus seients i s'han posat a fumar vapers amb gust de plàtan i a demanar i enganxar xiclets sota el seient.
5: Dilluns 22 de setembre de 2025, 7 de la tarda.
6: Arribem al Teatre du Châtelet de París. Saludo Ronaldinho, que serà l'encarregat d'entregar la Pilota d'Or. Veig que ja es coneixen amb el meu pare, que li pregunta que si en tinc o que si en vull. Joan Laporta se'ns apropa i diu: Lamine, espero que guanyis la Pilota d'Or, però has de saber que passi el que passi, estem molt orgullosos de tu. Però no m'ho diu a mi, sinó que s'ajup i li diu al meu germà de 3 anys, conegut com a Pequeño Keine. Informo al president que Lamine Yamal sóc jo i em diu: va, no m'enredis, Rafita.
5: Dilluns 22 de setembre de 2025, 7:45 del vespre.
6: Durant el càtering previ a la gala tinc l'oportunitat de saludar Ousmane Dembélé, el meu gran contrincant a l'hora de guanyar el premi. Li dic: què tal, Ousmane? I ell em respon: igualment. Després li dic: que tinguis molta sort avui, i ell em respon: de res, només faltaria. Crec que és d'aquella gent que es posen molt nerviosos quan han de tenir la mínima interacció amb un altre ésser humà. També veig que el meu pare està parlant amb Mbappé, i quan m'apropo sento que li diu: para mí eres el mejor jugador del mundo, Kylian, a ver si mi hijo me consigue una camiseta tuya. Veig que en un racó de la sala hi ha Robert Lewandowski fent balls virals de TikTok, com si això fos l'any 2018, i uns metres més enllà, Pedri guardant-se alguns canapés a la butxaca i llepant-li la calva a Didier Drogba.
5: Dilluns 22 de setembre de 2025, 9:45 del vespre.
6: Comença la gala de la Pilota d'Or, que com sempre consisteix en una desfilada interminable de futbolistes retirats amb aspecte molt desmillorat i la mirada perduda que et queda quan et jubiles amb 35 anys i no saps fer res més que xutar una pilota i t'has de dedicar a fer anuncis de maquinetes d'afaitar. Li xiu-xiuejo a l'Aitana Bonmatí si creu que guanyarà la Pilota d'Or i em diu que espera que no, perquè sempre que la guanya li toca dir algunes paraules en castellà i ella ho passa fatal quan ha de dir paraules com cerezas, ajenjo o golpe de puño.
5: Dilluns 22 de setembre del 2025, 12:15 de la matinada.
6: Ousmane Dembélé ha guanyat la pilota d'or, però nosaltres ja teníem previst fer una festa a París, o sigui que el convidem a venir amb nosaltres. Li posem una gorra del revés i el posem a dins d'una de les 90 limusines que ha llogat el meu pare. Rafinha ens pregunta si pot venir amb nosaltres a la festa, però li dic que no, que a nosaltres ens agraden els brasilers com Ronaldinho o com Neymar, i no els brasilers que dediquen el seu temps lliure a anar a Disneyland amb la família o a disfressar-se de Batman. Crec que Dembélé gaudeix força de la nostra festa, sobretot perquè es desperta l'endemà a una ciutat mitjana de Txetxènia amb un tatuatge de Joan Laporta al cul.
4: Moltes gràcies, nois. Gràcies. Felicitats per la feina feta.
5: No, gràcies a tu, per donar-nos l'oportunitat.
3: Hola, què tal? Vols omplir un buit que tinc a la meva vida?
7: No te caurà una pedregà al damunt?
3: La competència.
7: Especial 50 anys.
8: RAC 1.
9: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
10: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
11: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
12: Xarxa Hyundai de Barcelona.
13: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
14: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
15: Propera parada, plaça Lesseps.
16: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
17: RAC 1. Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
18: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
19: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
20: No, que no és gens bo per la pell, nena.
17: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
21: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
22: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
23: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
21: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
24: Bon estiu.
25: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
8: RAC 1.
26: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
27: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
28: Em poses una birra, si us plau?
27: I tant. Vols una copa o una mitjana?
25: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
27: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
25: RAC 1, tots som un milió.
8: RAC 1.
4: Ei, què passa? Què feu?
28: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
29: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
30: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
4: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
29: Ja, però si agafem lloc.
31: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
4: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
30: I què hem de fer?
4: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
30: Ah, de conya.
28: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
4: Que sí.
25: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
4: Amb Pere Mas, jo mateix.
8: RAC 1.
25: Tots som un milió.
8: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
32: Intuïtiva i renovada.
0: com esteu?
1: Tinc caga.
2: Mare de Déu, senyor.
3: Aquest programa està basat en fets reals.
5: Té una reclamació a Conxum.
3: La competència.
6: Especial 50 anys.
4: Avui fa 8 anys el referèndum del 1er d'octubre.
7: No, perdona, avui fa 8 anys que vam guanyar el referèndum del 1er d'octubre.
4: Ah, sí, home, sí. Per sí, això, després, el sí. molt deplorable Puigdimoni...
7: Escolti, respecti...
4: ...va declarar la independència
7: no,
4: i la va congelar als 8 segons. Si la victòria només dura 8 segons, sí. realment es pot dir que és una victòria?
9: Bueno, una cosa...
4: No estaríem parlant més aviat d'un pet amb cua?
7: Catalans... d'adreçar al poble de Catalunya. Si
4: adreça-t'hi.
7: Hem passat d'organitzar, votar i guanyar un referèndum per la independència de Catalunya a que el president de la Generalitat de Catalunya ni tan sols sigui a Catalunya el 1er d'octubre. Que es veu que ha anat a veure el papa 2 minuts.
4: Va, escolta, no ploreu, home.
7: No estem plorant. Que plorin els que han de plorar. Nosaltres escolta'm. No hem de plorar perquè vam guanyar.
4: Escolta'm una cosa, ja sabeu el que diu el lema, no?
7: Què diu ara?
4: 1 d'octubre, res a celebrar.
7: No, aquest és el lema del 12 d'octubre, el dia de la Hispanidad, m'entén?
4: Bueno, és que a mi m'agrada més celebrar les coses amb els que guanyen.
7: I a mi també, per això reclamo que s'implementi el resultat del referèndum que vam guanyar.
4: Quin resultat?
7: El que tinc aquí penjat.
4: He
7: jugat amb les seves armes.
4: Això és meu, eh?
7: No, això és meu, això és de tothom.
4: Meu. Aquest senyor ha vingut de fora per robar-me la meva línia de guió.
7: Un moment, jo he vingut de fora com molta gent ha vingut de fora, però ara ja no sóc de fora. O sigui, sóc una mica de fora, però també sóc d'aquí. Som 110% d'aquí i un 20% de fora. Sóc un 130%.
4: Bueno, escolti, no emboliquem ara la troca parlant de números i de xifres. Vull dir, la gent aquí el que vol és acció.
9: La gent vol acció, sí.
4: Per això és avui, us explicaré jo tot això que va passar l'1 d'octubre.
9: Ah, hòstia, si ho ha d'explicar vostè...
4: Endavant amb la panícula dels fets.

0: Referèndum plop.
1: Sí. Pot arrencar. Referèndum. Pot arrencar.
0: Merda seca. Sí.
1: Sí. No el veia tan
0: curt. Referèndum, merda seca, sí, sí, sí.
2: El referèndum i merda seca.
0: Vinga, redoble, eh? Vamos allí, los vientos. Trombons.
1: I és només la intro, eh?
0: Saxo baritón.
1: A veure, un moment. Va, va, va, va, va, va, va. Farem una cosa, aprofitem que l'entrada és llarguíssima, els títols de crèdit, anirem a publicitat i quan tornem, tornem amb la pel·lícula del 1 d'octubre, dirigida, interpretada, il·luminada, escrita i tot per en Jep Cabestany. Tornem de seguida. Va! Estàvem fent, ho recordem, abans de publicitat, en Jep volia presentar, interpretar, il·luminar la pel·lícula del 1 d'octubre i hem tallat just en el moment que començava la pel·lícula.
0: No, no, encara no comença, eh? Encara estan els anuncis previs.
1: No, no, no, no.
0: Que no heu anat al cinema?
1: Bueno, sí.
0: Hi ha 25 minuts antes de que comenci la pel·lícula d'anuncis.
1: Sí.
0: I després hi ha un tràiler. I després un altre tràiler.
1: Un altre tràiler, sí, sí, sí.
0: Mira, i ara ja comença. Universal Pictures.
1: Sí, Universal Pictures.
0: Ah, no, calla, que és un altre tràiler d'Universal Pictures.
1: Sí.
0: Ara ja sí. Ara
1: doncs
0: sí.
1: La pel·lícula...
0: No, espera, que és un anunci de Vodafone. Bueno. Pagui el telèfon. Vale,
1: ja l'hem apagat. Anem ja amb la pel·lícula del 1 d'octubre de...
0: A veure, espera't, deixa'm veure si ve algun altre anunci. No? No, ara ja no. No. Ara ja es veu un senyor amb una canya de pescar, un nen, des d'una lluna. Tira l'am.
1: DreamWorks.
0: Tira l'am i piquen.
1: I surt una urna, no? Amb un bot. Bueno, en fi, som amb la pel·lícula de Jep Cabestany, quan vostè vulgui.
0: Es comença ara. Cinema...
1: No, per favor, ja ha començat. Abans de publicitat, ja hi ha hagut la publicitat,
0: vale,
1: i ara ja
0: vale,
1: hem de començar pues, amb una sintonia de tensió, per exemple, primera hora del matí, no?
0: Ojo. 1 d'octubre de 2017. 9 del dematí. Tradueixi-ho, això, si té collons. Ja han arribat les urnes il·legals als col·legis. Tan il·legals que són de plàstic. No els col·legis, sinó les urnes. La gent vota en uns tàpers, fixa't tu.
1: Hi ha molts llocs on es vota...
0: Gent que ha acampat il·legalment als col·legis electorals. Urnes. Votar. Col·legis.
1: Són imatges que van sortint, això.
0: Es pot fer una cosa més fastigosa?
1: A veure, un moment, quina pel·lícula és aquesta?
0: Cuando de repente... Anterior dia, surt Jordi Turull a parlar davant d'un micròfon. Cuidado, no sé si és Jordi Turull. Sembla Josep Rull.
1: No. Aviam, no s'assemblen.
0: Sembla Jordi Turull.
1: No.
0: O és Josep Rull. És bueno, no sé qui és qui, però un dels dos,
1: sí.
0: O el Rull o el Turull, surt a dir que el sistema informàtic permet votar a qualsevol col·legi. Vinga, inventer.
1: Home, inventer, no. Torni.
0: Una senyora li demana a Rull o Turull si pot arreglar-li el wifi del mòbil.
1: Sí.
0: Rull o Turull ha d'aclarir-li que ell no és el tècnic de Telefònica.
1: Bueno,
0: ningú el coneix, no sap quina cara té.
1: Què més passa? Endavant.
0: Interior dia. Una escola de Cabralunya qualsevol. La policia i rom tirant la porta a terra buscant les urnes. Però a dintre de l'aula només es troba dues iaies, un nen i un senyor en cadira de rodes que juguen a l'ajedrez tan tranquil·lament i xiulen molt fort dissimuladament.
1: I els policies, que han tirat la porta d'una puntada de peu, observen l'escena i entenc que se'n van, no?
0: No! En aquesta pel·lícula, els policies no se'n van.
1: No se'n van mai.
0: Comencen a atonyinar els vilatans de l'aula.
1: Però per què?
0: Perquè estan jugant escacs.
1: Eh?
0: Tu creus,
1: sí,
0: que algú pugui jugar als escacs?
1: Home, sí, clar que m'ho crec.
0: Tu li preguntes al teu fill, nen, sí, vols fer un deport? Sí. I et diu, apunta'm a escacs.
1: Bueno, depèn.
0: Però quin deport és aquest?
1: Bueno,
0: com t'has de divertir pensant
1: No, hi ha gent que s'ho passa bé passant.
0: Però quina tonteria és aquesta?
1: No s'encalli, perquè...
0: Per l'amor de Déu.
1: Què més?
0: Seqüència, tall de seqüència. Interior del barco del Piolín.
1: Sí.
0: Mentrestant, un grup de palecides porta 15 dies tancats al vaixell menjant només cucretes del consum.
1: Bueno.
0: Evidentment, quan surten tenen ganes de repartir hòsties com a pans al crit de por ellos.
1: Sí, home, sí.
0: I els policies fan el que millor saben fer.
1: Mm?
0: Pelar patates? No.
1: No.
0: Pelar indepes.
1: No, home,
0: bueno, no els pelen.
1: No els pelen.
0: Els pelen.
1: Sí.
0: Però es fa el primer, antes de pelar les
1: sí.
0: patates, que
1: sí.
0: primer les escalfes una mica.
1: Bueno, potser...
0: Les escaldes,
1: sí.
0: Aigua bullint, les escaldes una mica i pelen millor.
1: És una moguda. I després acaba
0: pues
1: fent puré.
0: Fan el mateix, fan el mateix.
1: Mare meva. Bueno, veig que no hi surten les imatges dels pobles empoderats, fent fora la poli espanyola, allò de tota la gent, allò que va passar també...
0: El Carràs, allò que va passar...
1: Per exemple, i no només el Carràs.
0: Escolta, més, és la teva panícula o la meva?
1: No, ja. Ja, és la seva, sí.
0: Pues calla ja. Talla, seqüència ja per la tarda.
1: Per la tarda.
0: Hi ha col·legis que han de tancar. A la tarda hi ha silenci, però hi ha gent que vota. Hi ha gent que vota, indepes,
1: sí.
0: que van a casa i agafen banderes espanyoles per dissimular.
1: L'estarien a casa.
0: També hi ha hagut una persona que ha votat que no a l'independència. Perquè es pot votar que no, també.
1: Clar, que es pot... És un referèndum, sí o no.
0: Efectivament, efectivament. Però, bueno, en fi.
1: Molt bé. Alguna seqüència més o vostè ja ho deixaria aquí?
0: Bueno... Jo pujaria alguna imatge de Carles Puigdemont
1: sí?
0: quan ja ha votat i surt al carrer tranquil·lament a comprar-se un xutxo.
1: Sí? Però, a veure, un moment.
0: De la pastisseria el confonen amb la senyora Lola.
1: Però què? Ara, com
0: una iaia lesbiana que freqüenta el local.
1: Però, a veure, com, però què va disfressat? Va caracteritzat?
0: No, és ell.
1: No, és ell.
0: Depèn com, diries, una senyora.
1: Va, tiri.
0: Una senyora gran. En fi, s'acaba la votació ja
1: sí?
0: i es fa el recompte dels 10.000 milions de vots.
1: Exacte.
0: I què surt?
1: Bueno, 10.000 milions no som tanta gent.
0: Surt que sí.
1: Clar.
0: Vaja, quina sorpresa.
1: Home, quina sorpresa, home.
0: Home, per favor. 10.000 milions de vots?
1: No,
0: si
1: home.
0: De catalans només són 6 milions o 7. El censo electoral,
1: sí.
0: com poden haver guanyat el sí per 10.000 milions de vots?
1: Però és que ningú diu que sigui
0: per 10.000 milions de vots. Referèndum il·legal.
1: No, home, no.
0: Home, claríssim.
1: Bueno, claríssim.
0: La gent podia votar 65 vegades a la vegada.
1: No és veritat.
0: Però què és això?
1: Això s'ho van inventar...
0: Això és un botifarrèndum.
1: Sí, exacte. Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
0: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó.
1: Noelia Carnetzi.
0: Manel Vidal.
1: Àlex Arbiol.
0: Òscar Andreu.
1: I Òscar Dalmau.
0: Feu bandaix.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Amb Lidl Plus tria meló pell de gripau un superpreu imbatible. 0,79 al quilo. I minigelat ametllat pack 12 a 3,19 i estalvia't un 20%. Lidl. Val la pena.
5: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
10: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: Josep Tormos.
1: Bon dia, ara és la una. Catalunya queda exclosa del proper informe PISA. En ple debat sobre els resultats educatius, el govern ha detectat un error en la mostra d'alumnes que van fer les proves, i això fa que les notes no siguin comparables amb els d'altres anys ni territoris. El problema és que els centres van excloure dels exàmens més alumnes del compte. Més detalls des de la Conselleria d'Educació del Martínez.
2: L'OCDE recull tres motius per excloure un alumne de PISA: tenir una discapacitat física o cognitiva severa o no tenir prou domini de la llengua. L'organisme, però, també estableix que el màxim d'estudiants que poden quedar al marge de la prova és del 5%, i l'any passat a Catalunya es va excloure el 23% de l'alumnat que formava part de la mostra, gairebé 5 vegades més. La directora general de currículum del departament, Sònia Fernández, defensa que els resultats catalans són vàlids, però admet que no es podran incloure a l'informe internacional.
3: El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya. Però sí que tindrem resultats a l'informe estatal.
2: El departament ha obert una investigació per aclarir què ha passat. També ha pres les primeres mesures per evitar que es repeteixi l'error. Ha creat una comissió que a partir d'ara s'encarregarà de validar les exempcions.
1: A Barcelona, gairebé la meitat dels veïns desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet encara no saben quan podran tornar a casa. La setmana que ve ja hi podran tornar els veïns d'un dels blocs i la primera setmana d'agost els d'un altre. Però la resta, un 40% dels veïns que van haver de marxar, continuaran desallotjats. El govern acaba de donar els detalls. Anem cap allà, o del Putxet.
4: La setmana vinent tornaran a casa el bloc de Rubenstein 6, tot i que encara no s'ha concretat el dia. A més, es treballa perquè un quart bloc, el del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, pugui tornar durant la primera setmana d'agost. Els treballs se centren en la consolidació de l'estructura per garantir-ne la seguretat. Així ho ha explicat el director general d'Infraestructures del Departament de Territori, Ramon Ramírez.
5: El comportament dels edificis a nivell d'auscultació, és a dir, de control de moviments, són en tots casos positius, i les inspeccions tècniques que hem fet totes estan donant resultats positius. Per tant, seguim amb una prudència, amb un optimisme prudent.
4: Amb aquesta previsió, però, els veïns de la resta d'edificis i blocs, pràcticament la meitat dels habitatges afectats per l'esvoranc, encara no hauran pogut tornar a casa seva un mes després de l'incident.
1: El govern demana a tothom que vulgui veure l'eclipsi solar del 12 d'agost que vagi als 23 punts oficials. Avisa que impediran instal·lar-se en espais no habilitats per si tenen risc d'incendi o generen problemes de mobilitat. També repartirà gratuïtament 150.000 ulleres homologades des del Palau de la Generalitat, Benet Íñigo.
6: A més dels 23 punts oficials per veure l'eclipsi, el govern sap que una seixantena de municipis més estan preparant activitats o observacions, però en aquests casos la mobilitat i l'accés són més complicats i per això recomanen anar als més grans i preparats. El que volen evitar de totes és la saturació d'espais naturals o carreteres secundàries, i per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, avisa que si algú va per lliure es pot quedar sense veure el fenomen.
7: Que la gent hi vagi a fer l'observació en els punts autoritzats, i per tant en el moment en el que veiem que algunes persones potser estan accedint a espais naturals que no són, estan restringits per les raons que abans apuntava, pla alfa, o bé que són espais en els quals no és adequat fer l'observació, des del departament s'actuarà.
6: Més de 700 Mossos es desplegaran a les comarques de l'Ebre, Tarragona i Lleida en el dispositiu especial per l'eclipsi.
1: I ara els esports. Amb el Bernat Balboa.
8: El Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge de l'aler nord-americà Tyrese Martin fins al 30 de juny del 2027. Amb 27 anys és el vuitè reforç de l'estiu i arriba de l'NBA, on ha jugat 122 partits. En futbol, l'Espanyol i el Mallorca han arribat a un acord per la cessió d'Antonio Roca per la pròxima temporada, amb una opció de compra no obligatòria. Mentrestant, el Barça ha presentat la seva segona equipació per la temporada vinent. El club blaugrana repeteix col·laboració amb la marca Kobe Bryant amb una samarreta de color negre i un degradat lila a la part interior. En la part esportiva, aquest vespre els de Hansi Flick s'estrenen en un amistós davant l'Europa, a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, el Barça femení ha confirmat que el seu primer partit de pretemporada serà contra el Montpellier el 12 d'agost, i serà la defensa Carla Julià, que renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. I en futbol sala s'ha definit el quadre de la Supercopa, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Jaén i al Pozo Múrcia al Palma.
1: I al temps, les temperatures ja arriben als 35 graus en alguns sectors de Ponent, però avui no s'enfilaran tant com ahir. En general, les properes hores ens mourem entre els 32 i els 36 graus a l'interior del país, amb xafogor intensa a la costa. Res més, ens actualitzem a les dues.
0: A RAC 1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
9: Home, Gaster Romagosa, què tal estàs?
10: Hola!
9: Joel Fortuny, què tal?
11: Bon dia.
9: De Granada, no, carinya? Granada. Què tal estàs? Bé. Com està la Granada?
10: Fa molta calor.
9: T'està agradant o no?
10: Sí, bueno, acabem d'arribar, però molt bé. Molta calor.
9: Molt bé, des de Granada, sí. A l'Ernest Ferrer, que mira, està més content que un gínjol. A veure, avui com estàs, Ernest? Mira. Cada dia estàs més maricarnès, eh? Se t'està enganxant, eh? T'ho dic sincerament. Mare de Déu, mare de Déu. Mira, parlant de mariques, una cosa que us vull dir. L'altre dia reflexionava jo...
11: Hòstia, cuidao.
9: No puc entendre... No puc entendre els homes... No, els homes no. Les persones que tenen pròstata i no han... I torno, eh? És un dels meus grans temes, perquè a vegades em ve, eh? A vegades intento tirar endavant sense aquest pensament intrusiu, que m'encanta tenir-lo. Però no puc entendre els homes que no has... com es diu això?
10: No s'han buscat,
9: no? No s'han buscat la pròstata i se l'han cultivada.
10: Estàs dient que no s'han buscat el punt G?
9: Que no s'han buscat el punt P de la pròstata. Ah, Joel, tu què opines?
11: Jo és que no me l'he buscat.
9: No ho puc entendre. És que no ho puc entendre. Que tinc la teoria de que si més homes s'estimulessin, és que no em sortia la paraula estimular, la pròstata...
10: Sí.
9: És una cosa que a mi em ve, que em sembla que cada 3 mesos i mig em ve aquesta reflexió.
11: Estaríem menys amargats.
9: Però... Home, estaríem menys amargats i la gent, sí, estarien tots els homes ficant-se objectes pel
10: dixi
9: a l'anus
10: i
9: no fent guerres o tocant els nassos por ahí. Perquè és increïble. Joel.
11: Sí, hauríem de començar els
10: diners
11: polítics.
10: Però un sol s'ho pot trobar?
9: Home,
10: sí.
9: I tant que s'ho pot trobar.
11: Depèn amb l'objecte que vagi, encara més.
9: No és recòndit, No és una cosa recòndita. No és recòndita harmonia.
11: No t'han de fer una endoscòpia per trobar-ho.
9: No. Si la tens a tocar. Ho tens a tocar. I a més, et pots eiacular sense mans? O sigui, és genial. Sí. Tu no has provat, Ernest? A veure com ho diries amb música, això? Doncs no puc entendre, t'ho juro, no puc entendre com els homes i les persones en general amb pròstata a més, la mania també després de penetrar les altres sense pròstata,
10: no té cap
9: sentit, diguéssim, no?
10: Això que ens estalviaríem les dones
9: si de tot aquest debat, d'obres, sí, exacte. Busca-te-la tu, sí. A veure, tu, Ernest, què faries? Això... Ell no vol,
11: sí, perquè no es trobaria res, bàsicament, que és una cançó de
9: pena. Sí, és més intuïtiu que l'iPhone. O sigui, t'ho juro. Llavors, no ho puc entendre. Jo no sé si hi ha molts homes que menteixen...
10: No, perquè tenen reticències, la cosa aquesta de la masculinitat.
9: És la cosa de masculinitat, I després aquesta... I ves, crec que té a veure amb la cosa aquesta de penetrar, que ells, uns penetren i les altres rebem. Home, no, filla.
10: Exacte.
9: Bueno, escolta, avui què faríem? Bueno, mira, ja us ho trobareu.
10: La Brigitte Vassallo i...
11: I el poble gitano.
10: El poble gitano, home.
9: I el poble gitano amb pes, que més forts. Deixiré mirar la vida, la visita i el poble gitano. Exacte. Ho tenim tot, exacte. Fantàstic.
12: Amb tots vostès, Desiree Belalovede.
13: Som-hi.
12: No, perquè l'Ivesi ho està dient malament tots aquest temps.
13: T'imagines? Què podria passar, però...
12: Escolta'm, Desiree Belalovede, estem tan contents de veure't a tu en particular, però és que, a més, avui vens amb inquilina, diguéssim.
13: Amb convidada d'honor.
12: Amb convidada d'honor, una persona que l'apreciem moltíssim. I una veu que...
13: Autoritzada, reconeguda internacionalment, que és la meva estimadíssima amiga... Chuenchu.
14: Gràcies, moltes gràcies.
13: Chuenchu, que és gazpacho agridulce a Instagram, si algú la vol seguir. Uh-huh. És artista multidisciplinar i avui està amb nosaltres per parlar de quelcom que ja jo havia introduït
12: moment,
13: i he anat apuntant en algun moment, que és un podcast documental molt interessant que sona així.
14: Narrativas de madres blancas que no pueden cuidar a sus hijos por una razón u otra, hay muchísimas. ¿Pero qué pasa con las madres migrantes? ¿Qué pasa con esas hijas e hijos que por alguna razón u otra no pueden ser cuidados porque su padre está en otro país, porque su madre está trabajando? Nadie se pregunta quién cuida a esos niños. Conoce a Sara Chiu.
15: Que yo realmente no era la cuidadora, yo era la hermana mayor.
14: A Desiree Vela.
16: La cogía, la duchaba, la bañaba.
14: Y a Valeria.
17: Para mí no corresponde decir que ha sido mi cuidadora porque ha sido algo mucho más.
14: Explora con nosotras la memoria, la identidad y esos vínculos que nos sostienen. Mi familia española, un podcast documental sobre madres migrantes, sus hijas e hijos y sus niñeras españolas.
12: Genial. Has arribat avui o...?
10: Avui? Ahir.
12: Ahir.
10: Ahir.
13: Ahir. Ahir.
10: Ahir.
12: Molt bé. A veure, què va tot això?
13: Això, doncs, és aquest podcast que, com la Txuen narra molt bé en aquesta falca, parla justament d'això, de històries de nenes racialitzades criades per mainaderes espanyoles blanques. Mm-hmm. Llavors, la primera pregunta que jo et faig, que jo ja sé, però... he de fer veure que no ho sé.
10: Per la resta, sí.
13: Explica'ns una miqueta com sorgeix, cómo surge. Ahora se me hace rarísimo hablarte en catalán, pero...
10: Es que yo creo que entiendo, pero no entiendo.
13: Ah, es que... Vamos a probar.
10: Yo te digo moltes gràcies i avui i ja està.
12: Ho has vingut amb valentonada.
10: Bueno...
12: Tu ets a Madrid, eh? Segueixes vivint a Madrid.
10: Que va, jo vivo en Màlaga.
12: Ah, en Màlaga, és veritat.
10: Vivo en Màlaga i he vingut dentro del infinito.
12: És que és veritat que arribar de Màlaga aquí... tela, eh?
10: Tela marinera. Tela marinera. Pero bueno, por vernos las caras merece la pena.
13: Claro, claro que sí. Por supuesto.
12: A ver, Llavors,
13: cuéntanos un poco cómo surge la idea de este podcast.
10: Es que yo tengo una familia española, ¿no? Tengo una familia española, andaluza. De hecho, mira, son del Barça. ¿Quiere decir?
12: Home, pues mañana juega, ¿eh? Mañana juga al Barça.
10: Son del Barça. También
12: juga a RAC1, més o menys.
10: Un besito a mi Loli de Cira, que le quiero un montón. Y yo pensaba que algo era que solo pasaba con la comunidad china, que solo los chinos contrataban a españolas para cuidar de sus hijos. Uh-huh. Y entonces, escucha esta señora...
12: Claro, tiene familia chinesa.
10: Sí, yo soy de familia chinesa. Soy familia china y no es que me hubieran adoptado. Yo tengo una familia biológica, pero me crió una familia española.
12: Ajá.
10: Entonces escuché aquí a la Desi decir, pues yo tengo también una tata andaluza que aprendió a tejer, peinar,
13: sí,
10: ¿no?
13: tejer el pelo.
10: Y yo dije, y esto no solo ha pasado con la comunidad china, o sea, esto merece ser investigado como fenómeno que pasó en los 80-90 donde no había inmigración. Uh-huh. Porque todo el mundo venga a criticar que los chinos, los niños en el bazar, pero no te pregunta por qué están los niños en el bazar, no te pregunta quién cuida de esa infancia, uh-huh. pero bien a criticar, sí. Porque a criticar todos tenemos la boca muy grande. Pues critico yo primero. No, pero pues un momento de reflexión y de recogida de
13: claro,
10: esto.
13: Claro, entonces, más allá de abrir la reflexión a esto, ¿no? ¿Quién cuida a los niños de las familias racializadas, ¿no? ¿Hay algún objetivo más detrás de la creación de este podcast?
10: Hay muchos objetivos.
13: Porque somos ambiciosas.
10: Pero hablamos mucho de identidad, ¿no? Y hablamos mucho de bandera. Y parece que eso, sí, tal, justo en el momento político en el que estamos ahora, pero uh-huh. no preguntamos de los cuidados. ¿Qué pasa cuando nuestras figuras de apego son de otra cultura, ¿no? O sea, hay choque dentro de esos cuidados.
12: Uh-huh.
10: Y si los cuidados ya están invisibilizados, los cuidados de los hijos e hijas migrantes aún más, ¿no? Y yo considero que esto... Perdona, es que estoy aquí hablando mucho, pero considero...
12: Perdona. Te lo agradecemos muchísimo porque al ser radio, si fos això, un espectacle de striptease, pues bueno, ja et diré, noia, calla i quítate el suéter. Però que hables molt, a nosaltres ens va...
10: Molt bé, no?
12: Al ser ràdio ens va molt bé.
10: Jo estava aquí ocupada tot l'espai.
12: No, ocupa, ¿eh? Però estamos agotades, además.
10: Absolutament. Bueno, entonces, claro, hablamos de bandera y hablamos de ideología, pero no hablamos de crianza, ¿no? De cómo se transmite la cultura. Las ideas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se transmite a través del amor? En vez del adoctrinamiento, quiero decir, ¿eh?
12: Sí, sí.
10: O sea... A ver, esto es una broma que hacemos en el sur porque me están levantando las manos.
12: Didi.
10: Sí, pero una de las cosas que me ha gustado mucho es ver cómo se transmite la cultura a través del amor, ¿no? Y la lengua. No, porque a mí me han transmitido mucho amor por el andaluz.
12: Uh-huh.
10: Y eso todo se explora cuando tus figuras de apego son de distintas culturas y pasan muchas cosas. O sea, están abiertos mi familia española, por favor, escucha.
12: Porque tú, la teva familia española, la que le dius la teva familia española...
10: Es andaluza.
12: Es andaluz. Es que son las personas que te cuidaban mientras tus padres trabajaban.
10: Claro, claro. Y es el caso también de Desiree, uh-huh. que también tiene mucho apego a su identidad andaluza, ¿no? Y es que aquí tenés chiquillo.
13: Sí.
10: Y sabéis de apego, ¿no? Sí. Y sabéis de todo esto, ¿no? De cómo...
12: Claro.
10: Cómo por lealtad a ti incluso también se reproduce ideas, bueno, pues un montón de cosas.
13: ¿Qué més vas aprendre d'aquesta família espanyola?
10: ¿Qué aprendrada es?
13: ¿Qué más aprendiste?
10: Pues yo aprendí joven. Yo, por ejemplo, es que siempre digo, mi plato favorito, porque la cultura china también se transmite el amor a través de la comida, ¿no? Pues la papa frita y huevo, mi plato favorito. Entonces yo llegué al restaurante chino de mi padre diciendo, y esto lo cuento en una de mis viñetas, quiero arroz amarillo. Y mi madre me hizo arroz al curry. Y dije, no es esto, ¿no? Entonces, claro, aprendí que para mí era normal ser andaluza y china.
12: Uh-huh.
10: ¿No?
18: Y para quien no era normal, para la gente alrededor,
13: claro,
18: ¿no?
13: Hemos hablado mucho de este bilingüismo afectivo, ¿no? Que, sí. Y que es algo que sí, que está sorprendiendo para bien mucho a la gente, ¿no? Que hablemos de esta cuestión del bilingüismo afectivo. ¿Nos explicas en qué consiste?
18: Mira, el tema de la comida, ¿no? Pues el justo en tu capítulo también sale, ¿no? Que las infancias asumen y ya está. Entonces, mi madre a mí no me daba abrazos, mi madre biológica.
13: Mi madre tampoco.
18: Claro, y no es que nos quisieran menos, pero mi madre andaluza...
19: ¿Por qué no te daba abrazos, perdona, por una cuestión cultural o para
18: claro,
19: una cuestión...
18: Claro, por una cuestión cultural, o sea...
19: La tema tampoco, deciré, tampoc. Es una cosa que no...
13: No, culturalment, les famílies africanes, l'afecte és això, es demostra d'una altra
19: ai,
13: manera,
19: bo.
13: Que no és amb l'abraçada, el petoneig, el tacte, doncs és això,
18: sí,
13: doncs
18: sí,
13: potser...
18: Sí, sí, sí, i claro, tu piensas, què passa? Perquè... ¿Qué está pasando, no? Y no es que no te quieran, es que hay un multilingüismo afectivo, porque incluso hay familias, el padre de un sitio, la madre de otro, y viven en un tercer espacio. Entonces tú aprendes a expresar el amor en distintas lenguas físicas.
19: Per tant, tu t'abraçava la teva...
18: La madre española, claro, me abraçava, me daba besos, me no sé cuánto.
13: Ay, mi niña.
18: Mi madre en China, pues... Pues porque has sacado un 8.5 en lugar de un 10. Y
19: clar.
18: Yo...
19: Clar.
10: I perdona, i Desiré, tu que et passava el mateix, tu amb les teves filles ara les abraces?
13: Tota l'estona.
19: I això deu venir per via...
13: Perquè amb ma mare això no ho tenia, però amb la meva tata, o de ficar-me al llit amb la meva tata, no?
19: Sí, sí.
13: Això amb ma mare ja no ho feia, jo no em ficava al llit amb ma mare, primer perquè ella treballava tota hora i no la trobava mai al llit quan jo em llevava, però amb la meva tata...
19: La teva havia treballat?
13: Ma mare ha estat infermera sempre, llavors estava pluriempleada a l'ambulatori del poble, a l'hospital comarcal, després tenia la seva...
19: Que treballava a distints llocs,
13: a diferents llocs, sí, sí.
19: I els teus pares tenen un restaurant, no?
18: Un restaurant ja no lo tienen.
19: Ja no lo tienen.
18: No, però me interessava volver a esa generación, ¿no? De la que yo pertenezco y los chiquillos que hemos crecido en restaurantes chinos, por eso Sara Chiu habla de su restaurante chino en Zaragoza y fuimos ahí a recuperar como lo que era la historia de esos primeros restaurantes chinos y a comer el rollito primavera, el arroz, que era algo que mis padres no comían, ¿no? Y donde son nuestros padres no comen, que eso también, bueno, la historia de las comidas chinas, el recetario, claro. Porque somos cristianos, que yo eso es algo que no entendía, digo, ¿por qué mi familia es cristiana y no es budista? Y bueno, pues también trazamos la historia de la religión cristiana en China, que ¿por qué en nuestra zona... Por el colonialismo religioso.
19: Claro. Mira, ens ha passat el mateix. Curiosament.
18: Pero, por favor, escucha.
19: Escolta, i Desiree, explica'ns una mica i tant que l'escoltarem. Però, bueno, ara parlem de la repercussió que està tenint el podcast, que em sembla que és positivíssima. Però explica'ns una mica la teva història. La teva tata, d'on era, qui va ser, com la trobeu, quina relació teniu amb la teva mare i amb tu.
13: Doncs...
19: No sé si tu tens germans. No em parla mai si tens germans o germanes.
13: Sí, però no. Perquè... Sí, per part de mare, no.
19: Val.
13: Llavors, com que jo m'he criat amb ma mare, sóc filla única per part de mare. Llavors, nosaltres vivíem a una pedania en aquell moment, les Roquetes, i la meva tata era la veïna de l'entresol. Ella vivia allà amb el seu marit i els seus dos fills i la seva filla. I com ma mare havia d'anar a treballar, doncs al final hi ha cap a les llars d'infants, en principi, bueno, m'hi van portar, però tuvimos com unos pequeños problemillas, perquè els nens, no?, com que se'n ficaven molt a sobre, em tocaven els ulls, no?, el contrast entre el blanc dels ulls, la pell fosca, em tocaven els ulls i allò per...
18: Los ojos,
13: i jo era molt bebé, jo era molt bebé, molt bebé.
19: I és l'única persona, l'única bebé negra que hi havia
13: en el poble. Uh-huh. I llavors al final ma mare va decidir treure'm d'allà, va parlar amb la veïna i que els seus fills ja eren grans, la filla petita té justament 10 anys més que jo i llavors a partir d'aquí s'estableix aquesta relació. Llavors com que ma mare també moltes vegades treballava de sol a sol i moltes hores, doncs jo em passava potser dies i dies i dies a casa de la veïna, a casa de la tata i així és com jo entro en contacte, no només amb la meva tata, perquè això també és una cosa que hem parlat, no?, que no és solo el contacte con la familia nuclear de mi tata, su marido y sus hijos, sino que el resto de la familia
19: la acoge
13: y als avis, yo, als pares de la meva tata, els hi deia iaio, el iaio Paco i la iaia Dolores, i a la tarda anàvem a berenar i jo jugava al dominó amb el iaio.
19: I d'aquí ve que tu, de vegades m'has dit, hauríem d'anar a Juan L. a ballar sevillanes.
13: Claro.
19: Tu balles sevillanes a través.
13: Perquè jo, el fill gran...
19: Perquè tu, com sabràs, com que sóc racista, pensava, malgrat que intento... No, jo sóc antiracista, però clar, a vegades... Pues,
13: de vegades surt,
19: pensava,
13: no?
19: Però aquesta senyora viu això a les sevillanes.
13: El fill gran de la meva tata, el José Manuel, de vegades, quan jo estava allà per casa, ja donant molt pel sac, la tata li deia, llévatela. Llévatela contigo. I llavors ell anava a la casa d'Andalusia de la comarca,
19: sí, sí.
13: I ell es quedava al bar arreglant el món amb els seus amics, i jo, que havia de fer allà, m'avorria i sentia música i tal, i és que feien classes de sevillanes i de flamenc, i llavors jo anava allà a veure les nenes ballant, i llavors un dia vaig arribar a casa i li vaig dir a ma mare, jo creo bailar sevillanes, i vaig començar amb les sevillanes i vaig acabar a doncs, sevillanes, flamenco, les castanyoles, tot.
19: Tu toques castanyoles i tot.
13: Jo toco castanyoles. Tarria pita, ria, ria, pita.
19: Ria pita, ria, ria, ria, pita.
13: Sí, sí, sí.
19: I expliques alguna a la teva família espanyola, que tu dius família espanyola?
18: Sí, sí, sí.
19: Quin tipus de família era? Què és el que us transmeteu els uns als altres? Perquè suposo que vosaltres també transmetíeu...
18: Pues es familia obrera, porque claro, al final el podcast explora cómo la necesidad acaba tejiendo redes de cuidados, ¿no? Entonces, no hubiera tenido sentido de repente, o sea... que una familia muy adinerada dijera, bueno, no, eran familias obreras y esta, entre comillas, inversión de poderes, quiere decir, población local trabajando para tal, no suele pasar. De hecho, voy a citar a Nuria Lavari, que ella en su libro La mejor madre
19: maravilla,
18: del mundo... Sí,
19: Nuria
18: claro, Lavari. Yo sé que la conoces.
19: Sí, amiga
18: pero
19: meva.
18: Ella dice...
19: La periodista increíble, la poden vostès seguir a una columna extraordinària al País, sí. Els diumenges.
18: Pues en su libro La mejor madre del mundo, sí. Dice, cada vez que una mujer española pare, una mujer latinoamericana se da de alta en la seguridad social. Entonces dice, vale, entonces... ¿Cuándo ha pasado que las mujeres españolas cuiden de migrantes? Pues ha pasado en nuestra generación, porque ahora ya hay más población migrante. Y es un facto que las mujeres chinas prefieren a mujeres chinas que cuiden de sus hijos.
19: Ahora ya no pasa.
18: Yo creo que ahora no tengo datos porque, claro, no se recoge nada. A mí me ha costado mucho levantar esto y yo no tengo...
13: Esa es otra.
19: ¿Qué vol dir això, que no se recoge nada? ¿A qué te refereixes?
18: Pues que no se recoge nada. O sea, nuestras historias son consideradas sin valor o de nicho. O a mí me ha costado sudor y sangre levantar una miqueta de dinero para hacer esto. O sea... Y yo considero que esto es importante, que esto es memoria histórica, porque nosotras somos parte activa de la sociedad, nuestra infancia también importa, o sea, ¿por qué siempre estamos encerrados? Y la identidad es esto, y tú te sientes tal, a ver, ¿no te has preguntado cómo crece esta infancia? Uh-huh. En su momento de construcción identitaria más importante, o sea, símbolos pero no persona, uh-huh. No sé.
19: Caray, no, ya mira, te vamos a aplaudir, perdona, ¿eh?
18: Abierta
19: en todos lados. Abierta siempre. Abierta siempre.
20: Vostè primer, amb Marc Giró.
19: Brigitte Vasallo, brava.
21: Gracias, gracias, Marc. Un plaer i un honor també estar aquí de nou amb vosaltres i amb tots els oients i oyentes del Vostè Primera.
19: Brava.
21: Comencem lleugeretes, crec jo, no? Perquè així per no, sí, així que no sigui fort. Sí, llavors comencem sí, proposant clar. Una secció...
19: Una de les característiques. No?
21: Una secció dins la meva secció, que jo no sé si anomenar-ho el bingo xenòfob d'aquí a les eleccions, no? O jo soc xenòfoba i amb mucha honra, un rotllo d'aquests. Llavors el que anirem és analitzant els discursos dels partits polítics, fins i tot dels d'esquerres o especialment els d'esquerres, que no es tallen un pèl en llançar un grup de població sota la roda dels camions per esgarrapar quatre merda de vots. Podem dir merda a RAC1?
19: Podríem dir polla, merda, maricón...
18: El vostè primer, sí.
21: Llavors,
18: sí,
19: jo no sé si que diuen, però nosaltres diem.
21: Pensem que estem parlant de calúmnies. Què és una calúmnia? És una acusació falsa i malintencionada que el que vol és desprestigiar una persona o un grup de població. I com que sabem que hi ha una extrema dreta que se li ha ficat al muny el tema de la immigració, immigració, la resta de població de partits polítics, en lloc de dir això és un límit que no hem de travessar i per aquí no passarem, el que fan és dir vale, mira, que ja es pot dir això, ja es pot dir això, doncs diem-ho nosaltres també, no? I ho diuen. També em preocupa molt el silenci dels mitjans de comunicació catalans, de la classe cultural catalana i tal, amb el tema de la xenofòbia, fins i tot de gent blanca que està treballant sobre el tema del racisme i que es posicionen bé i clarament contra el racisme, però que no entenen que hi ha un vas comunicant amb la xenofòbia, que no pot ser xenòfob i antiracista, o sigui, aquí hi ha una cosa que ens hem saltat, una classe d'aquest tema. Llavors, això també em preocupa. Comencem avui amb una entrevista que va donar al Nacional.cat l'Oriol Junqueras, que si jo no estic equivocada, com podria estar, és d'Esquerra Republicana a Catalunya.
3: Fixa't tu.
21: Esquerra, vol dir Esquerra o vol dir una altra cosa?
3: Sí,
21: Esquerra
3: sí,
21: vol
3: sí.
21: dir Esquerra, no?
3: Esquerra vol dir Esquerra i Republicana, eh?
21: Esquerra i Republicana de Catalunya. I diu alguna cosa així, com que la qüestió de Catalunya és que, com que hi ha molts habitants, no? Són 8 milions, i llavors diu, amb 8 milions hi ha els problemes que hi ha amb l'àmbit de l'habitatge, del transport, de les matrícules universitàries, punts suspensius. És evident que amb 10 milions aquests problemes serien més intensos. Llavors, Oriol, a mi el primer disgust que jo m'emporto, Oriol, amb tu és que tu ets cristià i vas a missa, i jo respecto molt el cristianisme de base. Llavors, això és una vergonya per una persona que es diu cristiana. Això és el primer que et dic. Ja aniria amb una persona que es diu d'Esquerres i Republicana. El problema de l'habitatge no és que hi hagi molta gent, és que és l'accessibilitat a l'habitatge perquè està a mans de qui està. El problema del transport, jo com a habitant de la Catalunya Central no tenim transport públic, no és que estigui ple d'immigrants, és que no tenim transport públic i a més està penalitzat l'ús del cotxe. I com vols que ens movem, Oriol? Què vols, que ens quedem a casa?
3: Per tant, tu, no hi ha problema, és una mica el que va ser el Dixam, no hi ha problema perquè no hi ha solució, però no hi ha problema. No, és a dir, no hi ha problema perquè no hi ha transport, diguéssim.
21: No hi ha transport,
3: el problema ja vindrà, si hi hagués transport, parlaríem del problema del transport en el cas que hi hagués transport.
21: A la Catalunya Central no tenim cap problema de transport perquè no tenim transport públic. I la universitat, bueno, el problema de la universitat és la privatització, no? Que jo sàpiga, al contrari, el que necessitem és més gent que pagui impostos. Jo recordo que tothom paga impostos en aquest país. Si et compres un tomàquet, estàs pagant impostos. Llavors, tot això és una calúmnia. No augmenta la població, Oriol, jo vull preguntar-te també. Parles de seguida d'immigració. Et refereixes també que els catalans de Socarrel, els que a tu t'agraden, que imagino que tampoc no sóc jo, no hem de follar? Perquè, clar, hi ha un tema de població que també és la reproducció natural de la població. O és que hi ha una població que ha de follar molt i reproduir-se molt? Perquè aquí entrem en l'altre tema. Quan estem parlant del tema de la immigració d'aquesta manera malintencionada i no explicant que és una riquesa que necessitem pel país perquè hi ha un tema de població que no pot ser que la part de dalt sigui molt més ampla que la part de baix, perquè qui paga per les poblacions no productives en termes capitalistes, o sigui, les pensions, el metge, les escoles, tot això, qui paga? La gent que treballa. Si disminuïm aquest gruix de població, com ens ho fem? Ens anem al garete. Llavors...
3: Bueno, després una altra cosa, perdona, que nosaltres necessitem migració i ells ens necessiten. Que aquest també és un punt que jo crec que s'ha de posar sobre la taula. Parlant de cristianisme.
21: Ah, parlant de
3: necessitem,
21: cristianisme.
3: Bueno, no sé si necessitem o no necessitem. Ara, ells ens necessiten. I aquí hi ha una qüestió d'humanitat, no?
21: Sí, el que passa és que jo, el discurs de siguem bona gent, jo prefereixo que anem a saco amb el tema de, mireu, aquí hi ha uns números, aquí hi ha uns números i no cal ni que siguem bona gent. O sigui, hi ha uns números i
3: el migrar,
21: a més que és un dret, és una obligació en els termes que està la política internacional. Llavors, si no volem que augmenti la població, però volem mantenir la població, segons aquestes coses que diu l'Oriol Junqueras, el que hi ha darrere aquests discursos, i que també hem de tenir molt en compte, és un discurs natalista. Amb això ve una persecució de les poblacions que no són reproductives, pensades així literalment, que és la població LGTBIQ+, i veiem que això està passant amb l'extrema dreta, i hi ha totes unes polítiques que faran que les dones adients pel sistema se'ns obligui a reproduir-nos, perquè algú ha de produir les properes generacions. Així que aquest és tot l'engranatge. Jo el que espero és que la gent de base d'Esquerra Republicana realment es planti amb això i li digui al seu Oriol Junqueras per aquí no podem passar. I així comencem.
3: Déu-n'hi-do, jo volia fer una pregunta. L'Oriol Junqueras moltes vegades, tu parles dels catalans de Socarrel, etcètera, sí, etcètera, però moltes vegades l'Oriol Junqueras i hi ha altres persones en aquesta línia, diuen, no, però és que la meva mare o el meu pare o el meu avi eren migrants, o venien d'Andalusia, o eren extremenys, etcètera, etcètera. I sembla, dona la sensació que moltes vegades amb aquesta carta ja es pot passar a la pantalla clarament xenòfoba.
21: Sí, això és com la Margaret Thatcher, no, però era una dona. Sí, no hi ha prou amb que la teva família tu siguis d'origen migrant, has d'exercir. Has de dir quines conseqüències té això amb com tu et posiciones en el món. I a Catalunya està clar, les que ens estem posicionant amb orgull amb el nostre origen migrant estem rebent molt de pals. Llavors, això és una cosa urgent a solucionar a Catalunya. Posem-nos les piles, hem solucionat coses molt complicades. Com no hauríem de solucionar aquesta? Posem-nos les piles.
20: Tu creus per això que aquests discursos que estem sentint parlant d'immigració en termes de problemàtic, o sigui, racistes i xenòfobs, està florant per la presència de l'extrema dreta cada vegada més present amb els seus discursos i que estan marcant l'agenda mediàtica?
21: Jo crec que l'extrema dreta el que permet és moure el discurs, eixampla la possibilitat d'allò que es pot dir. Que es pot dir que de sobte ja no és un escàndol. És com, ah, bueno, estem d'acord o en desacord, però ja no és un escàndol dir aquesta cosa que hauria estat un escàndol sense la presència de l'extrema dreta. El que passa és que amb el tema de la migració, allò que permet això és que no entenem la migració i cap dels governs i cap dels departaments d'educació i cap dels entorns culturals ha fet la feina d'explicar bé la migració, que és que l'enriquiment d'unes zones i l'empobriment d'unes altres zones va junt. Llavors, no és que nosaltres som rics i, bueno, ara resulta que hem d'acceptar aquesta gent perquè, mira, són bons samaritans. No, no, és que la nostra riquesa té a veure amb l'empobriment d'altres poblacions. Per tant, aquest balanç és necessari que sigui així. O sigui, la migració és una cosa que està obligada des d'uns processos que són geopolítics. I aquesta relació entre l'enriquiment d'unes zones i l'empobriment d'una altra és el que mai no s'ensenya, perquè és el que impossibilitaria aquests discursos xenòfobs, que són molt interessants pel poder.
20: I una altra cosa et vull dir, també. És que em preocupa molt, també, el paper que estan tenint els mitjans de comunicació, perquè precisament en aquesta entrevista que tu cites, el periodista directament li pregunta: vostè creu que s'obre immigració? És a dir, les preguntes ja estan també fetes des d'aquest pedaç d'aquests discursos d'odi. Un altre diu: què hem de fer amb el problema d'ocupació a l'habitatge? Com si el principal problema que tinguéssim amb l'habitatge és que ens els ocupen, no? Que també és extrema dreta, això.
21: Sí, sí, efectivament. És que tots aquests discursos no podrien estar tenint aquesta presència si els diferents actors socials estiguessin plantant-se d'una manera davant d'això. També, doncs, la gent que escriu després als diaris, com és que no posa el crit al cel sobre
20: els
21: això,
20: tertulians,
21: no? Anem mirant i anem dient, bueno, unes declaracions desafortunades. Això no són unes declaracions desafortunades. Això és una manera de fer política que s'estan anant cap a uns jocs molt concrets que se suposa que no volem. De la mateixa manera que estem desitjant que hi hagi un pacte ampli contra l'extrema dreta, però que veiem que això no succeirà, perquè les esquerres entre elles són incapaces de pactar, però també les esquerres amb les dretes dins d'aquest marc que diem que és la democràcia. Escolta, nosaltres estem jugant aquest joc.
19: Mira, avui parlàvem justament de joc. Avui,
21: els que juguem aquest joc pactem per protegir el joc, que és el que volem jugar.
19: Perquè dones la sensació que això de l'extrema dreta consisteix en que nosaltres hem pactat en democràcia, en aquest espai que en diem democràcia. Ara faig una, en fi, a mi és una tonteria el que dic, eh? Bueno, vull dir que és un exemple tonto. Nosaltres jugarem a la OCA. I estem jugant a la OCA, i bueno, doncs, ara, pues sí, ara me'n llevo 3, me'n llevo 4, ara, escolta, que has fet trampes, que sí, que no, però estem, seguim jugant a la OCA constantment. Fins i tot es poden fer trampes jugant a la OCA, però bueno, estem atents a que tu no em facis trampes, l'altre, i estem jugant a la OCA, quac, quac, quac, quac, quac, quac. I de sobte arriba un tio a cavall, amb un estic de polo i una pilota de polo, i passa per sobre del taulell de l'OCA. Digues, escolti, no, estem jugant a l'OCA, no estem fent un partit de polo.
21: Així, exactament.
19: Que és l'extrema dreta, diguéssim, que de sota canvia les normes del joc, però és que no és que canviï les normes del joc.
21: És que es carrega el taulell.
19: És que carrega el taulell, diguéssim, no? Exactament. És aquell típic nen de quan eren petits que estava agradada i que no sabia jugar, que es defa mòbil i que feia... Que diu, no, escolti, nosaltres estàvem jugant tranquil·lament, no? Amb la Barbie, pentinant, tenim aquí un joc sin bons, o com collons en diu. Això és una mica l'extrema dreta, no? Que sobte...
21: Exactament això. I el que estem fent des del marc del joc de l'OCA, que com diem, ens agrada més, però estem mirant aquest marc dient...
19: Podem variar,
21: diguéssim. No, però és que aquests estan jugant diferent, que no, que aquests no juguen a l'OCA, joder, que aquests no juguen a l'OCA. Llavors, el primer que hem de protegir és l'OCA, el marc de l'OCA, i després ja veurem si el reformem, què decidim sobre això. Però això s'ha d'aïllar, i per això necessitem el pacte ampli de tots els partits que volen jugar a l'OCA, cosa que és impossible perquè són tots uns egocèntrics i uns egoistes.
19: Mira, tu volia preguntar...
21: Políticament egoistes.
19: Tu
21: coneixes... Faran fora?

0: estat activista o has conegut has estat a prop de polítics, coneixes a polítics, gent que ha estat activista que després s'han fet polítics, vull dir que jo crec que sí que tens aquesta cultura i aquestes coneixences i aquesta xarxa l'has arribat a tenir. Què li passa a l'esquerra? Que també diré una altra cosa, i per exemple que podríem dir que què li passa al PP o què està a punt de passar-li al PP, diguéssim, perquè què li passa a la dreta, allò que en dèiem dreta o als conservadors, que no acaben de posar-se d'acord. Tu parles d'egos? Què està passant, diguéssim? Quina és la raó per la qual, ara que la cosa està claríssima, que el diagnòstic està fet, i a la qüestió del canvi climàtic, i a la qüestió del feixisme, i a la qüestió la qüestió de l'habitatge, diguéssim, està claríssim. Ja estan els diagnòstics fets. Hi ha gent treballant. No havíem tingut una classe intel·lectual, estudiosos, sociòlegs, antropòlegs, enginyers, jo què sé, una universitat potent, gent potentíssima, gent ben alimentada, que ha pensat i que té un diagnòstic fet sobre tot plegat? Que els polítics no estan atenent aquest diagnòstic, o sigui, ningú està fent cas. És que, vamos, ja no és que es menteixi sobre que se sigui antivacuna, sinó que si és anti-universitat, diguéssim, tot el que surt, tots els papers que surten a la universitat se'ls passen exactament pel cul. Quina és la raó d'aquesta desentortolligament, diguéssim, que no es posin d'acord, que no puguin asseure.
1: Perquè, ja, clar, jo no sé si tinc com la fórmula, si tinc com la veritat sobre això, però a mi em fa l'efecte que, per exemple, quan estàs en oposició, no, és molt fàcil ser pur. Hi ha un tema sobre la puresa, no? Uh-huh. Un tema sobre la puresa que al final té a veure amb la pròpia imatge, té a veure amb l'ego, té a veure... Jo és que jo sóc això. Quan estàs en política, estàs, suposa que al servei d'una cosa, no ets tu, tu no ets tu quan estàs en política, tu ets una cosa que està al servei de la gent. La gent de la gent que t'ha votat i de la gent que no t'ha votat, eh? De la gent que t'ha votat i de la gent que no t'ha votat.
2: Sobretot, i tant.
1: I llavors tu, des d'allà, has de pensar sobre el ben comú. I has de baixar la teva puresa, perquè la puresa amb els pactes no funciona, i has de buscar la manera que sigui bona, que sigui bona per aquests pactes. Quan s'arriba a aquest extrem, clar, tu has de poder pactar amb gent que no et cau bé.
0: O sigui, la política, com diuen allò, de suma zero, no és l'adequada en la que jo guanyo perquè tu perds, no?
1: Esclar. No, efectivament, no és la mateixa, no és l'adequada. La qüestió de la política és arribar a tots aquests pactes que són bruts i que són lletjos, però que serveixen per una cosa pràctica, l'aterratge de la qüestió és el que ens fa.
0: I res, respecte a aquest aterratge, podria ser que molts polítics... Jo l'altre dia parlava, no diré noms, però un alt polític que estava a l'oposició, que va arribar a un alt càrrec a la península Ibèrica, que quan arriben troben que no poden fer política. No, perquè hi ha ingerències.
1: Clar.
0: I estàs tota l'estona rebent el despatx al constructor, a la que té una depuradora, a la que no sé quant, a la que vol una requalificació, i no pots fer política perquè hi ha ingerència per part del... poder econòmic, en diríem, o jo no sé.
1: Sens dubte.
0: I llavors és molt, molt desalentador.
1: Els mitjans de comunicació, mireu com està. Això està clar. Que la política no és allò que arribes i pots fer-ho tot, que somiaríem, això està clar. Però que hi ha moltes coses que es poden fer que no s'estan fent, també ho sabem. Llavors, com arribem a aquestes coses que sí que es poden fer? I jo crec que el pacte ample per deixar fora l'extrema dreta, això és de bàsics. Això és de bàsics.
0: Això és de bàsics.
1: Això és de bàsics.
0: Això és de bàsics.
1: Això és de bàsics.
0: És de bàsics i urgència. Sí. Doncs ha tornat a RAC1, ha tornat al vostè
3: per
0: primer.
3: Per la porta gran.
0: Brigitte Vassallo. Brava. Brava.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Propera parada, plaça Lesseps.
7: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
8: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
9: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
8: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca al 900-903-743.
10: Verisure.
4: RAC1 i Forn de Nulles presenten
2: Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
3: El mantenim estable aquí, quiet, va.
2: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe.

0: Des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
1: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
0: El dissabte 25 de juliol, en directe, des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells de RAC1.
2: Primer peu, segon i castell, carregat!
0: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Senyores i senyors, amb tots vostès, la senyora Mercedes Porras i el senyor Jordi Principal. Què tal esteu?
4: Molt bé, molt bé.
5: Sí, molt bé.
3: Molt bé. Sí. Menys mal, perquè ara em dius, no estem fatal. Res, rotllo. Bueno, a veure, ai, la mare que em va parir, que m'he deixat l'entrevista d'aquests senyors allà.
5: No, ja vaig.
3: Oi, per favor, bueno, és igual. No, perquè m'he fet notes. Aquest matí he anat a veure una exposició que és fonamental. O sigui, hi ha un tipus de persones que a mi em cauen bé i un tipus de persones que no em cauen bé. Els que han anat a veure la cubana i els que han anat a veure aquesta exposició em cauen bé. I els que no, em caieu fatal. Ja t'ho dic sincerament. Diuen, ah, pues mira, joder, vale. No, però, pues vale. Però resulta que el Jordi Principal és el director del Museu d'Història de Catalunya i la Mercedes Porras, historiadora de l'art i activista gitana, comissària de l'exposició. L'exposició es diu El poble gitano de Catalunya, història i cultura, i jo, humilment, he de dir que trobo una de les millors exposicions que s'han fet. Ui, mira, gràcies. A veure si trobo la llibreta de l'entrevista. Aquí està. Doncs, moltíssimes gràcies, perdoneu.
5: No era pas mentida,
3: era real. Una de les millors exposicions, perquè l'he disfrutada moltíssim, s'aprèn moltíssim, hauré de tornar-hi. El teu museu, aquest museu vostre, és d'aquest museu que a l'entrada posen ara un altre dia. El Centre Cultural Contemporani ho fan, això ho hauries d'aplicar, perquè si paga, és molt barat,
4: Bueno, és baratet, hi pots anar tantes vegades com vulguis i t'ho pots permetre,
3: Ja t'entenc. I a més, si ets la típica cosa, que si ets jove, si ets tatollida, si ets vella, si ets tal...
4: Del Super 3, el que sigui.
3: Super 3, hi ha molts d'allò. Bueno, a veure, Mercedes, tu m'explicaves que tu ets activista gitana, però això està fins al 2 d'agost del 2026, no hi ha perdó de Déu d'on anar-hi, l'exposició, i et van venir a buscar... Et va venir a buscar precisament el Jordi Principal.
5: Sí, això va ser una locura, totalment.
3: Home, si tu no és una trucada...
5: Jo rep un mail on es presenta el Jordi, em diu qui és i el que vol fer. Llavors quedem per fer una reunió un dia. Jo li vaig dir a Jordi, jo no he fet mai el comissariat d'una exposició i molt menys aquesta envergadura.
3: No es nota,
5: És el primer cop.
3: Pues filla, dedica-t'hi, perquè...
5: I bueno, vam tenir una conversa molt, molt agradable. Jo penso que va haver-hi feeling des del primer moment i d'allà van sortir que jo faria el comissariat d'aquesta reunió.
3: Ok. Sí, per flipar. Tu com se't va acudir, això? Tu fa 2 anys que ets director del Museu d'Història de Catalunya. També t'he de dir que jo quan em van dir, vaig demanar la comissària d'entrevista i m'ha dit, no, vindrà el director. Dic, un altre tio heterosexual que vol fer
6: que ocupa la pixaradeta,
3: que vol explicar la cosa al gitano i la del gitano i no sé quant. Però, claro, és que la idea era seva, clar. És que, pobre xaval, aquí sí que havies de venir. Hòstia, com se't va acudir?
4: La gent no ho està veient ara i deu tenir una imatge meva que, bueno...
3: No, que és molt mono. Que, a més, tu vas ser professor del Bardagí. És que el Bardagí avui és el protagonista, perquè és protagonista d'un llibre i, a més, va ser professor d'anglès del Bardagí. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, a l'escola el temps perdut, o com era?
4: El nostre temps.
3: El nostre temps.
4: L'escola Nostre Temps.
3: Que és una escola hippie, no? Devia ser una escola hippie o algo hippie, que l'escola.
4: Sí, tenia un punt d'aquests.
7: Jo me l'estimava molt, aquella escola.
4: Sí, jo també me l'estimava molt.
3: A veure, llavors, tu dius, portes 2 anys de... Tu eres arqueòleg, quan venies del Museu d'Arqueologia, no sé què, vinga la cosa romana, vinga la pedra.
4: És el meu.
3: Que és el teu?
4: Ser forats.
3: Doncs també et dedica tot l'altre, perquè realment el Museu d'Història de Catalunya trobo que tira endavant. Llavors, tu tens aquesta idea del poble gitano a Catalunya, això?
4: Sí, bueno, això em va venir perquè quan vaig aterrar al Museu d'Història vaig començar a pensar, escolta, aquí a la història de Catalunya falten coses, no? I vaig dir, doncs, potser comencem a donar-li veu i donar-li espai a gent de la història de Catalunya que no la trobem en els discursos normals, no? I vaig pensar de seguida, doncs, escolta, potser és un tema de justícia i reconeixement pensar amb els gitanos i tractar amb els gitanos i ensenyar a tothom que els gitanos sempre han estat a Catalunya i formen part de Catalunya, de la història de Catalunya. I ja està. I d'aquí va venir la idea.
3: Carai, i amb ella vas contactar amb ella perquè, esclar, és una de les grans especialistes en aquest tema i una activista, diguéssim, no?
4: Sí, i a més buscàvem també un perfil de persona que ens pogués ajudar, que ens pogués donar una visió no només històrica, sinó una visió social, perquè el que nosaltres preteníem era això. No diguem que explicar de manera narrativa tot el que és la història, no? Sinó que volíem també tot aquest vessant de que la gent, de que els gitanos, les gitanes, vinguessin, s'expressessin i que ens diguessin el que sentien. Clar. Tan simple com això.
3: Perquè, Mercedes, l'exposició que és monumental, és una exposició llarga, t'hi has d'estar estona, eh? Perquè, a més a més, encara que diguis, jo avui tenia pressa, i dic, merda, una mica si no arribo a la ràdio, perquè hi ha molt vídeo, hi ha texts que són tots molt interessants, hi ha, no sé si són 80 o 90 entrevistes a persones de la comunitat gitana catalana que expliquen coses des de distints punts de vista, però que comences, l'exposició comença a la Índia, l'any de la Kika, o sigui, perquè veiem realment que el poble gitano és una cosa quasi ben ancestral, el mite del poble gitano, que és un fantàstic, no?
5: Sí, havíem de començar per l'Índia perquè és d'on van sortir els meus avantpassats, evidentment, no? Però clar, no només la Índia, partim d'aquí, però hem de fer un viatge, que és el viatge que fem per l'exposició, és el viatge que hem fet els propis gitanos, no? Cap a Occident. I bé, és aquest viatge el que nosaltres volem reflexar amb, i que es conegui el que va passar durant aquest viatge, no? Per Orient, per Europa, i a partir del 1425, que és quan arribem els gitanos a Catalunya. Hi ha un document que ho demostra. Llavors volem que totes les persones que vinguin a l'exposició ens acompanyin per aquest viatge i per aquest camí. I també, a més, això que feia referència a tu de les entrevistes, van fer 160 entrevistes arreu de Catalunya,
3: amb dues, 160, perdona, exacte,
5: amb dues bandes dels Pirineus, i clar, també volíem aportar aquesta visió de la comunitat gitana, de diferents comunitats gitanes. No hem arribat a tothom, evidentment, no? Però hi ha una bona representació.
3: És molt interessant, realment, perquè una de les conclusions a les que arribes és que no es pot tenir una visió monolítica del poble gitano, perquè el propi poble gitano és divers, té opinions diverses sobre ells mateixos i teniu un debat que jo crec que és fructifiquíssim, a més en l'actualitat. Sí. Quina és la raó per la qual els gitanos no parlen romaní a Catalunya?
5: Bé, els gitanos no parlem romano, que és la llengua, perquè va estar molt perseguida durant tota la història. Es van dictar en contra dels gitanos més de 200 pragmàtiques.
3: Aquí a Espanya, eh?
5: Aquí a Espanya. I clar, aquestes prohibicions van fer que la llengua desaparegués, perquè podien haver-hi càstigs molt forts com pena de mort, no? Si parlaves a la pròpia llengua, llavors.
3: I us tallaven la llengua.
5: I ens tallaven la llengua.
3: Sí. Fa molta gràcia el testimoni d'una dona gitana que és albanesa, casada amb un gitano català, que quan va arribar aquí es pensava que podia parlar amb la seva família gitana en romaní. Sí. I va quedar flipada, deia aquí, no parlava el romaní, ningú parlava el romaní, i llavors clar, va aprofundir en la història de repressió de la llengua romaní a Catalunya i a Espanya.
5: Sí.
3: Com ho estem veient constantment, no? Com pot ser alhora poble reprimit i repressor.
5: Sí.
6: És l'únic lloc on no...
5: La península Ibèrica és l'únic lloc on els gitanos no parlem i no sabem el romanó.
6: Vale.
5: I és molt trist perquè sortim a fora Europa, no? I si ens apleguem gitanos i gitanes de diferents països al món,
3: clar,
5: entre ells tots parlen romanó i els d'aquí de la península ens quedem amb una cara de bobos impressionant, perquè no entenem res.
3: De totes maneres, una cosa que també s'ha apuntat en algun vídeo, Jordi, hi ha alguns estudiosos de la comunitat gitana que diuen a partir dels anys 70 a la comunitat internacional, perquè clar, no hi ha document, la tradició oral és la que prima, etc. I el que passa és que a partir dels anys 70 hi ha una sèrie de congressos que reuneixen gitanos de tot l'univers, de tot el món, i bueno, es comencen a posar les bases sobre el que seria la gitanitat, no? I que reclama des de la comunitat gitana càtedres de romaní a Catalunya, per exemple, no? Per recuperar aquesta llengua, no?
4: Sí, sí, és el que s'hauria de fer. De fet, ja hi ha hagut iniciatives en aquest sentit de connectar la llengua, el romanó, directament doncs, amb el català, doncs, amb l'edició d'un doncs, diccionari que va sortir fa relativament poc, i de donar-li una mica més d'espai en aquesta llengua que sigui coneguda. Per aquesta raó, nosaltres hem volgut que l'exposició sigui bilingüe. És a dir, els textos de l'exposició estan en català i en romanó. O sigui, tu els pots llegir i pots anar-ho veient al mateix temps. I ho trobes tot en aquesta dualitat.
3: Parada, hi ha moltes paraules catalanes, del català, que provenen del caló. Xaval, quina més hi ha? Ja, això és molt divertit de...
5: Pinrel,
3: xaval... No me'n recordo... Però hi ha diverses que et diuen a l'exposició, que les usem habitualment, que...
4: Jamà.
3: Sí, sí.
5: Jalar.
3: Tot aquest tipus de coses. L'exposició aneu-la a veure, hi ha temes i temes, i sobren temes, i jo crec que haureu de tornar, t'ho dic sincerament, amb la que vull parlar, perquè realment trobo que és una secció, la gitanitat, com a... Perquè a més explica moltes coses del que som, de com ens enfrontem a l'altre, la diversitat, etc. Després el poble Caló és fascinant, perquè realment ha estat un poble nòmada, i per tant, i manté aquest vincle amb el passat i n'és molt conscient, que potser és la seva glòria i la seva creu i la seva glòria alhora, tota alhora. Bueno, aquest debat és fonamental, però després a mi m'ha sorprès una cosa, que és veritat que el flamenc, per exemple, la qüestió flamenc, el flamenc, no, es converteix en folclore espanyol a partir d'un cert moment, tot i que tot i la situació de marginalitat, dieu, del poble gitano. Aquest fenomen com es pot haver donat? Com és que Espanya és flamenca, que és una cosa que ve dels gitanos, però alhora matxaca els gitanos, que són el, diguéssim, la clau i la font, sí, del flamenc?
5: Això és molt curiós i és una cosa que nosaltres mateixos ens preguntem, no? Com estem perseguits per la Guàrdia Civil, no?
3: Que es crea quasi bé per perseguir gitanos, la que et descuides, no? Des de la Primera Guerra Carlina, oi?
5: Exacte. I, per altra banda, en el mateix moment, més o menys, comencem a ser com el referent musical folclòric del país, no? I dius, com és això, no? N'hi ha gitanos que són bons, que són els artistes, els mm-hmm. que fan la música i el flamenc, i després els gitanos que no som tan bons, que són els gitanos que no ens dediquem al món de la faràndula, no? Per dir-ho així. És una contradicció que nosaltres mateixos no entenem, no? Com pot haver-hi passat.
3: Quan creus que comença l'estigmatització del poble gitano? Perquè quan arriben els primers gitanos a la península Ibèrica, com que fugen de la qüestió musulmana i de l'islam, uh-huh. no, de l'islam, clar, això coincideixen amb els cristians, però de sobte això es dilueix i comença l'estigmatització. Per què creus que deu ser i per què es perpetua?
5: L'estigmatització, pensem que, o almenys jo ho penso, o sigui, en un primer moment, quan arribem aquí a la península, arribem com persones forànies, no? Que som, a més, exòtics, i que anem amb l'excusa de fer la peregrinació fins al Santiago de Compostela. Llavors, en principi ho tenim fàcil, perquè això, som peregrins. Però quan comencem a establir-nos en els territoris és quan comença a molestar la diferència. Que això avui dia, bueno, és un tema que està a flor de pell, no? Sí, perquè, llavors, és això. L'estigmatització comença a... per dir-ho d'alguna manera, de manera formal, el 1499, amb la primera pragmàtica de Medina del Campo, mm-hmm. dels Reis Catòlics.
3: Que detecten una diferència i uns costums diferents, no? Exacte. I una manera de relacionar-se diferents amb l'espai, amb el territori, exacte, amb els rituals, etc.
7: I una voluntat de no sotmetre's, no? El poble gitano sempre ha tingut aquesta voluntat.
5: No de no sotmetre'ns, no d'això, sinó de conservar la nostra cultura.
3: Clar, això
5: és diferent. És diferent.
3: I això queda molt ben explicat, també, a la... una cosa, tant l'un com a l'altre, Jordi, esclar, darrere d'aquesta exposició devia estar tota la comunitat gitana, tots els gitanos catalans, expectants, perquè clar, és la primera vegada que una institució pública catalana en el fons reconeix tota aquesta història. Això, com està la relació amb la àmplia comunitat gitana? Perquè això deu ser un cachondeo padre, no?
4: Bueno, la veritat és que nosaltres des del primer moment ens vam esforçar molt en contactar amb la comunitat gitana, a través de la Mercedes, a través de contactar amb tothom que hem pogut, perquè volíem saber què opinava tothom, què pensava, què creia i què volia projectar també cap al futur, no? Llavors hem intentat conèixer l'opinió de tothom, perquè al cap i a la fi aquesta exposició no l'hem construït des d'un punt de vista només intel·lectual nostre, des del museu, des del que la Mercedes hagi pogut, com si diguéssim, dirigir-nos, sinó que també l'ha ajudat a construir la comunitat gitana, mm-hmm. aportant els seus testimonis, aportant objectes, aportant materials. Hi ha hagut molta gent que ens ha prestat i ens està cedint coses, i això és el que ha fet, jo crec, molt més rica i molt més representativa l'exposició. A més, sempre des del respecte.
3: Els ha agradat?
5: Moltíssim.
3: Quin és el feedback?
5: El feedback, parlàvem amb el Jordi abans, és una meravella, no? Els gitanos, fins i tot hi ha gitanos i gitanes que m'han dit que això és el més gran que s'ha fet pel poble gitano a Catalunya.
7: Wow.
5: No? I que et diguin això, Déu-n'hi-do, no, Jordi? Ho hem aconseguit.
3: Bueno, els gitanos els ha agradat moltíssim i els que no són gitanos també, no? Com en dieu, els calors en dieu?
5: Gatger.
3: Els Gatger també ens ha agradat, i a més et diré, perquè avui ja s'estaven celebrant la cinquena, m'he trobat una sèrie d'historiadors i historiadores d'arreu del món que es reuneixen al Museu d'Història de Catalunya, sí, sí, per fer una jornada, em sembla que és sobre patrimoni, no?
4: Educació en patrimoni, educació patrimonial.
3: Ja veu que està tothom al·lucinat, però tant els de dins com els que venen de fora m'han comentat, estem al·lucinats amb aquesta exposició. O sigui, la gent, a més, estan reclamant els propis historiadors, o sigui, especialistes en la matèria històrica, vull dir, el catàleg. Hi haurà catàleg? Perquè això és... catàleg sempre és car de fer una...
4: Oi tant que hi haurà catàleg.
3: Fantàstic.
4: Hi haurà catàleg amb contribucions, precisament, de gitanos i gitanes, que era, sí, aquesta la idea, no?
3: Doncs escolta, Mercedes Porra, la historiadora de l'art i activista gitana, moltíssimes gràcies, comissària de l'exposició, gràcies per venir.
5: Gràcies.
3: Hi ha molts temes pendents que m'agradaria tornar a parlar amb tu algun dia. Jordi, igualment, estem a la vostra disposició. Ell és director del Museu d'Història de Catalunya, el poble gitano de Catalunya, el poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya, fins al 2 d'agost del 2026. No tindreu perdó, si no l'aneu a veure, t'ho dic de veritat. Sigueu gitanos o no sigueu gitanos. Amb un aplaudiment per aquest senyor.
0: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
8: Aquest estiu, la música en majúscules té un escenari únic al Maresme. Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna.
9: Del 31 de juliol al 17 d'agost, viu la força i l'emoció del directe amb veus llegendàries com Zucchero, Rosario, Loquillo,
8: Sergio Dalma, Miguel Ríos, Niña Pastori i molts més.
9: Gaudeix de l'ambient del Garden Village abans del concert i connecta amb la millor música sota les estrelles.
8: Entrades disponibles a mardestiu.cat.
10: Però què estàs fent amb el teu balcó? Les plantes rostides, els mobles cremant-se al sol i tu a dins a casa tan fresquet.
11: Aquest estiu no abandonis el teu espai exterior. A Servei Estació ho tens tot per rescatar-lo. Sistemes de rec, jardineria, testos, adobs, gespa artificial, tendals, parasols, mobiliari exterior, barbacoes...
10: Servei Estació. Si el teu balcó pateix, és perquè vols.
11: Obrim de dilluns a diumenge.
12: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
13: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
12: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
14: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
15: Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
14: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
16: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
17: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
18: Xarxa Hyundai de Barcelona.
19: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
20: Propera parada, plaça Lesseps.
21: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
22: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
23: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
24: Regina Rodríguez Sirvent.
25: Sempre hi ha una,
24: professió.
25: Hi ha una pregunta.
26: No, és que jo no sento que la meva professió...
24: Porto sigui... Yankees a Barcelona, no diguis això.
26: Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
24: Ara,
22: cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
23: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
24: Aquell llit és igual.
27: És comodíssim, és no. millor que el de casa.
24: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
27: Sí, sí.
24: I la primera nit, hosti, aquest llit, això serà espectacular.
27: Calor.
24: I no dorms.
22: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
23: I a La Repesca els la donarem.
22: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós.
28: RAC 1.
22: Tots som estiu.
29: Escolta, informa't, descarrega.
22: Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. El portal de RAC 1.
30: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
31: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
0: Tiri, tiri, tiri.
1: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
2: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
1: Bona fórmula, eh?
2: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
3: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona?
4: Només del 20 al 27 de juliol. Per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta.
3: Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
5: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC+1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
6: El mantenim estable aquí, quiet, va!
5: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
7: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
5: El dissabte 25 de juliol, en directe, des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC+1.
8: Primer peu, segona i castell, carregat!
5: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Bon dia, són les dues. El govern prepara una llei per convertir hotels, oficines o baixos comercials en habitatge protegit.
2: Són exemples clars, com dic, d'intensificació i, per tant, d'obtenir habitatge de protecció oficial, de protecció permanent, allà on fins ara no era possible. I, per tant, continuar avançant en aquest objectiu de construcció de parc.
1: És la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que aquest matí ha explicat les línies mestres d'una llei que passa per permetre que es construeixi habitatge protegit en llocs on fins ara era impossible, sense modificar els planejaments urbanístics i fer un niu de tràmits. Si entra en vigor, calculen que es podrien engegar 20.000 habitatges protegits en 4 anys.
0: 14-15 amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
1: De seguida desgranem les novetats d'aquesta llei que el govern ha pactat amb els comuns. De fet, era una de les condicions dels de Jéssica Albiach per donar suport als pressupostos de Salvador Illa. Veurem què passa quan el projecte arribi al Parlament si aconsegueixen sumar Esquerra per garantir que tira endavant. Apunta-me la connexió amb Madrid. José Luis Rodríguez Zapatero, l'entrevista d'ahir no li ha acabat de sortir del tot bé. Després de sentir-lo, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge que ampliï la investigació sobre les joies que li van trobar al despatx. Vol saber quan es van fabricar i quin valor tenen. Sospita que valen més d'1.300.000 euros i no menys, com ahir deia l'expresident espanyol. Zapatero, doncs, que no guanya per disgustos, igual que el Departament d'Educació, que es veu embrancat en una nova polèmica. Catalunya quedarà fora del proper informe PISA per un error a l'hora de fer els exàmens. La conselleria no se n'ha donat fins que el mal ja està fet. El cas és que els resultats dels alumnes catalans no seran comparables amb els dels altres territoris o altres anys. I anirem també fins al Putxet, a Barcelona, gairebé la meitat dels veïns desallotjats per culpa de l'esvoranc de la línia 9 del metro no tenen ni idea de quan podran tornar a casa. Dels 8 edificis afectats, només n'han tornat 2 i la setmana que ve tornaran els d'un tercer bloc. En esports, Albert Bassas, bon dia.
3: Bon dia.
1: El Barça juga avui el seu primer amistós de pretemporada.
3: Però porta tancada contra l'Europa a partir de les 8 a la ciutat esportiva Joan Gamper, un partit amb la baixa de De Jong i amb el dubte de si Adeyemi pot arribar a jugar els seus primers minuts amb la samarreta del Barça. També juga avui el Madrid contra l'Alcorcón a 6:15, primer test de Mourinho en el seu retorn a la banqueta blanca. L'Espanyol i el Mallorca han arribat a un acord per la cessió d'Antonio Roca al Club Balear per una temporada amb opció de compra no obligatòria, i el femení, el Barça, ha renovat Marta Torrejón per una temporada més i a Carla Julià, que passa a tenir fitxa del primer equip fins al 2030. A més, en bàsquet, nou fitxatge pel Barça de bàsquet, el 8è, l'aler nord-americà Tyrese Martin, fins al 2027. I tot això mentre tornem a tenir un ull posat al Tour, avui 19a etapa, en final, el mític Alp Dué, que pot tornar a marcar diferències a la classificació general.
1: I l'últim titular pel temps. Avui la calor torna a ser intensa, però no tant com ahir. Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia, sí. Els termòmetres s'estan quedant clarament més frenats que ahir en els llocs on els van disparar més els termòmetres. Interior de la Vall de l'Ebre, Priorat, sud de la Plana Lleida, on vam arribar als 40 graus o més. Però el descens és més modest a la resta del país i, de fet, hi ha llocs on fa més calor que ahir. Ahir hi havia una màxima de 35 graus, ara mateix en tenen 37. De fet, és el lloc, la capital de l'Aran, on fa més calor del país en aquests moments.
1: Són les 2:03.
0: 14-15.
1: El govern i els comuns pacten una llei per accelerar la construcció d'habitatge protegit. Entre les propostes més cridaneres hi ha la de permetre reconvertir oficines, hotels i baixos comercials en pisos de protecció oficial. Són mesures excepcionals que, si s'aproven, estaran en vigor 4 anys prorrogables i a les zones més poblades del país, on costa més trobar casa. Calculen que durant aquest temps es podrien arribar a construir o almenys començar fins a 20.000 pisos protegits. Ara el PSC i els comuns registraran la proposició de llei al Parlament, però intentaran reduir al màxim la tramitació perquè s'aprovi tan aviat com sigui possible, Laia Colomé.
5: Sí, la idea principal de la llei és permetre excepcionalment la construcció únicament d'habitatge protegit en espais on no es pot construir res més sense modificar els planejaments urbanístics. Com dèiem, això són oficines, hotels i locals comercials, però també permetre fins a un 20% més d'habitatges protegits en barris encara per construir, dividir cases, afegir plantes en edificis que són més baixos que els del seu costat o construir en petites parcel·les que no tenen les condicions mínimes d'edificació. Això sí, els pisos hauran de ser de com a mínim 50 metres quadrats i seran de protecció oficial per sempre. Mai podran passar al mercat lliure. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach, diuen que són mesures que busquen incentivar els promotors privats.
6: Persegueix un objectiu que compartim, que és el de l'ampliació del propi parc protegit. Per tant, estic convençuda que hi haurà un bon diàleg i una bona negociació.
7: El que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans. Aquí tots els sectors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
5: I més enllà d'accelerar la construcció d'habitatge protegit, la llei també preveu que tots els pisos que es construeixin en zones de mercat tens hagin de ser habitatge permanent, de propietat o de lloguer, però no puguin ser allotjaments turístics, de temporada o d'habitacions. La proposició de llei neix de l'acord entre el govern i els comuns pels pressupostos durant la tramitació al Parlament, però hauran de buscar el suport de més partits, previsiblement els d'esquerres.
1: El govern, per cert, també demana al Tribunal de Comptes que amnistiï Carles Puigdemont i Oriol Junqueras i la trentena d'exalts càrrecs en causats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del govern. Entre ells, també Artur Mas, Jordi Turull o l'exconseller Andreu Mas-Colell. La Generalitat ho fa en un escrit que ha enviat a l'organisme comptable com a administració presumptament perjudicada per les despeses del procés i diu que els ha d'aplicar l'amnistia tal com va sentenciar la setmana passada el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: La Generalitat no formava part de la causa del Tribunal de Comptes, però com que la llei d'amnistia els permet sumar-s'hi com a administració presumptament perjudicada, ho ha aprofitat per fer-ho i demanar l'aplicació de la llei. A l'escrit, la Generalitat diu que està d'acord amb l'extinció de les responsabilitats comptables. Recordem que els encausats a la causa del Tribunal de Comptes van haver de pagar més de 5 milions d'euros que va avalar l'Institut Català de Finances. En un comunicat, el govern assegura que la seva obligació és actuar amb coherència amb el marc legal i amb les decisions del TJUE i el Tribunal Constitucional, que també va avalar l'amnistia. Tot i que la Justícia Europea dijous passat, recordem-ho, va contestar precisament a l'organisme comptable, el Tribunal no té pressa i està allargant els terminis. Aquesta mateixa setmana va donar 10 dies a les parts per dir-hi la seva i l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ho va denunciar a la Comissió Europea.
1: Mentrestant, Josep Maria Jupé i Lluís Salvador reclamen al Tribunal Superior de Justícia que els apliqui l'amnistia. El TSJ també va enviar una qüestió prejudicial a Luxemburg, però les defenses dels dos dirigents d'Esquerra demanen que la retirin perquè la justícia europea ja ha avalat l'amnistia. Tots dos estaven pendents que els jutgessin pels preparatius del referèndum. I ho dèiem en començar, José Luis Rodríguez Zapatero acumula més disgustos judicials. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge José Luis Calama que ampliï la investigació sobre les joies que van trobar al despatx de l'expresident. Vol saber quan es van fabricar i quin és el valor real. Sospita que podrien valdre més d'un 1.300.000 euros. En paral·lel, el mateix jutge ha rebutjat la petició de la defensa de Zapatero d'anul·lar la causa judicial. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
8: Bon dia. Calama ha rebutjat el recurs dels advocats de l'expresident espanyol perquè el van presentar fora de termini. A més, el jutge ha fet un pas més, ha citat a declarar el president de Plus Ultra i el conseller delegat de l'aerolínia. Ho faran al tornar de vacances al setembre i tots dos ja han dit que col·laboraran amb la justícia. Previsiblement, doncs, admetran part dels fets i incriminaran encara més Zapatero. La vicesecretària del PP, Alma Azcurra, creu que la situació ja és indefensable.
9: La defensa jurídica de José Luis Rodríguez Zapatero està molt difícil, però, desde luego, la defensa política es absolutamente imposible. Qué triste que el Partido Socialista Obrero Español llame a los trabajadores de este país a defender los diamantes de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Els populars consideren que a l'expresident li va sortir el tret per la culata amb l'entrevista a Televisió Espanyola perquè en va acabar encara més enfangat.
1: I no ens movem de Madrid perquè els tres incendis que afecten aquesta comunitat s'han unit en un únic gran foc. Ha obligat a desallotjar prop de 19.000 persones i ha cremat unes 6.000 hectàrees. Les autoritats mantenen la màxima alerta perquè les flames continuen avançant i diuen que ara venen hores crítiques. Una de les principals preocupacions és que aquest focus es pugui fusionar amb el que crema a la província veïna d'Àvila, Adrià.
8: Sí, per fer front a la situació, el govern espanyol ha agafat les regnes de l'emergència. A més, ha demanat l'activació del mecanisme europeu de resposta per lluitar contra els incendis. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha definit el foc com el més greu de la història de la comunitat.
10: Es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. Primero por las hectáreas, es verdad que son 6.000 hectáreas, pero una comunidad como esta de alta concentración es una catástrofe. Hablamos de 19.000 evacuados o confinados. Esto no lo habíamos vivido.
8: La principal preocupació és que no s'ajunti amb l'incendi que crema Ávila. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, però, ha reconegut que treballen amb tots els escenaris damunt la taula.
11: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMET. Al caso de que se complicara con una confluencia, también tenemos ya la previsión de todos los medios necesarios y precisos.
8: Tot això en un clima de cooperació entre administracions, govern espanyol i autonòmic. Diuen que és una coordinació efectiva, però de moment tampoc s'han estalviat els retrets.
1: Gràcies, Adrià. I des de França també s'ha demanat ajuda a la Unió Europea per fer front als incendis que cremen sobretot al sud del país. El president francès Emmanuel Macron ha anunciat l'arribada durant les properes hores d'avions i helicòpters per combatre les flames de 32 incendis que hi ha actius avui al sud del país. Preocupa el que afecta la zona turística de Cap Ferret a l'oest de Bordeus. Ja hi ha més de 10.000 hectàrees cremades i desenes de milers de persones evacuades. En té més detalls de corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda, bon dia.
12: Bon dia, l'incendi segueix sense control, avançant amb molta velocitat i els bombers calculen que s'estan cremant entre 800 i 1.000 hectàrees per hora. Ja hi ha una vuitantena de cases afectades, 53 d'aquestes han quedat del tot calcinades i també s'ha cremat tot un càmping. L'incendi afecta la regió turística de Capferret i s'ha ordenat l'evacuació de tota la península que es troba a l'oest de Bordeus. Es fa tant per carretera com per mar, amb vaixells que s'han mobilitzat des de primera hora del matí. De moment hi ha més de 40.000 evacuats entre residents i turistes. 1.000 bombers també treballen a contrarrellotge per lluitar contra un foc que la prefecta de Nova Aquitània, Sophie Brocas, ha definit així.
13: És un incendi XXL perquè és imprevisible. Fa salts d'un quilòmetre i és XXL perquè és voraç i ja ha destruït 10.000 hectàrees.
14: 10.000 hectares.
12: Una mica més al sud d'aquest gran incendi en crema un altre a la zona de les Landes, on també hi ha 25.000 persones evacuades i més de 2.500 hectàrees cremades.
1: I encara en clau internacional, Donald Trump ha imposat nous aranzels a més de 80 països d'arreu del món, entre ells Espanya i tota la Unió Europea. Des d'avui mateix, els productes d'aquests països hauran de pagar entre un 10 i un 12,5% de taxes si volen entrar als Estats Units. El nou impost substitueix el que Trump va anunciar l'abril de l'any passat i que el Tribunal Suprem va tombar, Eulàlia Carrascal.
15: La Casa Blanca diu que l'objectiu és combatre els productes fabricats amb treballs forçats, és a dir, que si creuen que un país compra productes fabricats d'aquesta manera, els imposen taxes. Si estan treballant per eliminar-ho, els apliquen el 10% d'impostos i, si no, hauran de pagar el 12,5%. El representant comercial dels Estats Units, Jamison Greer, explica el perquè de la mesura.
16: Fa anys que hem prohibit vendre productes fets amb treballs forçats, però si exporto a un tercer país on potser no tenen una legislació tan sòlida com aquesta, és possible que hi acceptin productes fets així que vinguin de la Xina, de Malàisia o d'on sigui. Aleshores, els productes que exportem han de competir amb aquests. Això no és just ni per als nostres treballadors ni per als nostres sindicats.
15: La Comissió Europea ha valorat molt positivament aquest anunci perquè només hauran de pagar un 10% d'impostos. Fa un any van signar un acord amb els Estats Units que establia que els aranzels no podien superar el 15% i aplaudeixen que Trump estigui complint amb els compromisos. Europa prohibirà vendre productes fets amb treballs forçats a finals de l'any que ve.
1: 3 minuts i us expliquem la nova espifiada del Departament d'Educació.
0: RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
17: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
18: El coixí crema! La casa bull! I tu encara enganxat al sofà?
19: Vine a Servei Estació, però vine amb abric.
18: Hem derrotat la calor amb aires condicionats portàtils. Te'ls emportes avui i tens aire fresc al moment, sense instal·lació.
19: Però espavila, queden poques unitats. Van que volen. I també tenim ventiladors de sostre, de peu i de mà, per refrescar-te on vulguis.
18: I ara, amb la compra d'un aparell per combatre la calor, gelat de regal. Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
20: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
21: Propera parada, plaça Lesseps.
22: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
0: RAC 1.
1: Ei, què passa? Què feu?
23: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
24: Uau, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
25: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
1: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
24: Ja, però si agafem lloc.
23: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
1: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
25: I què hem de fer?
1: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
25: Ah, de conya.
24: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
1: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
1: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió.
1: RAC 1. Passa un minut d'un quart de tres, els veïns de gairebé la meitat dels habitatges desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona encara no saben quan podran tornar a casa. Aquest migdia el govern ha fet balanç de com van les tasques d'avaluació de la zona. La setmana que ve els veïns d'un dels blocs de pisos ja hi podran tornar i la primera setmana d'agost els d'un altre edifici. Ara bé, la resta, un 40% dels habitatges que es van haver d'evacuar, continuen desallotjats. Tot plegat quan ja fa més de dues setmanes de l'esvoranc per les obres de l'L9 del metro. Anem cap allà, cap al Putxet, al Puig. Bon dia.
26: Bon dia. No s'ha concretat el dia, però els habitatges del bloc de Rubenstein 6 ja podran tornar a casa la setmana vinent. També es treballa perquè un altre bloc, el del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, pugui tornar durant la primera setmana d'agost. Amb aquests ja serien 4 els blocs afectats que haurien pogut tornar a casa. Representen el 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc. La resta, però, la data encara és indefinida. En donava els detalls la delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
27: Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges. Per la resta, encara s'ha de continuar amb les actuacions i els treballs d'inspecció d'auscultació i no podem precisar quan retornaria aquest 40%.
26: La setmana que ve tornarien, doncs, un total d'11 habitatges i 4 locals. Tot i que els treballs continuen, encara no poden donar ni molt menys per tancat l'incident, si bé de moment no s'ha trobat cap altra anomalia amb els controls que s'han fet. Ara els treballs se centren en la consolidació de l'estructura per garantir-ne la seguretat.
1: I demà Renfe i Adif haurien de donar la data exacta per reprendre la circulació de les línies afectades per un altre esvoranc, el de Montcada i Reixac. Si més no, això és el que n'espera la consellera de Territoris, Sílvia Paneque.
28: Dissabte, tant Adif com el Ministeri creuen que estaran en posició de poder dir ja en quin dia concret de la setmana que ve es pot iniciar el servei. Per tant, permetin-nos arribar a demà, en què s'hauran realitzat aquests treballs d'injecció de formigó i, per tant, d'estabilització.
1: Avui hem sabut també que la constructora d'Adif ja sabia que el terreny era inestable, però va tirar pel dret amb les obres. Segons explica La Vanguardia, l'empresa tenia informes tècnics que avisaven que posar-se a excavar un túnel era molt perillós perquè hi havia un aqüífer. Tot i això, van decidir soterrar la via per sota, 35 metres de profunditat. A més, el 3CAT també ha publicat avui que 10 minuts abans que la terra s'enfonsés hi havia un grup de treballadors dins del pou. L'encarregat va notar un moviment de terres i els va fer tocar el 2 de seguida. Ho explicàvem a la portada, nou contratemps pel Departament d'Educació, en ple debat sobre els mals resultats acadèmics del país. Catalunya ha quedat exclosa del proper informe internacional PISA, que es publicarà el 8 de setembre. El motiu és que es van deixar fora dels exàmens per error alumnes amb discapacitat que els haurien hagut de fer. La conselleria assegura que ha estat un error tècnic i puntual, però admet que això farà que els resultats del proper PISA a la pràctica no siguin comparables ni amb els d'anys anteriors ni amb els d'altres territoris, el del Martínez.
2: L'OCDE estableix que es poden excloure de PISA els alumnes amb discapacitat física o cognitiva severa i també els que no tenen prou domini de la llengua perquè fa poc temps que han arribat al país. Tot i això, també recull que el màxim d'estudiants eliminats no pot superar el 5%, i a Catalunya aquest any es va excloure un 23% de la mostra, gairebé 5 vegades més. Això farà que Catalunya no aparegui a l'informe internacional de PISA, sí que ho farà el de l'Estat espanyol, tot i que amb un asterisc indicant l'error. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir què va fallar, però admet que els centres educatius podrien haver confós els criteris d'exclusió amb els que hi ha altres proves, com les competències bàsiques, que també es feien aquells dies. N'ha parlat la directora general de currículum del departament, Sònia Fernández.
3: Situem en el context que podria ser que la coincidència de que centres de la prova PISA, atès aquesta coincidència en temporalment de dues proves diferenciades, podria ser doncs que s'hagués fet doncs una valoració o una aplicació dels criteris d'exempció.
2: La conselleria també ha pres les primeres mesures per evitar que es repeteixi l'error. Ha creat una comissió que a partir d'ara s'encarregarà de validar les exempcions i també revisarà els protocols.
1: Passen 20 minuts de les dues. El govern repartirà 150.000 ulleres per veure l'eclipsi solar del 12 d'agost. Són ulleres homologades i les donaran gratis a la vintena de punts oficials per observar l'eclipsi. De fet, la Generalitat subratlla que no totes les ulleres serveixen per mirar el sol sense fer-se mal i que cal assegurar-se que compleixen certs requisits. A més, anar als punts d'observació oficial també garanteix poder veure l'eclipsi i avisen que estarà prohibit fer-ho des de molts espais naturals o dificultant la circulació. Benet Iñigo.
4: Milers de persones es desplaçaran a les zones de Catalunya on l'eclipsi serà total, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i les comarques de Lleida. I el govern avisa que la mobilitat serà complicada i que no permetrà un campi qui pugui. Per això ha preparat un pla especial de trànsit que vol buidar ni que sigui en part l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, tem fins i tot que alguns despistats s'aturin a l'autopista per veure bé l'eclipsi.
5: Preservar la fluïdesa en la mobilitat de l'artèria de l'AP7, per exemple, doncs, com la restricció de trànsit a vehicles passants, evitar que tinguem observació des de la pròpia via i que això generi dificultats.
4: Per això recomana anar amb temps als 18 municipis que tenen grans espais preparats i, si pot ser, amb transport públic. 60 pobles i ciutats més també han preparat activitats, però són més petits i no serà fàcil ni arribar-hi ni aparcar. I si algú va pel seu compte, recorda que hi haurà zones tancades i barrades.
5: Que la gent hi vagi a fer l'observació en toca. I per tant, en el moment en el que veiem doncs, que algunes persones estan accedint a espais naturals que no són, estan restringits per pla alfa o bé que són espais en els quals no és adequat doncs, fer l'observació, doncs, des del departament s'actuarà.
4: 700 Mossos es desplegaran especialment pel dispositiu Eclipsi. Això inclou ordre públic, trànsit o medi ambient i fins i tot embarcacions de la marítima o submarinistes, per si cal actuar també entre els que mirin l'eclipsi des del mar.
1: I la Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament de la història de tot l'estat entre dues persones amb VIH. Legalment era impossible fins que l'any passat es va modificar la llei. Aquesta fita permetrà reduir les llistes d'espera entre els pacients que tenen el virus. Joel Penya.
6: Ha sigut un trasplantament de ronyó que s'ha fet amb cirurgia robòtica. Tant el donant com el receptor són homes de mitjana edat i es coneixen entre ells. El cas és que fins fa mesos no haurien pogut sotmetre's a aquest procediment perquè no era legal. El doctor adjunt del Servei de Malalties Infeccioses Jordi Navarro i el cap d'Urologia Enric Trilla expliquen que tècnicament l'única diferència és un seguiment més estret, però l'estigma que envolta la malaltia ha impedit que es fes abans.
7: S'ha de fer una mica una revisió de cara a veure doncs, que el receptor rebi un virus amb el qual no hi hagi problema amb la medicació que està rebent actualment, o veure si s'ha de fer canvis en la medicació per evitar el rebuig.
9: És pel tabú que ha tingut la malaltia. Els professionals ja feia temps que havíem reclamat que es canviés la normativa.
6: El primer trasplantament entre dues persones amb VIH es va fer l'any 2008 a Sud-àfrica. 18 anys després, a Europa, només 6 estats ho permeten de manera expressa i n'hi ha 9 on encara està directament prohibit. Pel que fa a la resta, la llei no ho explicita.
0: 14-15.
1: Nova agressió a la presó de Mas d'Enric. Al Catllal tarragonès, un intern va clavar dos cops de puny ahir a un dels funcionaris, segons ha denunciat el sindicat CESIF i han confirmat a RAC1 fonts penitenciàries. El sindicat exigeix al Departament de Justícia una investigació assegurant que el pres, amb problemes psiquiàtrics, ja havia tingut diversos episodis violents amb altres interns després que li retiressin la medicació. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
10: Bon dia. Segons el relat dels fets del sindicat CESIF, entre el dilluns, dient que se li hauria retirat la medicació a l'intern amb problemes psiquiàtrics, i el dijous el dia de l'agressió, el pres va protagonitzar diversos episodis violents amb altres interns. El sindicat denuncia que no es van activar les mesures preventives perquè va fallar la comunicació. Alberto Gómez, responsable de presons del sindicat CESIF, a RAC1.
8: Perquè s'ha produït per una falta de comunicació entre els serveis mèdics i els serveis de vigilància. I a més, quan aquest intern protagonitza dos dies diferents en el mateix mòdul dos incidents d'una certa gravetat.
10: El sindicat argumenta que l'intern hauria d'haver estat traslladat a un centre psiquiàtric o bé a un mòdul especial. El sindicat insisteix en la falta de personal a les presons. L'intern va ser traslladat a l'unitat hospitalària psiquiàtrica penitenciària de Brians després de l'agressió.
1: I els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han detingut un perillós fugitiu a Badajoz. L'home complia condemna des del 2018 a la presó de Tarragona. Se n'havia fugat i acumulava més de 150 detencions. Pep Tormos.
11: Eren 12 ordres judicials per delictes de robatori, violència masclista, agressió sexual, conducció temerària i per robar un cotxe, entre d'altres. La investigació va començar a finals de febrer, un cop es va confirmar que el nucli familiar vivia a Badajoz. Tots dos cossos policials van treballar per identificar-lo. L'1 de juliol van detenir-lo i mentre ho feien l'home va provocar ferides lleus a un dels agents.
1: I uns lladres han encastat un cotxe contra l'aparador d'una botiga d'Apple a Barcelona. S'han emportat dispositius digitals i han deixat el vehicle allà abandonat després de fugir amb un altre vehicle.
11: Segons avançat el caso i ha pogut confirmar RAC1, els Mossos han rebut l'avís al voltant de les 5 de la matinada. Es tracta d'un robatori amb força a la botiga d'un distribuïdor oficial d'Apple al carrer Muntaner. Però quan han arribat, els delinqüents ja havien fugit. La divisió d'investigació criminal dels Mossos ha obert una investigació.
1: I aquests dies d'estiu en què milers de persones agafen el cotxe per anar de vacances, atenció a la nova estafa que suplanta la DGT. Els ciberdelinqüents envien un correu electrònic que avisa que han comès una infracció de trànsit. El missatge demanant que es descarreguin un fitxer, però és un arxiu maliciós que roba les dades bancàries, Eulàlia.
12: Sí, el correu sembla oficial, però l'envia una adreça electrònica que no té res a veure amb la DGT. Des de l'empresa de ciberseguretat ESET expliquen a RAC1 que darrere hi ha una xarxa de ciberdelinqüència del Brasil molt activa. Actuen a diversos països de Llatinoamèrica i Europa, però sobretot a Espanya. Segons el responsable d'investigació d'ESET, Josep Albors, el motiu és que la gent pica molt més.
13: Falta aquesta conscienciació, falta que la gent es doni més compte de que aquest tipus d'estafes estan, diguem, a l'ordre del dia, perquè es veien tots els dies, i que el problema no és així, el problema és que hi ha estafes molt més elaborades i si cauen en estafes que són, diguem, rudimentàries, imagina't el que pot passar ara amb les estafes que estan més elaborades i que cada dia a dia gastant intel·ligència artificial i suplantacions d'identitat més ben fetes.
12: I apunta que els últims mesos aquests ciberdelinqüents han llançat campanyes en castellà, català i també basc.
1: I mentrestant, el sector ramader del Pallars creix el malestar després del tercer atac mortal 2 al nord de la comarca en menys d'una setmana. Els ramaders denuncien que la convivència amb la fauna salvatge és cada cop més complicada i reclamen mesures urgents. Rubén Carbonell.
14: Sí, l'últim atac s'ha produït en una explotació del Pallars Sobirà, on un os hauria matat una vaca. El sector ramader assegura que els episodis s'estan repetint amb massa freqüència i alerta que la situació està generant una gran preocupació entre els professionals que treballen a la muntanya. En parla Marcel Ticó, ramader del Pallars Sobirà.
15: La situació ja és insostenible, és inaguantable, inadmissible. Els animals no ens paren, no ens paren a les muntanyes, no paren de córrer. Quan ens troben a nosaltres no ens reconeixen, semblen animals salvatges com pròpiament un isard.
14: Així mateix asseguren sentir-se impotents perquè l'administració els nega de manera sistemàtica que siguin atacs d'os i com a conseqüència els nega les indemnitzacions.
1: Encetem l'agenda cultural al Liceu, on avui Josep Pons s'acomiada del teatre. Després de 14 anys al capdavant de la institució, Pons deixa de ser el director musical del Liceu. Aquest vespre dirigirà el seu últim concert, la Sinfonia número 8 de Mahler. I més enllà del Liceu, avui continuen bona part dels festivals que estan en marxa a Catalunya. A la Bisbal d'Empordà hi sonarà La Gossa Sorda. Els valencians actuen a l'Empordà Music Festival, que arrencarà aquesta tarda amb els Tiets, Joan Dausà i la Pegatina, i a Vilanova i la Geltrú, avui al Tinglado, hi seran Maria del Mar Bonet, Fetus i els Pets.
16: Jo vull ser rei, ser per tu.
1: Avui que la música urbana s'apodera del Parc del Fòrum amb el Xer Festival.
17: Gato no puede ser rey si no tiene la reina.
1: I actuaran Lola Índigo, que sentim ara, Mike Towers o Juan Magán. I pel que fa a les estrenes, avui s'han publicat dos discos molt esperats. A Gisona, el més nou de The Strokes. Don't get it, it's a pity. Maybe you catch up soon. Rather than later, baby. És en Reality Awaits, el setè àlbum d'estudi de la banda, i bones notícies també pels fans de la Charlie XCX, que avui publica Music Fashion Film. La cantant britànica canvia l'electrònica pel rock en aquest àlbum que arriba dos anys després del Brat. I el temps.
18: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Les temperatures no es disparen com ahir i han de baixar més pel cap de setmana, Abel.
19: Sí, però amb matisos, perquè a la Costa Demà les temperatures es mantenen estables o fins i tot seran més altes que avui, farà més calor al litoral sud. En canvi, en comarques interiors i sobretot a les comarques de Lleida, notarem que la calor afluixa. De fet, al Pirineu Occidental el descens serà molt marcat. A Viella avui s'arriba als 37 graus de temperatura i demà la màxima rondarà els 20. Un dissabte en què, sobretot durant la segona meitat del dia, el vent bufarà amb ganes a les comarques de Tarragona, també a la plana de Lleida, i tindrem tramuntana moderada a l'Empordà. Tarda i vespre de dissabte, amb ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu, i també en zones interiors, sobretot de les comarques de Girona, tot i que també alguns xàfecs poden arribar a la Costa Brava. Algunes tempestes poden ser fortes i acompanyades de calamarsa o pedra. I la nit de dissabte a diumenge i encara la matinada de diumenge, ruixats i també algunes tempestes al litoral i prelitoral central. Diumenge la descens de temperatures es consolida a tot el país.
20: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: 14-15 amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
1: I els esports avui divendres amb primers amistosos per alguns equips, és el cas del Barça i també del Madrid.
21: Sí, tots dos s'estrenen avui encara sense mundialistes, amb una mena de partits d'entrenament a porta tancada, però que suposaran el primer test per tots dos conjunts de cara a l'inici de curs d'aquí a menys d'un mes. En el cas del Barça, el partit serà contra l'Europa a les 8 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, i en el cas del Madrid, una mica abans, a quarts de 6, també contra un equip de primera federació com és l'Alcorcón, en el debut, per cert, de Mourinho en el seu retorn a la banqueta blanca. De seguida en parlem també del mercat de fitxatges de l'Espanyol, del Sabadell, del Barça femení, del Barça de bàsquet, però abans posem un dia més l'ull a l'etapa d'avui al Tour de França, perquè la d'avui és d'aquelles bones. La 19a, novament en final d'alta muntanya al mític Alpe d'Huez. Roger Jofre, bon dia.
22: Bon dia.
21: Com tenim l'etapa en aquests moments?
22: Doncs l'etapa ha començat fa menys de mitja hora i ara mateix a falta de 117 quilòmetres per arribar a meta, el pilot va al capdavant i estan coronant el primer port de la jornada. Recordem que els ciclistes ja van arribar ahir als Alps i encara en el tram final del Tour amb jornades decisives. Avui s'enfronten a una etapa de 128 quilòmetres amb 3.500 metres desnivell i 4 ports puntuables, 2 de segona categoria, un de primera i un de categoria especial, l'Alpe d'Huez, on finalitzarà l'etapa.
21: Perfecte, Roger. Després doncs tornem a actualitzar l'etapa perquè ara, 2:33, parlem de futbol.
0: A RAC 1, 14-15.
21: Divendres 24 de juliol i, com dèiem, el Barça juga avui el seu primer amistós de la pretemporada. Serà una espècie de partit d'entrenament sense públic, a porta tancada, a la mateixa Ciutat Esportiva, a partir de les 8. Àlex Pintanel, bon dia.
23: Bon dia, Bassas.
21: Un partit en què suposo que encara no participarà Adeyemi, o sí?
23: No el descartem, però complicat, tenint en compte que només porta un entrenament amb l'equip. De fet, l'ha completat aquest matí en el que ha estat el seu primer dia vestit de blaugrana. De cara a aquesta nit, que Hansi Flick podrà comptar amb els 8 jugadors disponibles del primer equip. Ter Stegen, que per cert està a punt ja de tancar definitivament la seva sortida a l'Ajax i està per veure si dilluns anirà a Anglaterra. Chesney, Héctor Ford, Christensen, Gerard Martín, Bernal, Casador i Roni Bardas. I Araujo i Valde, que fan treball específic no

0: La veritat sigui que, i molt agraïts, hem sol·licitat a veure si fos possible fer-ho a porta oberta en vez de porta tancada. Això és un tema que ens han de dir alguna cosa, i si fos així, doncs fantàstic, i si no pot ser, jo entenc que, que els condicionants doncs, esportius del Barça doncs, segurament determinen si es pot o no, no? Però sí, sí, primer partit amistós el 24 contra el Barça de Flick.
1: Però quina cara han fet quan els has preguntat? Perquè a vegades veus la cara i dius, mira, no cal ni que repregunti, perquè no, em sembla que en diran
0: va ser per WhatsApp, vaig escriure al president Laporta i el president Laporta em va respondre molt amablement, com sempre, d'immediat, ho va traslladar a Mandeco i ara estem pendents a veure que ens contestin.
2: Doncs aquesta és la intrahistòria. Per cert, les dues vegades que s'han vist les cares Barça i Europa han acabat amb victòria gracienca. Les dues, en la final de la Copa Catalunya, el 97 va guanyar l'Europa 3-1 i el 98 ho va fer als penals, en un partit, per cert, on a la banqueta del Barça hi era José Mourinho.
3: Doncs la petició del president de l'Europa, que finalment no va ser tesa i que, bé, Deco suposo que doncs va acabar dient que no, per tant, jugarà a porta tancada. En canvi, el que segur que no juga avui, a Adeyemi ho posàvem en dubte, però no jugarà segur, és De Jong, perquè ahir a la tarda Àlex es va confirmar la seva lesió i és important tal com s'esperava.
2: Es tracta d'un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. De Jong continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de la seva evolució durant les pròximes setmanes. El comunicat no especificava el temps de baixa ni tampoc parlava de tractament conservador. Metges vinculats a l'esport i especialistes en genolls consultats per RAC1 creuen que De Jong haurà de passar pel quiròfan. El futbolista es va lesionar durant el Mundial i, per tant, ja s'han superat les 3-4 setmanes necessàries per determinar si un tractament conservador funciona o no en cas de ser operat, entre postoperatori, fisioteràpia, readaptació i posar-se a to físicament. Ens expliquen que De Jong podria estar entre 4 i 5 mesos de baixa, insistim, sempre des del punt de vista de metges especialitzats en genolls. Amb aquest panorama, el Barça estarà empipats amb la Federació Holandesa de Futbol perquè entenen que no van cuidar del tot el futbolista i, en certa manera, el Barça tampoc acaba d'entendre perquè De Jong no va parar. Creuen que potser el desenllaç hauria estat diferent.
3: I a partir d'aquí el futbolista va fer una piulada a Instagram poc després que es conegués la base exacta de la lesió. Què en va dir, exactament?
2: Principalment es defensa de les crítiques i insisteix que el compromís amb el Barça i el seu país és total i que no canviarà. De Jong afegeix que els metges de la federació li van dir que la lesió era lleu i per això hi va continuar jugant, però la sorpresa se la van portar quan dilluns passat va anar al club a fer-se les proves. El migcampista acaba l'escrit assegurant que està desitjant tornar a jugar.
3: I per tancar amb aquesta carpeta blaugrana, Àlex, alguna cosa més?
2: Que aquest divendres s'ha posat a la venda la segona equipació, la samarreta és negra a la part de dalt, amb un difuminat morat a la part de baix, els pantalons són liles, les mitges negres i el nom del jugador i el dorsal daurats. L'estrena podria ser a l'estada d'Anglaterra. Valde, De Jong, Gavi Bernal, Pedri, Aixa Càmara, Clàudia Pina, Eva Payor, Kika i Patri Guijarro són els i les protagonistes de la campanya d'aquesta segona equipació.
4: 14-15.
3: Ja ho hem comentat a l'inici, el Barça, però no és l'únic que juga avui, també ho fa el Real Madrid, com els blaugrana juguen el primer amistós de pretemporada, una mica també com el Barça, més aviat un partit d'entrenament davant l'Alcorcón. Roger Jofre, bon dia.
5: Bon dia.
3: Però no hem d'oblidar que és el primer de Mourinho en el seu retorn a la banqueta del Madrid.
5: Correcte, el debut de Mourinho a Valdebebas és en un derbi madrileny marcat per les baixes blanques després del Mundial 2026. El portuguès torna a la banqueta blanca 13 anys després de la seva marxa i podrà comptar amb els jugadors del primer equip que estan entrenant des del 13 de juliol passat. L'únic tren Asensio, Hausen, Carreras, Camavinga, Mastuantono i Gonzalo. La resta internacional s'anirà incorporant els propers dies. El partit, això sí, es jugarà a porta tancada. A més, es permetran substitucions il·limitades i els entrenadors podran fer tots els ajustaments que desitgin mentre es duri el partit. Un partit relaxat, al contrari que els compromisos davant del Deportivo de la Coruña o la Fiorentina, que estan programats per al mes d'agost. Dies abans, encara el juliol, concretament dimarts 28, el Madrid jugarà a Valdebebas amb el Leganés en un partit com el d'avui, sense públic. L'Alcorcón també estrena tècnic a la banqueta, Fran Justo, després de la sortida de Pablo Álvarez, incorporat a l'estaf de Carlos Corberán al València. La cita serà a 6:15.
3: I el que també jugarà en les pròximes hores, en el seu cas demà ja, és l'Espanyol. Partit, per cert, contra el Sabadell, és a dir, duel català, tot i que avui l'atenció del club blanquiblau la centra sobretot al mercat. Xavi Morlans, bon dia.
6: Bon dia, Albert.
3: Amb una sortida confirmada i una altra, podem dir, a punt de caramel.
4: Comencem amb la d'Antonio Roca, que el club

0: Ha fet oficial fa poques hores que marxa al Mallorca en forma de cessió per una sola temporada. L'extrem de 23 anys ha explicat que una de les claus d'aquesta operació ha estat la presència de Luis García a la banqueta del Mallorca. Antonio va confirmar ahir que ja havia parlat amb el tècnic asturià i que havien mantingut contacte en els últims dies. Des de l'Espanyol es veu com una bona operació, on s'espera que el jugador pugui sumar minuts de qualitat a segona divisió. I la segona és la de José Grajera. El migcampista es convertirà en nou jugador del Burgos mitjançant una cessió que inclourà una compra obligatòria si el conjunt blanc i negre aconsegueix pujar a primera divisió, segons ha avançat el Mundo Deportivo. Aquesta serà la segona cessió consecutiva pel jugador, ja que ja va jugar cedit aquest darrer any al Deportivo a Coruña. El que encara no es coneix és la quantitat definitiva que hauria de pagar el Burgos pel seu traspàs, encara que aquestes informacions situen l'operació al voltant d'1 milió d'euros.
1: I entre tanta sortida, potser també convindria fer algun fitxatge més, alguna nova incorporació, tot i que aquesta carpeta sembla que està una mica més aturada ara mateix, oi?
0: Doncs sí, després de tancar les arribades d'Àlex Calatrava, Kelinchi Hartman i Gabriel Moscardo en els primers dies de mercat, ara tot sembla haver-se calmat perquè fa incorporacions. Això sí, Monchi ja va deixar clar fa uns dies que el club continua movent-se i que hi ha una posició molt clara que busquen reforçar.
2: Había una serie de prioridades porque han salido jugadores. Ha salido Carlos como lateral izquierdo, ha salido Calero como central, ha salido Ramón como medio ofensivo y ha salido Piqué como medio centro. A día de hoy hemos sustituido a Carlos, a Piqué y a Ramón. Sin darte muchas pistas, nos falta todavía sustituir a Calero.
0: A banda d'aquest central, que s'espera que arribi abans del tancament del mercat, caldrà estar atents també a noves sortides, ja que generarien noves necessitats a cobrir en un Espanyol que, de moment, ha guanyat els seus dos primers partits de pretemporada i que jugarà, com bé has dit, bases demà 11:45 del matí al seu tercer partit de preparació contra el Sabadell.
3: 14-15.
1: Centre d'Esport Sabadell encara d'estar de Salou preparant aquest partit de demà que ara comentàvem davant l'Espanyol i que aquest matí ha anunciat també un nou fitxatge, el del carriler dret Pipa. Bernat Balboa, bon dia.
4: Hola, Bassas, bon dia. Sí, el Sabadell continua donant forma a la plantilla per aquest nou curs a la segona divisió i aquest matí ho ha fet amb la incorporació de Gonzalo Ávila, més conegut com a Pipa. Nascut a Esparreguera, té 28 anys i arriba procedent del Ludogorets búlgar. És el setè fitxatge del conjunt arlequinat aquest estiu, tot i que signa només per una temporada. Format a la base de l'Espanyol, també ha jugat a Anglaterra, a l'Olympiakos grec, al Burgos i ara ve de Bulgària. En el seu dia, Pipa també va ser un habitual en les categories inferiors de la selecció espanyola, on va coincidir amb actuals campions del món, com Marco Corella o Zubimendi. De fet, la seva última convocatòria amb la sub-21, el seleccionador era ni més ni menys que Luis de la Fuente. Ara, però, afronta una nova aventura a casa i no ha perdut el temps, perquè Pipa es troba present en l'últim dia d'estada a Salou, amb el seu equip, abans de jugar demà davant l'Espanyol al segon partit de pretemporada. El Sabadell podria visitar la ciutat esportiva Dani Jarque amb la nova equipació arlequinada d'aquest any, una samarreta que manté els colors de sempre i que amb una estètica vintage connecta el passat amb el present.
1: I en futbol internacional ja és oficial, Jürgen Klopp torna a les banquetes i ho farà al capdavant de la selecció alemanya, Roger.
5: Sí, el tècnic alemany torna a les banquetes 2 anys després i signa un contracte fins al 2030. L'objectiu de Klopp serà reconstruir una selecció que porta més d'una dècada lluny de ser aquell equip que va guanyar la Copa del Món l'any 2014. D'aquesta manera, l'exentrenador del Liverpool agafa el relleu de Julian Nagelsmann després de la decebedora eliminació d'Alemanya als 16ens de final contra el Paraguai. Això sí, a la roda de premsa de presentació, Klopp ha deixat clar que no deixarà que el tracti malament i que, si no, marxarà.
6: Weil ich mache den Job, obwohl ich mitbekommen habe hier mit Julian.
7: No estic acceptant aquest càrrec per mi, ho faig per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com van tractar Julian Nagelsmann. Ho estic acceptant tot i haver vist com van tractar a Thomas Tuchel a Anglaterra. Si van per la meva família, marxaré. Si pensen que no serveixo, que m'ho diguin a la cara i marxaré directament, sense demanar cap compensació.
1: Carai, ha arribat atacant, el Jürgen Klopp.
5: Sí, sí, ha arribat potent. Si tot va bé, però en principi l'alemany serà qui dirigirà la selecció alemanya tant a l'Eurocopa del 2028 com al Mundial del 2030.
1: A veure si tot va bé, en efecte. Klopp, per tant, ja s'ha decidit. Ara falta que ho faci, per exemple, Pep Guardiola, que segons publica avui la Gazzetta dello Sport, hauria rebutjat l'oferta de Maldini per dirigir Itàlia.
5: Sí, l'exentrenador del Barça no veu clara aquesta proposta. Entre els motius principals, el que més pes ha tingut és que ara mateix, després de 10 anys al Manchester City, City vol dedicar temps a la seva vida personal. A part, tampoc veu clar el càrrec de seleccionador pel fet de no poder tenir contacte diari amb els seus futbolistes. Guardiola no ha arribat a negociar condicions econòmiques i li ha comunicat abans la seva resposta a Maldini. Ara el més ben posicionat per ocupar la banqueta italiana sembla Andrea Pirlo.
1: I sense deixar el futbol internacional i relacionat amb el Mundial, continua la polèmica i el soroll al voltant de la selecció argentina després de perdre la final contra Espanya. Han estat objecte de moltes crítiques pel partit que van plantejar, per la duresa en el joc de molts dels seus futbolistes i també pel mal perdre d'alguns d'ells. Doncs bé, el darrer en manifestar-se ha estat ni més ni menys que el president de l'Argentina, Javier Milei, que em sembla que encara hi ha afegit més llenya al foc, Àlex.
8: Sí, s'ha sumat a la polèmica sobre la selecció argentina en aquest tram final del Mundial 2026, amb diverses publicacions en xarxes socials en què va assegurar que els que critiquen ho fan per enveja. El mandatari ultradretà va publicar dimecres a Instagram imatges diverses amb missatges com "tens enemics", "significa que alguna vegada vas defensar alguna cosa", "nosaltres defensem a l'Argentina" o "el problema amb Argentina és que som cridaners, no passem desapercebuts, ens tenen gelosia i som bons en gairebé tot". Milei ha continuat compartint publicacions del mateix tipus, amb afirmacions com "ara el món veurà on pot arribar un país ple d'argentins". En paral·lel, una sèrie de tendències de xarxes socials van desfermar una onada de crítiques contra diferents aspectes relatius al país sud-americà, des de la suposada ajuda als arbitratges durant el Mundial fins al suport de referents del govern israelià a la selecció, incloent-hi l'acusació que l'Argentina és un país racista. Un portaveu del govern ha dit que l'Argentina és supercompetitiva en futbol.
1: Passa un minut del punt de 3 quarts de 3. En repassem, Roger, que més tenim a la resta del futbol amb protagonisme i fort per l'equip femení del Barça.
5: Les blaugranes ja tenen confirmat el seu primer amistós de la pretemporada. L'equip donarà el tret de sortir del nou curs davant l'afició amb un duel contra el Montpellier, que es disputarà el dimecres 12 d'agost a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. Aquest serà el primer partit de preparació de les de Pere Romeu abans de l'inici oficial de la temporada. I encara en el Barça femení, bones notícies perquè el club ha fet oficial la renovació de Carla Julià, que passarà a tenir fitxa del primer equip fins al juny del 2030, i també la de Marta Torrejón, que amb 36 anys i 33 títols en el seu palmarès, estarà l'equip blaugrana una temporada més. En l'àmbit internacional, el futbolista de 22 anys, Cristian Volpato, que va jugar al Mundial amb Austràlia, ha donat positiu per cocaïna després de ser detingut dues vegades per excés de velocitat. I un últim punt curiós, perquè Ferran Torres ara sí que és un tauró de veritat. L'Oceanogràfic de València ha posat el nom del davanter del Barça a un tauró gris, en homenatge al gol que va marcar a la final del Mundial.
9: I una cançó!
3: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
1: I és amb això que obrim un dia més la pàgina poliesportiva del dia, amb el Tour, amb aquesta antepenúltima etapa d'avui, una jornada de només 128 quilòmetres, però, com dèiem, Roger, en final, el mític port de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Refresquem com tenim ara mateix aquesta etapa d'avui.
5: Doncs mira, ara mateix, a falta de 108 quilòmetres per arribar a meta, hi ha un grup d'escapats a 1 minut i 46 segons del pilot, on hi ha el mallot groc Pogacar. Tot plegat després que ahir Richard Carapaz s'endués l'etapa. L'equatorià ja feia dies que buscava aquesta desitjada victòria i era un dels ciclistes habituals de les escapades. De fet, recordem que a la desena etapa va tenir el triomf a tocar, però en els últims quilòmetres veure com el superava Tadej Pogacar. Ahir, però, Carapaz ho va aconseguir i va reconèixer el valor que tenia aquest triomf.
10: Ha sido un día especial, ¿no? Creo que para mí el volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho, mucho. Lo habíamos intentado varias veces y ha sido imposible llegar, ¿no? Pero hoy, la verdad, como digo, ha sido un día muy, muy duro. He estado muy atento a los cortes y luego al final aquí sabía que era una subida dura, ¿no? Y bueno, que se me daba muy bien.
5: És la novena victòria de Carapaz entre les tres grans voltes i s'ha convertit en el ciclista llatinoamericà que n'ha aconseguit més en tota la història, superant, entre d'altres, a Nairo Quintana i Lucho Herrera. Pel que fa a la classificació general, cap moviment. Tadej Pogacar continua com a mallot groc amb un marge de 4 minuts i 32 segons respecte a Benepul. Isaac del Toro tanca el podi a 6.51. Seixas i Ayuso ja estan més lluny i ocupen la quarta i la cinquena plaça, respectivament. Demà arriba l'etapa reina amb tres ports de categoria especial i un de primera categoria. Dues jornades amb doble final a l'Alpe d'Huez per primer cop a la història, en les que es decidirà el podi d'aquest Tour 2026 abans d'arribar a París diumenge.
3: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: I encara sobre les rodes, però motor, aquest cap de setmana també tenim Fórmula 1, Gran Premi d'Hongria, Hungaroring, i fa només uns minuts, Àlex, que s'ha acabat la primera tanda d'entrenaments lliures.
8: I els ha dominat Charles Leclerc amb el seu Ferrari en un circuit sense llargues rectes i que, per tant, és favorable als interessos de l'escuderia de Maranello. Max Verstappen ha acabat segon i Lewis Hamilton tercer, el líder del Mundial. Kimi Antonelli ha cedit el seu seient a Frederic Bestia en aquest primer entrenament lliure, mentre que Fernando Alonso ha acabat 13. Aquest cap de setmana, Aston Martin porta fins a 16 millores en el seu cotxe. De moment, millor que en altres curses, sí que ho està fent Fernando Alonso. Per la seva banda, Sainz ha estat últim. Avui a les 5 de la tarda se celebraran els segons entrenaments lliures, i el més important, demà dissabte a les 4 la qualificació i diumenge a les 3 la cursa.
1: Mencionaves ara Fernando Alonso, que ahir va tallar de soca rel qualsevol rumor sobre el seu futur.
8: Sí, l'Asturià té contracte amb Aston Martin fins al 2027, però a causa de la mala temporada de l'equip, alguns mitjans el situaven fora de l'escuderia. Ahir a la roda de premsa prèvia a aquest Gran Premi va ser molt contundent i va dir que té contracte i que no es mourà. Alonso confia cegament en Adrian Newey i està convençut que els acabarà donant, va dir Alonso, el millor cotxe de la graella.
1: This is Moscow. Més coses. Parlem ara de bàsquet perquè continuen els moviments de mercat, sobretot el Barça, i és que en menys de 24 hores, Xavi, el Barça ha fet oficial dos nous fitxatges. Ahir a la tarda, el pivot Oleg Balcerovski i aquest matí l'aler Tyrese Martin, que suposen la setena i la vuitena incorporació d'aquest estiu, que déu-n'hi-do.
0: Exacte, el primer que es va oficialitzar, com has dit, va ser el fitxatge de Balcerovski ahir la tarda. El pivot, que ja s'havia desvinculat de l'Unicaja de Màlaga fa uns dies, arriba ara a les files blaugrana com una de les peces importants d'aquest mercat. Amb 25 anys i 2,16 metres d'alçada, el polonès ha jugat ja més de 150 partits a la ACB, on aquesta darrera temporada ha tingut una mitjana de 10,5 punts per partit i 3,4 rebots. Un altre punt important d'aquesta operació ha estat el fet que Balcerovski aporta un valor afegit en complir amb la condició de jugador de formació, un requisit especialment cotitzat en la planificació de les grans plantilles de la Lliga. I avui mateix el club ha fet oficial el fitxatge de Tyrese Martin, amb contracte, això sí, per una sola temporada. El nord-americà és un escorta aler de 27 anys amb 122 partits d'experiència a l'NBA. Aquesta temporada Tyrese ha jugat en tres equips diferents: els Brooklyn Nets, del català Jordi Fernández, els Philadelphia 76ers, tots dos de la NBA, i els Delaware Blue Coats, de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana. Avui hem conegut també el nou equip de Moses Wright, que serà l'Olimpia Milano. El pivot, que com ell mateix havia explicat, tenia ja tot firmat amb el Barça, va pagar la seva clàusula de desvinculació sense haver arribat a jugar ni un sol minut com a la blaugrana, tot degut a les males relacions entre el club i la seva agència de representació derivades de la negociació amb Pablo Galbiati, a qui el Barça va acabar descartant com a entrenador.
1: I també tenim un parell de moviments al Real Madrid.
0: El primer de tots és la renovació per una temporada més de Sergi Llull. El capità blanc de 38 anys jugarà així la seva temporada número 21 en el club. I el segon és que el Madrid ha decidit igualar l'oferta que el València Bàsquet va fer a Eli John Ndiaye. Llavors, com el Madrid es va guardar l'estiu passat el dret a tanteig, quan l'ala pivot de 22 anys va voler provar sort a l'NBA, té preferència sobre qualsevol altre equip espanyol que el vulgui fitxar, mentre iguali, això sí, l'oferta que es presenti.
1: Bàsquet, però encara les seccions, dia 8 de sortejos. Un ja s'ha fet i l'altre arrencarà d'aquí a poc més de mitja hora. Roger, aquest migdia, per començar, s'ha sortejat la Supercopa d'Espanya de futbol sala, que, com bé sabem, aquest any jugarà al Palau, i el Barça s'enfrontarà al Jaén.
9: Sí, la Supercopa masculina de futbol sala és el primer títol de la temporada i ja té el camí definit. El sorteig celebrat aquest matí a les Roses ha determinat que els enfrontaments de semifinals seran Barça, Jaén, Paraíso Interior i el Pozo Múrcia, Palma Futsal. Aquests dos partits es disputaran al Palau Blaugrana el 5 de setembre i la final serà al mateix escenari l'endemà, dia 6. El Barça hi participa com a campió de la Lliga 2025-2026. L'únic precedent al Palau es remunta a l'any 2013, quan el torneig es jugava a anada i tornada. En aquella ocasió, el conjunt blaugrana va empatar 5-5 contra el Pozo Múrcia i va guanyar la primera Supercopa gràcies a la victòria per 0-1 al partit d'anada disputat a Múrcia. Des de llavors, el Barça ha sumat 3 Supercopes més, el 2019, el 2022 i el 2023. En els pròxims dies, dies es determinaran els horaris dels tres partits i s'informarà de la venda de les entrades.
1: I, com dèiem, el que encara s'ha de sortejar són les diverses competicions europees d'hoquei patins.
9: Sí, d'aquí poc més de mitja hora, Braga serà l'escenari d'aquest sorteig. La principal novetat per aquesta temporada és que la Champions estrenarà el format de grup únic, inspirat en el model d'altres competicions europees amb l'objectiu de tenir més enfrontaments atractius. Pel que fa a la presència d'equips catalans, el Bombo 2 de la Champions i el Barça i el Calafell, i el Bombo 3 l'Igualada, mentre que l'Europe Cup, el Reus, el Noia i el Lleida són caps de sèrie.
1: I per rematar-ho, Xavi, què més ens falta per saber?
0: Doncs que la selecció espanyola femenina de waterpolo disputarà per primera vegada en la seva història la superfinal de la Copa del Món, després de guanyar avui a Rússia en un duríssim partit de semifinals. Espanya ha hagut de patir de valent per guanyar per 15-13 a penals, després d'un 10-10 en el temps reglamentari. D'aquesta forma, les espanyoles jugaran davant dels Estats Units la gran final per aconseguir l'únic títol que li falta a la selecció. Després, Paula Badosa jugarà mateix als quarts de final del torneig UITA 250 d'Hamburg. La seva rival és l'egípcia Mayer Sheriff i de moment en el segon set tenim un empat a 1 als jocs, mentre que el primer set l'ha guanyat l'egípcia Sheriff per 7-6 i 7-4 en el tiebreak. I avui ha començat el campionat d'Espanya d'atletisme, que es disputarà fins aquest diumenge a Màlaga. En aquesta edició, on participen més de 800 atletes, també servirà per definir bona part de l'equip espanyol que competirà en el campionat d'Europa de Birmingham, que tindrà lloc del 10 al 16 d'agost. De moment ja ho ha aconseguit un català, el marxador Paul McGrath, que ha inaugurat el medaller en proclamar-se campió dels 10.000 metres marxa. L'atleta de Gavà ha creuat la línia d'arribada amb un temps de 38 minuts i 23 segons. Registra amb què rebaixa en 26 segons la seva millor marca personal i certifica un excel·lent estat de forma a menys d'un mes pel campionat europeu.
1: 4 minuts exactes i seran les 3 de la tarda. Fem una petita pausa i de seguida ens actualitzem.
11: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
12: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
13: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno. Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
14: El éxito está asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: El Club Cap Bravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cap Bravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo. Més informació a capbravo.com.
16: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
17: Directament.
16: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
18: Ràdio en directe.
19: Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
19: RAC més 1.
18: Notícies.
19: Podcast. Contingut exclusiu.
18: Escolta.
19: Navega.
18: Descarrega.
19: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
18: Fàcil, còmode.
19: Intuïtiva.
18: I renovada.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Xavi, he sortit del gym i he vingut al Corte Inglés a comprar. I he vist per sopar el Bonito Latalls a 12,95 euros al quilo. Boníssim per fer la planxa. I porta també uns sobres de talls ibèric 50% raça ibèrica sota albos. I si te n'emportes 3, la unitat surt només a 9,50 euros. I podem combinar-los com vulguem. Genial, oi?
21: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
22: A la botiga web i app.
19: RAC 1 i Forn de Nulles presenten... Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
23: El mantenim estable aquí, quiet, va!
19: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC 1.
24: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
19: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
25: Primer peu, segon i Castell, carregat!
19: Fent pinya, tots som un milió. amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut Izaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: RAC 1.
4: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
6: Com? Però ja? Tant d'hora?
4: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
7: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
17: Vinga, desfilant.
22: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
4: Apa, adéu.
6: Hala, a cagar tot.
22: Ei.
19: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
22: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
19: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
4: Sí.
19: RAC 1. Tots som un milió.

0: Les 3 actualitzem la informació a aquesta hora. El govern prepara una llei per permetre que es construeixi habitatge protegit en llocs on fins ara era impossible sense modificar abans els planejaments urbanístics. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, això permetrà convertir hotels, oficines o baixos comercials en habitatge de protecció oficial.
1: Són exemples clars, com dic, d'intensificació i, per tant, d'obtenir habitatge de protecció oficial, de protecció permanent, allà on fins ara no era possible. I, per tant, continuar avançant en aquest objectiu de construcció de parc.
0: El govern ha pactat la llei amb els comuns i entra en vigor. Calculen que es podrien engegar 20.000 habitatges protegits en 4 anys. Abans, però, haurà de passar pel Parlament. A aquesta hora estem pendents d'un incendi que crema a Farrera, al Pallars Sobirà. Els bombers hi treballen amb 8 dotacions aèries i 6 de terrestres. Es tracta d'un foc de vegetació forestal en una zona inaccessible a la serra de Roques Codolles. Afecta unes 8 hectàrees. Això mentre els 3 incendis que afecten la comunitat de Madrid s'han unit en un sol foc que ha obligat a desallotjar prop de 19.000 persones i ha cremat unes 6.000 hectàrees. Aquest mega incendi i el fet que el govern d'Isabel Díaz Ayuso hagi demanat ajuda al govern espanyol per apagar-lo ha derivat en una nova picabaralla política entre la presidenta madrilenya i el ministre Òscar Puente. Més detalls, Adrià de las Heras.
2: Si el ministre ha criticat que la Comunitat de Madrid podria fer-se càrrec de la gestió de l'emergència si abans no haguessin fet retallades als serveis públics com els bombers. I Isabel Díaz Ayuso ha picat el comentari de Puente i li ha respost amb més retrets.
3: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia y allá su historia. Pero nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre.
2: No és l'única enganxada política. Hores abans, el delegat del govern espanyol a Madrid també ha criticat Ayuso. Li ha recriminat que la petició per declarar l'emergència de nivell 3 no va estar prou argumentada.
0: I fa només uns minuts, Puente ha replicat també aquestes declaracions d'Ayuso i li ha dit que l'única mamarratxa que hi ha aquí és ella. I el Departament d'Educació, que es veu embrancat en una nova polèmica. Catalunya quedarà fora del proper informe PISA per un error a l'hora de fer els exàmens. La conselleria no se n'ha donat fins ara, que ja és massa tard, amb el gest de fet. El cas és que els resultats dels alumnes catalans no seran comparables amb els dels altres territoris o els dels altres anys. En esports, el Barça juga avui el seu primer amistós de pretemporada, Albert.
4: Però porta tancada contra l'Europa a partir de les 8 a la Ciutat Esportiva Joan Gamp per un partit amb la baixa de De Jong i amb el dubte de si Adeyemi pot arribar a jugar els seus primers minuts amb la samarreta del Barça. També juga avui el Madrid contra l'Alcorcón a 6:15, primer des de Mourinho en el seu retorn a la banqueta blanca. Encara en futbol, l'Espanyol i el Mallorca han arribat a un acord per la cessió d'Antonio Roca al Club Balear per una temporada amb opció de compra no obligatòria. Més en bàsquet, nou fitxatge pel Barça, el 8è, l'aler nord-americà Tyrese Martin fins al 2027. I el Tour, avui 19a etapa, en final al mític Alpe d'Huez, que pot tornar a marcar diferències a la general.
0: I el temps a les portes d'un cap de setmana en què baixen les temperatures, de moment demà no a tot arreu. Abel Caral.
5: Exacte, de moment demà el descens de temperatures es notarà a l'interior del país i sobretot cap a les comarques de Ponent, especialment a l'àrea del Pirineu i el Prepirineu. En canvi, al litoral sud, les temperatures s'enfilaran més que avui. Demà a Tarragona es pot arribar als 35-36 graus amb vent de mestral que, sobretot durant la segona meitat del dia, bufarà moderat amb alguns cops forts. També una tarda ventosa a la plana de Lleida i tramuntana moderada a l'Empordà. Tarda i vespre amb xàfecs i tempestes aquest dissabte al Pirineu, al Prepirineu, en sectors sobretot interiors de les comarques de Girona. Alguns xàfecs també poden arribar a la Costa Brava i en el nord de les comarques de Barcelona. Alguna tronada també la podem tenir demà a la tarda, tarda vespre, entorn del massís dels Ports. I diumenge el descens de temperatures es consolida i atenció, la nit de dissabte, diumenge de bon matí, que tindrem ruixats i algunes tempestes al litoral i al prelitoral central.
0: Les 3 i 4 minuts, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control tècnic i amb l'Albert Bassas que marxa de vacances. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins, el 9-C amb la Montse Martí.
4: I aquesta nit el tu diràs amb en Pau Bonastre.
0: El 14-15 sí que torna demà a les 2, ara els taloners del Versió RAC1.
6: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del Versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
7: És un normal, home.
8: Ho passo de conya.
9: Pues vinga, anem.
10: Uh!
7: Vinga, som-hi, que ja és divendres, per fi és divendres. Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts a les 3. Som els Abans del Claper. Som...
8: els Taroners!
7: Oh, yeah! Guillem Estadella, molt bona tarda de divendres.
9: Bona tarda, Marval, amb alegria i amb il·lusió, eh? Divendres que ve, ja primer cap de setmana d'estiu complet, eh?
7: És que ara...
9: això és maco, eh?
7: Ara és quan són caps de setmana de veritat.
9: Ara...
7: que dilluns ja no tens aquell patir, dius, bueno... sí que vindrem aquí,
9: no? Al xiringuito.
7: Al xiringuito, a parlar una mica als Taloners, però no és aquella,
9: no,
7: aquella voràgina del dia a dia.
9: No, no, què farà aquest cap de setmana? Tens algun plan així?
7: Home, doncs sí, mira, crec que... ahir ja vaig sortir una mica.
9: Ahir va sortir?
7: Ahir vaig sortir una mica.
9: Ja t'he vist jo la cara de pilingón que portes,
7: ahir vaig sortir una mica.
9: Vale.
7: Perquè, mira, no tenia res
9: però
7: a fer.
9: Però amb 40 anys sortiu encara
7: no,
9: a la festa?
7: No, 38, 38, 38. Els 40 ja fa caiguda, diuen. Però els 38 okay. Has d'aprofitar.
9: Tot. Tot. Tot cau a partir dels 40?
7: Cau, tot cau. Tot cau, de veritat. Aprofita. Tu quants en tens ara?
9: Jo, 29.
7: Aprofita, eh?
9: Em queden 11 anys de
7: 11 anys.
9: D'alçada.
7: Són perquè... molts anys, eh? 11?
9: 11. Bueno, pot passar tot en 11 anys, eh?
7: En 11 anys?
9: En 11 anys jo sí, havia fet ja... que havia fet jo amb 11 anys? Pues havia acabat tota la col·lecció dels Pokémon, dels tazos, i m'havia tret la primària, imagina't.
7: Jo els gogós.
9: Els gogós?
7: Els gogós, ara no me'n recordo.
9: Els gogós?
7: Sí.
9: On et portaven a tu de petit?
7: Sí, tu no te'n recordes, Arbiol, dels gogós? Sí, que avui ha vingut el xiringuito l'Àlex Arbiol.
9: Els gogós?
7: Però ara no me'n recordo si eren gogós o gogós. Gogós, ja ho he dit bé, m'ha dit l'Àlex.
9: Tu anaves de petit a veure gogós?
7: No, però no te n'enriguis, mira que t'ho busco per internet. Aviam. Persones ara mateix que nascudes a mitjans dels 80, finals dels 80...
9: Gent gran.
7: No, gent nascuda a finals dels 80.
9: Vale.
7: Principis dels 90. Perquè tu, Àlex, de quin any ets? Mira, l'Àlex és del 93. Ho apunta per línia interna. Vull dir que això és cultura popular.
9: M'encanta que en un xiringuito tenim fins i tot línia interna. Sí, hem preparat hasta això, eh? A l'estudi 3 de RAC1 encara no noves coses al final de temporada i si va la línia interna al xiringuito.
7: Bueno, perquè hem demanat... hem sigut molt exigents amb la casa.
9: Bueno,
7: mira,
9: t'ensenyo,
7: si us plau, la gent que sàpiga què eren els gogós, que eren com aquestes peces petites de plàstic amb figuretes de coses, que eren molt petites, i tu les anaves col·leccionant i les havies d'anar llançant, era com jugar a bitlles en petit. Llavors, si algú ara mateix diu, ostres, Marc, tens raó, jo crec que no ets tan gran per parlar de gogós, si us plau, envieu un missatge dient,
9: ara.
7: Marc, estic amb tu, visca els gogós,
9: ara.
7: El Guillem és un millennial que no sap de res, @elstaloners_RAC1, i em doneu una mica de suport,
9: exacte.
7: Carai, mira, t'ho ensenyo
9: aquí. I qui pensi que és un senyor gran, el Marvala, que també ens ho escrigui. Els gogós. Ah, ves, que jo també això ho tenia.
7: Home, però, Guillem!
9: Però això es deia gogós?
7: Tu com li deies?
9: Bueno,
7: això és el que va venir després dels tazos.
9: Ostres!
7: Hi havia els tazos, els megatazos...
9: És
7: i després
9: veritat.
7: Va venir això.
9: Hòstia, jo també t'he de dir que vaig aficionar-me molt als Gormiti, que ja venien...
7: Ah,
9: això ja va ser
7: a
9: molt...
7: A mi em va agafar gran.
9: Ja no,
7: jo Gormiti només quan bec molt
9: quan
7: a la
9: sortit,
7: nit.
9: No?
7: Jo ja quan surto.
9: Mami, Gormitao.
7: Gormitao. Ai, Guillem. Va, escolta, ai. Que... això no ho sabies tu, però he seleccionat una pífia de l'Alba Segarra.
9: Ai,
7: que
9: com que és aquí al xiringuito, li vols fotre, eh?
7: Sí, olé. Però des d'aquí, perquè ara deu estar viatjant pel món.
9: Sí, està al Japó aquest any, eh?
7: Ah, sí?
9: Va al Japó.
7: I no ha dit res, tia, no ha enviat cap postal. A tu t'ha enviat postal o alguna
9: cosa? Jo espero que em porti un imant.
7: Ah,
9: bueno, jo de fet ara estic a Tailàndia. Jo estic una trantum per via interna, també.
7: El Quantum de Tailàndia. Molt bé, ben bé. No, perquè va haver un dia que va fer una gran cagada. Durant aquesta temporada, l'Alba s'ha anat especialitzant en esports.
9: Sí.
7: Però al principi, en comptes de Joan Maria Pou...
9: Ai, sí, quina vergonya.
7: I això és una cosa
9: quina
7: que aquí a RAC1 no ens podem permetre, li va dir Josep Maria Pou.
9: Quina vergonya.
7: I això ho he recuperat.
9: Tira-ho.
7: I també, per exemple, el dia que ens vam assabentar que Sandro Rey, el tarotista...
9: Home!
7: El vam trucar per aviam com seria el futur dels Taloners, que, per cert, el va encertar, eh? Perquè va dir que ens aniria molt bé.
9: Sí, mira.
7: I estem com un coet.
9: No, no.
7: I va dir que el seu cunyat ens escoltava.
9: Això és molt fort, eh?
7: Fortíssim. I... entrevista amb Raquel
9: Sanz. Posem ja la cinta, que crec que... que anem llargs, no, potser?
7: No, jo crec que anem bé.
9: Sí? Ah, doncs fem tot el menú.
7: Mira, vaig ràpid. Raquel Sanz, que va cantar... se t'està fent llarg, oi?
9: No, perquè crec que ens estem passant del temps.
7: No, no, que no, anem bé, ja ho tinc calculat. Raquel Sanz, que va cantar en directe, que això va ser una revolució.
9: Això va ser molt xulo, eh?
7: Sí, sí, i després l'Alejandra Castelló, que s'ha estrenat aquesta temporada amb nosaltres.
9: Ai, millor col·laboradora ever.
7: Un dia que es va trobar també amb el Clapés, xulíssim. Avui poso jo la cinta, que em ve de gos. Perquè tu no saps què són els gogos, jo sí. Què ha passat ara, Alba Segarra? Bona tarda.
10: Exacte. Hola, bon dia, coquetes de llum.
7: Com estàs?
9: Passa?
7: Estàs molt contenta.
9: No pots esperar-te?
10: Estic...
9: Vull dir, aquí tenim un guió, unes estructures, i has vingut aquí a rebentar-ho tot, tia.
10: Bueno, vols deixar que una tia faci coses?
9: A què?
8: Pots deixar que una tia faci coses?
9: No, no, jo no estic parlant ara de tios i ties, estic parlant de que has interromput el programa.
7: He de dir que entrava d'aquí dos minuts, s'ha saltat dos minuts.
8: Ha interromput el programa. Alba Segarra, m'encanta parlar d'ell en tercera persona.
9: Sí, sí.
8: Perquè avui és un dia gros...
9: Què ha passat?
8: Que no entenc com fa set minuts que feu programa i encara no heu parlat d'això.
9: Un moment.
8: Perquè avui fa l'aniversari... un dels meus periodistes preferits.
7: Ricardo Estrell.
10: Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes.
7: Qui és?
8: Joan Maria Pau! Moltes felicitats!
7: Ara estàs a tope, Maria.
8: És molt heavy, eh?
9: Tu li estàs fent la pilota, aquest senyor.
8: Sí. Joan Maria Pau, que hi ha gent que li diu Josep Maria Pau. La gent no té vergonya. La gent no té vergonya. Un periodista d'esport...
9: D'esports.
8: D'esports. Del Barça, com ell.
9: Saps quants anys porta el Joan Maria Pou fent això del Barça? O que tu que ets molt fan d'ell?
8: Toda una vida.
7: Estaría narrando.
8: Un partido del Barça.
7: Ara m'ha encomanat l'alegria, aquesta noia, eh?
8: Clar, és que és un dia molt gros.
7: Però quants en fa?
8: Fa? Unes meravelloses 51 primaveres.
9: Ai, però tu estàs molt a tope amb ell ara, què està passant?
7: Però que ha passat alguna cosa que no sabem nosaltres?
8: 41 anys, un darrere l'altre. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
9: Que jo no sé cap on va això, eh? Però...
7: La dimonieta de la Fuliola, eh?
8: Però... És que jo no sé com he pogut estar 33 sense conèixer el lleó del micro.
9: A la fera polonesa, eh?
8: La fera polonesa, perquè aquí és de Polònia, aquest noi.
9: No.
7: A la fera polonesa li diu així a Lewandowski.
8: Ai, ai, ai, bueno, vale, torno a ser jo, torno a ser jo, torno a ser jo. Bueno, a poc a poc, a poc a poc. No, va, de veritat. Joan Maria Pou, felices 51 primaveres. Espero que avui estiguis un quart... d'així de content.
11: Quin partit! Quin partit tan divertit! Mare Quin meu. Partit tan divertit! És demencial, eh?
8: És ella! L'he trobat pel Dalet.
7: El Dalet és el programa que fem servir aquí a la ràdio per...
8: Arxivar els
9: sons. Jo crec que això no portarà res bo. Aquesta obsessió que tens ara amb el Joan Maria Pou...
7: Però ja t'ha trucat per anar a fer una transmissió o no?
8: No, però no comença encara la Copa del Rei. Sí, la del Barça. O sigui, quan el Barça... El Barça encara no juga.
9: Sí, jo aquell dia crec que...
7: Jo posaré la ràdio, eh?
9: Jo posaré la ràdio i crec que vull anar al camp per veure-la amb ella.
8: Jo explosionaré si això passa. Pot ser que aquell l'endemà hauré d'agafar la baixa. No, però escolteu una cosa. És Josep Maria Pou. Josep no. Joan Maria Pou. Moltíssimes felicitats. Alba! I una coseta només, Joan Maria. Una coseta. Felicitats, que tinguis un dia estupendo. On són els croissants?
7: Ai. Ah, mira.
8: Vull dir, no? Aquest matí no hem passat per la redacció i no n'he vist ni una.
7: Perquè està fora, eh? Però un dia que vingui per aquí ja els porta.
8: Sí, perquè són els seus companys. La porta o nosaltres?
9: El Pou té un restaurant, eh?
7: Sí.
8: Ell té un restaurant?
9: Sí.
8: Conso que té coses, aquest home.
9: Sí, sí. Té un restaurant, jo, de tu?
7: I de fet, hi hem anat tot l'equip.
9: Hi hem anat.
7: I està molt bo.
9: Ojo,
8: qui està molt bo?
7: Mira, Alba,
9: ens
7: ho poses molt difícil.
6: Els taloners de la migdiada i a prendre pel

0: quarts i 4 minuts de 4. Avui tenim una visita que ens fa molta il·lusió. Ja fa més de 20 anys que ens acompanya informant-nos a TV3, sigui a l'hora de menjar o de sopar, entre setmana o ara també els caps de setmana. És la presentadora que ha presentat més TNs, més de 5.000. És tot un honor rebre avui als taloners a Raquel Sant. Raquel, bona tarda.
1: Bona tarda. Meravellós. Som nosaltres, Raquel.
2: Som nosaltres sols.
1: Ostres, sí, no me l'havia donat tu.
0: Va, és com si fóssim 20 persones, però només en som 3.
2: Són totes les personalitats que
1: no us en calen més.
0: Raquel, abans de començar, t'hem d'agrair moltíssim que t'hagis passat el cap de setmana per poder venir de convidada als taloners.
1: Va ser només per això que ho vaig fer.
0: Doncs t'ho agraïm molt, gràcies.
3: Des d'aquí, doncs, gràcies a TV3 per accedir al canvi.
1: Esperava com ho agraïssiu algun dia, arribat el moment.
0: Ara és el moment. Què tal aquest canvi d'horari?
1: Molt bé.
0: Tens més temps o no tens
1: més temps? No, de moment encara no gaire. No, a veure, sí que tens... Saps què em va molt bé? Jo sóc una mica mussol, diguéssim. Sóc més de noctàmbula, d'anar a dormir tard, no perquè me'n vagi de festa, sinó perquè el meu cos és més de dormir tard i aixecar-se tard. Abans, al migdia, i quan estava de corresponsal, encara menys, era anti la meva biologia, diguéssim. Però ara la veritat és que bé, perquè el ritme aquest s'adapta més a mi. Ara segueixes fent entre setmanes de seguir connectant, empenyent coses al cap de setmana, i més estem en un moment que hi ha hagut molts canvis, i per tant requereix empenya. Vull dir que ja arribarà. Però es porta bé, ho porto molt bé.
3: Però de moment no ha sortit a compte això, aquest canvi, no?
1: A veure, sí, home, que ha sortit a compte. L'únic és que encara no he tingut allò que dius un cap de setmana que siguin dos dies de desconnexió. Això encara no ha arribat, però arribarà.
0: Tot arribarà.
1: Clar que sí, home.
0: Per cert, Raquel, t'he estat estalquejant una mica les xarxes. He de dir que
1: no miro gens les xarxes, jo, eh?
0: Doncs ho hem notat. A Twitter, a la xarxa X, encara a la biografia tens que presentes el TN a migdia.
1: Ai, clar, no ho vaig canviar.
0: Tu has de canviar.
2: Vols que t'ho canviem?
0: Tu has de canviar, Raquel?
1: Mira, jo t'he de dir que sort, quan estava a migdia, que estava amb el Xavi, clar, ell és l'home a xarxes, i a mi va anar molt bé, perquè em posava el dia de tot. I ara això no ho tinc, veus? Aquest factor no el tinc, aquest l'he perdut.
3: Et trobes a faltar el Coral?
1: Home, som molt amics. La sort és que som molt amics, per tant, ens podem veure fora de la feina, com aquí diu. Vull dir, ara hem estat tots tan atabalats amb tantes coses que crec que no hem tingut massa temps de trobar-nos a faltar. Però sí, estic sola a plató, i abans podia estar sola amb el Xavi comentant coses. Ja no puc.
0: Quan dius tanta feina és pel tema del canvi de platós i del format, tot això?
1: Sí, clar, és que hi ha tota una feina darrere que no es veu, però que s'ha multiplicat bastant a la redacció. Són coses que potser poden sonar molt tècniques, però, per exemple, vosaltres quan veieu, no?, que ara quan fem les introduccions, quan surt el presentador, periodista-presentador...
0: Sí.
1: I no només presentador.
3: M'encanta.
2: Ai, això no ho he entès.
1: No, perquè he dit la presentadora, dic, home, periodista...
3: Que té una carrera...
0: Perdona, i editora.
1: Bueno, això ja va i bé, això ho he sigut, no ho he sigut, això ja va i bé. Saps que ara ens surten uns títols aquí sota?
3: Sí. Per... Mm-hmm.
1: Va, doncs tot això, vulguis o no, és una cosa nova que hem d'incorporar a la nostra feina. Hi ha tots uns grafismes nous que també hem d'incorporar. Hi ha uns formats nous, això que veieu que fem més explainer, més explicatiu, o que tenim un periodista que ens explica i va en profunditat en un tema, o que ens fa una anàlisi sobre un tema d'actualitat. Clar, tot això requereix una preparació prèvia, que és que a nivell de grafisme, etc., doncs són moltes coses, i el plató pels realitzadors no és fàcil, és un plató complicat, o sigui, ara quan treballem, vosaltres tenim una escaleta, un guió, no? Teniu
3: la
1: guió?
3: Sí, vale, el nostre
1: guió, bé, vosaltres, evidentment, si se li pot dir guió, deixeu-ho. El nostre guió és una mica més guió de veritat.
3: Vale.
1: Aquest és fàcil de llegir, diguéssim, no? El nostre d'abans era...
2: Ens posem a lletra 14.
1: 14, ja va bé, la nostra potser és una mica més petita, però diguéssim que l'estructura era fàcil de llegir a primer cop de vista. Ara hi ha tants elements que acompanyen aquell guió que fins i tot la lectura per nosaltres és complicada, vull dir que estem tots en un procés d'adaptació.
3: Clar, perquè diguéssim que la pantalla també ara surten moltes més... A banda dels cairons aquests, que aquests subtítols, també hi ha com molta més informació
1: darrere,
3: a la pantalla.
1: Clar, per tant, tot això s'ha de preveure prèviament, de què parlarem en aquesta intro, de com enfocarem això, una vegada no queda prou ajustat... Bueno, són moltes coses.
3: Ja no només és pensant la notícia, en com s'explica, sinó també com es veu a la pantalla.
1: Correcte, com l'acompanyes.
2: Vaya putada el canvi, no?
1: No, però és per bé. Escolta.
2: No, jo com a telespectadora estic increïble.
1: Doncs ja està, quedem-nos amb això.
2: Ara em sap greu per tu, ara me'l miraré i patiré, pensaré, pobra Raquel.
1: No, però saps què passa? Escolta, els canvis són molt bons, perquè t'obliguen a trencar inèrcies.
2: I no mos han de fer por els canvis.
1: No, i ara, al contrari. Perquè a més és que t'obliguen a sortir de la teva zona de confort i t'obliguen a sobretot això, trencar inèrcies, que inevitablement, com a humans que som, entrem en dinàmiques que repeteixen. I va molt bé per sacsejar una mica tot i tornem-nos a despertar, va.
3: Jo m'he quedat amb la Raquel, com s'explica, com xerra.
2: No.
3: Per mi jo estava embobat, dic, és que sembla... Tu em pots explicar qualsevol merda?
2: Sí.
3: Que
2: jo
3: me la...
0: Bravo!
3: Que jo me la... Tu estaves aquí explicant... Jo és que he deixat de sentir i hi havia una melodia al meu cap i dic, és que a mi em pot explicar qualsevol xurrada que jo estic allà en plan, Raquel, dame-lo todo.
1: Que m'ho digueu vosaltres, que a més sou més joves, és un gran què, perquè no, no estem perdent el nostre públic.
3: No. Increïble, increïble.
2: Increïble.
1: Entenc que... Per quan et passaré per la porta, ara, quan
2: surti? Sí, de presidenta, per quan?
1: Ho estava pensant de cara a la pròxima.
2: Jo, Raquel, poso diners a la teva campanya.
0: Saps què perdríem? Perquè si fos presidenta, no ens podria explicar ella la nit electoral.
2: No la infravaloritza.
1: No, però potser m'agrada... Deixa'm que potser m'agrada més els formatgets, aquests formatgets.
0: Clar, amb els formatgets estem ja acostumats.
1: Perdona, que formatgets ja no ho són, però recordeu qui, ja. Qui ho va dir, això de formatgets? Qui s'ho va inventar?
0: Ah, no ho sé.
1: El Franzinop. Sí, Franzino és el que va, diguéssim, posar el nom dels formatgets quan fèiem els... Perquè llavors eren cercles d'aquells amb formatgets, tal qual. Quan
0: com
1: era
0: el trivial.
1: Com el trivial. Ara exacte. Això ha evolucionat, no? Ara ja són escons quasi reals, que l'altre dia, l'últim cop ja estàvem al Parlament.
3: O sigui, quin mereix també això per vosaltres? Que vosaltres teniu la pantalla, la nit electoral, és tot verd.
1: Bueno, era tot verd fins a l'última. L'última vam ser físicament al Parlament. El qui tenia gràfics, diguéssim, era el Xavi, però jo estava a l'hemicicle. I per primera vegada podia tocar els escons de veritat.
2: Lo del verd, lo del croma, molt ràpid. A mi em sap greu perquè des de casa es veu molt lluït, però després tu penses que el pobre Xavi Coral, una institució com ell, està amb un llençol verd a darrere, trajeat i pintat.
3: Perd-te glamour.
2: I penses,
0: és la màgia de la tele.
2: Sort que casa no es veu així, perquè seria greu.
1: És la màgia de la tele. És la màgia de la tele. No perdem aquesta màgia.
0: Raquel,
1: no.
0: Vaig sentir en una entrevista que durant la teva estada a Washington vas estar a punt de muntar un negoci amb una food truck.
1: Bueno, sí. Sí, sí. Bueno, a veure...
0: Emprenedora, eh?
3: Per malament paga TV3?
1: Sí, no, i és que ja veus que... Però hem de venir RAC1.
2: No t'ho recomano!
1: Home, escolta, no sé què pensar ara. No sé si haurem d'anar per a la vostra cap.
2: No, per res.
0: Mira, espera't.
3: El despatx al fons...
1: El clapés està allà?
3: No, és el clapés.
4: Que llueva dinero.
0: Si algun dia hem de negociar, et trucarem.
1: Vale. No, ui, no, a mi no em truquis. No t'han sortit, vull dir, ens en sortirem pitjor del que estàvem, ja t'ho dic ara. No, saps què passa? Que és una societat molt... amb totes les seves contradiccions, eh? És un país que té moltes contradiccions, però a mi és al mateix temps un país que em fascina, entre altres coses perquè tenen aquesta mena d'emprenedoria a l'ADN, i ho dic de veritat, eh? O sigui, qualsevol persona de seguida s'està imaginant que està muntant... Jo encara me'n recordo que vaig fer un reportatge sobre drons, quan aquí els drons encara, el 2014, quan tot era com molt incipient, i la gent que anava a fer aquest curs de drons era... Un era un pagès que tenia uns cultius de no recordo què, l'altre era un fotògraf que es dedicava a fer, doncs, retrats, em sembla. I tots ja anaven més enllà amb la voluntat de dir no, és que jo vull aquests drons... Sou ràpids, eh?
0: Això és Xavi Alujas, que és el millor tècnic de la zona euro, eh?
1: Sí. Ja estàvem pensant, no, perquè jo el faré servir per controlar tèrmicament i el tema de l'aigua, etc. L'altre no, perquè jo com a fotògraf crec que em pot servir per... fins i tot... És que em sap que em va dir una altra cosa, de sortir del que feia per dir no, perquè de cara als rescats també pot servir, pot anar molt bé. Clar, tot això, tu dius, però aquesta idea d'anar sempre més, i allà no tens... O sigui, no tens el... Aquí saps que si has de fer alguna cosa, penses en l'administració i dius, buf, sí, és que no ens en sortirem, hauré de batallar i barallar.
0: El permís d'això...
1: I allà, jo me'n recordo que vaig poder anar, fins i tot em vaig presentar a la Conselleria d'Educació, com aquell que diu, d'allà, de Washington, per parlar d'un problema del meu fill, perquè volia que el que l'escolaritzessin un curs abans, perquè com que allà anava un curs més tard i aquí es va saltar un curs. I vaig anar a trucar a la porta i t'obren. O sigui, l'accés és relativament més fàcil. I llavors allà, si jo m'hagués plantejat fer amb una mare del col·le, vam dir, ostres, quan portava el poc temps que tenia, perquè ho dèiem abans, clar, que és com, sí, ets com un metge de guàrdia quan és corresponsal, però anaves al parc amb els nens, perquè tenies els nens molt petits, i dius, no tens cap mena de cafè, aquí no pots fer res. I vam dir, ostres, i si muntéssim un food truck? Bueno, doncs me'n vaig anar a buscar food truck de segona mà i... perquè no vaig tenir temps de seguir-ho, perquè quasi. Literalment em va faltar el temps. Però estic segura que hagués pogut anar a trucar, enviar una carta, no sé, a l'Ajuntament on fos, i preguntar, escolta, i allà podríem instal·lar? Podríem tenir permís per això? I potser m'haguessin dit que no, però hagués sigut tot molt més senzill, molt més àgil i molt més ràpid.
0: Sans Coffee Truck, eh?
1: Bueno,
0: ho veig.
1: Saps que t'empeltes d'aquest entorn de ganes de fer coses... I a mi, que energia no me'n falta tampoc.
2: No, això pot ser assegurat.
1: Doncs dius, i per què no? O sigui, i per què no? La por del fracàs és que és no, molt relativa allà.
2: I no creus que aquí també tenim un problema, que és que està com mal vist l'emprenedoria? La gent que és com el... que té amor propi o autoestima, a vegades aquí és titllada de flipada.
1: Sí, segurament...
2: I això a vegades ens juga en contra. O sigui,
1: sí. Allà no descarten tant les idees, i allà, fins i tot, allò que diuen de la idea aquella del fracàs, no tenen por del fracàs, perquè són molt conscients de que... O sigui, és una societat molt individualista, si vols, però aquesta individualitat també els porta a creure molt en ells mateixos. També et trobes fantasmes, entén-me, eh?
2: O sigui, tot arreu n'hi ha.
1: A tot arreu n'hi ha. També els detectes. Però estan molt més convençuts d'entrada de que ells poden fer-ho. I si han d'ensopegar 6 vegades, les ensopegaran. Però no tindran por d'aixecar-se. I jo me'n recordo, és una tonteria, però és que a mi em va dir molt. Jo vaig fer un curs de veu allà a Berkeley, a l'escola de Boston, un curs d'estiu. I me'n recordo que el dia final hi havia fèiem un concert amb bueno, com, sí, uns tocaven, els altres, i vam cantar. Vale. I jo en el moment de cantar amb quatre, em va sortir un gall. Bueno, doncs jo, aquí, m'hagués fet petita, m'hagués mort de vergonya, o sigui, hagués quasi m'hagués girat d'esquena, etc. Allà, vaig fer allò i van començar a aplaudir. Sí.
3: És que també aplaudeixen amb molta facilitat, eh?
1: Bueno, no. Sí, però escolta, però jo vaig seguir. No, o sigui, no, en lloc de tancar-me dins meu i de morir...
0: No t'has fet petita.
1: No, i de morir-me de vergonya, vaig dir, pues que carai, ara segueixo.
3: Clar.
1: Pues això que sembla una tonteria és una mica l'essència de dir, ens ho pegues, no passa res.
3: Aquí també aplaudim tot en aquest programa, eh? Vull dir que potser som una mica americans.
1: No, pues ja està bé, pues ja està bé.
0: Que si vols arrencar cantat, aplaudirem, eh?
2: Anava a dir això, eh?
1: Bueno, va, no, és que fa molts dies que no canto.
3: Home!

0: Tant i tant, que la troba...
1: I a sobre me la sé.
2: A les 3:53 de la tarda, a RAC1, a l'Estudi 1, tenim actuació en directe, veu en directe i música gravada.
3: Perdoneu els cantants de veritat, per favor, eh? Això és un atreviment que no el tinc en compte.
1: Reina!
2: Nancy Sinatra, en realitat, és Raquel Sanz.

0: pensar quan tocava, em sembla.
1: El meu millor dia a la ràdio.
2: Uau.
1: Ja em poden acomiadar.
2: Raquel Sanz, moltíssimes gràcies per haver vingut. Sí, no ens esperàvem per res del món que l'entrevista acabés així. No. Aquí pot passar de tot.
0: M'han dit, i què vas a fer? Dic, no ho sé, però amb els taloners mai se sap.
3: No, bueno, és que clar, la nostra idea era fer una entrevista típica de 10-12 minuts, però sí. hem anat tirant.
2: Se'ns ha anat a les mans.
3: Teníem dues seccions ara i... No,
0: Oi, ara em sap greu.
3: No, Raquel, menys feina per demà,
0: Veus? Veus, en positiu, en positiu.
1: És que ve a salvar-nos, no?
3: Clar, sí. Aquest programa ja és una mica això, mira, ara crec que...
2: Ah, mira, sí, ja tenim aquí el Boomer.
0: Hombre, el gran jefe, el Boomer. Hòstia,
2: que passi.
0: Del Boomer, que m'encanta.
4: Alerta Boomer. Alerta Boomer. Alerta Boomer. Alerta Boomer.
0: Penseu que l'última vegada que vaig estar en aquest plató va ser en aquest senyor parlant de l'obra de teatre.
2: És veritat,
3: amb el Madaura.
0: Correcte,
3: sí.
0: Exacte.
3: Jo, de fet, la vaig anar a veure, que diria.
0: La vas a veure?
3: Sí.
2: Diria,
3: sí.
2: Però no te'n
0: recordes. Home, clar, aquest diria t'ha quedat fatal.
3: No, t'estic tenint un flash. El Teatre Goya, clar, que era el del cowboy,
0: sí.
3: Allò...
0: El Buffalo Bill.
3: Això, el Buffalo
0: Bill a Barcelona.
3: Jo tinc una memòria una mica justeta.
2: Toni, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
2: Com estàs, guapo?
3: Home, l'ha demanat la Raquel, eh?
5: No, ja he vist que era petició... Petició expressa.
0: Però pensa que em sento absolutament, vull dir, identificada amb aquesta música de Boomer.
5: Clar, però no sé, perquè som igual. Boomers,
1: Però no sou pas de la mateixa quinta.
5: No, jo... La Raquel Sanz ja ha demostrat unes capacitats que jo no arribo ni a la sola de sabata.
0: Boomer, eh?
5: Teatre.
2: Sí.
5: Teatre amb el Madaula fent el Buffalo Bill. Ara cantant, que has deixat aquí a les redaccions, has deixat parats, eh?
0: No.
3: Vols cantar tu, Toni, ara?
5: No, és que jo no.
2: No, ara no pots parar.
5: No canto ni a la dutxa.
1: Tu portes camises molt maques, és una altra qualitat.
5: Mira, però ella també.
2: La Raquel també.
5: La Raquel és insuperable.
2: No? Sí, quasi. Anem com col·legiats, sí.
3: Ens estem plantejant fitxar-lo almenys un cop a la setmana, eh?
5: Jo, clar, amb aquest canvi d'horari...
1: Perfecte.
0: No, però si els acabo de dir que encara no he tingut ni un cap de setmana. Espereu un moment, deixeu-me, no em vol dir tan mal.
5: Però el cap de setmana no en pots tenir, perquè ara estàs al cap de setmana.
0: Però dos dies hauria de poder parar entre setmana, ni que fos, no?
5: Però te'l passes a dilluns, dimarts, no?
0: No, perquè dilluns ja tenim una reunió. Ja arribarà.
3: Un moment, dilluns teniu la reunió després del treball al cap de setmana?
0: Demà? Ah, però és setmanal.
3: Reclama Raquel.
0: Tot arribarà.
1: Drets laborals, eh?
0: Ara és nou. No passa res, home.
1: Si necessites que anem a reivindicar alguna cosa, però tu m'ho dius, eh?
0: Ui, no, tranquil·la.
3: Però llavors...
2: Quin dia et va millor per venir a fer la col·laboració als taloners?
0: Ja t'ho diré.
2: Parla amb el meu representant.
5: Podria venir un cop a la setmana a cantar una cançó.
1: No, seria xulíssim.
0: No, perquè us diré una cosa. Jo tinc molt respecte per aquesta professió, bueno, per totes les professions del món.
5: Quin anglès.
1: Increïble.
2: A sota que ha estat a Washington.
1: Ja, Washington.
0: No, que la gent que canta bé es mereix tenir l'espai per cantar ells. I no jo, que jo m'ho passo molt bé i és una afició i ja està.
5: Això diu molt.
1: I a sobre és humil, tio.
0: No, però és que és veritat.
2: Passa a l'Olimp directament de les millors convidades d'aquest programa.
3: Sí.
2: Raquel Sanz, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer. Estadella, posa'm crema a l'esquena, que no m'hi arribo.
3: Em fa fàstic, bala, que estàs tot pelut. Ai, que no, que semblarà mató, allò de l'esquena.
2: Bueno, si vols em poso el banyador.
3: Fora.
6: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio. RAC1. Puja o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables...

0: Les motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
4: Xarxa Hyundai de Barcelona.
5: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
6: Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
5: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
7: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
8: Propera parada, plaça Lesseps.
9: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
10: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
11: RAC 1.
12: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu!
13: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
14: RAC 1.
13: Tots som un milió.
15: Senyora, senyora, que hi ha bandera groga, home, vingui cap aquí, que s'està a punt d'ofegar. Va, va, no vull tonteries, que hi ha corrents marítimes.
16: Va, la, i el nen aquest...
17: Com que senyora, si sóc jo?
15: Ah, no ets una senyora...

0: Els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
1: I ara és moment de saludar a l'Alejandra Castelló. Alejandra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Fa dies que no ens posem al dia dels xafardeixos de famosos, eh?
2: Sí. Amb què comencem? Bueno, per mi és una mala i bona notícia.
3: Què ha passat?
2: Rosalia.
1: Ah, ja sé
2: per clar, clar. Llavors, estic contenta per una part i per l'altra una mica trista. Loli Bahía, havíem parlat d'ella, aquesta model tan guapíssima. Doncs l'hem vist agafadetes de la mà per París, per Rio de Janeiro, al Nadal, cosa important.
1: A mi em fa gràcia perquè els que som de Vilanova i volem tenir un moment romàntic, anem al passeig marítim i està molt
2: bé. Clar.
1: Però clar, Rosalía, agafadeta de la mà per París, per Rio de Janeiro, clar, és un altre ambient.
2: És un altre compte corrent, bàsicament.
4: Sí, si per tu és guai Vilanova, el passeig marítim, imagina't a Corint al cine. És un altre rotllo.
2: Clar, llavors, podíem confirmar que som parella, no tenim foto del petó. És a dir, però clar, de la maneta i el Nadal juntetes...
5: I si fos un tio ja ho diríem.
2: Ara. I a més una cosa molt important, que potser aquí és una mica... Ja no porta les ungles... Les superungles de la Rosalía no les porta. I això, com a lesbiana, és molt important. Clar, volia dir la paraula lesbiana en el primer minut de la meva secció. Gràcies.
4: Però això...
1: Crec que sé per on va.
4: Jo també, però expliquem-ho bé.
5: Perquè li podria reventar...
4: Clar. Rosalía portava unes ungles molt llargues.
2: Unes ungles molt llargues. Quan no portes les ungles llargues, potser és perquè les mans fan coses.
5: Però i quan les portava ella, com s'ho feia amb ella mateixa? Li feia algú?
2: Bueno, amb juguetes. Són preguntes, no? Sí. Són preguntes que tu et fas.
5: Jo pateixo
2: perquè... No l'he preguntat mai.
5: Jo pateixo perquè porten tot el Nadal agafada des de les mans.
2: Sí.
5: Sense deixar-se.
2: Ungles.
5: Sortirà un xampinyó allà dins.
4: Clar. Però, per favor.
5: Hi ha una humitat.
2: Llavors, jo per una part estic contenta perquè està amb una dona i no amb un home, cosa que, per mi, és punt a favor, però no està amb qui jo volia que estigués, perquè la meva teoria de que estava, potser, o tontejava amb Alexia Putellas, cau una mica. Potser, no ho sé.
1: Potser no és una relació tancada.
2: Potser no és una relació tancada.
4: És que és molt moderna, la Rosalía.
5: I durarà dos dies.
2: Clar. Tu creus?
5: Sí, tant.
2: Sí?
4: Però jo no perdo la fe amb el tema de l'altra maruja. No, durarà dos dies.
5: Ho estan fent massa intens. Al principi, de mica distància, enyorar-se. Cremen etapes,
4: el ric. És que el tema de tenir tants diners és que dona la possibilitat de fer tantes... Ah, no, anem a París a prendre un cafè. Clar, com estàs forrat, aquest és el tema.
2: I a Rio de Janeiro per Nadal. És que, clar, corre per la platja de la Maneta. És que, clar, ja ho has fet tot la primera setmana.
4: Clar, és molt fort. Però parlant del tema de l'Alexia Putellas del Barça, no la descartem tampoc, no?
2: No, home, jo per mi no la descarto, però clar, si la veig de la mà amb una altra, doncs...
1: Però és veritat que la teva teoria s'ha desinflat una mica.
2: Sí, s'ha desinflat.
4: Però també tens més teories.
2: Bueno, jo tenia la teoria Cata, també del Barça femení, Cata Coll i Clàudia Pina, que vaig donar la notícia aquí. Elles ho van jugar, al reel que vam penjar, ho van jugar, van posar cors i van posar coses.
1: Ens van posar cors al reel?
2: Sí, però clar...
4: El nostre reel?
5: El dels teloners?
2: He posat molts reels sobre el tema.
4: Que tu has anat desbombant aquesta...
2: Per tot arreu.
4: Diguéssim que aquesta exclusiva la vas vendre a RAC1 als taloners, però que ens l'has anat venent a altres programes.
2: Sí.
4: Vale.
5: Però l'aprofite.
2: Potser, o sigui, potser sí que... M'arriba informació de que potser sí que hi ha una relació, però no he encertat la relació.
4: És que jo t'he de dir una cosa, jo hi vaig anar a Johan Cruyff, que va jugar a Bahia a la Barça.
1: Home, tu les vas veure de prop.
4: Jo t'he de dir que a Clàudia Pina li fotia ullet a una altra persona, crec jo, Presumptament, Presumptament, jo crec que Clàudia Pina...
2: Sí, a mi també m'ha arribat aquesta informació.
5: Torna a dir presumptament, que és el Barça.
4: Presumptament,
2: a una altra jugadora.
4: Sí.
2: Que podríem dir que ara no està jugant.
4: Exacte.
1: Perdona, però hem de dir el nom.
2: No. Però,
4: ja m'he donat una pista.
5: Que està lesionat.
2: Lesionada.
5: Jo només en sé una, que també és l'únic nom que en sé del Barça femení.
2: A veure, digues el nom.
5: Comença per A?
4: No.
2: És molt xulo el joc. Comença per A? No.
4: No.
2: Comença per un altre.
4: No és Aitana Bonmatí.
1: Vaig a buscar jugadores del Barça lesionades
2: actualment. I digues per quina paraula, per quina lletra comencen.
4: M'agrada molt
2: perquè... això és un rumor presumptament, superpresumptament.
4: Però és que jo vaig notar... Vaig notar el desamor amb Cata, que hi havia...
5: I saps per què ho vas poder notar? Perquè juguen al camp petitet, com que no els deixen al gran. Si fossis al gran, no ho haguessis vist.
4: També et dic una cosa. El Johan Cruyff, potser...
5: És preciós.
4: És més modern que... És més xulo, eh?
5: Però almenys està acabat.
1: Aquí hi ha una llista que em diu estas són les bajas del Barça femenino.
2: Vinga.
1: Ingrid Engen.
4: No.
2: No.
1: Ellie Roebuck.
2: No.
1: Fridolina Rolfo. No. Això s'ha inventat, no?
2: No, existeix.
5: Vale, que són de tot el món.
4: Vale, que hem anat a cobrir dues finals de la Champions femenina.
1: Bruna Vilamala.
2: No. Tanta gent ja està lesionada.
1: Martina Fernández.
2: No.
4: Ja he acabat tot.
1: Jana Fernández.
2: No.
1: I Lucía Corrales.
2: No, hi ha una altra lesionada.
4: Ja em dóna la pista. Ja està. Ja està, presumptament.
2: Si no és cap d'aquestes...
4: Canvi de tema, canvi de tema.
1: Comença per això?
4: No.
2: No.
1: Pues, si no m'ho dieu,
4: jo, crec que
1: jo ja no gent, jugo més.
5: La niña mal. No.
2: La niña mala.
4: No. Ai, Déu meu.
2: Mira, vale. Justament parlàvem de lesionades. Una persona que està lesionada, que comença l'any una miqueta malament, és la germana petita de la Batgia, la Musca,
4: home,
2: que comença amb el lligament creuat trencat i amb cadena de rodes.
4: Es va fotre una bona patacada fent esquí, no?
5: No aneu a esquia.
2: I a més, és molt graciosa perquè va penjar un reel amb la cadira de rodes amb la cançó de la Chenoa de Qué buena suerte tengo. Saps? Que la tia és molt catxonda. Però sí, comença l'any una miqueta malament.
1: Però bueno, tampoc tenia molta agenda ara, no?
5: Bueno, es veu que alguna cosa sí que ha hagut de cancel·lar.
2: Estava més paradeta, no? Igualment.
5: Sí, ara ha fet una parada de música, però tenia compromisos.
4: La foto que ha penjat és amb cadira de rodes.
2: Amb cadira de rodes,
4: bueno, això li augura un gran 2026.
1: Però
2: no és la lesionada, no és la lesionada de la Pina, eh? O sigui, important.
1: De vegades és el cos que et demana parar.
5: Exacte.
2: Oh, que maco, t'ha quedat.
5: I uns creuats, ja t'asseguro, que et fan parar mesos.
2: Bé, i uns altres que han parat, i a mi em fa molta pena, perquè per mi feien un parejón, és l'actor català Enric Auqué i la Macarena García.
4: Què
5: dius? Què dius? Què dius?
2: Aquesta noia, què passa?
5: Aleluia!
2: Escolta, què passa?
5: Enric, aquí t'espero. L'Auqué, l'altre ja sap que l'espero.
2: Doncs es van conèixer a la Casa en Flames, o sigui, per si hi ha algú que no sap com es van conèixer, perquè clar, català, madrilenya i tal.
4: Val.
2: Bueno, anava a dir guapíssims els dos.
4: Ella posem en situació, Enric Auqué i Macarena García, que surt... Ah, Macarena García i Enric Auqué, conegudíssims, però sí, que es va, la Casa en Flames és quan fèiem també de parella,
1: sí,
4: no?
2: Sí, exacte, sí, que una parella sí, una mica rara
5: tòxica.
2: I molt, sí, sí, molt sí, tòxica. Sí. Es van conèixer, portaven un any i poc de relació, supermonos els dos,
1: que també
2: però la
1: dic...
2: distància diuen que els ha fet trencar. Mm.
1: Que com dèiem amb la Rosalía i la seva presumpta parella, però si tu ets actor i actriu i et poses a anar a rodar a la Costa Brava, doncs normal que també tinguis allà un...
4: Però també saps actor, vull dir, no ets un professional de l'actuació?
5: Sí.
4: O clar.
5: Sí, jo seria molt professional amb Enric Auqué.
4: Però tu t'agrada l'Enric Auqué? Però
5: què t'agrada
4: tant?
5: Uau, m'encanta.
4: Sí?
5: Sí, jo
1: soc... Què t'agrada d'ell? Què t'agrada d'ell?
5: Laura es diu ara, en català modern. Com el que desprèn. Perquè no és objectivament guapo.
2: Però té alguna cosa, estic d'acord.
5: No, però és veritat. No, a veure, un moment. Hi ha uns estàndards de bellesa que ell no compleix.
2: Sí, que Brad Pitt
1: no és. I la Macarena sí.
5: I la Macarena els compleix tot. Però és que no has de complir els estàndards de bellesa per ser atractiu.
2: Clar.
5: I a vegades pot excitar molt més un atractiu i atraure molt més que no pas un guapo de revista.
4: Fem una cosa. Sí. Com... Radio Culit. Com RAC1 és una emissora que arriba a ti.
5: Com Radio Culit.
4: Exacte. El somni realitat de qualsevol persona, jo crec que li has d'enviar un missatge, Enric,
2: sí,
4: que segur que ens escolta. Jo
1: I que vingui un dia.
4: Clar, que vingui. Sí. A veure, mira, música Enric... romàntica, a veure, posa-li sí, rever.
1: I rever i tot. Vinga, missatge institucional d'Alba Sagarra. Alba Sagarra.
2: Sí, que bonic.
5: Espai infantil de RAC1. Enric Auqué. Enric Auqué. Auqué, vens o què?
1: Bravo, bravo.
5: Jo ara estic una mica ocupada. Però per tu farem un foradet. El busquem junts? Enric Auqué, te convido als teloners.
2: Olé, bravo. Molt bé.
5: És que jo seria bona porno.
4: Bona porno?
5: A veure, un moment.
1: Això s'està de mare, això.
5: Lo de les línies eròtiques aquestes s'està perdent.
4: Però com pots dir...
2: Clar, això no és porno,
4: clar,
2: no?
4: Series bona porno? És que no...
5: M'ha sortit així, seguim.
2: Una bona porno. No, clar, ara, sí, canviem de tema. No, sí, clar. A veure, tema Julio Iglesias, jo crec que, bueno, ja s'ha dit de tot,
1: sí,
2: exactament.
1: Sí. Ah,
4: perdona un moment, que ens estan corregint des de diverses línies amb el tema del...
5: De què?
4: De les jugadores, busquen jugadores que ja no juguen al Barça.
1: Ah, no sé.
4: Sí, diuen,
1: bueno, vosaltres no m'heu bueno, parat.
2: Jo la Fredolina aquesta no la conec.
4: No, Fredolina Rofo sí, que de fet, clar. No està dient les lesionades al Bala, està dient les que han marxat. I la que busqueu és la...
2: Mira com ho sap, la gent.
4: PG.
2: Molt bé, exacte.
4: De fet, des de direcció també, Xavi Pérez ens diu que això que... Xavi Pérez enganxadíssim a aquest sidral, eh? Diu, que això que hem llegit són bases de final de temporada, eh? Vull dir...
2: Mira, pues ja ho sabeu. L'Alba ja ho sap.
4: Ja ho sabeu.
2: Sí, sí.
5: Estic callant i no pots dir, no penso dir res.
2: Doncs mira,
4: PG.
2: PG, exacte.
5: Com el PSG,
2: presumptament. Presumptament i meravellosament. Exacte. Doncs mira, una que també podia callar, com tu, Alba, és l'Anna Obregón, perquè l'altre dia van fer un programa especial de viernes al dimecres, però no van canviar el nom, o sigui, no era de miércoles, era de viernes, o sigui...
5: Arribem fins on podem.
4: Perdona, sí, Catalunya, durant 10 anys vam tenir divendres que anava de dilluns a divendres i ningú va dir res.
2: Doncs molt bé.
5: Però ho fem en català.
2: Doncs la gent que portaven per parlar del tema Julio Iglesias era Anna Obregón, Macoque i Terelu Campos.
5: Venga!
4: Sí. Ja, és...
2: com... tothom de gent experta.
4: Com és allò del llapis menys...
1: afilat de l'estat, sí.
2: I a més, clar, tot de dones que l'han conegut fa 40 o 50 anys, que és a dir, que has de parlar tu del Julio Iglesias actual, però és igual. La cosa és, atenció a les barbaritats que deia Ana Obregón per justificar aquest senyor.
3: Pero tú, yo no soy hombre, pero a vosotros os chupan el pito toda la noche. Hola. Y nos dan pollas o algo.
6: Pero una pregunta, Ana.
7: Bueno, a ver,
6: Ana.
7: Es un tema demasiado
6: tampoco, serio,
8: Tampoco
7: son acusaciones demasiado duras, ya, demasiado sí. serias.
8: Tampoco,
7: como
8: Ana, también te digo, tampoco soy Julio Iglesias y he presumido públicamente de haberme enrollado con 3.000 mujeres, quiero decir.
3: Claro, pero mi pregunta es, mira, hasta el público se ríe. A ver una cosa, yo creo que... a mí me viene una víctima que estoy absolutamente en contra del acoso sexual, tan en contra que con la ley esa del sí solo es sí que ha hecho el gobierno, están todos los pederastas en la calle. Pero bueno, diciendo esto, y a lo que voy es, si estabas esposada, te habían puesto unas esposas.
6: No, pero Ana.
3: Estabas clavada en la cama. ¿Por qué no te has ido?
9: Bueno, por la operación de poder, de superioridad.
6: Claro, de superioridad.
9: No, es que bueno, hay circunstancias muy, muy, muy concretas en estos
7: casos. Mujeres vulnerables, problemas económicos, familiares.
1: El que és trist és que deixem donar veu a gent
2: així. Exacte, exacte.
1: Perquè per opinar hi ha gent molt experta amb coneixements que saben poder parlar d'aquest amb un llenguatge apropiat i amb un punt de vista adequat i no aquesta gent que no...
2: Doncs imagina't, era Ana Obregón dient aquestes barbaritats. Macoque, que va tindre una relació d'uns mesos amb 22 anys, quan ella tenia 22 anys, i Julio Iglesias, 50, i Terelu Campos, que parla de tot, com sempre.
5: Bueno, i recordem que Ana Obregón és la que va agafar esperma del seu fill.
2: Sí.
5: Paliatiu, em va crear una neta, se la va fotre el ventre d'una dona explotant-la, i se la va quedar ella i va sortir de l'hospital amb cadira de rodes. Vull dir, una que explote dones sabrà què és explotar dones. Vinga, home!
10: Alerta boomer!
11: Alerta boomer! Alerta boomer!
4: Bueno, no, jo no estaria de content, bala. No?
5: Ha fet una mala cara.
4: Ha marxat aquí dient...
1: Però pensava que se li havia passat amb aquesta estona.
4: Bueno.
1: No se t'ha passat.
12: Vosaltres que teniu memòria de peix.
4: Això el bala, eh?
5: Perquè és el més gran.
1: Saps què passa? És que m'ha passat una cosa que jo t'ho dic, no tinc secrets per tu.
4: No, no tinc però secrets per tu.
1: He estat buscant abans les lesions, les jugadores del Barça lesionades.
12: I què té a veure això amb mi?
1: No, dic...
4: Però escolta, Toni, parlant... no estiguis tan així,
1: sí, estàs molt defensiu. Estàs molt defensiu.
12: Estàs buscant les lesions...
5: Potser alguna traumox, també.
12: Ni que m'importa, saps?
1: No, però el tema és que he llegit una llista...
12: Sí.
1: I és que no és que estessin de baix... No és que estessin de baixa per salut, és que estaven de baixa del Barça. I he llegit la llista de jugadores que ja no hi juguen. Clar, diu, estes són les bajes del Barça. Dic, home,
4: i jo
1: crec que a més de metre
4: llista... Quanta gent lesionada!
1: Ja m'ha estranyat a mi, que era molta gent.
4: T'he de dir que tenim uns oients excepcionals, perquè tenim a l'Instagram petat de gent dient, us esteu dient les baixes, la gent que ha marxat, no la gent lesionada.
1: Clar, una cosa és...
13: Tonto, ignorante, todos tienen el mismo horóscopo.
1: Sí, ho admeto.
12: L'anècdota és bona, eh? Jo crec que guanyaràs el diàleg de que se sap.
1: És sensacional.
4: Bueno, avui tenim dos diàlings ja.
12: Has de ser el guanyador del diàling. Quin seria l'altre?
4: Bueno, que... sí, se m'ha escapat un esternut enmig del butlletí.
12: Ah, és el que t'estic dient, si és que...
4: Ah, jo pensava que deies això de la baixa, no?
12: El de la baixa sí, però...
1: No sé si podem recuperar el moment de l'esternut de l'estadella.
12: Jo estava a la redacció i he pensat, mira, ja he trobat el del moc. Que se li ha disparat.
1: Sí, jo també ho he pensat. I s'està delatant ell solet.
4: No, però és que t'ho dic, m'ha entrat com una al·lèrcia alguna cosa. És que aquest estudi... No sé.
12: No, a vegades també, si confluències...
1: Mira, tenim el moment.
14: El partit començarà a les 9 del vespre, una hora abans a la sintonia de RAC1, i a la mateixa hora també es jugarà el Burgos-València. Mentrestant, el Madrid intenta passar pàgina de l'estrepitosa eliminació d'ahir contra l'Albacete i ja prepara el partit de Lliga de dissabte a casa contra el Llevant, amb la novetat d'Mbappé, que aquest matí s'ha tornat a entrenar amb el grup. La 20a jornada de Lliga començarà demà amb l'Espanyol Girona. Mitchell manté que vol reforços abans que tanqui el mercat d'hivern, malgrat els últims bons resultats, i s'ha mostrat optimista en que Echeverri ja pugui jugar demà. I en motor, Nani Roma és segon a la general final de falta de dues etapes pel final. Avui l'osonenc ha estat desè i sí, Jesús, Guillem, i s'acosta a menys de 3 minuts del líder Nasser Alatilla.
15: Doncs tanquem el 14-15 a les 3 i 3 minuts. L'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem tan nets de l'actualitat als ullatins.
12: Però que has tornat a estornudar.
1: Sí, sí,
5: està rient.
4: Ja m'envidia.
12: Ja estaves que... amb la dinàmica de l'estornudar.
1: El pitjor de tot és que el primer ha sonat, però el segon i el tercer se'ls ha aguantat i li han sortit pels ulls plorant.
12: Sí, això passa, eh? Tu aguantes. I la sort que no t'hagis no llufat. Home, perdona, quan aguantes per dalt...
4: Si estornudes doncs... i et llufes, implosiones.
12: Home, per això
4: és una captura de pantalla.
12: Bueno, aquí no seria la primera vegada que passa.
4: Com? Hi ha gent que es tornuda i es llufa alhora.
12: Però si hi ha gent que deixa un moc a la taula, què vols? Això és com...
4: Aluja,
12: és que li... Això és el mínim.
4: Li estem donant peixet a l'Alujas perquè tira els pets.
12: Va, és que és el que li agrada. A l'Alujas li encanta, això. Té l'ordinador, escolta, mira, tot el tema. Té tots els registres possibles.
4: Té molts pets, eh?
1: Què és el més fastigós que tens a l'Alujas,
4: no,
1: a l'ordinador? No, per saber-ho. Per saber com és la seva ment retorçada.
12: Té un sortit que no te l'acabaràs. Enrigo-te en tu.
4: No! Ai, Alujas. No, podem acabar amb un pet?
12: I què heu de marxar? És com podem acabar amb un pet?
1: Caipirinha, sangria fresca, ratafia, búscate.
4: Pala.
1: Què passa?
4: Però sí que aquesta gent no té ratafia.
1: Què sabràs tu?
16: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac la

0: centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicípio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Aquí presents. Hola, bona tarda. Benvinguts, com estem? Deia d'aplaudir una mica més d'entusiasme, eh? Vale. Ara, home, sembla que no es quedi energia. Espera, deixa'm apuntar el tema del dinar per l'Arnau, que li vull comentar després quan vingui a l'entrevista, perquè dinar fort abans de fer un programa de ràdio no és una bona idea, eh?
2: Ui.
1: No. Va, per favor, no comencem, sisplau, eh?
2: Per favor.
1: Bona tarda, Yael Brusca, com estàs?
2: Molt bé.
1: Estimadíssima, veig una mica tothom una mica gripadet. Jo crec que hem arribat aquest divendres, molt justos d'energia, i està tothom ja més pensant al cap de setmana que no a les 4 hores que comencen.
2: Sí, una mica sí.
1: Doncs que... no, perquè tenim els nostres oients que estan esperant aquesta mica d'alegria, aquest tremp, aquesta agilitat mental i totes les coses característiques, d'acord? Doña Yael?
2: I tant.
1: Molt bé, perquè... per cert, no havies de cuinar, tu?
2: D'avui.
1: Sí. Què ha passat?
2: Havíem quedat que jo cuinaria.
1: Si vols podem dir el convidat, d'avui, sí. O no el diem?
2: Sí.
1: Sí, diem?
2: No, ho diem. Avui ve un cuiner.
1: Un cuiner, efectivament. I tu volies cuinar pel cuiner.
2: Jo volia cuinar una recepta que ell fa...
1: amb un llibre
2: per,
1: seu.
2: Exacte, per sorprendre'l. I m'he posat avui al matí a fer-ho i no me n'hem sortit.
1: Vaja.
3: Què penses? Que els cuiners no estudien pas o què?
2: No, sí, no, ja sé que estudieu, però jo ho he intentat...
3: És que penses que pots fer un vídeo del TikTok i així no funciona.
1: És que no és tan fàcil.
2: No és tan fàcil. I a més, clar, havia de venir aquí, llavors, clar, no he tingut temps de tot. I bé, el resultat és un desastre tot plegat i molta vergonya.
1: Ja ni l'has portat, diguem-ne?
2: No, perquè he intentat fer una cosa, unes taronges amb una història...
1: Ah, eren unes postres?
2: Sí, home, clar, perquè he pensat, si ve la tarda, sí, una mica...
1: Doncs
2: un desastre.
1: Ja ho comentarem... Quan faci acte de presència, que això serà d'aquí una estoneta, perquè abans hem de repassar coses, notícies del dia, fets del dia, com per exemple, que cada dia que passa, i a més, quan vingui l'agost encara serà pitjor, costarà més pasta omplir el dipòsit.
4: Vull dir que és una cosa... Déu! Què? Ladroni! Són una colla de ladroni, sí, senyor!
1: Sí, Lázaro de Tor, calmis, no falti, sobretot no blasfemi.
4: Cago en Déu!
1: Sobretot no blasfemi, que és una cosa que ofèn...
4: Ladroni, ladroni!
1: Ladrones, sí, no hi ha problema amb això.
4: Ladrones.
1: Sí, què passa?
5: Ladrones.
4: Ladrones.
5: Una colla de ladrones.
4: ¿Cómo me voy a calmar? ¿Tú sabes cómo chupa la gasolina mi Toyota del 74 cada un deu? Tengo que subirlo pa'l monte pa' perseguir camacus.
1: Bueno, però compres un cotxe elèctric, jo què sé. I encara sort que el fa servir per la muntanya.
4: No llega la luz.
1: Perquè crec que el seu Toyota...
4: No hay luz, Héctor.
1: Casi que hi ha llum a Tor, no s'inventi.
4: ¿Tenemos velas?
1: No, velas no, que hi ha
4: llum. ¿Está la cisqueta friendo las butifarras con fuego?
1: No, con fuego no, bueno, la brasa millor.
4: Y enciende el fuego.
1: Calma, no, pal fuego.
4: La chimenea.
1: Calma. Bueno, però en tot cas, el seu Toyota no crec que pugui entrar a la zona de baixes emissions de Barcelona.
4: ¿Quién es el alcalde?
1: L'alcalde.
4: L'alcalde me chupa un huevo. No, el jugador de tren.
1: L'alcalde el que no vol és miserable.
4: Coi boni.
5: Jugador de tren me chuparà un huevo.
1: No, com era allò que va dir
4: l'alcalde? Què vull fer jo en Barcelona, cago en Déu? Ladrones todos. Al menos sube la gasolina y se queda quieto l'IPC.
1: Bueno, calmis.
2: Allò de la gentussa?
1: L'IPC, sí, la gentussa, exacte. L'IPC és l'índex de preu al consum. No sabia que controlava tant el tema de l'economia.
4: El consum. ¡Qué consum!
1: Calmi.
4: Ahora sí, Ameroski. ¡Qué consum! L'índex de preu del carajillo, cago en Déu. Me voy al bar antes de que suba el precio. Camarero, 100.000 carajillos para aquí, cago en Déu.
1: Ja sí, Pau.
4: ¿Cuántos carajillos t'has tomado hoy?
1: Digui cagondena, que queda més finet, que això és ofensiu. per gran part dels nostres.
6: Vamos a ver, estaba aquí escuchando al Caballero de los Caballos.
1: Sí, el Caballero de los Caballos.
6: El Indiana Jones de los Pirineos.
1: Exacte.
6: Y esto de la gasolina no tiene perdón de Dios.
1: El què?
6: Escar, sí, sí. Mi muy querido socialista... Però abans...
1: Aviam, que jo mai he dit que fos socialista, de veritat.
7: Jo sempre he sigut del PSC.
1: No, va prou d'aquesta història i la intel·ligència artificial i, aviam, vostè no es queixi del preu de la benzina, perquè tenint en compte que és el president del país, de moment, no podria fer alguna cosa?
6: Más quisiera yo, pera. Si quieres puedo compartir unos trucos para llevarlo con dignidad.
1: No, més que compartir unos trucos, el que hauria de fer és bonificacions al preu del combustible. Sí, clar.
6: Muy bueno, no en serio.
1: No va.
6: Para consumir menos, intento despegar el Falcon en bajada.
1: ¿Cómo en bajada?
6: Así lo pongo en punto muerto y no consumo.
1: No, ¿quién no te entiende?
6: Y cuando aterrizo a repostar, conozco una gasolinera muy barata en un polígono de Guisona,
1: claro,
6: donde además de comprar embutido y hacerte el bistec tú mismo allí en unas planchas que tienen, pues puedo compartir.
1: No sabía que tenías. O sigui, compres el bistec i te'l pots fer allà. En tot cas, vostè va en Falcon, però la majoria de la gent no, eh? Per exemple, a part d'explicar-nos això, vol dir que no interessaria més que ens expliqui el tema de les joies de Zapatero.
6: Ah, eso... No. Eso no tiene nada que ver con Zapatero.
1: ¿Cómo que no?
6: Eso es un regalo, efectivamente, para mi persona.
1: Ah.
6: De parte de Salvador Illa, por nuestro aniversario de amigos.
1: Pero una cosa,
2: ¿aniversario excusa, de amigos?
1: Aniversario de usted. O sea, las joyas son...
6: El otro día fue el Día del Amigo en Argentina. Ah. Pues aquí en España lo vamos a inculcar también.
1: Home, doncs si es una excusa, es una bien buena, ¿eh? Porque podría ser aniversario de amigos.
6: El lunes fue el Día del Amigo en Argentina y tuvieron algo que celebrar.
1: Sí, ja ho sabem que han perdut el Mundial, no cal que ens ho recordi cada 5 minuts, eh? Vull dir, jo no soc d'argentí, no foto cara argentí.
6: Lo primero, sí, però... recibo muchos regalos.
1: Val.
6: Y segundo, Argentina.
1: Val. Va.
6: Un collar en concreto, que lo llevo puesto porque me lo regaló un militante socialista muy especial.
1: Ah, caram, qui?
6: Para mí.
1: La Leire, o qui?
6: Pera, querido.
1: Va.
6: Gracias.
7: Però jo sempre he sigut el PSC.
1: No, però d'aquest color, que jo no ho he dit mai. Bueno, si...
6: ¿Cuándo vamos a ir a jugar a los dardos?
1: No, era una broma. Quina
2: ara
1: mania.
2: Ho has dit.
1: Vaig a posar benzina al Falcon, va, i així quedarà arreglat tot l'assumpte aquest del preu de la benzina.
3: Mare meva! Sí. Oh, my God! Oh, my lux!
1: Què passa?
3: Té la más Zapatero, no?
1: Sí, què li passa?
3: Té... collares a paler, a paler, a paler, a paler.
1: Què fa aquí? Que vas estar seguint Rosalía a l'entrevista d'ahir?
3: Home, i tant que sí, clar que sí, amor.
1: Ja, molt bé.
3: Sí, de fet va anar a Televisió Espanyola, però abans li havia proposat jo venir al confessionari meu, saps?
1: Què diu ara? Sí, el confessionari dels concerts, eh? Allò...
3: I tant, molt per supuestis, el que escoltes.
1: Per supuestis, de veritat, hem de dir això.
3: Què?
1: És que no, és igual.
3: Jo
1: no.
3: Tinc el meu moto abecedari, te calles, sí, que per sí, algú sí, sóc ja jo està. La Rosalía i no tu.
1: Molt bé.
3: Doncs eso, dilo.
1: Sí.
3: Doncs que li vaig dir que vingués al confessionari quan vaig anar a Madrid. Mm. Que se dejara de juicios, jueces y tonterías, que eso no va al panar, saps?
1: Molt bé, doncs me n'alegro molt, però crec que els jutges i el mateix Zapatero, que un tema que està sota secret de judici, o com es digui, o que està sent investigat judicialment, no crec que sigui una bona idea parlar allà davant de tothom, al mig d'un concert, sobretot.
3: 16 jutges, un jutjat, menja en fetge d'un penjat. Saps què passa? Que em té por.
1: Qui?
3: Perquè de tants... El Zapatero. Perquè de tants diamants que té, el Zapatero s'ha convertit en una autèntica perla definitiva Full HD 4K, saps?
2: Déu-n'hi-do,
3: Rosalía. Ore azul, ei, aquí...
1: Gràcies, ja està, ja pots retirar-te. Avui tenim un dia bastant tontet, eh?
8: Pere, no, si em ja permets no. explicar una dada ràpidament,
1: doncs si
8: querido.
1: Ràpidament, explica-la ràpidament.
8: Ahir el Barça va presentar la seva segona equipació per la temporada que ve. És de color negre i lila, que dona la casualitat que és el del mateix color que el genoll de Frenkie de Jong.
1: Ara s'explica-ho, de veritat és que... En fi, això... Creu que Oriol, això és una dada, de veritat?
8: Home, i si seguim parlant de Jong, heu de tenir en compte que abans de venir al Barça va sonar pel Lleida, però el jugador va rebutjar l'oferta a última hora perquè es van entremetre aquests l'Atlètic Lleida, que són uns fulano de cuidado.
2: Però llavors jo tinc una embolicada.
8: Amb aquest estafador.
2: Amb l'Atlètic Lleida.
1: Què passa?
8: Francesc.
2: Amb qui hem d'anar?
1: Amb qui hem d'anar?
8: Amb
1: què?
8: Amb la Unió Esportiva Lleida i amb l'Òscar Rubio.
1: Amb l'Oriol Jové, que és de la casa. Sempre anant amb l'Oriol Jové, ja està. Aquest dubte, quin dubte tens?
2: Ara ho has dit.
1: La dada Jové. Moltes gràcies, Oriol, eh? I, sisplau...
8: A disposar, sí, querido.
1: Sí, a veure, més coses. Ahir durant
8: vaig a Molins de Rei.
1: Ves on vulguis. Pròxim, com es diu això? Durant el pròxim Parlament, o no sé quin ple del Parlament, es va aprovar, he dit al Congrés dels Diputats, la jubilació parcial del personal laboral de les administracions de l'Estat. Eh? Sí. Això va ser ahir. Un decret que es va aprovar amb 167 vots a favor, 37 en contra i 144 abstencions, de manera que serà més fàcil jubilar parcialment gent que treballa per l'administració, eh? No tothom, sinó que afecta només una part de la gent.
4: Sí! Jo em vull jubilar.
1: Ja pots jubilar, però de veritat.
9: Però si encara no tens edat per començar a treballar. No has ni començat a fer els deures que hem d'entregar demà. Ens han demanat que dibuixem un gos. Dibuixarem Pere Mas.
4: Sí!
1: A mi no em dibuixis, eh?
9: Mira, mira, Pere, ets un quiso.
2: Pere!
4: Però, escolta... Pere, tu estàs jubilat, tan brada
1: que tens. No, no, no, no estic jubilat. Si estic aquí assegut...
4: Estàs molt cascat.
9: No li digues això, no,
2: però,
9: Martí.
2: Vosaltres, segurament, ells tardaran en jubilar-se. No sé tu, Pere, com ho veus, però és que potser es jubilen amb 80 anys, ells dos, eh?
4: Com és el PSC?
9: Jo no, me vull jubilar ja amb 5 anys.
1: Però, perdona, tal com està el pati, on tenen les cotitzacions i tot això, als 80, com a mínim, als 85, ja us ho trobareu.
9: Bé, bueno, doncs que acabarem tots morts, com diu la de l'eclipsi, no passa res. No, Martí, vés a fer els deures d'inglès.
4: Bueno. Faré un tribut a Fito i Fitipaldis.
1: Bueno, va, deixem-ho aquí.
9: Prou,
1: prou, prou,
9: fora,
1: prou de despropòsits, prou d'històries, de veritat. Ara, puja, puja, fot-li, fot-li. Bueno, és que si sona aquesta sintonia és el moment de pujar el volum dels transistors, fer callar amics, a familiars, als caps, a la feina, si convé. Bueno, aquesta història crec que un divendres d'estiu no treballa ni Déu. A part de nosaltres, la gent ja està al cotxe, anant cap a la costa, sí o no?
2: I tant.
1: O cap al Pirineu, o cap a casa, cap a Pull, o que estan anant.
2: Està tranquil.
1: Que o fent la becaina. Desperteu qui faci la becaina i aviseu els nens, perquè hem de recuperar un moment d'excel·lència extrema, d'excel·lència radiofònica, protagonitzada per l'il·lustre i prou mai ben ponderat Sergi Embudio, del també excel·lent Món Arracó.
10: Bon dia, Jordi.
11: Bon dia, Sergi, què tal estàs?
10: Molt bé, i tu?
11: Molt bé, molt bé, molt bé. Eh?
10: Per què parlem així? Com allargant l'última... l'última sinalà.
1: Però amb qui era això? Què és això?
2: Era amb el Jordi Balaguer, perquè fan aquest concurs cada divendres, sí? Que es diu Troba'ns per Catalunya.
1: I què parlen, com si estiguéssim a P3, o què és això?
2: Jo crec que...
4: Sí!
1: No, de veritat.
2: Sí, s'han deixat anar i mira, i ha anat així, ja saps que és tot naturalitat.
4: És el meu cosí.
1: Doncs qui és el teu cosí?
4: L'Embudio.
1: L'Embudio és cosí teu? Ah, sí?
4: Sí.
1: Per què?
4: Per part d'un amic del meu pare.
1: Ah, sí? Molt bé, mira. Doncs ens alegrem, tu. Potser per això estàs enxufat aquí a la ràdio. En fi.
4: Sí!
1: Vale, ja està. Una llistó magistral, un dia més de la ràdio. Nosaltres callem i escoltem a l'Embudio i el deixem tranquil perquè ja té el cap de setmana, primer cap de setmana merescut. Fins dilluns a les 7 del matí que estarà allà mentre nosaltres estem encara al llit.
2: Clar.
1: Doncs fent el programa.
2: A veure si va al súper aquest cap de setmana perquè se m'ha dit que té la nevera buida i havia d'anar dilluns i no hi ha anat encara.
1: Se m'ha dit que té la nevera buida. Que parles de la nevera a l'Embudio?
12: No tenia una docena de huevos?
1: No, no, con un parent és suficient. En fi, sisplau, fem una trucada suïcida, no?
2: Sisplau.
1: Per qui encara no ho sàpiga, la Yael té aquí un bombo en tot de telèfon. Ah, hi ha el telèfon del president Illa, eh? Un dia sortirà el president Illa i haurem de trucar-lo i no sabrem quina cara fotre. Espero que no es cabregi, si passa això. Ei, ja tenim la bola. A veure què li toca avui. Ah, mira!
2: Un molt querido, estimat.
1: Molt estimat, eh? És una persona
13: no,
1: molt estimada.
13: Soltarem les millors cançons al moment.
1: No, espera't. Ara vaig a marcar el seu telèfon i, des del meu mòbil, poso l'altaveu, la rambo.
2: Ai, no, sempre se't cau, has d'anar amb compte amb el micròfon.
14: Oh, sí, és que no es pot fer més boomer, la veritat.
1: No, fem una cosa, és que el Marc Espejo, si no et molesta, el Marc Espejo és el nostre operador de so. Aquest micro, el peu de micro, balla. Llavors anem a collar-lo.
2: Sí, és curiós, perquè és el que més balla i és el...
1: Sí, amb la clau de la bústia.
9: Sí,
1: amb la clau de la bústia a casa. Veus, li fots un giro, això, vas collant. Ah, però s'ha aguantat l'altre. Merda, no he fet una altra. Si no aguantem l'altra banda, d'algú té una clau? Va, ja ho arreglarem. Clar, si no es subjecta l'altra allà, va girant el buit, diguéssim. Doncs deixem-ho. De moment, ara entenc per què...
2: Sí, l'art de Cimentov potser ens podria ajudar,
1: exacte,
2: però clar.
1: Exacte, no, no, millor.
15: Més a Òscar de Mantenimiento, por aquí, o está viendo volar aviones?
1: No.
2: No, dic perquè, com que ha fet el Camp Nou, potser...
15: Que venga el Òscar de los aviones.
1: El qui, l'Òscar de los aviones? No, fotem el tonto, sisplau, que estic a punt de fer la...
2: Centrem-nos.
1: Estic trucant ja, eh? Posa l'altaveu, vinga, ala.
2: Ai, compte.
1: Si no l'agafa. Jo crec que està fent la migdiada, aquesta hora. Estarà fent la migdiada, segur.
12: O conduint.
1: Perquè matina molt. Ep!
16: Hola. Estava en directe, però...
1: Home, clar que estava en directe. Si estic fent el programa, que no estàs escoltant-me?
16: Ara mateix no, perquè estava tenint una conversa aquí al cotxe.
1: Ah, ojo! No,
2: Amb
1: qui estàs tenint la conversa?
16: Estic portant una gran professional de la casa a Vic. de la seva família. Estic fent d'Uber. Estic amb Carla Meléndez del Departament de Màrqueting.
1: Ojo! Un aplaudiment per Carla Meléndez. Per tant, ja està clar que estàs amb algú de la ràdio. I per tant, que ets algú...
4: Sorteando entradas.
1: No, és algú de la ràdio. Bueno, sí, l'heu reconegut,
10: home, és molt fàcil, no?
1: Sabeu qui és, no?
2: Ernest Codina! Ernest Codina!
1: Ah, Matina Codina! Però, Ernest, una cosa, avui has fet programa, tu, no? Tu encara estàs, diguéssim, als RAC 105, penqueu una setmana més, no, diguem-ne?
16: Sí, això és un tema de recursos i de distribució dels festius.
1: Molt bé.
16: Nosaltres fem festa per Nadal i algun pont.
1: Amigo.
16: Tinguem una setmana més a l'estiu, però crec que molt intel·ligentment. A mi m'agrada.
1: Exacte, l'alegria de saber que tothom està de vacances a la ràdio. Bueno, és de RAC1, que clar, no sé si som els cosins grans o què és RAC1 en relació als RAC 105, els gamberros... Bueno, els gamberros sou vosaltres, no? Els de RAC 105 representa.
16: Jo crec que hi ha molts gamberros... A
1: totes dues bandes. Val, per
16: sí,
1: tant...
16: Jo crec que nosaltres som una mena d'apèndix de RAC1 i sobretot RAC1 per nosaltres és una referència.
1: Ara, no empecemos a fer peloternos aquí, eh? Perdó, ja se m'ha entès.
2: Bueno, propers bolos. L'Ernest no té bolos.
1: Tens
2: i
1: bolos, Ernest? Bueno, primer, estàs començant vacances o la setmana que ve encara vindràs per aquí?
16: Ara mateix porto de vacances unes 3 o 4 horetes. Per tant, soc un home molt feliç.
1: Bueno,
16: molt
1: estàs fent de taxista a la ràdio. Escolta, i tens bolos? Tu fas de DJ? Jo t'he vist fent de DJ.
16: Sí, aquesta nit, qui ho vulgui, estic a la Festa Major de Santa Cristina d'Aro.
1: Hombre!
16: Sí, obrirà la nit Mamaduixa, després seguirà amb un DJ i remataré jo la nit, que vaig de 3 a 5 de la matinada, una hora bastant tronera en general.
1: Home, perdona, com t'ho fas, això? Com aguantes fins a aquella hora? Què vas fent?
16: No, ja sé, no et pensis que em drogo, que ja sé que vas parlar pel camí dels estudiants.
1: No, perdona, però jo no he dit això, tio. Jo només preguntava com aguantes fins a aquella hora.
16: No. Aquesta tarda fotré una migdiada de campionat d'aquelles èpiques que et despertes i estàs completament desorientat.
1: Sí.
16: I després a mitja tarda pujaré, me'n vaig a sopar amb tota aquesta gent que avui actua a Santa Cristina d'Aro.
1: Ah, amb el Mamaduixa, dona-li records.
16: No, Mamaduixa crec que no vindrà perquè és el primer i llavors hauria de sopar molt ràpid. Però sí, en part de l'estaf d'aquesta gent sí. I demà estic a Sant Jaume de Llierca, que és a la comarca de la Garrotxa. Farem una ruta per Catalunya ambientant i diguem-ne, posant una mica banda sonora a les festes majors d'aquest país.
1: I diumenge tens bolo, ja que estem fent totes les danses dels bolos.
4: Això. Domingo por la noche.
16: Diumenge a la tarda, perdona, diumenge és la festa major del meu poble, Sant Miquel de Balanyà, a la comarca d'Osona, i aquest diumenge faig dinar familiar. A la tarda hi ha quina, el clàssic bingo de la festa major, que no toca mai, això t'he de dir que jo...
1: Un puto no té volta, sí.
16: Sí.
1: Bueno, en fi, escolta'm. Sí, no, llavors què?
16: Perdona, que a la nit actua el teu company d'aquí del programa, l'Edu Mutante, a dos quarts de deu.
2: No, encara.
1: No, et porta el molt desgraciat per tota la setmana recordant-ho. On actua i a quina hora?
16: És diumenge, Sant Miquel de Balanyà, a la comarca d'Osona, Edu Mutante i el seu show.
1: Bueno, que pagui, tio, que pagui, que passi per finestra. Bueno, quina hora? A quina hora ja, per saber-ho tot?
16: No, dos quarts de deu de la nit.
1: On l'aniràs a veure, no, suposo? Ja que és el teu poble. Molt bé,
16: la primera sí.
1: Molt bé, una última cosa, abans de penjar. És cert que el pastís que ens estem fotent tots és de RAC 105? Que es podia agafar? És que hi ha un pastís de xocolata i trufa, perdó, nata i trufa, sí. Molt bo, que ha aparegut per allà, al menjador.
16: Sí. Estaran molt contents aquesta gent que són patrocinadors del Matina Codina. Són una empresa que fa, diguem-ne, que té genera material de repostaria sense gluten,
1: sí.
16: I es diuen delícies sense gluten, que són productes 100% sense gluten.
2: Els melindros també?
1: Els melindros, diu que hi envien uns melindros.
2: Boníssim!
1: No, doncs ja està, havent-hi una arrasada aquí com si fotés un any que no menja ningú en aquesta casa, tio, de veritat, eh?
16: Us ho mereixeu.
1: Molt bé, maco. Doncs escolta'm, merescudes les teves vacances, que tinguis un molt bon estiu, i ja està, i a fer de DJ, que és una altra de les coses.
16: Que digui adéu la Carla Meléndez.
10: Sí, home, que digui alguna cosa.
1: Ah, Carla, Carla.
17: Aquí soc. Digues.
1: No, que diguis adéu. Diu que has de dir adéu, doncs digues.
17: Adéu, nosaltres ens veiem dilluns. Jo dilluns encara treballo.
1: Magnífic, doncs ens veiem dilluns. Un aplaudiment per tot plegat, perquè és Uber. Déu-n'hi-do, eh? Que vagi molt bé, bon estiu a tots. Va,
16: adéu, família.
1: Adéu.
2: Va,
1: La cançó brusca.
2: Exacte, la cançó brusca. Ah, més que jo treballava amb l'Ernest.
18: Que pesada, treu un CD ja, tanta cançó.
2: Mira, avui escoltarem el següent.
1: Què dius? Home...
2: Si antes te hubiera conocido. És la Karol G, que avui hem sabut que li donaran una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. L'estrella també la rebran l'actriu Lisa Kudrow, que és la que feia de Phoebe a Friends, l'actor Pedro Pascal o també, fins i tot, en David Guetta.
1: Carai, tu.
2: Molt de divendres.
1: Estem molt divendres. Estem molt divendres, sí, sí. Molt bé, molt animat.
2: Què passa, Rosalia?
18: Ai, ai, Karol G, eh? Em geda gens d'enveja. No em fa cap ni una d'enveja, tu. Ai, a mi no em cal una estrella al terra, perquè sóc jo ja una autèntica motomami. Mm. Per això, i perquè vaig tan sobrada, que m'he comprat una estrella de veritat. Bé, una constel·lació sencera.
2: De debò?
18: Sí, sí, ara jo no es dirà Ossa Major. Ara es dirà Moto Ossa Saoko Major. Dilo, tra, tra, si no és mío.
1: Ja que mencionem tant RAC 105, vols que espiem què estan fent o no?
2: Podem fer-ho?
1: Clar que podem fer-ho, o sigui, home, si estan aquí, estan a l'habitació al costat, a l'estudi aquí al costat.
18: Menjant malindros.
1: Puja, puja, puja, què està fent?
2: Això
1: sí, clar. Llàstima que no estiguin parlant ara.
2: Ara
1: no hi ha
2: ningú.
1: Ja ens hi home, hi ha un...
2: Però podríem...
1: Jo. Que n'hi ha ningú, no?
2: Dir, ara mateix no hi ha una persona.
1: Sí que hi ha una persona.
12: Està Enric Font.
1: Sí, sí, sí, de veritat, o sigui... El que passa és que està sonant una cançó, aviam. O sigui, quan parla, parla un senyor. I quan no parla, sona una cançó. Sí. Ho entens? Sí. Entens la diferència, tu que havia estat?
18: Doncs ja podria cantar el senyor.
1: El senyor
18: si no,
1: no
18: per què està?
1: No, perquè això sonen les cançons.
2: Molt contenta, de que estigui sonant RAC 105 a RAC 1.
1: Ho tornem a posar, quan tornem a fer la cançó Brusca dilluns, a veure
2: posarem
1: si enganxem que parla algun pàjaro de RAC 105. Hauríem de saber el nom també, però ja, bueno, saps, podríem interconnectar els estudis i preguntar-li, però...
2: Però podríem parlar amb aquella persona i ens podria sentir?
1: Sí, es pot fer, oi que es pot fer? Però no, no fotem, a veure, no sortirem
2: ha
1: nosaltres
2: per... Ha fet una cara, el
1: no
2: tècnic de so.
1: No sortirem per RAC 105, perquè encara la gent...
18: Voleu fer de tot menys treballar, vosaltres.
1: Va, no, avancem. Que tenim aquí el nostre estudiant en pràctica i tenim tot un seguit de coses. Aquí volem saludar... Oh, no.
19: Muy buenas tardes y saludos cordiales. Cuando pasan 22 minutos de las 4 de la tarde para contar, cantar y narrar lo que está pasando en el Tour de Francia.
1: Vam quedar que no.
10: Se queda molt.
1: Sí. ¿Quan queda, però?
19: Etapa marcada con letras de fuego para ver quién le pone el cascabel al gato. De momento, a esta hora de la tarde, hay un grupeto de 30 corredores escapados. El maillot amarillo a 4 minutos 20. Y desde esta radio, desde esta emisora, la gran etapa Puerto de Montaña, Le Port de Montaigne, con una ascensión de 13,8 kilómetros. Hoy atacando directamente desde el puerto de las Indias y Le Petit Écolier hasta subir al temible pico de la Courbe de Bouyer, encabezando el pelotón Don Tadej Pogačar y Parera del equipo del CAS Naranja. No, sí, conocemos la situación de la carrera en este punto del trazado. La serpiente multicolor. Conectamos con nuestro enviado especial en Francia, nuestro jorobado de Notre Dame, Don Martí Puc, coma y Parera del Tensa Fejit.
1: No,
19: Don Martí, ¿nos escuchas?
1: No.
19: No hay nadie en la cuneta. Nos vamos con la Moto 1 a vista de pájaro, nuestro señor del helicóptero, bajo las aspas, don Alejo Pintanel.
1: No,
10: tampoco es.
19: Alex.
1: No, prou.
19: ¿Tenemos a alguien?
1: No, que ven cada que no faríem el Tour de França.
19: En fin, no esperaba tener que recurrir a él, pero sí. Pau Bonastre, detrás del pelotón.
2: ¿Qué
19: sabemos de la etapa, don Pau?
2: Però per què, si el Pau no entenc.
10: No, avui treballa de nit.
19: Albertito Balsa, situado en la Moto 2, en el sprint sí, cronometrado.
2: Jo l'he vist aquí fa un moment.
19: Albertito.
10: No. Girat.
19: És lamentable, és tedioso. No. Y si tienen que rodar cabezas, rodarán cabezas.
1: No rodarán cabezas.
19: Pero esto es una mierda.
1: No, sisplau, no parla d'aquesta manera. No rodaran cabezas. I veiem que no fèiem Tour de França, a no ser que passés una cosa molt gruixuda. Estan a mitja etapa, que tampoc cal aturar la ràdio per aquest motiu. Va, tu, saludem a un dels nostres dos estudiants en pràctiques, en Noel Guarnido.
20: Guarnido, Pere, Guarnido.
1: Guarnido, això, no Guardino.
20: Guarnido.
1: Bueno, Guarnit, com ho hem de curar?
20: Queden 25.
1: 25 què?
20: 25 programes perquè t'aprenguis el meu cognom.
1: Bueno, ja el d'avui 25. Bueno, clar, comptant aquest 26, però sí, efectivament, 25.
20: Sí, però avui ja,
1: bueno, no
20: t'ho
1: posis estupendo perquè potser et ventilem la propera setmana, eh? Vull dir que si intento...
10: Home, no.
1: Aquí, sí.
20: Hosti, la, què exigeix?
1: I a la Judit també la podem ventilar. La
20: escolta, no amarguem el divendres.
1: Espejo, Judit Espejo, no, es diu?
20: No, va,
1: es posa. Bueno, es posa Espejo, més o menys.
20: Sí, va. Quasi. És divendres i el cuerpo...
1: Hi ha una E i una S. I una O.
20: El 75%.
2: Sí. No, 80. Sí, sabem que el teu cervell no dona
1: permís. Deixeu parlar al pobre Noel, sí. El teu cervell, mira, no fem comentaris, que ja ha quedat bastant demostrat.
20: No sé,
1: ni de fer una recepta. Digues, Noel.
20: Deia que estem a divendres i el cuerpo lo sabe. Encetem el cap de setmana i vull parlar una mica del cap de setmana. Avui no estic gaire emprenyat, però sí que vull posar sobre relleu a un personatge.
2: Mm-hmm. Sí.
20: Hi ha gent que va a missa de 12 i hi ha gent que cada diumenge no va a missa, sinó que va a buscar el pollastre de la una.
2: Sí.
20: Perquè és per complir el seu deure espiritual.
21: Jo a veces también voy a buscar el pollo a la una.
1: No, aquest és un altre pollo. Va, no comencem d'aquest color, sisplau.
20: Penseu que el ritual és exactament el mateix que anar a missa.
1: Sí.
20: Es vesteix una mica millor,
1: sí,
20: fa cua en silenci,
1: sí,
20: saluda els veïns,
1: sí,
20: i marxa amb la sensació de pau interior que només et dona el fet de saber que avui no hauràs de cuinar. Per aquesta gent, la rostisseria no és un negoci, és una parròquia.
1: Sí.
20: Ja només falta que al marxar el Manolo, que és propietari de la rostisseria, el Lolo tiene un pollo...
1: Ai, Déu, per favor.
20: Li faci la creu...
1: Però això t'inventes, no?
20: Vés a saber. Bueno. Li faci la creu al front amb el suc oliós del pollastre i li digui... Podeu anar en pau
1: Manolo,
20: i amb patates.
1: I amb Manolo. No, va, no siguis irreverent. Molt bé.
20: Ara bon cap de setmana, guapos.
1: Ah, bueno, no s'ha acabat el cap de setmana, maco. Que ja t'ho queda tota la tarda, no?
2: Així,
1: no, és de veritat, maco.
20: Em quedo una estona per redacció.
1: Maco, cap de setmana, maco.
22: Què passa amb els macos d'aquesta casa? Deixa el nano jove que no vol treballar.
1: El concurs, sisplau. Endavant amb el concurs que avui ja tenim. Regalem el doble de premis, eh?
2: Així és.
1: Bona tarda, Lívia Discípio. Estima els sons del món a Ciutadella de Roses.
2: Així és. Aquesta setmana hem estat repartint una entrada doble cada dia i avui, que és divendres i el divendres fa festa, reparteixen dues entrades dobles.
1: Doncs ho tens, eh?
2: Dos de vosaltres avui us en portareu dues entrades dobles pel concert del 31 de juliol, on es reuniran en un mateix escenari els Amics de les Arts, que celebren 20 anys, Blaumut amb la seva gira de comiat i Ramon Miravet amb el seu saber fer mediterrani.
1: És un tros de bolo, eh?
2: És un gran escenari amb molts grandes.
1: Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet.
2: Així
1: que podríem anar-hi.
22: Però sí, si el blau està mut, com cantarà?
1: Bueno, és el nom del grup. Hilarín, és el nom del grup.
2: Tenim el WhatsApp del programa petat de notes de veu amb els vostres acudits preferits. Mm-hmm. Recordem el mòbil del programa perquè els oients se'l puguin guardar i participar en els pròxims sortejos. És el 680 70 70 60. El recordem com sempre, 680 70 70 60.
1: Anem a escoltar... És que saps què passa? És que podríem que em van passat.
2: Digues,
1: el Noel és alumne de la Melero.
2: Què dius?
1: Clar, què vol dir clar?
2: M'ha escrit,
1: és un estudiant en pràctica, resulta que té professor la Melero, que la Melero.
2: La Melero també va ser professora.
1: Ens deu estar anant en cotxe i li deu saltar la ràdio i ens està escoltant. Helena, vine al programa, de veritat, sí o no?
2: Sí,
1: qui
2: Helena.
1: Qui vota que vingui al programa?
2: Jo
1: vota.
2: Qui no vota? Està amb l'Helena. Jo
22: escolto cada dia.
1: Rosalia, és un tema de sororitat, no?
22: Però sí, jo sóc la Pilarina.
1: No,
22: què vols amb mi, què vols?
1: Exacte, que vull que la Rosalia li demani a la Melero que vingui.
22: A veure, Melero, amb Emma de Motomami. Vine aquí, ja, a passar fred, aquí dins d'aquest estudi de merda, però que hi ha gent molt simpàtica que et vol veure, vale? Sí o no, bandida?
1: Vinga, ja queda convocada.
22: Dilo. Són 5 euros, eh?
1: Estem a mig concurs. Hem dit que avui regalem dues entrades dobles per aquest superconcert que es farà la setmana vinent, el 31 d'agost,
2: el 31 de juliol,
1: disculpa. Va, anem a escoltar, o escoltem directament els quatre acudits, i dos d'aquests se'n van de pet al concert.
2: Exactament, el primer és el Juanca, de Vegas.
23: Diu, carinyo, portem 24 anys de casats i sempre em corregeixes, eh? Diu, portem 23, va, no dic.
1: Se m'està fent llarg, eh?
2: Anem amb el segon, no?
1: El casament, sí, dona, sí.
2: Anem amb el segon, que és el Miquel de Sant Hipòlit de Voltregà.
1: Ai, mare.
24: Escolta, Paco, dius que es troben pel carrer, diu, escolta, Paco, diu, tu t'agradaria participar en un trio? I en Paco diu, home, pues sí, aviam, un trio, sí, home, aviam. I li diu, doncs corre, que a casa teva ja han començat.
2: Anem amb el tercer, anem amb el Santi de Girona.
25: Us explicaré un acudit que almenys té 50 anys, és de l'Eugenio, ras i curt, i diu... ¿O saben aquel que es un tío que entra en un velatorio y diu, lo siento? Diu, no, déjelo tendido, tal como está.
1: Home, avui hi ha nivell, eh? Hi ha més nivell que de costum.
18: Sí, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Llevan los míos.
1: Sí,
0: exacte. El Liantes también era mío, todo.
1: Bueno, és igual, però és bo, és bo, és bo. I el quart?
18: Anem amb l'últim, amb l'Ivan de Mataró.
3: Una mica d'altra... Saps que 10 de cada 30 persones deixem la cervesa per primavera? I l'altre li diu... Un terç? I diu, vinga, va, sí, cony.
18: Bastant bo, també. Anem amb els guanyadors?
1: Sabiguem que són, recordem, eh? Dobles guanyadors, dos entrades per cada un d'ells. Vaja, s'ha entès perfectament.
18: Els guanyadors del concert del 31 de juliol són...
1: Emoció.
18: El Santi de Girona i el Juanca de Vegas. Felicitats a tots els guanyadors de la setmana. Podreu gaudir d'aquest superconcert del So d'una Generació amb els Amics de les Arts Blaumut i Ramon Miravet. Si no has sigut un dels guanyadors, recorda que encara queden entrades disponibles a sonsdelmón.cat.
1: Que paguin, que cobrin i que paguin, però també poden participar al concurs. Si aconsegueixen l'entrada i van de franc, si no, no se la poden comprar. Per cert, abans de passar les notícies amb el Jordi Claret, que no sé si l'hem saludat. Claret, com estàs?
5: Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, com estem?
1: Doncs dona't per saludat convenientment. Vols que saludem algú més, a la Melero i tot això?
5: Doncs ja està saludat.
1: Abans d'entrar, estem, atenció, estem intentant localitzar dues persones atentes al telèfon, que ho dic per la ràdio. Sembla bé o no?
18: Sí, sí.
1: Marta i Lívia?
18: Sí, sí. Perfecte. Digues, però.
1: Estem intentant... Heu vist aquest vídeo? D'una senyora de Gràcia que diu...
18: El que vam comentar ahir,
1: sí. El vídeo de la senyora de les Festes de Gràcia, que tan mona ella, diu, escolti'm, a qui no li agrada deixar les Festes de Gràcia? Ja ho sabia quan es va comprar el pis. Volem parlar amb ella. I sabem com es diu. I l'hem intentat localitzar per mil bandes, però no acabem d'aconseguir acabar parlant amb ella. Si algú la coneix, que ens truqui ara al 902-477-100. 902-477-100. És una senyora, com dic, que surt un vídeo de BTV, de les notícies de BTV,
18: sí,
1: on es parla de les Festes de Gràcia i de les molèsties, i ella diu, escolti'm, és una senyora d'una certa edat, que diu això. I es diu, sabem que es diu, Pilar Romero. Per tant, si algú
18: veïna
1: coneix...
18: de Gràcia.
1: Veïna de Gràcia. Pilar Romero, una senyora de Gràcia, molt simpàtica i molt mona ella. Si algú la coneix, que ens truqui a la ràdio. O bé, també sabem que la seva filla es diu Cristina Pellicer Romero.
18: Així
1: tranquils,
18: és.
1: No passa res. No és res dolent, no és, un... és res bo. Ningú ha pres mal, que ningú s'espanti. Que diuen, ha dit el teu nom per la ràdio.
18: Escolta...
1: Si algú coneix a la Pilar Romero o la Cristina Pellicer Romero, que és la seva filla, que ens truquin al 902-477-100.
18: I si nosaltres... Si els hi fa molta cosa, això de trucar, perquè els joves, això de trucar els hi costa.
1: Sí?
18: Canvien un missatge de WhatsApp.
1: Correcte, tens veritat.
18: Al 680-70-70-60. Exacte.
1: Molt bé, doncs...
18: Vull fer un petit apunt. La peça gravada és al carrer Verdi, així que creiem que pot ser veïna d'aquella zona de Verdi.
1: Molt bé, perquè la van enregistrar, li van fer la pregunta, bueno, potser anava a comprar o anava per la zona, però vaja, és del centre de Gràcia. Fa pinta de ser una senyora de Gràcia.
18: A més, ens han dit que els hi sona, ella,
1: sí,
18: però...
1: és una senyora molt ditxeratxera, molt mona i molt simpàtica. I volem
18: així
1: parlar
18: és
1: amb ella, perquè al final els he dit aquesta colla dels expats, escolti'm, vostès quan es van comprar el pis ja sabien que venien a viure aquí. Gràcies. Un vídeo de Barcelona Televisió, de BTV, que se li diu ara. Bueno, sempre s'ha dit així. I ja està. Recordo el contacte que ens ha dit la Yael, el
18: 680-70-70-60.
1: I el 902-477-100. Esperem, si algú coneix a Pilar Romero o Cristina Pellicer Romero, ens fareu molt feliços. Us regalarem alguna cosa. Tenim tasses o bolis?
18: Alguna coseta.
1: Alguna cosa de recurs. Si no, robarem a la taula del
5: vestit. Un tros de pastís. Si no,
1: un tros de no, tros de pastís. No. Ja buscarem. Ja farem un bon regal. Vinga, les notícies, ara sí. I les notícies venen carregadetes. Avui són 2:45 de la tarda. Tenim una última hora, una notícia que s'ha conegut fa molt poca estona sobre l'amnistia i sobre les reticències que tenen alguns a aplicar-la o no aplicar-la. Hi ha una mica de xup-xup permanent sobre aquest tema. És que el Tribunal Suprem ha decidit aplicar, atenció, el Suprem, que eren els més reticents a aplicar l'amnistia, a 8 encausats pel procés, entre els quals hi ha els membres de la Mesa del Parlament l'any 2019, que aleshores la presidia Roger Torrent.
5: Sí, es tracta del primer cop que el Suprem aplica l'amnistia i ho fa amb quatre causes diferents. D'una banda, tres manifestants condemnats per desordres públics per protestes posteriors a la sentència dels líders independentistes han quedat amnistiats. També ho ha fet així l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, que va atribuir-se competències de les escoles per fer possible l'1 d'octubre. I, com bé deies, els quatre membres de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, Eusebi Camp de Pedrós, Josep Costa i Adriana Delgado, tots ells acusats d'un delicte de desobediència greu.
1: El que és rellevant d'aquesta qüestió és que per primera vegada, el Suprem, que se'l nota molt reticent a complir la llei, particularment la llei de l'amnistia, doncs l'ha aplicat. A veure si segueix el camí per una altra banda. A més, això passa el mateix dia, casualment, que el govern de la Generalitat ha reclamat al Tribunal de Comptes que també apliqui l'amnistia d'una vegada per totes.
5: Exacte, l'executiu insisteix que està obligat a actuar d'acord amb el marc legal i amb el que ha dit tant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea com el Constitucional, que també va avalar aquesta llei d'amnistia. Ara bé, de moment, el Tribunal de Comptes continua sense moure fitxes i allarga els terminis. Aquesta mateixa setmana ha donat, de fet, 10 dies més a les

0: podrien arribar a incorporar 20.000 habitatges protegits en aquest termini de 4 anys. L'han defensat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
1: Persegueix un objectiu que compartim, que és el de l'ampliació del propi parc protegit. Per tant, estic convençuda que hi haurà un bon diàleg i una bona negociació.
2: El que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans. Aquí tots els sectors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
0: Ara el PSC i els comuns registraran aquesta proposició de llei al Parlament amb la voluntat d'accelerar-ne al màxim la tramitació. Queda per veure si Esquerra els hi dona suport perquè la mesura finalment sigui una realitat.
3: I a tot això tenim el president Salvador Illa, que està viatjant i volant cap al Vietnam.
0: Sí, un viatge institucional que el portarà pel Vietnam i també per Singapur i que arrenca oficialment demà. Té per objectiu reforçar les relacions de Catalunya amb el sud-est asiàtic. Illa arribarà de matinada a Hanoi, on l'espera una agenda plena de reunions comercials i polítiques. Trobarà amb empreses catalanes, agents econòmics locals i també amb representants dels governs dels dos països.
3: Doncs estarem informant la setmana vinent d'aquest viatge al Vietnam, que en un principi està previst que el president de la Generalitat. I...
4: Bueno, mi querido Pera, sí. Si quiere quedarse unos días más por el Vietnam, que se quede.
3: No, home, aviam, senyor Sánchez, és un viatge institucional. Vull dir, primera, que està pagat amb diners de tots i tampoc cal allargar-lo així sense més motiu i perquè vostè li doni la gana.
4: Tranquilo, mi queridísimo socialista.
3: No, prou, de veritat.
4: Si és per el tema del dinero, sí. Que Salvador no se preocupe. Sí. Se lo pago yo. Aún me quedan algunas chistorras que no sé cómo repartir. ¿Quieres una? Jael, no. ¿Tú quieres una chistorrita?
3: No, va, prou.
4: Poco hecha.
3: No volem xistorres. Però
4: bé, Edita, prou. Com a ti te gusta.
3: Però per què no vol que...
4: Tiernes.
3: Però per què no vol que Salvador Illa no torni?
4: Bueno, mi querido Pera, sí. A mí ya me va bien que Salvador se tome unas vacaciones.
3: ¿Sí?
4: Así puedo aprovechar y ponerme las pilas con el tema de la Generalidad.
3: No.
4: Que hay algunos agujeros en Cataluña, bueno, que hay que tapar. I jo, si hay un agujero...
3: No, va, prou. Vostè, però vostè no era tan amiguet amb Salvador Illa, que se'n van de vacances junts.
4: Pera, tenemos una relació muy estrecha, sí? Pero no tan estrecha como la que tienes tú con el PSC.
3: Bueno, prou d'aquest...
5: Jo sempre he sigut del PSC.
3: Prou, podem esborrar això del Dalet d'una vegada per totes?
6: No. Diu que no.
5: Jo sempre he sigut del PSC.
3: Va. Més enllà d'això, silenci. 16:38 de la tarda, per tant, 16:45. Ho he dit bé, no? Sí, 16:45 de la tarda. Tenim un compte enrere, eh? Perquè avui falten exactament 19 dies, ui, si no ens hem equivocat redactant la notícia, que jo ja dies que ho penso.
7: Tens dubtes tota l'estona d'això.
0: Sí, no, 19 dies exactes.
3: És que si em foto comptar-lo, segur que no quadra.
0: I jo els he comptat.
3: Ah, no, sí, sí, que hi ha
0: el
3: una
0: Pablo
3: persona que... Ho hem comptat bé, sí, sí.
8: Jo no ho he comptat.
3: Va, veus, veus?
8: Jo confio, ja confio en el teu equip.
3: Què fot el convidat aquí? Hi ha arribat el convidat? Tio, et falta mitja hora per actuar, eh? No, no, bé, bé, i s'ha posat el control. Ah, ens vols veure, perfecte.
7: Ens està controlant.
0: Sí, no veig.
3: Sí, sí, ha entrat el control.
8: Ha traído merienda.
3: Sí, has portat halà.
7: I per nosaltres no.
3: Quin rata.
7: Que fort.
3: Bé, ara ho aclarirem. Quini. De moment no diem qui és.
4: També el puto el nou xata.
3: Va, que estem amb els 19 dies. Falten 19 dies per un dels principals esdeveniments de l'estiu, segurament el més esperat, que és l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, que és un fenomen excepcional que es podrà veure gairebé en condicions immillorables, vaja, totalment, des del sud de Catalunya. L'expectació és màxima i el govern s'ha preparat i comença a escalfar motors.
0: Sí, és un esdeveniment únic i que el govern té marcat en el calendari d'estiu perquè promet atraure milers de persones. Per això avui han presentat el dispositiu especial de mobilitat i de seguretat que tenen preparat per l'ocasió. Hi haurà afectacions a les carreteres, sobretot al camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent, des d'on el fenomen es podrà veure millor. Hi ha, de fet, 23 punts d'observació oficials. L'eclipsi durarà entre uns 20 segons i un minut i mig i es podrà contemplar entre 7:45 i les 9 del vespre. Es podrà veure des de qualsevol punt del país, de forma parcial, però al sud i en aquestes zones que ara comentàvem, la sensació serà pràcticament d'apagada total. Això sí, si aquell dia les condicions del cel acompanyen. És, però, un fenomen gairebé insòlid. El primer eclipsi de sol total visible a la península és el primer des de fa més d'un segle. L'últim va ser l'any 1905.
3: Doncs sí, ha plogut una mica des d'aleshores. I qui ha estat al Palau de la Generalitat seguint amb tot luxe de detalls aquesta compareixença, aquest briefing que li diuen ara, és el cap de societat de la casa, el Benet Iñigo. Aquí saludem. De cos present, aquí el tenim, Benet.
9: Hola,
3: moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
9: Bona tarda a vosaltres.
3: T'has passat bé, Palau?
9: Normal.
3: Normal, normal. Bueno, a veure...
7: Quines
3: a veure,
7: preguntes,
3: bueno,
7: Pere?
3: No, calma, vull dir que una roda de premsa de govern és un totxo, en canvi aquesta és més divertida. Aquesta.
9: És més divertida, ha passat molta gent per l'escenari, que sempre ho fa tot
3: ah, sí?
9: Més dinàmic.
3: Ah, molt bé.
9: És veritat que... Portem tant de temps parlant de l'eclipsi que hi ha moltes de les coses que ens han explicat més o menys ja s'han anat dient, però bé, hem repassat.
7: És un... No parlat de la mort.
3: No, no morirà
9: no.
3: Ningú.
9: Olivia... No,
7: Olivia
9: no,
7: portarà
3: l'eclipsi. Olivia Làctia. No, l'eclipsi. És que tenim una científica aquí que té una tendència catastrofista. Deixa que parli l'expert i si vols dir alguna cosa...
7: 19 dies, 51 minuts, 5 no. Segons, 4 no. Segons.
10: Que més 3 segons, 2 segons!
3: Olivia Làctia, sisplau.
7: Agafa Benzolín,
3: no, silenci. Aviam.

0: Primera qüestió. La principal preocupació, aparentment, és la mobilitat, almenys segons
1: correcte,
0: ens explicaràs sí. l'acte seguit. Quines afectacions de trànsit es preveu el govern en aquestes zones privilegiades on l'eclipsi es veurà al 100%? Perquè a Catalunya es podrà veure tot arreu, però al 100% només al sud del
1: país. Sí, Terres de l'Ebre, comarques de Tarragona i part de les comarques de Lleida. Mm-hmm. Això què vol dir? Que hi haurà milers de persones que ja seran allà i milers de persones que aniran cap allà per restar aquell minut d'eclipsi en aquestes zones. I això què vol dir? Col·lapsar la P7. Per tant...
0: Home, que ja està col·lapsada sempre, vull dir que no cal molta cosa per col·lapsar.
2: Un dia més en l'oficina.
1: Sí, Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, explicava que a la part de l'Ebre de la P7, que té dos carrils allà, té una capacitat d'absorció de 3.000 vehicles per hora. I de normal hi arriben 2.500. Per tant, diguem-ne que poca capacitat més hi ha d'augmentar el trànsit. Llavors, el dispositiu de trànsit què pretén? D'una banda, que la gent es dirigeixi als punts, diguem-ne, més habilitats. Després podem parlar de quins. Perquè si tothom comença a anar al Poblet de no sé on i comença a col·lapsar carreteres secundàries, doncs serà un problema de trànsit. I després, per descongestionar la P7, tothom que vulgui anar a veure l'eclipsi des de comarques de Catalunya Central o de Girona, en lloc d'agafar AP7 avall, recomanen agafar la C25, travessar i anar cap a les comarques de Lleida, no tant cap a l'Ebre, Tarragona, o agafar la 2 també per anar cap a aquesta zona de Lleida, que és, diguem-ne, més fàcil de distribuir
0: a la gent, reparteixi més.
3: Això mateix, que tothom cardi el camp.
0: No, sisplau.
1: De fet, a mi hi ha una cosa que m'ha sorprès, que és que s'ha dit, bé, s'ha de descongestionar la P7, com menys cotxes millor, i a més, que ningú se li acudeixi aturar-se a la P7 a veure l'eclipsi, que ha pensat, algú se li podia passar pel cap aturar-se a la P7 a veure l'eclipsi? Doncs mira, la consellera Núria Parlon, diguem-ne, que s'hi referia.
4: Un pla de trànsit específic per garantir sobretot i preservar la fluïdesa en la mobilitat de l'artèria de la P7, per exemple, doncs, com la restricció de trànsit a vehicles passants durant determinades hores, evitar que tinguem observació des de la pròpia via i que això generi dificultats pel que fa a la mobilitat i també dificultats de seguretat.
1: És a dir, que preveuen que la bogeria arribi a aquest nivell de que algú pugui plantejar-se de dir, però m'aturo una mica aquí al costat i...
0: Clar, és que tu estàs baixant per la P7. Però tu estàs anant per l'autopista i ja ho saps, no?, que hi ha l'eclipsi, o potser encara hi ha algú...
1: Potser hi ha algú que no.
0: I veus que es comença a fer fosc i que es va cobrint part del sol i vols dir, va, perquè aquí el voral una estona.
5: Home, clar, has de fer un TikTok, no? Sí, s'ha d'aprofitar
1: en
5: directe pels followers, no?
1: No, hòstia, però... A la tarda de servei he dit que no hi ha problema, que allà pots parar si vols.
0: Està ben pensat, això, clar. No, és que la gent es pararà. Home, sí, segur. I per fer vídeos. És que, a més, la gent no veurà l'eclipsi. Pararà per fer un vídeo.
6: I els cotxes serà difícil de veure'ls, també. Han d'activar, hauran de posar les llums.
0: Ah, clar,
6: si paren al mig de l'autopista,
0: bueno.
6: És molt perillós, que no ho feu.
0: No, és que això... Potser sí que acabarem desapareixent tots, eh, Olivia?
3: Jo estic avisant en aquesta ràdio, no hi ha d'escolta.
0: Molt bé, tens raó, potser. Va, llavors, aleshores, primer advertiment de la consellera de Parlon. Segona, quin desplegament s'ha preparat en aquests llocs per viure el fenomen en plena seguretat?
1: Ara, bàsicament, hi ha 23 espais en 18 municipis que són els que el govern diu aneu cap allà, perquè estan preparats aparcaments de gran capacitat, perquè, doncs, ha estat previst que són llocs des d'on es veurà perfectament el moment de l'eclipsi el sol com es tapa, i d'alguna manera són llocs que logísticament estan preparats. A part d'aquests 23 espais que els podeu trobar a eclipsicatalunya.cat, allà trobareu tota la informació que vulgueu sobre l'eclipsi.
0: És que tenim el govern molt ensiglat amb això, l'eclipsi.
1: Molt, perquè a més, clar, també porta molt de turisme, també porta molt de diners, també diuen que és una oportunitat per fer divulgació científica al voltant
0: de les
1: estrelles,
0: es faran alguns experiments científics aquell dia aprofitant l'eclipsi. Sí,
1: exacte. Sí. Doncs, a part d'aquests 23 que et diuen vés aquí, que no tindràs tants problemes per aparcar i que estarà tot preparat, saben que hi ha una seixantena més de municipis de la zona que també han preparat observacions, però que potser no les anuncien tant perquè arribar-hi, doncs, logísticament és més complicat.
0: Llocs més petits.
1: Llocs més petits, que no hi haurà aparcament, que s'hi arriba per carreteres petites, etc. I el que han deixat molt clar és que si tu te'n vas a les muntanyes de Prades i dius, paro el cotxe aquí en aquesta pista per mirar-m'ho, i et veuen, doncs, que segurament et faran circular, perquè el que tenen por és que es col·lapsin o es tapin, per exemple, carreteres que si hi ha un incendi o hi ha una emergència, doncs puguin passar els vehicles.
0: Ostres,
1: que no volen que allò s'ompli, diguem-ne, que sigui una mena de campi qui pugui.
0: I que s'aparqui on s'ha d'aparcar.
7: O típiques carreteres potser de muntanya que només siguin d'un únic sentit, no? Allà es formaria un cacau.
1: Exacte, doncs això és el que volen evitar.
4: Que la gent hi vagi a fer l'observació on toca. I, per tant, en el moment en el que veiem, doncs, que algunes persones estan accedint a espais naturals que no són, estan restringits per la alfa, o bé que són espais en els quals no és adequat, doncs, fer l'observació, doncs, des del departament s'actuarà.
1: més clar l'aigua.
0: S'actuarà. Bueno, perquè també és veritat que vols dir que hi ha prou Mossos per... Bueno, es faran desplegaments, posaran controls, es multarà com funcionarà això, des del punt de vista més aviat punitiu.
1: S'ha preparat un dispositiu especial que implica trànsit i també implica seguretat per tot el tema de l'eclipsi. Clar, és un dispositiu que ara últimament hem parlat del Papa o altres, o el Tour, que eren de diversos dies. Aquí no, aquí és tot concentrat en poques hores, en una tarda pràcticament, i el dispositiu especial, és a dir, a part de policies locals i els Mossos habituals, hi ha 700 agents dels Mossos més del que seria normal, n'hi ha alguns de seguretat ciutadana, hi ha també ordre públic per si cal intervenir doncs, en grans concentracions de persones, hi ha també unitats de drons, etc. I a mi una de les coses que m'ha sorprès del dispositiu dels Mossos d'Esquadra és que hi haurà preparades motos d'aigua, submarinistes,
7: caram,
1: i alguna embarcació. Ah? De la unitat marítima.
0: El tema de la gent que...
1: Perquè creuen que hi haurà gent que, a més enllà d'anar als punts aquests d'observació, agafarà la barqueta allà a les Terres de l'Ebre o a Amposta o a l'Ampolla o a l'Ametlla i anirà doncs, al mar a veure l'eclipsi.
3: També vindrà tsunami.
0: Sí, no, tsunami no vindrà.
3: No,
0: l'eclipsi no té cap relació amb el tsunami.
3: Tsunami s'acosta.
0: No s'acosta tsunami, no s'inventi coses. Però vaja, sí que és veritat que els Mossos han pensat totes les possibilitats i tot el que pugui passar. No, se presenta un dia d'animal. Per cert, el dia 12... farem un programa especial a RAC1, estarem tot el dia desplaçats a l'Observatori de Roquetes i particularment en aquest programa l'eclipsi l'allargarem una mica per explicar l'eclipsi. Per tant, la gent que el vulgui veure, a més el podrà sentir per la ràdio, un magnífic equip de professionals que ja delatarem més endavant. Una última cosa, tema ulleres, molt important.
1: Molt important, important, ara ho dic de debò, ens posem seriosos perquè ja estan avisant
0: ja que... Ja dic jo que més d'un, de dos, de tres i de quatre acabaran urgències per culpa de l'eclipsi. Igual que amb els petards i gent que li salta un dit i totes aquestes coses.
1: Doncs sí, ja estan avisant que mirar l'eclipsi sense unes ulleres homologades i adequades doncs és perillós per la visió i que potser no us nota al mateix moment, però sí que al cap d'una setmana doncs, poden començar a veure borrós, a veure taques fosques
0: sí.
1: I que es vagi amb compte amb aquest tema. Per tant, ulleres que siguin homologades, en aquests punts d'observació recomanats es repartiran 150.000 ulleres que compleixen els requisits adequats, allà. Gratuïtament. Són d'aquelles tipus la cubana, no? De cartró, però que compleixen
3: gratuïtes,
1: les...
3: Jo tinc unes de pagament que funcionen molt millor.
0: No intentis col·locar-me.
3: Per un mòdic preu de 500.000 euros.
0: No, ja està, no cal que...
1: Doncs això, i que la gent no faci servir les ulleres de sol que té... Si no està segur que compleixen les característiques adequades, que no les faci servir perquè és perillós, ni tampoc... mètodes estranys com les radiografies que es feia abans o coses que puguin començar a córrer ara per internet.
0: Molt bé, doncs aquesta és la informació. Tornem a aplaudir...
1: No cal.
0: Benet Íñigo. Disculpa, gràcies per la teva col·laboració. És que això és casa teva, sempre que vulguis.
1: Doncs, vale.
0: Hi ha una derivada del que has comentat, que ens agradaria recomentar, no amb tu, si vols quedar, quedes, aquí pots passar la tarda, si et ve de gust. Si vols venir el temps afegit a parlar d'esports, també, Benet.
1: Ui, no. No és el meu.
0: No és el teu. Però sí que és veritat que s'ha parlat, ho has dit tu, has mencionat en boca de la consellera i del dispositiu de la Generalitat, que una de les mesures és una mesura que cada vegada s'aprova, excepcionalment, que és la prohibició de circular els camions entre Martorell i fins a Ull de Cona. Per tot el corredor sud es prohibirà entre les 2 del migdia fins a les 12 de la nit. I clar, qui patirà les conseqüències a mitja setmana d'això, perquè els camions van amunt i avall i això cau en dimecres tarda, són el gremi de transportistes, que hauran o de modificar rutes o descansar o buscar-se la vida. Per això tenim en línia el secretari general de l'Associació General de Transportistes de Catalunya, el senyor Carlos Folqui. Bona tarda, senyor Folqui.
2: Hola, molt bona tarda, un plaer ser-hi amb vosaltres.
0: Molt bé, voldríem saber quina opinió... No sé si s'havien avisat que s'adoptaria aquesta mesura pel dia 12 i quina opinió els mereix l'adopció d'aquesta mesura de seguretat.
2: Bueno, havíem tingut reunions, tenim reunions periòdicament amb el Servei Català de Trànsit i s'havia parlat d'aquesta mesura. Estem pendents de la resolució final per veure el detall, però el que sí que hem de traslladar al conjunt de la ciutadania és el malestar del sector del transport de mercaderies, perquè jo ho apuntàveu al programa, sempre aquestes limitacions i aquestes restriccions recauen en els mateixos, recauen en el transport de mercaderies per carretera. Si no és perquè hi ha el Tour de França, és perquè hi ha una carrera de motos o perquè hi ha una previsió de nevades o manifestacions de qui convingui. I sempre qui acabem pagant aquestes situacions som els transportistes, amb un problema que és la causa de tot això, que és la manca d'infraestructura a la P7, que és una infraestructura que està absolutament superada.
0: Sí, amb això tothom li dona la raó. La qüestió és que realment d'altres vegades passa que hi ha restriccions pels camions, que pot ser el divendres sant o el dilluns de Pasqua, dies de començament i final d'operació sortida, que amb això ja hi tenen vostès doncs, un cert costum, potser es poden organitzar, però jo em pregunto, des d'un punt de vista logístic, com s'organitzaran vostès per fer aquesta mena d'aturada a mitja setmana, que no és un moment en què que es descansi tant, potser, com entre setmanes. O sigui, què es pot fer? Aturar-se en una àrea de servei? O com s'organitza tot això?
2: Aquest és un problema recurrent. Quan es fan aquestes limitacions i aquestes restriccions per la circulació del transport de mercaderies per carretera, hi ha una manca d'àrees de serveis segures on els transportistes puguin descansar i fer aquestes parades, i això obliga moltes vegades a que els vehicles tinguin que parar als vorals de la carretera o a qualsevol lloc o polígons industrials i de més. Aquest problema, com bé li deia, és un problema recurrent i on l'administració encara no ens hi dona solució. Això també ens obligarà al sector del transport a replanificar, a reorganitzar totes les operacions i tota l'operativa, perquè estem al mes d'agost, on molt personal fa vacances, i a més el 15 d'agost és festiu, que acaba en dissabte, però és festiu, i tot això tensiona moltíssim l'operativa de la logística i del transport de mercaderies per carretera a Catalunya. Hem de pensar que el sector del transport de mercaderies per carretera és un sector essencial, és el sector que garanteix que les prestatgeries estiguin plenes dels supermercats quan la gent va comprar. És qui garantim que la indústria rebi les matèries primeres per tal de poder treballar. Som els que garantim les exportacions de les mercaderies una vegada produïdes des del conjunt de l'Estat a la resta de la Unió Europea. Llavors, això sempre ens sentim una miqueta maltractats per part de l'administració, perquè aquests problemes de l'AP7 els acabem pagant els transportistes. Doncs i el que ja toca són solucions.
0: I que arreglin l'AP7 d'una vegada. Moltes gràcies, senyor Carles, de l'Associació General de Transportistes de Catalunya. I ànims.
2: Un plaer i molt agraït per el vostre interès pel sector.
0: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. Aquest, doncs, és el dispositiu que té previst el govern i que ja ens aturarem el dia 12 d'agost. I ja està, i endavant, tu, i no se'n parli més. Sí? Olivia, endavant.
8: Soc avgat. Eristof Knevep, és que com que tota l'estona em dius que calli.
0: Sí, dic que calli, però com que t'he vist mirant-me, demanant pas.
6: Aixecant la mà.
0: Però més que una científica de l'espai, recordem que Olivia Làctia és la nostra científica experta en temes dels eclipsis, primera sembla que mencioni més marques de vodka i sobretot que se nota sempre molt enfadada, vostè. Està sempre...
8: Privet! Ostres, consensa! Camarada Petriosca Mas!
0: No va prou.
8: Em sobren motius amb aquest govern.
0: Sí.
8: Què és aquest dispositiu de Chichinabo?
0: No, Chichinabo, no.
8: Palmarem tots!
0: No, no palmarem. Què li falta al dispositiu, segons vostè?
8: Tancs!
0: Tancs?
8: Búnkers nuclears sota terra.
0: No, home, no.
8: Bateries antiaèries, vestits antiradiació i bosca.
0: No hi haurà radiació.
8: Tones i tones de bosca.
0: Pari de fer alarmisme. No hi haurà alarmisme, no es preocupi per aquesta història. El govern té tot controlat, fins i tot els barcos pel mar.
8: Sí, sí.
0: Què?
8: Jo soc una... M'encanta aquest efecte de so.
0: Quin?
8: El estruendo este que me mete Marc Espejo por detrás.
0: Bueno, per detrás.
7: Per favor.
8: Soc una... No, m'heu pensat malament.
0: Per debajo o per detrás? Jo crec que li passa per debajo més que per detrás, però vaja.
8: Bueno. Que jo sóc una reputada científica i no sóc alarmista.
0: Un moment, que posaré una mica de publicitat i s'acabarà aquí la comèdia. Martí!
9: Què tal?
0: Què, la calor
9: com
0: i el
9: esteu?
0: Fred i la tempesta i tot.
9: Bona
0: no m'ho
9: tarda.
0: Diguis, no m'ho diguis, no m'ho diguis.
9: Ah, no? No, per què? Perquè abans... anem a publicitat.
0: Ah, sí, perquè la gent, quan dius Martí Oliveres, s'enganxa
9: sí?
0: a la ràdio.
9: Sí, ja pots
0: si
9: comptar.
0: Està a punt de baixar el cotxe, no
9: jo
0: baixa
9: crec que la
0: el cotxe. Si no. estan a punt d'entrar a la dutxa, no entren a la dutxa.
9: Clar.
0: O bé, entren i s'hi passen una bona estona. Però en tot cas, hem de posar uns anuncis i ara de seguida ens hi posem.
10: Versió estiu, amb Pere Mas.
11: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
12: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio, en DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
13: menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
17: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
16: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
17: Truca al 900-903-743. Verisure.
18: Propera parada, plaça Lesseps.
19: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem! Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: 3 minuts seran les 5 de la tarda, anem una mica endarrerits, però és que hi havia molts temes avui, hi havia molta tela per tallar.
3: Sí, cada dia una excusa nova.
2: Escolta, Rosalia, per exemple, les teves interrupcions són els que allarguen això. Vol dir que no molestis.
3: Com estamos, no? Sí, per ser divendres.
2: Sí, és veritat. Queden 3 horetes per plegar i començar el cap de setmana. Va, canviem de tema, que ho hem promès. Martí Oliveres, bona tarda, aplaudiments.
4: Bona tarda, com esteu?
2: Bona tarda. Què? Arriba la tercera glaciació polar...
4: Ja me'n recordo que ho deies l'estiu passat, això de la glaciació t'agradava, eh? Quan dèiem que hi hauria una normalització de la temperatura, una petita refrescada,
2: sí.
4: I tu ja
2: bueno,
4: pensaves aquí
2: que... Vull dir que
4: sí, és
2: caldria...
4: veritat, vam començar dilluns ja parlant-ne, perquè s'intuïa, i sí. Per fi es pot confirmar que tindrem un parell o tres de dies de descans d'aquesta calor tan extrema, insuportable. Evidentment, som a l'estiu, continuarà fent calor, sí. Però si estem arribant aquests dies als 40-42 graus, doncs el cap de setmana més aviat als 35-36, 37 i en general més 30 que 36.
2: Sí, primera cosa, estem a 23 de juliol, 24, perdó, Santa Cristina. Sí. Felicitats a totes les Cristines que ens estiguin escoltant. I després, és normal que faci calor. Estem a la canícula. Però el problema aquí potser no és tant que tornem als valors normals de temperatura, que hi tornem, sinó que pot caure cosa amb violència, és
4: sí,
2: això?
4: Sí, després de tanta calor tenim aquestes tempestes que poden descarregar amb força perquè ens entra un embussament d'aire fred, es despenja, i per tant la combinació farà que es disparin el creixement.
2: Això segur, vull dir que això ja...
4: Sí, posem la mà al foc que hi haurà doncs algunes tempestes fortes aquest cap de setmana, com va passar ahir, ja al Pirineu Oriental, entre la Cerdanya, el Ripollès, l'Alta Garrotxa, finalment cap a l'Empordà van arribar fins i tot, i ja vam tenir algun exemple de pedregada, per exemple, a Ripoll. Aquestes tempestes amb tanta calor, doncs després ens poden portar fins i tot alguns aiguats. Això durant el cap de setmana sembla matins més tranquils i tardes més mogudes. Demà, a l'hora de dinar, a partir de la 1, 2, 3 de la tarda, començarà a espetegar Pirineu, Prepirineu...
5: Un patac.
4: Sí. Ah, patacs.
5: Un patac, Patriana. Hi ha un núvol. No. A Triana.
4: A veure, ho has explicat molt bé aquest matí.
5: Jo perquè vaig coix. Si no aniria a banyar-me despullat.
2: Batalla de meteoròlegs a racó en directe.
4: No, perquè, ostres... Aquest matí ho explicava perfecte amb l'Embudio. Sí. I ara, aviam, a Tiana no és dels llocs, tu ho saps millor que ningú, no és dels llocs que sembla que hagi de ploure més aquest cap de setmana.
2: Bueno, aviam, una cosa, podem parar de discutir entre meteoròlegs? Si ell té el torn de matí i tu tens el torn de tarda...
4: Sí, ens respectem, no?
2: Exacte.
5: Sí, sí. Que toqui la panxa?
4: No, la panxa no, Abel, ja la vas tocar l'altre dia.
2: Deixa de fer el tonto, va.
5: No hi ha berenar?
4: No, berenar no, ja tens la llet a la nevera.
2: No, hi ha pastís de RAC 105 a la nevera, si tens gana, Abel... Però encara hi és la vela, no?
3: No hi és, però centrem-nos en el temps, que és molt important.
2: Sí, a més, l'Arnau París, pobret, un aplaudiment per ell, que està aquí fora, florint-se, i els informatius també, que estan florint-se. Aquí està florint tothom, en general.
4: No, tenim pendent, sobretot, d'aquestes tempestes. Demà a la tarda, a les comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu, i poden arribar fins a la zona del Montseny, Guilleries, i saltar fins i tot cap a l'Alt Maresme. Després, la nit de dissabte, diumenge, és el moment que podria continuar plovent en aquestes comarques entre Barcelona i Girona, i també s'hi afegiria la Costa Daurada, i fins al Garraf, amb alguns aiguats, fins i tot, la matinada de diumenge. Veurem si acaben produint-se o no, i diumenge Sant Tornem-hi a la tarda, matí més tranquil sembla, però quedarà un dia insegur, i aquesta baixada de temperatures es notarà més diumenge, perquè demà, en general, començarà a baixar la temperatura, però diem en general perquè demà al sud, comarques de l'Ebre, Camp de Tarragona, Priorat, allà encara pot pujar una mica la temperatura respecte avui, i fins i tot alguns punts de la costa. O sigui que tenim una mica de tot aquest cap de setmana, compte desplaçaments a la carretera, festes a l'aire lliure, perquè podem tenir això, llamps i trons, algunes pedregades, aiguats que en poca estona et caigui el cel, 20, 30, 40 litres per metre quadrat en mitja hora, i el poble del costat, que pràcticament doncs encara li estigui arribant aquesta tempesta.
2: O sigui, i que no sabem on caurà, perquè això és com la loteria, per tant,
4: sí,
2: precaució i tranquil·litat.
4: Ho veiem bastant clar on, però és veritat que no
2: lloc
4: és general.
2: Mai se sap, en
4: no,
2: casos,
4: no seran estan... generals, però localment, bé. On descarreguin, doncs podran fer mal.
2: Doncs, ja que estem parlant de desgràcies relacionades amb el medi ambient, gràcies, Martí, i el tema dels focs de Madrid, que és un desastre general, que no hi ha manera que s'aturi aquesta onada d'incendis. Ara, en aquests moments, n'hi ha tres de principals que s'han unit en un sol foc, que obliga a desallotjar prop de 19.000 persones.
6: Sí, una de les principals preocupacions és que aquest mega incendi segueixi creixent i es fusioni amb el que crema la província veïna d'Àvila. Aparentment sembla que el govern espanyol i el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso s'estan coordinant, tot i que Ayuso i el ministre de Transports, Òscar Puente, estan protagonitzant la pica baralla del dia.
2: Sí,
6: Puente, per xarxes, com és habitual, ha criticat que les comunitats autònomes governades pel PP no estiguin ben preparades per apagar focs. Però tot ha esclatat després, quan Ayuso ha començat a pujar la temperatura així.
7: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia y allá su historia. Pero nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre, ¿no?
2: Sí, això del mamarracho, per qui no tingui clar, ho ha dit en referència al ministre Puente, i el ministre Puente és política d'alta volada, com poden comprovar vostès, mamarracho i endavant. I el Puente, que no s'hi posa per poc,
6: clar, Puente s'hi ha sentit interpel·lat, sí. Tot i que no ha dit el seu nom, i ha decidit compartir per Twitter aquestes imatges, aquestes declaracions, responent-li que ara no vagi a demanar ajuda al govern, que s'ha passat la vida insultant i desqualificant, i també ha afegit Puente, cito literalment, que si hi ha una mamarratxa a Espanya, és ella.
2: Un bon clima bastant maco, eh? Bé, doncs aquesta és la qüestió política a Madrid vinculada als incendis i el tema de tens unes competències però no ets capaç d'exercir-les. Una última qüestió, que també tenim novetat d'una altra desgràcia i d'un ensurt majúscul, que és el de Montcada i Reixac, que els veïns encara no entenen què ha passat allà, i també el del Putxet.
6: Sí, tenim novetat sobre els esvorancs, sobre aquest de Montcada. Resulta que, segons s'ha publicat La Vanguardia, Adif ja sabia que el terreny era inestable, però va continuar endavant amb les obres de soterrament de les vies del tren que han provocat l'accident. Els informes tècnics alertaven que excavar un túnel en aquella zona era molt perillós perquè hi havia un aqüífer. A més, 3CAT ha explicat avui que només 10 minuts abans que la terra s'enfonsés hi havia treballadors dins del pou. Per sort, però, l'encarregat va detectar aquests moviments i els va fer sortir immediatament. Ara per ara continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11, i fins demà Renfe no comunicarà quan es podrà restablir la circulació. I per altra banda, Pere, pels afectats de l'altre esvoranc, el del barri de Putxet de Barcelona, encara dia d'avui no se sap quan podran tornar a casa seva la meitat dels blocs desallotjats. La setmana que ve, els veïns d'uns dels blocs de pisos afectats ja hi podran tornar, i la primera d'agost, els d'un altre. La resta, com dèiem, dues setmanes després de l'incident, encara no tenen clar quan podran tornar.
2: Pela, doncs de seguida cap al butlletí de les 5, que es presenta amb novetats, com ara sentiran de seguida, però abans el temps afegit amb l'altre Martí.
8: Molt bona tarda.
2: L'alegria de Cervera, el tro de Cervera.
8: El tro de Cervera.
2: És el tro de Cervera del nostre... Què passa? És el tro de Cervera, no?
8: Sí, sí.
2: Tens uns certs orígens de Cervera. Ets de Barcelona?
8: Ah, soc de Barcelona, però la meva família és tota de la Segarra, de Cervera.
2: De Cervera.
9: Sí. Bueno, yo lo he visto en el lavabo. I sí que és el trueno.
2: Va, Martí. El Martí és el responsable del temps afegit, que es presentarà aquí.
9: Que fort.
2: Digues els cognoms perquè la gent de Cervera sàpiga que ets tu.
8: Martí Puigcoma.
2: Martí Puigcoma. Gent de Cervera, gent de la Segarra, aquí tenen un convilatà. O un fill de.
8: Un fill de. Un fill de. Sí,
2: molt bé.
8: Un fill de.
2: A veure, el temps afegit. Serà a les 7, a la vora a les 7. Temes d'avui.
8: Doncs
2: de què parlarem avui?
8: Avui parlarem del partit que juga el Barça, un partit amistós.
2: Què dius ara? Avui juga
8: el
2: Barça?
8: Serà el primer, sí, però és la porta tancada.
2: Vaja.
8: Contra l'Europa.
2: Ja ens havia explotat el carnalet a la boca, tio.
8: Imagina,
2: sí. Bueno, i a quina hora juga?
10: Però vamos a ver, no tenemos a nadie que se cuele allí, porque en mi época alguien se había infiltrado y estaría allí con una gabardina y un periódico con dos agujeros narrando en directo lo que ahí está pasando.
2: Vostè, esperis, vostè primer, però de criticar tot el dia.
10: És lamentable.
2: No, calli. Posi les 7 la ràdio i veurà com potser alguna cosa del que passa dins sabem.
10: Ho tenemos a Marta Ramon.
2: No, a Marta Ramon deixa-la tranquil·la. Potser serà un dron.
8: Algú tindrem.
2: Potser els pisos d'allà al costat, que són bastant enlairats, i un tio amb uns prismàtics.
8: La qüestió és que la premsa no hi pot anar. Per tant...
10: Joel Peña!
2: No ho sabem. Vostè esperis.
8: Algú tindrem.
2: Molt bé. Aquest tema, suposo que una mica les seqüeles de la lesió del Frenkie de Jong, que pobre noi, doncs està de pega, diguem-ne.
8: A l'hospital el tenim, sí.
2: Efectivament. La pregunta del dia. Oh, perdó, qui ho debatrem, tot això, va?
8: Doncs mira, avui debatrem amb dos homes, si més no polèmics.
2: A veure...
8: Que són el Quique Guaix...
2: Tranquil·la, eh?
8: I Joan
11: Vaig
8: Poquí.
11: A fer-me gelatila.
12: Oh, que bé.
8: Quique Guaix i Joan Poquí.
11: Quina il·lusió.
10: Home. Ahí está Racuno apostando por la juventud.
2: Escolta'm, prou de brometes. Va, i la pregunta del dia.
8: Va, la pregunta va relacionada amb Frenkie de Jong. Sí. Perquè què ha de fer el Barça amb la baixa de Frenkie de Jong?
2: Ai, mare.
8: I us donem quatre opcions a l'Instagram. La primera, fitxar un substitut. La segona, apostar pel planter. La tercera, que es quedi a Holanda. I la quarta, ja que jugué contra l'Europa avui, doncs cedir-lo a l'Europa.
2: Ah, mira, no seria una mala idea, segons com. Doncs no se'n parli més. Gràcies, Martí. De la... Què li passa a vostè?
9: No, que m'ha fet gràcia.
2: No li ha fet gràcia l'enquesta, doncs faci el favor de votar. Voleu sentir butlletí, que a més hi ha una última hora. Butlletí de les 5, el posem ara i després seguim amb la publicitat i les altres coses. Va. Connectem amb els nostres companys d'informatius, que són en Joan Ortiz. Bona tarda, Joan.
11: Què tal? Bona tarda.
2: I els esports, en Roger Jofre. Bona tarda, Jofre.
13: Bona tarda.
2: S'acaba de saber, ha mort, atenció, un dels treballadors a les obres del Camp Nou.
11: Segons un comunicat que acaba de fer públic el cos de Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 54 anys que hauria mort com a conseqüència d'un cop mentre feia treballs a l'estadi. La policia ha rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda. Al lloc dels fets, s'hi han traslladat dotacions policials de la comissaria de les Corts, de la unitat d'investigació i del sistema d'emergències mèdiques, que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han posat el cas en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions, de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball. I més qüestions. El Tribunal Suprem aplica per primera vegada la llei d'amnistia. Se'n beneficien 8 persones vinculades al procés, entre elles antics membres de la mesa del Parlament, com l'expresident Roger Torrent i manifestants condemnats pels aldarulls del 2019. La decisió arriba després que la justícia europea avalés la llei. El Suprem havia esperat el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea abans de decidir. Ara conclou que aquests casos es poden amnistiar. Els 4 membres de la mesa del Parlament estaven acusats de desobediència per haver promogut una votació a la cambra sobre l'autodeterminació. També amnistien l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracán, condemnat per un delicte de desobediència per l'organització del referèndum. I, a més, 3 manifestants condemnats per desordres públics durant les protestes contra la sentència. Aquesta decisió, però, no canvia la situació dels principals líders independentistes de l'any 2017. El Suprem continua negant-los l'amnistia perquè considera que la malversació queda exclosa de la llei. L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya preveu que la producció de poma augmenti un 9% arreu del país respecte al 2025. Ara bé, també creuen que la pera baixarà un 5%, tot i que Frucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix el descens de quilos en pera a la meteorologia perquè la calor afecta els fruits. Des de Lleida, Rubén Carbonell.
14: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor de Frucat.
15: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
14: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma Tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
11: I ara els esports amb Roger Jofre.
16: El Tour de França en joc, la 19a etapa. Ara mateix ja només queden 8 quilòmetres per arribar a la meta i hi ha 3 escapats, Martínez, Carapaz i Kuss a 1:49 del mallot groc Tadej Pogacar. Els ciclistes ja han superat 3 esports puntuables, 2 de segona categoria i un de primera, i ara estan afrontant l'ascens de l'Alpe d'Huez, on finalitza l'etapa. En futbol, el Barça juga avui a les 8 del vespre el seu primer amistós de pretemporada contra l'Europa. El partit es juga a la ciutat esportiva Joan Gamper a porta tancada, i d'aquí menys de mitja hora el Madrid també s'estrena contra l'Alcorcón, en el que serà el primer test de Mourinho en el seu retorn a la banqueta blanca. Tot plegat el dia que el Barça femení ha fet oficial les renovacions de Marta Torrejón per una temporada més, i de Carla Julià, que passa a tenir fitxa el primer equip fins al juny del 2030. En bàsquet, nou fitxatge pel Barça, el 8è, l'alè nord-americà Tyrese Martin, que signa el contracte fins al 2027. I un últim apunt, perquè tot just ara acaba de començar la segona tanda d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Hongria de la Fórmula 1.
11: A aquesta hora s'escapen alguns ruixats a l'interior de les Terres de l'Ebre, però en general es manté tranquil·litat i el domini del sol, això sí, amb un cel enterbolit per la pols en suspensió. El cap de setmana ens portarà un canvi important en forma de xàfecs i tempestes fortes durant les tardes al Pirineu i Prepirineu i les comarques de Girona i Barcelona. Durant la nit de dissabte, diumenge i el matí de diumenge, la pluja també podrà visitar la costa central i la costa daurada. Nosaltres tornem a més informació d'aquí una hora.
13: Coneixes Mon? La marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
17: El coixí crema. La casa bull. I tu encara enganxat al sofà?
13: Vine a Servei Estació, però vine amb abric.
17: Hem derrotat la calor amb aires condicionats portàtils. Te'ls emportes avui i tens aire fresc al moment, sense instal·lació.
13: Però espavila, queden poques unitats. Van que volen. I també tenim ventiladors de sostre, de peu i de mà, per refrescar-te on vulguis.
17: I ara, amb la compra d'un aparell per combatre la calor, gelat de regal. Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
18: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
19: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
18: Xarxa Hyundai de Barcelona.
0: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
20: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar.
21: Regina Rodríguez Sirvent.
22: Sempre hi ha una
21: professió.
22: Hi ha una pregunta,
23: no, és que jo no sento que la meva professió
21: porto sigui... Yankees a Barcelona, no diguis això.
23: Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
21: Ara, ara, ara.
0: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
20: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
21: Aquell llit és igual. És comodíssim, és no. millor que el de casa.
24: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
21: Sí, sí.
24: I la primera nit, hosti, aquest llit, això serà espectacular.
21: Calor.
24: I no dorms.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
20: I a La Repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Versió estiu amb Pere Mas. L'estiu és el moment per crear records que ens acompanyaran durant tota la vida. És important adoptar hàbits segurs a la platja, piscina i aigües interiors i actuar amb prudència. A l'aigua fem equip perquè tots som corresponsables a l'hora de prevenir accidents en entorns aquàtics. S'han de respectar sempre les indicacions dels socorristes. Evitar banyar-te si et trobes malament o estàs cansat o cansada. Tingues mil ulls per vigilar sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur.
2: Com qui no vol la cosa, ja és un quart de sis de la tarda. No és cap secret qui és el nostre convidat d'avui, perquè ho han dit per la... Bueno, primera que s'ha presentat mitja hora abans el que li hem dit, aquí a la ràdio, com si això fos casa seva.
3: Una mica m'ho sento.
2: És que és una mica casa teva, perquè, clar, tots, sí. Tu, en el fons, ets col·laborador d'aquest programa.
3: Correcte, sí.
2: Del versió hivern, diguem-ne.
3: Bueno, dels taloners.
2: Dels taloners del versió hivern, del versió de la temporada. Home, ja l'hem saludat, l'hem presentat, un aplaudiment per l'Arnau París. Sí! Ets tu?
3: Jo crido molt.
2: Aviam, per què cridaves ara?
3: Perquè jo, no sé, la gent, quan ja jaleo, jo m'animo.
2: Bueno, un cuiner de primer... Sí, no, aquí hi ha una mica de... Ja
4: sí, aquí fem...
3: Sempre.
4: Amb aquesta gresca, ha... i tant.
3: Home, és que si no, aquesta hora és l'hora de la migdiada, quasi la gent se'ns adorm, si no.
2: Bueno, tu en el teu estatus actual no és ben bé l'hora de la migdiada, com ara comentarem, sinó que és l'hora de canviar bolquers i de fotre mogudes diverses. Bé, veuràs una persona una mica estranya aquí a la meva esquerra, que és la Yael Brusca.
4: Sí.
2: Ah, molt bé, t'ha costat, eh? Una mica...
4: Estem... No, sóc jo.
2: Que ets aquí o ja ets de cap de setmana, tu?
4: No.
2: Perquè portem una horeta, noi, que...
4: No, sóc pensant... aquí i em fa molta il·lusió que estigui l'Arnau aquí.
2: De veritat. Ah, sí? Molt bé. Mm-hmm. De fet, ara, allò que no ha passat, no ho expliquem encara, oi?
4: L'he comentat, ja
3: no,
4: ho però, sap.
3: Però sí, de l'esmorzar.
2: No ho diguis encara. Ah? No, però els oients no ho saben, perquè no ho han sentit. Llavors, ho comentarem durant l'entrevista, això?
4: Mm-hmm.
2: Però abans fem una mica l'aproximació al convidat, allò que fas tu?
4: Mm-hmm. Vinga, va, fem les preguntes. Mira, sempre fem les mateixes preguntes, sí?
2: Per la primera trencar el gel, una mica. Mm-hmm.
4: Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, què estaries fent ara mateix i on series?
3: Ara estaria a casa intentant fer dormir l'Artur i el Robert després de que hagin menjat. Verídic.
4: Quan I tenen són... l'Artur i el
3: 4
4: Robert?
3: 4 mesos.
2: Ostres.
4: Els teus fills?
3: Són els meus... Ah, bueno, clar, sí. Mita'ls, eh? Simpàtics, eh?
2: Home, això és abandonament de l'obligació paternal, gairebé, eh?
3: La veritat que sí, però, clar, veu convidar aquí a RAC 1 i m'ha costat. Rais, carinyo.
5: Es diu que no, ja està.
3: També ho vaig pensar.
5: És el primer, no? S'ha d'encarregar un altre.
3: Tens raó, així que vinga, fins un altre, adéu.
5: Ara, ja l'hem ventilat. Vera, que bé, avui anem bé de temps, eh?
2: Un segon. A veure, Aitana, bon matí.
5: Bona tarda.
2: No, és bon matí. Bona tarda.
5: Bona tarda, ara, no?
2: Escolta'm, ja té una mare, aquesta criatura, eh?
5: I què passa, que el pare no ha de treballar?
2: Clar que ha de treballar, però si el pare ha d'anar a la ràdio a fer una entrevista, doncs se n'ocupa la mare.
5: Es cancela i punt, i més per venir
2: aquí. I si la mare ha de sortir, el pare ve que se'n deu ocupar, no?
3: Sí, clar, evidentment. Tot i que la mare se n'ha ocupat molt aquests últims mesos i molta sort que en tinc.
5: No hem començat molt bé l'entrevista, eh?
3: No, i no anem a millor, veig, eh?
5: No, això no hi ha qui ho remunti, ja, eh?
2: Bueno, en tot cas, a més l'ha agafat un moment professionalment complicat, perquè està en un moment de transició...
4: Excuses.
2: Però clar, si són 4 mesos els crios, més els 9 que dura la cosa, clar, fa 13 mesos, qui havia de saber que ara estaries en aquesta tessitura?
3: Ningú.
4: I que vindrien dos, no? Que al final...
2: Clar, més dos de cop.
5: Ja és molt de defensis. No va d'això.
3: Contextualitza.
4: Sí,
3: va,
4: i tant, sí,
2: ara no. Parlem de les criatures. Va, tu.
4: Va, seguim.
2: Següent.
4: Si no estiguessis tot el dia cuinant cap aquí, cap allà, a què et dedicaries?
2: Bueno, cuinant i a la tele, eh?
4: A la tele, sí, però això que cap aquí, cap allà...
2: Bueno, si no fossis cuiner. Què faries?
3: Si no fos cuiner, tornaria a ser comercial, segur, perquè és tot el dia xerrant amb gent i cobrant comissions, doncs, bueno... No?
2: No és un mal plan.
3: Tornaria a fer de comercial.
2: Tornaria a fer de comercial, sense cap mania.
4: En un bar, a aquesta hora, que són, què, passats 20 minuts a les 5...
2: Un quart de 5 de 6.
4: Què faries? Cafè, té matcha, gin tònic, cervesa, què faries?
3: Jo sóc molt cafetero i cada cop menys alcohòlic, per tant, faria un tallat a aquesta hora. Un cafè amb llet ja se'n faria bola. Però un tallat amb gel, a aquesta hora,
2: sí.
3: No? Passaria bé.
4: Correcte.
3: Si fresquet...
2: I com es fa per preservar la crema del cafè quan fas un tallat amb gel?
3: Per preservar la crema del cafè? Sí, sí, no. Home, primer amb una bona cafetera.
2: Hi ha una problemàtica amb això, no us hi heu fixat? Si tu et fan un cafè...
3: Sí?
2: I t'hi tiren la llet, no sé com la tiren, però la tiren.
3: Sí?
2: Però hi ha l'espuma, allò, del cafè, eh?
3: Però una cosa és la crema del cafè i l'altra sí, l'espuma de la llet.
2: No, no, la crema del cafè.
3: La crema del cafè, un cop hi afegeixes la llet amb espuma i tal...
2: El problema és amb el cafè amb gel, no és amb el cafè amb el tallat. M'he liat aquí, potser m'he embolicat.
3: El problema és la calor que fa, llavors veu l'embús a gel. El problema és...
2: No és cap sacrilegi gastronòmic, eh?
3: El què?
2: Llet,
3: mira, a la vida tu has de fotre el que et doni la gana. Vinga, no, i no que t'importi el que diguin els altres. Si el cafè t'agrada amb gel, fot-hi gel. Si t'agrada sense... Tal... Mm. Ja, a Múrcia el foten amb llimona, vull dir... I què?
5: El cafè? Com?
3: Sí, cafè amb Múrcia, el cafè amb ranx de llimona, t'expremut, eh? La llimoneta, o cafè amb gel i un...
5: Com amb els musclos, diguéssim, que tires
2: sí,
5: un raig de llimona.
3: Així, o tens la versió tipus Coca-Cola o gin tònic, amb una miqueta de llimona dins, ah, i remeneta amb gel i tal. Sí, sí.
2: Els musclos.
3: Sí, llavors, si els agrada, qui és ningú per dir-los que no ho facin?
2: Bueno, se suposa que endolceix, però al mateix temps ho torna àcid, és una barreja.
3: Home, endolcir la llimona...
2: Home, és dolça, més o menys.
3: És àcida, és àcida.
5: També cafè amb vodka.
2: No, vodka no,
5: però...
3: Veus? Cafè amb vodka.
5: Boníssim.
3: Cafè amb tònica està bé, un cafè tònic és una cosa que no és alcohòlic.
5: Ah, no, això no és un espresso?
2: Cafè amb tònica?
3: No. Cafè amb tònica és una cosa resultona, eh? T'ho juro, amb sí, gel, sí, eh? Sí.
2: Però fred.
3: Home, clar, un cafè amb gel, llavors tònica, tònica bona, cafè bo, i és, bueno, una cosa curiosa de prendre bona. Bona, jo quan m'ho van dir vaig fer
5: sí,
3: cara
5: sí,
3: estranya.
5: Sí, està de moda, això.
3: Està de moda, està de moda.
2: I què li fa tanta gràcia a vostè?
6: Jo, i que...
2: Estàs veient la volta ciclista, vostè està veient...
5: Sí, ell està el seu, està una altra
2: aquí,
5: cosa.
2: Cada foll amb llur tema. Escolta, ja que ha sortit aquest tema... Bueno, i llavors hi ha l'Espresso Martini, es diu?
5: Això, sí, jo deia també, això, pensava que et referies a això.
3: No.
2: No, home, no, que això té molt alcohol, eh? Perquè això què té, l'Espresso Martini? Doncs
3: pues, Espresso i Martini, bàsicament.
2: Bueno, vale, molt bé. Lo que tiene... Molt bé, jo diria que porta alguna cosa més, eh?
3: Pot però ser, vaja. Pot ser, però cocteleria vaig una mica just.
2: Molt bé, següent va, pregunta, va. Sí, que s'ha entretingut aquí.
5: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe.
3: Sí? Sí?
5: Què faries? O sigui, aniries a posar-ne o ho deixes per l'endemà o pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
3: Jo intentaria anar-hi abans, sempre. O sigui, en el moment que em salta, anar-hi perquè mai saps què et pot passar. Mm. Mitjanit, sortir corrent i no és hora d'anar a buscar gasolineres, totes tancades, aquesta no té la meva targeta de descompte, perquè sóc un tio d'aquests de Fidel, sóc, sí, molt, sí. Sóc molt fidel a les gasolineres, llavors vull anar, la que em dóna punts, i llavors, clar, si tanca, llavors què... 20 quilòmetres més per anar a buscar... No pot ser, llavors...
5: Important repostar dia d'eclipsi.
3: Sí, la sí,
5: després ja morreu i no podeu repostar més.
2: És que és la professora Olivia...
3: Doncs, si hem de morir, no repostis abans, no? Per què gastar-te els calés?
5: Deixes dipòsit ple per la següent espècie que vingui.
3: Ah, molt bé.
5: Després, espavilin, tu, espavilin. I l'última pregunta és de quin tema vols que no parlem, o sigui, que evitem. Hi ha algun tema que no vols que toquem?
3: No, no vull que parlem de joc de cartes. T'he fotut ara, oi?
5: Tota l'entrevista, no? Les quatre pàgines.
3: És broma. No, m'és igual, parlem del que vulgueu.
5: D'acord. Doncs, Pere Mas...
2: T'has deixat una pregunta, eh?
3: Oh!
5: Sí?
2: Sí.
5: Tic-tac.
2: Ens han encarregat una d'ahir i n'havíem de posar una altra en lloc d'aquesta, que no sé, ho hem parlat abans.
3: Està comptant la Yael aquí.
5: No, són les 5. Les 5, eh? Són les...
2: Ah, sí, no, és veritat, hem afegit el cafè.
5: Ai, t'has equivocat.
2: Això
3: mola, eh, Yael?
2: Sempre té la raó.
5: I és que sempre tinc raó, llavors. Però és veritat que no em pavonejo molt.
2: Encara...
3: Mal fet. No es pavoneja de tenir raó sempre.
2: No em vanto.
5: No em vanto. Era la paraula que no
2: et sortia.
5: Havia d'anar ràpid.
3: Humil, ets humil.
2: Molt bé. Aviam,
3: ara fa més mal.
2: Abans de seguir endavant, quan vols que duri l'entrevista a partir d'ara? Pots triar? Pots triar...
3: Jo a les 6 he quedat.
2: Caram, amb qui?
3: Amb els, amb la Rais, els nens, i una amiga, el seu nen, bueno, jo, coses de nens. Ara
2: quina
3: de nens.
2: Tarda més trepidant i quantes no, ganes, em fas una enveja. Bé, vols que duri 15, 20 o 25 minuts? Perquè et anava a dir fins a les 8 del vespre, que és quan acabem.
3: No, home, a les 8 del vespre no, perquè més a les 8 mengen, llavors haig de ser a casa.
2: Molt bé, doncs quan vols que duri?
3: M'és igual, anem tirant i ho veiem, no? Vull dir, no sobre la marxa, sí, sobre la marxa.
5: Fluïm,
3: sí, fluïm. Igual això és un rotllo i marxem abans, o igual no.
2: Bueno, he posat 20 minuts, eh?
5: Perfecte.
3: Vinga, va.
2: Molt bé.
3: Em va bé, arribo bé.
2: De seguida parlarem de joc de cartes.
3: No m'ho esperava.
2: No. Bueno, a veure...
3: Una sorpresa.
2: Aviam, tu ets el presentador d'aquesta cosa, no?
3: Com d'aquesta cosa?
2: D'aquest programa.
3: Què vol dir?
2: No, del joc de cartes.
3: Home, és com si jo diguin que aquí esteu fent una cosa, no? Aquí esteu fent un programa d'èxit, no?
5: Ara ho has dit.
3: Doncs el joc de cartes igual,
2: és el que fem.
3: Programa d'èxit. Pere, et veig despistadíssim,
2: sí,
3: tio.
2: Sí, perquè m'estan dient una cosa un convidat de després i estic contestant.
3: Ja, però vivim el present, home.
2: Sí,
3: no?
2: Vivim el present, vivim el màxim.
5: Ara, carpe
2: molt bé, ara de seguida parlem d'això, el joc de cartes.
3: Molt bé.
2: Però abans ens has d'ajudar amb una cosa.
3: Ai, Déu meu.
2: El dinar. Si nosaltres mengem aquí com podem, i avui m'he passat, m'he fotut. Què tenia? Una amanida de patates com freda així?
3: Una amanida de patata com freda així?
2: Bueno, una amanida d'estiu.
3: D'acord.
2: No era ben bé una cartofen sala, però una cosa com una patata... Això,
3: però te l'has fet tu?
2: No. Des d'aquesta setmana. Com
1: plat preparat, era un plat preparat.
3: Ah, que has comprat amb una màquina o...
2: Llavors, he comprat aquí al costat, aquests establiments que hi ha aquí al costat.
3: D'acord.
2: Després, és que avui m'he passat, hi havia un pastís i m'he fotut un tall de pastís. Hi havia dues croquetes per allà rondant i m'he menjat dues croquetes. I ara estic com... No sé, quan has de treballar i has d'estar 4 hores xerrant per la ràdio, no és... Què aconselles tu? Què hauríem de menjar?
3: Home, jo aconsello que...
2: Perquè ens demana energia, també, eh?
3: Jo aconsello que si menges això, i a més és pues, era molt industrial el tema o no? Vull dir, era d'una casa de menjars preparats o era d'un lineal, no, que això ve fet de ben saber on?
2: Era d'una casa de menjars preparats, sí.
3: O sigui, que ho han fet...
2: Ah, no, perdó, no, era d'un lineal.
3: D'un lineal, sí, o sigui, així, xungo.
2: No vull dir marques perquè no paguen.
3: No, no, evidentment, no ho diguis. Després d'això, fota't un gin tònic i vés-te'n a dormir.
2: M'he fotut una Coca-Cola i llavors estic anant inflat per la Coca-Cola.
3: És que tot això ja de per si, amb tots els ingredients químics i conservants que porta, ja deu fer com una fermentació a l'estómac complicada. Mm. Si li afegeixes una Coca-Cola, jo entenc que només empitjores el tema.
5: S'acosta Eclipsi, va,
3: sí, sí, sí, no, sí, sí.
2: Llavors, què hem de menjar, si tenim una tarda llarga per endavant?
3: Jo sóc partidari de... Mira, vosaltres que a més esteu asseguts,
2: sí,
3: vale, que no hi ha molta activitat física.
2: No hem de fer el Tour de França, diguem.
3: Exacte,
2: no
3: que això convida... Hòstia, que et pots aquí quedar endormiscat, que hi ha moments que no fa... Que no, hòstia, la pausa, va, que et pots quedar clapat. Heu de menjar poqueta cosa, lleugeret, fresquet, aprofitar coses que trobaríem a l'estiu, per exemple, el gazpacho. Hòstia, el gazpacho és una cosa, et passa a la set, t'alimenta, és fresquet, ve de gust. Mm-hmm. No, i a més, ara el tenim...
2: Sí, jo em prenc, jo a la una al migdia, més o menys, que encara em falta per dinar, em foto un gazpacho de 250 mil·lilitres, pam.
3: I després tot això que has dit, eh?
2: Avui sí, però normalment no tant. Normalment és una amanideta i prou.
3: Bé, això està molt bé.
2: Però una és amanideta... avui les tres persones que han anat a comprar amanides aquí al costat, cap de les tres se li ha acudit dir-me si em volia.
3: Ah, sí, la culpa és dels altres.
2: No, jo només estic fent un dibuix d'una situació
3: sí,
2: que...
3: Sí, però després ja has anat tu i t'has acabat comprant... Una...
2: No, que ja ho porto comprat, això.
3: Ah, això ho portaves de casa.
2: Ho tinc, perquè ja conto que ningú m'avisarà com van a comprar l'amanida. Llavors tinc menjar...
3: Però és per si de cas, eh? Ets un tio de previsor.
5: Sí. Sí.
3: Molt bé.
2: Tinc menjar per 5 dies.
3: A on?
2: A la nevera de la ràdio.
5: Però en llocs amagats.
3: I tinc 5 nevera teniu, no?
2: I tinc 5 gazpachos.
3: Mira, l'altre dia sabeu que vaig veure una cosa curiosa. Jo és que em perdo molt per les xarxes socials. Hi ha un tema amb les neveres col·lectives d'oficines, sí, que la gent, ui, la gent roba.
5: La gent roba molt.
2: Home,
5: delimitar els espais és molt
3: totalment
5: complicat.
6: Ladroni! ¿Quién m'ha robat el conyac? Ladroni!
2: Sí, el conyac.
6: Ladroni! No me puedo echar el carajillo. No me puedo hacer el carajillo.
2: Son las cerdas de todas.
3: Vale.
6: ¿Cuántos
3: vale.
6: carajillos te has tomado?
7: 20, me cago en Dios.
6: Cago en Dios. ¿Cómo coja lo de Solsona?
7: ¿Qué difícil eso? 20 carajillos, jugado de tres...
6: ¿Cómo coja uno de Solsona? Le parto las costillas con un palo.
2: Si no es de Solsona, ¿qué pasa en Solsona?
6: Bueno, por si acaso...
3: Tómate un par de carajillos, Lázaro, i així...
5: Però, escolta, Arnau, què vas veure a les xarxes socials?
3: La gent roba, ho hem d'admetre. Les oficines s'aprofita, n'hi ha un que porta la llet, que la compra i la fan servir tota l'oficina, tota la història. Vale, de conya. Una de les coses més robades, és una estadística meva, són les copes de None. La copa de None, clar, això vol.
2: Què és la copa de None?
3: Bueno, és com una cosa
2: allò
3: així
2: que
3: molt...
2: té xocolata i nata?
3: Sí, exacte. Allò la gent ho roba perquè és fàcil d'amagar, tal, no sé què. Doncs vaig veure un vídeo d'algú que no sé si era una copa de None o no, però farta, una persona que estava cansada que li robessin el menjar, i va fotre com una salsa picant d'aquestes heavies... Però
2: xunga,
3: heavy,
2: xunga. O wasabi a saco.
3: No, wasabi no, perquè el wasabi passa. Però si tu et foten, jo què sé, d'un xile d'aquests potents, una miqueta, unes gotetes de salsa dintre. O sigui, va obrir, va posar la salsa, va tancar
2: vale?
3: Hermètic, ho va deixar allà, i llavors, clar, ella es gravava a si mateixa i sentia algú morint-se de fons, en plan, tossint en extrem, i era el titular de ja sé qui em roba el menjar de l'oficina. Així que jo animo la gent que li robin, que feu aquestes coses. Bé. Agafeu plats preparats, els obriu una miqueta, foteu el picant i els tanqueu amb superglú, que així no sospitaran, i veureu qui s'està robant.
2: És una situació gairebé un delicte. Eh?
3: No, el delicte és robar el menjar de la gent.
2: També és veritat.
3: Pere, això és de molt mala persona, home.
2: Ja que has obert un meló bastant important, que és el meló de les neveres, que coneixes, l'Andreu.
3: Sí, havíem col·laborat a la ràdio junts.
2: Com pot ser?
6: Atracando en todos lados.
2: Perdó, és que ha vingut l'Andreu...
5: L'Andreu, exproductori de l'any passat.
2: Programa.
5: Andreu González.
2: Això, Andreu González.
3: Molt maco.
2: I de cop i volta veig que el convidat el saluda.
3: Sí.
2: I penso, això és un cachondeo.
3: Sí, sí, sí. Vam coincidir a Ràdio Estel. Directament
6: del Corte Inglés.
2: Del Corte Inglés.
6: Del Corte Inglés.
2: Va, prou. Centrem-nos. Un últim tema per tancar el tema de les neveres de la feina. Aquí, no exagero, n'hi ha dues a RAC1. I d'haver-hi
3: una... Home, una per tu. Si portes, no, si tens 5 àpats allà guardats, no, t'han hagut de posar una nevera.
2: Però no exagero si dic que hi ha uns 30 abrics de llet oberts.
3: Clar, és que això és... Això...
2: De litre.
3: Clar.
2: Dius, no ens podríem posar d'acord? No, no hi ha 30 varietats de llet.
3: No, no, no, no es pot posar d'acord perquè...
2: Hi ha la llet del no sé què, la llet del no sé quants, la soja, la lactosa amb sense lactosa... Sí, prou.
3: En tindràs 5 d'aquestes, que és el que passa a molts bars, que han de tenir moltes llets diferents i begudes vegetals obertes, però clar, aquí és el guapo que paga la llet. Com ho mesures? Quanta fas? Si la comparteixes, quanta n'agafes tu i jo més...
2: Doncs, bàsicament, ara... compres un cartró cada dia, o sigui, una setmana...
3: Això no, no, no, sempre hi haurà algun pringat que la comprarà sempre i la resta gorrons.
1: Però ara que has esmentat això dels bars, restaurants, és un problema ara mateix amb les llets, perquè jo imagino que algunes se'ls deu fer mal, més d'una, se'ls deu fer malbé.
3: Bueno, jo, tu pregunta-ho, jo moltes cops hi fixo i a vegades ho pregunto, quantes en tens obertes? I ja fan... Bruf! I clar, doncs és que imagina't el que deies tu, que jo entenc que se n'han de tenir, però clar, arriba un moment que per satisfer tothom, doncs 4 o 5 brics oberts, no sé quina demanda tenen tots ells.
2: La semi, la lactosa...
3: Bueno, la soja... La llet sencera, desnatada, sense lactosa, llavors beguda de cibada, jo què sé, una altra, fota-li d'arròs...
2: Escolta, abans hem abordat el tema col·lateralment, però la pregunta és, ja has plantat l'arbre?
3: Sí.
2: Va, perquè tu has escrit un llibre... Has tingut dos fills fa 4
3: anys. Bueno, més d'un llibre, eh?
2: Bueno, sí, per tant, diversos llibres de cuina, tots ells.
1: Però és aquest any.
3: Aquest any, sí. Ah, s'ha fet tot en un any.
2: Bueno, no, és la vida. Has de fer la vida. És la vida, però quan tinc un cas de tenir fills, plantar un arbre i el llibre...
3: I el llibre, sí. Jo, com que la família ve de pagès, això de plantar arbres, més o menys...
2: Ah, sí, ja ho tens cobert.
3: Ho tenia, sí. Vaig plantar un dia un de petit i vaig dir, sí, ja ho deixo fet, tu. Pel que pugui venir, ja ho tenim.
2: Doncs va, abordem el tema del joc de cartes.
3: Vinga!
2: Com ho portes? Estàs rodant o no estàs rodant? Com va? Es pot explicar?
3: Bueno, jo t'ho explico, si no...
2: Ara estan emetent, crec que és el dilluns, perdona, si no ho sé segur, que ara m'embolico, el dimecres, disculpa, el dimecres estan emetent el joc de cartes d'estiu.
3: Correcte.
2: El fa el Marc Cartes, no.
3: No, el Ribas.
2: Sí, el Marc Cartes és el lector.
3: Exacte.
1: Sí.
2: Ah, quan és la setmana que ve, diuen, l'emissió d'estiu? Bueno.
3: Estàs informat al minut,
2: eh? Ja he dit, ho fan els dimecres, no he dit quan.
1: Estrena, sí, la setmana que ve dimecres.
2: Val. Llavors tenim el d'estiu, que ja està gravat, i el fa el Marc allà, tal. Molt bé.
3: Molt bé.
2: Llavors, tu estàs gravant la temporada d'hivern, l'està gravant el Marc, l'està gravant els dos. Es pot dir, no es pot dir, què està passant aquí?
3: Bueno, jo crec que, jo ho dic, no ho sé. Jo he estat gravant fins ahir.
2: Iep, justament fins ahir.
3: Fins ahir. Llavors jo, la meva part ja està feta. I la temporada que ve, la tardor, la comença el Marc.
2: Val.
3: I llavors jo m'incorporo mitja temporada, més o menys, una cosa així.
2: Sí. Jo què sé, està el Marc allà al restaurant i passes tu i diu, ai, mira, quina casualitat, l'Arnau París per aquí.
3: Hòstia, mira, pim-pam, hòstia,
2: Arnau,
3: tu,
2: vine, aquí, vols fer el programa tu?
3: Bueno, no, o sigui, s'ha treballat més, el relleu s'ha treballat més, no estan així.
2: Ah, però és antena, és un relleu visible en antena, eh?
3: Sí, hi haurà un moment on hi haurà... Bueno, un traspàs, no? Però si no seria estrany, de cop desapareix un, apareix un altre, hem d'ubicar una mica l'audiència de què passa, no? I això és el que passarà, tot això ja està gravat.
2: I això està rodat tot, clar.
3: Sí, tot això ja està rodat, i jo amb moltes ganes de veure'm i de que s'emeti, de que tothom ho pugui veure, perquè crec que, hòstia, ha quedat xulo.
2: Jo tinc la impressió que ha de ser un rodatge molt cansat. Moltes hores, repeticions, està pendent, concentrat...
3: No, home, repeticions no, perquè...
2: Fotre'ls-hi bronca a la gent...
3: No, home, no, quina bronca.
2: No renyes?
3: Jo no, jo, qui sóc jo per renyar ningú?
2: Bueno, no sé, però quin paper faràs tu? Perquè el Marc està allà, això és fastigós, bueno...
3: No home,
2: sé,
3: no, tampoc, no, no, no, diu això, el Marc.
2: No, no diu això, però ho pensa, per això no t'ho
8: compreu. Això és Alberto Chicote.
3: Ah, sí, exacte.
8: Mira, he ido a la cocina de RAC1
2: sí. Y
8: se me han quitado las ganas de comer.
2: No,
8: és una porqueria.
2: Una mierda, ja diria més aviat.
3: Directament. La pregunta...
2: El rol, que quin paper faràs? Com et veurem? Com veurem el...
3: Jo intento sempre ser com
2: sóc. Jo tinc vist fent el pim-pam, pim-pam, pim-pam.
3: Serà diferent, serà diferent.
2: Aquí hi ha trampa amb el pim-pam, no m'enganyis.
3: Què vols dir que hi ha trampa?
2: Que no ho fas amb 7 minuts.
3: Sí, als 7 minuts, mira...
1: No s'ho creu.
3: T'ho juro,
2: A la tele tot és mentida, tio.
3: Espera, no sí, a la tele hi ha coses que són mentida, però n'hi ha d'altres que no. I precisament, ara que dius això dels 7 minuts...
2: Atenció, quan... està rebent el mòbil. No
3: sí, sí, no, però vull ensenyar una cosa. Quan es va plantejar fer aquesta secció de 7 minuts, jo vaig dir que sí, però que havia de ser real. Que l'única condició és que els 7 minuts fossin reals. A vegades ho diem, no? Escolta, ara posem això al foc 10 minuts i marxem i tornem al moment i està fet. Però amb els 7 minuts jo em vaig encaparrar, i la direcció també, en que havia de ser 100% real. I llavors, mira... Bueno, no, és que si no enganyes l'audiència, això és una cosa que a mi no m'agrada. Llavors fem això, mira, veus, em posen un crono sota la càmera. Ara, doncs, la gent no podrà veure.
2: No, però ja vam, deixem veure.
3: És la càmera amb un crono, llavors jo miro càmera i veig el temps que em falta per arribar a ser.
2: Ara has vist una notificació d'OnlyFans, què és això?
3: M'he obert un perfil perquè haig de pagar molts bolquers ara i tal, llavors... bueno, és Arnau Pim Pam, són vídeos molt curts, però bueno, es paga bé.
2: Això m'ho va fer el Max el dilluns, no te'n recordes?
1: Sí.
9: Va fer el macro. I en 7 minuts, què más hace?
2: Ara, re, que té un fill 4 mesos i no està a l'horno per a bollos.
9: Ai, que fort.
2: Bé, dèiem, el paper que faràs...
3: Seré com jo, seré com soc.
2: I el rodatge, cansat. M'has dit que no.
3: És a dir, és intens, és un rodatge intens tota la temporada. Jo aquesta temporada no l'he fet tota, com és evident, no? Perquè el d'estiu ja es veu que no, i us he dit que la temporada que ve la comença el Marc, amb la qual cosa no l'he fet tot, i per tant ha sigut una mica un soft landing, que es diu, no, una aterrada tranquil·la. I, però bueno, jo, ostres, m'ho he passat de conya. Tot i que són rodatges intensos, són 4 dies de rodatge d'un programa, jo m'ho passo molt bé. M'ho passo molt bé, estic molt motivat, m'agrada molt, i llavors això treu tot el cansanci possible.
2: Doncs me n'alegro, tu. El que no em diràs és quan es comença a emetre.
3: Això és que no ho sé.
2: No, perquè jo crec que això no es sap encara. No, se sap
3: no jo crec que no, eh?
2: Si és la tele, la TV3, diguem-ne.
3: Home, clar, ho hem de decidir des de la tele i suposo que dependrà de diverses coses, no? De, bueno, no sé com va això, però de què es fa a les altres emissores, etcètera, no ho sé. I així que ja m'ho diran, i quan ho sàpiga ja us ho diré.
2: I tu ensenyaràs...

0: periodista que fa faltes ortografia, doncs que no faci de periodista.
1: Però que no n'hi ha, que no n'hi ha.
0: I un restaurant que està guarro, doncs que no estigui
1: bueno,
0: guarro.
1: Doncs això, uns mínims de neteja i d'higiene, que això és el que s'espera, no? Mm. I a més quan vas allà, doncs a rodar. Sí, jo soc un tio que valoro molt la sinceritat, és a dir, que siguis transparent amb el que tu fas, que no ens intentis enredar, que no ens diguis, no, és que avui tenim això, i resulta que el dia a dia això no ho tens. Mm. Això... A mi jo no ho porto gaire bé.
2: Que quan... inventis plats, allò que no estigui
1: correcte.
2: Avasat o...
1: O que facin coses com molt a mida, no? Pel programa. No. A mi això no m'agrada perquè m'agrada que es pugui mostrar l'autenticitat de les cuines i dels locals. I després una cuina ben executada. Moltes vegades hi ha coses molt senzilles que són boníssimes, tu. Llavors no cal complicar-se gaire el cap. Mm. I un somriure. No? Una mica de simpatia, coi, a la vida. Bàsics, no? Una mica tampoc no... Demanem res de l'altre món.
0: Hi ha algun plat que quan vas pels puestos, no em refereixo al joc de cartes, sinó en general, quan vas pels restaurants, diguis, no, hi ha prou d'això, d'allò que ens diu la quarta sintonia, el quart paquet, el quart bonit...
1: La quinta gamma.
0: Això, la quinta gamma, del pot de... com es diu? La pota de pop amb parmentier, que dius, per tot arreu em trobo la mateixa pota.
1: Però no ho demano, no ho demano.
0: Que, però, hi ha algun d'aquests plats que diguis, ja, hi ha prou d'aquest color, què?
2: Que a mi m'agradaria saber.
0: Sí?
2: Saps com hi ha gent que, per testejar un altaveu, posen una cançó que tingui uns baixos com molt estridents o tal, per dir, ah, aquest altaveu funciona bé. Tu, per dir un restaurant està bé, ah, quin és el plat que diguis... Els macarrons han d'estar perfectes...
1: Mira, sí. Hi ha dues coses que a mi, per mi, són indicadors. Una, les olives.
0: Com les olives?
1: Ostres, porta,
0: si no és merit seu.
1: Eh?
0: Si no és merit seu, les olives...
1: Sí, però per això mateix, per això mateix, per això mateix. Aquí jo tinc una teoria, que ja us aniré desvetllant, amb les olives. Amb les olives.
0: Exclusiva, teoria olives.
1: Hi ha gent que te les porta i llavors tu, en base d'allò, decideixes. Bueno, t'hi puc intuir com anirà la resta, d'acord? Perquè és un principi, és el principi de tot, que com bé dius tu... No ho fas tu, per tant, si ho poses i no ho fas... Hòstia, que...
2: Mira tu.
1: Ja que ho pots comprar, no? Però, doncs tens un ventall molt ampli, doncs no cal comprar una merda, no?
0: No, però és que hi ha la gasiveria. Normalment es nota que són olives, si són farcides d'anxoves, són les més barates.
1: Clar, si anem...
0: Les més... que tenen menys gust, que tenen
1: doncs,
0: menys anxoves.
1: Doncs ja et pots imaginar que vindrà darrere.
0: Fredes, clar.
1: Ja et pots imaginar que vindrà darrere. I després, una altra cosa que és com acabes, que són les postres.
0: Ah?
1: Perquè moltes vegades... Ens trobem, però ja no és joc de cartes, ens trobem a la vida, que tens uns entrants, uns principals elaborats i molt pensats, i unes postres que derrapen molt, tio, que foten pena. Però mal executades, mal executades. Cremes que són grumulloses, coses mal fetes. I això a mi també és una cosa, hòstia, quan les postres són bones o molt bones, és...
3: És que aquest con cuidado con el grumo...
0: No, va, de veritat. De veritat. I en tots aquests dies de rodatge t'has trobat alguna cosa molt desastrosa? Que dius, uf... Sense entrar en detalls i sense fer espòilers, clar, perquè...
1: Jo et puc dir que ens hem trobat de tot. Però quan dic de tot, vull dir de tot. I per això també tinc moltes ganes de veure els programes acabats i que s'emetin, perquè jo crec que no hi ha hagut... que no hi haurà cap programa que deixin diferent. A tots hi ha hagut...
0: El joc de cartes sempre, cada programa
1: sí,
0: passa alguna cosa.
1: Però ens han passat coses...
0: És un programa que atrapa.
1: Però ens han passat coses que no havien passat mai abans.
0: Com?
1: En 10 temporades.
0: Cuidao.
2: Carai.
1: Sí, sí. Han passat coses,
2: ja,
1: clar.
2: Sí,
1: passa,
2: sí,
1: passa,
2: sí.
1: Passa,
2: sí.
1: Clar, en gent passen clar. Coses, no? Doncs sí, sí. Han passat coses així. I per això també tinc ganes de veure el resultat i de veure com queda tot això després.
2: Jo tinc ganes de veure-ho ja, jo et dic.
0: Molt bé, doncs tot tenim ganes de veure-ho. A veure, i mentrestant seguiràs rodant el Cuina Pim Pam. Bueno, ara estan posant repeticions, no?
1: Jo ara paro, ara si sí. L'audiència em permet, l'agost, jo
0: escans,
1: ja
0: però
1: tanco...
0: Però estem veient ara per la tele, són nous o són repetits? Ho saps tu?
1: És que ah, tu jo no, realment, no, ara, actualment, no puc veure.
0: No, clar,
1: tinc temps de veure'm. Què he fet avui? No sabem, és igual.
3: Bocadillo desqueixada.
0: No, podem mirar.
1: Bocadillo desqueixada, entonces es nuevo, porque esto no me suena. El que fem és... O sigui, ja sabent que hi havia això de joc de cartes, vam gravar molts abans per tal de tenir coixí, no?, fins a final d'emissió. També és veritat que crec que ara...
0: Quants en graves en un dia?
1: Sis. En un dia gravo sis pim-pams.
0: Tot el dia.
3: Tres quartos d'hora.
0: No, perquè són sis per set.
1: Set per... Sí,
0: 43
1: set
0: minuts.
3: Ai, que xervago i maleante.
0: No, és un tema que requereix el seu temps.
1: Tardem una mica més a fer-los, però sí.
0: Han de preparar els ingredients i canviar el set.
1: Tot.
3: Però si no te dies ja un bocadillo de sobrasada con queso.
1: I que bueno està. ¿O no?
3: Pero vamos a ver, esa es la dieta mediterránea.
0: Es una
3: eso es lo que se quiere transmitir a la gente.
0: ¿Y usted qué feia mirant al Cuines?
1: Agafaba ideas.
3: Pues ahora que tengo tiempo, estaba allí sentado, sí. Esperando que empezara como si fuera ayer.
0: Sí, como si fuese ayer.
3: Y es el telonero.
0: Molt bé. Bueno, y después venen los italianos, encara entre el pim-pam i el d'allò. Bé, dèiem, com portes això del Cuines? Ai, del Cuines, sí, del Cuines.
1: Sí, el Cuines, no, bé, i seguiré. El Cuines seguiré. El tema és això, que ja intentem avançar-nos... I ara a l'agost tot és remissió, eh?

0: Champiñones rellenos.
1: Com xampinyons rellenos?
2: Mira, això és una de les primeres que vaig fer, tu. Con sobrassada, també, eh? Con sobrassada.
1: Té fixació en la sobrassada. Ah,
0: però que al final és quitar-li lo gordo al xampinyón i meter la sobrassada
1: i fos al forn.
3: Sí, però és fer-ho, eh?
2: Clar, escolta, fer...
3: o sigui, no tothom... Jo...
0: Però vamos a ver, si són uns xampinyones.
3: Sí, però, és que... però si la gent no cuina ja.
2: Partim d'una cartofa en salat comprada al súper, una copa d'una robada d'una nevera... Clar, és que el nivell és baixíssim. Aleshores, hem de fer coses senzilles perquè la gent s'hi llenci. Clar, clar, és que si posem el llistó gaire alt, la gent seguirem així.
3: Bueno,
2: seguirem...
3: és que, de fet, deixa'm explicar-ho ara, Pere,
1: sí, sí,
3: perquè
1: endavant.
3: Jo avui... Bueno,
1: ara ve el moment.
3: Anecdòtiques de la Yael. Jo m'he comprat el teu llibre i volia fer una recepta i volia que la provessis, no? Impressionar-te una mica i que la valoressis, òbviament. Però m'he posat avui matí a intentar cuinar unes taronges a la Suzette, que
2: molt
3: sí
2: bé.
3: Que no és molt difícil.
2: Molt bé.
3: Però m'he vist superada.
2: Què dius?
3: És que no arribava temps, no havia fet mai...
1: Quin era el plat? Quin era?
3: Taronges a la Suzette.
2: Molt senzill.
3: Però molt perquè... senzill, molt senzill.
2: Però, ja, però...
3: A més, també he pensat, tantes hores a la nevera, la taronja oberta, saps? Dic, això perdrà
2: farà... la tenies oberta ja de feia dies, com va?
3: No, avui al matí ho feia.
2: Ah, tu, però per què no has agafat el capítol de 7 minuts? Hi ha un capítol al llibre que és 7 minuts.
3: Ja.
2: A més,
3: és
2: inopinable.
1: Perdona, havies portat el llibre perquè te'l signes.
3: Sí, ara després me'l signes. Saps què passa? Que
1: si vol,
3: ara
1: el versió... Si vol.
2: Sí, tant i tant.
1: Sí.
2: I tant.
3: Estic de 10 a 8, més o menys, no? Llavors, no tinc temps d'anar al súper. I el meu company de pis és una mica...
1: Quant del teu company de pis?
3: I no hi va, tampoc. Llavors no tenia
1: company
3: res a la
1: nevera. Company de pis o company d'habitació, també?
3: No podia, saps, gestionar...
2: No està contestant, eh? Parella?
3: Sí, sí, sí.
2: I per què dius company de pis?
3: Mira, no sé, per posar-li digues... misteri.
2: Ah! Ah, molt bé, doncs
3: no llavors, sé. No podia fer la recepta.
2: No tenies res.
3: Què dient, això? Ah, perquè és molt complicat cuinar. O sigui,
2: però què tenies tu? Obres a la nevera, que tenia ell a la nevera.
3: Ous?
2: Ous, d'acord.
3: Una botifarra.
2: Una botifarra?
0: Ojo!
3: Truita de botifarra, perfecte.
1: Ous, de moment tenim ous i botifarra. Eh?
0: Huevos i botifarra.
2: I ja està.
1: De veritat.
3: Sí. Clar, jo he comprat mantega i...
2: Ah, havies comprat els ingredients?
3: Clar, sí, sí.
2: Què dius? Per favor. Oh, dona, doncs, ostres, ara em sap greu. Pues, un altre dia agafa el capítol 7 minuts...
3: I em poso a fer...
2: I si no, el company de pista ajudi.
3: Clar.
2: Feu els dos allà.
3: Mira, un altre tema que m'obres.
2: Què?
3: Jo no cuino en parella o en grup?
2: No.
3: No, no?
2: Jo què sé, això cadascú... Depèn de com sigui la parella i el grup, clar. Si són un...
3: Però no és una mica estressant, si la cuina és petita i...
2: Bueno, però és un moment romàntic, no? Taronja Suzette, tal, no sé què... Jo què sé.
3: Pot ser eròtic i tot.
2: Pot ser eròtic, exacte.
3: Se't cau l'ou al terra.
2: O potser no, pot ser que et cremis amb el sucre i un desastre, però no sé, s'ho ha de provar.
1: Ha sonat l'alarma.
2: Ja ho tenim.
1: Perquè ha arribat l'Alberto Gallel i sona l'alarma quan entra per la porta. Aviam, no, ja ho tenim, però encara t'aguantarem una estoneta més.
2: A mi?
1: Sí, a tu.
2: Jo fins a les 6 tinc temps.
1: No, ja veurem, o fins a les 8. A veure, hem estat investigant-te.
2: Ai, mare.
0: I pa!
1: Sí.
0: Què passa, família?
2: I això és...
1: Què passa? I estem intrigats amb el concepte gincama de mitjons.
2: Hòstia, gincama de mitjons. Això què és?
0: A mi el que me gustaría es que entre receta y receta explicar algo un chiste.
1: No, ah, pues, pues,
2: adelante.
0: Porque
2: no,
0: eso le da un toque diferenciado. No,
2: em sona zero, eh? Què us passa?
1: Res, que ens estem mirant.
2: És que no sé... Ara...
3: Tens els mitjons desperdigats?
2: D'aquí, de què?
1: Els teus mitjons.
2: Que però, jo he vingut amb sandàlies avui.
1: No, per casa.
2: Com que per casa?
1: Res. No fa res estrany, els mitjons, per casa? Moment mitjons. És el
2: moment mitjons.
1: És el moment mitjons.
3: Una recepta de cuina també boníssima,
2: sí,
3: mitjons.
2: Sí.
3: Truita de mitjons.
2: Truita de mitjons és... Sí. Oh, el cafè el pot ser amb el mitjó. Els mitjons, o sigui, els meus mitjons per casa, dius?
1: Sí.
2: Per què?
1: No anem més volta als mitjons. Però no, volíem saber si feies alguna cosa estranya amb els mitjons.
2: Posar-me'ls, treure'ls, rentar-los, no?
1: Val, sí? Doncs fins aquí tot normal.
2: Sí, no?
1: A veure, potser ho aconseguim amb el confessionari de la Rosalia.
4: Hola.
1: Tu saps que la Rosalia fa uns concerts.
2: Sí, correcte,
4: perquè aquests... confessis sí. Els teus pecats.
1: Sí.
4: A veure, Arnau,
2: digue'm.
4: Tu fas tot en un pim-pam?
1: A veure...
2: La majoria de coses.
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs el que segur és que no has passat pel confessionari, està clar. En un pim-pam, ens podries explicar alguna perla que hagis tingut? O has tingut tu, el perla?
2: Què?
4: El perla vol dir Un pecat.
2: Un pecat que jo hagi tingut.
4: Sí, una cosa dolenta.
2: Que hagi fet.
4: No sé, allò dels mitjons, dius que no ho saps, és sospitós.
1: Tema dels mitjons i a la propera entrevista.
2: A la propera entrevista, eh?
1: Sí, però el tema de la perla. Tu saps que la Rosalía, quan fa un concert, fa entrar en un confessionari, una estrella convidada, que explica alguna perla que hi ha hagut a la seva vida, o si ella ha estat un perla.
2: I què ets a explicar ara?
4: Si ha sigut dolent o no.
2: Home, dolent, no sé. Segons tu, segons rotllo.
1: Estàs casat, supercasat, amb fills i tot aquest rotllo.
2: Clar. Bueno, casat no, encara. Bueno, és igual, res. No, no, és cap perla. És que...
1: Anaves a anunciar alguna cosa?
2: No, no, no.
1: S'ha estat a punt d'escapar?
2: No, no, no. Bueno, s'ha estat a punt d'escapar que... Com que estava rodant aquests mesos, teníem hora per casar-nos amb la meva dona.
1: Home!
2: Teníem hora, però al registre.
4: Clar.
2: I vaig mirar per quin és amb un poder, ella, casar-se, ella amb un poder
1: no,
2: meu.
1: No, home, no et pots que... Hi ha d'anar el noví, tio.
2: No, sí que es pot.
4: Sí?
2: Sí, és a dir, l'únic...
1: Què és això?
2: Matitzo, sí, bueno, coses que em passen. Com que, clar, no. Havia d'anar a rodar i teníem hora, i l'hora de registre civil és com jo què sé, com anar a la lluna, que et donen hora un cop cada... a la vida. Vaig preguntar, em van dir que si era per casar-te, pots amb un poder de l'altra persona i casar-te tu sol o sola. Ah?
1: Per això. I si falsifiques el poder, pots casar-me.
2: No, però com has de falsificar el poder?
1: Bueno, clar, perquè està en el notari.
2: El que passa és que, com que era demanar l'expedient, això no, això és d'anar els dos. Demanar l'expedient pots anar els dos, però a casar-te pot anar només una persona amb el poder de l'altra i casar-te.
4: O sigui, a veure si ho he entès. Has demanat hora per casar-te tu sol amb tu mateix,
2: no.
4: Eh?
2: No, no, he delegat el casar-me.
4: He delegat el casar-me.
2: Sí, sí, però ara ja no, ara ja, com que ja no gravo, que no ens tornin a donar hora, no sé, el 2040, perquè això va així, llavors ja hi aniré.
4: Déu vos guard.
2: Ja hi aniré, ja hi aniré. Què et sembla?
4: Li demanarem al senyor Déu que... Que no faci res dolent, perquè...
1: Molt bé.
2: Bueno, era pel civil, aquest, vull dir que no a l'església no sé si pots amb un poder o no,
4: ui,
2: tinc ni idea.
4: Ui, pitjor encara!
1: Bueno, escolta, deixem el tema del confessionari de banda, deixem-lo tranquil. Abans hem mencionat el teu llibre, d'allò, plantar el llibre, tenir fills i demés.
2: Sí.
1: Bueno, has estat el quart llibre de no ficció més venut per Sant Jordi.
2: Sí, tu.
1: Suposo que vas fer
2: molt
1: fort. Una diada.
2: Molt fort.
1: No sé si t'esperaves o no t'esperaves. No. És un llibre mediàtic, diguem-ho clar. No ens enganyem, però bàsicament està molt bé quedar al quart.
2: Ostres, jo, m'ho diuen fa... Tot això que em passa ara m'ho diuen fa un, dos i tres anys i ni m'ho crec, eh?
1: Però, i la gent... Perdó, eh? Per què compra llibres mediàtics o llibres normals i busca... Llibres de receptes, perdó, si vas a internet i ho trobes?
2: Perquè el paper és un punt experiencial. Mm. Allò d'agafar el llibre, obrir-lo... Però això es trasllada a tots els llibres en general. Llavors, els llibres de receptes mola perquè són... És com una inspiració, no? Tu obres... Oh, mira, això ho faré. Veus la foto, el que t'ha passat a tu.
3: Sí,
2: no?
3: I a més, com el teu moment... Jo tinc diversos llibres de receptes, de dir, i m'agrada molt, perquè prefereixo això que no a l'internet, perquè si no... Comences a mirar vídeos i...
2: No fa res. Mirant vídeos no fa res. En canvi, llegint i fullejant, ho veus allà, hòstia, això ho faré, això... Veus, la recepta és molt llarga, molt curta, hòstia, ho veig assequible, no? Mm-hmm. A més, i és molt guai. S'han de comprar llibres de cuina. Compreu llibres de cuina i fullegeu-los.
1: I el teu, no? Ja posats a dir.
2: Bueno, el meu també, però compreu-los de qui vulgueu.
1: Ara m'has fet recordar que el dia remenant per casa em va aparèixer un llibre de cuina...
2: Ai, mare meva.
1: Francès? Les receptes que no surten, de Simon no sé quantos, 1080. Perquè és com una bíblia de la cuina francesa.
2: Igual val quartos, això, eh? Ho has mirat?
1: No ho sé.
2: Jo compro llibres a vegades, jo especulo.
1: Però jo crec que és un llibre com que a França el deu tenir tothom a casa. És com tenir una enciclopèdia catalana, diguem-ne.
2: Com es diu?
3: Com llibre vermell típic de la cuina.
2: Com es diu? 1800?
1: És 1080 receptes de Simon algú, no em surt el
2: cul. Deu ser l'Arguillano d'allà, i has comprat un llibre.
1: No, és un llibre que té 25 anys.
4: De Don Simon, potser.
1: Espera-te, ara l'Ariel els està mirant. Però
3: de Simone Ortega, potser?
1: Sí,
3: 1080 receptes de cuina?
2: Sí, però Ortega no sona molt francès, no?
1: Bueno, però juro que és...
5: No seré jo, Ortega que... Cano.
2: Podria ser,
1: No, que és un llibre antic.
5: Mi semen... Bueno, és de fuerza.
1: Sí, bueno, és igual.
5: Vamos a por la niña.
2: Va, crec que ja sé quin és.
1: Sí, no, que és un llibre clàssic de la cuina francesa, que no tinguin conya.
2: Sí. Bueno, hi ha moltes... És aquest. 1080 receptes...
1: Bueno, jo tinc una edició... És que el tinc en francès, perquè la meva mare era francesa i m'ho va regalar
2: en francès. Ah, hòstia.
1: I l'altre dia l'estava fullejant i és curiós el tipus de receptes que hi ha.
2: Si tens un llibre de cuina francesa, sempre queda millor. Sempre
4: més empaque. És curiós que no serveix a cap ni un els llibres. La Iaia no sap fer receptes i tu tampoc.
2: I tu compres el que compres.
1: No, jo a casa... És que sé fer molt poca cosa.
2: Doncs mira, ja
3: t'atreves-te.
1: No, sé fer peixos al forn, que és molt fàcil de fer. Bon peix i tal, no sé què, llit de patata i tal, amb ceba i tot això, i una mica de tomàquet, i un risotto de ceps. És tot el que sé cuinar.
2: Bueno, déu-n'hi-do, ja està molt bé.
1: Bueno, llavors, i fer coses a la planxa, per això no és cuinar.
2: Per què?
1: Ah, bueno, home, jo faig, vull dir, clar, compro peix, el poso a la planxa.
2: Bueno, però això és cuinar, igual.
1: Sí, i bullir pèsols, fas allò que fas traient, i els bull...
2: Els treus tots del paquet de congelats, els treus.
1: De la Bània, no, de la Bània.
2: De la Bània?
1: No és Bània.
2: Baina.
1: Ah, Baina, perdó, la Baina, bueno. En fi, què vols, Iel? Que hem d'acabar, que hem de ventilar aquest noi, que s'ha d'anar...
2: Bueno, ara hi arribo tard.
3: És molt ràpid. Quina recepta creus que hauríem de fer, amb quina hauríem de començar, sí o sí, del teu llibre, o que ens recomanis?
2: Mira, hi ha una ensaladilla de patates xips, de patates de bossa, que si no fem això, és ratllar una pastanaga, obrir un pot d'olives, un pot de patates fregides, un pot de maionesa, un pot de tonyina, barrejar-ho tot ben barrejat.
1: Si no ho fas, ets un inútil.
2: No, si no ho fas, que no tens voluntat, llavors ja no intentis la resta. Vull dir, més avall d'això, el que fas tu, Pere. Anar a comprar quatre merdes i fotre't una Coca-Cola després.
1: Clar, ja està. El risotto
2: de ceps. No, et parlo del que has dinat avui.
1: És molt pesat de festes. Allà remenant tota l'estona, anar tirant parmesà i anar remenant perquè agafi aquella cremositat. Estàs 20 minuts davant del foc.
2: Però et queda bé.
1: Boníssim.
2: I quan te'l fots, no estàs orgullós de tot el que has fet?
1: Mira, me'n faré aquest cap de setmana.
2: Vinga, clar que sí. A
1: part que jo soc diabètic i no puc menjar gaire hidrats. Però bueno.
2: Ah, però fer-lo més petitó.
1: Bueno, no és igual, però sí, més petitó ja que t'hi poses. En fi, gràcies, Arnau.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Ara posem només una petita pausa de publicitat i en tornar parlarem de la senyora aquesta de Gràcia, tan simpàtica, tan trempada, que l'altre dia la van parar pel carrer a la tele i resulta que li va fotre una rajada dels expats. Ara us expliquem.
6: Versió estiu, amb Pere Mas.
7: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
8: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión. Y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
11: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
12: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
11: A més, té un 98% de carn.
12: És natural que es noti, oi?
11: Doncs sí, natural.
13: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
14: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
15: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
16: Quina calor. Vens a l'aigua?
17: No, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
16: Ja, això passa.
18: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
21: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
22: El mantenim estable aquí, quiet, va!
21: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
23: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
21: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
24: Primer peu, segona i castell, carregat!
21: Fent pinya, tots som un milió. amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut Izaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: 4 minuts i seran les 6 de la tarda. Volem posar damunt la taula un tema que ens ha sorprès, que l'hem vist a xarxes, que arrenca de Barcelona Televisió, de BTV, i que genera controvèrsia quan arriba l'estiu a Barcelona, que és el soroll en general a les festes majors i particularment a la Festa Major de Gràcia, de la Vila de Gràcia. Alba Castellví.
3: Exacte, doncs sí, precisament aquest matí, navegant per les xarxes, m'ha sortit un vídeo fet per BTV que s'està viralitzant molt, sí, on diversos veïns del barri expressen la seva opinió sobre el tema. Deixeu-me recordar que les Festes Majors de Gràcia es faran, com sempre, del 15 al 21 d'agost. Per tant, queda poquet, ja.
2: Molt poc, molt poc. Després de l'eclipsi. Si sobrevivim a l'eclipsi, arriben les Festes Majors de Gràcia.
3: Doncs, com deia, en aquest vídeo apareixen veïns amb diverses opinions, sí, i n'hi ha que troben aquest soroll massa molest.
4: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
3: Exacte, ell es queixa del soroll, que...
2: Sí, hi havia diverses persones també queixant-se d'altres coses de la Festa Major, que potser no s'haurien de fer tants dies, que dius, bueno, quan vius un lloc, o quan vius al centre de Barcelona, o quan vius al centre d'un poble, ja saps que el dia que arriba la Festa Major és un follon.
3: Exacte.
2: Però vius al centre.
3: Exacte, que les festes també estan per gaudir-les. Llavors, sí, jo em plantejo, què és més molest? El soroll o la gent avorrida, ai, que vol matar la diversió?
2: Bueno, calma, calma, calma.
3: Llavors, m'he permès fer aquest speech.
2: Calma, bueno.
3: Les Festes Majors de Gràcia se celebren des del 1817 i són una representació perfecta de tradició i gaudi. Podem gaudir dels carrers guarnits, de concerts, d'actes de cultura popular i activitats de tota mena. Voler reduir-les o eliminar-les seria un atac directe...
2: Bueno, calma, calma, calma, calma.
3: No, és que no em calmo, perquè això em toca de prop.
2: No, calma, calma.
3: Seria un atac directe a les nostres tradicions. Però, per sort, tenim a superheroïnes com aquesta veïna, la Pilar Romero...
2: Que també surt el vídeo en qüestió.
3: Exacte, que diu que no n'hi ha per tant, que si al final només són 4 dies l'any.
5: Jo trobo que no és gaire normal que es queixin, perquè ells saben quan compren un pis aquí hi ha la Festa Major, que dura una setmana, no és que duri 4 anys.
2: Una senyora entranyable, una senyora gran, simpatiquíssima, la Pilar Romero, un aplaudiment per ella.
3: Bravo!
2: Doncs escolta'm, per parlar d'aquesta qüestió, tenim nosaltres a la presidenta de la Fundació de les Festes Major de Gràcia, la senyora Lina López. Bona tarda, Lina, com estàs?
6: Bona tarda.
2: Ai, em surt de tutejar-te, si no et sap greu, però aquí ens tutegem,
6: sí,
2: tots.
6: Sí, cap problema, cap problema.
2: Bueno, Lina, escolta'm, en primer lloc, has vist el vídeo?
6: Sí, clar. I la sorpresa és que és la meva veïna.
2: Què dius ara?
3: Va!
6: Sí, sí.
2: Però veïna de replà, veïna d'escala, veïna de pis, veïna d'ascensor, veïna de què?
6: Veïna de finca.
2: Carai!
3: Oh.
2: Ostres!
6: A mi em va sorprendre molt quan vaig veure el vídeo, la lista, i dic, ostres, mira la Pili, que estava al carrer Verdi,
2: sí,
6: passejant,
2: sí,
6: i mira, i l'ha agafat, l'ha agafat.
2: Clar, és que a més és un vídeo que vas veient tot de gent que es queixa, és com aquests que es queixen que van a un, no sé, un poble a Ripoll o algun lloc d'aquests, i que es queixen de les
7: per
2: campanes.
7: Per al·lusions, no, espero que no, no estiguis, no, parlant de mi.
2: No, no estic parlant de vostè.
7: Ah,
2: no,
7: pensava.
2: Parlo dels pixapins que van a un lloc on hi ha un campanar i que els molesten les campanes. Llavors, estàs en un barri o una vila on hi ha hagut sempre una Festa Major, no sé, hi ha, o sigui, creus que hi ha molta molèstia pels veïns a les festes?
6: Bueno, és una realitat que són 7 dies, que són de 900 activitats.
2: Ostres.
6: Per tot tothom, i aleshores, evidentment, la nit canvia una mica, hi ha una mica de soroll. El que passa és que des de fa anys, i sobretot des del 2022, que sí, quan va tornar la festa, després de la pandèmia, les comissions van fer una reflexió de com podríem millorar la situació, harmonitzar una mica el que estava passant, perquè és una realitat que el 2022 va ser una clatellada de gent que era increïble.
2: Sí, és veritat, s'ha posat molt de moda, és brutal, sí, sí.
6: Sí, sí, i aleshores vam veure també que el fet de l'Insta feia un impacte que abans no existia. Abans no es feia cua per poder entrar als carrers i moltes vegades les cues es fan perquè la gent vol fer-se la foto reglamentària amb el guarniment, no? I aleshores, clar, nosaltres vam pactar internament fer uns canvis en el reglament intern per poder aminorar l'impacte de la massificació.
3: I, Lina, un d'aquests canvis és això que una de les nits no es fa festa ni concerts?
6: Correcte, tenim una nit tranquil·la que justament al novembre, abans de Festa Major, entre totes les comissions fem una votació, decidim quin dia és l'ideal per fer la nit tranquil·la, que això no vol dir una nit en silenci. La gent moltes vegades confon el fet de dir nit tranquil·la. La nit tranquil·la té una programació molt específica, que és cinema a la fresca, sopar de germanó...
8: Sí, un ambient molt familiar.
6: Clar, perquè pugui baixar el veí de Gràcia, no? Aquesta era la idea de fer. Sí, clar, per compartir amb festers i festeres. Però, evidentment, la gent... la idea era fer un dia sense amplificació de so.
8: Sí.
6: Però encara i així, la gent el que vol és el silenci absolut, i això és impossible.
2: Escolta una cosa, Pilar, perquè no sàpiga, una de les característiques singulars de les Festes de Gràcia són justament el guarniment dels carrers, que és el que atrau la gent que vingui a fer la maleïda foto a l'Instagram, el postureig i tota aquesta història. Però també el vídeo aquest de queixa del soroll i la reflexió de la teva veïna, de la Pilar Romero, és un vídeo que parla molt del que està passant a Barcelona, no? Una Barcelona que canvia i que sembla que s'hagi d'estar més pendent dels turistes o del que acaba de comprar un pis, vés a saber quin preu a Gràcia, això de la gentrificació, i que s'hagin de fotre una mica els veïns de la zona, no? És mica aquest debat aquí damunt la taula. I els cafès d'especialitat, les empanades argentines i tota aquesta colla de coses.
6: Sí, està passant molt. De fet, molta gent que conformava o formava part d'una comissió no viu a Gràcia, però continua venint a fer el guarniment. Aleshores,
2: perquè han hagut de marxar al barri. Han hagut de marxar al barri.
6: Sí, correcte. Joder. Correcte. I aleshores... clar, hem de mirar, no?, de què passarà. En un moment donat, tot això, ens hem de plantejar si hem de canviar el model de festa en aquest sentit. Perquè, clar, sí que hi ha gent que participa, que s'integra, ¿vale? Sí. Gent nouvinguda, però una altra banda és molt crítica amb la Festa Major de Gràcia.
2: O sigui que està costant mantenir la tradició. I és el que deia la teva veïna, la Pilar Romero, que és que, escolti, quan compren el pis ja saben
8: ja
2: que això...
8: saben.
2: Ja, és que no es falta que ara, pels expats aquests, haguem de treure les Festes Majors de Gràcia. Escolta, un parell de coses abans d'acabar, ràpidament. Una és, les festes seran, com hem dit, comencen a partir de la Mare de Déu d'agost, el 15, després de l'eclipsi, que serà el dia 12.
7: Després
2: dies.
7: Del dia de la mort.
2: No, no morirà, no, sisplau.
7: No hi haurà.
2: No passa res, l'eclipsi. No morirà ningú, l'eclipsi. Tranquil·la, sí que hi haurà Festes de Gràcia.
7: No patiu.
2: Hi ha alguna novetat destacable que puguem explicar ara ràpidament per la ràdio?
6: Sí, tenim dues novetats, que són, la primera, el carrer Jesús va demanar en un moment determinat fer un canvi per un tema de seguretat, el seu guarniment, i aquest any serà Sant Pere Màrtir, el carrer guarnit per la Comissió de Jesús.
2: Molt bé.
6: I per una altra banda, 5 carrers compartiran temàtica. S'han ajuntat 5 carrers del sud i faran el mateix tema. I això, bueno, cadascú amb el seu estil, evidentment, oi? I això és una novetat perquè fa 10 anys que no passava això. Quan en el 2016 Fraternitat de Baix i Tordera van compartir una temàtica que estava relacionada amb la mar. I això és molt bonic perquè això significa que les comissions, cadascuna, encara que cadascuna sigui del seu pare i de la seva mare,
8: sí,
6: són capaços de compartir un objectiu en comú, i això és el que fa la comunitat.
8: Clar, exacte.
6: La Festa de Gràcia és molt més que festa, perquè tothom es pensa que és disbauxa.
2: No. Sí,
6: hi ha
2: una
6: feina, sí, una feina al darrere que la gent crec que no s'imagina el que hi ha al darrere de tot això. D'un any de feina voluntària i altruista per poder tenir una setmana on canvies totalment l'espai públic.
8: Totalment. Sí, de fet, a dia d'avui, si passeges per Gràcia, veus moltes d'aquestes comunitats ja al carrer, amb taules, acabant de preparar el guarnit.
2: Sí.
6: Sí.
2: Doncs escolta, us desitgem una molt bona Festa de Gràcia. Com que estarem fent programa, estarem amb un ull posat aquí sobre. Una abraçada a la teva veïna, la Pilar Romero. Digue-li ole, que ole, molt bé el que va dir, que al final...
8: Sí,
2: sí, dona, sí, que és una... Ole. Haurem de convidar un dia a la Pilar, perquè és un comentari de sentit comú. Al final, com veus aquell vídeo, dius, mira, és una cosa senyora de sentit comú, i ha de venir una senyora aquí a posar els punts sobre les is.
7: Així és que va sortir de dintre esporàdic,
2: que sí,
7: i estava per allà.
2: Et va agradar, Pilarín?
7: Sí,
2: la Pilarín veia, esclar.
7: Sí. Ai, no vaig ser per jo, no?
2: Doncs escolta'm, fes una forta abraçada a la Pilar de la nostra part. Moltes gràcies. Lina López,
6: gràcies,
2: presidenta
6: a vosaltres,
2: de la Fundació de les Festes Majors de Gràcia.
8: Gràcies.
2: No sé jo Sí, el Joan Ortiz. Joan, estàs per aquí? És molt d'anar a la Festa de Gràcia, o no?
9: Estic aquí i estic atent, eh?
2: I ets gràcienc, tu? Vas molt per les Festes de Gràcia?
9: Visc a les Portes de Gràcia,
2: Pere. Veus? Ja,
9: visc a les Portes de Gràcia.
2: I vas tu o no allà a fer una mica el gamberro?
9: I va, a fer el gamberro no, però a passejar així, a passejar amb la canalla.
2: I el Roger Jofre, que és el d'esports, que aquest ja sí que fot més cara d'anar allà a fer de les seves.
10: Em queda una mica lluny, per això jo no...
2: Sí, serà que és una excusa que sigui Gràcia lluny, perquè hi vagi tot Déu el dia de les Festes de Gràcia.
10: Això és cert, jo sóc de Cardedeu, per això.
2: De Cardedeu, molt maco, de Cardedeu, molt maco, eh? Molt maco, doncs,
10: sí, bon poble, bona
2: gent. Amb aquests dos senyors tan simpàtics farem el butlletí de les 6. Un butlletí de les 6 que ve encapçalat per una notícia d'última hora. Acabem de saber que el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres.
9: L'incendi, recordem que va ser a principis de juliol i que va cremar 2.200 hectàrees a l'Empordà. La consellera Sílvia Paneque ha reconegut en una reunió amb alcaldes del Baix Ter que hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador pel que fa a la relació contractual administrativa entre l'empresa i que feia els treballs entre l'empresa que feia els treballs i el Departament de Territori. Un dels aspectes que podria haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris que havien estat treballant a la carretera on va començar el foc.
11: En l'aprovació d'aquests treballs, que és el Departament d'Agricultura, com es va dir, qui aprova els treballs, s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors en la realització d'aquests treballs. Per tant, podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
9: Recordem que quan van passar els fets només hi havia un treballador. La consellera, però, no ha pogut acotar la quantitat de la sanció i ha recordat que hi ha un procediment judicial en marxa. Pel que fa als incendis, el que s'ha declarat aquest matí a Farrera, al Pallars Sobirà, ja ha afectat unes 15 hectàrees. Segons els bombers, que hi tenen desplaçades 9 dotacions aèries, crema a alta intensitat. Les dificultats per accedir impossibiliten que, de moment, dotacions terrestres pesants com camions i vehicles d'aigua hi arribin. No és el cas, però, dels vehicles lleugers i els totterrenys que han pogut acostar-se a la zona afectada. Els agents rurals investiguen l'origen de les flames. Per cert que, malgrat la baixada de temperatures prevista pel cap de setmana, Protecció Civil manté en alerta el pla Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal que aquest divendres es concentra sobretot a les Terres de l'Ebre. L'entrada de vent fort de mestral i de tramuntana, així com les baixes humitats i la possibilitat de tempestes seques, preocupen les autoritats. Encara en relació amb el risc d'incendis, es preveu activar el nivell 4 del pla Alfa per demà, que afectarà 195 municipis de 19 comarques. 6 espais naturals, tindran restriccions d'accés. I acabem dient que la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana han detingut dos homes per subministrar productes al Top Manta a Barcelona. La policia ha intervingut gairebé 40.000 falsificacions valorades en més de 3 milions d'euros. La investigació va començar després que els agents detectessin molts productes que arribaven a zones turístiques i del litoral de la ciutat. Allà és on es venien a la via pública. A partir d'aquí, els agents van poder identificar una xarxa logística situada principalment a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. L'actuació va permetre interrompre part del subministrament abans que arribessin els venedors finals. Van detenir els investigats el 13 de juliol a 4 domicilis de Badalona. Entre les falsificacions hi havia productes de cosmètica, roba de marca, samarretes de futbol, bosses de luxe i sabatilles esportives de gamma alta. Els dos homes de 22 anys ja han passat a mans de la justícia i la policia continua investigant 3 persones més. I ara temps pels esports amb Roger Jofre.
10: Al Tour de França, Tadej Pogacar acaba de guanyar la 19a etapa en el mític ascens de l'Alt d'Huez i és a només 2 jornades del seu 5è Tour. Lenny Martínez i Richard Carapaz, segon i tercer respectivament, no han pogut seguir l'eslové, que ha batut el rècord històric de temps pujant aquest port de categoria especial. A la general, Pogacar encara agafa més marge respecte a Benepul i ja està 7 minuts i 11 segons. En futbol, el Madrid acaba de començar a jugar el seu primer partit de pretemporada contra l'Alcorcón. Mourinho ha sortit amb només 2 jugadors del filial i tota la resta del primer equip. En clau blaugrana, el Barça també s'estrena avui a les 8 del vespre en un amistós contra l'Europa. El partit es juga a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Tot plegat el dia que el Barça femení ha fet oficial les renovacions de Marta Torrejón per una temporada més i de Carla Julià, que passa a tenir fitxa del primer equip fins al juny del 2030. I en Fórmula 1, just ara s'ha acabat la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Hongria, amb els Ferrari, Hamilton i Leclerc amb els millors temps.
9: I a aquesta hora descarreguen alguns xàfecs localment forts i amb tempesta entre el Priorat, les Garrigues i les muntanyes de Prat. nuvolades, però en general es manté la tranquil·litat i el domini del sol. Això sí, amb un cel enterbolit per la pols en suspensió. El cap de setmana ens portarà més tempestes durant les tardes al Pirineu i Prepirineu i les comarques de Girona i Barcelona, tot i que la nit de dissabte a diumenge. I al matí de diumenge la pluja també podrà visitar la costa central i la costa daurada.
0: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
12: Ponés. Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
13: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
12: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
13: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
12: Informació a revés95.com.
0: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228. Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
0: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
15: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
16: Xarxa Hyundai de Barcelona.
17: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
0: RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
18: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
19: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
20: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Poll.
18: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió.
21: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1. A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
22: Teniu ganes de pel·lícules icòniques?
23: I tant,
22: ara. Icons by Movie ja prepara la tornada de vacances a Movie Aribau Cinema. El 23 d'agost tindrem el 40è aniversari de l'entranyable Cuenta Conmigo. El 18 de setembre, el 50è aniversari de Taxi Driver. I el 20 de setembre, el 25è aniversari, 25 anys ja, de Princesa por Sorpresa, amb una joveníssima Anne Hathaway, ara que la tenim de gràcia, de fet, aquest any. Dues pel·lis ha fet, la de El Diablo Viste de Prada, que ha triomfat moltíssim, i la de l'Odissea. Tot això ho trobareu a moviecinemas.com.

0: És un quart de 7 de la tarda. Estic indignat perquè que l'any passat ballaves quan sonava aquesta cançó.
1: És que és guerrilla, no? L'estic tot una mica.
0: Bueno, guerrilla, però teva... Bueno, no, però feies... Començar a fer així amb els braços i moure't, i què t'ha passat? Que no estàs a gust?
1: No, m'he quedat impactat, no la recordava tan guerrilla.
0: No la recordaves? Puja, puja. No és guarra, eh? Perdó, és...
2: Jo em pensava que estaves en un estil madur o mature.
0: Que havies madurat, clar. Sí. És que un any de vida en tu és molt en relació a la teva edat.
1: Mira, ara tinc barba, guita.
0: No, perquè tenies l'any passat de barba. Bueno, és l'Alberto Gadel.
1: Hola.
0: Que se'ns presenta aquí com l'any passat i com el primer any.
1: Efectivament. Sí, he vuelto zorras, com va dir una gran.
0: Ah, molt bé.
3: O sigui, literal, que estàs parant conèixer en persona. O sigui, m'encanta, mi perfecta, és mi inspiració.
0: Silenci, Coco. No es diu literal, es diu lit, oi?
1: Lit, amor.
0: Amor va per mi o és en general?
1: Per tothom.
0: Ah, molt bé, perfecte. No, és que l'Alberto ja el coneixen els nostres dients, si no el coneixen, ens vindrà a explicar coses de lo seu, que és que puc dir millor o que s'ho vagin trobant?
1: Que s'ho vagin trobant.
0: No m'he llegit el guió, eh? O sigui, aquí el guió, tinc peus o no cal que et doni peus?
1: No, al principi.
0: Tens molts talls, tio, no m'hi he fixat.
1: Sí, vaig decidir que...
0: Tio, però quan vols dir que entrarà tot això?
1: Sí, perquè no s'han de sentir... Ai, bueno, no s'han de processar, sinó que han d'estar amb la vibra del moment.
2: Bé, bé, bé.
0: La vibra del moment. Uh-huh. Anem a apuntar... Ah, bueno, també... Ah, moment, que sí. Jo m'apuntaré el que anem aprenent del tema llenguatge...
1: De fet...
0: Del tema. Literal, lit i vibra, de moment, ja tenim.
1: De moment tenim dues paraules, però t'he de dir que aquesta primera secció vull que sigui com posar peus a terra, és a dir, una mica d'ubicaina per tothom i per entendre com està vibrant aquest estiu, perquè té tela.
0: Molt bé. Quiet, aquí.
1: Ah, perdó.
0: No, para la cinta. Ell ja ve amb la quinta marxa posada, perquè també volia saludar la persona que s'estrena a la dreta. És una persona que s'estrena avui, la Paula Seuma.
4: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda i benvinguda. És la nostra sexòloga de capçalera, per si tens algun dubte, pregunta... És que, clar, va i li dius la sintonia, que has dit sintonia guarra...
1: Guarrilla.
0: Guarrilla. Doncs tu no has sentit la teva sintonia.
4: Ah, a veure.
0: Però no, quan et toqui actuar. Ah. Perquè primer actua l'Alberto, però hem pensat que hi hagi la Paula aquí vigilant, per si algun surt algun tema. Bueno, vigilant no. Pot intervenir, igual que pot intervenir la Iael, que sempre té comentaris a fer, i més coses que passaran, eh? I també els nostres convidats habituals, el José María...
1: La Rosi, no?
4: Filo.
0: La Rosalía, efectivament. La Rosalía és molt fan de la teva secció.
4: Sí, de i... totes, en general, menys les teves, Pere.
0: Bueno, calma. Aleshores, disculpa que t'hagi tallat. Dèiem, avui estem amb literal lit, no? Quin era l'altre?
1: Vibra.
0: Vibra, però has dit que avui no era el dia d'aprendre les paraules noves, eh?
1: No, avui és el dia de posar peus a terra i d'ubicar-se una mica.
0: Doncs ubiquem-nos.
1: Vale, ara sí, doncs, carda-li. La vida en aquesta societat moderna en la qual vivim es regeix per tres grans pilars, d'acord? Que són la música, music, en anglès, la moda, que és fashion, en anglès, i el cine, que és film, en anglès, també. Sí. Doncs, oh, quina casualitat, exactament això és el títol de l'últim àlbum de música d'una de les noies més icòniques i més rares i més estranyes del moment, la Charlie XCX, que és aquesta noia que està cantant. Mm-hmm. Àlbum on la portada hi apareixen l'Scorsese representant tot el món del cinema, en Marc Jacobs, que representa la moda, en John Cale, que jo no sabia qui era, però resulta que és un viejo superincreïble al món de la música.
0: Un moment, què vol dir un viejo superincreïble al món de la música? És una llegenda, el John Cale.
4: Sí, el John Cale, sí, no? Sí, tant...
1: D'underground, no sé què. M'he informat una mica, però...
0: Velvet,
1: a mi...
0: potser, no?
4: És...
1: A veure, a veure...
4: De Velvet Underground, sí.
1: Clar. Has vist que bé, però bé.
0: A mi hi ha més gent important, de Velvet Underground. Oi, don José María?
5: Efectivamente, porque todo esto sucede porque los grandes de la comunicación seguimos al pie del cañón.
0: Vale, però aquí m'he
5: esforçat. I pobre d'aquellos tribuletes de pesebre, estómagos agradecidos, ejecutivillos de vida estrecha, catedráticos del comer, licenciados del beber, gente que viene a servirse y no a servir, que hacen de este oficio una autèntica vergüenza.
0: No, vergüenza no, que...
5: I ahí están, llenándose los bolsillos...
0: No, llenándoselos tampoc, pel que paguem, però l'Alberto ens estimem molt i no et fiquis amb ell. Però jo t'he preguntat qui forma part de la Velvet Underground.
4: També hi havia Lou Reed.
5: Lou Reed?
0: Nois, de veritat, eh? Que no sap qui és.
4: Sí, home, sí, clar, que sap qui és.
0: Ja no et torno.
5: Jo soy Maggi, José Luis Perales. Tenemos el velero llamado Libertad.
0: No, deixa que continuï el velero. Després li posem el velero, Busca-la. Per acabar, li posarem el velero llamado Libertad.
5: Ahí está, Simply Mind.
0: No, sí, va. Alberto, endavant.
5: Loxong.
1: De fet, sí, avui ha estat el dia de publicació d'aquest àlbum, sí, que 5 cèntims aquí és la Charlie XCX.
0: Exacte.
1: Si algú m'ha molt perdut, d'acord? O val, simplement té una feina de debò i no li interessen gens les meves mogudes, que ho entendria i ho respecto, però mira, a vegades toca escoltar una perfecta.
4: Escuchamos, pero no juzgamos.
0: Ah, sí, perdó, gràcies, que aquest any és mi perfecta. No,
1: mi
0: no,
1: todo.
0: No, l'any passat...
4: Espera, de veritat. No, dilluns ja em va dir, ja no es diu mi perfecta, és mi todo.
0: L'any passat l'Alberto era mi perfecta.
2: Sabem.
0: Ara m'ha dit, no, aquest any soc mi todo. Tu ets mi todo.
1: Sí, fa 3 anys era lo amo.
0: Lo amo, és veritat, lo amo, sí.
1: Com la Rosalía, anem canviant. Però bé, la Charlie XCX, una artista, cantant, productora musical, ella ho és tot, britànica, va néixer a Essex, actualment té 33 anys i des del 2008 i una mica abans no ha parat de fer música i és com la rara de les rares, d'acord? Ha sonat a tot arreu, ha sigut, de fet, com una tia que ha estat sonant molt a tot el món, però des de l'anonimat, que no ho era, però bàsicament no tenia com una marca forta com perquè la gent la recordés. Llavors, recordes els seus temes, rotllo I don't care, I love it, que les Nancy Rubias, sí, la van versionar.
0: Sí.
1: Doncs imagina't el nivell, però no se sabia qui era fins que, de cop i volta, fa 2 anys, va publicar el seu àlbum Brat.
4: Quin àlbum,
5: Què és això?
0: Música d'ara.
1: Així és com sona un microones. Aquest àlbum...
4: No, és un disc increïble.
1: És perfecte.
4: És
1: i, de fet, va lligat a un concepte d'electrònica, de rave, caòtica, i va definir, de fet, l'estiu 2024, que va ser quan vaig venir aquí per primera vegada i us vaig fotre una xapa històrica, sí, del Brad Summer, sí, que no recordareu,
0: és
1: però
0: veritat,
1: jo em vaig currar moltíssim. Molt. Però bé, Brad Summer aquell any, l'estiu del 2022, que ens va quedar definit per Motomami... Saps com que cada any l'acompanya un àlbum que defineix com hem de ser. D'acord? I l'any passat, per exemple, teníem en Guitar Rica i tota la pesca fent de la seva amb el seu Spanish Letter.
0: Volem convidar al programa, el Guitar Rica.
1: Ai, doncs...
0: T'avisem el dia que vingui.
1: Sisplau.
0: Sí, no, hi ha un joc on sopar, eh? Què passa, tu? Què passa? És tu perfecte? Ah, no, tu todo, o tu què?
1: Mira, amb en Guitar Rica de la Fuente em va passar una cosa, que és que vaig tenir un somni amb ell, no eròtic ni res, en plan, un somni normal, que érem amigues, i des d'aquell dia visc obsessionat en que algun dia ens coneixerem.
0: Home, ara viu a Barcelona, jo crec, vull dir que no és tan complicat.
1: Doncs no me l'he creuat.
0: I has anat a algun concert seu, suposo, no?
1: Claro.
0: Bueno, claro.
1: I pensava que em trauria, vaig portar un llibre al concert...
0: Què?
1: Perquè digués, quina tia més interessant. Traiem-la a l'escenari. I no em va treure.
0: Perquè no va veure, pobret.
1: Jo allà llegint.
0: Bueno, jo et prometo que si aconsegueix...
1: La metamorfosis.
0: Sí, si aconsegueix portar el Guitar Rica de la Fuente a aquest programa, el dia que el convidem...
5: Maricone!
0: No, calma, no comencem amb això ja.
1: Home, sí. Sí.
0: Bueno, sí, val, sí que comencem amb això, però és que ell ho diu un to desagradable. Va, avancem.
1: Llavors, ara que tenim un mica de la rara de les rares, aquest és el seu títol nobiliari, anem a veure de què coi se sostenen aquests 3 grans pilars de la societat que hem anomenat abans, que eren music, fashion, film. Comencem. L'estiu encara, no, de moment no hi ha cap mena de hit,
4: no, no.
1: Perquè de moment estem en calcetes amb aquest tema, sobretot aquí a Catalunya, però bé, l'única cosa semblant a hit de l'estiu és el que ha tret, bueno, potser no us agrada, perquè jo sé que sóc l'única que rem a favor d'aquesta, de la temàtica de la meva secció, però no passa res. Hi ha un hit que acaba de sortir, que és el de la Julieta i la Guineta, que jo espero que soni com a hit d'estiu, mira. Doncs,
4: aquestes qui són?
1: Doncs unes perfectes, amor, anem a informar-nos.
4: Sí, segur que les tens controlades.
1: Literal, i quan les vegis diràs, amigo, la Julieta és una perfecta... Bueno, és que no sé com definir-la, una rosa espampanante.
0: A més, és amiga teva, no dissimules que és amiga
1: no,
0: teva. Sí, la Julieta és
1: amiga conegudes.
0: Teva. No, és amiga seva.
1: Jo estic en aquest...
0: A tots els seus concerts.
1: Amb aquesta cançó agafada com un petit nàufrag a la seva petita taula de fusta. Però bé, qui semblava sobretot per TikTok, que havia aconseguit allargar l'estiu com una completa boja per arribar... O sigui, ella va treure un àlbum a finals d'estiu de l'any passat i ha estat remant perquè l'estiu duri tot l'any per poder ser la reina de l'estiu d'aquest any amb el seu Midnight Sun. Vale, mi perfecta treu aquest tema l'any passat, sí, el 24 de juny, i diu, va, que sigui el tema de l'estiu. No va aconseguir, va fer un flop, però va dir...
0: Un què?
1: Un flop. Vol dir que ha fracassat.
0: M'ho apunto, un flop.
1: Va dir, aquest és el meu somni, jo vull aconseguir que això sigui tema de l'estiu. I va ser tema d'hivern, amb una cançó del... O sigui, que parla de l'estiu, de parla de l'amor i tota la pesca, però va pensar, me la pela, jo li cardo. I ella és la Sara Larsson, que us he de dir...
2: És la del ball, no?, també. El ball aquest viral, no sé si...
1: Ho... Sí, els va fer viral perquè es van fer uns memes també amb les seves cançons antigues, perquè la Sara Larsson té aquesta vibra com la Charlie XCX, que ella porta sent famosa tota la vida, però què passa? Que ningú la reconeixia perquè tenia una marca personal horrorosa, i a tothom li era completament igual i tenia una cara, doncs no sé, poc rellevant, per dir-ho així.
0: La fet... Paula fa que sí amb el cap.
2: És que té raó,
4: és que té tota la raó del món.
1: És que va passar això. De fet, ja veureu, ara us posaré una cançó seva del 2016, que la va fer multimilionària, però algú recorda com es diu la cantant d'aquesta cançó? No? Mira. El 2007 estàvem totes ballant això.
2: I érem felices.
1: Efectivament, i la Sara Larsson no. Per què? Perquè va quedar arraconada a la societat. Ella va ser oblidada. I a mi em sap un greu perquè ella era una avançada als seus temps. Perquè mira, això sona més fresc que res del que s'ha sentit fins ara. I això va ser fa 10 anys. Però bé, d'altra banda, una altra persona que està intentant tenir hits d'estiu aquest any és Olivia Rodrigo, que ha tret un àlbum fa relativament poc, que ho està rebentant a llistes, però sí que és veritat que potser la vibra de depressiva extrema no pot...
2: A mi m'agrada molt, el disc, però és veritat que no és d'estiu, tens raó.
1: Jo em bec... Ai, me'n bec això, perdó. M'aposo això i l'últim que vull és enjufar-me un cubat a la platja.
2: Sí, sí, tens raó.
0: A veure, com sona?
1: Mira, espera un moment. Tanquem els ulls, ens imaginem a una platja, mojito en mà, poca roba, el sol.
0: Un banyador, que és com estàs a la platja.
1: No, sense.
0: Amb pilotes?
1: Sí. I la pell està petonejada pel sol. I de cop i volta sona això des d'un altaveu de xiringuito que ja podem entendre la qualitat del so. Som-hi. Baby boy, honey bee,
0: gotta love the way. A veure, la cançó és bona i maca, però no és per estar a la platja.
6: A mi lo que me gusta escuchar.
0: Sí, a vostè li agrada
6: quan això. Cuando abrimos una botella de whisky.
0: No, això és
1: això? Mediat... T'agrada? Amb whisky?
6: No, escribir una canció.
0: És de butaca de cuir i de whisky. I això és per anar a copular, ja, bueno, per anar cap... Bueno, no sé.
6: Sacamos.
4: És més per anar a plorar, no?
0: Per anar a plorar, cuidao.
6: Sacamos la bolsita de azúcar glacé.
1: No traiem res, ho amaguem tot.
0: No, aquest va amb segones, eh? Quan treu l'azúcar glacé i...
1: Bueno, ja, com la Charlie XCX. És que parlen el mateix idioma, seríeu millors amigues.
2: És veritat.
0: Sí.
6: Llamamos a una prostituta.
0: No, va, prou.
6: A la luz de la luna.
0: No, va, no comencem.
1: En Guitarrica de la Fuente abans t'hi va trucar algú en aquest programa. Llavors...
0: Estem amb el Guitarrica, sortirà cada setmana, eh? El Guitarrica.
1: Òbviament. Però bé, la que sembla que està recuperant posicions com a cançó de l'estiu, tot i que va ser publicada el 30 de maig de l'any passat, va fer una petita aparició al Mundial i ens hem tornat completament boges amb Miss Aitana Ocaña i la seva superestrella. Llavors, he decidit que aquesta serà la cançó de l'estiu perquè jo sempre a favor de Catalunya, tot i que ella sembla que ha oblidat el que és el català, però no passa absolutament res.
0: No,
1: s'ha colat.
0: I és la cançó de la Roja, ara. Aquesta cançó s'ha ressignificat, com es diu ara.
1: Bueno, ella és ideal, la seva cançó també, sí. I de fet, està a les llistes globals, que això, bueno, no és per res, però és un gran èxit. Bueno. L'any passat estava... Ai, l'any passat ahir estava a la posició 38.
2: Carai.
1: Imagina't.
0: De tot el món, eh?
1: De tot el món, a Spotify. Ah. Passo el següent pilar, així ràpid, eh?
0: Sí, sí.
3: Hola, família, supongo que ya hablaréis de mí, de mi no, hit del no, verano, no. San Hilari, San Hilari, Hilari, eh?
2: Sí, la melodía.
3: Sí, que
2: la
3: melodía... un temazo y...
0: Com és que no?
3: Este es el temazo de verano.
0: És aquesta merda?
3: Hilari, Hilari, eh? Bueno.
2: Hilari,
0: però això no està al guió, ho heu posat vosaltres a la brava, eh? Aval.
3: Esto es mío, que yo lo he hablado con el técnico, que también es mío, lo he traído yo, porque aquí estoy yo para decirle que este es el hit del verano.
0: Tu vas fer el ridícul l'any passat a Eurovisió.
1: No, home, no.
3: Más ridículo que haces tú en esta radio, no lo creo.
0: Bueno, escolta, perdona, una mica més de respecte, eh?
1: Vinga, va, anem a parlar del següent pilar.
0: Aquesta ciutat està plena de...
1: No, el cine li fotem.
0: El cinema, sí.
1: Som-hi. Watch me. A la nostra societat de lobotomitzades extremes ens passa... Què passa?
2: Sí, té raó.
0: Per què ho dius?
1: Per totes, no passa res. Embrace it. Jo ho abraço, eh?
2: Sí.
1: Bueno, intento fer el que puc. Llavors, cada any l'estiu es defineix per una pel·lícula, també. Un àlbum de música, una pel·lícula, tenim el 2023, totes enfebrades amb Barbie i Oppenheimer, la qual cosa em va servir ideal per estar-me amorrejant 3 hores amb un home al cinema. Res em pot funcionar més que amorrejar-me amb el del costat.
0: Però Oppenheimer no és una pel·lícula per anar-se a fotre el lote al cinema.
1: Bueno, però vaig pensar, a veure...
7: Tio, bueno, dura 3 hores i pico.
0: Sí, perquè dura molt, però...
1: Per això...
0: Però la temàtica no és molt per anar a fotre... fotre's mà.
1: Per això vaig pensar, mira, saps què? Me necessito un altre estímul, jo aquí. Sí. Llavors, el 2024 apareix el millor personatge de la història, que és l'ansietat d'angoixa, d'Inside Out 2. Sí. I si no recordo malament, totes vam tenir un Stitch a casa l'any passat, 2025. Què passa aquest 2026? Ens hem tornat de cop i volta una mica més intenses i estem totes amb el nostre estiu mitològic amb l'Odissea.
8: Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos...
1: Les Bistec...
0: Home, mira, això no tenia el radar, jo.
1: Doncs mira, les Bistec apunta. I la Susto, que és una de les cantants, també és molt fantàstica.
0: Que són de per aquí o d'on són?
1: Sí, crec que són de Barcelona, perquè me la vaig trobar l'altre dia.
0: Segur que toquen al BAM, a la Mercè, algun lloc d'aquests.
1: Sí, segur.
0: Investiguem quan toquen, les Bistec.
1: Crec que va tocar el Cruïlla fa relativament poc.
0: Ah, van actuar al Cruïlla?
1: No, si les Bistec no, la Susto, crec. Ah.
2: Les Bistec són de Barcelona i ara anem a buscar la gira.
1: D'acord. Aquesta pel·lícula, l'Odissea, és una pel·lícula perfecta.
0: L'has vist tu?
1: Òbviament, allà el primer dia.
0: No, ho dius de bo?
1: El dia de l'estrena.
0: Estic per anar-hi avui.
1: Pues càrdatela pel cul, perquè és increïble.
0: Pec.
1: Pec.
0: Però de veritat, un moment.
5: O com se diga.
0: No, però és que el divendres, és que estic molt cansat i tinc por d'anar-hi... Estic cansat de tota
1: vegada. No, et quedes sobreestimulada, no és problema. Sí? Jo anava amb una cita i no me'n recordo...
0: Ah, també vas anar amb un pàjaro?
1: Ho prometo.
0: Però una cosa, això d'anar al cine per d'allò, no, ja no es porta.
1: Que sí que es porta. Tot i que aneu amb compte, perquè l'altre dia vaig veure un TikTok d'un senyor que treballava al cine i deia, amores, jo us veig des de darrere, estic aquí veient la projecció i veig perfectament totes les cadires.
5: Le preguntamos a la sexóloga, Paula Seuma, què le dices a Alberto Gadel?
9: Bueno, ya de tot el món, hi ha molts boyers...
5: ¿Hay que ir al cine a peinar la cotorra?
9: Yo crec que és un exercici interessant.
5: Alberto, ¿qué le dices a Paula?
1: Que sí, que a favor.
9: Jo dic que sí, també.
5: ¿Torturaste la víbora hasta que confesó?
1: No, no, tant no, però sí que és veritat que una mica de petting sempre ve de gust.
5: Pues ahí está, espera más,
0: sí. Bueno, perdona,
5: más solo que la una...
0: No, aquesta setmana... No, jo vaig sol moltes vegades al cine. Aquesta setmana surt per segona vegada el concepte La fila dels mancos. Sí. Tu no saps què és, oi?
1: No.
0: I tu...
9: Ni de
5: coña
9: sé lo que
5: es. Solo los que tenemos una edad y hemos vivido en el franquismo sabemos lo que es.
0: Exacte. No ho torno a explicar perquè m'ho he explicat a principi de setmana.
5: Marta Torrents.
0: No, fem una cosa. Quan vingui l'Arnau Torrents, no, l'Arnau Vila, no. L'Arnau Mañé, perdó.
2: L'Arnau Mañé, el
0: L'Arnau Mañé, què vol dir que no cridis? No, encara no, encara no. Quan vingui l'Arnau Mañé, li preguntarem si sap què és.
5: Andreu González.
0: Li preguntarem a l'Arnau Mañé, que és el presentador del versió...
5: Experto.
2: No, del versió no, del
0: Via Lliure. Bueno, prou, ja, hòstia.
2: No, d'una, tu.
0: Li preguntarem si sap què és la fila dels mancos, val?
1: Ara buscaré, després ho recupero, que vull estar informada.
0: Sí, és una mica un concepte antic.
1: Bueno.
0: Però que té a veure amb això que has explicat tu, eh? Que vas amb aquest mosso a veure...
1: Però no van fer res.
0: I ha tornat a haver-hi cita, amb aquest noi?
1: No, perquè si no me'n recordo ja, perquè estava estimulada per l'Odissea.
7: Però no l'has enviado fueguitos por Instagram.
0: Tenim una pregunta per la sexòloga, perdona, Paula, encara no toca actuar, però és que m'ha vingut al cap, amb això no me'n recordo. L'altre dia, una amiga meva, de Mata de Pere, em va dir que li ha passat alguna vegada de parlar amb algú, amb un ex, amb un tio que li obre per Instagram o pel WhatsApp, i que no se'n recorda si s'ha anat al llit amb ell.
9: Oh! Això és que té molts pretendents.
2: Ai, però si... Ai.
1: No.
0: Això, hombre, sí. Ho comentarem a la secció de sexologia.
2: Però que això passa.
9: Però te'n recordes perquè tens molts pretendents?
1: No.
0: Claro. Que no. Això passa.
7: Una vez passa.
0: Bueno.
7: No. Sí, no? Entonces miro... Ei, si
0: tu t'ha passat mai que t'obre algú i dius aquest tio no me'n recordo si hem copulat o no?
1: Home, a veure...
2: Una mica.
7: Ai, que soc
1: humana. Això és el que dius.
0: Això vol dir que sí.
1: Clar.
0: Molt bé. Continua. Doncs
7: claro,
0: estàvem el dia que vas anar a veure Odissea amb un pàjaro al cinema. Estem en aquest punt.
1: Sí, aquesta pel·lícula...
0: Perquè veus que estic atent, eh?
1: Que maco. Aquesta pel·lícula que bàsicament parla de l'Ulisses, que després de la guerra de Troia intenta tornar a casa, bla, bla, bla. És
0: sí, la història final, és força coneguda, eh?
1: Literal, per això. Sí. Chilling per Nil. No cal... Ens saltem el tràiler perquè ja estem totes molt ubicades, estem addictes a l'actualitat.
0: Sí.
1: Però què passa? Que a mi, la seva dona Penélope, que la amo, que es passa tots aquests anys esperant el seu petit home, sóc literalment jo amb qualsevol home. Sense, o sigui, ella és ciega, sorda i muda, com diria la Shakira, perquè el xaval està allà enxufant-se de Flor de Loto amb la Calypso a una illa i l'altre allà plorant per ell. I penso, és que ara mateix estic en la mateixa situació amb un cambrer de Gràcia, per tant, t'estimo.
0: Un cambrer de Gràcia?
1: Que l'estimo per sempre i ell deu estar enxufant-se doncs, Flor de Loto, Lucas, sigui que s'està enxufant amb un altre, amb la seva Calypso. Però bueno, me l'apela la mitologia a mi, perquè de fet sempre m'ha fet una mica de cringe, però
0: cringe,
1: després de veure-la...
0: Apunto cringe.
1: No, aquesta ja la sabíem, Pere.
0: Bella, sí,
1: no s'ha repassat,
0: no,
1: però bueno, no passa res.
0: No m'apunto.
1: És el primer dia, no podem castigar els deures d'estiu.
3: El Zimmer, pobret, i s'ho ha d'apuntar tot.
0: No, són les novetats.
1: Però bé, què passa quan apareix una cosa a sobre de la generació Z que, amb la qual et pots basar tota la teva personalitat.
0: Sí.
1: Doncs que nosaltres ho xupem com si no hi hagués un demà i ens convertim en completes expertes. I, de fet, TikTok s'ha tornat completament boig i ara sembla que hem entrat totes a la nostra mitologia era i no pararem de fer referències que he de buscar al Google cada cop que veig un vídeo com aquest.
10: I read this Substack article a few months ago and it really stuck with me. I think of Icarus not as a fool, but as a lover. He did not fear the sun, he revered it. So holy, so recklessly, that the thought of distance...
1: Bàsicament parla del mite aquest del xaval que se'n va amb unes ales de cera i s'apropa al sol i es desfà. Oc.
2: Ah, sí, el...
1: Doncs,
0: oc.
1: No sé ni com es deia, però bé, des de visitar l'illa d'Ítaca a criticar el classisme i la misogínia del Christopher Nolan, això és de l'únic que s'està parlant ara mateix a TikTok pel que fa al cinema,
0: sí.
1: I ara sembla, doncs, això, que la mitologia tornarà a posar-se de moda, i en part, a mi em sembla bé perquè així aprenc alguna cosa, i les historietes aquestes són fantàstiques, perquè al final l'abans la gent era molt més creativa.
2: Era el mite d'Ícar.
1: Això, que és veritat, que ho diu la xavala al vídeo. I ja per acabar, faig una repassada històrica perquè si algú té dubtes amb quin és el pilar de la moda actual,
0: sí.
1: Anem a posar una mica d'això sobre la taula.

0: aquest estiu per culpa o gràcies a la tendència del 2026 al nou 2016, veiem moltes coses recuperades d'aquella època. El Vinted, de fet, està funcionant com mai i està que treu fum. A TikTok s'ha posat de moda el concepte Cool Girl Summer, que bàsicament vol dir l'estiu de la noia guai, i has de pensar en la noia guai que eres durant l'institut i abraçar-la. És a dir, aquella persona que segurament tu cohibies per culpa de la nostra societat,
1: sí,
0: doncs aquesta tia és la que has de deixar anar. Li has de fotre una catxatada al cul i que, bueno, que surti com un cavall esbarat, saps? Aquesta és la vibra. M'esteu entenent?
1: No. A mi m'ha costat. Sí, sí, no, sola, no,
2: un moment, calma.
3: Jo me quedo en Odissea.
2: Tu m'he despistat, però vull... Bueno. Jo t'he seguit tota l'estona, eh?
1: No,
2: torna-hi.
1: Jo t'he seguit, però així...
2: Tornem.
4: Jo sí, ja soc aquesta noia, aviam, saps?
3: Paula, sí, m'està haciendo bola.
1: Paula, tu no has entès?
3: Què entre la del sexo?
5: Estic perduda, no, entre tant llenguatge modern, jo m'he sentit molt vella ara mateix.
0: Bàsicament, pues és que ara aquest estiu agafem colors flors,
1: ja, fer,
0: gorres planes, sí, pantalons capri, que són aquests que són com de...
1: Sí.
0: D'aventurera.
1: De la illa de Capri. D'aventurera o què vol dir?
2: Del
1: Decathlon, no? Com es diu això?
0: Sí, del
1: Decathlon,
0: aquestes coses.
2: Són així com mig pirates.
0: Sí, una mica és aquesta vibra, cinta del cap, xancletes de colors, fotos amb filtre... És una mica embrace de cringe de quan eres petita, sí, i tornes a l'arxiu del teu Instagram i veus fotos que dius, això què era? Allò quan es va inventar...
2: Pantalons, sí, bombatxo, també, una mica, no?
0: Efectivament, una mica com a l'època en què es va inventar la fotografia digital. Tu tornes, sí, a aquells arxius per qui ens estigui escoltant i, clar, jo...
2: És potser... la meva adolescència, que per mi, clar, és tornar una cosa molt lletja per mi.
0: Doncs abraça-la.
4: Teníem Fotolog allà.
2: Clar.
0: Imagina't.
4: I Metroflog.
5: I Metroflog, sí.
0: Pues això mola. No vaig viure, però bé, la vibra que teníeu m'encantava. Llavors, tu això ho agafes i ho fots a la teva vida d'ara, perquè portàvem una època molt avorrides, sobretot pel que fa a la moda, per culpa de la recessió econòmica, òbviament. Mm. Però bé, fins aquí la meva petita anàlisi antropològica de l'estiu 2026. Ara ja estem una mica ubicades, crec, o almenys.
1: Sí.
0: Jo ho he repassat en veu alta. Vosaltres feu el que pugueu, no passa res. Jo no us odiaré, simplement us estimaré i us abraçaré quan us vegi. I callo la boca i seguim endavant.
1: No calles la boca perquè... Ara et quedes, eh?
2: O has de trobar Santa Cristina?
0: No, jo em quedo.
1: És mi perfecte. No, mi todo. Mi todo
0: aquí.
1: Mi todo.
4: Mundo.
1: Mi todo. Hem fet entrar un misteriós senyor.
3: Què tal, com
1: ara esteu? Veurem si estava escoltant la ràdio o no. Fem les presentacions. Tenim a la Paula Seuma. Que
3: us conec a tots, això segur, eh?
1: La Paula, la coneixes?
3: Sí, clar que la conec.
1: Però la coneixes?
3: No ens coneixem personalment, però jo sé qui és ella.
0: Amor és la més viral.
3: A veure, per a
1: Mas... Ah, d'internet, d'acord.
3: No, d'internet, sí.
1: I de la gran cita.
3: De la 3K.
1: De la gran cita.
4: Hashtag la gran cita.
1: Sí, que va estar allà la gran cita, dale que te pego, eh?
3: No, i sigues una mica més.
5: Bueno, això queda entre jo i una altra persona.
1: Bueno, de la gran cita la coneixes? Ah, sí, que ve el Martí. Bueno, jo no el volia, però ja està, ja que ha vingut, el tenim aquí.
3: L'Alberto Gader també el conec de l'any passat, a més, que també coincidíem aquí a l'estudi.
1: No coincidireu aquest any, perquè vindràs dijous, eh?
3: Ah,
1: però si vols venir el dijous, pots venir a saludar de l'Alberto.
3: Sí, home, sí, vindrem tots els dies que vulguis.
1: Molt bé.
0: Perfecte.
3: I a la resta també, més o menys.
1: I tu amb ell el recordes?
3: No se'n recorda.
0: Clar que sí. Sí.
1: Qui és? He dit el nom abans, però després de 5 intrins...
3: No l'has dit, crec.
1: Arnau Mañé.
0: És
1: l'Arnau. No, no és el teu Arnau. Tu et confons amb l'Arnau. Tu et confons amb l'Arnau.
3: Que difícil ho esteu fent tot.
1: L'Arnau Mañé és l'editor i presentador del Via Lliure a l'estiu.
3: Sí, senyor.
1: I ara comprovarem si... Què fas, Martí?
3: Martí Oliveres, que hi ha ronda per aquí.
1: Sí, hi ha un altre micro, allà. Hi havia un altre... Ah, però no hi havia cadira.
3: Ah.
4: Això sembla al cine, ja.
3: És a dir, avui sóc el taloner de Martí Oliveres, no, Martí, que és l'important.
1: És que el Martí hi ha hagut un error, perquè no volia cridar, però l'hem cridat. Ah. Ja està bé, ja que està aquí, el tenim aquí.
6: Si no hi ha coordinació, no és el meu problema.
1: És el moment cap de setmana, perquè s'entengui. Val? Sí. Cap de setmana vol dir copular, per això tenim la sexòloga, vol dir Mañé, sí, i vol dir el temps. Per això tenim els tres aquí.
3: I tot junt
1: i després
3: fa que copulem el Martí i jo.
6: No seria el més esperable.
3: No, mai se sap.
1: Això s'està posant molt interessant.
3: Va, anem per
1: això ens remet a una història que es va veure en una dutxa del Martí, que no direm més ja d'aquest tema, que saps perfectament de què prefereix.
3: Jo no sé què...
1: Això s'ha penjat a Instagram. A veure, Mañé, has estat escoltant la ràdio?
3: Estones.
1: No has sentit que t'hem dit... Hem preguntat si la gent sabia que era la fila del Manco.
3: Ostres, no, això
1: al cinema dit, sí. Tu no ho saps, oi, tampoc?
3: No, estàvem preparant el programa d'aquí cap de setmana.
1: Sí,
3: no,
1: clar, perquè demà
3: no
1: tens programa de 9 a 2.
3: Sí, senyor.
1: Bé, cada dissabte i cada diumenge.
3: Sí, senyor.
1: Martí, tu també saps què és la fila del Manco?
6: No.
1: A veure, els nostres oients que pel WhatsApp o pel Twitter, hi ha qui sap què és la fila del Manco? Al cinema, val? És una cosa, és una expressió molt antiga. Val? Jo no l'he viscuda, no soc prou antic, però sé què és. A veure, i el José María García que ho sap. Va, Què faràs demà? Vens a avançar els continguts.
3: Mira,
1: bàsicament vens aquí a dir-li a la gent no tanquin la ràdio cap de

0: la setmana, que home, això serà de puta mare.
1: Que no ho fan i no ho faran segur. Pendents de la informació que en part passa també pel que ens expliqui el Martí Oliveres, de si hi haurà aiguats, de si el risc d'incendi continua disparat. Tenim un ull també a Madrid, que és veritat que els incendis de Madrid estan que, no, que déu-n'hi-do, eh?
0: Diuen de mamarratxa, ho saps, no? Que s'han dit mamarratxa.
1: A part de, exacte, a part de les, de les reaccions polítiques, però que allà està cremant com si no deies demà. La senyora Ayuso, que té la llengua llarga.
0: La Ayuso li ha dit mamarratxa a l'Òscar Puente, que és ministre, i l'Òscar Puente li ha contestat mamarratxa.
2: Déu-n'hi-do.
0: Trobo magnífic, eh? Mi mamarratxa. A partir d'ara ja no ets mi tot, ets mi mamarratxa.
2: No, mi mamarratxa no m'agrada.
1: Sabeu què són els minijocs?
0: Minijocs?
1: Minijocs.
3: Sí, el picaparet.
1: No. Més aviat digitals.
2: El mòbil, no?
1: El paraulògic, per exemple, en el seu moment. Sí. Entre d'altres, cada cop hi ha més minijocs d'aquests que amb la intel·ligència artificial també són més fàcils de fer. Sí. Coses com el paraulògic, coses com alguns exemples que anirem posant aquests dies. Demà, exemple... El Tinder jo crec que no va per aquí la cosa. Però això, minijocs que a través d'internet es fan populars, per exemple, la Sotana n'ha popularitzat un també de futbol. Parlarem d'aquest boom dels minijocs amb alguns experts, més enllà de la part informativa. Això demà, diumenge tenim una història d'aquestes que a vegades us venc... No sé si fer spoiler. Fem spoiler una mica.
0: Home, posa el caramel a la boca a la gent, però mira, sense acabar de dir tot.
1: És la història d'una vida... la història familiar d'una xilena nascuda a Mèxic i que té a veure amb tortures familiars...
0: Joder.
1: I amb tortures de la dictadura de Pinochet. Una història de vida que val molt la pena escoltar diumenge cap allà a quarts de 12. Sí, un testimoni que protagonitza una obra que d'aquí unes setmanes podrem veure aquí a Barcelona. Per tant, aquesta us l'apunteu. Però vaja, tindrem de tot. L'habitual, cinema, sèries, música, també en tindrem. Farem cuina. Que teníeu l'Arnau París, sí que l'he escoltat. Sí. L'Arnau París ens fa el salt, perquè ja ha dit ell que se'n va d'agost i se'n va de vacances.
0: Venir el convidat, només.
1: Clar, tindrem altres persones amb qui farem cuina i, no sé, tenim 5 hores cada dia. Ja us escoltarem.
0: I pendents de l'actualitat informativa pendents de la mena de les possibles tempestes que pugui haver-hi, Martí, perquè veiem una baixada de les temperatures a nivells normals i què més pot passar aquest cap de setmana?
4: Sí, sobretot és després de tanta calor, les tempestes que es puguin formar, que poden ser fortes, poden anar acompanyades de calamar-se, de pedra, de fortes ventades. Estem veient a molts punts de la península alguns esclafits, després de tanta calor. Vam tenir alguna situació semblant a mitja setmana aquí a Hospitalet i Barcelona. Ahir una forta pedregada al Ripollès, a la capital, a Ripoll. Després d'aquesta tempesta va baixar cap a les comarques de Girona, cap a l'Empordà. Doncs serà això, nord del país, sobretot a les tardes, però podem tenir alguns aiguats durant la nit de dissabte, diumenge i matí, o més aviat matinada de diumenge, en alguns punts de la costa, entre Barcelona i Tarragona. Sembla Garraf, Baix Penedès, Tarragonès...
1: Però tu vindràs en el cap de setmana?
4: No, hi haurà en Nil. Nil, però el seguirem.
0: Però què és aquesta mena de comentari? Quin problema hi ha?
1: No, perquè jo pensava que vindria el cap de setmana al Martí, però no.
0: Avui portem una tonteria amb els meteoròlegs, que no sé què passa en aquesta casa.
4: Poder hi ha treballat prou dies, no?
1: Heu parlat del tema aquest de la pista PISA?
0: De l'informe PISA.
1: PISA.
0: No sé si ho han dit a l'informatiu. Sí,
1: tindrem un protagonista d'aquest
0: cas. Una cagada, que algú l'ha cagat i diu un error no sé què, que s'han fet 600 entrevistes menys
1: doncs,
0: que caldria.
1: Això, demà, a quarts d'11 del matí, algun dels responsables d'aquesta, com has dit?
0: Cagada. Per qui no ho sàpiga, perquè no tothom n'hagi ensenyat, l'informe PISA Catalunya quedarà exclosa perquè resulta que no han fet prou entrevistes, són 2.200 que s'han de fer per
1: no les hem fet prou bé, n'hi ha unes quantes que no les han fet.
0: Han fet un xurro i no sé què ha passat.
1: Doncs a veure si demà entraiem l'entrellat.
0: A sobre han dit que eren problemes tècnics. Sí. Algú l'ha cagat i ja està, però ja demà entrarem entrellat. Perdona, Martí, havies acabat? Disculpa.
4: No, a veure, explicar que sí que és veritat que baixen les temperatures, però que ningú es pensi que ve una refrescada. No. Ja ens agradaria, la temperatura es normalitza a partir de diumenge. I durant unes hores, fins i tot al Pirineu, la sensació serà de fresca, per sota del que tocaria, potser. Perquè venint de tan amunt, avui s'ha arribat als 37 graus a la Vall d'Aran. 37 graus.
3: Oh, a Viella.
4: Moltíssima calor. Però clar, de cara a diumenge al matí fins i tot poden anar amb jersei en alguns punts del Pirineu. Per tant, baixen les temperatures, però serà un oasi, serà un respir que durarà fins dilluns, dimarts, en el millor dels casos, però bona part de la setmana que ve tornarà a ser complicada, amb molta calor, amb aquesta calorada persistent que està marcant aquest estiu, que pot convertir-se en inèdit, i el perill d'incendi, déu-n'hi-do, compta aquest cap de setmana, Manyer, perquè tindrem el perill d'incendi per culpa del de tramuntana
0: i el mestral.
4: Com si
0: els hagués de pagar ell, també.
1: Tu també compta que se'n va de festa major, el tio, també.
0: Però què és això? Què passa avui en tan retret?
3: On vas?
4: Va, no cal, no cal donar detalls.
1: Se'n va de festa major, deixem-ho
0: estar. Oh, no,
1: ja
0: digue-ho tu.
1: A casa seva, ja està.
5: Ara, hi ha moltes festes majors, hi ha la de Santana.
4: Hi ha moltes, sí, i estem pendents del cel, evidentment, clar, perquè ara...
1: Les Santes de Mataró, dies, també.
5: Santana volia dir les Santes de Mataró.
4: Sí, sí.
0: Podem ventilar tota aquesta gent que tenim per aquí?
1: Sí, sisplau, que hem d'anar a treballar.
0: Va. Va. Tu continua preparant el programa aquesta setmana, tu continua vigilant el temps. Tu, Alberto, queda't aquí.
6: ¿Y dónde estarás el domingo por la noche?
4: No, sí, no, aviam, amb no, salut. No, aviam si podem anar-hi.
0: Després, ho expliqui.
4: Farem la previsió.
0: Els esports. La Yael m'està movent el braç excitada, no sé què li passa.
5: Sí,
0: hem d'anar a la Paula.
5: Hem rebut respostes de... el que era el fila, la fila del manco.
0: Ah, sí? La gent sí. Sap què és la fila del manco?
1: Però no ho heu desvelat, això?
0: No, perquè diu que no, bueno, ho hem explicat, ho hem demanat als oients que ho expliquessin.
3: Ah, vale.
0: Voleu saber, segons els oients, com es diu l'oient que ens ho diu? Només digues el nom de l'oient.
5: Ens ho diu la Elena López, sí? I la Montse.
0: L'Elena López i la Montse ens expliquen què és la fila del manco.
1: Bueno, us escolto, doncs.
0: Voleu saber què és? Doncs haureu d'esperar la publi.
7: Versió estiu, amb Pere Mas. El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com. Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
9: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
10: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
11: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. expocasió.cat. Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
12: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
13: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
12: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca al 900-903-743. Verisure.
7: Propera parada, plaça Lesseps.
14: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
15: Jo!
14: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
7: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: Què? Yael, no te'n venen ganes amb aquesta musiqueta?
1: Moltes.
0: T'agrada o no?
2: A mi m'encanta. Sí. Invite a moltes coses, eh? De dir aquesta cinta.
0: A què invita?
3: Sento que m'he de fer un dit.
2: Per exemple.
0: Jo crec que avui, aquesta setmana, o sigui, queda només una hora i deu per acabar la setmana i jo crec que el comentari de la setmana ha arribat a...
1: Sí.
0: De qui era? Era del... Com es diu el grup que...
1: Christian Grey, Anatomia
0: no,
1: de
0: no,
1: Grey.
0: No, sí, és un d'aquests.
1: Ai, no, perdó, 50 sombres.
0: The Weeknd, és The Weeknd, aquesta cançó, és The Weeknd. Tenim el comentari de qualitat fet per Albert Adel, tenim la Paula Seuma a punt d'intervenir.
4: Ariana Grande, em diuen, eh?
0: No, no és Ariana Grande, no, és The Weeknd. Vaja, no ho sé, almenys...
1: Call of
0: minuto...
1: my name.
4: Ariana Grande amb Weeknd.
0: Ah, va, va. Ah, podria ser. Molt bé, doncs, les dues coses.
4: Bé, em deixeu dir...
0: Hem llançat un repte als oients, que és... Algú sap què és la fila del manco en relació a un cinema? I tenim resposta de dues persones.
4: Sí, l'Helena López ens diu que eren les últimes files on les parelletes s'acariciaven.
0: És una manera fina de dir-ho.
4: I per altra banda, la Montse ens diu l'última fila del cinema per fer de tot.
3: Home,
0: és... Home,
3: vale, jo puc fer una petita cosa?
0: A veure, mentre sigui el que has dit abans...
3: No, però penso que a vegades pensem que ens hem inventat la mamada i és mentida, no? Rollo, que ens pensem que és una cosa nova però s'ha fet de tota la vida.
4: Clar. Que ja buscaven els racons, vols dir, no?
3: No,
4: abans, com
3: que,
4: per
3: diem,
4: fer coses...
3: S'acariciaven, no sé què. Amore, no, de tota la vida s'ha fet de tot, no?
0: Home, només cal veure, com és això, relleus grecs i diverses coses que hi ha allà... Anem a inventar la bicicleta.
4: No.
0: Oi que no, Paula?
2: No, no.
0: Que fa molts anys que l'humanitat fa de tot, a tota hora i amb tothom?
2: Exactament.
0: I que hi havia èpoques que potser hi havia més de la que te pego cara, segons com?
2: Bueno... Jo crec que abans hi havia més llibertat per mostrar-se. Hi va haver una època aquí que estava una mica limitat, però sí, s'ha fet de tot i se continua fent.
0: Doncs pugem una mica la temperatura a l'estudi perquè ara sí que es mereix un aplaudiment a la nostra sexòloga de referència aquest estiu, directament arribada de la gran cita, pràcticament la Paula Seuma, i de Lleida, que ha vingut de Lleida, cosa que ens alegra molt. I s'ha presentat la nostra productora Marta Torrents, que té molt interès, vol fer-te moltes consultes guarres o alguna cosa d'aquestes, perquè si no ja em diràs tu per què ha vingut aquí, Marta.
4: Ai, jo no sé, com per il·lustrar una miqueta més el tema, no?
0: Sí.
4: I és que l'altre dia vam tenir un debat molt interessant que creiem que us agradarà amb la Paula. Mm-hmm. I no sé si vosaltres creieu que us enamoreu més a l'estiu, que lligueu més... No? Què em penses? Tu, Pere, lligues a l'estiu?
0: Jo a l'estiu estic tancat aquí a la ràdio, vull dir que no...
4: I no lligues a la ràdio?
0: No, sóc un exemple d'això, no puc fer res.
3: Doncs hi ha una de bollicaos per aquí sueltos, que té la
4: maquinera. Mira, ja ha fitxat ell, veus?
0: Tu sempre focalitzes, i sobretot al departament d'esports, eh?
3: No.
0: Que és la primera taula. Ah, no? On has vist gent que t'interessa?
3: Un altre puesto, no ho diré.
5: Joel Peña.
0: Perdona un moment, o sigui, és el primer dia. No portes
4: Pere, sempre que vas a un lloc has de fer una radar, no?
0: I ha fet la puti vuelta.
4: Sí, clar, sempre.
0: Home, de veritat.
4: Sí, home, sí.
0: Per això vol dir que la setmana que vindrà dues hores abans el tio. Ja ho feia l'any passat, perdona.
4: Bueno, si vol fitxar endavant, no?
0: Sí, que faci el que vulgui.
4: Bueno, doncs això, que hi ha aquesta creença popular que a l'estiu ens enamorem més, idealitzem aquest amor d'estiu, no? I de fet ja ho van dir Sonia i Selena en la seva cançó, en el seu hit de l'estiu.

0: Doncs, bàsicament, avui venim a preguntar-li a la Paula si això és veritat, si a l'estiu ens enamorem més o no. És mentida, és veritat?
1: A veure...
2: Doncs us he de dir que la resposta curta és que sí, que ens enamorem més a l'estiu.
1: O sigui que a l'estiu tot el que viu té el seu fonament.
2: Ah, exactament.
1: I, per què?
2: Doncs, mira, doncs el que passa... Bueno, és que no només ens enamorem, també tenen més relacions sexuals. Sí, sí, sí, sí. Es veu que les dades demostren que la venda de preservatius puja un 15%. Però no només això, és que a part s'engendren el 25% dels nadons.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí, sí. No. Curiós, no?
0: Bueno, almenys sabem que es tenen relacions amb protecció.
2: Això està molt bé.
0: Això sempre està bé, no?
2: Bueno, amb protecció i sense.
1: I sense, ja, perquè si hi ha més nadons...
0: Bueno, clar, també és veritat.
3: A veure, hi ha molta festa major, hi ha molta... No?
2: Sí.
3: Però sí.
0: I fins tens i tot... moltes oportunitats, clar.
3: Sí.
2: Claro, exacte.
4: Claro, i la gente va arribar a freser.
1: De veritat, va, prou. És que això és un punyal intern, això és un punyal intern. Ell va explicar l'any passat que van arribar a freser a pescar un pàjaro, en un càmping, pot ser?
3: Que no, vaig anar a desconnectar.
1: Ah, val, bueno, tothom...
0: És veritat, i el però ell va anar a fitxar.
1: El Jorge Javier Vázquez està pesadíssim amb això.
3: T'ho juro que no vaig fer res.
1: Bueno,
3: t'ho prometo.
1: Podem avançar?
3: Sí,
1: que si no, se li escaparà el...
3: L'ocellet.
0: El Blablacar.
1: Que la Paula ha de ser un lloc a dos quarts i ja ho arreglarem, Paula. I, bueno, i a més tenim l'Emir de Kuwait allà fora i el Joan Poquí, que la setmana que ve te'ls farem entrar, eh? Perquè són els que venen a la tertúlia d'esports normalment els divendres i sempre venen preparats per aprendre alguna cosa. Però, bueno...
2: Pues que escoltin, que escoltin.
1: Exacte. Continua.
2: I també es veu que l'augment de les relacions en quant a les intervencions d'aplicacions de lligar. Hi ha un 40% més d'interaccions en aquest tipus d'aplicacions.
1: Sí, el Tinder, el Grindr i totes aquestes coses. Home, eh?
3: Toma ja.
1: Toma ja, ja t'ha agradat això, eh?
2: Les aplicacions com Tinder estan baixant en quant a activitats, però Grindr, tu, aquest no, aquest segueix en auge.
1: Bueno,
3: en serio? Així...
0: Així és que al Tinder estan totes les perles.
1: Sí, ja, i al Grindr també hi ha molta perla suelta, però vaja.
3: Sí. A tot arreu hi ha massa perla.
1: I en aquest estudi també.
3: Ara.
2: Però clar, la pregunta interessant és, per què passa això?
1: Ara.
2: No? Per què passa a l'estiu i no passa a l'hivern?
1: Explica't.
2: Doncs clar, mira, Sònia i Selena ja ens ho avançaven una mica amb el seu... Cuando llega el calor, los chicos s'enamoren. Que bueno, també us dic, si a mi em pregunteu... Bueno, personalment, no sé si los chicos s'enamoren a l'estiu.
3: No.
2: Ara.
3: Gens.
5: Cuando llega el calor, los chicos s'enamoren. Es la brisa y el sol, acércate, ven mi deseo.
1: Què us ha agafat avui amb aquesta cançó?
0: No, los chicos s'enamoren, però que realment... És veritat. Jo crec que los chicos no s'enamoren a l'estiu. Los chicos només volen...
6: No s'enamoren mai.
3: Però
6: que coi.
3: La Sònia i la Selena diuen és la brisa i el sol.
0: Clar.
2: Doncs mira, aquí m'has donat un peu importantíssim. Perquè no és la pujada de les temperatures el que fa que ens enamorem. A nivell psicosocial, no, trobem moltes respostes, però a nivell biològic el que veiem és que el sol afavoreix molt aquesta obertura a l'amor.
1: Bueno, la calentura, vaja.
2: Més o menys. És a dir...
1: Home, és que clar, és que...
0: Parlem clar, no? Parlem clar.
6: Una mica la roba, també. Tinc poca roba, bronzejar-nos, aquesta cosa...
2: La poca roba, sí, és veritat que ens obre molt a el que seria, no?, la nuesa, el fantasejar amb els cossos, i sobretot també el bronzejat. El bronzejat el que fa és unificar el to, elimina imperfeccions, incentiva el contrast...
6: Ens veiem més guapos, no?
2: Exactament, sí. També està com una mica relacionat a nivell cultural a un estat de bona salut. Bueno, bona salut si ens protegim correctament la pell i no acabem com guiris a Salou.
6: Que sempre...
2: Aleshores trobem el sol, que ens respondria al factor biològic. El que fa és una pujada d'algunes hormones. Per exemple, trobem pujada el fet de l'augment d'hores de sol d'hormones com la serotonina, que seria la hormona de la felicitat, el que fa és relaxar-nos, no estem amb la tensió, l'alerta.
6: Clar.
2: I, per exemple, trobem també l'oxitocina, que és l'anomenada hormona de l'amor. I el que fa és que ens predispose a vincular-nos amb altres persones. I
3: la vena en pastilla? La vena en pastilla?
6: L'altra.
2: De moment, no.
3: No se sap, no? Ah, vale, no, vale.
2: I trobem també, per últim, la testosterona. Pujada de testosterona. Que, com sabeu, la testosterona està relacionada amb la libido.
3: Toma ja, clar. No? Tot puja aquí a l'estiu. Mare de Déu, senyor.
2: Per tant, tenim un bon còctel, no? Un bon còctel a nivell hormonal que ens predisposa una mica a l'amor i al sexe.
3: Clar, i això si ho juntes amb una vacança de cop i volta, també
2: exactament,
3: pot funcionar, no?
2: Exactament. És a dir, el factor biològic no ens ho respon tot. Falten factors psicosocials, no? Aleshores, què passa? Que l'estiu, que hi ha l'estiu, vacances, veritat? Doncs pues ens relaxem més, estem més tranquils, anem de vacances, aleshores coneixem més gent, estem més oberts al factor social, en concret.
6: Però tu no lligues perquè estàs aquí tancat. No, perquè no tens vacances.
1: Però no hem vingut aquí a parlar de mi, eh? Vull dir, hem vingut a parlar dels nostres convidats. Alguna cosa més? Perquè avui sabem que anem una mica tard i val justa.
6: Jo només tinc una pregunta relacionada amb això, perquè jo tinc una amiga que ha conegut un noi aquest estiu.
1: Caram!
6: Sí.
2: Vale.
6: I estan en un moment com molt de...
1: Ah, els amors d'estiu.
6: Afloramenta. Sí.
1: Tant d'ala que te pego tot el dia.
6: Sí, i tenia el dubte de si això es traslladaria a l'hivern.
2: Vale. Clar, el fet que l'estiu ens predisposi no significa que l'hivern sigui tot el contrari i ens tanqui a l'amor o que els amors que neixen a l'estiu vagin a desaparèixer l'hivern. No. Que baixi el que serien les hores de sol no fa que a l'hivern ja no sorgeixi més amor. Clar, òbviament, un amor que sorgeix a l'estiu s'ha de cuidar, és com qualsevol tipus de relació, no? És a dir, òbviament, aquest factor de relax, de vacances, desapareix, i sobretot si aquest amor ha sorgit amb persones que geogràficament estan distanciades, no?, en el seu dia a dia.
1: Clar, si estàs a Salou i un és de Madrid i l'altre de Toledo,
6: si
1: ja està, o tu ets d'aquí i l'altre és de Suècia, doncs ja saps que això és un amor d'estiu i que et fotràs.
2: Claro.
1: I que patiràs molt.
2: Exactament. Aquí ve ja el factor individual de cadascú de cuidar el vincle, d'estar present i de que aquell amor no mori. Però, claro, ens hem d'esforçar en aquest vincle.
6: Ui, joder. Doncs, quina feinada.
1: Que us ha quedat clar a tots? El que està clar és que aquest programa és un amor d'estiu. Perquè s'acaba segur el 28 d'agost. Vol dir que aprofiteu. Pena,
3: eh? Això és millor, perquè li dona aquesta mena d'urgència que ja fa que tot sigui més intens des del primer moment.
6: S'acabarà abans.
1: No s'acabarà abans.
6: S'acaba dia de l'eclipse, que morireu tots i no hi haurà sexo que valgui.
1: No, aviam, doctora Olivia Dàctia.
6: Ja podeu fotre els màquets, igual.
1: Doctora Olivia Dàctia, el dia 12...
3: El dia de l'eclipse.
1: És que és la doctora Olivia Dàctia, que és l'experta en eclipsis, i està tot el dia dient que el
6: aquell
1: dia 12...
6: Aquell dia, cuidats, Alberto, no posis...
1: No, va, prou.
6: Que no es veurà per l'eclipsi.
1: Martí, que et veig molt impacient. Vine cap aquí, va, que fem el temps afegit. Li donem les gràcies a la Paula, ens veiem la setmana vinent, a l'Alberto Gadel, també, el ventilem, igual que la Marta, els ventilem a tots plegats. Arriba el temps afegit amb l'Emir de Kuwait, que ja, bueno, és que sempre presento els convidats abans d'hora.
6: Sí, va.
1: I tenim, no, avui tenim bastantes històries i tenim l'infiltrat. Ja ho veureu, ara, de seguida, un anunci i ara ho expliquem tot.
7: RAC 1. Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
8: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
7: els memorials dels Camps d'Argelers i Ribesaltes,
8: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
7: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
9: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
10: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
9: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
7: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
11: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
12: Xarxa Hyundai de Barcelona.
13: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniuars Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
7: RAC 1.
14: Escolta, escolta, para la música. Jo marxo.
15: Com? Però ja? Tant d'hora?
14: Sí, sí. No. Aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
16: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem el camp.
17: Vinga, desfilant.
18: Però no es queda ningú, o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
14: Apa, adéu.
15: Hala, a cagar tot.
18: Ei.
19: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
18: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
19: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
14: Sí.
19: RAC 1. Tots som un milió.
20: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
19: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
3: I la setmana en el de fins ara
4: agraït,
3: és la millor hora de ràdio que s'espera en tota la setmana a RAC1.
4: Dispensi'm, els aplaudiments no eren per mi.
3: Sí, clar, per tu i pel teu...
4: Sigui... No, aquest és de la casa, home, jo que he sortit de Sant Joan d'Àvila i he vingut aquí.
3: Home. Aquests dos són molt perillosos, Martí, no sé si els coneixes gaire o poc.
4: Una bona sortida,
3: no? Però són l'alegria del divendres. No has agafat el bombo, tu, avui?
5: Bon dia, no, no me l'heu portat.
3: Bueno, ja comprarem un bombo, perquè un dia va fotre voltes per aquí a la ràdio.
5: Però ja ha acabat el Mundial. Ja
3: Martí, és el nostre responsable del temps afegit. Jo m'haig de disculpar, perquè jo els acabo presentant abans d'hora. Sí, és que els veig per la finestra i veig... Bueno, però fem com si no els hagués presentat, d'acord?
6: Jo a partir d'ara te'ls ficaré sempre abans de la pregunta.
3: Ah, sí?
6: Sí.
3: Molt bé, doncs qui tenim avui a la taula del temps afegit?
6: Mira, avui tenim el Quique Guaix, que és periodista de Televisió Espanyola, i a Joan Poquí del Mundo Deportivo.
7: Hola, Mundo
3: Deportivo.
4: Bravo!
3: Que ve de la cinquena planta.
5: De la correcta. Sempre m'equivoco, eh?
3: Sí,
5: surto, baixo fins al zero. I ara us me'n redono, hosti, no, que estan a la tercera. Ara.
3: Clar, perquè, perquè vols anar, vas a la 15.
5: Jo anava a la 15, sí.
3: Però si la 15 va estar un temps al Mundo Deportivo.
5: Sí, de fet, sí, ara ja no, però els dos o tres primers dies d'aquesta setmana m'he anat cap a la 15.
3: Sí.
5: I arribar dalt, dic, hòstia, no, que tornava.
3: No, ara és com una planta fantasma, la 15, perquè sí. Ja no hi sou vosaltres, però t'obre, la tercera encara t'obre?
5: No, és que no,
4: no
5: l'he fet
4: arribar,
5: mai.
4: No va arribar, no?
5: No, no, no ha arribat, no.
3: Bueno, tenim dos fenòmenos de la informació esportiva i tenim un altre fenòmeno, que és el Martí, que es presenta aquí amb la pregunta del dia.
4: A veure.
6: Doncs mira, jo com que avui...
4: Que sigui fàcil, eh?
6: Avui tinc ganes de... En seu...
5: Sense pregunta.
3: Vigila amb aquests tios que se't menjaran, eh? Fot-li. Sí, fot-li sí. I dispara, tio.
4: Fàcil, poc a poc i bona lletra.
6: Us vull encendre d'hora. Per això us pregunto per Frenkie de Jong avui. Perquè què ha de fer el Barça amb la baixa de Frenkie de Jong? I hem donat quatre opcions al Instagram. La primera, fitxar un substitut. La segona, apostar pel planter. La tercera, que es quedi a Holanda. I la quarta, com que vull jugar a Barça contra l'Europa, doncs cedir-lo a l'Europa.
5: Jo diria que es quedi, es quedi a Holanda. Es quedi allà, vull dir, bon temps, fresquet, estarà bé, allà segurament l'aprecien molt, es pot preparar per la Nations League i per la propera Eurocopa. Tranquil·lament, sense pressa, sense contemplacions. A l'Europa no li desitjo cap mal a l'Europa. Per tant, no el cediré a l'Europa. Li desitjo a l'Europa que li vagi molt bé.
3: Apunto aquesta frase. A l'Europa no li desitjo cap mal.
5: Correcte, que puguin pujar a segona divisió aquesta temporada i... Tot el millor per l'Europa.
4: He de dir-te que no li tinc tant de carinyo com al Joan. Jo crec que és un jugador que s'ha de recuperar. Que per sembla que el Hansi, que és el que decideix aquestes coses, i ja li va bé que estigui al mig del camp, el que no hi he entès gaire és la relació, el diagnòstic, la recuperació, el silenci, tot això no ho acabo d'entendre.
3: No ho has entès perquè no s'ha explicat bé, perquè s'està ocultant informació, no?
4: És millor que no ho entengui, que em foti un lío al cap, que ja el tinc bastant quadrat, com per treure jo deduccions fàcils. No hi he entès aquesta relació. És a dir, el diagnòstic dels holandesos ja va ser erroni, ja va tindre que vindre aquí, la relació és més greu de lo que en principi semblava. No sé si s'ha d'operar, si no s'ha d'operar, si ell no vol operar-se, si
3: home,
4: fa...
3: Home, que ell no vol operar-se sembla bastant
6: això
3: clar, no?
6: Això és evident, sí. Sí, sí.
4: Bueno, però a veure, però jo sé que el Barça està intentant que s'operi.
6: El Barça vol que s'operi, exacte.
3: Sí? Sí. El Barça està... Però, clar,
5: home, el Barça és partidari que s'operi.
4: És que és seva la decisió, cosa lògica també, no? Uh-huh. Però tot això no acabo d'entendre. A veure, també pot acabar això en ser una baixa de llarga durada, la qual cosa significa... que pot entrar un altre jugador. Ara que estem a l'1 contra 1, si li donen la base llarga, podem tindre un altre fitxatge. No sé com acabarà, eh? La veritat és que no sé com acabarà.
5: Però... Jo de tots els comunicats que s'han fet, ahir el Barcelona anuncia, comunica que Frenkie de Jong de moment s'ha acordat amb el jugador fer un tractament conservador, que vol dir no operar-lo, i en les properes setmanes ja es valorarà la... És a dir, el Barça, de fet, en el comunicat no parla, no diu la paraula tractament conservador. El Barça diu que s'ha decidit mantenir, no intervenir a Frenkie de Jong i mantenir-lo en observació les properes setmanes. L'evolució de la lesió marcarà les següents passes a fer, no? Més o menys anava així. I el Frenkie de Jong fa un altre comunicat, un despropòsit de comunicat.
3: Sí. Bueno, un post d'Instagram, no? Alguna cosa que va fer o no sé
5: un,
3: què era.
5: Un post d'Instagram, sí.
8: Sí, sí. Una story, no era?
5: Que diu, el que explica és que es lesiona durant el Mundial, que els metges de la selecció holandesa li diuen que no és seriós i que no hi ha
4: perill si segueix jugant. Aquest és la clau del tema.
5: I ell juga 3 partits més després.
3: Està en mig fotut, ja.
5: Està, home, i quan ve a Barcelona veu que ell es troba malament i els metges del Barcelona diuen, escolta'm, nano, això està trencat. Vull dir, tens una lesió més seriosa. I el Frenkie de Jong diu, bueno, entonces se ve que és més seriós. Aquí, d'aquests dos comunicats, jo dedueixo una mica en la línia del Quique, que no hi ha una claredat meridiana, no, en el tema. Jo dedueixo que el futbolista es lesiona, com va explicar periodistes ben informats del que passa amb Frenkie de Jong, que s'ho va fer en un entrenament, en un xoc amb un altre futbolista, sí. I que allò no era tan greu. Aquí és el que jo ja no em crec. És a dir, jo no em crec un tio que té el lligament lateral intern... Lligament lateral intern del genoll dret. Ara no me'n recordo si... Jo diria que és dret. Dret o esquerra. Jo no em crec un tio que té aquest lligament trencat. Els metges de la selecció holandesa no ho detectin. Això, d'entrada, jo no m'ho crec. No m'ho crec. I que li diguin que no passa res si juga, com sosté Frenkie de Jong en el seu comunicat, tampoc m'ho crec. Per tant, entenc que el futbolista comet una autèntica imprudència...
4: Barbaritat.
5: Jugant 3 partits més. Pràcticament complerts, excepte el darrer, que el canvien a la pròrroga. És a dir, em sembla una imprudència, una temeritat, i penso que és motiu d'expedient per part del Barcelona. Penso que és motiu d'expedient per part del Barcelona.
3: Fem una cosa.
5: Això amb les informacions que tinc sobre la taula, que no en tinc més, Vull dir, perquè un tio que està lesionat jugui 3 partits més perquè li fa il·lusió jugar al Mundial, quan aquest senyor, el tornado ara dels Països Baixos, que en els darrers anys s'ha convertit en un esclafit, més que en un tornado, és un esclafit, d'aquells que surten...
4: Tracta-la amb carinyo, conya.
5: El tracto molt de carinyo. Joan. A l'esclafit de Doringham es reservi tota el final de la temporada anterior per jugar al Mundial, perquè es va reservar, admès per ell en una entrevista que li va fer el diari Sport. Després de quan ell rep l'alta, ell va estar lesionat un temps, rep l'alta, i des d'aquesta alta pràcticament no juga un partit complet, no és titular. Juga amb comptagotes.
4: Això que dius tu i dius bé, ho han fet molts jugadors que han anat a
5: l'altre. Bueno, ja, però és que el cas d'aquest senyor és de Geta. Amb el Barça jugant-se a la Lliga, havent d'anar al camp de Getafe, al camp de l'Osasuna, a guanyar partits, havent de jugar un derbi amb l'Espanyol. I va el tio... I la resposta d'ell en aquesta entrevista és... No hacía falta porque teníamos 9 puntos de ventaja y no era necesario arriesgar.
8: Carai.
5: És a dir, pel Barcelona no cal arriesgar perquè pugui jugar al Mundial. Ara, al Mundial, trencar-se el lligament. No estem parlant de, jo què sé, un esguins, una sobrecàrrega. No. Un trencament d'un lligament resulta que aleshores sí és necessari arriesgar. No, és motiu d'expedient.
3: Us veig bastant sulfurats o indignats o encesos amb aquest tema. Era només decidir què votava a l'enquesta, I ja m'heu engegat el rotllo perquè...
5: A Holanda.
3: No, perquè després
6: tornarem a parlar d'això.
3: Esperen tornar a parlar, sí, però vaja, molt bé. És una arrencada potent, esteu en plena forma. Però només estàvem pendents de l'enquesta, si permeteu.
4: Té raó, clar. Ens hem passat, però és que
3: no us heu passat. No us heu passat. Esteu impecables. Si estan impecables, s'ha de dir. I us bull la sang, està clar. Tot això era perquè us hem preguntat què votaríeu a l'enquesta, que ara me'n recordo què havíeu decidit, però està clar que esteu bastant indignats amb el tema.
5: Jo Holanda.
3: Molt bé, tu has dit Holanda i tu què has dit?
4: No, jo el que vull és que recuperi, és un jugador del Barça.
3: Que recuperi. I què diuen els nostres estimats oients, estimada Iel Brisca?
8: Que recuperi no era una opció, eh?
3: Ah, no?
8: No. Home, les opcions eren... La pregunta era...
5: Deixar un substitut o apostar pel planter.
6: M'ha enviat a Holanda directament.
4: Sí, també.
3: A Holanda, bueno... No, i algú ha dit que no volies enviar-lo a l'Europa, no li desitjo cap mal. Si el seu president Héctor Ibar ens està sentint, segur que està molt content d'aquest comentari.
8: Mira, a l'enquesta han participat 1.300 oients i les votacions han anat. L'opció menys votada és la de fitxar un substitut amb un 6% dels vots.
3: Per tant, no cal anar a buscar fora res. Oh.
8: La segueix cedir-lo a l'Europa amb un 23% dels vots. Amb un 32% dels vots apostar pel planter, i l'opció més votada amb un 39% dels vots, que es quedi a Holanda.
3: Molt estimat no és, en fi. Ja...
9: Paramos el programa, compañeros. No, muteamos micros.
3: No parem el programa, sisplau.
9: Me subís a mi el micro, aquí no, sí. Se m'assent.
3: Sí que se li sent.
9: M'assent.
3: Sí, però bueno, no li facis coses i comentaris al tècnic, que encara se'ns estressarà, pobre. No el molestis.
9: Botoncitos. Subeme el micro, subeme el micro, un poquito de reverb, tensión. ¿Tenemos relámpagos? Venga, relámpago, trueno, venga. Vaya ràdio de becarios. Becarios no, eh?
3: Té alguna cosa més a dir? Has vingut... I parla en català, si tu parles català, Josep. Has vingut a desqualificar només o què?
9: Puc només desqualificar... Per cert, nuevo logo... Nuevo canal...
3: No comences a anunciar el teu programa, el Chiringuito.
9: Mediaset, sí, allà vamos.
3: A veure quan comences, sí. Vale, prou.
9: Becario, atenció, vinga, sí, música. Tronos, llàmpagos, centelles...
3: Josep.
9: Vinga. Vinc.
3: Què? Vens? Va, acaba, tio.
9: A impugnar la pregunta. Aquesta és... la pregunta de la vergonya. Però què és això de preguntar què fem amb... Frenkie de Jong, què vol dir enviar-lo a un club de becaris com l'Europa?
3: No es fiqui amb l'Europa.
9: L'única opció de De Jong és enviar-ho a... la selecció espanyola.
3: No, com? No.
9: La selecció espanyola, no, la roja, vamos.
3: Holanda, no, l'opció d'enviar-lo a Holanda.
9: Holanda espanyola. Holanda no. Sencera no. A la selecció. No, i tu també, Pere Mas.
3: No, però, si és holandès.
9: A la selecció.
3: No,
9: ¿Sabéis quién es la única persona que puede hacer de Frenkie de Jong el gran jugador que todo el mundo espera?
3: No ho sé.
9: Luis de la Gente.
3: Bueno, va, prou, ja, de veritat. Fora d'aquest color. Ja ha quedat clar el tema de Jong, hi tornarem després, però avui el Barça juga.
6: Sí.
3: Tu has
6: fet
3: un article.
5: Primer partit.
3: Jo he llegit un interessantíssim article, del Joan Poquí, al Mundo Deportivo.
6: Sí. Aquest matí, sí, sí.
5: Sobre una prèvia. Sí. Explica'ns-ho.
6: Doncs mira, avui a les 8 en punt, el Barça de Hansi Flick s'estrena en un entrenament amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Joan Gamper. De fet, serà a porta tancada i Hansi Flick podrà comptar amb els jugadors disponibles del primer equip a falta de que tornin els mundialistes.
10: Veniu al Gamper!
3: No, Gamper!
10: Veniu al Gamper! Tindrem botifarres i la gel farà taronja a la Josep.
3: El Gamper és el dia 19. No, una mica d'ordre, que això és una olla de grills, tios. A veure... El partit és un entrenament, en realitat, però escolta l'Europa. Sí. Fa il·lusió o no?
11: Creu. Hola, soy Luis de la Gente. Si Hansi Flick necessita algun... Bueno, algun tipus de consejo para sacar lo mejor de los jugadores, pues yo estoy disponible.
3: Endavant, Luis. Sisplau, Luis de la
5: enhorabona, Luis.
11: Que ja veis que conmigo ni se lesionan, juguen bien, rinden...
3: Ves-te'n a aplaudir els Rubiales i deixem-nos tranquils.
11: Va, vinga, avancemos, Pedro.
3: Aquest partit...
6: No pot tenir públic.
3: No pot tenir públic, és a porta tancada, no hi ha càmeres televisions, a la ciutat esportiva Johan Cruyff. Perdó, no,
6: Joan Gamper, exacte.
3: No confonguem el camp d'entrenament amb el d'això, però...
6: Hi ha un home,
3: Nosaltres hem infiltrat... Bueno, no hem infiltrat, també. No, és una persona... Podríem haver posat un dron, però ens hem plantejat aquí un dron per allà a la zona.
4: Bona idea.
3: També hem subornat un veí de la zona, però en realitat...
4: Més barat.
3: Però en realitat hem parlat, i ara connectarem una persona que hem mencionat ara fa uns segons.
4: Sí,
3: una persona a qui li hem ofert el paquet del De Jong en un moment donat. Saludem a l'Héctor Ibar, que és el president de l'Europa.
12: Bravo!
3: Un grande. Héctor. Hola.
12: Molt bona tarda, tingueu.
3: Disculpa per l'espera, que sé que fa una estoneta que estàs en línia esperant, però ja has vist que això és una olla de grills.
12: No pateixi.
3: I és una cosa ingovernable. Tracto de tu, si no et sap greu.
12: Divertida, molt divertida, i m'ho passo bé, escoltamos.
3: Gràcies, president. Escolta'm una cosa. On ets ara exactament? Digue'ns la veritat.
12: Doncs just ara estic aquí al pàrquing de la ciutat esportiva.
3: Encara no has entrat a dins. Encara no has entrat a dins, vaja.
12: Estava esperant aquí per entrar, sí.
3: Molt bé, i t'has trobat algú per aquí fora, el Hansi Flick, a la porta, algú del Barça, que puguis dir-nos?
12: Doncs, de moment una persona que molt amablement ens ha indicat per on havíem de pujar i on ens havíem d'ubicar per veure el partit, que efectivament és a porta tancada i no hi ha públic.
3: Però estàs emocionat, no, amb aquest partit? O sigui, a l'Europa suposo que li fa molta il·lusió poder jugar contra el Barça, encara que sigui un Barça una mica reduït, diguem-ne.
12: Per nosaltres això, la veritat sigui dita, és que és una emoció absoluta, no? Perquè realment que el primer partit amistós de la pretemporada, tant de l'Europa com del Barça, Hansi Flick, doncs puguem jugar junts, doncs sens dubte és un regal i un premi. Sobretot pels jugadors, que són els que jugaran, no? Però des del punt de vista del club, doncs, bueno, que ara estiguem parlant i tot això, doncs efectivament també és un premi i un regal.
3: Hem dit que era un partit sense públic, a porta tancada. Per tant, entre els assistents, què hi haurà? La directiva? Suposo que tots els directius avui han tingut un interès sobtat en anar a veure l'Europa, m'imagino. Quants sou de la directiva?
12: Directius, amics, familiars, sol·licituds, però al final aquí...
3: Cosins que ja no recordaves que existien, eh? I cunyats, que ja fa 20 anys que estan divorciats, però bueno... Però quan
12: 8-10 persones. Ens van dir que podien venir entre 8-10 persones. A part de l'estaf i de tot, lògicament, els jugadors, no només els titulars, suplents, la plantilla, que òbviament no està tancada i, per tant, que hi ha jugadors del filial i que hi ha molts jugadors que és amb qui s'ha començat els entrenaments.
3: No fa gaire, president, aquí el tu diràs, vas dir que t'hauria agradat que vingués públic al partit, no?
12: Bueno, nosaltres ho vam sol·licitar. Jo crec que això és públic i ha sortit que nosaltres doncs, necessitem aconseguir recursos per poder fer front a la categoria, que és una categoria econòmicament molt exigent, i nosaltres els hi vam sol·licitar a veure si era possible fer-ho porta a porta oberta, inclús a transmès per TV3, i d'aquí doncs, en podíem treure doncs, alguna quantitat econòmica. Entenc que des del punt de vista sobretot dels tècnics, doncs això no ha sigut possible i per tant doncs, ho vam intentar i no ho hem aconseguit. No passa absolutament res, s'entén perfectament.
6: Escolta, Héctor, ara que arribaràs a la ciutat esportiva, com veus la gespa d'allà? És com la de Can Dragó o és una miqueta diferent?
3: Ui, el lío de la gespa! Oh,
8: mala llet, la gespa.
3: Quanto cabrón! A veure, contesta, president.
12: Tema gespa,
4: perdona, cabronet,
12: tema gespa és un tema que ens fa somiar bastant. La gespa està impecable, segur que és una gespa immillorable. No, la de Can Dragó, la veritat és que ens ha fet molt servei i aquesta temporada doncs ens ha permès fotre una campanya espectacular i jugar a primera ref la segona volta sobre gespa natural, però està clar que la gespa aquí a Can Barça és una gespa immillorable.
6: I escolta'm una cosa, avui he tingut una renovació i un fitxatge també, no? Ara sembla que l'equip ja comença a rullar una mica.
12: Clar, quan disposes dels recursos que disposa Europa, que és un club propietat dels socis i fem el que podem, doncs evidentment les pretemporades post-temporada espectacular com la que vam fer l'any passat, on els jugadors han rendit a un gran nivell, lògicament la majoria tenen ofertes que els millora les seves condicions de forma força substancial. Llavors, òbviament ens obliga a haver de reconstruir. I llavors, diguéssim que les negociacions són llargues, els jugadors busquen alternatives que els puguin en un moment determinat ser més satisfactòries i fins a última hora no es va completant. Tenim plena fe i plena confiança amb el Josep Maria Gené, que ara, a més el director esportiu, és l'entrenador del primer equip i que completarà una plantilla que serà competitiva i que competirem una vegada més.
3: Doncs escolta'm, president, desitgem que vagi molt bé el partit d'avui, que us ho passeu molt bé a l'Europa amb aquest regal d'amistós, d'entrenament a porta tancada contra el Barça. No sé si juga l'Araujo. Tu creus que...
4: No està en condicions.
3: No està en condicions encara. Estan explicant com va l'Araujo.
12: Doncs no ho sé. Bueno. No ho sé perquè estic al pàrquing encara.
9: Jo estoy preparado. Estoy preparado, le he pedido a Dios que si quiero contar conmigo el míster. Bueno, ahí estaré de capitán tirando los ahí contra el Europa, que es una selección de jugadores de todo el continente.
3: No.
9: ¡Vamos! ¡Clean sheet! No era.
3: Que són de Barcelona, no és del continent.
5: Del barri de Gràcia, era.
3: Bueno, sí, de la vila de Gràcia.
5: Perdó,
3: és veritat. Bueno, escolta, us desitgem molta sort amb el tema de la gespa, que diguéssim que acabi de ser ben plantat i tot el rotllo, i ja has vist que aquí...
12: Que la necessitem.
3: I aquí has vist que el Diyong, de moment, no te l'enviem cap a tu, eh? Ja ho ha dit el Pogui, que no t'ets gent tan mal. Cuida't, que vagi molt bé, president.
12: Moltíssimes gràcies a tots.
3: Molta sort. Una
12: abraçada.
3: Bueno, l'únic que no jugo avui no és el Barça, perquè també hi ha més competició així de partits importants.
6: Sí, de fet, avui el Madrid també està jugant. Des de 4:45 de la tarda està jugant contra l'Alcorcón.
3: Ai, el Corcorazo!
6: Un altre partit amistós, exacte.
3: No, i sabem com van o no sabem? No en tenim ni idea de quin punt està.
6: A veure si ens poden connectar aquí Madrid Televisió, perquè el feien per Madrid Televisió.
3: Va, Madrid Televisió.
6: Amb el de Bebas.
3: A veure, un moment, no, espera.
4: A veure,
3: ara
4: sí?
3: Bona, atenció.
4: A veure.
3: Això és Madrid Televisió? No.
4: Sí.
3: Un moment, puja. Vale, tenim el so. Ojo. Gran, un moment, sentim uns senyors que fan soroll.
5: Ui,
3: no, jo diria que no és aquest el partit, perquè estem, ja deu haver acabat.
13: Estamos viendo la Supercopa d'Espanya del 2024, que ganamos la final al Barcelona.
3: Fem una cosa.
13: Però bueno, eso no lo dicen.
8: Estan en el descans, pel que llegeixo aquí.
13: I no hemos ganado más porque nos han robado.
3: Bueno,
13: porque pagaban a Negreira durante 15 años. Lo tengo por aquí escrito.
3: Aquest partit té la importància.
13: Bueno, venga, la niña, que pregunte algo, que ustedes son muy feos.
8: La niña.
3: Silenci. Va, però.
13: si entiende algo de fútbol, que pregunte.
5: Jo, estem amb el Negreira? No comença la temporada i ja està parlant del tema Negreira.
3: Home, clar, és que no... Home, dos anys...
13: Bueno, pues què crec que le diga?
5: Don Florentino, ja està hablando de Negreira.
13: Hubiésemos ganado más ligas y no nos hubiesen robado. Y tengo un dossier de 500 páginas...
3: Pues el dossier ja se'l pot anar fotent.
13: Que vamos a llevar a la UEFA.
3: Sí, vaja.
13: Porque esto es inadmissible.
3: El dossier, malgastar paper.
13: A ver, la niña, que pregunte.
3: No, la niña, primera...
8: Però és que...
13: Que ustedes son más feos que el perro d'un cortijo.
3: Bona tarda.
8: És que estic... Però que es faci respectar la Yael, no, perquè no sempre puc sortir a defendre't. No, no sé com ho veu.
14: A veure, m'esteu demanant tantes coses que no sóc una nena, eh?
13: Me he dado de baja del mundo deportivo.
3: No.
5: Mira.
3: No, però de l'ABC et vas anar de baja.
5: Gràcies, president.
13: Sí. Gràcies. I de la Vanguardia.
3: Puc dir una cosa, que estem parlant de l'amistós del Madrid, és perquè torna...
14: Mourinho, 13 anys després. És el seu primer partit i és curiós que sigui contra el Corcón.
3: Sí, ha tingut alguna mica de mala lletria.
5: No? Però el Corcón no era amb ell, eh?
14: No,
5: ell
14: era amb el Pellegrini.
5: Amb el Pellegrini, sí.
3: Bueno, no sé si hi entrarem gran cosa. Aquest el fan per Real Madrid Televisió. Si ens l'enxufen, ja en parlarem. I si no, intentarem connectar i en algun moment donat amb el partit. I avall, tu, escolta'm, ja està.
15: Muy buenas tardes y saludos cordiales desde las ondas radiofónicas de Radio Selección de Cataluña 1. Empezamos el programa de hoy con una tarde no apta para cardíacos. Jornada de transistores.
3: No, transistores no. Prou.
15: En juego ahora mismo los últimos minutos y el partido entre el Real Madrid Club de Fútbol y la agrupación deportiva Alcorcón en el gran estadio de Valdebebas. El Alcorcón ya ha recuperado a sus mejores jugadores después del Mundial 2026 y cuenta con figuras como Gaizka Ayesa, Nichi Tonkakura y Vladis Kopukun. Y ojo, porque en la ciudad deportiva Juan Gamper, el Fútbol Club Barcelona y el Club Esportivo Europa en la ciudad deportiva jugarán ese primer partido de pretemporada. Nos vamos con los enviados especiales al Joan Gamper comiendo paella con las manos. Damián López.
3: No, que ja hem connectat amb el president de l'Europa, ja està. Ja quedo fort.
15: Desde la sala bar del estadio tirando las líneas en el Photoshop, Gemma Montero.
3: No, Montero ja ha plegat, que ha vingut aquest matí.
15: Pues vamos con nuestro enviado en helicóptero conduciendo sin carné, Albertito Balsas.
3: No. Va,
15: no, no. Esto es intolerable. Sí, en esta radio no trabaja nadie.
3: Pues si está todo el departamento de esporte, dale que te pego.
15: Eso no es una excusa. Bueno. Son todos unos auténticos meapilas.
3: Amb un titular ràpid, algú li fa especial por, pànic o alguna previsió del que pugui ser el Madrid de Mourinho?
5: Home, respecte.
3: Sí?
5: Sí, sempre al Madrid, sempre respecte.
3: No, però amb Mourinho, eh?
5: Sí. Tot i que tinguin a Mourinho, que jo penso que és un entrenador que ja la millor època ja l'ha tingut, sí, que quan va fitxar pel Barcelona, tot i malgrat tota la llegenda que té entre l'afició del Real Madrid, no va ser tan bona. És a dir, no és veritat que acabés amb el domini del Barça de Guardiola. Tot el contrari, el Barcelona va guanyar més títols que el Madrid durant la seva època, va estar només 3 anys. Mm-hmm. Va fitxar pel Madrid per mirar d'aturar el Barcelona de Guardiola amb un Messi en plenitud, i ara ve a mirar d'aturar el Barcelona de Flick amb un Lamine Yamal que comença a estar en plenitud. Per tant, no por, però respecte pel Madrid sí, perquè tindran, després de 2 anys de Lliga del Barcelona, tindran més ajudes arbitrals que mai.
13: Estan
5: pressionant amb el Negreira, amb Mandangas.
13: Ha sido nombrado Mourinho i s'ha disparat el cagòmetro.
5: Serà complicat.
13: Mire.
3: Emir.
8: Sisplau.
13: Ahí està, Juan Poquí.
3: I el de Guarradas, i deixeu parlar el pobre
13: Emir. I el de la Barceloneta.
16: Oye, chaval, ¿qué pasa?
13: Le ha cambiado la cara.
16: Oye, guapito de cara, ¿qué pasa?
13: Le ha cambiado la cara. Fíjense, se ha quedado blanco.
16: Es la hostia, tío, coño.
3: Bueno, Quique, perdona, un moment. Quique, aquest personatge qui és, concretament? Perquè és nou.
16: Sí, és...
3: Torna a parlar així, Quique.
16: Es que me pone nervioso, chaval. ¿Me entiendes o no, guapito?
13: No hemos dicho muchas veces. El Real Madrid tiene 120 años de historia y nos han robado continuamente.
3: No, han robado esa merda. Calla.
4: No, jo volia dir que el senyor Mourinho arriba perquè és la primera aposta del Madrid, no li vol vindre, que és Klopp.
3: Ara? No s'ha anat, no sé on ha seleccionat, no sé què.
4: Sí, l'ha saltat ara, però el Madrid no volia vindre i no ha vingut.
3: Normal.
4: Llavors agafen l'únic entrenador que volia vindre, no, l'entrenador que popularment era el que podia fer l'antijoc. El Madrid s'ha reforçat bé, que és el que diu el Joan, i s'ha de tindre respecte perquè serà un dels grans. Ara, el favorit, que no m'ho ha preguntat, però jo li dic que és el Barça, perquè és l'actual campió. I això, al món del futbol, el favorit és el darrer campió.
13: Claro, es que pagando, pues cualquiera queda campeón.
5: I després hi ha coincidències, eh? Cuidado. Tot... durant el Mundial molt es va parlar molt de les coincidències que havien amb el Mundial del 2010, que va guanyar la selecció espanyola, i tots deien que afavorien Espanya, no? I al final s'han complert bé. Doncs el 2010 Espanya va guanyar el Mundial de Futbol, el 2026 també. El 2010 el Madrid va fitxar Mourinho, el Barcelona, el Madrid ha tornat a fitxar Mourinho el 2026. I el 2012...
3: O sigui, coincideix amb la victòria de la Roja, va ser com va guanyar el Mundial.
5: I el 2010...
3: Es va repetint tot, tio.
5: I el 2010-2011 el Barcelona va guanyar Lliga i Champions.
3: Hombre, és la dada de Poquí. Cuidado.
4: Bravo.
3: Guardeu aquesta gravació.
8: Aquest any...
5: Lliga i Champions.
8: No vull dir, sí?
5: Lliga i Champions. Vale. Toca.
3: A mi, l'única font nerviós de la Lliga, de la Champions, que la final és al Wanda.
8: Això sí.
3: Sí, anar, bueno, anar a Madrid, aconseguir entrades, serà impossible aconseguir entrades, perquè, clar, el sorteig, hi haurà molt poca entrada i molt... No és com anar a un lloc raro, que és la Quinta Forca, no? Madrid hi pot anar tothom en cotxe. Bé, deixem el tema del Madrid, que vagin fent. Si apareix per la pantalla ja anirem informant. De moment, la pantalla no hi ha res. Us he dit que havíem de parlar del Frankie de Jong abans, us en recordeu, no? Perquè abans us heu disparat com una moto aquí, com un...
4: Per culpa del Joan, que m'ha calentat.
3: Us heu anat calentant. Us heu anat calentant.
4: Bueno, justament... jo amb ell no el puc calentar, ell a mi em calenta.
3: Justament la Yael, té un comentari de...
8: A veure, deixa'm dir que és que ens ha dit la Marta Torrents, la productora del programa...
3: On ha trucat? A la central?
13: Otra niña, pues entra y pregunta.
8: Ha trucat a...
3: Al directe,
8: Al directe, i s'ha queixat perquè diu que està fart de sentir coses del De Jong, que és molt culer, diu, però que vol sentir altres notícies.
17: Ara, parlem de futbol femení. Vinga, Martí.
3: Bona tarda.
17: Bon matí, Martí.
3: No, però mira, ara que ho dius, que jo tinc una cosa al femení avui per aquí apuntar. Quin número és? Quin número és?
8: Sí, és novetat.
14: Número 7, em sembla.
3: Número 7, vaja.
17: Això sembla ja una reunió d'oròlegs.
3: No, el 7 és el Barça de bàsquet. El 6, és el 6.
14: Doncs el 6, sí.
17: Sí, sí, clar, el 6, per si, saps? Si arriba, bé, i si no...
3: Saps per quin número anem, ara?
17: Sí, per l'1 encara, perquè t'enrotlles com una persiana ja. Si no, donarà temps.
3: Bueno, calma una mica.
17: No de sempre, en aquesta ràdio!
3: Aitana, et veig molt esverada i no et va bé per l'atenció que et pujarà el nivell de sucre i tot el rotllo. A veure... Aclarit aquest punt, li demanem disculpes a aquest oient.
8: Sí, és veritat que el guionista del programa, Pablo Boyalto, diu, no voleu dir que era el De Jong, que es feia passar per un oient de RAC1 i no volia que seguíssim parlant de...
4: Home, sí, però...
3: Seria molt bo que fos ell, eh? Recorda la meva anècdota? Bueno, és igual, no em fotos fotre batallites, perquè si no se faran...
5: Si era en català, segur que no.
14: Hola. Ja, és veritat. El comunicat va ser en anglès i en castellà, exacte.
3: Bueno, en tot cas, nosaltres volem aportar llum a la foscor sobre el tema de la lesió del De Jong. I... Ah, sí, tens raó, volem aportar llum sobre la foscor. Era això, no, que volíem fer, aportar llum sobre la foscor amb el tema del De Jong. Doncs connectem un expert en lesions, pràcticament, eh?
18: Leyenda de orgullo y satisfacción estar aquí, pero si llego a salir con este calor, cuando creo que no me muevo de Abu Dhabi, todavía menos hay aire.
3: Joan Carles de Borbó, ¿qué te ha dicho a usted sobre aquest tema del De Jong?
18: No quería un experto de lesiones, pero sí. Aquí lo tienes. Mira, escucha el sonido de mi cadera.
3: No, va. Deixi de fer tuerc, Juanca, que ja ho he entès,
18: Piensa que como rey he pasado más tiempo en el suelo que de pie, y no solo por haber caído. Yael, ¿haces algo esta noche?
3: No va prou, no li tiri la canya a la Yael, de veritat, què és això?
13: Mira, llevo aquí un rato escuchando a los dos licenciados en medicina, los cardiólogos, y el enfermero, rajando, mira, no tengo nada, me han dicho que paracetamol y reposo, que tenga el pie en alto, así que aquí todos los licenciados en medicina que se vayan a su casa y dejen al próximo Balón de Oro tranquilo, que ya veréis este año, porque me estoy guardando para la Champions, y ya veréis tú las primeras jornadas de Champions, cuando toque el Spartak de Moscú y el Standard de Lieja, cómo vais a ver, cómo caracoleo, aguanto balón, tiro, cambios de juego, y ya veréis.
18: Te voy a decir algo, ¿por qué no te callas?
5: Va, però... Escolta, també és veritat que per... Tens raó, Frenkie, per lo que corre i per lo que fa... Podria jugar tranquil·lament amb el...
13: Ponte tu. No, que juegue Casado, que us gusta más. Que mide un metro y medio. Que juegue a la cantera. O el otro, que parece un tractor andando.
3: Ordre, sisplau.
13: El Bernardo este, o com se llame, el jovencito.
3: Pels oients que no tinguin present, hi ha un contenciós justament entre Frankie de Jong i amb el Mundo Deportivo, per un article, una portada que ho fotre un dia.
13: Ferran Martínez, que decía que si no meto el pie, que si cobro una pasta...
3: No, no, no, no, no.
13: Renteras.
3: No ve d'això?
5: Sí, ve d'això.
13: Ferran Martínez.
5: Però no és per una portada.
3: Però va rajar. I com va arribar a rajar? No, un dia el de Jong?
5: Va arribar... És a dir, el Mundo Deportivo sí. va recollir una informació que havien donat altres companys, entre ells una redactora de marca de RAC1, que deia que pel Barcelona el cost de Frenkie de Jong era una determinada quantitat.
3: Sí.
5: Informació que era verídica, sí. Era veraç. Per què? Vaig molt ràpid. Perquè comptava el salari brut de Frenkie de Jong més l'amortització. Per tant, al compte de resultats, Frenkie de Jong, en aquell moment, que estem parlant de l'any 2022-2023, era molta pasta. I simplement era això.
3: I ell va entendre...
5: I el Mundo Deportivo... I aleshores, en roda de premsa, en prèvia d'un partit de Champions del Barça, que havien d'estar concentrats en el partit, el senyor de Jong es va limitar a dir... Li va fer una pregunta a Ferran Martínez...
3: Ho tenim.
5: Ah, sí, usted de Mundo Deportivo.
19: Ferran Martínez de Mundo Deportivo, te lo pregunto directamente. Si tienes... Si has recibido oferta, como se ha publicado, de renovación del Barça, y qué te parece la oferta que te ha hecho el Barça de renovación. Gracias.
20: Por ejemplo, vosotros estáis escribiendo mucho también, ¿no? El Mundo Deportivo y también otras que estáis escribiendo cosas que
13: mira,
20: no son.
13: ¿Cómo le pongo en su sitio? No,
20: ¿por qué lo estáis haciendo, por ejemplo?
3: ¿Eh? ¿Por qué?
13: ¿Por qué?
3: ¿Por qué lo
13: estás
3: inventando
13: cosas? ¿Por qué lo estás haciendo? Aquí,
5: no sé.
13: Aquí, ¿por qué pones la primera letra para poner ahí?
5: Esclafit de Doringen, a les rodes de premsa, la periodista pregunta. I vostè, si vol, respon. Vostè no ha de dir-li... No ha de dir-li a un periodista mira, que ha de preguntar o respondre. I menys ha de citar una capçada històrica.
13: Que se
5: com
13: vaya al pueblo, Ferran Martínez.
5: És el segon diari esportiu més antic d'Europa, evidentment el més antic de l'estat espanyol. Bueno. Vostè no ha d'entrar aquí a dir el que ha de posar aquí, o deixar de posar al Mundo Deportivo.
13: ¿Cómo que no?
5: El que ha de fer és córrer una mica més, marcar algun gol en Champions,
13: ser... Aguanto yo el equipo.
5: I pel prestigi i el cos que vostè... I el sàdic que té, donar-li una mica... Donar alguna cosa diferencial a Barcelona.
4: Calma. No em sembla, però és amor del Joan amb el...
13: ¿Quién marcó un gol en Mallorca per salvar l'equip?
3: Jo només volia posar...

0: A veure, aviam si ens... puc tractar de tu? Ens podem tutejar, oi, doctor?
1: Sí, i tant, home.
0: Molt bé. Ens pots posar llum a la foscor sobre la lesió que té exactament Frenkie, l'abast i la gravetat d'aquesta lesió?
1: Bueno, el comunicat parla d'una lesió de lligament col·lateral medial o lligament lateral intern. I aquest és un lligament que té, a diferència del creuat i de l'encreuat anterior i del lateral extern, té capacitat de cicatritzar. Llavors, normalment, tots els casos que hi ha aquesta lesió de lligament lateral intern aïllada, que només hi ha aquesta lesió, es fa tractament conservador, no es fa quirúrgic. I ara, quan està associat amb un creuat o així, llavors sí que supera.
0: Llavors, en aquest cas, entenc que és una decisió que és del jugador i que vostè tampoc s'hi pot acabar de ficar al tot, però era millor fer un tractament conservador, era millor operar per dir bueno, resolem-ho no, tot, hi ha diversos dubtes,
1: no,
0: és el gran debat.
1: No, crec que sí. Si el comunicat diu la veritat, que és que té una lesió només de lligament lateral intern, d'entre els traumatòlegs de l'esport no hi ha debat. No és quirúrgic, ja està.
0: Ah.
1: Llavors, sí, home, clar. És el que acabo de dir, la primera resposta.
0: Jo no soc quirúrgia, sí. Vull dir que m'agrada la seva contundència, que per això l'hem trucat, perquè tenia les idees clares.
1: Sí, per això, perquè veig que hi ha molt rebombori. No, el lligament lateral intern, quan està aïllat, es fa tractament conservador. A tot el món, vull dir, això segur.
2: Clar,
1: llavors... Ara, l'altra cosa, com he vist que hi ha dubtes de si... de que si a les 3 setmanes, 4, es mirarà si l'evolució i llavors ja es decidiria si es canvia d'estratègia, que no hi hagi alguna altra lesió associada que no sabem i que ells saben. Això ja no ho sé.
3: Doctor, una pregunta. Una cosa és que ja han passat 3 setmanes des de que el jugador fa els darrers 113 minuts, penso que són en el darrer, el tercer partit que juga, està lesionat. Les 3 setmanes ja han passat, perquè això va ser el 30 de juny.
1: 3 setmanes fent tractament.
3: Bueno, 3 setmanes que el senyor De Jong ha estat de vacances. Fent tractament, no ho sé. Crec que no.
1: Vull dir, una lesió de lligament lateral intern, si fas el tractament des de l'inici que la detectes, a tot el món es tracta de manera conservadora quan és aïllada, quan no hi ha afectació de lligament creuat anterior afegida, per exemple. Llavors, jo crec que aquest jugador, el que s'ha dit que es farà tractament conservador és el que toca, però simplement em dona certa sorpresa aquest dubte. No sé si és perquè no s'ha fet bé el tractament previ des de l'inici o que hi hagi alguna lesió associada, això no desconec.
2: Clar, perquè el jugador quan té aquesta molèstia i està jugant amb la selecció holandesa és conscient de la gravetat de la lesió o no?
4: Primero es la selección.
0: Deixi contestar,
1: doctor. Home, si s'explora en aquell moment i es fan una bona exploració física i es fan unes proves adients, en aquell moment tu pots tenir el diagnòstic, que en medicina no hi ha 100%, però amb un percentatge molt alt. Sí, sí. En aquell moment es podria saber i començar el tractament.
0: Doctor, vostè ha estat Perdó, digui, endavant.
1: No, que com a jugador va venir al cap d'un temps aquí a Barcelona i tal, no sé exactament aquest període que va passar, no?
0: Jo només tinc un dubte
4: final. Estava en Ibiza.
0: No estava en Ibiza.
3: Bueno, sí.
4: Allí no me dolía. Ha sido venir aquí y encontrarme con según quién y...
0: Són els aires d'Ibiza, que li ha anat molt bé. Doctor, jo, per la meva part, només tinc una pregunta més. Vostè està molt rotund amb tot el tu, i ara surt el tu i el vostè.
1: Tu està bé.
0: No, a més, és un doctor que té una veu de ràdio, que t'haurien de fitxar aquí a RAC1, sí o no? Té una veu molt ràdio, sí, veritat, de Constantino Romero.
1: Quan em jubili del tot, ja.
0: Perfecte, ja et fitxarem aquí. Doncs, has estat molt rotund amb el tema del tractament conservador, però també una de les coses que s'havia dit o s'havia debatut era que l'edat influïa en el fet de triar un tractament conservador o un tractament quirúrgic. Per tant, l'edat, com s'ha dit, contràriament al que s'ha dit, no hi pinta res en tot això.
1: En principi no, però ja et dic, perquè és un lligament que anatòmicament té capacitat de cicatritzar si les fibres... de trencades es queden un al costat de l'altre, no? I cicatritzen i es cura, el cos cura la lesió, diríem. No, en principi no. La clau està, primer, si durant aquestes tres primeres setmanes el jugador no està...

0: correctament immobilitzat o protegit el lligament perquè comencés la cicatrització, ha anat patint una mobilitat no desitjada i això fa que la cicatriu sigui de mala qualitat. Aquest podria ser un tema teòric de problema. I l'altre problema, l'altre tema teòric de problema seria que hi hagués una lesió associada i que, per tant, si fos quirúrgic. O probablement quirúrgic, no? Bueno, ja et dic, si només llegim el comunicat i és una lesió de lateral intern, en principi el tractament és no quirúrgic, però clar, el tractament conservador no vol dir no tractament, vol dir tractament d'un tipus determinat que s'ha de començar quan es lesiona. No?
1: Doctor, només...
0: I aquí està
1: només...
0: una mica, aquí està el dubte.
1: Només un matís, és que a mi el que em sembla... No és que superi o no superi, que no superi o no superi, entenc el que vostè diu i entenc que el jugador, el qualsevol cas, el pacient a l'última hora és el que té la darrera paraula, no? Això està clar. A mi el que em sembla inacceptable és que es lesioni i segueixi jugant. Això és el que em sembla acceptable.
0: Sí, sí, això pot agreujar el pronòstic de la lesió, sí.
2: Queda clar.
0: I que jugui infiltrat, a més. Sí, sí.
2: Doncs, doctor Jordi Ardèvol, t'agraïm molt la teva opinió científica i no les tonteries que deien segons qui.
3: Ara sois todos médicos. No. ¿Y este quién es? Y seguro que es uno de informativos.
2: No, no és ningú d'informatius.
3: Que l'habéis metido aquí para...
2: Que és un cirurgia reputat.
3: Para hablar mal.
2: No, però si ha parlat bé de vostè, si li dona la raó.
3: Estáis diciendo que si no meto la pierna, que si gano una pasta...
2: Que t'ha donat la raó, burrot.
3: Mira, cuando en septiembre debute con... Con el bate Borisov y de un recital ya vendréis a llamarme.
2: Ah, ventila't. Vull dir,
3: Fernando Pollo, Ferran Martínez...
2: Va, calli.
3: Martín
2: gràcies,
3: Puc.
2: Doctor. Gràcies, doctor. Que tinguem molt bona tarda. Adéu-siau, bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Que ara farem una pinzellada.
3: Que és el del boleto, és el de pelo largo.
2: Va, això sí que és de veritat. És que això no és... Sort que només queda un quart d'hora. Voleu saber qui és el rival del Barça al trofeu John Gamper, que ja s'ha anunciat? Sí, voleu saber?
4: El xotxó francès.
2: No, no. Ho sabrem
1: tot. Lobo Carrasco,
2: sisplau. Sí. Posem, hem de cobrar, tu. La caixa registradora, endavant, sisplau.
5: Versió estiu, amb Pere Mas.
6: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
7: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
9: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
8: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
9: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
8: Important, en un refugi climàtic natural.
9: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
10: Quants ocells! Ja he vist tortuga!
11: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
12: Aquest estiu t'esperem els vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
13: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
14: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
15: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
14: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
15: Truca al 900-903-743.
16: Verisure.
17: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
2: Que si jo estic allà i s'acaba la publicitat, doncs comences a xerrar tu.
18: Sí,
2: que
18: per sí, això ens ja està. Fiquem aquí.
2: O el Martí, perdona, Martí, en el cas el temps afegit, el Martí. Sí, sí. Si és abans de les 7 i jo estic venint de fer un pipí, com era el cas, parles tu. I si és a partir de les 7, el Martí.
19: Aquest és el problema.
2: Vull dir que no cal que ho
19: ensenyi. L'horari. Si pixa abans o pixa després.
2: Bueno, és que aquí estem és tancats problema, tanta estona.
18: S'ha d'anar
2: a l'uròleg
18: ja,
2: això també...
18: Ha de fer la revisió.
19: Va bé, la pròstata, doctor, sí?
2: Sí, bueno, sí.
19: Ja es comencem, ja es comencem.
2: No sé, ara farem la revisió.
19: Sí.
2: Quin és l'equip contra qui jugarà el Barça al Gampard?
20: Doncs fa una hora s'ha anunciat que el Al Ahly egipci serà el rival del Barça al trofeu Joan Gamper.
2: Com, com?
18: Perdona.
2: Qui són?
19: Alibaba i los 40
20: euros. Un equip egipci.
2: Un equip egipci.
18: L'Aladín des de quan juga a futbol?
2: No, no és l'Aladín. Al, com?
20: Al Ahly.
2: Senyor Riols,
18: no. Li direm Lluc, que sona molt més maco.
2: No li direm Lluc, perquè si són egipcis...
18: I és de casa.
2: No, senyor Riols, no sé fiqui. Qui és aquest equip?
20: Mira, aquest equip té un jugador que ara mateix pertany al Barça, que és Hamza Abdelkarim.
18: Com? Que va debutar. Com dius?
2: És del Barça,
18: que... No entenc el que dius, ni el que parles.
2: No, va,
18: que se'n torni d'on t'ha vingut.
2: No, no, si l'hem fitxat...
18: Vinga, regalar nacionalitats aquí!
2: No.
18: Sempre el mateix,
2: no,
18: cuento!
2: Que ve a jugar al Barça, però no se li regala cap nacionalitat, segueix sent egipci. Sí. Coi, no.
20: Això mateix.
2: Bé, doncs ja sabem aquest trepidant ja Barça al Ahly.
20: Al Ahly, sí.
2: El
18: 19. Aladín.
20: Dimecres, sí. 19 d'agost.
2: Molt bé, ara falta més aclarir l'hora i ja ho tenim tot. Aviam si ho fotessin a les 6 de la tarda i si podem plegar un parell d'hores abans. Seria... Sí o no? Oi que aniria bé?
21: Crec al vespre per poder tenir...
2: Aquí, no,
19: aquí hi haurà televisió, no, home.
2: Hi ha un president a la porta. Bueno, que ara deu estar...
19: Espera,
2: què?
19: A veure, Joan.
2: Algú? Joan, què?
19: A la porta, Joan.
2: Ah, val. Que no, que ens puguin... Si ens posessin el partit aquell dia...
19: No, però no pot ser perquè hi haurà televisió, segur. Va.
21: A
19: buscar...
2: Bueno, doncs truquem...
18: A les 9,
2: eh? TV3, qui té els drets? TV3.
21: Sí, sí. Que no ho sé, ara em pilles...
19: Seran compartits.
21: Imagino que sí. No.
22: Estem negociant amb el Canal 25.
2: Bueno, no, quin...
22: A veure si ho podem posar per l'hi.
2: Guardiola, què ha passat amb el Guardiola?
22: Entre les trucades eròtiques.
2: Què ha passat amb el Guardiola, Martí?
20: Va, anem a la Guardiola, perquè si va, l'altre dia vam dir que havia rebut una oferta per la selecció italiana, Guardiola ha dit que no, i això és el que ha comunicat avui en el diari italià La Gazzetta, i entre els motius que hi ha principals són, doncs, que ell no se sent capaç de ser-ho. Recordem això, que va rebre una oferta per part de la selecció italiana,
2: sí,
20: i Guardiola ja ha dit que no.
19: Ja li va dir que no.
2: Cap on creu que va, en Pep?
19: Ell, a veure, està esgotat i el que vol és descansar i no es planteja fer cap tipus de gestió per entrenar enguany, eh? Si no ve una carambola de... molt difícil que es doni, perquè a Itàlia tothom pensava que era la seva oferta desitjada, fins i tot Anglaterra, però... jo crec que et farà un any sabàtic com a mínim, eh?
2: Jo,
19: i no ha sigut un problema de calés, ja t'ho dic jo, eh?
21: Jo també ho crec, a no ser... jo crec que si a Anglaterra els hi entren amb... els hi entren una mica de sentit comú i despatxen el Tuchel...
20: Que és... tot i que l'han renovat fins al 2028.
21: Ja, doncs el despatxen. Que quanto cuesta, tant, pingui, tingui.
18: Bé, esteu ja a la reunió de senyores? Sí, podem passar al punt 6, sisplau?
2: No, ara anirem.
18: Sí, pàgina 12. No. Molt bé, nens. Vinga, no, comencem amb la lliçó d'avui. S'ha de parlar de Barça femení. Molt bé.
2: Tranquil·la.
18: Continueu.
2: Ara parlem de femení després de l'espanyol.
18: Sí, clar.
2: Tranquil·la.
18: L'última prioritat.
2: Què estava dient el Poquí?
21: Simplement que si vingués a Anglaterra, jo crec que agafaria l'oferta.
19: Sí, no sé, és que ja et dic, ha acabat...
21: Sí, però ell quan renova pel City,
19: sí,
21: ell va estar prolongant, ell va estar endarrerint la renovació amb el City, perquè ell esperava, en aquell moment va marxar Gareth Southgate, van posar un interí, que no recordo el nom, i ell esperava que quedés vacant el càrrec de mànager d'Anglaterra. Van agafar l'espai, el pavo aquest, el Tuchel. I,
2: sí, el pavo aquest, eh?
21: I jo penso que ja se'n penedeixen, sí, perquè si Anglaterra no va jugar a la final del Mundial va ser per culpa de Tuchel, sense cap, sí, mena de dubte. No,
2: sempre plantejament de merda.
21: Si
2: tu estàs guanyant 1-0 i patres totes i no foten defenses.
21: Amb Argentina, sí, sí, amb Argentina l'única manera de que et faci mal és tenir a Messi prop de la teva porteria. Sí. I Anglaterra va fer just això. Clar. Posar Messi just, sí, sí, a prop de la seva porteria, està.
2: Bé, en tot cas, no, només sabem que hi ha hagut l'oferta italiana, no sabem si hi ha hagut altres ofertes per Pep Guardiola, i ja està, no hi ha hagut oferta, no tenim clar. No.
0: A veure, jo ja he dit que rebutgeu la vostra oferta. La vostra oferta, el rebutjat.
20: Però si nosaltres no t'hem fet cap oferta.
0: Bueno, el correu que em vas enviar diu tot el contrari. No penso fitxar pel temps afegit. No. Necessito nous projectes, m'he buidat. A més, jo tinc un caché que no... No em podeu pagar, no puc cobrar el mateix que el Martí Puc, el becari.
20: Tornem. Però jo no et vaig enviar cap correu, vull dir, si ni els sons tinc el correu.
0: A veure, el que passa és que aquí no sabeu res del joc de posició. A tu no et puc posar de nou perquè d'una bufada de vent se t'emporta. Estàs molt
2: esclafit. No li falta res que el Martí porta, deixa el Martí tranquil.
20: Com el de joc.
0: Pere, tu a mi no em serviries ni per calentar la banqueta.
2: Ai, per favor,
0: que si corres per arribar a l'autobús...
19: Molt tema personal, no?
0: Que els creuats.
2: Sí, sí, molt mala hòstia. Sí. Jo, si corro a l'autobús, m'ofego una mica, sí, però vaja...
0: Estàs més prim que el turmell d'un canari.
2: Va, prou, de veritat. Va, Barça femení, no?
21: Vinga.
2: Martí, home, que si no la Aitana es fotrà mal humor.
18: Home, amb un total d'això, no? 12 pàgines, potser ja toca dedicar-me, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 línies. Mira, 6 línies de guió, eh?
20: És el tercer dia que parlem de Barça femení. Ahir vam anunciar la renovació.
18: Què faig, t'aplaudeixo?
2: Aitana, bona tarda, no t'enfadis.
18: Bon matí, però ja tarda, que són les 8. Com sempre me l'esteu girant.
2: Joder, a veure, ai, perdoneu, és que em feu parlar malament.
19: Ja té raó.
2: Home, novetats al Camp Barça. Ahir vam anunciar la renovació de Graham Hansen.
20: Això mateix.
2: Però avui n'hi ha hagut dues més.
20: Dues més, la de la capitana, la Marta Torrejón, que té, de fet, és la capitana i defensa amb 36 anys i 33 títols.
2: Molt bé.
20: I també la de Carla Julià, que és la lateral de 19 anys.
18: Què et sembla? I només li dediqueu 3 paraules.
2: Però un moment, deixa acabar, sisplau.
20: Aquestes són les noves renovacions i també hem de comunicar que el Barça femení farà un partit amistós el dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi.
2: Hòstia, ai, perdó, bueno, és que disculpeu, és que no m'ho esperava. No, perdoneu,
18: no
2: demano disculpes perquè hem de parlar bé per la ràdio, però...
20: Contra el Montpellier.
2: Però a quina hora, ho sabem?
20: A les 7 de la tarda.
18: No,
2: però... no, un moment, no, aviam, un moment, però si l'eclipsi és a les 8:25. Ho dius de veritat?
20: Sí, sí.
18: No es podrà jugar. Mortes totes futbolistes. Va,
2: professora Olivia Dàctia, vostè que és experta en eclipsis?
18: No hi hauran pilotes que valguin.
2: No, bueno, és que comença a anirar la lluna. No
18: el
2: sé
18: partit
2: si...
18: durarà 10 minuts i morirà
2: no,
18: totes.
2: No morirà tothom perquè el partit... professora Olivia, el partit... Sisplau, no es falta aquelles allà.
18: Es jugarà a les fosques, hauran de palpar-se.
2: No,
18: però...
2: On es juga aquest partit? On es juga?
20: A l'estadi Johan Cruyff, aquí a Barcelona.
2: Ho dius de veritat?
20: Sí, sí.
2: Segur que...
3: Però bé, allà a Barcelona no es notarà gaire, no, l'eclipsi?
2: Sí, que l'eclipsi no és total, però és eclipsi de sol. L'eclipsi serà visible a tot arreu, que no serà total.
21: Però posaran...
2: Però es veurà... Bueno, és igual. Bueno, doncs ja ho sabrem, estarem pendents del partit del Barça.
18: Arribaran a porteré, a mortes tots.
2: Algun comentari dels nostres estimats, dels senyors, com ha dit abans la...
21: Hi ha gent del Barcelona i Carla Julià, una jugadora de molta projecció, que és important que renovi, sobretot després de la que hagi marxat una balla i una altra lateral, per tant,
20: això mateix.
21: Crec que és un molt bon...
20: Carla Julià fitxa del primer equip aquest any.
18: Sí. Ja està, això és tot.
19: És la renovació.
2: No? Pots deixar parlar?
19: Han marxat molta gent, el Barça ha apostat per fer una renovació de la plantilla i està clar que han donat pas a això. Jo el que volia afegir, i molt ràpid seré, sí, és que després d'un Mundial ve una desplanificació total absoluta amb el que és la pretemporada, parlo de futbol en general. Uh-huh. Perquè no estan els vols, no pots fer contractes amb aquells vols, no et venen, el Barça no va com la, amb, la, amb, la, amb els millors jugadors, és a dir, tot és una disbauxa.
4: Bueno.
19: És així, és així.
4: Ja veus,
21: estem parlant del Barcelona,
4: estem
21: parlant del Barcelona.
4: Hem metido 4 al Corcón.
2: No,
23: RAC 1.
1: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
5: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes, fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
1: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
5: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
1: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
6: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
23: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
24: Xarxa Hyundai de Barcelona.
25: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
26: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
27: RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
28: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
29: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
30: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
27: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
28: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
27: RAC 1. Tots som un milió.
28: Notícies, jocs i noves funcionalitats premium.
27: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
2: Ja, que arriba la Montse Martí. Martí, què tens a punt? Ho tens a punt?
3: Tot a punt.
2: Molt bé, doncs que s'esperin 20 segons per saber quines són les notícies més destacades del dia. Nosaltres ens acomiadem. Bon cap de setmana a tothom.
20: Bon cap de setmana.
2: Recobar tot el dia, eh? Vull dir que no d'allò. Nosaltres
3: és un
2: no posem...
3: parar, això, eh?
2: Sí, és un no parar i ens podrem sentir repetits. Fins dilluns a les 4.
31: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
3: Són les 8, bon vespre.
27: No ho sé, amb Montse Martí.
3: Benvinguts al Nou Sé. El Suprem aplica l'amnistia i tanca la causa oberta contra 8 independentistes acusats de desobediència o desordres públics. Entre aquests queda alliberat l'exconseller i expresident de la Mesa, Roger Torrent, i també els exmembres de la Mesa, Josep Costa, Eusebi Camp de Pedrós i Ariadna Delgado. De seguida ho repassem i anem cap a Madrid, perquè un exèrcit de bombers batalla per apagar encara aquesta hora el megaincendi que ja ha cremat 6.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 40.000 persones. Les pròximes hores seran claus per donar el tomb al foc. A França, diversos focs simultanis han obligat també a fer una evacuació massiva. 60.000 persones han hagut de marxar de casa seva. També connectarem amb la corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda. És divendres 24 de juliol de 2026. Avui la paraula del dia és...
32: evacuats.
3: Evacuar significa traslladar persones d'un lloc a un altre per protegir-les d'un perill. Als informatius, la paraula gairebé sempre va amb una xifra, 30, 200, 100.000. Però darrere de cada evacuat hi ha algú que ha hagut de deixar a casa seva sense saber quan hi podrà tornar. És una rutina que s'atura de cop, una maleta feta de pressa i la incertesa també de no saber què trobarà quan torni. Comencem.

0: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia per primera vegada, concedeix l'oblit a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i a la resta de membres independentistes de la seva mesa. També quatre persones més acusades de desordres públics, entre aquests l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant. La decisió arriba una setmana després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia. Laia Colomer.
1: Sí, tots són casos que feia mesos que estaven damunt la taula del Tribunal Suprem, que fins ara no n'havia dit res. S'ha esperat aquesta sentència de la Justícia Europea de dijous passat. El cas més conegut és el de la mesa del Parlament, que encapçalava Roger Torrent. A ell i la resta de membres independentistes, el Tribunal Superior de Justícia els havia absolt del delicte de desobediència per tramitar unes propostes sobre el dret a l'autodeterminació, però la Fiscalia ho havia recorregut. Ara el Suprem els amnistia. També l'exalcalde de Sabadell, durant l'1 d'octubre, Matías Serracant, condemnat per desobediència greu, i també tres manifestants més condemnats per desordres públics, un per aldarulls en una protesta post-sentència a Barcelona i dos més per incidents també l'octubre del 2019 a Girona.
0: En una entrevista a TV3 fa poca estona, l'exalcalde de Sabadell ha dit que es treu un pes de sobre, però admet que tot plegat va molt tard i queda curt.
2: Arriba tard, ens en beneficiem, en podem estar satisfets de que hi va haver un acord polític que ha permès el desenvolupament o l'aprovació d'una llei d'amnistia, però aquesta llei d'amnistia encara no és efectiva i queden allò que alguns diuen les peces de caça major. Queda encara un president a l'exili, un vicepresident que no es pot presentar, i queda molta altra gent que està encara pendent doncs de l'aplicació efectiva, plena, íntegra de la llei d'amnistia.
0: L'exalcalde de Sabadell arrossegava una multa de 1.800 euros i 4 mesos d'inhabilitació. El fet que el cas es desencalli ara vol dir que hi ha una voluntat de demostrar creu que s'està avançant en l'aplicació de la llei d'amnistia. De fet, Josep Maria Jové i Lluís Salvador reclamen al Tribunal Superior de Justícia que els apliqui l'amnistia. Tots dos estaven pendents de judici pels preparatius del referèndum, però les seves defenses demanen al TSJ que vagi per feina, ara que la Justícia Europea ja ha avalat la llei. I un apunt més sobre l'amnistia. El govern demana al Tribunal de Comptes que amnistiï Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i també la resta d'excàrrecs encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del govern. La Generalitat ho comunica en un escrit que ha enviat a l'organisme comptable com a administració presumptament perjudicada, on assegura que està d'acord amb l'extinció de responsabilitats comptables.

0: Les 8 i 4, l'incendi més gran de la història de la Comunitat de Madrid avança sense control. Hi ha més de 40.000 persones confinades i evacuades i més de 6.000 hectàrees arrasades. El vent ha fet laguits de tota la tarda. Els bombers estan deixant que un dels flancs avanci i concentren els esforços a protegir la gent i també els nuclis de població. L'esperança és el canvi de temps previst per les properes hores de cara a la nit. La situació al sud-oest de la Comunitat de Madrid podria haver estat pitjor. Hi havia l'amenaça que aquest incendi s'unís amb un altre que crema la província d'Àvila, però fins ara s'ha pogut evitar aquest escenari. Anem cap a Madrid, corresponsal de RAC1, Adrià de las Heras, bon vespre.
1: Bon vespre, la situació és crítica i per conèixer-la de primera mà, Pedro Sánchez demà anirà al centre de comandament de Cenicientos. Hi ha 25.000 persones desallotjades i 20.000 més confinades. El foc avança de pressa cap al nord i els bombers el deixen córrer perquè hi poden fer poca cosa, diuen. Ara els equips treballen sobretot per estabilitzar el flanc est, que és el que quedarà més exposat quan canvia el vent. Les autoritats volen tocar de peus a terra, però confien que les condicions milloraran les properes hores. N'ha parlat fa pocs minuts el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al canal 24 Hores.
2: A partir de esta noche, de esta madrugada, el viento, esas son las previsiones de AEMET, afloje razonablemente y que tengamos una ventana importante durante toda la noche y la madrugada para atacar vía terrestre al fuego. Mañana el viento va a rolar de suroeste a noroeste, lo estamos en eso valorando.
1: El canvi en la direcció del vent ha evitat que l'incendi de Madrid s'uneixi amb el que crema a Burgoondo, a Àvila. En aquest altre foc, la Guàrdia Civil ha detingut un home i n'investiga un altre per haver fet servir maquinària pesant en una zona on estava prohibit.
0: Gràcies, Adrià. Aquests incendis i el fet que el govern d'Isabel Díaz Ayuso hagi demanat ajuda al govern espanyol per apagar-lo ha derivat en una nova picabaralla política entre la presidenta madrilenya i Òscar Puente. El ministre ha criticat que les comunitats autònomes governades pel PP no estiguin prou preparades per apagar focs. Díaz Ayuso ha picat a la provocació de Puente i li ha respost amb més retrets.
3: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente... Allá él, allá su conciencia y allá su historia, pero nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre, ¿no?
0: Després a Twitter, Puente li ha tornat el mateix insult i ha afegit que la presidenta de Madrid no pot demanar ajuda al govern tant que ha insultat. I França també està, ho dèiem, desbordada pels incendis. Hi ha més d'una trentena de focs actius, principalment al sud del país, i el govern ja ha demanat suport a la Unió Europea per aconseguir extingir-los. Hi ha més de 60.000 persones evacuades, sobretot a la zona de Cap Ferret, una de les regions turístiques de la costa atlàntica. Última hora, corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda, bon vespre.
4: Bon vespre. L'incendi que crema des de dimecres a l'oest de Bordeus continua sense control i les condicions meteorològiques són desfavorables, amb ratxes de vent fortes i canviants. La prefecta de la zona, Sophie Brocas, diu que és un incendi sense precedents per la seva virulència i l'ha batejat així.
5: És un incendi XXL perquè és imprevisible. Fa salts d'un quilòmetre i és XXL perquè és voraç i ja ha destruït 10.000 hectàrees.
4: Hi ha 42 bombers ferits dels prop d'un miler que lluiten a la zona contra les flames, que ja han deixat 12.500 hectàrees calcinades. A tot això s'hi ha de sumar més d'una cinquantena de cases cremades i un càmping que ha quedat del tot carbonitzat. Més de 44.000 persones de la regió han hagut de ser evacuades, tant per carretera com per mar, amb desenes de ferris i vaixells de la badia d'Arcachon, que aquesta època de l'any és plena de turistes. I una mica més al sud hi ha un altre incendi que avança sense control a la zona de les Landes. Ja hi ha més de 30.000 evacuats, més d'un centenar de cases cremades i ha deixat imatges de cavalls galopant pels carrers del municipi de Viscarrós fugint de les flames.
0: Gràcies, Marta. A Catalunya els bombers encara treballen a aquesta hora en un petit incendi a Farrera, al Pallars Sobirà, que ha cremat de moment una trentena d'hectàrees. Hi ha 12 dotacions aèries i 20 de terrestres que treballen a la zona, que és de difícil accés. De moment l'incendi crema amb alta intensitat, però no ha afectat cap nucli urbà. De cara a demà, els agents rurals mantenen el perill alt o molt alt d'incendi en més de 400 municipis. Això sí, es reobriran alguns parcs naturals que estaven tancats, el de Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares, també el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat, però encara hi haurà 6 espais naturals amb restriccions d'accés. Demà el perill extrem d'incendi es concentrarà sobretot a l'interior oest i al sud de Catalunya. Martí Oliveres, bon vespre.
6: Bon vespre.
0: Demà hi ha una variant que fa patir pel risc d'incendi, que és que en alguns llocs hi farà vent.
6: Sí, un canvi de temps que portarà aquestes ventades a on és més habitual, amb situacions de nord-nord-oest, com és la Tramuntana i el Mestral, a l'Empordà i també a les comarques tarragonines, tant la part de la Costa Daurada com les Terres de l'Ebre i també una mica el Priorat. Per tant, precaució amb aquestes ventades, que faran baixar molt la humitat relativa de l'aire i, a més, aniran acompanyades encara d'una calor prou intensa al voltant dels 34-35 graus demà de màxima a la zona de Tarragona i Reus. Per tant, molta calor, tot i que esperem que baixi la temperatura en propers dies, de moment demà allà fins i tot pot pujar encara una mica transitòriament el termòmetre.
0: Per tant, demà baixen en alguns llocs les temperatures,
6: sí,
0: però no tot arreu.
6: Exacte. Començarà a baixar la temperatura al nord de Catalunya, sobretot en zones de muntanya, al Pirineu, i serà especialment durant la tarda, el vespre i la nit, que és quan, a més, començarà a ploure. Tindrem xàfecs, tronades, que faran baixar bastant la temperatura. També aquestes ventades que poden incrementar la sensació de la refrescada a últimes hores del dia, però insistim en aquesta situació de vent de mestral que fa baixar la humitat i que momentàniament doncs fa pujar la temperatura en aquestes zones de la costa central i sud.
0: I les tempestes on poden descarregar amb més força?
6: Mira, tenim un avís de perill del Servei Meteorològic de Catalunya per pluges que poden ser intenses, que poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Demà, a partir de l'hora de dinar aproximadament, començaran pel Pirineu, Prepirineu, sobretot la vessant del Pirineu Oriental, Berguedà, Cerdanya, Ripollès, i aniran baixant cap a la Catalunya Central. També se'n poden formar entre les Guilleries, el Montseny, la zona de Girona, Pla de l'Estany, i finalment seria com un segon episodi durant la nit i la matinada ja de diumenge. Atenció a la costa, entre el Maresme i el Baix Penedès fins al Cap de Salou, la zona de Tarragona, perquè podem tenir aiguats forts, els típics ja aiguats de finals d'estiu que es donarien ara. Amb el mar molt calent, podem tenir doncs alguns aiguats que puguin portar doncs crescuda sobtada de rius, torrents, rieres. Per tant, molta precaució la nit de dissabte a diumenge. Els desplaçaments a la costa, sobretot el tram que va de Barcelona a Tarragona, veurem si queden més damunt del mar o toquen terra ferma, perquè podem tenir doncs algunes tempestes fortes, aiguats, que pugui ploure a bots hivernals durant una bona estona. Sí.
0: Gràcies, Martí, ho seguirem fins ara.
6: N'estarem pendents, fins ara.
0: Per cert, avui hem sabut que Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa responsable dels treballs que van iniciar el foc de les Gavarres, que va cremar més de 2.000 hectàrees. Ho ha explicat avui la consellera, que també ha dit que el departament ha enviat la informació als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial.
7: El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador, que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
0: Paneque ha explicat que l'empresa hauria incomplert una part del contracte, la que confirmaria que la feina l'havien de fer dos treballadors i no pas un, com el dia que va passar l'incendi. De camí a 8:45 del vespre, un minut de publicitat i seguim.
8: No ho sé, amb Montse Martí.
9: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
10: Em deixes una tovallola?
11: Sí, fa servir la que vulguis. Són el moble auxiliar de joc amb el moble de lavabo suspès, el que hi ha al costat de l'inodor japonès, just davant de la dutxa, amb lleixes d'obra retroil·luminades i aixetes encastades.
12: Quan estàs orgullós del teu bany nou, es nota. Reforma el teu bany amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
13: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
14: El mantenim estable aquí, quiet, va.
13: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC 1.
15: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
13: El dissabte 25 de juliol, en directe, des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
16: Primer peu, segona i castell, carregat!
13: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Un quart, ara sí, de nou del vespre, el govern accelera la construcció d'habitatge protegit. El PSC ha pactat amb els comuns una llei que permetrà, per exemple, reconvertir oficines, també hotels, aparcaments en alçada i baixos comercials en pisos de protecció oficial. Calculen que es podrien arribar a construir fins a 20.000 habitatges nous. Això sí, necessitaran el suport almenys d'Esquerra per aconseguir aprovar la llei al Parlament, Laia Colomer.
17: Sí, més enllà de reconvertir aquests espais poc habituals en pisos de protecció oficial, la llei també proposa permetre fins a un 20% més d'habitatges protegits en barris encara per construir, dividir cases o afegir plantes en edificis que són més baixos que els del seu costat. Els pisos hauran de tenir com a mínim 50 metres quadrats i seran de protecció oficial per sempre. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach, demanen un cop de mà als promotors privats.
18: Persegueix un objectiu que compartim, que és el de l'ampliació del propi parc protegit. Per tant, estic convençuda que hi haurà un bon diàleg i una bona negociació.
19: El que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans. Aquí tots els sectors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
17: En cas d'aprovar-se, la llei s'aplicarà durant 4 anys prorrogables i a les zones de mercat tens, on costa més trobar casa. En aquestes àrees, tots els habitatges que es construeixin hauran de ser per viure-hi i no pel turisme.
0: I els que encara no saben quan podran tornar a casa són gairebé la meitat dels veïns de blocs afectats per l'esvoranc del Putxet. La setmana vinent podran tornar els del carrer Rubenstein 6 i a principis d'agost els de Sant Gervasi de Cassoles 5. La resta de blocs, però, encara no tenen cap previsió de quan hi podran tornar. Del Puig.
20: No se sap quin dia exacte, però la setmana vinent ja podran tornar els veïns d'11 dels habitatges afectats i la primera setmana d'agost una trentena més. Ara bé, els blocs d'edificis restants encara no tenen cap data per tornar. Com a mínim s'allargarà fins a l'agost, quan farà un mes des que els van haver de desallotjar. En donava detalls la delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
21: Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges. Per la resta, encara s'ha de continuar amb les actuacions i els treballs d'inspecció d'auscultació i no podem precisar quan retornaria aquest 40%.
20: Els treballs continuen a bon ritme i se centren sobretot en la consolidació de l'estructura per garantir-ne la seguretat.
0: Per cert, que una tercera part dels afectats per l'esvoranc ja preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat per demanar compensacions pels danys materials, personals i econòmics. Qui representarà els veïns serà l'advocada Carmen Pérez Pozo Toledano, que ja va participar en les reclamacions pel col·lapse del Carmel del 2005. I tot plegat mentre demà mateix els usuaris de les línies R2 i R11 podrien saber quan tornaran a circular els trens per la zona de l'altre esvoranc, el de Montcada i Reixac. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que les properes hores Renfe i Adif haurien de comunicar la data exacta de represa del servei.
18: Dissabte, tant Adif com el Ministeri creuen que estaran en posició de poder dir ja en quin dia concret de la setmana que ve es pot iniciar el servei, per tant, permetin-nos arribar a demà, en què s'hauran realitzat aquests treballs d'injecció de formigó i, per tant, d'estabilització.
0: Avui també hem sabut que la constructora d'Adif ja sabia que el terreny era inestable, però va tirar pel dret amb les obres. Segons explica La Vanguardia, l'empresa tenia informes tècnics que avisaven que posar-se a excavar un túnel era molt perillós perquè hi havia un aqüífer. Tot i això, van decidir soterrar la via a 35 metres de profunditat. Nova polèmica que esquitxa el Departament d'Educació. Un error deixa Catalunya fora del proper informe internacional PISA, que avalua el rendiment acadèmic d'estudiants de 15 anys en matemàtica, ciència i lectura. El Departament d'Educació ha detectat que els centres educatius que formaven part de la mostra van excloure alumnes que havien de fer les proves. Això fa que els resultats catalans de l'informe, que es publicaran el 8 de setembre, no siguin comparables amb els d'anys anteriors ni tampoc amb els d'altres territoris. Més detalls, Eudald Martínez.
1: L'OCDE, que és l'encarregada d'organitzar les proves, accepta deixar fora dels exàmens alumnes amb discapacitats severes o que no dominen prou la llengua. Però també avisa que com a màxim es pot excloure un 5% de la mostra. Ara el departament ha comprovat que en les últimes proves PISA que es van fer l'any passat, el percentatge d'exempts va ser del 23%, gairebé 5 vegades més. La directora general de currículum del departament, Sònia Fernández, admet que això deixa Catalunya fora de l'informe internacional.
2: El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya. Però sí que tindrem resultats a l'informe estatal.
1: La conselleria ha obert una investigació per aclarir què ha passat i assegura que ja ha començat a prendre les mesures necessàries per evitar que es repeteixi.
0: A Salvador Illa, tot plegat, l'ha enxampat lluny. El president aterrarà d'aquí a 5 hores al Vietnam, on demà començarà un viatge institucional per reforçar les relacions de Catalunya amb el sud-est asiàtic. Illa començarà a Hanoi, una agenda farcida de compromisos comercials i polítics que acabarà d'aquí a 6 dies a Singapur. Illa es reunirà també amb empreses catalanes, agents econòmics locals i també mantindrà converses d'alt nivell amb polítics dels dos països, entre ells el primer ministre de Singapur. Segueix la ruta del president en Cé Giró.
22: És el tercer viatge de Salvador Illa a l'Àsia, el primer que fa un president de la Generalitat a Vietnam i Singapur. L'objectiu, després d'haver trepitjat l'any passat Japó, la República de Corea i Xina, és continuar posicionant Catalunya com a aliat comercial d'aquests dos països, que els últims anys han anat signant acords econòmics de lliure comerç amb Europa. Acompanyat del conseller d'Exterior, Jaume Duch, Salvador Illa visitarà empreses catalanes com Simon, Relats o Eurofragans, però també agents locals, cambres de comerç i de promoció exterior del Vietnam. L'agenda inclou reunions amb Vietnam Airlines i Singapore Airlines per reforçar i explorar noves rutes a Barcelona, un programa econòmic que el portarà a visitar ciutats com Hanan o Ho Chi Minh i que també comptarà amb una vessant política. Es trobarà amb el viceprimer ministre del Vietnam, diversos comitès populars i el primer ministre de Singapur.
0: Més coses d'aquest divendres. Zapatero acumula més revessos judicials. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge José Luis Calama que ampliï la investigació sobre les joies trobades al seu despatx per aclarir quan es van fer i quin és el seu valor actual. Joan Ortiz.
23: El jutge del cas continua fent passos. D'una banda, rebutjat la petició de la defensa de l'expresident per anul·lar part del procediment del cas Plus Ultra perquè es va presentar fora de termini. I també ha citat a declarar el president de Plus Ultra i el conseller delegat de l'aerolínia el 7 i el 8 de setembre. Tots dos ja han dit que col·laboraran amb la justícia i s'espera que expliquin el paper que hauria tingut Zapatero en l'operació.

0: Compte enrere per l'eclipsi solar del 12 d'agost. El govern repartirà 150.000 ulleres de sol per veure'l. Es distribuiran els 23 punts d'observació recomanats que estan repartits per les Terres de l'Ebre, comarques de Tarragona i Terres de Lleida. Són els espais que estaran preparats per rebre més gent. El govern ha recordat avui que les ulleres són imprescindibles aquell dia. Benet Íñigo.
1: Les lesions oculars provocades per mirar el sol sense les ulleres adequades poden ser de per vida. Visió borrosa o taques fosques són els símptomes més habituals. Per evitar-ho, cal portar sempre ulleres homologades, com les 150.000 que repartiran els punts recomanats d'observació. En cap cas s'han de fer servir ulleres de sol sense estar segur que compleixen els criteris, ni tampoc mètodes alternatius. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ho deixa clar.
2: Aquests ajuntaments seran els que distribuiran aquestes ulleres de forma gratuïta. I molt important recordar que si les persones volen, de totes maneres, comprar aquestes ulleres, doncs han de garantir uns criteris.
1: Només a les zones on l'eclipsi serà total, les ulleres es podrien treure durant els segons que el sol estarà completament tapat. Però la recomanació és que ni tan sols llavors, perquè el risc és massa gran.
0: Mentrestant, per aquella setmana hi ha preparat un gran dispositiu de trànsit de protecció civil i seguretat per facilitar una operació que mourà milers de persones cap al sud del país i ponent en qüestió de poques hores. Preocupa que es pugui col·lapsar l'autopista P7 i que hi hagi gent que s'instal·li fins i tot en zones prohibides o zones perilloses per veure l'eclipsi. Benet.
1: Sí, per evitar que s'acumulin vehicles al sud, Trànsit recomana anar a les comarques de Lleida per la C25 i l'A2 per tothom que vingui de la Catalunya Central, comarques de Girona i Barcelona. També es recomana anar als 23 punts especialment habilitats per seguir el fenomen i on s'hauria d'arribar i aparcar amb relativa facilitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, avisa que no es pot anar a qualsevol espai natural per veure l'eclipsi i que hi haurà restriccions.
3: Que la gent hi vagi a fer l'observació en toca. I per tant, en el moment en el que veiem doncs, que algunes persones estan accedint a espais naturals que no són, estan restringits per clar, alfa o bé, que són espais en els quals no és adequat doncs, fer l'observació, doncs, des del departament s'actuarà.
1: 700 Mossos participaran en el dispositiu especial. Això inclou efectius de trànsit, seguretat ciutadana i ordre públic, però també embarcacions de la marítima o submarinistes, per si cal actuar entre els vaixells que es faran a la mar per veure l'eclipsi.
0: El govern també ha prohibit als camions circular per l'autopista P7 en sentit sud durant la tarda de l'eclipsi, des de les 2 del migdia fins a les 12 de la nit. A més, s'està debatent si també prohibeixen la circulació en sentit sud o la limiten a 80 km per hora. Una decisió que no ha agradat gens al gremi de transportistes. Eulàlia Carrascal.
4: El gremi assegura que aquesta decisió ha provocat molt malestar dins el sector i lamenta que sempre acabin pagant els mateixos. El president de la patronal de transportistes per la carretera, Carlos Folquí, ha assegurat al Versió Estiu que no tenen on parar durant aquestes hores.
5: Aquest és un problema recurrent. Quan es fan aquestes limitacions i aquestes restriccions per la circulació del transport de mercaderies per carretera, hi ha una manca d'àrees de serveis segures on els transportistes puguin descansar i fer aquestes parades, i això obliga moltes vegades a que els vehicles tinguin que parar als vorals de la carretera o a qualsevol lloc, o polígons industrials i de més.
4: A més, apunta que les restriccions els obligaran a reorganitzar-se i que tot plegat tensiona encara més l'operativa de la logística.
0: Més coses, la Vall d'Hebron de Barcelona és el primer hospital de tot l'estat que transplanta un òrgan entre dues persones amb VIH. És una operació que tècnicament no és més complicada que entre dues persones amb el virus. El problema és que fins l'any passat era legalment impossible. Joel Penya.
6: Els metges van fer el trasplantament de ronyó amb cirurgia robòtica i sense gaires més complicacions que habitualment. A més, tant el donant com el receptor són homes de mitjana edat que es coneixen entre ells. El cas és que fins fa mesos no podrien haver-se sotmès a aquest procediment perquè tots dos tenen VIH. El doctor adjunt del Servei de Malalties Infeccioses, Jordi Navarro, i el cap d'urologia, Enric Trilla, expliquen que l'única diferència amb d'altres pacients sense el VIH és que han de mirar que la malaltia estigui controlada i han d'estudiar si han de canviar el medicament per evitar que el receptor rebutgi l'òrgan.
7: Des del punt de vista tècnic va ser un trasplantament tan diferent del que és habitual, que es fan amb tècniques mínimament invasives. Tècnicament no difereix a el que és un trasplantament de viu habitual que fem de forma habitual cada setmana aquí a l'hospital.
8: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat que es canviés la normativa, és pel tabú que ha tingut la malaltia.
6: Ara mateix hi ha 6 estats de tota Europa on està permès expressament el trasplantament d'òrgans entre dues persones amb VIH.
0: S'ha comès una altra agressió a la presó de Mas d'Enric, al Catllà. Dijous, un intern va clavar 2 cops de puny a un dels funcionaris, segons ha confirmat RAC1 Fonts Penitenciàries. El sindicat exigeix al Departament de Justícia una investigació per aclarir-ho, perquè assegura que el pres, amb problemes psiquiàtrics, ja havia protagonitzat diversos episodis violents amb altres interns després de treure-li la medicació. Tarragona, Esteve Giral.
9: Sí, segons el relat que expliquen des del sindicat, entre el dilluns, el dia en què se li hauria retirat la medicació a l'intern amb problemes psiquiàtrics, i el dijous, el dia de l'agressió, el pres va protagonitzar diversos episodis violents. El sindicat denuncia que no es van activar mesures preventives perquè va fallar la comunicació. Alberto Gómez, responsable de presons del sindicat a RAC1.
10: Perquè s'ha produït per una falta de comunicació entre els serveis mèdics i els serveis de vigilància. Llavors, clar, són aquestes agressions, moltes són inevitables, però d'altres com aquesta es podrien haver evitat.
9: El sindicat argumenta que l'intern hauria d'haver estat traslladat a un centre psiquiàtric o bé a un mòdul especial de forma temporal. Sí que va ser traslladat a l'unitat hospitalitària psiquiàtrica penitenciària de Brians un cop s'havia fet ja l'agressió.
0: I novetat sobre el cas de la Canonja, el jutjat ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 44 anys, detingut per intentar matar la seva parella a ganivetades. La dona encara està ingressada a l'Hospital Joan 23 i la causa continua oberta per un presumpte delicte d'intent d'homicidi amb tentativa. I el jutge envia presó provisional sense fiança al segon detingut per l'assassinat d'un menor al parc del Pegaso de Barcelona.
11: Segons va apuntar la consellera d'Interior, Núria Parlon, quan van detenir-lo, l'home era un sicari. La causa ara està oberta per homicidi. L'assassinat va ser la nit del 2 de juliol i la policia ja va detenir un primer sospitós al cap de 2 dies, el 4 de juliol. En aquest cas també van enviar-lo a presó provisional sense fiança. La víctima és un jove de 15 anys que va morir tirotejat enmig d'una baralla entre bandes, tot i que els primers indicis apuntaven que era l'objectiu dels assassins.
0: Un home ha mort aquesta tarda en un accident laboral a les obres del Camp Nou.
11: Ha passat a 3:45. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra en un comunicat, la víctima ha mort a conseqüència d'un cop al cap mentre treballava. Diverses dotacions policials de la Comissaria de les Corts, de la Unitat d'Investigació i del Sistema d'Emergències Mèdiques han anat fins a l'estadi, però no han pogut salvar-li la vida. Ara la policia ha posat el cas en coneixement del jutjat d'instrucció de guàrdia i també del Departament d'Empresa i Treball.
0: I creix el malestar al sector ramader del Pallars després del tercer atac mortal 2 al nord de la comarca, en menys d'una setmana. Els ramaders denuncien que la convivència amb la fauna salvatge és insostenible i reclamen mesures urgents. Lleida, Rubén Carbonell.
12: Els ramaders han denunciat l'atac d'un os al bestiar de la muntanya amb el resultat d'una vaca morta i 3 de desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector al nord de la comarca en menys d'una setmana, fet pel qual asseguren sentir-se impotents, ja que l'administració els nega de manera sistemàtica que siguin atacs d'os i, com a conseqüència, les indemnitzacions. En parla Marcel Ticó, ramader del Pallars Sobirà.
13: Al llarg d'aquest temps que van introduir de forma autoritària i dictatorial, els ossos han perdut unes 40 o 50 vaques. No hi ha manera de que se'ns indemnitzi, no hi ha manera que paguin. Hi ha atacs que són claríssims. Hi ha atacs que tenen 40 o 50 cagades d'os al cantó. I no hi ha manera, sempre t'ho deneguen.
12: Així mateix asseguren que aquests episodis s'estan repetint amb massa freqüència i alerten que la situació està generant una gran preocupació entre els professionals.
0: Precisament una protesta pagesa talla des de fa hores la C14 a l'altura de Tàrrega. Anem a veure en directe què està passant a les carreteres. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo.
14: Hola, molt bona tarda, Montse. Doncs sí, la situació encara segueix complexa a Tàrrega, on, com comentaves, fins les 22 hores està previst que la C14 sigui totalment tallada i la sortida 507 de la A2. En el cas de les retencions en aquests moments del cap de setmana, les hem de centrar en dos punts, sobretot, com dèiem, a la P7, en concret entre el tram entre Sant Jaume dels Domenys i Olèrdola, en sentit Tarragona, hi ha un carril tallat, s'ha de retirar un camió, i això està provocant aquestes retencions. I també a la C32, a Cabrils, un accident on els vehicles s'han alborat en sentit Blanes, provoquen 5 quilòmetres. Ara mateix ens afegeixen un nou accident a la P7, a Sils, en sentit Girona, un carril tallat, 2 quilòmetres, i per tant la situació encara segueix una mica complicada en aquesta P7, es va diluint el que són les retencions al voltant de Barcelona i de l'àrea metropolitana, però com sempre us demanem sobretot que estigueu alerta i que no baixi a la guàrdia. Bon cap de setmana.
0: Gràcies, Sílvia. Experts en ciberseguretat alerten d'un frau que corre aquests dies, coincidint precisament que són dies de molta mobilitat a les carreteres. Si aquests dies rebeu un correu de la DGT, abans d'obrir-lo, aconsellen mirar-lo 2 vegades perquè podria ser una estafa. Els ciberdelinqüents envien un correu en què asseguren que s'ha comès una infracció de trànsit i demanen que es descarregui un document. En realitat és un arxiu maliciós que roba dades bancàries. Joan Puig.
6: El correu és molt semblant a una notificació oficial, però l'adreça des d'on s'envia no és la de la DGT. Des de l'empresa de ciberseguretat ESET han explicat a RAC1 que al darrere hi ha una xarxa de ciberdelinqüència molt activa amb origen al Brasil, que actua en diversos països de l'Amèrica Llatina i Europa, però sobretot a Espanya, on segons el responsable d'investigació d'ESET, Josep Albors, la gent hi pica més.
15: Falta aquesta conscienciació, falta que la gent es doni més compte de que aquest tipus d'estafes estan, diguem, a l'ordre del dia, perquè es veien tots els dies, i que el problema no és així, el problema és que hi ha estafes molt més elaborades i si cauen en estafes que són, diguem, rudimentàries, imagina't el que pot passar amb les estafes que estan més elaborades i que cada dia a dia gastant intel·ligència artificial i suplantacions d'identitat més ben fetes.
6: A més, els últims mesos han començat a enviar aquests correus en català, castellà i basc per fer-los encara més creïbles.
0: I avui divendres és dia d'estrenes musicals. The Strokes ha publicat nou disc després de 6 anys en silenci. You don't

Reality Awaits i conserva el so característic de la banda indie amb un nou convidat, l'Autotune, que es deixa notar en cançons com aquest Lonely in the Future. També està d'estrena la cantant Charlie XCX.

0: que Brad, el seu últim àlbum, la posés a dalt de tot de les llistes de reproducció, la cantant britànica torna a Music Fashion Film, un disc en què abandona parcialment el so més electrònic i abraça el rock. Les 8:34 minuts, moment per repassar l'actualitat esportiva. Nil Piera, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: El Barça juga en aquests moments el primer amistós de pretemporada contra l'Europa.
1: Els blaugranes s'estrenen des de les 8 a la ciutat esportiva Joan Gamper en un partit sense públic, a porta tancada. De fet, des del club no s'ha de donar tracte de partit amistós, sinó d'entrenament. A l'espera que tornin els internacionals, Flick només pot comptar amb 8 jugadors del primer equip pel partit, mentre que Araujo i Valde, que fan treball específic, no estan disponibles. El nou fitxatge blaugrana, Karim Adeyemi, no ha entrat a la convocatòria i encara haurà d'esperar per sumar els seus primers minuts com a culer. Un cop acabi el partit, tots dos equips anunciaran el resultat i els jugadors que l'han disputat. Tot plegat el dia que hem conegut el rival del Barça pel Gamper, l'Al-Ahly egipci. El partit es jugarà el proper 19 d'agost i servirà com a presentació de l'equip blaugrana davant l'afició.
0: Un partit ben estrany el del Barça avui a porta tancada, no? En sabrem ben poc.
1: Sí.
0: Qui també ha debutat avui ha estat el Madrid.
1: Els blancs s'han imposat per un ajustat 1-0 a l'Alcorcón en el redebut de José Mourinho a la banqueta madridista. L'únic gol dels blancs l'ha fet el jugador del filial Daniel Yáñez des del punt de penal. El partit s'ha disputat a Valdebebas també sense públic.
0: I aquesta mateixa tarda hem conegut una de les notícies de la temporada en bàsquet. LeBron James té nou equip.
1: Sí, el nord-americà jugarà la propera temporada als Philadelphia 76ers. Així ho ha confirmat el mateix LeBron a través de les seves xarxes socials. L'Ale, que complirà 42 anys al desembre, farà un últim ball amb l'equip de Pennsylvania per provar de guanyar el seu cinquè anell. I precisament des dels Sixers arriba el nou fitxatge del Barça de bàsquet. El club blaugrana ha fet oficial aquest matí la incorporació de l'alè Tyrese Martin. L'estatunidenc de 27 anys signa per una sola temporada.
0: I alguna cosa més, Nil?
1: Doncs al Tour de França, Tadej Pogacar continua fent créixer la seva llegenda i s'han portat el triomf d'etapa a l'Alpe d'Huez. L'eslové ha establert un nou rècord de la pujada al mític port i deixa la general encara més vista per sentència. I un últim apunt en Fórmula 1, perquè avui s'han disputat els entrenaments lliures del Gran Premi d'Hongria. Lewis Hamilton ha estat el més ràpid, seguit del seu company d'equip a Ferrari, Charles Leclerc.
0: Gràcies, Nil.
1: A tu.
0: Són les 8:36, tanquem aquesta primera part del Nou Sé que hem fet amb l'equip d'informatius, la Marina González a la producció i l'Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta. Ja

0: El periodista i còmic Sergi Mo està preocupat perquè ja no tenim aficions, sinó projectes.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? L'altre dia em vaig animar a fer pa. Deu ser la crisi dels 40. El cas és que vaig pensar, si això m'acaba agradant, quan trigaré a pensar que potser podria fer-ne més sovint o fins i tot obrir una botigueta i fer negoci? Ja no tenim aficions, amics. Tenim projectes. Abans

Ens agrada la imatge que donem als altres quan els hi expliquem què fem. Ojo, debat intel·lectual, perquè fes-te una pregunta. De què gaudiries més, d'anar a la casita de Bad Bunny o d'explicar que vas anar a la casita de Bad Bunny? No cal que responguis en veu alta, que no et puc sentir. Crec que el secret és trobar una afició que facis tan malament que el capitalisme no sàpiga ni què fer amb tu. Una cosa on siguis tan dolent que et faci fins i tot vergonya explicar-la. De petit, podia passar-me hores tirant pedres a un riu. No millorava com a persona, no cremava calories, tampoc construïa marca personal, tampoc tenia un Patreon de tirar pedres. Era una afició completament inútil i potser mons pares pensaven que el Sergi no era el llapis més afilat de l'estoig. Però no he tornat a ser tan lliure amb ma vida. Com cap de setmana.

0: RAC1.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota Ave Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: RAC 1.
4: A l'estiu, els 3 essencials d'una dona cookie. Un vano, un folar i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurint. S'ha de ser una mica porca.
5: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
6: RAC 1. Tots som un milió.
7: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
8: Fàcil, intuïtiva i renovada.
9: No ho sé, amb Montse Martí.
10: Els divendres al No ho sé són sinònim de no s'ha parlat prou. És per això que aquest estiu, cada divendres, recuperarem una edició d'aquesta secció. Avui, la primera, d'en Pep Antoni Roig i la Jana Jubert, que ens parlen de l'ordre dels canals de la televisió i dels matrimonis que s'anomenen entre ells papa i mama.

0: Aquesta música vol dir que es va acabar la setmana i que arriba el No s'ha parlat prou. Avui amb el Pep Antoni Roig. Com estàs, Pep?
1: Bona nit. Hola, bona nit.
0: I amb la Jana Jobert. Jana, ben tornada.
2: Bona nit.
0: Què, només hem... És la segona secció, no?
1: És la segona, és la
0: Perquè
1: segona.
0: Entre que futbols i aquestes coses...
2: Ja m'han redat,
0: aquestes coses.
1: Entremig hem hagut de posar un nòrdic, treure'l...
0: Ui, la teva, la teva
1: èpoques,
0: història amb
1: ja
0: el nòrdic,
1: saps, eh? Ja ho saps, que el mes d'octubre és un mes molt complicat a nivell de refredats.
0: Ja has tingut aquest conflicte,
1: jo tingut, casa teva. En tu, però no hi havia secció que hi havia, vaig dir, bueno, doncs
0: mira. Jo no l'he posat encara, eh?
1: No, jo tampoc, però el cobrellit sí. Un petit cobrellit. Un...
0: I una petita manta fineta, però això. Avui m'ha fet calor.
1: Cobrellit d'entretemps.
0: Avui no vens a parlar d'això, perquè ja ens en vas parlar fa dues temporades.
1: Avui vinc a parlar d'un...
0: Per tant, de què no s'ha parlat?
1: Vinc a parlar d'un tamasso, que jo no sé com he tardat tant a parlar d'això, perquè, a més...
0: No sé, ara ens ho explicaràs tu.
1: És d'una història personal, però és un tema que crec que tant vosaltres com espero que tots els que ens sentin se sentiran una mica agermanats. Començo pel principi. Avui,
0: si
1: em permeteu, us porto una història que neix d'un trauma personal. Jo diria que es pot dir trauma, ja que parla d'un desamor. Fa anys vaig conèixer una noia. Ens agradàvem. Tot anava bé.
0: Sí.
1: Tot anava bé. Fins que un dia, després de, no sé si segona o tercera cita, vaig anar a casa seva, vaig posar la tele en un moment donat,
0: sí,
1: i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
0: No hi tenia TV3, el 3CAT espanyol.
1: No, TV3, aquella, era el 2012, això. I tenia Antena 3. El cop, ho reconec, el cop va ser duríssim. I
0: se't baixa tot.
1: La veritat és que ja no ens vam refer d'allò. No estàvem fets un per l'altre, està clar. Ja que deixem-nos d'horòscops i de testos de personalitat d'Instagram, la veritable prova de foc del caràcter d'algú, l'autèntica forma de descobrir de quin peu calça una persona, la coneixes el dia que vas a casa seva, agafes el comandament a distància i descobreixes com té ordenats els canals de la tele.
0: Absolutament. Com que

0: Aquell trauma, d'aquell trauma em vaig treure una lliçó de vida. Avui us porto. Jo crec que hi ha quatre tipus de persones que
1: habiten. Quatre?
0: Sí, sí. Jo he fet quatre grups.
1: Carai, quina investigació.
0: He fet quatre grups, m'he posat una mica...
2: I el treball de camp, eh?
0: Una mica el paper de periodista demoscòpic i quatre tipus de persones que habiten a Catalunya i que podem definir segons el seu comandament a distància.
1: A veure, però creus... Perdó, ara no et vull desmuntar la secció.
0: Aviam.
1: Creus que això encara és vigent?
0: Perquè, cada cop menys.
1: Ara la gent
0: cada cop menys, cada cop menys.
1: Centenars de canals, ja sí. No mires la tele lineal, sinó no. Que mires potser per internet o per a través de l'aplicació de... No?
2: O directament no tens tele.
0: Estem d'acord. L'any 2000...
1: Tu tens tele ja, no?
2: Jo tinc tele, tinc una bona tele, però a casa nostra som bastant fets a l'antiga.
0: Jo crec que el 2012 era més vigent que ara, però encara aguanta, val? I els hospitals, per exemple, serveix igual. El primer grup, el més nombrós, el català mitjà. Suposo que la majoria estem aquí. És el grup que fem veure que no, però a la nostra vida hi ha un ordre còsmic. La nostra tele, a vegades, per herència als nostres pares o als nostres avis, sempre està ordenada de la següent manera.
1: A veure.
0: A l'1, Televisió Espanyola.
1: Sí.
0: El 2, la 2, o ara, 2Cat, a partir del 13 d'octubre. El 3, TV3, o la Catalana. El 4, Canal 33.
1: Sí.
0: El 5, Telecinco. El 6, Antena 3. El 7, 4. El 8, la tele local de torn. Cadascú la seva.
1: Sí.
0: I el 9, la Sexta. A partir d'aquí, el 10, el 324. Malgrat posar-lo només quan hi ha eleccions o una nevada forta, però passa per davant de Divinities, Mega, Paramounts de torn, etc etc. A mi fa bastanta gràcia perquè és una cosa que els catalans hem naturalitzat d'una manera brutal, perquè els catalans naturalitzem coses estranyes, com un senyor fent caca al pessebre, o com convertir un tomàquet en el tomàtic, que és una mena de déu pels nens petits. Clar, dic que hem naturalitzat una cosa tan estranya com que 4 estigui a un número que és el 7. Jo he vist gent de fora de Catalunya que quan ha vingut a casa meva no en té res.
1: Yeah.
0: Llavors allà me n'he adonat que per nosaltres és normalíssim tenir el 4. No són teniu 4 vosaltres?
1: Que jo ara no ho sé, la veritat.
2: Jo tampoc, és que fa molt de temps que no miro
1: la tele normal.
0: Però jo 4 sí que el 7.
1: Sí que crec que ho havia tingut el 7.
0: Sí,
1: jo diria que sí.
0: Però no té cap sentit tenir 4
1: però
0: o 7.
1: Però jo ara deies Antena 3, clar, hi ha gent que ho té el 3, però per mi Antena 3 és el 6, ja
0: no,
1: està.
0: No, perquè el 6 és la Sexta.
1: Ah, no, clar. No, perquè al principi no existia la Sexta.
0: Aquí vinga,
1: llavors les teles ja estaven configurades.
0: No te m'avancis. Segon grup. Aviam, aquí, compta amb el que direm ara. Jo l'he definit com els que viuen a Catalunya, però com si no hi visquessin. Aquí comença la festa.
1: La teva amiga, no?
0: Els d'aquest grup són els que possiblement el 2017 van votar Ciutadans, tenen un pòster d'Iniesta marcant un gol a la final del Mundial de Sud-àfrica. Quan truques a casa seva et diuen ahora mismo te paso a mi madre. Són gent que, malgrat viure a Catalunya, ja fa anys que va decidir no consumir TV3, ni cap altre canal de la Corpo, i per això el seu televisor està ordenat com el d'algú que viu a Mèrida. A l'1, Televisió Espanyola.
1: Sí, això no canvia.
0: El 2, la 2. Fins aquí, sí. Crec que des de l'any 61 que és així, no? Però compte, el 3, Antena 3. Per ells, un ordre logiquíssim.
1: Sí, sí, sí.
0: El 4, 4. Si tu mires fredament, dius...
1: Té sentit, té tot el sentit.
0: El 5, Telecinco. El 6, la Sexta. I compte que el 7 hi ha un canal que es diu 7.
1: Sí.
0: Si hi ha un canal que es diu 7, és perquè el 7 estava 8. Llavors...
1: Ui, coses rares.
0: Llavors, a partir d'aquí, entrem en conflicte. El 8, perdut, humil, TV3.
1: Encara ho veig molt amunt, eh?
0: El 9, el 33, perquè ja era massa humiliant enviar-lo al 15... Perquè per ells TV3, el 33, tot això és com aquell cosí pesat que només veus a les bodes. I és, però, ben lluny i que no em toqui a prop. El tercer grup, aquest m'agrada molt. Aquest és un grup no molt nombrós, però existeix, i jo conec gent d'aquest grup, i és un grup molt carismàtic, els de la catalanitat radical. Aquests són l'advers del grup anterior. Estem en extremisme, sí. Allò que es toquen, doncs aquí es toquen d'una manera diferent. Estem parlant de persones que segurament tenen el tram de la Via Catalana del 2014, el nickname de Twitter, que van a Montserrat cada octubre, i que quan se'n van de vacances paren i fan una nit d'hotel a Prada de Conflent. A la tele no hi ha discussió. A l'1, TV3.
1: Ostres, crec que no ho he vist mai, eh?
0: Jo ho he vist.
1: Sí? Tu, Jana?
2: El 2... A mi em fa patir, em sembla de Josep Maria.
0: Bueno, estem aquí.
1: A mi em fa toc
0: que el TV3
1: estigui a l'1.
0: El 2,
2: sí, totalment toc.
0: El 2, el 33. Compte amb això. El 3, IB3.
1: Uf.
0: Territori Germà.
2: De cop m'agrada.
0: El 4, 4, ja que hi som i hem de trencar la dinàmica catalana perquè no hi ha més canals, el 4, bueno, com a mínim posem que es diu 4. El 5, Telecinco, el 6, la Sexta, el 7, Televisió Espanyola, que no en diuen la 1 o la primera, sinó l'Espanyola, el 8, la 2, i Antena 3, el 9, com qui guarda la fruita podrida a baix de tot del rebost. Per aquesta gent, veure Antena 3 és un acte de resistència. Aguanten 5 minuts, prenen notes com sobre com manipulen i després tornen al sense ficció amb el caliu de l'abraçada d'una àvia. Dins d'aquest grup hi ha dues variants. Compte això, molt important. La gent que el 9 hi té a punt, antigament Canal 9 Valencià,
1: sí,
0: perquè País Valencià, Països Catalans, i un grau encara més elevat de militància, podria dir puta espanyista, que és que endarrerir la U, que hem dit Televisió Espanyola, ho tenen al 7, eh? Doncs sí, aquesta gent, al 7, hi tenen Euskal Televista.
1: Però no arriba a moltes teles, no pots
0: ara
1: posar...
0: Ara sí, ara ja arriba, ara ja arriba. Ara arriben moltes coses.
1: Ostres, però jo no ho tinc detectat.
0: Llavors, quart grup, l'últim de tots. L'últim de tots. Cada cop més nombrós aquest quart grup.
1: A veure...
0: Gent que per mi és un misteri, són els que no han tocat mai el comandament.
1: Que es deixa l'aleatori, no?
0: Es deixa l'aleatori. Els que tenen els canals tant com els venia a la tele quan la van comprar. Aquests viuen,
1: ai, no.
0: Viuen en el caos absolut. O sigui, primer tenen canals com Teledeporte, a l'U, Teledeporte. No miren mai els esforços. Ah, no, és que mira, estava...
1: Va sortir així,
0: em va sortir a l'U. Real Madrid TV al 2.
1: Què dius, Jana?
2: Que a mi em sap greu, però crec que sóc aquest tipus de persona.
0: No, Jana, per favor, no.
1: No, jo sóc la típica que vaig a configurar la tele de casa dels meus pares. Cada cop que hi ha hagut una tele nova, he anat a configurar els canals.
2: Però és que és molt de millennials, això.
0: Aquesta gent és impossible de classificar. O sigui, jo crec que aquesta gent... O bé són uns genis, uns savis, que estan per sobre de tot, poder la Jana és aquest cas, al marge del sistema, o són uns ganduls.
2: També.
0: Són uns siderals. O són uns analfabets digitals.
1: Jo aposto per aquesta, una mica.
0: Estem parlant d'una gent que no sap fer una cosa que una senyora de 70 anys sí que sap fer. És com... Han tirat enrere a nivell d'adquisició d'hàbits tecnològics, no? En qualsevol cas, a casa seva posar la tele és com jugar a la ruleta russa. O sigui, tu no imagina que ens convida la Jana a casa seva, estem preparant l'aperitiu, i la Jana des de la cuina diu, Anna, posa el Telenotícies.
1: Ui, no, a mi això em posa molt nerviosa, que has d'anar passant allà.
0: Fins que no arribem als postres, veurem el temps.
1: Mira,
0: perquè...
1: això és el que passa aquí a la ràdio, aquestes pantalles que veieu aquí, no estan endreçades, els canals, vull dir, aquí s'ha sintonitzat i ja està. I aleshores, de cop, un dia t'han posat els esports i tu vols veure el 324 perquè t'interessa saber les últimes hores... Bueno, estem aquí 20 minuts passant els canals fins que arribes als 500 i torna, i llavors resulta que el 324 estava al 3, però estàvem al 10, saps? I has hagut de donar tota la volta. A mi em posa molt nerviós,
0: això.
1: Per
0: acabar, tu de quin grup ets?
1: Jo del primer, no? Sí, força del primer. Sí.
0: Què vol dir força?
1: Home, doncs que hi hauria alguna petita diferència, que ara mateix, espera, no me'n recordo com era, però sí, jo què sé, a partir del 5...
2: Com la gent normal.
1: A partir del 5 hi ha una mica de barreja.
0: Tu, del primer, també?
2: No, jo de l'últim, ja t'ho dic.
0: Tu de l'últim,
2: Però és que crec que també la gent de la nostra generació ja no li donem com aquesta importància a la tele, als canals, a fer... mira, no sé...
0: A mi és que m'agrada molt mirar la tele.
2: És partint més de la plataforma digital i de cop entres a 3CAT, vale, mires el que hi ha en directe o no, recuperes alguna cosa,
1: clar.
2: Però... No, és que no sé ni quin canal ho tinc, jo.
1: Mira, t'he de dir, Pep, que jo m'he mudat fa poc i he hagut de sintonitzar la televisió i ara mateix no puc posar la mà al foc de que tingui els canals ben posats. No he tingut temps encara.
0: Em sento solíssim. Primer cas de petit bullying aquesta temporada.
1: Va, 8 minuts per arribar a 11:15. Jana, de què més no s'ha parlat prou?
2: A veure, jo avui vinc a parlar dels matrimonis que entre ells s'anomenen papa i mama.
1: Ui, no puc.
2: Perquè crec que són molt més moderns del que us penseu.
1: Ah, sí?
2: No. Vale? Aquí, ja faré una dissertació per arribar fins aquí.
1: A veure.
2: Perquè és veritat que aquesta gent, ja sabeu qui són, no? Són aquesta gent que s'anomenen papa i mama sense necessitat de que hi hagi els seus fills al davant.
0: Però tenen fills?
2: Segurament.
1: Home,
2: la majoria en tenen,
1: que sí, perquè si no en tenen serien molt estranys.
2: Però coneixeu algú, no? Que es relaciona així? Perquè jo crec que si no coneixeu a ningú, potser d'aquí uns anys sereu vosaltres.
1: No.
2: Jo crec que el Pep té punts per arribar a ser aquesta persona.
0: No,
2: jo crec que no.
0: No, jo diria que no, però bueno. Seguim, si us plau.
2: A mi, jo he de dir que també em sembla un target molt fàcil de criticar. Vale. Vull dir que, en el fons, a mi aquestes parelles em semblen entranyables. Vull dir que crec que hi ha moltes maneres d'autodenominar-se entre parelles que són molt més ridícules. Per tant, que tothom foti el que vulgui. Vale? Això per començar. A mi el que em fa gràcia pensar en aquests matrimonis és que s'han acostumat tant a dir-se papa i mama entre ells, que potser un dia de cop s'anomenen pel seu nom real i no serà... O sigui, és a dir, un l'anomenarà pel seu nom real i l'altre...
1: Recorden.
2: Clar, exacte. No serà que no es giri perquè no sap ni com es diu, sinó que de cop es pensarà que potser té un amant, saps? I de cop serà com una mena d'escena digna d'una comèdia espanyola dolentíssima, però ja us ho podeu imaginar. Però vull anar al gra, perquè el cas és que el passat cap de setmana
1: sí.
2: vaig anar amb la meva mare a uns balnearis d'aquests d'antes que hi ha pel nostre país, que no direm el nom, però ja us podeu imaginar una mica de què parlo,
1: sí,
2: perquè sí.
1: sí
2: que és veritat que amb l'edat que tinc, ja ho heu dit que sí, que soc molt jove...
0: D'aquella aigua que fa olor d'ou podrit?
2: Això, ho anirem parlant, eh?
0: Molt bé, molt bé.
2: Però tinc una edat que ja sí que és un bon pla el tema aquest d'anar-te'n de cap de setmana amb la teva mare.
1: Ja el compres, eh?
2: El compro 100%.
1: Ja has passat l'etapa de no voler saber res dels teus pares.
2: Ara estem aquí. La meva mare em convida a un baleari.
1: Vinga, som-hi.
2: De fet, totes les meves amigues que estaven passant el cap de setmana a la Mercè aquí a Barcelona tenien molta enveja, de fet, o això és el que em deien. Però vaja, que el balneari on vaig anar estava infestat d'aquest tipus de matrimonis del que us parlo, no? I en realitat crec que tampoc s'ha parlat prou d'aquest tipus de balnearis. Jo crec que no s'ha parlat prou. Tu entres allà i et sents literalment com una dona de Barcelona de principis de segle XX, d'aquestes que podrien...
1: Amb el barnús, sí, no? Aquestes no? coses.
2: I d'aquests personatges de novel·la que tenen com depressions i ansietats i com crisis d'histèria i el doctor els hi recomana d'anar a passar l'hivern.
0: Vagi a prendre les aigües.
2: A prendre l'aire per la ciutat.
1: M'agrada molt, eh?
2: Doncs jo em sentia literalment així. I no només us ho dic jo, perquè què vaig fer quan vaig tornar de passar el cap de setmana al balneari? Vaig buscar Google Ressenyes, que a mi m'agrada moltíssim i hi trobes joies i diamants, i vaig trobar una ressenya que no té pèrdua, que és d'una americana random, que va anar a passar allà un cap de setmana tal com jo.
1: I potser no es va trobar el que s'esperava, no?
2: Exactament. La tia diu així, diu, vaig triar aquest spa perquè sabia que seria una aventura enmig del kitsch i la bellesa del pas del temps. Doncs era això
1: ah,
2: i més.
1: Ah, potser sí que ho sabia, doncs.
2: Ja, clar, clar. Era això i més, diu, de vegades semblava una escena treta del Resplendor de Kubrick, d'altres semblava treta directament d'una pel·lícula de Wes Anderson, amb matisos de Sorrentino, que ja serà.
1: Carai, quin nivell de definició, no?
2: No, és que és una crec que m'encanta aquesta ressenya. Diu, si busqueu relaxació o romanticisme, aquest no és el vostre spa. Les instal·lacions han vist dies millors i hi ha un gemec constant provinent de cada racó d'aquest edifici de 134 anys. Sincerament, no és fantàstic, però té aquell encant dels temps passats. Els nostres companys residents eren majoritàriament octogenaris, i a mi m'agrada molt el que diu, cosa que vaig trobar fantàstica, amb majúscules. Molt d'acord, molt d'acord. Diu, el so dels caminadors de mobilitat reduïda ressonava pels passadissos durant tot el dia i la nit. Si tens una mica de sentit de l'humor negre i t'agrada l'estranyesa del dia a dia, aquest és el teu lloc. Vaja. És això, és el que diu aquesta noia.
1: Tu creus que ho va definir bé, eh?
2: Ho defineix perfecte. I per mi, lo fort d'aquests balnearis és que són tan, tan, tan kitsch que acaben sent com vintage. I per tant, són molt
1: tenen
2: moderns.
1: Tenen un encant, vols dir?
2: Sí, tenen un encant. Vull dir, acaben sent molt moderns sense que ells mateixos ho sàpiguen.
1: Saps? Recargolat, aquest argument.
0: Són molt genuïns, són
2: clar,
0: autèntics.
2: És totalment genuí i això el fa ser encara més modern. Perquè realment els moderns, el que busquen, precisament, o busquem, si em poseu dins d'aquest sac, és que es noti que són moderns sense que ens hi esforcem, sense que es noti que ens estem esforçant. Saps? Llavors, aquests balnearis tenen això. I sento que si un balneari ara, un balneari nou, volgués fer-se el modern, com fan aquestes bodeguetes ara de tota la... No? Que creen un restaurant nou però fan veure que és una bodegueta de tota la vida, si ho intentessin, fracassarien en l'intent. Llavors, per mi aquí tanco el cercle amb els matrimonis que es
1: anava
2: diuen papa
1: a veure,
2: i mama.
1: No ho hem deixat, això, encara, no. Dels matrimonis? Val.
2: Aquí que us han rigut d'ells, al principi, no?
1: No, a veure, tu ho has posat sobre la taula i nosaltres hem dit la nostra opinió.
2: Jo us dic que aquesta gent, sense saber-ho, també són l'avantguarda, també són molt més moderns.
1: A veure, explica-m'ho perquè jo no m'he
2: vinc a trencar una llança a favor d'aquesta gent, perquè aquesta gent que es diuen papa i mama no ho saben, però entre el jovent, ara també està de moda dir-se així. Uf.
1: Però no perquè siguin... Grans, no perquè grans. Tinguin fills.
2: No té res a veure
1: amb els fills. És un altre.
2: No té res a veure amb els fills. És un argot, no?, que
1: a veure,
2: s'ha popularitzat,
1: sí.
2: De fet, ve del moviment drag queen, però que s'ha popularitzat a través d'internet aquests últims anys, no? I entre la gent jove s'utilitza molt com a compliment cap a algú. És a dir, per referir-se a que admires tant a algú com un pare o una mare, o que l'estimes tant que voldries que t'adoptés i que fos el teu progenitor. Per tant, li dius mare. No sé si ho heu vist mai, això no ho sé si us sona.
1: Jo ho he sentit, però ho he sentit potser més en castellà,
0: Albert
1: no tant en català.
0: És això?
2: Com? Pedrear? Sí, bueno, ve d'aquí, Pedrear.
0: No sé.
2: Segur que
0: no sé
2: algun noi d'aquests que segueixes Fifes a Instagram.
0: Sí, els Fifes ho diuen molt.
2: I diuen, volvió papà.
1: Sí.
2: Tot aquest tema, vale? Llavors, de fet, també la cantant Lorde, que des d'aquí ens agrada molt, va tenir un paper molt important en l'encunyació d'aquest ús, quan la influencer Kim Kardashian va publicar el famós nu a la revista Paper i ella li va contestar, mom, mare. Llavors, aquí es tanca el cercle.
1: Clar, és com... Jo sé que he sentit, però és el que us deia, més en castellà, potser, de dir... Buah, encara que sigui algú que està mantenint una conversa en català i dir, ets l'amo...
0: Ets el meu pare, sí, ets l'amo i ets el meu pare.
1: Buah, que padre, eh? Sí. Vull dir, en aquest sentit sí que...
2: Però aquí ho hem de catalanitzar tot, i és la nostra feina.
0: Per tant, sí. La teva tesi, per entendre-ho jo, vol dir que...
1: Que van avançats els temps.
0: Ara, si arribo a casa i a la meva parella li dic hola mama, vol dir que soc modern.
2: Segurament li faci bastanta vergonya a Liana que li digui.
1: Potser li passa el mateix que quan tu vas anar a casa d'aquella amiga teva i vas posar TV3 i vas sonar Antena 3, doncs potser la teva parella fa el mateix que vas fer tu en aquell cas. Jo no, crec que no ho compro, jo prefereixo no ser moderna. Vull dir, jo era dels que el meu pare, encara fins que hi va ser, li vaig dir pare, no li vaig dir mai papa. Per tant, i papa i mama...
0: A mi m'agradaria que fos modern tornar a parlar de vos als pares.
1: Mira, potser dir-li pare al meu pare era més modern del que em penso, també, no?
0: Potser era moderníssim.
1: Exacte. En fi, ho reflexionarem, no? I escolta'm, els que es diguin papa i mama, doncs que si se senten còmodes, que ho segueixin dient, cap problema, vull dir que tenen...
0: Perquè això només passa amb papa i mama. Amb papa i mama, en català ja no. Papa i mama...
1: Ai,
0: ja...
2: en aquests àmbits de la població ja no hi arribo, no hi tinc contacte.
1: Escolta'm, teniu tot el cap de setmana per reflexionar sobre el tema. Jana, Pep, que vagi molt bé.
3: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1. L'aplicació de RAC 1 ara...
4: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe.
5: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
3: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
5: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. Són les 9 en punt. Actualitzem a aquesta hora la informació. Joan, bona nit.
6: Bona nit.
5: Els agents rurals mantenen per demà el perill alt o molt alt d'incendi en més de 400 municipis. Encara hi haurà 6 espais naturals amb restricció d'accés. Martí Oliveres, aquest cap de setmana el perill d'incendi puja una mica més a algunes zones per culpa del vent.
7: Sí, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, a punts del Pla de Lleida i cap al Camp de Tarragona per culpa d'aquest mestral. Ventades que poden ser fortes, especialment de cara a diumenge, i també a l'Empordà es notarà aquest vent del nord, la tramuntana. I entremig tindrem una zona amb menys vent, afavorida per les tempestes que poden ser fortes durant la nit de dissabte, diumenge, i abans també un dissabte en què a partir de l'hora de dinar podem tenir xàfecs i tempestes localment fortes. Per tot plegat, hi ha avisos de perill per pluja intensa del Servei Meteorològic de Catalunya, i tot plegat obrirà la porta a una refrescada que notarem més de cara a dilluns.
5: De moment els bombers treballen a l'incendi de Farrera, al Pallars Sobirà. De moment el foc ha cremat prop d'una trentena d'hectàrees. L'incendi a Madrid més gran de la història de la comunitat. Abans encara aquesta hora, això sí, sense control, hi ha més de 40.000 persones confinades i evacuades i més de 6.000 hectàrees arrasades.
6: Les autoritats confien que les condicions milloraran en les properes hores. N'ha parlat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al canal 24 Hores.
8: A partir d'esta noche, d'esta madrugada, el viento, esas son las previsiones de AEMET, afloje razonablemente y que tengamos una ventana importante durante toda la noche y la madrugada para atacar vía terrestre al fuego. Mañana el viento va a rolar de suroeste a noroeste, lo estamos en eso valorando.
6: Pedro Sánchez demà anirà al centre de comandament de Cenicientos. Hi ha 25.000 persones desallotjades i 20.000 més confinades.
5: I l'incendi que crema a Cap Ferret, al sud-oest de França, avança també sense control. Les altes temperatures i el fort vent que ha anat canviant de direcció durant el dia està deixant un balanç terrible, més de 14.000 hectàrees cremades i, atenció, 110.000 persones evacuades, segons l'última actualització que acaba de fer el ministre de l'Interior francès a la televisió francesa TF1. Núñez ha explicat comunicat que s'acaba d'ordenar l'evacuació preventiva de 4 municipis de l'àrea metropolitana de Bordeus i que l'aeroport també s'ha tancat per facilitar l'accés als serveis d'emergència. Per coordinar totes aquestes tasques i fer front també a la situació, el primer ministre francès ha convocat un gabinet de crisi a les 10 de la nit. Última hora, corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda.
9: Situació molt preocupant de l'incendi que crema Cap Ferret al sud-oest de França perquè avança sense control. Les altes temperatures i el fort vent que ha anat canviant de direcció durant tot el dia estan deixant un balanç terrible, amb més de 14.000 hectàrees cremades i 110.000 persones evacuades. Segons l'última actualització que acaba de fer el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, en una entrevista a la televisió francesa TF1. Nunez ha explicat que s'acaba d'ordenar l'evacuació preventiva de 4 municipis de l'àrea metropolitana de Bordeus i que l'aeroport d'aquesta ciutat s'ha tancat per facilitar l'exèrcit i els serveis d'emergència les operacions de rescat i d'extinció d'aquest incendi. Per coordinar totes aquestes tasques i fer front a la situació, el primer ministre francès ha convocat un gabinet de crisi a les 10 de la nit.
5: I als esports, Pau Bonastre, què tindreu? El tu diràs. Bona nit.
10: Bona nit, doncs farem tertúlia amb el Ferran Correas i el Javi Muñoz. Explicarem alguns detalls del primer partit del Barça en aquesta pretemporada, que s'està jugant en aquests moments a porta tancada contra l'Europa i en què no hi ha cap mena d'informació pública. És un duel encara sense els mundialistes blaugranes i amb pocs integrants del primer equip. De fet, el club li atorga categoria de sessió d'entrenament. Explicarem el que sapiguem d'aquest partit en un dia en què encara ressona la lesió de Frenkie de Jong, més greu de l'esperada, i les seves conseqüències, tant pel que fa a la relació entre el club i el jugador com amb els plans del mercat de fitxatges. Per cert, que avui també ha debutat en pretemporada el Madrid de José Mourinho, ha guanyat 1-0 contra l'Alcorcón, també a porta tancada, tot i que els mitjans en aquesta ocasió sí que hi han pogut accedir una estona. Parlarem amb un dels periodistes que ha pogut veure part d'aquest partit.
5: Ho sentirem al Tu diràs, gràcies Pau. Els del No ho sé ho deixem aquí, tornem dilluns, bon cap de setmana.
3: Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1.
1: La repesca? Això ja no ho veuré.
2: En aquest Mundial de Futbol, que acabem de deixar enrere, el primer de la història amb 48 seleccions, ha permès a molts països justament disputar-lo per primera vegada. Aquest és el cas de Jordània, que fa un parell d'anys ja va fer història arribant a la final de la Copa d'Àsia. I això ens va permetre descobrir, el tu diràs, la història de l'únic jugador de Jordània que ha vestit la samarreta del Barça. El coneixeu?
3: Jordània, una mica per ambientar-nos radiofònicament. Hola, Joan Camí.
4: Hola, bona nit.
3: Què tal? Bona nit. L'equip de futbol masculí de Jordània ha fet història a la Copa d'Àsia, no?
4: Sí, perquè s'ha classificat per la final de la Copa d'Àsia. Ja és històric, perquè és una selecció que mai havia participat en un Mundial, és una selecció que fins a aquesta edició mai havia guanyat una eliminatòria, havia passat de fase de grups però mai havia guanyat una eliminatòria, per tant avui s'ha classificat per la final per primera vegada a la seva història, eliminant a la principal candidata, que és Corea del Sud, amb Son, el jugador del Tottenham, i amb Kang In-Lee, el del Paris Saint-Germain, com a principals estrelles. 2-0, estaran a la final aquest dissabte i esperen rival, que sortirà de l'altra eliminatòria, Iran-Qatar. Iran-Qatar, això.
3: Iran-Qatar, Qatar amb Tintín Márquez com a entrenador. Podria ser a la final de la Copa d'Àsia. Bé, hem demanat només una pinzellada d'un minut al col·laborador de RAC1 i especialista en futbol internacional, Jaume Naveira, aquest èxit històric de Jordània. No sé, Jordània, quins futbolistes té, com és que ha aconseguit arribar a una final de la Copa d'Àsia? Ens ha dit això el Jaume.
5: Què tal, Aleix? Bona nit. Avui a la Copa d'Àsia s'ha produït una sorpresa històrica, i és que Jordània, una selecció que mai no ha disputat un Mundial i que a dia d'avui és la número 87 del rànquing FIFA, s'ha classificat per la final. Fins aquest any, Jordània havia passat la fase de grups en 3 de les 4 edicions que havia disputat. Això ja eren bones participacions, tenint en compte el nivell futbolístic del país, però sí que mai no havia guanyat un partit d'eliminatòries. En aquest certamen, òbviament, sí que ho ha aconseguit, fins al punt d'arribar a la gran final. Primer va eliminar l'Iraq a 8-0, remuntant un 1-2 en contra, amb gols als minuts 95 i 97. Va deixar fora Tajikistan a quarts, una altra de les revelacions d'aquesta Copa d'Àsia, i avui ha eliminat Corea del Sud, la selecció més forta del continent, amb el permís del Japó, la qual compta amb estrelles com Heung-min Son o Kang In-Lee, l'ex del Mallorca i el València, que ara juga al Paris Saint-Germain, i que a més té com a seleccionador un gran conegut com Jürgen Klinsmann. Després del títol aconseguit per l'Iraq el 2007, amb el país en guerra per l'invasió dels Estats Units i amb molts futbolistes que gairebé ni eren professionals, és evident que aquesta classificació de Jordània doncs és una de les majors sorpreses de la història de la competició. El seleccionador de Jordània és un marroquí, Hussein Amuta, ell és qui lidera aquest projecte, i avui ha eliminat Corea del Sud en un partit on ha prioritzat que el seu equip estigués ordenat i fos perillós a les contres. Només han tingut un 30% de possessió, però Jordània, amb aquesta poca tinença de pilota, ha pogut rematar 17 vegades, 7 d'elles a porteria, i que no li xutin entre els 3 pals. Una actuació defensiva increïble. Només té un futbolista militant a Europa, Moussa Altamari, extrem del Montpellier, i ha sigut absolutament clau per aconseguir el pas a la final. En el primer gol roba una pilota en una pressió alta i dona una gran assistència per al seu company Jasan Al-Naimat, i en el segon també recupera ell al mig del camp i acaba marcant després d'una enorme acció individual. La final serà el dissabte a les 4 de la tarda a Lusail, el mateix estadi on Leo Messi va fer història guanyant el seu primer Mundial fa poc més d'un any, i Jordània espera el guanyador de la semifinal entre l'Iran i el Qatar, selecció anfitriona i que té Tintín Márquez com a entrenador principal i Luis García com a segon.
3: Això és el que ens deia el Jaume Naveira, molt bé. Hòstia, com pot saber tant de Jordània?
4: És una gran pregunta.
3: És una gran pregunta.
6: No, no segueixen la selecció, les evolucions.
3: No m'ha donat per veure el Jordània Corea del Sud avui. No sé, tinc vida, saps què et vull dir? No, però per això tenim especialistes. Brutal, tot el que ha explicat, aquest jugador del Montpellier, que és la seva estrella, l'únic jugador que juga a Europa, i que a la final es juga a Lusail, aquest dissabte, on Messi va aixecar fa un any i poc al Mundial. Bé, això ha generat avui una dada jove.
0: Dada jove.
3: Hola, Oriol.
7: Hola, què tal? Bona nit.
3: Avui ens hem preguntat si havia jugat alguna vegada un jugador de Jordània al Barça. Doncs bé, a la història del Barça, com a club, hi ha un futbolista nascut a Jordània que ha vestit els colors blaugrana.
7: Sí, ho hem hagut de buscar, a mi em sonava, però allò molt remotament, i dic, hòstia, deixa'm anar-ho a mirar per confirmar que efectivament sigui així.
6: Té mèrit, que et sonés.
7: Sí,
6: Jordània, sí. Dius, dic, no, ara el cap no va venir a cap.
7: No, però no t'enganyo, és a dir, quan ha sortit el tema, dic, hòstia, crec recordar que en algun moment o altre...
6: Pensat que deia un jugador de Jordània al Barça.
7: Doncs un que va tenir un paper testimonial, és veritat, perquè era del Barça B, però que va arribar a debutar en partit oficial amb el primer equip, i és l'únic, efectivament, jugador nascut a Jordània que ha jugat amb la samarreta del Barça. Alguna idea de quin any ens hem de situar?
3: Hòstia, Jordània... Jo és que, clar, a principis del segle XX et diria que no, perquè no, jugadors de Jordània és molt difícil. Anys 70, 80, a mi no em recordo. No me'n recordo.
6: És que no em sona...
3: 90 tampoc recordo. No.
7: És recent. Era... 2007.
3: 2007?
7: Fa 17 anys.
3: Jo no recordo.
7: És Taher Bouab, nascut a Amman, la capital de Jordània, i que el 31 de maig del 2007, al nou estadi de Tarragona, va debutar amb la samarreta del primer equip del Barça a les semifinals de la Copa Catalunya.
8: Ara mateix és el primer jugador del primer equip que substitueixen, que és Silvinho, que deixa el terreny de joc i en el seu lloc ha entrat Taher. Per tant, ara sí que hi ha un jugador més del filial que no passa a l'inici del partit.
3: Home, la gran Sònia Gelmà, explicant-nos aquesta entrada de Silvinho per Taher.
6: Sí.
3: Taher Bouab, si no el recordo.
9: Passa que, clar, el Copa Catalunya està al límit de no considerar-se debut amb el primer equip. Ja. Està la cosa...
7: És una competició oficial.
9: Està la cosa al límit.
3: Al límit. Però
10: pots jugar amb els Legends, per això.
7: No. I és veritat que hi ha hagut anys que, per exemple, hi ha anat el Barça ben massa, i fins i tot l'equip l'entrenava Eusebio, però vull dir, en aquella temporada no, precisament no era així. A la banqueta hi havia Rijkaard, van jugar Belletti, va jugar Silvinho, Mota, Juli, va jugar Azquerro, vull dir, no eren titulars, però eren jugadors del primer equip. En qualsevol cas, Taher va entrar a l'últim quart d'hora substituint Silvinho. Té mèrit perquè Rijkaard a la banqueta tenia un tal Sergio Busquets, que no havia debutat encara, i va preferir fer jugar Taher que a Sergio Busquets.
9: Ma, aquesta és la... Aquí
6: ha de tant l'ara de jugar.
10: L'has matat,
6: El jugador que sentó...
9: O sigui, va endarrerir el debut de Sergio Busquets.
7: Però la cosa no s'acaba aquí, perquè Taher, aquest únic jugador, insisteixo, Jordà, que ha vestit la samarreta del Barça en partit oficial, ha jugat una final. Va jugar la final d'aquella Copa Catalunya del 2007, que es va jugar al cap d'una setmana a Sabadell,
3: sí, senyor,
7: contra l'Espanyol.
3: Bona terra, Sabadell.
7: Va ser una final que es va jugar el 5 de juny del 2007 i que RAC1 recorda, i això ho hem descobert també aquesta tarda, per ser el partit que va començar sense narrador per culpa del trànsit. Avui que el trànsit és notícia d'actualitat...
3: No tenim problemes a Sabadell amb trànsit, no ho entenc.
7: Els primers minuts d'aquell partit, d'aquella final Copa Catalunya-Barça-Espanyol a Sabadell, els va haver d'explicar el mític Xavi Cupido, el tècnic de so del Barça juga
3: a veure.
11: Cupido, ha començat el partit, oi?
12: Sí, ja ha començat.
11: Molt bé, recordem les alineacions. Cupido, pel Barça jugaran...
12: Jorquera a la porteria.
11: Sí.
12: Ah, mira, em passa una xuleta. Belletti al lateral dret, Oleguer i Olmo de central, Silvinho a l'esquerra. Al mig centre defensiu Mota, amb Crosas i Sastre, i a la davantera Giovanni per la dreta, Orlandi per l'esquerra i Izquierdo de davanter centre.
11: Per cert, a la banqueta sabem qui hi ha, Cupido, del Barça,
12: sí,
11: per aquest partit?
12: Sí, encara estava esport. Víctor Valdés, amb Valiente, Víctor Vázquez, Toni Calvo, Taher i Busquets.
3: Mira, Cupido, cantant que a la banqueta hi havia Taher,
9: I per cert...
10: Esquerro de davanter centre.
9: No, Esquerro de davanter centre...
10: De davanter centre, Amb això no podies anar gran lloc,
9: I a l'alineació de titular hi ha Mota.
3: Sí, sí.
9: Que sona per la banqueta del Barça.
3: Sí.
7: Per cert, si algú s'ho pregunta, el Pou va arribar al minut 1.
11: Diríem que en aquests moments el nom a Creu Alta, quanta gent hi ha?
12: 2.000 persones, 2.500 aproximadament.
11: Molt bé, alguna cosa més, Cupido?
12: No, que ja arriba a Pou,
11: eh?
12: I portem un minut 13 i 0-0, un marcador. I estem escoltant RAC1.
11: Que gran, és brutal. Bueno, Pou, estàs aquí també ja, eh? Està arribant, Pou?
13: Bona nit. Bona nit.
11: Tot això ho hem muntat expressament, t'ho hem de dir, Això és una metàfora de la Copa, eh?
13: Ara, fora conyes, vull demanar perdó, evidentment, a l'audiència, però us prometo que el que hi havia a la ronda de dalt, bueno, ja ens ho han dit de trànsit, amb un accident o dos, no sé quan seria.
3: Quatre. El problema no era el trànsit a Sabadell, era la ronda de dalt, però, hòstia, boníssima l'anècdota del dia que Taher, el gran protagonista de la dada Jové, sí, Taher Wahab, sí, debuta en una final de Copa Catalunya i RAC1 arriba tard. Bé, estil RAC1.
10: Però, sí, però ens va situar tots, eh? O sigui, va fer una mica com Churchill, eh? Agafar el mapa i dir, són 2.500...
3: Cupido està l'ara.
10: No.
7: Marcador...
10: 2.000 o 2.500 persones, que no és una xifra molt precisa, però vull dir, està ben vista.
6: Ja et situa.
10: Sí, et situa.
3: Va jugar Taher, sí, eh?
7: Sí. Va entrar a l'últim quart d'hora, igual que la semifinal, una final que va guanyar el Barça a la tanda de penals, després d'haver empatat a una als 90 minuts, aquest era el moment.
14: I ara, en canvi, a les files del Barça, marxa Silvinho i entra en el seu lloc i amb el dorsal 17...
7: La primera passada de Taher va ser a Busquets, que havia debutat amb el Barça feia 5 minuts. 5 minuts abans va sortir Sergio Busquets, al cap de 5 minuts va sortir Taher i li va fer la primera passada a Busquets. Faltava un any perquè Busquets debutés després a la Lliga amb el nou tècnic Guardiola.
3: El Barça de Guardiola, clar.
9: Escolta, jo tinc dues preguntes. La primera, se sap què va passar amb Taher?
3: Vols saber-ho?
9: Sí.
3: Taher Wahab, què tal? Bona nit.
15: Hola, bona nit.
3: El tenim en directe, a aquesta hora, 12:38 de la nit. Hem trobat Taher Wahab, l'únic jugador de Jordània que ha jugat al Barça. Tenies 22 anys, llavors, ara en tens 38, no? Encara jugues a futbol, Taher?
15: Sí, bueno, perdonadme, voy a hablar en castellano.
3: Sí, sin problema.
15: Me manejo mejor. Todavía sigo, pero ya de aficionado, ya de placer, ya sé que me queda poquito y
3: ¿dónde?
15: Bueno,
3: ¿dónde?
15: Me mantengo en forma. Ahora estoy en Tajamar, bueno, que es donde van mis hijos al colegio, la verdad, y bueno, se enteraron y al final, pues mira, pues me insistieron un poquito y tenía el gusanillo, lo había dejado ya en mayo, la verdad, y nada, digo, venga, pues...
3: Pero esto Tajamar, es ¿dónde es? ¿En Madrid?
15: En Madrid.
3: Sí, ¿y qué categoría? ¿Qué categoría, Taher?
15: Primera regional, creo que es, o preferente de primera regional, sí.
3: Bueno,
15: llevo poco, la verdad.
3: Lo haces por divertirte, como dices, ya con 38
15: años. Claro,
3: ya bueno. Primero, ¿recordabas todo esto que hemos explicado?
15: Hostia, ahora la verdad es que me estaba emocionando un poco, ¿no? ya hace mucho tiempo de eso, o sea, pero bueno, eso sí que me recuerdo, está claro que al final es algo que ahora mismo, mira, como recordamos después de 17 años... Pues todavía, vamos, te pone a mí me pone la piel de gallina, pues parece mentira, ¿no?, que haya pasado, pero es así.
3: Qué bueno, claro. Tú compartiste vestuario, no sé si con Messi, el inicio de Busquets, todos estos jugadores, ¿no?, de la época de Rijkaard.
15: Sí, los entrenamientos sí, la verdad, pero vamos, la Copa Catalunya está claro, esos jugadores, pues, bueno, aunque habéis mencionado, ¿no?, que estaba Muta, bueno, Busquets, que todavía no era quien ha sido, pero vamos... Sí que había jugadores que al final, hostia, han sido importantes, vamos.
3: ¿Y tú cómo, o sea, un jugador de Jordania, cómo llega al filial del Barça? ¿Cómo es tu historia?
15: Lo único que sí que es verdad que yo al final, o sea, nací allí, pero sí que vine muy joven, aquí vine con 3 años o 4 a España, entonces por mi padre, porque bueno, le dieron una beca de estudio y tal, bueno, mi padre iba desde 8 años aquí en España, bueno, es médico y vino a estudiar y al final, pues mira, pues nos trajo para aquí, sí. Y al final, pues, claro, al final he crecido, no, se dice, he nacido allí, ¿no? Pero sí que es verdad que al final me he criado aquí y bueno, no sé si decir más español que jordano, pero vamos.
3: Claro.
15: La verdad,
3: bueno, pero sí jugaste, que... después del Barça y de este debut con el primer equipo en Copa Cataluña, fuiste al Ospi, al Alfaro, al Moratalla, luego has estado en Rumanía, en Emiratos Árabes, en Qatar incluso, ¿no? Y ya en 2021 ya vuelves a Madrid y ya te vas retirando, ¿no? Digamos.
15: Sí, exacto. Y antes del Barça estuve en Madrid también, 3 años, estuve en Castilla, pero vamos.
3: En categorías inferiores, madre mía. Bueno.
15: Sí, estuve en Castilla, sí. Bueno, fue en invierno que fui, la verdad... Que fiché en el Barça, sí, en el mercado de invierno.
3: Pues. ¿Y has vivido con ilusión lo de la clasificación de Jordania para una final de la Copa Asia, que es una cosa pues única? No sé si tienes familia allí, si no, si has visto el partido.
15: Sí, tengo, lo he visto, la verdad que sí que lo he visto, pero que soy sincero, me he enterado en los cuartos, ¿eh? O sea, que tampoco, no te voy a mentir, tampoco estaba siguiendo ni sigo mucho... la selección, pero hostia, sí que claro, al final, joder, sí que está en Facebook, está en Instagram, está que sigo mucha gente y me sigue mucha gente, entonces pues claro, publican y eso, y hostia, me sorprendió, ya te digo que yo tampoco me lo esperaba, pero sí, fue así sorprendente, vamos, yo creo que que allí mismo todavía no se lo creen, pero no. Pero
3: bueno, mira,
15: sí que está claro que llevan unos años que se nota. O sea, yo, por ejemplo, cuando fui la primera vez que debuté allí...
3: Bueno, es que tú has sido internacional con Jordania, ¿no?
15: Sí, exacto. Sí, he estado en la repesca esa que se ha hablado, la verdad, contra Uruguay. He visto, han mencionado, que es lo más lejos que ha llegado, la verdad, la selección. En ese caso, en ese sentido, para el Mundial, que llegamos a la repesca contra Uruguay, que la perdimos, por supuesto, pero pero vamos, que sí que es verdad que a raíz de ahí pues estaba haciendo un buen trabajo y se notaba, porque también se metió el Príncipe, pero ya te digo, yo las primeras veces que he ido con Boca allí, nada, no eran ni profesionales todavía, ni se consideran profesionales, cada uno un trabajo y luego el fútbol, o sea... Sí que en ese sentido han evolucionado muchísimo.
3: Sí, la historia es increíble. Mira, que estamos haciendo aquí tertulia, sí, y Ernesto tiene una pregunta.
9: Sí, Tajer, buenas noches. Dos preguntas muy rápidas. ¿Te cruzaste?
15: Una, discúlpame que te corte. Se escribe Tajer, pero la verdad que la pronunciación sería con Z.
9: Zaher, vale, pues rectifico, Zaher, vale. ¿Coincidiste alguna vez con Messi en algún momento?
15: Sí, los entrenamientos, sí. Esas dos semanas, por ejemplo, que estuvimos con el primer equipo, entrenábamos, sí. Incluso fíjate que me acuerdo de esa anécdota perfectamente, que hubo una jugada que perdí el balón y la tenía él y yo corrí como un loco a presionarle. Y la cabeza, claro, no lo pillaba, pues la cabeza encadillando, o sea, le hice esta falta.
3: Ah,
15: la
3: falta.
9: ¿Y se enfadó o no?
15: La verdad que en ese sentido, Messi, vamos.
3: No, te dijo, Zaher.
15: Nos zafaba con otro que era todo más fuerte, pero vamos. Lo que sí que se nos quedaron más fuertes los compañeros, yo creo, ¿no?
3: No lo lesiones, ¿no?
9: Y la segunda pregunta es, ¿tuviste alguna esperanza de quedarte, digamos, en el primer equipo del Barça o tú ya tenías clarísimo que ibas a salir, digamos?
15: Yo, fíjate, el primer equipo, a ver, soy realista, la verdad, pero bueno, lo mismo me pasó en Madrid también, que al final somos realistas y bueno, que eso llega muy poco, que digamos. Pero bueno, la ilusión, la esperanza, pues siempre la tienes, ¿no? Que tenés la oportunidad, que puedas demostrar, que puedas hacer, pero... Ya saben ustedes también cómo va esto y al final, pues mira, es que yo, a ver, gracias a Dios no me puedo quejar, la verdad, que al final pues he vivido de ello, como he querido y más, y no me puedo quejar, pero bueno, también, bueno, pues piensas que igual podía haber ido mejor o lo mismo, pero bueno, el fútbol tiene muchas condicionantes y ya saben ustedes, y al final pues pasa muchas cosas, sí, al final no es tan fácil de camino
3: no lo es para nada. Oye, me cuentan que eres taxista en Madrid y que te estás sacando el carnet de entrenador, y luego que tienes familia que vive cerca del Camp Nou aún, ¿puede ser esto?
15: Sí, ahí estamos, entre los Escort, toda la vida, y allí, la verdad.
3: O sea, pero tú en Madrid y tienes familia aquí en Barcelona, al lado del estadio.
15: Yo, mi familia, mis padres, mis hermanos están allí, la verdad. Wow. Yo lo único que mi mujer es de aquí de Madrid.
3: Qué bueno.
15: Y al final, por problemas, la verdad, de salud de mi suegra y eso, pues tuvimos que
6: venirnos
15: para
6: allí. Y tendrás siempre el honor, Zaher, de ser el primer jugador de Jordania en vestir la camiseta del Barça en partido oficial. Bueno, eso no te lo quita nadie.
3: Primero y único, de momento.
15: Sí, es verdad que me lo dijeron.
6: No está mal.
15: Yo no lo he visto, pero sí que me dijeron que si vas allí al museo incluso y le das allí a la bandera de Jordania, que muchos ni la sabrán, pues aparece mi nombre. Así que
6: bueno.
15: Yo espero ir algún día, mira, con mis hijos, que tengo dos, la verdad, y enseñárselo, a ver. Hombre, si...
6: Bueno. Darle aquí el botoncito,
3: aquí, mira,
6: a ver
3: quién ese
6: sale.
3: Es el
6: a ver quién sale.
3: Oye, Zaher Bawab, lo digo bien, ¿eh? Zaher Bawab.
15: Zaher
3: Bawab. Pues, mira, vamos a hacer una cosa. Si el sábado Jordania gana la Copa de Asia, ¿te podemos llamar otra vez?
15: Sí, por supuesto.
3: Venga.
15: No hay ningún problema.
3: Y lo celebramos aquí en directo. Me alegro de saludarte, de conocer un poco más
15: un
3: tu historia.
15: Igualmente.
3: Y nada, un abrazo fuerte.
15: Ha sido un placer. Otro para ustedes.
3: Gracias. Zaher Bawab, en directe al Tu Diràs a 3 quarts d'una. Boníssima la de Jové avui, eh?
7: Què et sembla?
3: Hòstia, com t'estàs superant, eh?
7: Hem descobert aquí un...
9: Això em porta a una altra pregunta per tu. Quantes nacionalitats diferents, de jugadors diferents han jugat en el Barça i quantes queden per ocupar?
7: El Barça ha tingut, ara us ho dic, 1.068 jugadors que com a mínim han jugat un partit oficial i són de 65 nacionalitats diferents De les 196.
3: 65 de 196.
9: Per tant, ens en falten 131.
7: Sí, és exactament una tercera part. Sí. 33% dels estats reconeguts per les Nacions Unides han donat com a mínim un jugador al Barça en tota la història. A la resta, el 66% restant, ostres, encara no. Hi ha països europeus que a mi m'han sorprès. Per exemple, no ha jugat cap grec al Barça.
16: Hòstia, que bo.
7: Cap grec,
10: ostres,
7: cap noruec.
10: Cap noruec?
3: Bueno, hem de fitxar Haaland, doncs.
9: Home, veus?
3: No, vull dir que seria bé, trencaríem l'estadística.
16: Sí, sí.
3: No, no.
16: Seria una bona manera de començar per Noruega.
7: Sí, sí. Mira, de fet he fet feina extra.
9: Home.
7: Ho he traslladat a comarques de Catalunya.
9: Hòstia, home.
3: És malaltís, home, aquest tio.
7: Va. A comunitats autònomes i a províncies.
9: Home.
3: Vinga,
9: tanca-ho
3: ràpid, no, que anem tard. Sí, per això. Mira, està molt bé, però tanca-ho ràpid.
7: Només hi ha dues províncies en tot l'estat espanyol que no han donat cap jugador al Barça en tota la història.
9: Ceuta, Melilla.
7: Una és Melilla.
3: Molt bé.
7: I l'altra és peninsular.
9: Què? L'altra és peninsular.
10: Zamora.
3: Castella i Lleó.
7: No. Castella-La Manxa.
10: Ai, sí, sí, sí.
7: És Conca, la província és Conca.
3: Moment, Iniesta, clar. Iniesta.
7: La província és, clar, Albacete. Però la província de Conca, dins de la comunitat autònoma de Castella-La Manxa, no ha donat cap jugador al Barça.
16: Comarques. I a Ceuta deu ser Nayim, no?
7: A Ceuta n'hi ha tres. Un és Migueli.
3: El Migueli, clar, anava a dir, sí, Migueli, sí, sí.
7: Un és Migueli, ara us dic els altres dos. Migueli...
3: Com va la base de base aquesta d'aquest
10: paio? Espectacular.
7: És un, i els altres dos...
9: Nayim...
7: Són Nayim i Bravo, un davanter de la temporada 40-41 fins a la 47-48.
16: Me l'has tret de la punta de la llengua.
3: A mi també.
7: De comarques, sí, et faig el bonus aquest, passa una mica com amb els estats. És a dir, dues terceres parts de les comarques catalanes han donat com a mínim un jugador al Barça. 29 de les 43, i n'hi ha 14, que per mi són moltíssimes, que no han donat cap jugador al Barça.
10: Ostres, em sembla... Però molt,
7: molt, sí, moltíssimes.
3: A veure, digue'n alguna d'aquestes 14.
7: De les que no han donat mai cap jugador al Barça. Sí. N'hi ha una que és molt sorprenent.
3: Sí, a veure.
7: El Tarragonès.
10: Ep.
3: No fotis.
7: No hi ha cap jugador en tota la història del Barça nascut a Tarragona o comarca. És molt fort.
3: De veritat?
7: Sí, sí.
3: Això ho hem de mirar bé, vols dir?
7: No, no, no. Això... T'ho prometo.
3: Bueno, si ho diu la base,
9: un moment.
10: És fort,
9: no, Skaig, Skaig.
7: Ara
3: no
7: t'ho dic.
3: Skaig, no, és que ara posarà Skaig aquí i s'ho trobarà.
7: De Barcelona.
3: De Barcelona.
9: Però cap havia jugat al Nàstic, per això. Per
7: sí, clar,
9: això.
7: Jugadors al Nàstic...
9: No, ja ho sé, bueno, però per això, això l'he suggerit. Cap jugador. Però realment, perdoneu, és potser el seu bonus track, que és les comarques, dona la dada més espectacular. Cap jugador nascut a Tarragona.
7: Clar, no, és molt bèstia. De les tres comarques que més jugadors han donat són el barcelonès, un 50% dels jugadors catalans són del barcelonès.
3: Normal.
7: Segueix Baix Llobregat.
3: Hi ha molta població.
7: I segueix Vallès Occidental.
3: Clar, home.
7: Un 7%.
3: I tant, allà a Sabadell...
10: Poden entrenar amb el Sorregata.
9: Bueno, però tenim diverses missions, per tant. O sigui, no tardar a fitxar un grec o un noruec i, home, donar sortida a Tarragona.
2: Dos minuts i tornem.
0: La repesca, amb Marina Arbós.
17: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
18: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
19: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: Sol, Vacances i RAC 1. RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
0: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
2: Escolta, navega, descarrega, informa't.
0: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1. RAC1.
3: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
4: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
5: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
6: No, que no és gens bo per la pell, nena.
7: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
8: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
9: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
10: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
8: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
11: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
12: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
13: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
14: Em poses una birra, si us plau?
13: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
13: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
15: Digui?
16: Marc, què passa?
15: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
17: Ah, que estem de vacances.
15: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí!
17: Marc, és que no et sento.
15: Escolta,
17: bé,
15: no em pengeu, ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
17: Marc.
15: Bandarres.
17: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
15: Així va el país, així va el país.
0: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
18: Ei, què passa? Què feu?
19: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
20: Ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
21: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
18: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
20: Ja, però si agafem lloc.
22: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
18: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
21: I què hem de fer?
18: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
21: Ah, de conya.
20: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
18: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
18: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1, tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
23: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem Secrets de Famosos, la història de l'únic jugador del Barça que ha jugat a la selecció de Jordània i recomanacions literàries pels infants i joves. Però, com dèiem, comencem amb el safareig, que és el més important, és el que més ens agrada, recuperant la conversa que van tenir el versió RAC1 amb la periodista Anna Alòs. Aquest any ha publicat el llibre Lo que nunca conté. I en aquest llibre què fa? Doncs una radiografia social de Barcelona. I ho fa recollint moments que han viscut durant 4 dècades exercint de periodista mitjans com el Magazine de la Vanguardia o el diari El Mundo, on hi va ser durant 22 anys fent de cronista de carrer. Apareixen històries d'alguns personatges de casa nostra, molt coneguts com en Joan Laporta o el Gerard Piqué, i d'altres del panorama internacional com Tina Turner o Naomi Campbell.
18: Primer de tot, donem la benvinguda a l'Anna Alòs. Anna, bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
18: Benvinguda. Gràcies.
1: amb el teu permís, deixa'm dir, en el seu dia també col·laboradora del,
2: sí,
1: del Versió.
2: Sí, però d'aquesta rebuda vindrem més, eh?
1: Doncs mira, doble aplaudiment per l'Anna Alós. L'Anna Alós, que, clar, ja no fa crònica de Barcelona, si ara vius a la Cerdanya.
2: Visc al Pirineu, sí.
1: Dona per fer crònica social al Pirineu, a la Cerdanya? Jo crec que sí, no?
2: Home, jo quedo amb una amiga per dinar i em truca mitja hora abans, em diu no puc venir perquè se m'ha escapat un xai. Si tu creus que això dona per crònica social, no anem bé. No,
1: bueno, però, hi ha una altra...
2: Un altre tipus de crònica.
1: Bueno, però hi ha una altra societat catalana que sí que abans o ara, ja no ho sé, perquè ja he perdut la pista de la Cerdanya, estiuejaven,
3: més
1: no.
2: Sí, però
1: jo
2: quan s'omple tant, marxo.
1: Saps? Ah, vas a la inversa del que fa la gran majoria.
2: Sí, intento.
1: L'Anna Alós, que és crítica, per exemple, aquest món que ens ocupa ara, que és els influencers, que cada cop tenen més presència. Tu els anomenes influleches.
2: Bueno, sí, perquè jo en el meu Instagram em dic l'Alós Influleches, perquè un dia em vaig plantejar, dic, però què leches influye esta gente? En quién? Saps? I vaig pensar, doncs pues mira, m'invento un terme, l'acunyaré, influleches, i mira, ha funcionat.
1: Sí, sí, que és, bueno, és el teu, com ho diríem, la teva nomenclatura actual,
2: sí,
1: no?
2: Sí, diguem
1: influleches. Bueno, escolta, anem al llibre perquè allò que va dir Guardiola, t'has buidat, t'has tret, has explicat tot el que t'ha vingut al cap, això, que és que t'ho vas apuntant, ha sigut un exercici de memòria?
2: Ha sigut un exercici de memòria, totalment, no m'hi he apuntat res.
1: Carai.
2: Res, no, és que no soc molt poc metòdica, a la meva vida, llavors no ho seré escrivint. I realment ha sigut un exercici de memòria de...
1: Parles de molts noms, que ara el repassarem amb l'Ester Muñoz. Ester, bona tarda.
16: Bona tarda.
1: Però per començar anirem amb el nom d'aquests darrers dies, aquestes darreres 48 hores, que seria el de Jan Laporta, que, per començar, se't va acudir, expliques, convidar a participar-lo en uns pastorets que es van organitzar al Teatre Romea.
2: A Luz de Gas. Romea és on surten sempre els pastorets. Els seriosos. Jo els vaig sobreguionitzar i els fèiem a Luz de Gas. El Fede Sardà ens deixava a la sala.
1: Ah, sí, el Fede,
2: i tant. I ho fèiem benèfic. Li vaig donar un guió que se'l va saltar, va fer el que li va donar la gana, com fa sempre, però...
1: Bueno, va improvisar, que és una mica la seva manera de fer, no? I tu li havies... hi havia una frase que diu que expliques en el llibre que no la veia, que és la de que feia una sàtira de Julio Iglesias.
2: Perquè jo deia que si no et portes bé et posaré una cançó de Julio Iglesias.
1: I ella bueno, deia, tu li deies, no si no et portes bé et posaré una cançó de Julio Iglesias i una pel·lícula de Sandra Bullock.
2: De Sandra Bullock. Són les coses que jo mai faria, no? I llavors ell deia, jo això no ho puc dir, perquè el Julio Iglesias és amic meu i la Bullock m'agrada molt. Dic, pues no ho diguis. Fes el que vulguis, que vols que et digui jo ara.
1: Julio
24: Iglesias la meva referència, hòstia.
1: Perquè, clar, és que parles d'infinitat de noms que no tindrem temps de repassar.
2: No, clar.
1: Que només el pots comprar a Amazon.
2: Sí.
1: Això és una nova manera de publicar, no?
2: Bueno, sí, jo al món editorial he deixat de creure mal i em crec que l'editorial més gran del món, que és Amazon. Amazon va començar com a editorial. Després va començar a vendre productes, però Amazon és una editorial, de fet. I la veritat és que quan tu tens cada dia el rapport de lo que vens, pues, això no té preu.
16: Es guanya més o què?
2: Un 60% de royalties contra un
1: 10%.
2: Això és públic,
1: Quan has entrat, que m'has dit, que m'estava comentant l'Ester Muñoz, que havies publicat amb Amazon, estava intentant recordar que havia entrevistat, que també ho havia fet, i és el Xavier García Luque, que va fer un llibre molt interessant.
2: És veritat, que has comentat, sí.
1: I també va publicar

0: Queta, jo m'estava morint, m'estava cremant per dintre.
1: Ai, per favor.
0: Jo, sí, mullant-me la nuca vaig
2: però
0: aconseguir...
2: Però vas agafant la, com si fos el bucat.
0: Bueno, és que era com...
2: Però així de grossa la bola de wasabi.
0: No, com si fos una croqueta. A veure qui se li acudeix posar a tamany de croqueta. Era a l'Ocean Drive d'Ibiza. Jo tenia el Niquilau de l'esquerra. A més, el tenia el cantó de l'orella més fotuda.
1: Però us coneixeu d'algú, no? Us coneixeu?
0: No, ens vam conèixer en aquell sopar i sort d'això.
2: Llavors et va veure que t'escanyaves i et va agafar i et va portar...
0: És que jo no podia parlar. És que no, tu saps el que és una bola de wasabi a la boca?
2: Sí, no, si hi ha una bola petiteta ja quedes escanyat.
1: Però la vas poder escopir o així? O...
0: No me'n recordo, Montse.
1: Perquè si tu vas empassar això...
0: Jo crec que m'ho vaig empassar.
3: És una bola de lava.
1: En sèrio?
0: Jo crec que sí, que m'ho vaig empassar.
1: És una bola de lava.
3: Sí, sí.
0: És lava,
3: magma.
0: Però aquell tio em va agafar pel coll i em va arrastrar, de veritat.
2: Però Niki Lauda, poca broma amb Niki Lauda.
1: No és l'únic gran nom que surt al llibre, perquè després un altre nom que també surt és Flavio Briatore. Diu que va prendre per una pertorbada. De fet, aquesta és una de les històries que has explicat aquí al Versió RAC1.
0: Sí, i el Clapés estava sota la taula rient.
1: També el cites al llibre,
0: Sí, sí, sí, el cito perquè aquí ja ho vaig explicar. El Clapés estava sota la taula que no podia continuar parlant.
2: Bueno, què?
0: Sí,
2: i tant. Bueno, explica. Bueno,
0: a mi se'm va... El Briatore venia. Jo li vaig dir al fotògraf, anem, perquè jo sempre faig les cròniques a porta. Mai les vull a fotocol. I se'm va enganxar el taló amb una... Com es diu això? Amb una alcantarilla.
2: Una claveguera.
0: Una claveguera,
2: sí.
0: Amb una claveguera,
2: sí.
1: Una claveguera,
0: perdó.
1: Una tapa de claveguera, no?
0: I jo no podia treure el taló d'allà. I l'únic que vaig poder va ser enganxar-me a la cintura del Briatore. El Clapés ja li està agafant la parra.
2: És que és memorable. Aquest moment és memorable. Et vas llançar...
0: Que em vaig abraçar amb ell tots els de seguretat, perquè aquest home va amb molta gent de seguretat. La cap de premsa, tothom estirant-me, la meva cama no cedia. Clar, i el tio em mirava i de sobte li dic, com està la Gregoracci, perquè jo havia anat de copes amb la seva ex-dona, bueno, era dona en aquell moment, a Eivissa, perquè a Eivissa passa tot. I em va dir, bene, bene, bene, bene, i l'home no es movia pensant-se que jo era una maldita pertorbada. Vull dir,
1: una fan, no?
0: Una fan, clar, perquè deu tenir fans, aquest senyor, no sé per què té fans.
2: Home, i tant,
0: però...
2: no tinguis cap dubte que tu, tot, com diu el senyor Marcelí...
0: Soc tan poc mitòmana, jo.
2: Tot es despatxa. Escolta, i vas treballar una etapa, que també ho expliques en el llibre, a Eivissa. Feies
0: Sí, feia cròniques des d'Eivissa.
2: Aquella, allà a Eivissa arribava, jo recordo que
0: vaig
2: treballar un any i, bueno, passa tot, però amb 3 mesos, perquè la resta...
0: Amb un mes passa.
2: Bueno,
0: amb
2: un mes, exacte. Sí. Allà arriba tothom i després, amb un mes, marxa tothom.
0: Marxa tothom, afortunadament, perquè allò és...
1: Però a dia d'avui també és igual, perquè sí que és veritat també que...
0: S'allarga una mica més, s'allarga una mica més.
1: De Barcelona expliques, per exemple, que tu parles en un capítol que es diu Juevelàndia, no? Que dius que a la teva ciutat, fins que va arribar el Covid, gairebé tot passava en dilluns, però jo no sé si això ha anat de baix ara.
0: En dijous. Sí.
1: Ara ja no és així.
0: És que ara no passa mai res a Barcelona. No passa res. Que no ho veieu. Que
1: I per què?
0: No sé, està agonitzant, ha entrat en barrena. Mira, jo et diria que amb tot el tema independentista, no em fico en política, eh?
1: No, eh?
0: Amb tot el tema... La vida social va entrar en barrena i amb la senyora Colau, amb com ha induït. Bueno, la senyora Colau, perdoneu, amb els comuns...
2: No, la Colau.
0: Bueno, és que no sé, no li agrado gaire, jo. Però...
2: Jo tampoc.
3: A mi tampoc.
0: Tampoc li agradem?
2: Soc una mica del club, sí. Bueno, no compartim la... Escolta, que són molt respectables, però no compartim les seves idees. Per tant, no hi ha vida ara, diguem que la cosa està molt...
0: La vida social està molt morta a Barcelona, és que no té massa sentit.
2: Escolta, clar, parles de moltíssima gent, parles de figures de passarel·la, Naomi Campbell, que per cert va ser parella de Flavio Briatore. Clar, per exemple, els Gaudí. Vols dir que abans els Gaudí atreien la passarel·la, em refereixo a la passarel·la Gaudí, que ara ja li he perdut el nom, crec que és la 080.
0: La 080, sí.
2: Atreien, era un pol d'atracció de figures més internacionals que ara? Creus que també ha anat a menys, això?
0: Sens dubte. En el moment en què s'acaba la Gaudí, perquè la Generalitat li treu tota la pasta, tota la subvenció...
2: Sí, s'acaba per això?
0: Sí, sí, clar, perquè no me'n recordo. Va ser el govern d'Esquerra, em sembla, si et recordar. Llavors entra la 080, que és una petita broma a lo que és el món de la moda. Sé que molta gent s'enfadarà perquè dic que això...
2: Però a l'edat que tens jo crec que ja ho pots dir, no?
0: Sí, molt guanyat. Sí,
2: després d'estar uns mesos en coma,
0: sí,
2: també, no?
0: Molt guanyat.
2: Per la Covid, vull dir que...
0: COVID,
2: crec que tens permís...
0: No li diguis la Covid, és el Covid, és un tio. No em dóna la gana de que sigui la Covid. És el Covid.
2: El Covid.
0: Ja sé que és una enfermedad i que té que ser femení, sí, però sí, em fa molta ràbia.
2: El Covid, el Covid.
0: Ara em miren, eh? Em miren els homes a la taula, em miren.
2: No, però no. El Covid.

0: Clar, sempre la culpa als homes.
1: Però és que et mira un home que no...
0: No, perdona, si hagués sigut un home que se't ve separonat a tu la cintura, què hagués passat amb l'Obria Torre?
2: Bueno, que estàvem amb això, perdona, que t'he tallat. Que estàvem explicant això de que abans hi havia... que es va tallar el finançament, no?
3: Sí, es va tallar la 080, que és una mica pues, la tauleta de nit de la moda, i és així.
2: Aquí, bueno, vas tenir relació amb Naomi Campbell, o...
3: Això va ser el Raudis, eh?
2: Que expliques que ella no volia desfilar.
3: No, no volia, però això va ser apoteòsic, perquè jo entro al backstage i veig aquella senyora negra corrent, corrent amb aquelles cames que té.
2: Un tros de senyora, un tros de senyora.
3: I les meves cames de 1,60 m que faig total, o sigui, i ella fa 1,80 m total, i m'agafa del braç i em posa... I jo corrent rere d'ella amb el fetge a la boca. Vull dir, allò va ser horrorós. I dic, aquesta dona, què li ha passat?
1: No et deixava anar, no?
3: No em deixava anar. I el Mariñas anava rere meu, suéltate, jo, que no puedo.
1: Va agafar i t'estirava.
3: M'estirava i no, jo no em podia deixar.
2: Però on et portava?
3: No ho sé, jo corria darrere d'ella. Jo no sé on em portava, m'arrastrava. I em va ficar dintre el camerino de Vittorio Luchino.
2: Oi.
3: Perquè ella tenia que desfilar per Patricia Bendaño, que és una dissenyadora gallega, i ho pagava la Diputació de Galícia. I, bueno, la Diputació no ho sé, bueno, li pagava Galícia al govern i... Què va passar? Que ella va dir, jo desfilo per a Vittorio Luchino. Jo li deia, noia, que t'ha pagat l'altra. Jo li deia en català, li parlava en català.
1: Ah, sí?
3: Sí, de sobte li vaig dir, tu t'has donat un cop al cap, tens que anar a desfilar, però em va entendre perfecte, eh? Em va trencar la porta.
1: Com?
3: La va trencar, va ficar un candau, i a dintre jo, amb l'Esperanza, la patronista, la modista de Vittorio Luchino.
2: Però qui va tancar la porta, ella?
3: Ella. Jo d'aquí no surto, d'aquí no salgo.
1: Però què li va agafar?
3: Que no volia desfilar per
1: bueno, dius al llibre que no li agradava la roba.
2: Però, perdona, és qui li havia contractat, no?
3: Qui li havia pagat, perquè aquestes no venen si no cobren abans.
2: I no volia desfilar per ella.
3: No, es va negar rotundament. Va desfilar, finalment. Però va desfilar perquè els estilistes d'una agència de comunicació, que era el Vicente Suárez, en aquell moment li va cedir els estilistes, que ja la coneixien, i van agafar el vestit de la Bendaño, que tenia que desfilar ella, i li van trencar per tot arreu, el van convertir en un vestit diferent i va dir, ara me gusta.
1: El van customitzar, no?, una mica.
3: Sí, el va customitzar.
2: Bendaño, el dissenyador, el que havia pensat...
3: No comptava per res, pobra senyora.
2: No. Bé, estem parlant amb l'Anna Loss, Lo que nunca conté, de l'editorial Amazon... En fi, parla d'un grapat de noms. Un altre, a
1: veure. Mira, Toni, hi ha una que, ara que parlava de cames, a mi m'agrada moltíssim, he rigut moltíssim llegint el llibre. Durant els anys que l'Anna va treballar a Eivissa, va coincidir amb molts protagonistes de l'Star System, i una d'elles va ser Tina Turner.
3: Sí.
1: Que
4: m'hi diu?
1: Que, a més, no us ho perdeu. Es veu que si busques a Google no hi ha constància que la cantant hagi estat allà, però és que resulta que l'Anna va coincidir amb ella en un hotel esmorzant i li va fer una pregunta sobre les seves cames.
3: Bueno, sí, és que ella em va dir... hablemos, com ho saps? Jo parlava amb el meu anglès macarrònic, dic, ai, Déu, i ara... És aquelles ocasions que dius, vull parlar com Shakespeare, però clar, no pots. I li vaig preguntar com es aconseguien aquelles cames a aquella edat.
1: I què et va dir?
3: Pues ballant un mínim de 2 hores.
2: Però tu com la vas conèixer? Perquè aquesta dona...
3: Ella em va conèixer a mi, jo no la vaig conèixer. Ah, però com la vaig reconèixer?
2: Sí, perquè no deu anar amb aquest cabell, jo deuria ser perruca, no?
3: No, porta un mocador al cap. Un mocador. Però jo ho vaig veure, era que era Tina Turner.
2: Sí, vas...
3: Sí, sí.
2: Sí,
3: sí. Sí, la veritat és que sí.
2: I és curiós que no se sàpiga que estigués...
3: No consta a cap lloc. Així com la Goldie Hawn, que també la vaig conèixer a Eivissa, sí que consta que ha estat... Jo pensava, quin tio més guapo porta, després vaig veure que era el seu home, no? Perquè vaig pensar, hòstia, aquest tio que guapo, que era el Kurt Russell.
1: Clar.
2: Ah, sí, clar, Kurt Russell, escolta. I també, parlant d'aquestes models, parles d'aquell mos i dius que molt antipàtica.
3: No, és una estúpida. Si jo la volia matar. No, us ho dic en sèrio, la volia matar aquell dia. I em van parar, eh? Però és que ella també em volia matar a mi, saps? Va ser en una exposició de joies a la Jet Jagger, unes joies que no valen res, però bueno, les ha millorat una mica amb els anys. Però clar, tu hi vas perquè és la Jet Jagger, és la filla de Mick Jagger. Si no, no hi vas.
2: Ah, perquè és la filla de... Clar, no sabia.
3: Clar,
2: de Mick
3: Jagger.
2: La filla fa joies.
3: Sí, i a més ha viscut a Eivissa molts anys. A Santa Gertrudis. Llavors, estava amb la Kate Moss, que la devia de veure uns dies, i jo vaig voler fer una mica de crònica del tema, i va ser tan estúpida i tan antipàtica, i em va donar una empenta, i dic, tu a mi no m'emputxes, tia.
1: En sèrio?
3: Si a mi les tres empentes de la meva vida...
2: A veure, les recordes, les tres empentes?
3: Sí, senyor.
2: A veure.
3: Risto Stoikov.
2: Empenta?
3: Em va tirar a terra.
2: Què dius? Què dius? Per què?
3: Perquè un dia vaig anar a fer vestuaris al Barça, que què feia jo allà, no ho sé. Jo estava a l'avantguàrdia, aleshores.
2: I em van enviar el vestidor al Barça?
3: Sí.
2: I què va passar? Va sortir
3: coses del Màrius Carol, no sé què hi devia fer allà. Que era quan Guardiola sempre anava amb un llibre sota el braç, perquè era l'intel·lectual del Barça.
0: Era el gran filòsof.
3: I va dir que el llibre millor de la seva vida era Los Puentes de Madison.
1: És veritat? Sí, és veritat, me'n recordo d'això.
3: Me'n recordo.
1: Sí, sí.
2: Aleshores, què va passar? Que va sortir Risto i et va fotre una empenta.
3: No sé què em va passar, jo sé que em va fotre una empenta i em va tirar a terra i tots els fotògrafs el van renyar. La segona... Quina va ser?
2: Kate Moss, no?
3: La Kate Moss, i la tercera, que també l'explico el llibre, Puff Daddy. Puff Daddy, el rapero.
2: Ah, també. Va
3: que
2: fotre...
3: està a la presó, crec, ara.
2: Sí, uh-huh. No, no ho sé, ara ho buscarem, a veure,
3: crec
2: no sé.
3: Crec que ara està a la presó.
1: Però sí. I per què t'empeny la gent? No,
2: però el Puff Daddy per què? Sí. Perquè la molestava.
3: El Puff Daddy perquè... No. Venia amb 4 o 5 guardaespatlles i em va donar una empenta en una platja d'Eivissa, que era una rave a la nit, i jo no sabia qui era. I li vaig tornar, dic, tio, a mi no m'empenyes, però a què vas? Saps? I resulta que era el rapero Armado.
2: El Puff Daddy,
1: tete. És en una presó de Nova Jersey.
3: Sí, sí, veus? Sí, està empresonat. Sí, jo...
2: Sí. Veieu com la Los està al dia? De...
1: Sí, sí, ho sap tot, eh?
3: No,
2: sí, està empresonat. Per què
1: està empresonat? Li van caure 4 anys per transportar persones per prostitució.
3: Exacte.
2: Hòstia, el Puff Daddy.
3: El Puff Daddy, no saps el que és això, mare meva. Perquè el tio està xalat.
2: És aquest, no? És aquest.
0: Ja, ves, tete.
2: Jo no ho sabia que estigués a la presó. Bueno, anem amb... A veure, Esther, amb un altre nom.
1: Hi ha un capítol... el 26, que es diu Famosos, famosos muy famosos, famosos molt famosos.
2: Bueno, és que no te'ls acabes, els famosos.
1: És una llista llarguíssima, i em sembla que l'Anna s'ha quedat amb coses per explicar,
3: No,
1: igual has de fer una segona part,
3: Ni t'ho imagines.
1: Doncs aquí parla de la Shakira i el Piqué, i explica que la parella es va consolidar a l'agroturisme Zero Divisa. Aquesta és una notícia que tu vas donar en exclusiva, que a partir d'aquí et van cridar molts mitjans de comunicació, entre ells Ana Rosa Quintana, que va ser la primera.
3: Va ser la primera i va ser el que vaig anar.
1: I tu hi vas anar allà. Sí. Però després expliques que això ens ha fet molta gràcia, que a la presentadora Carmen Alcaide, que va presentar durant molts
0: tomate,
1: anys, correcte,
3: a l'Anna Rosa, quan l'Anna Rosa no hi era.
1: Et va dir que volia que expliquessis una informació sobre la família de Shakira, que era relacionada amb que la família de Shakira vivia a Blanes, però una informació que tu no tenies, i ella volia totes sotes que la diguessis.
3: Em va dir, diu, tu coneixes mucho, no, esta família? Dic, jo l'he visto en mi vida. Jo no. I em diu, bueno, pues te lo preguntaré en directo, i dic que sí. Dic, que no voy a decir que sí, que no los conozco. I va, en directe va i m'ho pregunta, i vaig dir, no los conozco de nada.
1: Oh, clar. Això passa molt en els mitjans, que fan dir coses que no són.
3: Però jo no podia dir que els coneixia, no els havia vist en la meva punyetera vida.
1: I llavors, a més, es devia mosquejar, no?, quan vas fer això, o què?
3: No, va canviar de tema ràpid, i després no, ni em va despedir ni res.
2: Però em va dir que diguessis que sí, que los conocia.
3: Sí, jo què cony haig de dir que los conozco, si no los conozco.
4: Ei, què tal, sóc el Gerard Piqué. Doncs a mi també m'hagués encantat no conèixer la Shakira.
2: Ja tens raó, ja.
4: Ni amb ella ni la seva família.
3: Sí, perquè no tan malament, tio.
4: Bueno, sí, però m'hagués estalviat moltes cançonetes contra mi. Això vull dir, la torre que m'han donat amb la punyetera cançoneta aquesta.
3: Això és bonic.
4: Treu això.
2: Bueno, te n'ha fet unes quantes.
4: Mira, a mi que em xiulin el... Ja no, si no se n'ha cansat. Vull dir, a mi que em xiulin el Bernabéu, escolta, és sinfonia, o a Cornellà, m'és igual. Però amb això t'asseguro que no puc, és que no ho aguanto.
3: Va, treu-te el Seiko, va. Treu-te el Seiko.
4: Per què me l'he de treure?
3: Perquè et queda
4: fatal. T'agrada?
2: Bueno, no sabem si era un Seiko o no.
4: Sí, bueno, i què?
2: Anava a preguntar-te, que també abordes el món de la política, t'hi has fet molt amb els polítics o t'has anat trobant per la nit?
3: Sí, no, amb aquests m'hi he fet bastant. M'hi he fet bastant i m'agrada molt, fer seguir els candidats.
2: Sí?
3: M'agrada molt. Quan hi ha eleccions, durant 3 anys vaig seguir els candidats, a un candidat cada dia.
5: I així ens allò de prop, quins guanyen i quins perden?
2: Ara.
3: Ai, Déu, sabia que m'ho preguntaries, eh?
5: Bueno, és que clar. Això.
1: Home, José Montilla, a tu t'agrada bastant,
3: m'agrada molt Montilla, i encara m'agrada molt. Et parlo molt amb ell, i és un tio molt culte, i m'agrada parlar amb ell.
1: Home, tens una anècdota boníssima amb Paulina Rubio. La podries explicar, aquesta anècdota? Què va passar?
5: I Montilla?
1: Montilla i Paulina Rubio en una desfilada de la Rosa Clara.
2: Què passa, que hi va bé,
1: No m'ho hagués imaginat mai.
2: Hòstia, això sí que és un impacte, eh?
3: No, perquè la Paulina va desfilar per una marca de núvies, i després va cantar. Va cantar, bueno, allò que fa ella, que no és cantar ni res, però bueno. I va pujar a l'escenari i el Montilla se la mirava i jo dic, ei, Presi, t'agrada? I em dius, ostres, està guapa, eh? Jo deia, home, bueno, tot són gustos, no? Però li va encantar la Paulina Rubio. No sé si se'n recordarà, això, però esclar, jo me'n recordo de tot.
5: Home, perdona, sort, que Montilla és un tio consalero, eh?
3: A la Paulina Rubio li vaig expulsar la pols a l'enciamada dels ombros a Eivissa.
1: Sí, també ho expliques, això.
5: Què me diu?
3: Sí, tu portava tots els... Havia menjat enciamada, portava tot el vestit amb pols blanca, jo li expulsava, li netejava. Li deia, nena, que l'enciamada s'ha de menjar d'una altra manera.
1: Boníssima l'enciamada d'Eivissa i de Mallorca.
2: Sí, la de Mallorca i la de Menorca, que em sembla que...
3: També.
2: Que també n'hi ha d'enciamada. Sí, ja passen aquestes coses.
1: Ara, després el Montilla, Anna, també et va fer un cop cridar moltíssim una vegada que te'l vas trobar al restaurant Set Portes.
3: Al Set Portes.
1: Què va fer?
3: No, pobre home, no va ser culpa seva. És que jo m'havia tret el cabestrell del braç aquell dia mateix que m'havia trencat l'húmer. I encara em feia mal, no me'l tenia que haver tret. I l'home em va abraçar i a l'abraçar-me em va tocar el braç i que em feia un mal horrorós i vaig cridar que m'han venit de seguretat i tot, eh? Però no em toquis! No et toco, no et toco!
2: Ai, pobre
5: Montilla.
2: Pobre president.
1: Pobre. Bona intenció, era bona intenció. Home.
3: Era president, quan me'n va passar això. Sí, sí. Doncs
2: pues mira, bueno, parles de Montilla, parles de Pasqual Maragall, parles de...
3: Fins i tot
2: de...
3: El Pasqual sempre es va almorçar molt distant amb mi, veus? Menys el dia que em va donar una tarda i em va dir, no sé si ja te l'he donat, però com que ara em deixen fer les coses dos vegades,
2: diu molt d'ell.
3: Sí.
2: No, anava a dir-te que fins i tot amb Rajoy vas tenir també un rifirrafe, no?
3: Hosti, perquè... Sí, perquè li van sortir disparades les ulleres quan li vaig fer una pregunta i jo buscant les ulleres per terra i sempre que passa...
2: Però tu les ulleres d'ell?
3: Les ulleres d'ell, sí.
2: Jo no les buscaves tu?
3: Sí, perquè quan tu veus el senyor que estàs entrevistant, que li cau les ulleres, pues et tires a terra a buscar les ulleres. I clar, érem 4 o 5 buscant les ulleres.
5: Però és que no fue la única vez que pasó esto, ¿eh? Que ya me pasó, estoy acostumbrado, porque, bueno, de hecho...
2: Sí, había un capítulo...
5: Una vez, haciendo campaña, sí. el hijo de la prima de mi mujer, Elvira Viri...
2: Eso va a ser gros, ¿eh?
5: Pues me dio un puñetazo en la cara que me arrancó las gafas en plena campaña electoral y me la rompió. Bueno, pues ya dije... Pues sí, yo ya dije que fue una anécdota, no fue nada.
6: Buenos días, me encuentro muy bien, muchas gracias, vamos. Ya ha pasado, así que ahora...
3: ¿Te dolió mucho o qué? Un tío simpático, ¿eh?
2: Al Rajoy. No.
3: Molt simpático.
6: No, estoy bien, ¿eh?
3: ¿Cómo lo vivió,
6: presidente? Bueno, es todo de repente y muy rápido, ¿no? Sí, pero en fin, ya pasó. Es decir, no hay que darle más importancia que la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado y hay de vez en cuando la excepción que confirma la regla.
5: Me metió un gancho que, que me dejó doblado.
2: Le van fotre una castanya.
1: L'Anna té una anècdota amb Salvador Illa, que et va donar una targeta seva i la vas perdre.
3: Sí, després del Covid. Sí, pobre home, quan radiava tot allò, li vaig dir, ostres, està tocat ballar amb la més lletja, eh? I em diu, calla, perquè, bueno, m'està explicant una mica i tal. I em va donar una targeta i diu, és el meu número privat. Pues no la trobo. Jo crec que la devia tirar perquè així no el truco.
2: Que també, de veritat...
3: Si no, avui l'hauria trucat pel tema dels pressupostos.
1: Aprofita per fer una crida.
3: Targa.
1: No, però fes una crida a través de RAC1.
2: Això t'ho arreglarà l'Adrià Santa Susanna, t'ho resoldrà.
5: A veure si te pot passar el telèfon.
2: A veure, que hem de marxar... Vine un altre dia, el dia que quan tornis a venir a presentar el programa... El llibre, vens i passes una estoneta pel programa.
3: Sí,
2: clar, Lo que nunca conté i el llibre que el trobareu a Amazon.
3: Ja hi és, eh?
2: Ja hi és, per això dic que ja el trobareu. Anna Loss, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
7: 2 minuts i tornem.
8: La Repesca, amb Marina Arbós.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
11: RAC 1. Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire
7: condicionat.
12: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
13: RAC 1.
12: Tots som un milió.
13: RAC 1.
14: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
15: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
14: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
15: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
14: Hi ha gent i el Pere Mas.
12: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
15: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
12: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
13: RAC 1.
12: Tots som un milió.
13: RAC 1.
16: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
17: Escolta, un moment. ¿Tú también a la promo del 9C de l'estiu?
16: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
17: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
12: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
16: Vinga, remàtamelo, careta de sortida i...
13: RAC 1.
12: Tots som un milió.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona nit. Són les 10. L'incendi de Madrid es dirigeix cap a la zona de l'Escorial, segons ha informat el delegat del govern a aquesta comunitat, Francisco Martín. Martín ha anunciat que la unitat militar d'emergències se centra en establir les línies de defensa per protegir aquest municipi i el de San Lorenzo. Les persones desplaçades per culpa de les flames ja sumen més de 63.000. Recordem que el foc porta més de 6.000 hectàrees cremades. Les autoritats reconeixen que l'incendi es troba en el seu moment més àlgid i que per la intensitat del foc i el fort vent no és possible atacar-ne al seu cap. En aquest sentit, els esforços dels efectius desplaçats se centren en defensar les poblacions i atendre les persones afectades. El conseller de Medi Ambient de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo, confia en que el vent afluixi a partir d'aquesta hora. Per cert, que els bombers de la Generalitat han enviat a la Comunitat de Madrid un equip d'analistes dels GRAF per assessorar en l'estratègia de l'extinció de l'incendi. Mentre a Farrera, al Pallars Sobirà, els bombers segueixen lluitant contra les flames en un incendi que s'ha declarat a mig matí, que a hores d'ara ja ha afectat més de 30 hectàrees. 20 dotacions terrestres i 12 d'aèries s'han desplaçat fins al lloc dels fets en una zona de difícil accés. Segons els agents rurals, el foc podria haver estat originat per un llamp. I a França, els incendis que cremen a Cap Ferret, al sud-oest d'aquest país, ja han calcinat més de 14.000 hectàrees i han obligat a evacuar 110.000 persones. Les flames més intenses amenacen la zona turística de l'abadia d'Arcachon i de Biscarrosse, una de les principals zones turístiques de la costa atlàntica. El primer ministre francès ha convocat a aquesta hora el gabinet de crisi i ha demanat ajuda a Europa per poder combatre el foc. Asseguren que és un foc XXL i molt imprevisible. I canviant de terç, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia per primera vegada. Concedeix l'oblit a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i la resta de membres independentistes de la seva mesa. Un d'ells, Josep Costa, que en una entrevista a 3CAT ha valorat així la decisió del Tribunal.
2: Jo, el que opini el Tribunal Suprem, m'és absolutament igual, m'importa un rave el que diguin, perquè jo sóc català, no sóc espanyol, no reconec en el Tribunal Suprem d'Espanya.
1: Quatre persones més acusades de desordres públics s'han vist beneficiades. La decisió arriba una setmana després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'amnistia. Comissions Obreres lamenta la mort del treballador que ha perdut la vida en un accident laboral aquesta tarda al Camp Nou. El sindicat ha denunciat la situació d'indefensió i explotació dels treballadors d'empreses subcontractades en el sector de la construcció, especialment aquelles d'origen estranger. També ha criticat l'elevada pressió a la que se sotmeten els operaris per tal de complir terminis amb jornades, ha dit, molt prolongades i ritmes de treball intensos. Recordem que l'accident ha passat al voltant de 3:15 de la tarda. La víctima ha mort d'un cop al cap. Els sanitaris del sistema d'emergència mèdiques no han pogut fer res per salvar-li la vida quan han arribat. I ara, els esports amb Miquel Pasqual.
3: El Barça ha superat per 4-1 l'Europa de Primera Federació en el seu primer amistós de pretemporada disputat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper fins fa pocs minuts. L'últim fitxatge, Karim Adeyemi, encara no ha debutat. Per la seva banda, el Real Madrid també s'ha estrenat avui a la pretemporada amb un triomf per la mínima, per 1-0, també a porta tancada contra l'Alcorcón, gràcies a un gol de penal del jugador del filial Daniel Yáñez al tram final. A més, també fa pocs minuts, el piragüista de la Seu d'Urgell, Miquel Través, s'ha proclamat campió del món en la categoria seu després d'imposar-se a la final del Mundial que s'està disputant a Oklahoma. Mentrestant, a l'NBA, LeBron James ha anunciat a les seves xarxes socials que s'incorpora als Philadelphia 76ers en un contracte per les properes dues temporades. Amb 41 anys, LeBron disputarà la seva 24a temporada a l'NBA i ha reconegut que el seu objectiu és guanyar el títol a Filadèlfia, mentre que al Tour de França, Tadej Pogacar ha sentenciat definitivament la seva victòria a la general després de vèncer la 19a etapa, batent el rècord històric en l'ascensió final a l'Alp d'Huez. Abans de l'última etapa alpina de demà, l'eslovè té un marge de 7 minuts i 11 segons a la general sobre Remco Evenepoel, segon, mentre que Isaac del Toro completa el podi a 9:42 del líder.
1: Pel que fa al temps, aquesta setmana arriba un canvi important. La tramuntana i mestral bufaran amb cops forts als dos extrems del país i descarregaran xàfecs i tempestes, sobretot al nord del país, tot i que durant la matinada de diumenge també acabarà plovent amb ganes en alguns punts de la costa central i la costa daurada. Tot plegat obrirà la porta a una refrescada que es notarà més de cara diumenge al vespre i la nit de diumenge a dilluns.
0: Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
4: Atenció, perquè així sona la repesca. I a aquesta hora volem recuperar una conversa de Jordi Basté amb Marc González, fundadora i editora de l'editorial Babulinka Books. L'estiu és un gran moment per acostar la lectura als més petits i avui ella ens porta una llista de recomanacions infantils i juvenils que són ideals per aquests dies de vacances.

0: i ens vam creuar...
1: És un molt bon moment per parlar de literatura, concretament de literatura infantojuvenil. Avui parlem amb la Mar González, fundadora i editora de l'editorial Babolinka Books. És una editorial catalana que va néixer fa 13 anys, que ha estat guardonada amb prestigiosos premis d'aquí i d'allà, com el Lazarillo, el Llibreter o el White Ravens de la Biblioteca Juvenil Internacional de Múnich. Bon dia, Mar.
2: Bon dia, Jordi.
1: Com estàs?
2: Estic emocionada. O sigui, la literatura infantil i juvenil a RAC1 amb Jordi Basté. Sí, sí. Això és un regal immens.
1: Però l'editorial es diu Babolinka.
2: Exacte.
1: Sona rus.
2: És rus, sí. Babolinka és un personatge de Dostoyevsky, del llibre del jugador, que és un llibre que em fascina, i quan estava buscant el nom per l'editorial, estava llegint justament aquest llibre, i vaig pensar que m'agradava molt, perquè és àvia en rus, i apareix aquest personatge femení molt potent, que trastoca tota la història, i perquè vaig pensar que els llibres ens podien ensenyar tantes coses com les àvies i els avis, i em va com lligar tot, i d'aquí va sorgir el nom.
1: Per quin tipus d'històries aposteu a l'editorial?
2: Mira, jo penso realment que els llibres són un canal transformador molt potent. Llavors, això també s'aplica a la literatura infantojuvenil. Llavors, tot i que tractem temes des del punt de vista humor, o des de la poesia, des del còmic, en diferents registres, sí que penso que Babolinka, el fil conductor, són temes que quan has acabat de llegir aquell llibre... potser t'estàs plantejant coses que abans de començar no t'havies plantejat, no? I que, repeteixo, a través de diferents registres que no són llunyans de l'imaginari que té un infant, però sí que ens fan posicionar-nos una mica al món i què volem i com el veiem.
1: Anem a gravar pels pares o tiets que ens estiguin escoltant. Quins llibres recomanaries pels infants fins als 6 anys?
2: Aviam.
1: T'hem parlat dels més petits, petits, petits, aquest,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí. Aviam, jo el primer que recomanaria és que avui no vindré a parlar gaire de novetats, ja sé que potser això no s'estila, però penso que, no sé qui ho va dir, alguna companya crec del sector ho va dir, però que tot llibre és novetat si no l'has llegit mai. Per tant,
1: bravo.
2: Un recopilatori molt bo de poesia és Plou en poemes, d'Eumo Editorial, que és un recull que va fer Isabel Montanyà, Mari Carme Bernal i Vanessa Mat, tres expertes en poesia infantil. Allà hi trobareu un recull d'embarbussaments, de poesia rimada, no rimada, cal·ligrames, per endinsar-se en la poesia, il·lustrat, però donant molt més de pes a el que és el text. És a dir, poseu poesia a la lleixa de recomanacions d'aquest any. Per 06 també, i ara m'he de fer autobombo, permeta-m'ho.
1: Fes-ho, només faltaria.
2: Us vinc a recomanar el Canta'm en una, Canta'm en dues, que ha estat guardonat fa poquets dies amb el Serra d'Or, que és de Babolinka, i que és un recopilatori de les cançons tradicionals populars dels 0 als 6 anys. Que hi trobareu la Rita Tanet, hi trobareu les cançons que ens han cantat les nostres mares i les nostres àvies, però que ara hi ha hagut un salt generacional, no sabem ben bé per què, potser perquè la societat està canviant i estem incorporant altres músiques d'arreu, en tots els sentits, altres cultures, i s'està perdent. I cal, perquè és un llegat que cal transmetre als infants, perquè és un dret que tenen saber d'on venim i com ens hem constituït com a societat. Per tant, aquest que és, hi trobareu les partitures, hi trobareu els QRs per escoltar les cançons, les lletres, hi trobareu també textos pedagògics que us ensenyaran, per exemple, que quan fem aquest és el pare, aquest és la mare, i ens toquem els ditets, el que fem és ensenyar als infants que tenen extremitats, és a dir, i quan els acotxem, no?, els ensenyem també el ritme del cor del batec de la mare. És a dir, hi ha tota una explicació neurocientífica ara al voltant de totes les cançons bressol i les moixaines que us explicaran per què cal recuperar tot aquest imaginari. Un àlbum també per més petitets, Raspall, de Pere Caldés i il·lustrat per Carme Soler Vendrell. Per què? Perquè reivindico la literatura simbòlica, que és el que parlàvem abans, i aquest us trobaré un protagonista que ell està empenyat en tenir un gos i no hi ha manera que l'obtingui, i al final agafarà un pal d'escombra i amb la seva imaginació l'acabarà convertint en un animal de companyia. És una meravella.
1: Anem a Franja de 7 a 12.
2: Franja de 7 a 12. Sí. Mira, també et porto un còmic que és una adaptació de la novel·la dels Odompitos de Sebastià Sorribas, que tots hem llegit, il·lustrat per la Pilar Envallès, i ara n'han tret un còmic que espero que no serveixi per substituir la narrativa original, sinó perquè els lectors curiosos vulguin saltar cap a la narrativa original, amb una adaptació de Carles Miralles i dibuixos de Galleta Maria. Val? Llavors, narrativa infantil, l'Oriol Canosa amb l'Illa de Paidonesa, Muriel Villanueva amb una, per exemple, Pep Molist amb La locomotora i jo, Núria Parera amb La maleta, o la BC i la senyora Smith, o un altre llibre que també us recomanaria, és el de Cartes imprevistes de la Tina Vallès, que és interessant perquè és un exercici literari que ens explica, és una història que està narrada des dels objectes que viuen en una casa, i a través dels objectes anem descobrint qui viu en aquella casa. I és interessant també per trencar amb potser les narratives que estan més acostumats a llegir, que els protagonistes sempre solen ser humans, no?, o animals.
1: Anem a una part importantíssima de la lectura, perquè és l'últim esglaó abans de ser adult, que és, i és un món que moltes vegades dius, hosti, no sé què puc comprar-li a la meva criatura adolescent, perquè no llegeix, perquè li costa, pel que sigui. Quins llibres recomanaries, Marc, per una criatura jove adolescent?
2: Val, aviam. El meu punt de vista, la meva opinió és, tu i jo, Jordi, ens vam formar com a lectors sense l'etiqueta de literatura juvenil.
1: No.
2: És a dir, teníem la literatura infantil, que la teníem catalogadíssima, i arribava un moment que, afortunadament, ens llançaven a la literatura adulta, que n'hi havia de diferents etapes.
1: Llavors,
2: ara, com que el capitalisme salvatge també ha entrat al món del llibre, s'ha descobert que la literatura juvenil és un canal on col·locar producte. Llavors, val? Jo crec que la literatura juvenil s'ha escrit sempre. L'únic que potser no la teníem catalogada com a tal. Val? Llavors, potser a vegades algú anirà a buscar literatura juvenil i veurà que no se sent reflectit o que no troba coses per voler donar als seus fills perquè allò no és la literatura que està buscant.
1: Totalment.
2: Doncs jo us diria, aneu a buscar literatura d'adults. O sigui, per començar, aneu a llibreries especialitzades
1: ara,
2: en literatura infantil i juvenil.
1: Això
2: per favor.
1: És importantíssim.
2: Tenim unes llibreteres, parlo amb llibreteres perquè bàsicament són dones, però també en tenim llibreters molt potents. Aneu allà.
1: Perquè ho sabran recomanar millor que ningú.
2: Perquè si estem dient que es publiquen 90.000 títols l'any, no només d'infantil, però imagineu-vos, ells, les llibreteres, fan aquesta feina de destriar el gra de la palla. Llavors, jo, per exemple, un que no està titllat de la literatura juvenil, però que em va encantar, és un que es diu Heartland. És una novel·la juvenil, és un adolescent, el protagonista és un adolescent, i és la història de... què passa quan no trobes el teu espai, quan la mare doncs, té problemes... És a dir, és literatura juvenil, però que no està, potser...
1: Catalogada com a tal,
2: no? També podríem parlar, per exemple, de Pardaleta, que això sí que és juvenil, però o no, perquè jo ho gaudeixo moltíssim. Penso que si ho gaudim els adults, ho poden gaudir els adolescents, que és una novel·la gràfica que va ser Premi Llibreter, crec que fa un parell d'anys enrere, que és molt interessant també l'exercici gràfic que es fa, i també és una història d'un adolescent que descobreix la seva sexualitat, etc. Però també penso que per què no posar al seu abast Relatos de l'Inesperado de Roald Dahl. Roald Dahl va escriure per adults. Són inacabables, aquests relats. O posar, ja que busquen novel·la romàntica, els hi posem la Jane Austen. Ella va inventar la novel·la romàntica.
1: Aquest amor... Jane Austen.
2: Clar, aquest amor dit, no dit, que és el que més els agrada a l'adolescència, aquell que arribo, que no arribo, que no ve, que el petó arriba, no arriba. No cal ser tan explícit, potser, com la literatura romàntica actual. Perquè mira com veuen Cumbres borrascoses, com totes les adolescents. És aquest dir, no dir, que Jane Austen recull també, en l'amor, o Últimes tardes con Teresa, de Juan Mercè.
1: Uau, una gran meravella.
2: Una gran meravella. Això és literatura, pot ser literatura juvenil. O per què no ficar en les seves mans un àlbum il·lustrat? Penso en un llibre que tots els adolescents haurien de llegir, que és un àlbum, que és a dir, que és il·lustrat, que és Frank, de Ximo Abadia, que és un àlbum que narra la dictadura franquista que vam patir en el nostre país.
1: Uah.
2: I que està narrat amb una cosa molt simbòlica, perquè és molt eficaç, que és que arriba un dictador que només té idees quadrades i que tot el que són idees rodones o triangulars empresona i soterra. Un altre, que també seria per adolescents, que es diu Per mil bruses al dia, que és de Serena Ballista, que ens permet recuperar un dels episodis més colpidors de la història obrera femenina, que penso que també estem un temps que això... Ho hem de reivindicar, que és l'incendi de la fàbrica Triangle Sweetwise de Nova York el 25 de març de 1911. I és un àlbum il·lustrat que ens parla d'això, però que ens parla des de la punt de vista d'una brusa, que va ser una que va viure a l'incendi allà. O un que te l'he portat per tu, que també és de Babulinka, que es diu Un bon gos. Aquest és un dels llibres que jo com a editora sabia que no prosperarien.
1: Però per què?
2: perquè és un llibre complex, complicat, filosòfic, però jo el vaig fer igualment, que això és una de les coses que és guai de ser una editora sense jefes, diguem.
1: Clar, saps? Independent.
2: Independent, que jo decideixo, però...
1: Tu sabies quan el vas editar que aquest llibre no seria un llenapistes, per entendre's,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però és que això forma part de l'ofici d'editor. O sigui, jo no entenc l'ofici d'edició sense aquesta part. És a dir, tu, els editors estem al servei de la societat. No sé, és com una militància. Jo ho sento així. Llavors, no pots estar publicant les coses pensant en si les vendràs o no les vendràs. Tu has de publicar les coses que creus que canviaran o que obriran una finestreta de diàleg o de pensament a algú. Bueno, jo ho veig així. Mira, de fet, t'he portat una cita.
1: Sí?
2: Del legendari editor anglès Stanley Unwin, que va ser el que després de molts fracassos va acabar publicant El Hobbit, que diu: si busques per davant de tot diners, no et facis editor. Els editors que consideren el seu negoci només com un mitjà per guanyar diners ens fan la mateixa impressió que els metges només preocupats dels seus honoraris. El negoci editorial dona més satisfaccions que els diners. Si domines la tècnica i estàs dotat de la necessitat de la necessària aptitud, et guanyaràs discretament la vida. Però la tasca de les teves hores i les teves jornades serà interminable. I és possible que, com millor treballis, pitjor sigui la teva recompensa econòmica.
1: Uau. Que, per cert, que això el que ve a significar és que el món editorial és un món que normalment és molt assassí, vendre, i en canvi hi ha editorials més petites, però segur que són més petites, que la vostra voluntat bàsicament és empatitzar amb el lector petit, jove i gran.
2: Clar, és que jo penso, i sobretot els que fem... jo penso que els que fem infantil i juvenil tenim com un fi ulterior a nosaltres mateixos, clar, que és que volem construir una societat, no sé si millor, però sí més empàtica. Llavors pensem, si no faria el llibre, es faria una altra cosa, que els llibres són un bon canal per aconseguir això. Llavors,
1: tu te'n recordes el llibre que et va fer estimar la lectura?
2: Ui, en tinc molts, però jo tinc... em va encantar. A mi Momo, em va sacsejar moltíssim. Em va sacsejar molt també, mira, curiosament, La història interminable. Em vaig criar amb El petit Nicolás i amb El pequeño vampiro. Però un dels llibres que com a adolescent em va frapar més va ser 1984. Clar. Aquell llibre, quan el vaig llegir, em vaig donar compte de que havia de llegir molt si volia comprendre el món. No es pot esperar que els adolescents llegeixin si no tenen bona selecció, bueno, qualsevol infant, bona selecció davant, i sobretot acompanyament. Acompanyament lector des de que són petits, no els podem deixar. Després, això se sol fer també. Quan són infants, els fem la lectura a l'hora del conte cada dia, quan comencen a llegir sols, els hi llegim alguna pàgina tu, ara jo, i després quan ja són lectors més autònoms, que ja estan en uns 8, 9, 10, corre, vés a llegir. No! No, seguim llegint amb ells. És importantíssim, perquè es crea un vincle també amb l'adult, amb el mediador. I també associes la lectura a un estat plaent, a un espai segur.
1: I no això... cap obligació. I no cap obligació.
2: Exacte, i no cap obligació. No? I amb els adolescents, doncs, com que aquest acompanyament s'ha de fer més de lluny,
1: correcte,
2: doncs fem-lo més de lluny.
1: I... la vida de les criatures i de la lectura. Estat un plaer, de debò. M'ha agradat molt, Marc? Molt, perquè crec que moltes vegades som molt reacis a veure que hi ha unes editorials més petites, perquè sempre són les mateixes grans editorials, i en canvi que hi ha gent, igual que els llibreters i les llibreteres, que són d'aquella gent que realment estima la literatura, que no vol dir
2: totalment
1: que no l'estimen, però estimen la literatura perquè és gairebé tracten els llibres com si fossin una orfebreria, i això és...
2: Clar, jo penso, igual que ara ens hem obsessionat molt amb els tomàquets ecològics,
1: sí,
2: i que vol saber què t'estàs ficant a dins del cos, que no tingui pesticides, doncs els llibres ens alimenten l'ànima. Per tant, hem de saber què ens estem ficant a dins també, amb cada lectura que fem. I que hi ha moments per tot.
1: Evidentment.
2: Hi ha moments per agafar llibres d'humor, no? Igual que el cinema, que et ve de gust, però que és important que els llibres ens deixin cosetes a dins.
1: Gràcies, Mar.
2: Gràcies a tu.
1: Adéu.
0: Goita! Així sona la repesca. I cada dia, abans d'acabar el programa, posarem música i ho farem amb un joc que hem anomenat Cançons Encadenades. Recordem com funciona. Una persona de la ràdio ens presenta una cançó que per algun motiu li agrada, ens explica el perquè i li recomana a una altra persona també de la ràdio. Aleshores, a partir d'aquí, qui rebi aquesta dedicatòria és l'encarregat de recomanar la següent cançó. I així anar fent, fins a final d'estiu, que haurem repassat els gustos musicals d'una bona colla de gent d'aquesta casa. Avui, nominada pel Toni Lladó, tenim a la Mònica Hernández, subdirector del Mónarrac. Mònica, quants dies?
3: Hola, bona nit, com va l'estiu, eh?
0: Bueno, molt bé, bueno, treballar una mica, però també tenim temps d'anar a la platja. Tu estàs negra?
3: Jo negra, jo platja, piscina, ja ho saps, aire lliure, amics, filles, increïble.
0: A tot estàs. A veure, quina cançó ens portes, tu?
3: Aviam, jo us porto una de La Fúmiga. Si sou oients del Mónarrac, ja sabreu que és un grup que ens encanta, i jo sóc l'ambaixadora juntament amb altres membres de l'equip, i he triat una que es diu Havia de passar, que de fet és antiga, ja té 6 anys aquesta cançó, però continua mantenint aquell ritme, aquella eufòria i aquell esperit positiu del grup valencià.
0: Tu com descobreixes aquesta cançó?
3: Jo aquesta cançó, de fet, a La Fúmiga els descobreixo en una festa major, quan em toca anar a buscar la meva filla gran, allò de mama, fins a la una, si us plau, i em vaig haver d'esperar que acabés el concert, i descobreixo el grup i la cançó.
0: Ai, que guai. O sigui, sí. Tu la descobreixes realment anant a buscar una filla teva. O sigui, tu no els havies conegut abans.
3: No, sabia que la meva filla els escoltava, però no hi vaig parar atenció.
0: I què significa per tu aquesta cançó? Eufòria, el que deies, no?
3: Molt positivisme. La relaciono molt amb l'estiu, perquè fa 2 anys, en un viatge familiar, nosaltres sempre quan anem amb cotxe a algun lloc, vam anar a França, cada vegada que es puja al cotxe s'ha de posar la mateixa cançó per arrencar. La mateixa, tot l'estiu. És a dir, si dura un mes l'estiu, cada dia acabes fins als nassos. Llavors, aquell estiu la trien les nenes. Ah. Aquell estiu, la Jana, la meva filla petita, va triar aquesta.
0: Uau.
3: I llavors, durant 21 dies seguits, en cotxe per França, cada dia quan pujàvem, imagina't, benzinera... És a dir, qualsevol moment de pujar al cotxe, La Fúmiga.
0: M'encanta aquest ritual, eh?
3: Sí, mira, te'l cedeixo.
0: Vale. I a veure, digue'm un moment, més enllà d'aquests moments del cotxe, suposo que tu després te l'has fet una mica teva, i digue'm un moment en què et recordis escoltant-la.
3: El meu primer palau, del Mónarrac, que va venir La Fúmiga i la va tocar en directe, i tot el Palau de la Música dempeus va ser brutal.
0: I un moment encara no l'escoltaries? Suposo que...
3: Fent pilates, perquè em posaria a ballar i és incompatible.
0: Molt bé, i aquí de la ràdio li vols recomanar?
3: Doncs mira, jo l'altre dia us escoltava amb el Marc Simón, que vau fer en aquesta secció per primera vegada, i ell deia, a mi aquesta secció, aquesta cançó l'he escollida perquè em recordo un moment, no?, que era el seu moment d'independitzar-se de casa. Jo he fet una mica al revés, he pensat primer a qui li dedicaria i després quina cançó. Llavors he escollit l'Albert Pedrol, el nostre company d'esports també al Mónarrac, primer perquè sé que li encanta La Fúmiga, i segon, perquè estic farta que tothom es pensi que com que ens esbronquem una mica per antena, ens portem fatal, i no. Avui vull dir que és de les persones que més adoro de la ràdio, tot i que ell no ho sap.
0: Doncs, fantàstic. Nosaltres marxem, gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, us deixem amb aquest Havia de passar de La Fúmiga, i que l'Albert Pedrol esperem que ens estigui sentint, i a veure què ens porta ell. Que estarà pensant encara...

0: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
1: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: RAC 1.
3: Digui?
4: Marc, què passa?
5: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
3: Marc, estem de vacances.
5: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
3: Marc, és que no et sento.
5: Escolta,
3: bé, eh?
5: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
3: Marc,
5: bandarres.
3: Marc.
6: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
5: Així va el país! Així va el país!
6: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
7: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
8: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9C de l'estiu?
7: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
8: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
6: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
7: Vinga, remata-me-lo, careta de sortida i...
6: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
9: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
6: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
10: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
6: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
11: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
12: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
13: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
14: No, no, no, que no és gens bo per la pell, nena.
15: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
16: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
17: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
18: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
16: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
19: Bon estiu.
6: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som 1.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Bona nit, 11:15 d'aquest divendres 24 de juliol. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs. Un dia en què el Barça de Hansi Flick ha disputat el primer amistós de la pretemporada. Un Barça de circumstàncies, és veritat, amb pocs representants del primer equip i farcit de jugadors del filial i de juvenils, però en definitiva un primer test. Ja us podem avançar que ha guanyat 4-1 contra l'Europa de Primera Federació. Pels qui ho dubtaven, no ha jugat encara Karim Adeyemi. L'alemany s'ha entrenat al matí amb els seus companys en la primera sessió que feia amb l'equip, però a la tarda no s'ha vestit de curt. De fet, el mateix Barça li dona aquest partit categoria d'entrenament, a diferència de l'Europa, que sí que el considera un amistós amb totes les de la llei. Ha sigut a porta tancada, dut amb molt de secretisme per part del Barça, potser tampoc en cal tant. De seguida, però, aportarem algun detall del partit amb Àlex Pintanel. Qui ha jugat, qui no, si sabem els golejadors. Sí, com sigui, ja tenim el Barça 26-27 en marxa, amb els primers minuts de rodatge, abans que l'equip marxi cap a Anglaterra dilluns, on hi farà una estada. Divendres que ve, recordem, jugarà contra el Birmingham, i aquest sí que el podrem veure. I, per tant, el seguirem aquí a RAC1 amb el Barça en xancletes i el Jaume Mullo. En un dia en què encara ressona la lesió més greu de l'esperat de Frenkie de Jong i les conseqüències que se'n deriven, la relació entre club i jugador, els plans del mercat de fitxatges, a hores d'ara el club, pel que sabem, no ha variat les seves intencions, malgrat que Frenkie pot estar unes quantes setmanes i fins i tot mesos de baixa, pendents de si passa pel quiròfan. Per cert, encara sobre l'actualitat blaugrana, avui s'ha fet oficial, el rival del trofeu Joan Gamper serà l'Al-Ahli egipci el dimecres 19 d'agost, encara amb horari per confirmar. I una notícia que hem de lamentar és que un home ha mort aquesta tarda en un accident laboral a les hores del Camp Nou. Ha passat a 3:45 de la tarda, segons han explicat els Mossos d'Esquadra en un comunicat. La víctima ha mort a conseqüència d'un cop al cap mentre treballava. Diverses dotacions policials de la Comissaria de les Corts, de la Unitat d'Investigació i del Sistema d'Emergències Mèdiques han anat fins a l'estadi, però no han pogut salvar-li la vida. Ara la policia ha posat el cas en coneixement del jutjat d'instrucció de guàrdia i també del Departament d'Empresa i Treball. I si el Barça ha tingut el primer test de preparació, també l'ha tingut el Real Madrid de José Mourinho. Ha tornat a dirigir un partit de l'equip blanc 13 anys després de l'últim cop. Com el Barça, el rival ha estat de Primera Federació, en aquest cas l'Alcorcón, per tant derbi madrileny, victòria per 1-0 i atenció, de penal, gol de Daniel Yáñez, futbolista del filial, ha marcat de penal. Al primer minut de partit ja li havien xiulat un penal a favor al conjunt blanc, al primer minut. L'ha volgut llançar Arda Güler i l'ha fallat. El porter de l'Alcorcón ha aturat el llançament. A la segona part, en un segon penal, aquest cop sí, els blancs l'han transformat. Un partit que també s'ha jugat a porta tancada com el Barça, tot i que el partit s'ha pogut veure per televisió poc més de 20 minuts i també han pogut entrar una estona als mitjans de comunicació. Més tard trucarem al Mario Cortegana, periodista de The Athletic, que hi ha estat i ens explicarà les sensacions del conjunt blanc. Li preguntarem també per Rodri. Sembla que el Madrid comencen a estar més convençuts que el volen dur cap al Bernabéu. Un entrenador que en el seu dia havia sonat pel Madrid és Jürgen Klopp. Avui l'han presentat oficialment com a tècnic de la selecció alemanya. A Itàlia l'opció de Guardiola ha perdut força i n'ha guanyat Andrea Pirlo, mentre que Bèlgica ja ha confirmat el fitxatge de l'ex-blaurana Marc Van Bommel. Més enllà del futbol, avui era un dels dies marcats en el calendari del Tour de França, el primer dels dos ascensos a l'Alpe d'Huez, i no ens ha decebut una altra exhibició de Tadej Pogacar, l'enèsima, la 26a victòria d'etapa en el Tour de l'Eslové. Ha atacat a 11 quilòmetres de la meta, quan començava el port més esperat, ha anat superant a tots els corredors que tenia per davant i ens ha regalat un final espectacular, pujant primer amb Sepp Kuss, Carapaz i Seixas, després han quedat només Carapaz i el francès, fins que l'eslové ha dit que ja n'hi havia prou i ha marxat tot sol.
2: És molt bonic guanyar aquí dalt. Hi ha hagut un ambient espectacular tota la pujada i gràcies a tot l'equip ho he pogut tirar endavant. Avui estava corrent pels meus companys i estic molt content per endur-me la victòria.
3: I'm super happy to take the win.
1: diumenge, si no hi ha cap contratemps físic, lògicament serà campió del Tour per cinquena vegada. Trucarem al Pau Mitjans més tard per comentar-ho tot plegat. I també parlarem amb el Jordi Colomer perquè hi ha teca de bàsquet. Avui que el Barça ha anunciat el fitxatge de Tyrese Martin, ex-NBA, i ha transcendit que vol fitxar-ne un altre que també ha jugat a la Lliga Nord-Americana. També li preguntarem per un moviment molt sonat, LeBron James, cap a Filadèlfia. Passen pràcticament 6 minuts de 11:15, farem una petita pausa i de seguida comentem detalls d'aquest Barça 4, Europa 1, el primer amistós de pretemporada del Barça 26-27, de Hansi Flick, ha estat a porta tancada, però en podrem explicar alguna cosa. Farem tertúlia també amb el Ferran Correas i el Javi Muñoz, que ja volten per aquí. Fem una pausa i ara tornem.
0: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
3: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Propera parada, Plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
8: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
9: 69.323, 69323,
8: sèrie
9: 124, 124.
8: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Tu diràs, amb Pau Bonastre.

0: Amb moltes ganes aquí passar el divendres nit.
1: Molt de secretisme en aquest partit.
0: Sí.
2: Sí, no, són coses que no s'acaben entenent, perquè al final de fet hi ha un acte del partit en el qual l'àrbitre ha posat els golejadors, perquè en un principi el Barça va dir que no diria ni el resultat, ni els golejadors, ni res. A més, jo puc entendre que hi hagi secretisme perquè ells ho consideren un entrenament i si hi ha coses a assajar, però és que no dubto que hagin assajat molt quan deuen haver jugat dos o tres futbolistes que durant la temporada jugaran amb el primer equip.
0: Jo, com a periodista, agrairia, evidentment, que haguessin pogut anar a veure el partit sencer i l'haguessin pogut gravar o l'haguessin fet per la tele i l'haguessin fet per la ràdio, igual que agrairia anar a tots els entrenaments i cobrir-los. Però puc entendre el club, puc entendre que s'ho prengui com un entrenament, més que el club puc entendre a Flick, que no vulgui donar pistes d'algunes coses, que és cert que hi ha molts pocs jugadors que després durant l'any estaran al primer equip, però sí que segurament els ha demanat que facin D, és a dir, que tinguin comportaments que altres jugadors tindran per veure qüestions més tàctiques i que d'aquesta manera vulgui començar a treballar amb més calma, ja no tant perquè puguin veure, que pot ser un argument, sinó per treballar amb més calma, perquè ara no estem parlant del rendiment de tal, de Pascual, de si tal jugador fa bona pinta i si Hansi Flick ha de comptar amb ell o no. Jo entenc que això li otorgui, doncs, una setmana més de tranquil·litat.
2: Jo encara trobo més ridícul el que ha fet el Real Madrid.
1: També en parlarem. Sí,
0: això no té cap mena de
2: sentit. És donar-ho per la seva televisió, però 20 minuts només.
1: Com a mínim han pogut veure alguna cosa, els periodistes que ho cobreixen, nosaltres des d'aquí, també des de la redacció, alguna cosa, però sí que és veritat que tampoc té massa sentit.
2: Hem pogut veure que tot segueix igual.
1: Efectivament, dos penals a favor.
2: Minut 1, penalti pel Real Madrid.
1: Dos penals a favor. Àlex Pindanel, bona nit.
3: Què tal? Bona nit, Pau.
1: Secretisme, però alguna cosa podem explicar. De fet, els mitjans de comunicació durant el partit i a les pròximes hores aniran sortint coses. D'aquí també la meva incomprensió de per què tant secretisme si al final les coses van sortint. A veure, sí, explica'ns alguna cosa d'aquest partit.
3: Sobre això simplement explicaré una interioritat que crec que sí que es pot explicar. El Barça envia un butlletí de comunicació amb informació de totes les seccions i del primer equip cada dia, una miqueta per estar informats, i el partit davant l'Europa el situaven a la part d'entrenaments, és a dir, perquè la gent entengui també i pel motiu pel qual jo crec que s'ha fet a porta tancada, perquè realment, al marge del que pugui provar més o menys Flink, que jo estic d'acord amb el Ferran, tampoc sé fins a quin punt ha pogut provar coses al marge d'haver sobretot de futbolistes joves que potser poden ser interessants durant la temporada. Realment el Barça li dona, fins i tot a nivell intern, aquest caire de partit o d'entrenament més que de partit amistós.
1: No, l'Europa no.
2: I a més, jo recordo, això no és la primera vegada. O sigui, sí. Recordo un altre contra l'Olot.
1: Contra l'Olot, sí.
2: I és cert que aquesta vegada el Barça potser és més... ha volgut imposar més el secretisme, perquè bé, suposo que tots els mitjans de comunicació hem intentat parlar amb gent de l'Europa perquè ens passés coses, i et deien que no, que ells dirien el resultat, algunes
3: era
2: fotos...
3: Era un pacte que tenien entre els clubs.
2: Però, en canvi, jo recordo la vegada de l'Olot, després del partit, no sé si l'entrenador o jugadors de l'Olot...
1: Sí, aquí mateix el tu diràs, sí, vam parlar amb algun protagonista.
2: I
1: sí.
2: T'explicaven doncs, com havia anat. Avui han sigut molt categòrics, amb que no es passaria absolutament res.
1: Pinta, què? No hi eren, però mira, alguna cosa sabem,
3: sí, alguna coseta sí, alguna coseta sí. Mira, que el Barça ha guanyat 4-1, que han marcat Héctor Ford, Ibrahim Diarra, Ebrima Tunkara i Àlex González, que Adeyemi no ha jugat. De fet, és una de les errades que hi ha a l'acte. Posaven Adeyemi a la banqueta. Adeyemi no és que no hagi jugat, és que ha estat a la grada, vestit de carrer. Per tant, ha entrenat aquest matí Adeyemi, però insistim que avui no estan de la banqueta ni s'ha vestit de curt. Detallets, Chesney ha jugat la primera part i Ter Stegen ha jugat la segona. Ter Stegen ha deixat la porteria a zero. Tot plegat, en principi, a pocs dies, ens consta, de viatjar a Amsterdam per fitxar per l'Ajax, i de fet ara mateix és una incògnita saber si realment Ter Stegen es pujarà a l'avió que portarà el Barça a Birmingham dilluns per estar-se aproximadament 8-9 dies a Anglaterra. Del primer equip, dels que estaven disponibles, han jugat tots, excepte Valde i Araujo, que en els últims dies han estat fent tractament específic a part, i tampoc ha jugat Marc Bernal, que també porta uns dies fent tractament específic. És important remarcar que amb la

0: amb l'arribada de Benjamin Cowell i sobretot quan hi hagi pretemporada o aprofitant aturades de seleccions, que hi haurà jugadors que faran tractament específic i que faran exercicis individualitzats cadascú per la necessitat de cada futbolista. Per tant, el primer equip han jugat Ter Stegen, Chesney, Héctor Forge, Gerard Martín, Christensen, Casado i Roni, i el que sí ens expliquen és, i el que hem pogut saber, que el que ha deixat bones sensacions és Hamza Belkarim, aquest nou, aquest davanter egipci. Ara mateix podríem dir realment, tot i que tindrà i començarà la temporada amb fitxa del filial, podríem dir que realment és l'únic nou, l'únic davanter centre, perquè ens entenguem, que té ara mateix el Barça a la plantilla després de la sortida de Robert Lewandowski, i sí que ens insisteixen en que Hamza ha deixat molt bones sensacions aquest vespre.
1: Per tant, i tenint en compte que la setmana que veia aquesta estada a Birmingham i que el Barça doncs encara, de fet, a la posició de nou va a coix amb la sortida de Lewandowski, pendent de qui pugui arribar, però veient que encara no han tornat els mundialistes, segurament en el partit de divendres que ve contra el Birmingham, precisament, potser veiem a Hamza amb un paper important a l'equip.
2: Sí, segurament. A més, els mundialistes no estan, però Hamza ha estat mundialista.
1: Sí, sí, és veritat.
2: El que passa que és cert que ell, evidentment, està davant d'una oportunitat espectacular per ell i va decidir no fer vacances i venir aquí ràpid. De fet, crec que quan només eliminar Egipte, dos o tres dies després, estava aquí. Tothom diu que fa molt bona pinta. O sigui, quan parles amb gent de dins del Barça, que l'han estat seguint la temporada passada i ara tothom diu que fa molt bona pinta. De fet, jo les estones que el vaig veure al Mundial, sense tenir un protagonisme grandiós, em va agradar. I dins d'una selecció important a Àfrica, amb 19 anys, va jugar tots els partits del Mundial, un quart d'hora, 10 minuts, però va acabar jugant. Tothom diu que fa molt bona pinta i segurament començarà la Lliga al filial, però tenint en compte que el Barça fitxarà segur un nou, veurem qui, però fitxarà segur un nou, però que l'altre nou no sabem si continuarà, que és Ferran Torres, vés a saber si té oportunitats importants amb el primer equip.
3: Jo crec que els fitxatges que ha fet fins ara el Barça, sobretot el de Adeyemi, també van encarats a tenir futbolistes que siguin polifuncionals, que els puguis polivalents, que els puguis posar en diverses posicions i que Adeyemi no jugarà la majoria de minuts com a nou, però que si en algun moment el necessites reciclar a nou per un dia concret, puguis fer-ho, però sí que crec que Hamza Abdelkarim, que coincideixo amb el Ferran, si tu veus els partits d'Egipte del Mundial sense saber qui és i el valor és com un jugador més, doncs segurament no et cridaria molt l'atenció, però si poses el context de que és un futbolista que tot just està començant el futbol professional europeu, que té només 19 anys, que aquest any anirà al filial del Barça després d'estar al juvenil, i te'l mires amb ulls d'això, contextualitzant, té coses, va fer coses que poden ser interessants, i des de dins, des del Barça, gent que l'ha vist i que el coneix i que el seguirà veient bastant sovint, diu té gol. Té gol, té alguna cosa, té olfacte, sap moure's, és un nou que sap trobar els camins del gol, que sembla una obvietat o sembla un mínim necessari, però no tots els nous tenen aquesta relació amb el nou, amb el gol que ell li pressuposen. Crec que és un dels noms que més ganes hi ha segurament de veure el dia del partit contra el Birmingham, per aviam què, jo crec que estaria bé no començar a posar pressió de si Hamza pot ser el fitxatge està en casa, no? Començar a no fer la portada clàssica que ja no té el titular posat, però sí a veure quin nivell té, perquè està aquest any amb l'equip de Belletti, si de tant en quant se'n necessite, i sobretot fent una projecció més a futur, si té alguna oportunitat al primer equip.
2: És un d'aquests futbolistes que estan fent apostes, o sigui, des de la direcció esportiva del Barça, amb Deco i Amaral, que és el cap de scouting, estan fent apostes. S'ha fet aquesta per Hamza, es fa una per Visivo, el belga, que és cert que es paga 8 milions, o sigui, és una aposta ja amb uns diners considerables.
1: I pel filial han anat arribant diversos jugadors amb aquesta fórmula de cessió, opció de compra, si acaben quallant.
2: Es fan apostes, jo crec que és una cosa que se li havia demanat molt al Barça, o sigui, no anar a fitxar a Julián Álvarez, que també, però
3: és que és una cosa que el Madrid ha fet durant molt temps i que amb l'aparició, sobretot de la Premier, que mou uns diners ingents i dels clubs estat, no et queda una altra alternativa. És a dir, si, com que no els hi pots competir el talent que ja és, no? Ja no els hi pot competir el Haaland, t'has d'anticipar i anar pel talent emergent.
1: I més enllà del rendiment esportiu, de la revalorització que puguin tenir aquests jugadors, que després en puguis tenir un rèdit econòmic al cap d'uns anys.
3: Sí, tipus Bardaggi. És a dir, Bardaggi, et surti bé o no et surti bé, el vendràs per uns quants milions més del que vas pagar i ja en trauràs un diferencial.
2: Mica falla.
1: Correcte, sí, és l'exemple paradigmàtic.
0: I després, no oblideu, en l'aspecte merament esportiu, ara mateix, des de la sortida de Lewandowski, és a dir, si per exemple arriba Julián és un perfil més Ferran Torres que no Lewandowski, per entendre'ns, i per tant realment s'haurà de veure quin paper pot tenir durant la temporada Hamza, però sí que és cert que aquesta figura ara mateix no la tens a la plantilla. I a banda del que heu comentat, del que comentàveu de les aparicions que ha tingut al Mundial, és el jugador més jove amb 19 anys de debutar en un Mundial amb la seva selecció. Això vol dir que alguna cosa diferent té, és evident, no? I per tant, veurem el rendiment aquesta pretemporada i el paper que li espera al llarg de la temporada amb el primer equip.
1: Un altre dels que ha jugat avui, Pinta, és el Ter Stegen. Clar, seguint la lògica de pel Barça és un entrenament, doncs té sentit que un futbolista que encara que hagi de marxar s'entreni. Per tant, si avui tocava contra l'Europa, seguint aquesta lògica,
2: jo aquí no...
1: però és estrany igualment.
2: Jo aquí no ho veig tan clar. És a dir, un entrenament fas porteria, hi ha partidets, però jo crec que el risc de lesió és molt més baix que en un entrenament, però que acaba sent un partit. O sigui, és un partit, com li vulguis dir, entrenament, partit, però és un partit. Hi ha cert risc de lesió. No sé, jo estava convençut que no jugaria. Chesney i que Rodríguez, que és el porter que teòricament és un dels que a tot apunta que pot ser el tercer porter. De fet, Iaco no ha jugat.
0: Sobretot, Ferran, per mi el punt clau aquí és que ara mateix existeix l'opció més que real que no viatgi a Anglaterra dilluns. Una altra cosa és que l'acord amb l'Ajax encara estigués a l'aire, doncs jo puc entendre que Ter Stegen jugui, perquè evidentment el que vol el futbolista és agafar ritme i mai saps el que pot passar, però tenint en compte que tot apunta que en les properes hores ja viatjarà a Amsterdam i que dilluns no anirà a la gira o a l'estada per Anglaterra, doncs sí que potser sorprèn una miqueta més que avui hagi tingut minuts. Gol per cert han fet a Chesney, per tant, com a mi un Ter Stegen portaria zero.
1: I tenint en compte també els precedents de Ter Stegen i que, per dir-ho d'alguna manera, col·locar-lo en el mercat no és fàcil, és jugar amb foc.
3: Jo, com el Ferran i com l'Àlex, creia que no jugaria. I sobretot, pensant en això dels precedents, ja ni que sigui per una qüestió de mala sort, de que ja has viscut tantes situacions estranyes amb Ter Stegen, que una pena per ella, ho dic amb tota la llàstima del món.
2: Contra el Girona va jugar dos partits.
3: Clar,
2: amb el Girona,
3: exacte, i semblava que havies trobat la solució òptima allà, i resulta que no, i per tant, només per no temptar més a la sort, també em ve al cap la lesió de Valdés, que va ser tan particular, també un porter que ja estava fora del club, etcètera, que li passa la desgràcia que li va passar. Jo, per no temptar la sort, també penso com el Ferran, tot i que és veritat que crec que el partit d'avui s'ha hagut de semblar o s'ha degut semblar molt més a un entrenament, fins i tot el que han degut parlar amb els jugadors, amb els propis jugadors de l'Europa abans de que comencés el partit, que no a un partit competitiu, però tot i així, una lesió desafortunada pot passar de mil maneres i potser no temptar la sort i no jugar-te l'hagués estat millor, però bé, ha jugat i no ha passat res, així que tampoc no té més recorregut.
2: Dilluns que abans, no?
1: Podria ser, sí.
0: No hauria de trigar, no.
2: Fa pinta que sigui... perquè em sembla que ell té planificat marxar dilluns.
1: De fet, l'Ajax està enmig de l'eliminatòria de Conference.
2: Hauria d'arribar aquesta setmana per poder ser inscrit per la següent eliminatòria.
1: Que van guanyar dimecres a Sèrbia, en l'anada de la segona ronda de la fase prèvia de la Conference, i per tant, com diu el Ferran, si vol jugar ja a la tercera ronda, hauria de fer les maletes aviat cap a Amsterdam. Pinta, per deixar-ho clar, qui ho deies abans, qui no ha jugat són futbolistes que estan tocats, Balde, Araujo i Bernal, també deies.
0: Sí, són els tres jugadors que no han, tingut minuts. Araujo, evidentment, es va incorporar dilluns, està recuperant-se de la lesió al bessó i, per tant, de fet, encara no ha fet cap entrenament amb el grup. Porta 5 dies treballant al marge. El cas de Balde també segueix fent treball específic, tot i que és cert que ahir la setmana passada sí que va estar treballant amb el grup, i Marc Marral també porta uns dies doncs, fent treball específic, i per tant cap d'aquests tres jugadors que sí viatjaran dilluns a Anglaterra han tingut minuts. Els altres set futbolistes de la primera plantilla, sense tenir en compte Adeyemi, sí que han jugat avui, han tingut ja la primera presa de contacte en aquesta pretemporada.
1: Ara que parlàvem de Hamza, potser el veiem el Gamper jugant contra el seu ex-equip, no?
0: Sí, sí, té tota la pinta. Serà el rival del Gamper, ho ha confirmat el Barça, l'Ali, el 19 d'agost, com ja va avançar el Roger Saperes aquí al Tu Diràs, i és un acord, aquest Barça Ali, que es va tancar quan el Barça va anunciar el fitxatge de Hamza. És a dir, dintre d'aquest acord, dintre d'aquest fitxatge, doncs, hi constava aquest partit, que jugarà el dia 19, i per tant, doncs, evidentment, serà especial per ell, i jo estic convençut que s'haurà de veure, quan vagin incorporant-se els internacionals, però tenint en compte que un grapat de futbolistes, 8 més Koundé, ho faran el dia 12, a no ser que algun avanci la seva tornada, que això està per veure, jo crec que potser algun sí que ho fa. Pràcticament fins 10 dies abans de començar la temporada, Flick no els tindrà tots, per tant, jo crec que si manté aquest nivell, aquest rendiment, és molt probable que Hamza pugui completar tota la pretemporada amb el primer equip. I després hi ha un altre factor. Una cosa és que jugui amb el filial i l'altra és que estigui en dinàmica del primer equip. És a dir, hem vist moltes vegades molts jugadors que entrenen el dia a dia amb el primer equip i que després juguen el cap de setmana amb el filial. Veurem si el rendiment del davanter egipci doncs, fa que Flick aposti per aquesta fórmula.
1: Hi ha algun precedent entre el Barça i l'Ali?
0: Sí, hi ha dos. El 2007 es van veure les cares a Egipte, 0-4, amb gols de Saviola, Boyan i un doblet de Samuel Eto'o. I dos anys després, el 2009 a Londres, es van tornar a veure les cares. En aquest cas també va guanyar el Barça 4-1 amb gols de Boyan, Rueda, Jeffren i Pedro. Són els dos únics precedents que hi ha entre Barça i Ali, i res, en uns dies tindrem el tercer.
1: Doncs aquest serà el darrer amistós del Barça pocs dies abans que arrenqui la Lliga contra l'Elx. El partit del Gamper serà el dia 19, encara amb horari per confirmar. I
0: A les 8.
1: A les 8 del vespre. Sí. Doncs aquell dimecres a les 8 del vespre i pocs dies després, en diumenge 23, el debut contra l'Elx a 9:45 de la nit, si no em falla la memòria. Per tant, aquest debut que arribarà pocs dies després del Gamper. Insistim, el Barça que avui ha arrencat aquesta pretemporada d'aquella manera, amb aquest partit barra amistós barra entrenament, volíem dir, contra l'Europa, ha guanyat 4-1. Qui no ha jugat, ho sabíem, és Frenkie de Jong, perquè ahir es va confirmar que, com ja sabíem, que estava lesionat, i a més, pinta, vaja, de gravetat. Veurem què es perd i què no, però d'entrada és una lesió greu.
0: Sí, s'haurà de veure aquest trencament lligament lateral intern, genoll dret. Ahir vam estar parlant amb metges especialitzats que ens van comentar que normalment es necessiten 3-4 setmanes per veure si un tractament conservador funciona o no. El fet de que els jugadors lesionés durant el Mundial, entenen que ja han passat aquestes 3-4 setmanes, i que per tant aquest tractament conservador no ha funcionat. I el que ens explicaven en el dia d'ahir és que creuen que haurà de passar pel quiròfan. És el mateix que pensen els metges del Barça, que aquesta és la solució, o que aquesta acabarà sent la solució definitiva. A més, ens consta que el Barça ha consultat a metges externs, que van també per aquest canvi de l'operació, i el que sí ens deien és que si passa pel quiròfan estaríem parlant de 4-5 mesos de baixa, entre postoperatori i després fisios, readaptació, recuperar el to físic, el to muscular, i per tant, possiblement estaríem parlant que Frenkie de Jong, que has de passar pel quiròfan, no tornaré a jugar fins l'any vinent, fins 2027.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Bueno, jo crec que el Barça, bueno, crec que no em consta que està molt, molt emprenyat amb tota la situació. Per diverses raons. Primer perquè, com el propi Frenkie deia al seu Instagram o a les seves xarxes socials ahir, els metges de la selecció holandesa li diuen que no és tan greu com s'acaba demostrant que sí. Jo crec que no només és els metges de la selecció holandesa, sinó que també Ronald Koeman arrisca, i evidentment Frenkie al final és qui té l'última paraula, i jo entenc que estàs jugant un Mundial i que, jugues... estàs en unes eliminatòries i tu estàs jugant tot, però és que sembla ser que no va ser... La lesió no és de l'últim partit contra el Marroc, sinó que l'anterior ja va jugar... Ja va jugar tocat. Hi ha fotografies que es veu que té el genoll superinflamat contra Marroc. De fet, en aquell moment possiblement no hi caus, però jo recordo el partit i està fluixet en aquell partit. De Jong aguanta fins, no sé, minuts de la pròrroga i marxa.
0: No acaba cap dels dos últims partits. Sí. Arrenca, són els dos partits bueno, perquè... que juga amb aquella protecció al genoll. Recordeu que juga amb una protecció al genoll i no acaba cap dels dos.
2: Pinta i infiltrat.
0: Sí, sí, sí.
2: Infiltrat.
0: Sí, sí.
2: Llavors aguanta fins que pot. Llavors, bé, jo crec que és una mala gestió per part de dels metges de la Federació Holandesa, de Ronald Koeman, de Frenkie de Jong, però és que a més... No sé, Frenkie no acaba el Mundial i ve cap aquí a veure què passa, sinó que bueno, se'n va una setmana o 10 dies, no sé quan, de vacances, i el primer dia d'entrenament del Barça ve cap aquí, ostres, mira, que això sembla que és més greu del que m'han dit, i evidentment és més greu. A més, opta per un tractament conservador, perquè, com deia el Pinto, els metges del Barça jo crec que ja haurien tirat pel dret i anirien al quiròfan. Bé, a mi em sap greu, perquè jo no sóc dels detractors de Frenkie de Jong, però és que, clar, té molts detractors, i crec que ara en té
1: més. N'ha guanyat algú més.
2: Sí.
3: Jo crec que Frenkie de Jong va prendre una decisió segurament influenciat pels serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos, per Ronald Koeman, pel context, i ho puc entendre, és un Mundial, ell està defensant la seva selecció, s'està jugant rondes eliminatòries. Jo m'imagino quin és el context que et porta a forçar no un, sinó dos partits amb el genoll, i a no pensar tant en la temporada que vindrà amb el teu club, sinó en la teva selecció. De veritat que faig l'exercici d'empatitzar i ho entenc. Ara bé, tu prens una decisió, i com que tu l'has pres, doncs ara és el club el que l'ha de prendre amb tu. Jo no... Però és que,
2: a més, Javi, ve de no forçar gaire.
3: Clar. Bueno,
2: al final de temporada.
3: En això hi ha un llarg historial, no?
2: Perquè,
3: futbolista...
2: perquè hi ha un Mundial.
1: Sí. De fet, Pinta, final de temporada, ara ho deia el Ferran, deia que no va forçar gaire, pensant, lògicament, en la Copa del Món dels Estats Units.
2: Com van fer molts,
0: Ell es perd l'eliminatòria de quart de final de la Champions davant l'Atlètic de Madrid, que hi havia el dubte de si podia arribar o no al partit de tornada. No arriba finalment, reapareix davant l'Espanyol, crec que és, i els últims 8 partits de Lliga, en dos no juga, anava a dir per lesió, però no s'acaba de tenir clar realment quin és el problema, barra molèstia, barra lesió que pugui tenir Frenkie. De fet, el club no fa ni comunicat, i els altres 6 no es titularan cap d'ells, i per tant sí que és cert que en aquests últims 8 partits... No, pràcticament no té minuts. Falta per veure si Flick perd la confiança en ell, si el jugador es reserva o no, però sí que és cert que és aquell tram de temporada on apareix la figura de Gavi en el doble pivot, i on Gavi realment rendeix francament bé, i fins a quin punt la presència de Gavi, la irrupció de Gavi en aquesta posició, el rendiment de Gavi fonamental, i després el que ha passat amb Frenkie, veurem quin paper li espera Frenkie de Jong. I tenint en compte la sensació i del club està empipat amb ell, veurem quina és la participació o quin paper té Frenkie de Jong aquesta temporada quan torni.
3: Jo és que sí, volia anar més per aquí, més que a part de que aquesta gestió, crec que ja és el que ha dit el Pinta i el que explicava el Ferran, a mi em sembla que la decisió que ha de prendre el Barça amb de Jong ja no només té a veure amb això, que pot ser per alguns la gota que hagi fet besar el got, sinó perquè a nivell futbolístic em sembla que és un jugador que crec que el Barça ja ha tocat sostre, que crec que futbolísticament no li aporta el que segurament l'equip necessite, i que a més, com vam veure el tram final de temporada, hi ha alternatives dins del ventall de recursos que té Hansi Flick, provar a Gavi com va fer a final de temporada, però també que Marc Bernal tingui aquesta sí la temporada d'eclosió, de sumar molts minuts a les cames i de demostrar per què està, quin tipus de jugador és, si és per ser jugador titular del primer equip del Barça, que crec que li pot ser molt més profitós i molt més positiu de cara a un futur a mitjà i a llarg termini al Barça, que no pas seguir donant rodatge a Frenkie de Jong. Per mi és una qüestió, et diria que més futbolística, que no pas ara de nuig amb la gestió que ha fet Frenkie de Jong, que crec que ha prioritzat a la selecció dels Països Baixos i que per això el Barça ha de prioritzar, ho ha de fer sempre, però quan el jugador encara més prioritza la seva selecció, doncs el Barça encara més ha de prioritzar el seu present i el seu futur més immediat, que passe, penso jo, per altres noms al mig del camp.
1: El que passa que no sé si el Barça hauria pensat en una venda aquest estiu, m'estranyaria, però en qualsevol cas ara oblida-te'n, esclar, perquè sí, fins, com a mínim fins l'any que ve...
2: Jo crec que amb una venda no, perquè Frenkie de Jong té molts detractors, però un d'ells no és Hansi Flick. No
3: ni cap dels entrenadors que ha tingut. Tots els entrenadors que ha tingut han jugat valedors.
2: Ni Joan Laporta.
3: Joan
2: Laporta més d'una vegada ha salvat a Frenkie de Jong quan algun director esportiu, no el que hi ha ara, sinó abans el volia fora per la fitxa que tenia.
3: Ni ell sembla que tingui cap intenció de marxar.
2: No, mai.
3: No ho ha semblat. Per tant, és veritat que a mi també em sembla que és una oportunitat de mercat pel Barça, és a dir, un jugador pel que fa caixa, però dit tot això és bastant difícil.
0: Jo recordo en un dinar de Nadal, Ferran, no sé si estaves tu o no, parlant amb Laporta, quan hi havia el dubte si s'havia de renovar o no a Frenkie de Jong, que Laporta va dir no, m'encarregaré jo personalment de renovar Frenkie de Jong, a mi és un jugador que m'encanta i li vull renovar el contracte a Frenkie de Jong.
2: Sí, no, per això no... és un jugador que, si no li hagués passat això, jo estic convençut que comença la temporada sent titular. El doble mig centre de Hansi Flick, jo crec que el que té al cap o el que tenia al cap sempre ha estat Frenkie Pedri. Sí que crec que, com el Javi diu, ha arribat l'hora de Bernal.
3: Ara bé, si De Jong accepta un paper i un rol més secundari, és a dir, si Bernal es confirma com el mig centre titular al costat de Pedri i De Jong assumeix que jugarà menys minuts però que té una condició de capità, una condició per edat, per experiència, per galons, etc., que li pot donar un bon servei a l'equip i Hansi Flick aconsegueix convèncer-lo d'això, a mi em sona una mica difícil això que estic dient, però si ho aconsegueix, les temporades són molt llargues, ho hem dit aquí molts cops, no té sentit pensar en equips d'11 jugadors, ni de 12 ni de 13, has de tenir molts jugadors per poder arribar en condicions de disputar-ho totes les últimes jornades. Aquí sí que et compro que és un jugador per tenir a l'equip, evidentment és un futbolista per tenir a l'equip, però si hem de pensar en el mig centre titular que acompanya Pedri, jo abans poso per davant noms com sobretot el de Marc Bernal o fins i tot el de Seguí provant a Gavi.
1: Veurem quan triga a tornar, que poden ser 2 mesos o pot ser alguna cosa més, i quan torna, en quines circumstàncies, tant internament com també externament, ara deia els detractors el Ferran, efectivament, també com el rebrà el Camp Nou. En qualsevol cas, recordo aquesta temporada, no l'anterior, en què Casador es fa inicialment amb la posició de migcampista, després acaba perdent protagonisme en detriment de Frenkie. No sé si li podria passar el mateix a Bernal, però veient, diguem, la trajectòria de Bernal, el rendiment que hi ha donat en partits importants, home, si ell continua amb aquesta línia, és factible pensar que ningú li pugui treure el lloc si realment manté aquesta regularitat en el nivell Bernal.
3: De fet, aquella temporada que esmentes és la que comença jugant Marc Bernal, no, que es lesiona a Vallecas al tercer partit, que tots quedem al·lucinats d'on ha sortit Marc Bernal i que hi ha una confiança cega en que quan es recuperi aquest noi té les capacitats per ser el mig centre titular del Barça, i després, quan creus que ja no pot sortir ningú que t'impressioni més, surt un Casador a un nivell sensacional, que és veritat que a finals de temporada perd la posició davant Frenkie de Jong. Jo crec que aquí es poden invertir els rols i pensar en el mitjà i fins i tot en el curt termini, però el Barça faria bé d'anar invertint els rols, d'anar invertint la càrrega de minuts de qui ha de ser el mig centre pel que tu apostis com a primera aposta i com a aposta ferma per acompanyar Pedri, i crec que ha de ser Marc Bernal.
2: No, això et parla molt bé del... O sigui, ha acabat el Mundial no fa gaire i tothom ha quedat meravellat del mig del camp de la selecció espanyola, però és que jo crec que el mig del camp del Barça és del millor que hi ha, juntament possiblement amb el del PSG. Ara deia el Javi, Bernal, Pedri, Gavi, Olmo, Frenkie sí, està, Olmo, Fermín...
3: Casado, que és un futbolista que sí...
2: Jo Casado no el conto perquè
3: sortirà.
2: Perquè sortirà.
3: Sí, però que té nivell.
2: Sí, sí, però si està bé. Té molts migcampistes.
1: Perquè aquesta és l'altra. Si De Jong ha d'estar 4-5 mesos fora, pel que sabem, no hi ha replantejament de les intencions dins del club a l'hora del mercat de fitxatges. Però clar, si ha d'estar mitja temporada fora... potser s'ha de plantejar incorporar un migcampista.
2: Però és que jo crec que tens aquests que hem dit, però és que a més a més...
0: Està ben coberta la posició.
2: A més a més, hi ha Eric.
0: Sí, sí. Eric Bernal, Gavi i Christensen també, Ferran.
2: Sí, però sobretot dels que no són pròpiament migcampistes, Eric ha jugat molts partits en aquesta posició. Sí.
3: I jo sumaria que amb l'arribada de Gordon i Adeyemi em fa la sensació a mi que Flick el que no vol repetir és haver de tornar a posar a la banda jugadors com Fermín o fins i tot alguna vegada havia posat a Gavi, que els contempla ja com a migcampistes, i per això en part els jugadors que està fitxant tenen aquesta capacitat de jugar la majoria per una banda o per l'altra, és a dir, que el dia que no tingui a Gordon per jugar per l'esquerra, potser pensem més en Adeyemi que no pas en Fermín. Per tant, encara contem amb més jugadors com a migcampistes.
0: De fet, la lesió de Frenkie de Jong, és a dir, ni varia els plans inicials amb Casado, que és que surti, ni varia els plans de fitxar un migcampista. Ara mateix ja sabeu que tots els ous van a la cistella del nou.
2: No, és que fins i tot tens a Tomi Marquès.
0: Que li agrada molt a Flick, per cert, eh? Sí.
2: Per això.
0: Li agrada molt.
1: O Espar. Brian Fariñas, també és un jugador bastant temporada.
2: Que havia d'anar al Girona. Correcte, i de moment sí. S'ha quedat.
0: O fins que i tot... Que ha parat Flick, això, també.
2: Xavi Espar ha estat jugant de lateral, però amb la selecció espanyola sub-19 ha jugat de mig centre.
1: De fet, Xavi Espar és migcampista, tot i que ha ocupat ja amb el juvenil, fins i tot ja jugava de lateral en alguns partits, i amb el primer equip també ho ha fet. Clar, a més, abans parlàvem amb el Pinta de la redacció, Bernal podrà començar la temporada bé, en condicions, fent el període de preparació que li toca, físicament net, esperem, creuem els dits de lesions, malgrat que avui no ha pogut disputar el partit, però això ha d'influir en alguna manera en el rendiment del jugador, que ja d'inici pugui estar en dinàmica de l'equip.
3: Segur, 100%. De fet, la temporada passada jo crec que tots teníem molta més pressa que Flick, i una vegada més Flick ens ha demostrat, evidentment, que té raó, que en sap molt, moltíssim més que la resta, i que a més és qui el veu cada dia, no? Perquè hi ha un moment de la temporada que tots ens semblava que era estrany que no li donés més minuts. Més. Clar, perquè ja portava molt temps a priori recuperat amb l'alta mèdica i que, per tant, perquè no li dona confiança, i recordo tertúlies aquí dient, aviam si és que futbolísticament no li està agradant tant com li va agradar els tres primers partits de la temporada anterior. A mi fa la sensació que no, que Flick tenia molt clar que era una temporada perquè Bernal agafés rodatge i, sobretot, com tu dius ara, perquè fes aquesta temporada sencera, perquè arribi al 100% i perquè ara sí, com dèiem, aquest any, i més ara, amb la lesió de Frenkie de Jong, crec que tots els focos estan apuntant a Marc Bernal, que té les condicions i que està en el context com per que sí sigui l'any de l'explosió de Marc Bernal.
1: També, amb aquesta baixa, lògicament, i els moviments que hi pugui haver dins del propi mig del camp, també obre a més protagonisme a Gavi, que també començarà la temporada físicament, en teoria, bé, que ve del Mundial, sense tenir un paper destacat, però ve del Mundial i amb la confiança d'haver estat campió del món, i d'un jugador que també va tenir un rendiment en el seu moment molt i molt bo, i que segur que ja la... Jo crec que Flick hi confia força i que espera que també pugui tenir un paper important.
2: Gavi és un d'aquests jugadors que tant Flick com... Al final és cert que perd el protagonisme, però Luis de la Fuente té màxima confiança en ell. De fet, el primer partit no hi ha Nico Williams i el col·loca a jugar a la banda, que no seria el seu millor lloc, el millor lloc per Gavi, però el col·loca ja. Tots els entrenadors confien en ell. A mi em va sorprendre molt positivament els últims... no sé quants partits, no sé, abans ho deia el Pinta, no sé si van ser 5, 6, els últims partits que Frenkie no va jugar, Gavi va jugar en aquella posició al costat de Pedri molts partits, i a mi em va sorprendre molt positivament, molt positivament.
3: I a més van ser partits importants, ho repassava ara. Perquè de memòria no ho recordo, però contra l'Atlético de Madrid i el clàssic és Gavi, sí, Pinta, la parella titular de Pedri. A mi em fa la sensació que també és un altre jugador pel que és una temporada importantíssima. Crec que ell no té gens de culpa d'haver perdut la posició a la selecció espanyola després de debutar com a titular el primer primer partit, d'aquell partit se n'havien de fer coses i un dels canvis o una de les peces que era més fàcil tocar i probàvem que sortia era la del fals extrem esquerre, i és veritat que Baena va sortir bé i per això Gavi perd la posició i després ja Baena no li dona motius per tornar a canviar-lo, però em fa la sensació que, a part de que Gavi es troba molt més còmode i crec que s'adequa molt més a les seves capacitats futbolístiques jugar a la zona del mig centre que no pas a la zona del fals extrem esquerre, crec que també és un any per Gavi per recorregut físic, perquè arribarà en plenitud, perquè vindrà de sumar no tant minuts però sí dies de concentració amb el Mundial, però que és un futbolista que sap que també hi ha un punt de reivindicació en aquesta temporada, que ha de fer-se seva la posició de titular, segur, perquè no la té guanyada, però també la de ser un jugador a tenir en compte dins d'aquesta varietat d'opcions que tingui Flick al mig del camp.
1: Perquè Casador, ho poso sobre la taula, no és una opció mantenir-lo a l'equip aquesta temporada, tot i la lesió de Jong.
2: Mira, per mi Casador és tan culer que si volgués, si el club volgués, per mi es podria quedar. Però el que sabem tots és que va parlar amb Flick, va ser molt clar i li va dir que la temporada passada, de fet, va tenir pocs minuts i que aquesta temporada, tenint en compte que Bernal ja comença de bé, la temporada passada no va estar bé, no va estar durant molts mesos, no comptava amb la lesió de Frenkie, però que estava Frenkie, que estava Pedri, que anava a jugar molt poc i que el millor és una sortida i el club continuant per aquest camí. Per tant, jo crec que tard o d'hora Casador sortirà.
3: Jo entenc que el futbolista vulgui sortir perquè respecto que un jugador vulgui sumar minuts i si sap que aquí ho tindrà més difícil, però jo pensant única i exclusivament en el bé del Barça en aquest cas, a mi m'agradaria que Casador es quedés d'entrada perquè, com dèiem abans, com més àmplia tinguis la plantilla, més probabilitats tens d'arribar amb els jugadors frescos a la recta final de temporada. Segona, perquè crec que és un jugador que si accepta quedar-se sabent quin rol tindrà, et sumarà al vestidor. Perquè, com deia el Ferran, és més culer que l'escut i és dels que fa vestidor i és dels que fa pinya i és dels que crea bon ambient. I després, perquè és cert que hem vist molts jugadors, o sigui, Marc Casador, en aquella temporada que recordàvem, va tenir un nivell altíssim. Però
1: sí,
3: altíssim.
1: Sí.
3: Hi ha un partit, crec que és un clàssic, no? El Bernabéu,
2: que fa la passada
3: a Lewandowski,
1: que
3: i el partit en si és descomunal, i tot aquell tram de temporada és descomunal. I algú em dirà, bé, hi ha molts jugadors que tenen one hit wonder, no? Que tenen una bona temporada o que tenen un bon seguit de partits, etc. I jo, quan aquests jugadors són jugadors ofensius, que depenen del talent o que depenen molts cops de la condició física, sempre tinc suspicàcies, perquè al final un futbolista a vegades té un pic molt curt i el té i està tocat per la vareta i té autoconfiança i és el típic regatejador 1 contra 1 que durant 3 mesos o durant una temporada de la seva carrera se'n va de tothom i que està inspirat de cara a gol i que les fot totes, se li cauen els gols de les butxaques, però no és el tipus de jugador que és Marc Casador.
2: Brian Zaragoza.
3: Sí, és un nom, sobretot quan veia el Barça davant. Sí. Un Brian Zaragoza, jo quan veig un Brian Zaragoza que fa una bona temporada, sempre sóc de tenir certa suspicàcia i dir, clar, el vull veure una altra bona temporada de Brian Zaragoza, però un futbolista com Marc Casado, que depèn més de la coralitat del joc, de que l'equip estigui en un context on ella es senti còmode, que ella es senti còmode en el context que li proposarà l'equip, crec que és molt més rescatable i crec que és molt més probable que es torni a veure un nivell similar al que ja va mostrar que no pas amb aquest altre tipus de jugadors. És cert que la temporada passada no va estar al mateix nivell que el primer curs, i això és innegable, i tothom que va veure els partits ho va veure. Però sí que crec que per tots aquests arguments no em semblaria gens malament, és més, veuria molts bons ulls que sumés com a, potser l'últim, en aquella posició, en aquell roster, però sí com un d'ells.
0: Sempre suma, és un jugador que sempre suma. El vestidor, quan té minuts, ho aprofita. De fet, a mi sí que em consta, la idea és que surti, però que si finalment no acaba sortint pel motiu que sigui o perquè el Barça no li acaba de convèncer la proposta que hi ha per Casador o a Casador no li convenç cap de les propostes que té, sí que em consta que Flick, evidentment, tindria zero problemes en tenir un futbolista com Casador a la plantilla, perquè sap que al final la temporada és llarga, sap que pot haver-hi minuts per tots, que hi ha lesions i que, per tant, no seria ni molt menys un estorb Marc Casador en cas de quedar-se.
1: A més, perquè és d'aquests jugadors que, quan parlem de la connexió entre plantilla i jugador, aquestes dues últimes, plantilla i afició, aquestes dues últimes temporades, ens venen al cap escenes com Casador celebrant a Canaletes. Clar, són aquests intangibles, lògicament, aquí prioritzem el terreny de joc, però anava a dir que segurament que hi haurà molts aficionats que els hi sabrà greu en cas que Marc Casador, ell també, perquè és més col·lega al Pal de la Bandera, però l'afició també per aquesta connexió que genera.
2: Sí, el que passa que si ha de tenir pocs minuts, és jove, és molt jove.
1: Sí, sí.
2: Per tant, jo crec que el millor per ell és sortir, és sortir i que jugui. I també, abans parlàvem d'altres noms, de Tomi Marquès o Brian Farina, si Flick confia molt en ells i en Casado no tant, jo crec que si et quedes també estàs fent una mica de tap pels que hi ha.
1: Ben vist.
2: Per tant, Flick va ser molt clar amb ell. El millor és que busquis minuts en un altre lloc.
3: Jo sento que a l'estiu sempre estem pensant en el mateix, estem pensant en equips de 12-13 jugadors, estem pensant en doblar la posició com a molt i seguim sense adaptar-nos. Per mi, la dada que ho explica és que l'Arsenal va fer 6 canvis a la final de l'última Champions. Van jugar 17 jugadors a l'Arsenal a la final de la Champions. És a dir, per arribar a aquestes instàncies...
2: Però és que Casadón ha hagut molts partits que ni jugant sí, sí. 17 ha jugat.
3: Sí, però i jo això ho entenc més des de la vessant del jugador que digui ja, clar, però és que jo no vull estar aquí per si de sobte Gavi es lesiona i a part de Gavi també es lesiona Pedri i després hi ha un dia que no pot jugar Marc Bernal i es donen tantes caramboles que acabo jugant jo. Jo entenc el jugador, però el club sempre que pugui ha de preferir tenir un futbolista com Casador, que a més crec que és de rendiment immediat, perquè entenc l'argument del tap que pugui fer Tomi Marquès i aquests jugadors, i és vàlid l'argument, però crec que la contra d'aquest argument seria que tu, en segons quin escenari hagis de tirar d'aquest tipus de jugador, necessites algú que et doni rendiment. És cert que si vols plantejar un equip amb aquests jugadors el dia que vagis a jugar la primera ronda que et toqui a la Copa, doncs està bé, i Marc Bernal podria fer de tap.
2: Sí, però ara, per exemple, jo recordo perquè a més vaig estar a Guadalajara la primera ronda, Casado va jugar a lateral.
0: Lateral dret, sí, sí.
2: Per què? Perquè és que jo tinc la sensació, bueno, tinc la sensació, no, és així, Flick no hi confia en ell. És a dir, ha preferit posar a Eric de mig centre moltes vegades que a Casador. És així, si l'entrenador no té confiança en tu, doncs el millor és que surtis.
1: Jo crec que la qüestió és aquesta, que en molts partits s'ha demostrat, vaja, que tenia l'opció o que hi havia espai perquè jugués Casador i ha acabat apostant Flick per altres futbolistes, que és absolutament lícit, però denota aquesta manca de confiança o que, ni que sigui, potser també a llarg termini no ho veu i prefereix doncs, que pugin altres futbolistes.
0: Mira, aquesta temporada, està mirant els números de Casador, només han jugat menys minuts que Casador del primer equip, Bernal, però que va passar-se la primera part de la temporada lesionat, Chesney, Roni, que ha comptat molt poc, Gavi, que va tenir aquella greu lesió, Christensen, que està lesionat, i Ter Stegen, que no ha jugat.
2: Els lesionats, només els lesionats.
0: Realment, en situacions normals, només Roni ha jugat menys que Marc Casado.
2: Que és un altre futbolista que també hauria de sortir.
0: Hauria de sortir, sí, sí.
1: A més, amb els fitxatges que està fent el Barça aquest estiu, m'ha semblat interessant l'apunt que feies abans, que com pot afectar l'entrada de Gordon i de Dayemi, doncs diguem-ne, d'ocupar més els extrems i, per tant, alliberar els migcampistes d'aquesta tasca. Veurem també a Dayemi, clar, avui no l'hem pogut, veure, però no ha jugat, no sabem si el Flick el veu més per la dreta, per l'esquerra, una mica quina tasca.
3: A mi també em crida l'atenció i em crea curiositat perquè crec que la millor posició per a Dayemi és la d'extrem dret, tot i es pot moure també com a extrem esquerre i fins i tot ha fet, evidentment, de nou, de fet, parlo de memòria, però crec que la final de la Champions la juga de davant de centre contra el Madrid. Sí, però la seva millor posició és d'extrem dret, evidentment el Barça no serà l'extrem dret titular, a no ser que Flick ens prepari alguna cosa amb la minya mal més centralitzat, que jo crec que ho anirem veient segurament, però que
2: però no encara.
3: No encara, i potser ara ho començarem a veure en moments puntuals de partit, però el gruix dels partits el jugarà la minya mal d'extrem dret, i a l'hora de pensar que Adeyemi rendeix més d'extrem dret, tampoc crec que vingui a substituir el paper residual de Roni. Per tant, aviam què fa Flick aquí.
2: Adeyemi jugarà, jo crec que jugarà bastants més minuts que...
3: Però això mateix, però aquests minuts, si o l'intreu més a Lamine com a extrem, o els hi ha de buscar una altra posició. És a dir, si Lamine no perd minuts com a extrem dret, i Adeyemi tindrà més que Roni, els ha de tenir en un altre lloc.
2: És que tot això, jo diria que ho hem parlat més d'una vegada, obeeix primer a que per mi Adeyemi és una oportunitat de mercat, perquè per mi Adeyemi 22 milions d'euros és una ganga, tenint en compte el que està pagant la Premier, 135, 130, 140... etcètera, etcètera. Per mi és un... És
3: que el que és desorbitat és això, és el de la Premier. Sí, sí, el que és normal són els...
2: Ja, però bueno, però és absurd. És l'oferta i la demanda, i si paguen...
3: Bueno, sí, paguen. A la Premier no és ni oferta ni demanda, és una bombolla.
1: Anderson ahir anunciat pel Manchester City 135 milions d'euros.
2: I Rogers, i...
1: Sí, sí, pel cas, sí.
2: No, però el que volia dir és una oportunitat de mercat, però és que estem dins un context que, teòricament, el Barça, ja es veurem què passa, falta un any, acaba d'arribar... tothom està molt content perquè està l'arregla de l'1 i pot fitxar, però...
3: Però igual ha de fitxar per dues temporades.
2: Exacte, jo crec que està fitxant, sí. Està fitxant per dues temporades. La temporada que ve no vull dir que no fitxi a ningú, però potser només pots fitxar un, perquè només perquè tindràs problemes per inscriure. Llavors, estàs fitxant tot el que puguis ara. No saps si Rafinha, aquesta temporada Rafinha jo crec que continua al Barça, però no saps si la temporada que ve continua al Barça.
3: Jo crec que és evident que hi ha aquesta planificació i que ha de ser-hi a mig llarg termini del Barça, i després que...
2: Per tant, Javi, perdona, a mi és el que deia el Pint abans, és cert que tots els ous ara van a la cistella del nou, però si hi ha diners, o depèn del que passi, a mi no m'estranyaria encara que també es fitxés un central.
3: Jo crec que faria bé el Barça segurament de finxar un central, i mira que veig ser de les poques persones a Catalunya que li té certa confiança a Andreas Christensen, si pogués...
2: No, però no només per això, sinó perquè sí, és cert, tindràs 6 centrals, però és que l'any que ve igual sí, no el pots fitxar i ja no tens 6.
3: No, que clarament si has de fer el mercat de dos mercats en un, has de fitxar més del que sembla que a priori necessita aquesta temporada. I el que volia dir a Adeyemi és que durant aquest Mundial, parlant fora de micròfons amb un entrenador, em deia un concepte que ja me l'havia esmentat alguna vegada i que em sembla que és interessant en això que parlem d'aquestes temporades llargues, i que s'ha de tenir al cap quan els entrenadors planifiquen temporades, i no només temporades, també partits, que ell em deia que ara els entrenadors ja no pensen en jugadors com a titulars o suplent. Pensen en starters i finishers, és a dir, en jugadors que comencen els partits, que tenen unes característiques que fa que siguin millors d'inici, i finishers, jugadors que acaben els partits, que tenen unes característiques que els fan més perillosos en moments finals de partits, perquè hi ha X context. I, per exemple, hi ha un exemple molt clar al Mundial, que és Mikel Merino. A mi em fa la sensació que Mikel Merino, que molta gent el reclamava com a titular, probablement com a titular, per tipus de jugador, no hagués donat el rendiment que va donar com a suplent, perquè com a suplent entres amb el partit d'una altra manera, amb els migcampistes que t'han de perseguir més cansats, amb els centrals segurament ja no tan mentalment concentrats, etc. Hi ha jugadors que les seves virtuts futbolístiques, i crec que Adeyemi encaixen això, són més de finishers que de starters.
2: Aquí el problema és que els jugadors volen jugar sempre.
3: Sí, però els jugadors han d'anar-ho entenent, aquí hi ha la feina de l'entrenador.
2: Mikel Merino, jo crec que accepta aquest rol a la selecció espanyola.
3: Perquè és un Mundial.
2: Però no l'acceptaria l'Arsenal.
3: Jo estic d'acord, però crec que aquí
2: sí,
3: hi ha
2: sí,
3: la tasca
2: fent,
3: de motivador.
2: I
3: és veritat que Adeyemi no ha destacat a la seva carrera per ser el jugador amb més capacitat per comprendre aquestes qüestions, però que si algun entrenador entenc que té la confiança de fer-li entendre, és Flick.
1: Ahir ja va parlar de Flick en la seva presentació, el va fer debutar, de fet, a la selecció alemanya, i diria que ja quan estava al Bayern llegia l'altre dia que ja el va intentar fitxar a Adeyemi, per tant és un jugador que hi creu, i sobre el paper, home, treus Roni entre Adeyemi, sobre el paper guanyes.
2: Sí, home,
3: sí.
2: Clar.
3: Sí, sí.
1: Clar. Vull dir que en aquest sentit, com a mínim a curt termini, després potser Adeyemi per Rafinha, si acaba sortint l'estiu que ve, és diferent.
2: Només hem de pensar al final de temporada, Lamine cau lesionat el dia del Celta. És cert que el Barça només li quedava la Lliga en aquell moment i la tenia bastant encaminada, però jo recordo, jo estava al camp aquell dia i hi havia gent, jo mateix, que pensava, tenies el Madrid a certa distància, però aquell dia el partit aquell va ser... va ser molt complicat. Diria que es va guanyar 1-0 amb aquell gol de penal de Lamine.
0: A la redacció de RAC1 algú va patir pel títol d'allà.
2: Per això, no, és el que em deia dir, Pinta.
3: Estava al camp i... No, crec que no va patir ningú més que...
2: No, però si aquell dia guanyes 1-0... Si aquell dia no guanyes, et quedava el clàssic.
0: Perquè després, i després el Barça és cert que tenia aquelles dues sortides consecutives a Getafe i a Pamplona, que eren dos camps complicats.
2: I el clàssic. I bé, doncs... Però no, ja no anava això, sinó que al Barça en aquell moment només li quedava la Lliga. Però si s'hagués classificat per les semifinals de Champions,
3: clar,
2: les hauria d'haver jugat sense la Lamine Yamal.
3: I amb un recanvi molt per sota, no només de la Lamine, sinó del que ara és Adeyemi.
2: Si tu ara tens Adeyemi, no pateixes tant.
3: Que a més, jo també crec que hi ha un missatge de Flick. Més enllà, que és veritat, que crec que s'ha de tenir en compte això que deies, Ferran, que està probablement el Barça fitxant el que hagués fitxat en dos mercats. Però veient les característiques dels jugadors fitxats fins ara, veient les característiques de Gordon i d'Adeyemi, jo crec que Flick també està enviant un missatge futbolístic de cap a on anirà el Barça d'aquesta temporada que vindrà i que s'assemblarà segurament més al, perquè tots tinguem referència al Paris Saint-Germain de Luis Enrique
2: o al Barça de Luis Enrique
3: que al Barça de Guardiola.
2: Hi haurà més vèrtic, sí.
1: Avui, deixant ja davant del mercat, avui el Barça ha jugat amb la primera equipació, la blaugrana, tot i que al matí hem conegut com serà la segona. Oi, Pinta?
0: Sí, que per segona temporada consecutiva es vincula a la marca de Kobe Bryant. La samarreta és negra a la part de dalt i lila a la de baix. És com una espècie de difuminat que va de negre a lila. Els pantalons són liles i les mitges negres. Pedri, Gavi, Frenkie, Kika, Patri, Jarro, Claudia Pina són els i les protagonistes d'aquesta campanya. Aquesta segona equipació la podríem veure ja a l'estada d'Anglaterra.
1: Frenkie, imatge de la campanya.
2: Estan fetes fa temps, llavors.
0: Sí,
2: fotos.
0: Sí, això es va fer en el tram final de la temporada passada.
2: No, perquè Frenkie va venir, es va fer les proves, però va marxar, No està aquí. A mi la samarreta, la veritat és que aquesta segona m'agrada.
1: Ah, sí?
2: És que a mi m'agrada molt el lila. Llavors, és per això. M'agrada.
1: Jo la trobo estranya.
3: Jo l'he vist de passada avui.
0: Per dir-ho suau, no?
3: L'estic tornant a buscar per fer una valoració.
1: Sí que és veritat que no és el mateix veure-ho en fotografies o un vídeo i després veure-ho amb els jugadors posats o fins i tot en directe.
2: A mi és perquè m'agrada el lila. O sigui, m'hagués agradat, segur.
1: Mira, jo he vist, diria que és una mena de jaqueta que han fet també en la línia aquesta de la segona equipació amb aquesta marca de Kobe Bryant, a lila, i que és maquíssima, jo la trobo molt maca. Ara, a mi aquest degradat del negre que passes al lila...
3: Sí, a mi, mira, el pantaló lila, així per separat, te'l compres i escolta, vas a fer esport amb el pantaló. Ara, el degradat del negre al lila, una cosa terrible, però...
2: Triomfarà, segur.
1: Sí, clar.
2: Totes.
0: Al final, com totes,
2: Totes.
3: Saps de què dependrà, no? Dels resultats. És a dir, si tu guanyes una Champions guanyant les semifinals a fora amb aquesta samarreta, triomfarà. Si és un any a travessia pel desert, no la voldrà ni...
2: Jo recordo samarretes d'aquestes que s'han dit que hi etxa, i després la veies a...
1: És veritat, t'hi acostumes, també. Jo soc el primer que dic...
2: Quan es va fer la blanca, hi va haver molt debat. No, el Barça blanc...
3: Sí, però ja era un altre tema.
2: No, jo la tinc,
1: Bueno, no, però vull dir que era un tema de el Barça jugant de blanc.
3: Sí, no era estètic, no era el color blanc és lleig, és simplement el Barça de jugar de blanc.
2: Clar, era el Barça de
0: Cruyff. Està que bo.
2: Era el Barça de
3: Cruyff.
2: Veies a Cruyff.
3: Jo era favorable, sí.
1: Doncs, mira, amb aquesta segona equipació anirem a fer una petita pausa, aquí el tu diràs, quan passa un minut i mig per sobre 11:45 i de seguida parlem de l'estrena del Madrid. Ja ho hem dit, avui s'ha estrenat el Barça de Hansi Flick i també ho ha fet José Mourinho, amb victòria per la mínima i amb un gol de penal. Ara tornem.
4: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
5: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
6: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
7: Propera parada, plaça Lesseps.
8: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
9: Ocasión Plus.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
13: El mantenim estable aquí i quiet, va.
12: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
14: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
12: El dissabte 25 de juliol, en directe, des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
15: Primer peu, segon en castell, carregat!
12: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Pau Bonastre.
1: Quatre minuts i mig per sobre de 11:45 de la nit d'aquest divendres 24 de juliol. Continuem aquí al Tu diràs de RAC1 fent tertúlia amb el Ferran Correas i amb el Javi Muñoz, i anava a acomiadar l'Àlex Pintanel, que me l'he deixat per aquí. Àlex, alguna cosa més? No sé si a nivell de planning de pretemporada del Barça ens pots apuntar alguna cosa.
0: Sí, doncs mira, que demà hi havia previst un entrenament que finalment ha suspès Hansi Flick. Per tant, dos dies de descans, cap de setmana lliure i dilluns cap a Anglaterra, on el Barça s'hi estarà fins al dia 3 d'agost, on jugarà l'amistós divendres, aquest sí televisat a Barça Play davant el Birmingham, amb el dubte de saber si Ter Stegen pujarà o no a l'avió el dilluns, i en principi amb la presència de Rafinha, que serà el pròxim internacional en incorporar-se a la disciplina blaugrana.
1: Perfecte, doncs punt fet. Gràcies, Àlex, bona nit.
0: Que vagi bé, adéu, bona nit.
1: I aquí continuem parlant, i ho farem ara del Madrid. Dèiem abans de publicitat, avui ha guanyat en l'estrena de José Mourinho, en aquest format una mica estrany de també partit barra entrenament, amb gol de penal, 13 anys després de l'arribada de Mourinho, de la marxa de Mourinho.
2: A mi m'ha fet més gràcia no el gol de penal, sinó que...
1: El primer l'han fallat.
2: És que ha començat el partit i la primera jugada
1: sí,
2: és el penal.
1: És veritat.
2: Sí, penalti per al Real Madrid, la primera jugada al partit.
1: Era un partit a porta tancada, tot i que els primers minuts de partit s'han pogut veure per Real Madrid Televisió, i a més hi han pogut entrar els mitjans de comunicació, i un dels periodistes que ha estat in situ seguint aquest partit, el que li han deixat, és el Mario Cortegana, periodista de The Athletic, ja el tenim en línia en aquests moments. Hola, Mario, bona nit, buenas noches.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Tú has estado esta tarde en Valdebebas. ¿Cuáles han sido las sensaciones? Lo que has podido ver, y luego, pues a nivel de información que has podido recabar, un poco las sensaciones de este Madrid de Mourinho.
16: Pues mira, os voy a ser totalmente sinceros, ver he visto menos de lo que debería, porque ha sido el momento álgido de la tarde a nivel informativo, porque justo estaba empezando a tener más detalles sobre todo lo que hemos ido publicando en The Athletic, que es el confirmar lo que habían avanzado otros compañeros, en especial Sergio Valentín de Radio, de que el Madrid está intentando fichar a Rodri, y luego la exclusiva que hemos sacado hace media hora, que el Real Madrid está intentando fichar a Jan Diomandé del Leipzig, que lo tenía casi cerrado, muy avanzado con el PSG por más de 100 millones, no se ha terminado de cerrar y el Real Madrid está ahí intentándolo. Así que desde el penalti que le han parado a Arda Güler, poco más he podido estar atento. Es verdad que se han podido apreciar detalles curiosos de lo que había, desde cosas sencillas como que bueno, Pintus va a seguir ahí y estaba ahí preparando el calentamiento, ver a Kedira tantos años después de Corto, que va a ser uno de los principales asistentes de Mourinho, o a Mourinho pidiendo tensión, que lo ha hecho en varios puntos del partido. No ha sido un Mourinho especialmente activo tampoco, pero sí que, bueno, para el partido que era, sí que nos ha dejado algún detallito así.
1: Era un partit, això sí, amb molts jugadors del filial, pocs del primer equip, una línia una mica com el Barça, sí que hi ha hagut Camavinga, Lunin a la porteria, House en carrera, si no m'equivoco, Mario, y entrando ya un poco en los detalles, que has tenido trabajo esta tarde noche, hemos ido viendo cómo publicabas. Primero lo de Rodri, vamos por partes, que parece que, vaya, hay... El Madrid pues lo tiene más claro, esto de Rodri, veremos cómo acaba, pero como mínimo parece que hay algún movimiento.
16: Sí, mira, nosotros hasta el domingo, alrededor de la final del Mundial, el Real Madrid seguía diciendo que no era un jugador que entrara en los planes. Es verdad que desde el inicio de la semana... algunas informaciones apuntaban a lo contrario y bueno, nosotros hemos estado preguntando. Al principio había alguna sugerencia al principio de la semana, algún comentario que te hacía pensar, pero nada sólido hasta que ya hemos podido junto con mi compañero David Austin pues efectivamente confirmar no solo que el Madrid se lo está planteando, sino que ha decidido intentar el fichaje y que ya está trabajando en ello.

0: Así que con esto parece acercarse a ese camino.
1: Y esto entiendo que implicará alguna salida. Gonzalo, Mastantuono, he ido leyendo estos días, jugadores que pueden salir para hacer, para generar espacio.
0: Yo con Gonzalo veo bastantes opciones. Avanzamos el otro día en The Athletic que el Fulham con Arbeloa a la cabeza está empujando mucho, mucho. Ha llegado a contactar con el Madrid. Gonzalo y Arbeloa tienen el mismo representante, son de la misma agencia, de Best of You. Entonces es muy significativo que el Fulham haya contactado con el Real Madrid, porque evidentemente Gonzalo y Arbeloa son muy cercanos, comparten representante, Arbeloa es el padre futbolístico de Gonzalo, y si el Fulham llega a llamar al Real Madrid es porque algo ha ido bien a nivel de las conversaciones con el jugador. Y lo que me hacían bastante hincapié es que en este caso lo que quiere el Fulham es un fichaje, digámoslo así, total. Es decir, no sería la fórmula del 50%. O sea, el Fulham quiere ir con el dinero que haga falta, que no me daban una cifra, pero con una cifra bastante importante, y tener a Gonzalo en propiedad con el Madrid, que eso el Fulham lo sabe y el Madrid siempre lo va a intentar defender, con el Madrid quedándose siempre algún derecho preferencial.
1: Vaya, ya la última, si el Madrid consiguiera fichar a Rodri y Diomandé, con esto, mercado cerrado, ¿hay alguna posición que desde el club consideren que se tenga que reforzar?
0: Pues no te sabría decir, no te sabría decir, porque fíjate todo lo que está bailando el. O sea, estamos a 24 de julio y hasta que no hemos sacado esto, nadie había hablado de este
1: Sí,
0: jugador.
1: es verdad.
0: E insisto, y mira que ha habido. Entonces, está siendo un mercado muy sorprendente y con muchas cosas. Hombre, el Madrid tendría que dar varias salidas. Has hablado de Gonzalo, hay que ver si hay alguna cesión para Mastantuono. Hay jugadores ahí que, a ver si Camavinga, al ver todo este panorama, dice me voy. Bueno, hay que medirlo. Pero yo creo que llegadas, se hablaba de que Mourinho quería un central más. Pero yo me imagino que a Mourinho, si le dan una plantilla con los cuatro jugadores ya fichados, más si pudieran llegar Rodri y Diomande, pues no creo tampoco que protestara mucho y que pidiera o insistiera mucho en un central más. En cualquier caso, tendría que salir Asencio, que no quiere salir.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de cómo acaban estas ofertas, intereses por parte del Real Madrid. Ho ha explicat el Mario Cortegana aquesta nit. Diomandé, d'una banda, per reforçar la posició d'atac, i Rodri al mig del camp. Sens dubte, dos noms importants del futbol europeu que el Madrid està intentant, tal com explicava el Mario Cortegana de The Athletic, fitxar-los aquest mateix estiu. Mario, muchas gracias por este tiempo y buenas noches.
0: Venga, muchas gracias, buenas noches.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Tela, no?
1: Rodri, Diomandé, no s'hi posen per poc, eh?
3: A mi, jo estava
2: a mi t'he de dir una cosa.
3: Sí, Diomandé és molt bo, eh? I ho ha demostrat.
2: Però a la posició de Vinícius, eh?
3: No, i em trompes de sobre.
1: No, per Olisser.
3: Olisser.
2: Sí.
3: Olisser és molt bo. Molt bo.
2: Olisser és molt millor, Diomandé és més jove. Sí, és més jove, no? Olisser ara quants anys té? Sí, però Diomandé té 19 anys.
1: Té 19, Diomandé té 19,
2: correcte. Sí, Diomandé 19 i Olisser ara no.
1: 24, si no vaig errat, una cosa així.
2: És més jove i té potencial Diomandé, però és veritat que a dia d'avui Olisser fa una por que és tremenda. Ara bé, amb l'arribada de si arribessin Diomandé i Rodri, és un mercat de fitxatges sensacional pel Madrid, sobretot per la posició de Rodri, que és la que crec que en la que estan més necessitats. Crec que el Madrid s'ha reforçat molt bé fins ara, és a dir, tu comences a jugar, a ficar peces a l'11, jo estava aquí dibuixant-me'l mentre sentia el Mario, i que un 11 molt bo, crec que Cucurella és un fitxatge de nivell absolutament top. Conatem genera més dubtes, és un futbolista que té més passat que futur segurament, i el present està per veure, un any força terrorífic al Liverpool, de menys a més, però força terrorífic, i l'altre dia a la final de consolació va ser també terrible. I després Dumfries sí que em sembla un bon jugador, tot i que és veritat que és un jugador més acostumat a jugar com a carriler que com a lateral. Aquí se li ha de veure què tal l'adaptació, si és que no sé, que Mourinho passi a jugar amb tres centrals, que és una cosa que dubto, però sí que és veritat que Rodri em sembla a mi la gran peça que podria fitxar aquest Madrid, perquè és la que li solventaria el gran problema que té de creació de joc i de domini del joc a través de la pilota. Després, Diomandé seria una bona cirereta pel pastís, seria bonic veure també com assumeix Vinícius tenir un futbolista jove que el vingui apretant per darrere, perquè al final és un jugador dretà més acostumat a jugar a cama canviada i enganxar cap a dins en els retalls, i després els altres dubtes que a mi em deixa el Madrid, tot i que crec que està fent un molt bon mercat de fitxatges, són la mà de Mourinho, aviam en un futbol que cada vegada depèn més de l'acció dels entrenadors, i els entrenadors cada vegada són més intervencionistes, no sé com està José Mourinho per mesurar-se amb els entrenadors de primer nivell, i l'altra, la convivència al vestidor. La convivència quan tornin de vacances a saludar-se Valverde i Tchouaméni.
1: Valverde amb el braçalet.
2: Valverde amb el braçalet, amb Vinícius, Bellingham, Mbappé, tota, no? Tota aquesta cosa de que Bellingham i Vinícius són d'un bàndol i Mbappé d'un altre, bé, també són coses que han d'anar resolent el Madrid.
3: No, sí, a veure, d'entrada això, o sigui, a mi Diomandé em sembla un molt bon futbolista, però...
1: 100 quilos,
3: A mi qui em feia por, la veritat, era Olise.
1: Sí, sí.
3: A partir d'aquí, sí, Rodri és qui necessita el Madrid, és cert, però té una edat,
1: Hi ha qui deia a Madrid aquests dies...
3: Té una edat, Rodri, O sigui, Rodri ha fet un grandiós Mundial, ningú dubtarà. Però un Mundial són 7 partits.
2: El dubte és si pots sostenir durant 38 jornades a aquest nivell.
3: Tens 7 partits, que el primer no va estar bé, és cert que va anar a més.
2: I, però és un jugador que no viu del físic, que quan està bé...
3: Sí, però té una capacitat no viu del físic, però el seu físic fa que, fa que li costi.
2: És un jugador corporal.
3: Llavors, home, sí, molt bon futbolista, sí. També et dic que tindrà Tchouaméni al costat i no sé si s'entendran gaire els dos.
1: Ja anava a dir, aquí deia a Madrid aquests dies que Rodri és un jugador fantàstic, però potser amb l'estil de joc de Mourinho no acaba d'encaixar del tot. Tu, Javi, deies que és una peça, no?, que pot quadrar tota la plantilla.
2: Jo crec que Mourinho és suficientment intel·ligent com per si té a Rodri, i a més li porten a Rodri i el Madrid fa una aposta econòmica per Rodri, no diré que fes jugar a l'equip pel que vol Rodri, però sí adaptar-se a les peces que té, i si tens a Rodri t'has d'adaptar, perquè és un jugador molt determinat, però jugar d'una forma molt determinada. No tindria sentit posar a Rodri de mig centre defensiu d'un equip que vulgui sortir al contraatac.
1: Més enllà del mercat de fitxatges, hi va haver un temps que sonava Jürgen Klopp com a possible entrenador del Madrid. Ja va quedar descartat fa...
3: També està bé haver esquivat...
1: Totalment, sí.
3: Mirant-ho des d'aquí, també està bé haver esquivat la bala Klopp, perquè em sembla un molt bon entrenador.
1: Sí, sí. No sé si va ser...
3: Em sembla molt millor que l'actual José Mourinho.
1: En qualsevol cas, no vindrà, perquè la banqueta del Madrid ja està ocupada, ja des de fa unes quantes setmanes, amb l'arribada de José Mourinho, 13 anys després de la seva marxa al Bernabéu, i a més, perquè Jürgen Klopp té nou destí a les banquetes. Tenia feina fora de les banquetes, però Albert Ferran, bona nit.
4: Bona nit.
1: Ja té destí, que és la selecció alemanya, avui, de fet, ja l'han presentat.
4: Sí, de fet, el que ens ha cridat més l'atenció és el seu discurs en la roda de premsa, un club que ha signat per a 4 temporades fins al Mundial 2030, per 4 anys, i que arriba per substituir Julian Nagelsmann, molt criticat durant la seva etapa com a seleccionador. En aquest sentit, Klopp ha destacat que ell no acceptarà segons quines crítiques, sobretot les que van més enllà del futbol.
5: Wenn ich mache den Job, obwohl ich mitbekommen habe, ja mit Julian...
6: No estic acceptant aquest càrrec per mi, ho faig per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com van tractar Julian Nagelsmann. Ho estic acceptant tot i haver vist com van tractar a Thomas Tuchel a Anglaterra. Si van per la meva família, marxaré. Si pensen que no serveixo, que m'ho diguin a la cara i marxaré directament, sense demanar cap compensació.
4: Doncs amenaça o avís de Klopp a les crítiques des d'avui al nou seleccionador alemany, sobretot aquelles que facin referència a la seva família, com ha hagut de patir a Nagelsmann.
1: Les coses clares, eh?
4: Sí.
1: Evidentment, el càrrec hi va a les crítiques, però ell ja marca des del primer dia, escolteu, si creueu segons quines línies, jo ja he fet una carrera considerable... Aquí us quedeu.
2: Sí, tot i que ell va tenir un comentari desafortunat durant el Mundial sobre Nagelsmann, del que crec que després es va retractar i diria que va demanar disculpes, i a més no és gens el tarannà Klopp, que em sembla la figura en la que tots pensàvem quan dèiem qui pot ser el nou seleccionador d'Alemanya, que, per cert, des de Madrid, quan es parlava molt de l'opció Jürgen Klopp, es va deixar el missatge de que és que Klopp no vol entrenar, no vol tornar a les banquetes, que està molt ben aquest càrrec més institucional, més semblant a una direcció esportiva que a la banqueta, perquè, evidentment, ningú li diu que no al Madrid. Bé, doncs, Jürgen Klopp resulta que sí que tenia ganes d'entrenar. No un club, no és el mateix, no és el mateix nivell d'implicació diari, però sí que entrenarà a la selecció alemana. Crec que és el millor nom al que Alemanya podia optar i l'ha aconseguit. Ara, té per davant un procés important, perquè ja fa molts anys i molts mundials que Alemanya se l'està fotent. Una Alemanya que el 2004 va decidir refundar-se i d'allà va arribar, també després de mals resultats, va arribar un projecte guanyador que acaba i culmina amb el Mundial 10 anys després, i que ara està en una situació, no sé si similar o si tan difícil, però sí en una situació futbolísticament que requereix d'algú que tingui un pla.
1: Té 2 anys per l'Eurocopa, per intentar fer un projecte competitiu, que no tot depèn d'ell, lògicament, però...
3: No, i crida l'atenció que va haver el boom aquest d'entrenadors de l'escola alemanya, Flick, Klopp, Nagelsmann, Tuchel...
2: Sí. Ralf Rangnick,
3: que
2: és com una mica el mentor, pare, de fet. Sí, sí, és el menys conegut, però és el gran mentor.
3: I al final, doncs mira, Tuchel ja no sembla que sigui el que era, Nagelsmann criticat, Flick no va sortir bé de la selecció alemana, tot i que després el Barça ho està fent molt bé, però... És estrany, semblava que,
2: però sí que és veritat,
3: dominarien el futbol europeu ells i al final...
2: És veritat que ells a nivell individual no han acabat, bé, Tuchel és campió de Champions, però sí que crec que és el que més ha renunciat a aquella identitat que tots teníem al cap quan parlàvem del nou futbol dels entrenadors alemanys, però sí que crec que el futbol ha anat cap allà. Probablement sí, no interpretat pels equips dels entrenadors alemanys, ara sí amb Flick, la selecció alemanya amb Loh, que també és un nom que hem de sumar a aquesta llista, sí. Però sí que el futbol ha anat cap a la proposta aquesta que es deia el gegenpressing.
3: Ells han acabat, alguns d'ells no han acabat triomfant,
2: sí,
3: tot el que s'esperava.
2: Sí.
3: A mi, per exemple, el que va fer Tuchel al Mundial contra Argentina...
2: No et van acabar d'agradar, no, els canvis?
3: No, és que em sembla lamentable. De fet, va perdre ell el partit.
2: Sí, ell i els centrals, Vull dir, jo crec... Jo estic d'acord,
3: però... Es va treure ell,
2: Però
3: va acabar acumulant, clar, però no sé quants centrals
2: els centrals que va acumular dins de l'àrea i no van ser capaços de refusar les pilotes i d'evitar que Enzo, si és Enzo, no? Qui fa el gol de cap, que Enzo marqui de cap, és Dan Barney i companyia, que la repartició de culpes
3: fa
2: més de 2 metres, sí.
1: Klopp al marge, amb Albert, també hem sabut que Guardiola no entrenarà a la selecció italiana.
4: Sí, tot i els contactes que hem explicat a les últimes setmanes o els últims dies, el de Sampdoria ha preferit prendre's uns mesos de descans i deixar per més endavant el repte amb una selecció. L'ha escollit per dirigir la selecció italiana és Andrea Pirlo, que, segons Fabrizio Romano, hauria acceptat l'acord i que serà oficial a les properes setmanes. Per tant, les banquetes de les principals seleccions de mundials que es van definint, Klopp a Alemanya, Pirlo a Itàlia, Zidane a França, s'anunciarà la setmana vinent, i l'exblaugrana Marc Van Bommel avui s'ha fet oficial que serà el nou seleccionador de Bèlgica.
1: Moviments després d'aquest mundial, i encara parlant de seleccions, Albert, tenim pistes sobre el futur de Leo Messi.
4: Sí, que encara no ha parlat després de la final del Mundial. El més normal és que amb 39 anys hagués jugat el seu últim partit mundialista, però amb Messi mai se sap. Avui el seu company Paredes, més notícia els últims dies per la picabaralla al final del partit, de la final, Paredes pràcticament ha desvelat la incògnita.
7: Creo que él todavía ha tomado una decisión, que era también su último partido en la selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él, que lo que él lo haga feliz, seguramente a nosotros también. Así que ojalá.
4: Doncs Paredes dient que no serà l'últim partit mundialista, sinó l'últim partit amb l'albiceleste de Messi, que aquesta era el que volia Messi, el que pensava abans de jugar la final. Veurem, de moment Messi no ha parlat, si canvia o no d'opinió.
1: Com a mínim il·lumina una mica, posa una mica de llum als dubtes que hem anat tenint aquests dies, esperant que Messi, evidentment, es pronunciï...
4: Que en principi no n'havíem de tenir, de dubtes.
2: Sí,
4: és a dir, 39 anys...
2: Sí, sí.
4: Que...
2: El més lògic no, ara Messi estarà content que li hagi destrucat una mica...
1: Sí.
2: No?
1: Sí, Paredes, una decisió important a la seva
4: carrera. Perquè mira que li van preguntar a Scaloni, a companys, i ningú havia dit res. Llavors Paredes aquí surt i diu, bé, ell ja era el seu últim partit, doncs va dir que era l'últim partit i... i endavant.
1: Ja ha demostrat Paredes en els últims dies. Vaja, és igual. Ho anirem deixant aquí, perquè encara hem de parlar d'alguns temes que ens ha deixat el dia. El Tour de França, avui una altra exhibició de Pogacar.
3: I demà
1: espectacular. I demà una altra, ja veurem. A veure què ens diu el Pau Mitjans d'aquí a una estona. Li preguntarem a veure si ell s'atreveix a dir-nos alguna cosa.
3: Home, demà és l'etapa...
1: És l'etapa reina, efectivament. Sí, sí, és el que es considera l'etapa reina. Tres
3: tu creus que no voldrà guanyar l'etapa reina?
1: Sí, sí. També és veritat que hi ha el seu company del Toro intentant la tercera posició de la general, i veurem si es dedica més a ajudar el seu company mexicà o busca també la victòria d'etapa, o pot fer compatible les dues coses. Veurem.
3: Se l'emporti. Si se l'emporta darrere, faran les dues coses.
1: I ara trucarem al Jordi Colomer per parlar de bàsquet, perquè avui hi ha hagut un fitxatge del Barça de bàsquet, que és Tyrese Martin, ex-NBA, i a més ha transcendit durant la tarda que hi ha un altre jugador ex-NBA que el Barça tindria fitxat. Aquest estiu de refundació, d'alguna manera podríem dir, canviant el plantejament del projecte, doncs mira, de moment jugadors més joves, i ara amb aquests dos jugadors amb més experiència veurem què ens diu el Colo d'aquí a uns minuts. Ferran Correas, gràcies.
3: Molt bé, bona nit.
1: Vacances o encara no?
3: No, que va. Encara queda.
1: Resignació, eh? Ara mateix.
3: Bueno, no,
4: ho he vist molt lluny, eh?
3: Vaig fer una setmana, però encara queda.
1: Tu, Javi, què?
4: Jo estic de vacances.
1: Ah, estàs de vacances.
4: Sí, encara que ara estic d'aquella manera. Aquelles vacances.
1: La setmana que ve tornes? Aquí?
4: Aquí, si m'hi voleu, jo torno. Sí, sí. Ara, a la meva feina habitual, fins al setembre, que no m'hi comptin.
1: Mira, veus? L'Albert Ferran em sembla que també fa vacances, eh?
3: Sí, diu que plega avui, no?
4: Està bé, d'aquí a mitja horeta.
3: Plega avui.
4: Si acabes puntual.
1: Sí, ho intentarem, ho intentarem. I si no, mira, ja trobarem la manera de quadrar-ho. Gràcies a tots. Fem una pausa i de seguida el Jordi Colomer. Parlem de bàsquet.
8: RAC 1. Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
9: Xarxa Hyundai de Barcelona.
8: RAC 1.
10: Escolta, para la música, jo marxo.
11: Com? Però ja? Tant d'hora?
10: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
12: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
10: Vinga, desfilant.
13: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
10: Apa, adéu.
11: Hala, a cagar tot.
13: Ei.
14: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
13: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
14: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
10: Sí, sí.
14: RAC 1. Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Dos minuts per sobre de les 12 de la nit. M'ha acomiadat el Ferran Correas i el Jaime Muñoz perquè tenim teca d'aquí al final del Tu diràs. Hem de parlar de bàsquet, hem de parlar del Tour de França avui, amb un altre dia, vaja, marcat en el calendari pels amants del ciclisme, i que ha tingut recompensa amb aquesta exhibició de Pogacar. De seguida trucarem al Pau Mitjans i també hem de repassar la resta de l'actualitat poliesportiva que ha donat molt de sí la jornada d'avui. Ara, parlant de bàsquet, tenim en línia ja el Jordi Colomer. Hola, Colo, bona nit.
15: Hola, bona nit.
1: El truquem perquè avui ha estat un dia intens de bàsquet, amb un fitxatge oficial, que és el de Tyrese Martin, ex-NBA. A més, a la tarda ha transcendit, informaven diversos mitjans, llegia, per exemple, a Xema de Lucas, que el Barça havia tancat el fitxatge de Tosin Ebwoman, ja ho direm bé, però en qualsevol cas, dos jugadors amb experiència NBA, així a trets generals, què et sembla això, Colo?
15: Bueno, que estem en un canvi de rumb molt evident i molt radical respecte al passat estiu. O sigui, el passat estiu, quan es va fer una plantilla amb jugadors amb molta experiència d'Euroliga, que segurament massa experiència, jo m'he avisat que el risc que hi havia és que era una plantilla molt veterana, i ara no, ara estem anant a... Sembla més una idea de joc, d'un joc més viu, més ràpid, el que van dir que es volien emmillar una mica en aquest València campió de Lliga, Més dinàmic, més físic, amb jugadors molt més joves. Si mires els fitxatges, tots estan entre els 25 i els 30.
4: Sí, sí.
15: I aquestes dues peces van en aquesta línia. Jugadors que poden jugar en diferents posicions, amb capacitat física, que també tenen qualitat per tirar de fora. I és una mica la línia que s'està seguint. És a dir, és una mica que es vol jugar d'una manera i s'estan buscant les peces per jugar d'aquesta manera.
1: I així aquesta tarda diversos periodistes, us llegia, vaja, diversos periodistes especialitzats parlant molt bé d'aquests noms, no?, que porten, vaja, talent a aquesta plantilla.
15: Sí, en el cas de Martin és un jugador que ha tingut més bagatge NBA, que l'hem, vulguis o no, l'hem seguit una miqueta més, perquè l'haver-hi Jordi Fernández als Nets, diríem que ens hem empassat molts partits d'una franquícia que no era fàcil empassar-se partits i que no és fàcil tampoc a vegades treure conclusions, perquè és una plantilla pensada per perdre, que hi ha canvis, que hi ha jugadors que de cop desapareixen de la rotació, no saps ben bé per què, o que directament són traspassats. Però era un jugador dels que més o menys regulars que anava fent, que li veies que tenia físic, que tenia capacitat de fora, que era un jugador interessant, que segurament li faltava un punt de qualitat per l'NBA, però d'aquests que sí que podia anar a Europa. I Bowman també és un altre jugador que ha anat allà amb menys protagonisme, però que ja fa un anyet que se'n parla força d'aquests jugadors que poden anar cap a Europa, que són interessants, que a més havia sonat també pel Madrid, amb aquesta posició de 4, amb físic. Vull dir que els jugadors d'aquests, que és el que s'ha de fixar una mica, no també ara a Europa, jugadors que els hi falta el puntet per l'NBA, per físic, per diferents coses, igual que ja fa un temps que tenim aquests jugadors petitons i grans anotadors que a l'NBA no es volen i a Europa funcionen molt bé, doncs aquí el Barça s'ha avançat a diferents rivals que també els estaven seguint.
1: Sentia avui unes declaracions de Jordi Fernández que feia fa uns quants mesos, parlant de Tyrese Martin, i que elogiava, doncs l'elogiava com a jugador i també com a membre d'equip, que això també sempre és important. A més, en una plantilla jove, ahir el Barça anunciava Balcerovski, 25 anys, per tant aquesta mitjana edat, com ara deies, Colo, que és substanciablement més baixa respecte a la temporada passada. Això en el capítol d'entrades, i en el capítol de sortides veurem què passa, perquè van creixent els rumors i va agafant força la idea que el Toko Shengelia no jugui al Barça aquesta temporada.
15: Sí, aquest fitxatge de Bowman va una mica en aquesta línia, perquè és un jugador que pot jugar de 4 i amb algunes característiques repetides amb el Toko. Sí, jo crec que sí, el que ha hagut aquest estiu, perquè la gent que no ho segueixi molt, és que de cop hi ha molts equips que estan gastant molts diners. Alguns de cop han aixecat una pedra i s'han trobat molts milions, casos com l'Asbel o així, que han passat a ser els més pobres, a de cop fer els contractes més llargs. I què passa? Hi ha molts jugadors que van signar contractes l'estiu passat i així, que de cop diuen, hosti, és que realment aquest any podem guanyar molt més. Fins i tot ho hem vist en el cas del Barça, que avui Milà anunciava Moses Wright, que Moses Wright,
4: sí,
15: clar, a l'abril, maig, ja vam començar a parlar de que Moses Wright interessava al Barça, que tenia molts números d'anar al Barça. Doncs què ha passat aquest home? Que ha vist que s'estava signant a molts llocs i suposo que li ha dit, es va cagat amb la seva agenda, de dir, noi, saps? He hagut de pagar 900.000 euros per sortir del Barça, però ara paga molt més. I jo crec que Shengelia va anar a aquesta línia. Ell diu que ell ha filtrat que no, que és que vol lluitar per l'Eurolliga, que no ho dubto, però també és veritat que si has estat 3 anys a la Virtus Bologna i després te n'has anat al Barça, no eren projectes guanyadors, una de les ofertes que tens del Partizan, que tampoc ho és. Per tant, pot ser que sí que acabi el Fenerbahçe i llavors sí que quadri i tot, però que s'està veient és que hi ha molts jugadors que estan veient els contractes que s'estan signant i volen cobrar d'acord amb el que és els sous d'estrelles d'Eurolliga.
1: Jo crec que a la plantilla del Barça, Colo, segurament li falta un pivot titular, no? I veurem si amb la sortida de Shengelia, que ara comentàvem, això obre la porta també a un altre reforç. No sé si el consideres prioritari en cas que marxi Shengelia, que calgui reforçar la posició de 4.
15: Si la idea és aquesta plantilla de 14-15 jugadors, el que pots fer és que si et gastes realment els diners amb un 5, que el 4 no cal que sigui un Shengelia, pot ser més un complement si confies molt en meu Oman i altres. Però el que sí que la sensació és que aquest projecte Moses Wright era una cosa, sense li falta una miqueta en aquest 5, perquè més Josh Nebo és veritat que ha tingut tendència a les lesions, llavors aniria bé tenir un 5 de garanties que al mercat no n'hi ha gaires, però està clar que el Barça ha fet una bona feina d'estudiar el que és la G-League i tots aquests jugadors que ara estan saltant estan sent tallats a l'NBA. Veurem què troben, però sí que ara mateix és evident que falta un 5, perquè els dos que hi han, un més, que és Nebo, però amb el dubte aquest de les lesions, i Balcerowski, que ja sabem aquestes alçades, virtuts i defectes, però falta un 5 titular per realment fer un salt de qualitat a la plantilla.
1: Ho comentaves just a l'inici de la teva intervenció, plantilla més jove, menys noms també, tots són apostes, no?, segurament, i que segurament requereix, entre tots plegats, rebaixar expectatives i veure fins on pot arribar a aquest equip.
15: Sí, no tant a CB, que al final a CB seguirà sent el segon pressupost més alt, però és veritat que a Europa s'ha dit, és que hi ha molts equips, de cop a Silvio Francisco, que volia el Barça, volia tothom, acaba l'Asbel, que era l'equip més pobre, l'any passat no va arribar ni a gastar, se va ser multat per no gastar un mínim del que demanava l'Euroliga, i de cop passen a parlar d'un pressupost de gairebé 50 milions. Tens tots els israelians, tens els grecs que van pujant. Per tant, el Barça aquí ha quedat molt enrere, per molt que pugi el pressupost aquest any. Caldrà paciència, caldrà sobretot a l'inici, perquè si la idea és una idea de bàsquet i a partir d'aquí anar creixent, entre processos d'adaptació i tot, és fàcil pensar que és un equip que ha d'anar de menys a més i que necessitarà temps, perquè més no només els jugadors, també l'entrenador. Hi ha una cosa que molts entrenadors es troben de cop i no s'ho esperen, que és que compaginar Eurolliga i ACB és molt complicat. Fins i tot li va costar a Xavi Pascual, que era el primer cop que havia de compaginar aquest nou format d'Eurolliga i ACB. L'ACB és molt exigent comparat amb la resta de lligues europees. Per tant, caldrà paciència aquí. I és veritat que hi ha molta aposta a veure com s'adapta a Europa. O sigui que tenen les condicions, però mai saps com s'adaptaran a Europa o com s'adaptaran fins i tot a l'exigència del Barça. L'estiu passat ho vam veure. Miles Norris va enamorar tothom a la Summer League, tothom va parlar de meravelles, i després aquí no ha funcionat. Igual el segon, tercer any de Miles Norris a Europa ja és el nivell que s'espera, però en aquest primer any no. Veurem què passa amb totes aquestes apostes, però sí que cal dir que la sensació és que hi ha una idea i que es va fent en funció d'aquesta idea.
1: Veurem. És una bona notícia, com a mínim, la idea que es tingui es segueixi i que el club hi vagi. Veurem com acaba el mercat, encara amb carpetes pendents. Colo, moviments del Barça a banda, avui una de les notícies destacades és sobre el futur de LeBron James, que jugarà als Sixers de Filadèlfia. Tenim el Damià López a vacances, però avui he fet un vot del sofà. Quan ha llegit la notícia... Em consta que està entusiasmat. Què et sembla això?
15: Sobtat. Jo era dels que, pensant en allò amb la narrativa que tant li agrada a LeBron, acabaria a Cavaliers, que és on va començar, allò per tancar el cercle, i aquesta segurament era l'opció que menys es parlava, però és veritat que per encaix seu de joc i per aspiracions segurament era la més raonable. Ara, ell va començar l'estiu parlant de que qualsevol equip que no li oferís el màxim de diners li hauria d'explicar per què i acabar rebaixant a 8 milions per 2 anys. O sigui, sou de veterà. De cop, Filadèlfia passa a ser l'equip a seguir a l'est, però com funciona tot, perquè és equip nou i tot, però, home, ja havia fet un salt de qualitat i ja una mica aspirant a tot amb Jaylen Brown, i afegeixes LeBron amb aquest contracte de 2 anys, doncs tens una brutalitat. Damià Evis que deia, no, m'ho plantejo, no com l'anell, com a Gaudí... Damià, que jo, aquest home ha anat allà a guanyar l'anell, i a poder ser el primer a la història a guanyar l'anell amb 4 franquícies diferents, però m'agrada que la prioritat hagi estat la part esportiva, realment, que és on millor encaixa tots els equips que on tenia oferta, on millor encaixa per joc és Filadèlfia.
1: I els veus, candidats a l'anell?
15: Home, és que té un 5 titular de que tothom serà Hall of Fame en el futur. Sempre tens aquella incògnita que s'envit i el seu genoll de vidre i com va i tot, però per això ets envit, pot ser un equip competitiu, vull dir que serà un equip divertit, i si LeBron s'adapta a aquest rol de tercera espasa o així, que l'hem vist també amb els Lakers, pot funcionar. Al final, és que LeBron és veteraníssim, però aquest any els Lakers passen una ronda de play-off amb ell, perquè la resta d'estrelles estaven lesionats. Vull dir que segueix sent molt competitiu, òbviament no com era, però segueix sent molt competitiu a la seva edat. I en aquest test, que aquest any ja era una incògnita i ens hem acabat trobant el campió de la NBA, doncs l'any que ve veurem com va, però òbviament Philadelphia passa a ser, en part més dels Knicks, que per algú són els campions, però el gran favorit de la conferència est.
1: Doncs n'estarem pendents, segur que n'anirem parlant al llarg de la temporada amb el Colo, el Damià López, que segur que hi voldrà dir la seva, el Superesports el tu diràs i quan faci falta, quan torni de vacances, però en qualsevol cas moviment cridaner i que avui ha marcat l'actualitat de l'NBA. N'hem parlat amb el Jordi Colomer, també hem fet un repàs dels moviments de mercat al Barça de bàsquet. Colo, moltes gràcies per l'estona i bona nit.
15: Fins la pròxima.
16: I una cançó que arribi quan no...
17: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França. Ens ajudi a anar
1: endavant. Un quart d'una. El Tour de França, ara pugem a la bici, perquè avui hem viscut una etapa més d'aquelles que es guarden a la retina, principalment per culpa del de sempre. Aquí no hi ha sorpresa. Tadej Pogacar, nova exhibició avui a l'emblemàtic Alp d'Huez, atacant a uns 11 quilòmetres de la meta en el tram inicial d'aquest últim port.
18: Ja a l'anterior ascensió anàvem a tot gas perquè l'escapada era molt forta. Hem anat a tot gas tota l'etapa, el primer quilòmetre de l'Alp d'Huez. He vist que tenia bones cames i no queden massa nois que em puguin seguir o intentar anar per mi, així que ho he intentat. Al final he hagut de lluitar amb corredors molt bons, però han estat lluitant una mica entre ells i això m'ha ajudat a atrapar-los i guanyar l'etapa.
19: Win the stage.
1: I si algú tenia algun dubte, jo diria que no. Podem dir que Pogacar es proclamarà campió del Tour diumenge a París per cinquena vegada, evidentment, si no té cap contratemps. Avui que s'ha viscut un ambientàs, moltíssima gent al port de l'Alp d'Huez. De fet, també hem de lamentar un incident amb, vaja, Einer Rubio, el corredor del Movistar, que ha topat amb un cotxe de l'UAE en el moment en què el cotxe de l'UAE feia una frenada d'emergència enmig de la multitud i ha pres força mal. De fet, la imatge és impactant. En qualsevol cas, per parlar d'aquesta nova exhibició de Pogacar, tenim en línia el nostre especialista de capçalera en ciclisme, que és el Pau Mitjans. Hola, Pau, bona nit.
20: Bona nit.
1: Quin animal, Tadej Pogacar. Vaja, és que és absolutament insaciable, el ciclista eslové.
20: És una autèntica animalada el que ha fet avui novament. 26a victòria parcial al Tour de França. I realment avui era d'aquells dies, no?, que l'Alp d'Huez li faltava marcar-lo en el seu compte particular de victòries. I ha estat una exhibició novament del ciclista eslové, que quan dubtes d'alguna manera d'ell, de dir, ostres, avui, no?, amb aquests tres corredors escapats, tres corredors de molt nivell, com Richard Carapaz, Lenny Martínez, Sepp Kuss, amb 3 minuts d'avantatge als peus de l'Alp d'Huez, no?, deies, ostres, els atraparà o no? I realment ho ha fet, ha acabat guanyant en solitari, i una autèntica exhibició d'aquelles que, com deies, queda marcada ja en els llibres d'història del ciclisme.
1: Clar, és veritat que, ara ho deies, Pogacar mai se'l pot menystenir. Pots dubtar, però segurament, si dubtes d'ell, no aniràs pel bon camí. Però és que, clar, d'aquí sorgeixen dues preguntes. La primera és, tu esperaves aquest moviment, vaja, 3 minuts i mig, pràcticament, de l'escapada quan arrencava el port? I després la segona qüestió és si creies que hi arribaria. I amb la superioritat que també ha exhibit, especialment, a l'últim quilòmetre quan ha marxat sol.
20: Jo sí que m'esperava aquest moviment perquè s'havia parlat molt, no?, durant tota la setmana d'aquesta etapa a l'Alp d'Huez. Demà tornen a acabar l'Alp d'Huez, però no és per la pujada mítica. La pujada mítica era avui, la de les 21 corbes era la que han fet aquesta tarda, no? Aleshores sí que tenia l'esperança, fins i tot, que Tadej Pogacar pogués atacar avui i fins i tot superar aquest rècord de l'ascensió de Marco Pantani, que data del 1995. I crec que era un lloc, com deia, on no havia guanyat i, per tant, jo crec que Pogacar ho tenia marcat al calendari. Clar, quan tens a tres corredors de tant potencial per davant, doncs, home, tenen possibilitats en 3 minuts. Ara bé, quan el que ve per darrere es diu Tadej Pogacar, doncs ja hem vist que 3 minuts no són suficients, o més de 3 minuts, i molt poques vegades hem vist remuntades així.
1: L'Alp d'Huez encara no el tenia al seu palmarès. Sabem que és home d'alicients. Li faltava, doncs, aquest port, avui superant el rècord de Marco Pantani. Sempre acaba trobant alguna cosa per motivar-se ell mateix.
20: Sempre, i a més, també en aquests últims dies, no, si hi havia una miqueta més de dubtes per aquest virus que ha afectat a l'UAE, però és que Tadej Pogacar ja ho hem vist, no, en aquest Tour de França, des d'aquella etapa al Tourmalet, a la primera setmana, on ja sí, va sentenciar el Tour, estava molt per sobre de la resta dels seus rivals. A més, si li sumes a l'equació que Jonas Vingegaard va caure, que Florian Lipovic va caure, és que només cal veure les diferències que hi ha a la general. Li treu 7 minuts i 11 segons a Remco Evenepoel, que és segon, però és que si mires una mica més a baix, entre el desè i el primer hi ha 23 minuts, tot i que hi ha hagut dies que podríem dir que s'ha deixat guanyar.
1: Tothom, jo crec que és conscient d'aquesta superioritat de Pogacar, però avui sí que hem vist alguns ciclistes que s'han atrevit a intentar plantar batalla, que després no han pogut batre'l, però com a mínim, home, des del punt de vista de l'espectacle, com a mínim aquest ascens final m'ha estat entretingut avui.
20: Sí, no, realment avui la pujada ha estat espectacular i jo sempre ho dic, no? Posa un Richard Carapaz a la teva carrera, perquè realment és un animador d'aquells que quan ja sap que no lluita per la general, ja ho va anticipar abans de començar aquest Tour, que aniria pel mallot de la muntanya. Avui precisament s'ha vestit amb aquest mallot de punts vermells, no? I avui també li ha posat les coses difícils, fins i tot s'ha atrevit a atacar en algun moment. I després, Lenny Martínez, un altre incansable, no? que està fent un molt bon Tour de França, al final, amb aquestes escapades, s'ha arribat a situar cinquè a la general, i Sepp Kuss el coneixem molt aquí,
1: sí.
20: Potser li ha faltat una miqueta de cames, també el fet de que Jonas Vingegaard, no, hagi caigut, ha obligat el Visma a replantejar una miqueta l'estratègia, anar per alguna victòria d'etapa. Realment eren tres corredors de molt nivell, que ja et dic que si Pogacar no hagués estat per darrere, un dels tres s'hagués emportat l'etapa.
1: I una mica més enrere, i deixant la primera plaça, tant de la victòria d'etapa com de la general, hi ha hagut un atac de Evenepoel ja al final, que, vaja, acarona la segona posició de la general. Segurament el que queda per decidir és la tercera posició, malgrat que avui també Del Toro li ha pogut esgarrar bons segons a Seixas.
20: Sí, realment el belga l'hem vist molt bé. Evenepoel crec que està fent un Tour de França molt sòlid. Compte demà, que és l'etapa reina, una etapa amb Croix de Fer, amb Galibier, un altre cop amb l'Alt d'Huez per un altre vessant, més de 5.000 metres de desnivell positiu. Em costaria de veure, no?, que amb aquests 2 minuts i mig que té de marge Remco Evenepoel sobre Isaac Del Toro li pogués passar alguna cosa. Però ja hem vist que el belga és el rei també de petar i de deixar-s'ho tot. Dubto molt que demà li pugui passar després del Tour que ha fet, però vaja, no ho descartaria 100%. I crec que és com comentaves, el tercer lloc del podi, el que queda per decidir, Isaac Del Toro, Paul Seixas, dos corredors que lluiten també pel mallot blanc, del millor jove, i veurem fins a quin punt Paul Seixas, corrent a casa amb tota la pressió que ha tingut tots aquests dies, demà intenta fer alguna cosa amb Del Toro, i també si Tadej Pogacar torna a ser una miqueta a l'escuder del seu gregari d'Isaac Del Toro i fins a quin punt l'UAE vol això, no? que al podi de París hi hagi dos corredors.
1: Justament t'anava a preguntar sobre això, si t'atrevies amb algun pronòstic respecte a demà, si veurem Tadej Pogacar prioritzant doncs, lògicament la general de Del Toro, o si en la seva línia també aposta per una altra victòria d'etapa, un altre cop a l'Alp d'Huez, tot i que, com deies, és un altre vessant.
20: Jo crec que demà anirà en funció molt de l'escapada que es formi des del principi. El que sí que et diria que crec que Pogacar té més marcada l'etapa a París que l'etapa de demà, després de la victòria d'avui, per això de dir, ostres, guanyar llocs emblemàtics, no? I jo crec que si Pogacar ha de decidir per un dels dos dies, potser demà es decidirà per ajudar Del Toro i diumenge intentar guanyar pels carrers de París.
1: Doncs demà ho seguirem i també en parlarem amb el Pau Mitjans aquí al Tu Diràs, després d'una altra etapa demà duríssima, el que dèiem, l'anomenada etapa reina, tot i que esportivament parlant doncs, segurament ha perdut força perquè la general comença a estar una mica més definida que fa uns dies, però en qualsevol cas segur que hi haurà espectacle, veient també el que hem vist. Pau, demà en tornem a parlar, a veure què ha donat de si aquesta etapa reina de dissabte. Gràcies, bona nit, Pau.
20: Gràcies, bona nit.
0: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: Continuem aquí al Tu diràs, a banda del Tour, que hem estat parlant uns quants minuts amb el Pau Mitjans. Demà, ja ara li deia, demà el tornarem a trucar, perquè segur que aquesta etapa, l'etapa reina del Tour de França, donarà de sí. Hem de repassar encara unes qüestions més abans d'acabar el Tu diràs, que em sembla que no serà dos quarts d'una, que anirem uns minuts més enllà. Per exemple, en futbol, recapitulem, el Barça femení, avui hem tingut dues notícies, totes dues, en clau de renovació. Miquel Pascual, bona nit.
21: Bona nit, sí. El club ha fet oficial la continuïtat de la capitana, Marta Torrejón, i d'una de les joves promeses, Carla Julià, que amplia la seva vinculació fins al 2030 i passarà a tenir fitxa del primer equip. En el cas de Torrejón, com és habitual les últimes temporades, ha tornat a renovar per un any, és a dir, fins a juny del 2027, i amb 36 anys la defensa complirà la seva 14a temporada al primer equip, en principi com la primera capitana després de la sortida d'Alexia. La mataronina és la segona jugadora amb més títols de la història del club, amb 33, a 3 dels 36 que té Alexia, i la tercera amb més partits jugats, 493, per tant, encara podria pujar una mica en aquesta taula de rècords. Per la seva banda, Carla Julià pujarà definitivament al primer equip, després d'haver estat en dinàmica la passada temporada, en la que va disputar 20 partits i va fer 6 gols, a més destaca per la seva polivalència, ja que, a més de la seva posició natural al lateral esquerre, també va tenir molts minuts com a extrem en els dos costats.
1: A més, ja sabem quan serà l'estrena en la pretemporada de les blaugranes, Miquel.
21: Sí, la preparació començarà aquest mateix dilluns i el primer amistós es celebrarà a casa, al Johan Cruyff, el dimecres 12 d'agost a les 7. El rival serà el Montpellier francès i, com a curiositat, el partit coincidirà amb l'eclipsi solar que hi ha aquell dia.
1: És una dada que aquesta t'ha frapat,
21: A mi
1: hi ha molta gent,
21: segur.
1: I tant, sí.
21: O sigui, que vaja, per destacar-ho.
1: Aquesta coincidència, t'ha agradat.
21: Si la gent ha de decidir, doncs té dues opcions, almenys, a més, a quasi la mateixa hora. I t'acabo amb un últim apunt, i és que l'Olympique de Lió ha penjat fa no massa estona un vídeo a les xarxes on dona a entendre, vaja, anuncia que demà a les 10 del matí farà oficial el fitxatge d'una jugadora, que és l'ex blaugrana, Salma Parayuelo, va acabar contracte al juny com a blaugrana, recordem, i s'unirà a l'equip francès subcampió d'Europa, a costa del Barça, que va ser campió.
1: Doncs ens esperarem d'aquí unes hores, a les 10 del matí d'aquest dissabte, per aquest anunci oficial en totes les de la llei, però en qualsevol cas, Salma, que jugarà a Lió. Gràcies, Miquel, bona nit.
21: Bona nit.
1: Això, pel que fa al Barça femení, això pel que fa al Barça femení, deia. En futbol masculí, demà juga l'Espanyol, el tercer partit de pretemporada, duel català contra el Sabadell a 11:15, a la Dani Jarque, tot i que avui l'atenció del club blanquiblau la centra al mercat amb la sortida d'Antonio Roca. Rubén Pérez, bona nit.
22: Bona nit, Pau. Sí, l'extrem de Martorell ja és nou jugador del Mallorca, arriba cedit fins a final de temporada amb una opció de compra no obligatòria. Antonio buscarà tenir minuts a segona divisió després de no tenir continuïtat la temporada passada amb Manolo González. Una de les claus de l'operació, tal com ha explicat el propi futbolista, ha estat el tècnic del Mallorca, Luis García, que va ser qui el va fer debutar al primer equip. Per tant, Antonio ja no hi serà l'amistós de demà, com deies, contra el Sabadell, a 11:15 a la ciutat esportiva Dani Jarque. Tercer amistós pels de Manolo González i segons pels arlequinats, que avui han anunciat l'incorporació d'un ex-perico, Gonzalo Ávila, més conegut com a Pipa, nascut a Esparreguera, de 27 anys, arriba procedent del Ludogorets búlgari, signa per una temporada. És el setè fitxatge del Sabadell, que continua donant forma a la plantilla en el seu retorn a la segona divisió. Demà també, a la mateixa hora, juga el Girona. Ho farà contra l'Alavés a la Vall d'en Bas. Serà el tercer amistós dels de Quique Álvarez, que tornaran a jugar dimecres que ve contra el Castelló.
1: Demà sentirem protagonistes d'aquests partits, evidentment, de pretemporada, d'aquest Espanyol Sabadell i del Girona Alavés. I a Primera Federació, ja que hi som, hi ha hagut moviments també de mercat.
22: Sí, el Nàstic de Tarragona ha anunciat l'arribada del central de 20 anys Fran Gil, que arriba procedent del filial del Villarreal i signa fins al 2028, arriba en propietat, però el conjunt groguet manté una opció de recompra. Gil va jugar la segona meitat de la temporada passada cedit a l'Europa, que avui també ha fet oficial un fitxatge del jove extrem de 20 anys, Joan Mascaró. El mallorquí arriba a cos zero.
1: El Nàstic, que per cert juga demà, un amistós, el primer de la pretemporada contra l'Andorra a les 8 del vespre. Gràcies, Rubén, bona nit.
22: Bona nit.
1: Som a la recta final d'aquest Tu diràs, un parell de qüestions més en l'apartat poliesportiu. Per exemple, avui Albert Ferran t'havia acomiadat i pensava que ja estaves de vacances.
4: Doncs mira, encara no.
1: Encara no,
4: fins l'últim moment, fins l'últim minut.
1: Gran, un gran soldat, Albert Ferran Ferrés. Avui s'han sortejat, Albert, les competicions europees d'hoquei patins amb el nou format de la Lliga Campions.
4: Sí, serà un format semblant al de la Champions de futbol perquè arrencarà amb una lliga dels 12 equips participants. No és tan llarga la lliga com el futbol, però si són 12 equips, cada conjunt jugarà 6 partits i quan s'acabi aquesta lligueta, els 4 primers accediran directament a la Final 8, a la final a 8, i del cinquè al dotzè jugaran una eliminatòria a doble partit per definir els altres 4 finalistes. D'aquests 12 equips, 3 són catalans, el Barça, l'Igualada i el Calafell. Avui s'han sortejat les 6 jornades, 3 partits a casa i 3 a fora. El Barça tindrà un debut còmode a la pista del Sant Omer i de la resta de calendari destaquem el duel a Lisboa contra el Benfica. L'actual campió de Lliga, l'Igualada, s'estrenarà a casa contra el Tricino italià i el Calafell debutarà també a casa contra el Liceo. L'únic duel català serà un Barça-Calafell a la segona jornada. Pel que fa a l'Europe Cup, l'antiga Copa de la Ser, s'han sortejat els vuitens de final amb 4 representants catalans. Sorteig assequible per l'actual campió a Lleida, que s'enfrontarà al Cronenberg alemany, i també fàcil pel Noia, que se les haurà amb l'Avendent francès. Una mica més exigent pel Reus, que tindrà un rival portuguès, el Sant Joanense, i pel Voltregà, que s'enfrontarà al Monza italià.
1: Això, les competicions europees masculines. Avui també s'han sortejat les competicions femenines.
4: Sí, el format de la Champions és el mateix. No són 12 equips, són 8 equips. Dels 8 equips, 4 són catalans, la meitat. Vilassana, Palau, Manlleu i Bigues i Riells. En la primera jornada, Vilassana, Palau, Fraga, Manlleu i Bigues i Riells, Nantes. Es disputaran 4 jornades. Els 2 primers de la Lliga accediran directament a la Final Four i del tercer al sisè eliminatòria a doble partit. També hi ha hagut sorteig de la Cers femenina. L'únic català, l'únic representant, el Cerdanyola, jugarà la primera ronda contra l'ex Leven francès.
1: Albert, ara sí, vacances?
4: Som-hi. Són 2 quarts, ja està.
1: Avui també hi ha hagut sorteig de futbol sala.
4: Sí, Barça-Jaén.
1: Barça-Jaén, la semifinal, 5 de setembre, si no vaig equivocat, al Palau Blaugrana. Perfecte. Bona nit i bones vacances.
4: Gràcies.
1: Nil Piera, bona nit.
5: Què tal? Bona nit, Pau.
1: Ara sí.
6: Ara, bona nit, Pau.
1: A veure, per rematar el Tu diràs, què ens expliques?
6: Vinga, va, doncs hem d'explicar que el lleidatà Miquel Travé ha guanyat la medalla d'or en categoria C1 al campionat del món de piragüisme slalom que s'està disputant a Oklahoma, el mateix recinte que acollirà els Jocs Olímpics d'aquí 2 anys. El palista de 26 anys ha fet una baixada perfecta, sense fregar cap porta, i s'ha proclamat campió del món per primera vegada en la seva carrera. Més coses, perquè avui han començat els campionats d'Espanya d'atletisme que es disputaran fins diumenge a Màlaga, i on ja tenim 3 medalles d'or catalanes. L'última d'elles l'ha aconseguit Guillem Crespí aquesta nit en 100 metres llisos. L'atleta barceloní ha aturat el crono en 10 segons i 19 dècimes. L'altra victòria catalana de la nit ha estat per la santcugatenca Elda Romeva, que s'ha imposat en triple salt amb una marca de 13,49 metres. A la jornada matinal, Paul McGrath ha inaugurat el medaller en proclamar-se campió dels 10.000 metres marxa amb un temps de 38 minuts i 23 segons. Amb aquestes victòries, tots tres es classifiquen per al campionat d'Europa de Birmingham, que es disputarà del 10 al 16 d'agost. I a la Fórmula 1, dia d'entrenaments lliures, el Gran Premi d'Hongria. Lewis Hamilton ha marcat el millor temps de la jornada, seguit de prop pel seu company a Ferrari, Charles Leclerc. Tot plegat, el dia que Aston Martin introduïa l'anhelat paquet de 16 millores aerodinàmiques, que de moment no acaben de rutllar, ja que Alonso ha marcat el tercer pitjor temps de la graella. En tennis, Paula Badosa s'acomiada del torneig Wita 250 d'Hamburg després de caure en 3 sets davant l'egípcia Mayar Sherif. Malgrat la derrota, Badosa pujarà fins a la 82a posició del rànquing i continua fent passes fermes per estalviar-se la prèvia del US Open. I acabem parlant de waterpolo perquè la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la gran final de la Copa del Món per primera vegada a la seva història. Amb 13 catalanes a l'equip, les de Jordi Valls han superat a Rússia 15-13 als penals i es jugaran el títol diumenge contra els Estats Units.
1: Mira, si ens en deixàvem de coses en aquest Tu diràs, repassades amb el Nil Piera. Gràcies, Nil, bona nit.
6: A tu, Pau, bona nit.
1: I quan passen 3 minuts, pràcticament 4 per sobre de 2 quarts, i per retancar el Tu diràs, ens hem d'actualitzar què està passant al món més enllà de la informació esportiva. Tenim ja el Joan Capel, bona nit.
7: Bona nit.
1: Què ens expliques?
7: Doncs el foc segueix cremant bona part de la Serra de Madrid. Ja són més de 12.000 hectàrees cremades i més de 50.000 persones que han estat confinades i evacuades per l'avanç de les flames. Aquestes pròximes hores són claus per a poder fer front, ja que les condicions meteorològiques seran més favorables, ho ha explicat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: tienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento, y a primera hora de la mañana, madrugada, últimas de la madrugada, primera, la humedad es relativamente alta, con lo cual esta noche van a ser unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
7: El delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín, ha avançat que demà al matí tornarà a complicar-se la situació. I a Farrera, al Pallars Sobirà, els bombers han estabilitzat un incendi petit que ha mobilitzat 12 dotacions aèries i 22 terrestres. El foc ha cremat una trentena d'hectàrees. I tot i que la calor afluixa aquest dissabte, Catalunya es manté en risc molt alt d'incendi generalitzat. Protecció Civil manté en alerta el pla Infocat del perill de focs al bosc, que s'ha disparat per la baixa humitat i pels forts vents de mestral i tramuntana. També continuaran les restriccions d'accés a 6 espais naturals, el Montmell Marmellà, la Serra de Montserrat, els ports, el Cardó Boix, Tivissa, Vandellós i Prades. Per tot plegat, els bombers mantenen l'operatiu reforçat a totes les regions d'emergència i han activat més efectius del GRAF i dels equips de prevenció activa forestal. I pel que fa al cas Plus Ultra, el president de l'aerolínia, Julio Martínez, i el conseller delegat de la companyia, Roberto Rosselli, han presentat la seva dimissió per la imputació de la trama de corrupció de Zapatero, segons va avançar ahir l'ABC. De fet, la dimissió dels dos directius ha arribat només unes poques hores després que sapigués que el jutge del cas, José Luis Calama, els hagi citat a declarar el 7 i 8 de setembre. A banda, Calama ha rebutjat la petició de la defensa de Zapatero, que ha demanat anul·lar part del procediment del cas perquè la van presentar fora de termini. I pel que fa al temps, aquest cap de setmana descarregaran xàfecs i tempestes localment fortes, sobretot al nord del país, tot i que durant la matinada de diumenge també acabarà plovent amb ganes en alguns punts de la costa central i la costa daurada. El vent bufarà amb cops forts als dos extrems del país i la temperatura baixarà clarament entre diumenge i dilluns.
1: Doncs ja hem quedat al corrent de tot amb el Joan Capel. Gràcies, Joan. Bona
3: Gràcies
1: nit.
3: A tu.
1: Sis minuts per sobre de 2:15, no ho hem quadrat, però vaja. Més o menys, més o menys. Amb això ho deixem. Demà més t'ho diràs aquí a RAC1, pendent dels amistosos de pretemporada, del que hi pugui haver del mercat de fitxatges. Vaja, temes n'hi haurà segur demà a partir de les 11, d'11 a 1 de la matinada. Gràcies a la Laia Biorrun, a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Descanseu, bona nit.
9: Tu diràs.
23: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis Ponés.
24: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
25: Xarxa Hyundai de Barcelona.
26: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
27: Escolta, navega, descarrega, informa't.
26: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.

RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. RAC 1 Podcast us ofereix La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Rosana Carceller.

La masturbació és una pràctica que associem a la intimitat individual. Però què passa quan aquest plaer es comparteix? Què passa quan deixem que l'altra persona ens vegi exactament com ens toquem, què ens agrada?

0: Terapeuta de parella i amiga del podcast, Eva, benvinguda de nou.
1: Ben trobada, feliç de ser aquí amb vosaltres, parlant d'un tema tan interessant.
0: Tan interessant com la masturbació en parella, perquè en el podcast havíem parlat diverses vegades de la masturbació en els primers capítols, de fet, però ara que ja anem pel 107, estem veient, estem descobrint que no havíem parlat encara de masturbar-se en parella, no amb la parella estable, sinó potser amb la parella sexual, és a dir, amb una altra persona, no? Per què és important parlar d'aquesta pràctica, Eva? De què pot servir i com la podem fer servir per a la relació?
1: Fer servir m'agrada molt, perquè realment la fem servir. La fem servir amb parelles, amb dues persones que estan juntes, per connectar des d'un lloc molt més íntim i vulnerable. Compte que quan estem mantenint relacions sexuals amb una altra persona, d'alguna manera entrem en una mena de coreografia, no? I ens deixem anar, però també hi ha una part que fem per l'altra. Quan tu et masturbes en solitari, ets tu, les teves cares, els teus gemecs, no et veu ningú, t'esplaies, t'expresses. Llavors, quan et masturbes amb la teva parella, tot això que és només teu, li estàs regalant, li estàs donant, li estàs mostrant a l'altra part, no? I llavors, és un lloc molt vulnerable.
0: Clar, és que hi ha dues pràctiques. Una, masturbar-se una a l'altra, i l'altra és masturbar-se cadascú ell mateix davant de la parella, que ara en parlarem, no? I totes dues poden tenir, doncs, dinàmiques i fer servei d'una manera diferent.
1: Totalment. Uh-huh. Totalment.
0: I en quines situacions diries que és especialment recomanable la masturbació en parella?
1: Doncs jo, en totes.
0: De vegades es fa servir també en teràpia, no?
1: I tant que sí. En totes, perquè realment és una eina més de la caixa d'eines de recursos sexuals de la parella. Però, per exemple, en una situació de postpart, se m'acut. És una molt bona indicació per tenir una vida sexual allunyada de la penetració. Ara que parlo de penetració, quan vull trencar la rutina amb una relació que única i exclusivament té relacions sexuals coitals, tot el que és tocar-se d'una manera diferent, això incrementa la creativitat del joc. Una dona que està en menstruació, per exemple, una cosa que ens passa ara molt sovint, que estem cansats, i llavors potser mantenir relacions sexuals des d'un lloc cansat és un esforç i no el faràs, però clar, si em fas una miqueta de la teva mà i jo et faig una miqueta de la meva mà, doncs igual la cosa s'espavila, no? I segur que s'espavila, perquè també aquesta masturbació mútua ens ajuda a activar el desig sexual i treu el pes sobre l'execució programada que tenim. En el cas d'una persona amb penis, quan hi ha una disfunció sexual, erecció, manca d'erecció, ejaculació precoç, estic traient tot el pes de la funció sexual que haig de fer quan estic jugant només amb les mans i amb la pell.
0: Per tant, en totes aquestes situacions, doncs és recomanable, no? I és una pràctica que pot ajudar.
1: I tant que sí, i segur que me'n deixo alguna.
0: Uh-huh. Eulàlia, benvinguda a la Revolució Sexual.
2: Hola, Rosana.
0: Has sortit al carrer a preguntar a la gent si prefereixen tocar-se sols o en parella. A veure,
2: sí,
0: què
2: t'han dit? I les opinions són diverses. Així, aviam. Hi ha de tot, però en general els nois em deien que preferien fer-ho en parella i les noies preferien tocar-se elles soles.
3: Hi ha moments que prefereixo com que ens masturbem cadascú ell mateix. Jo tinc una parella que és una noia, o sigui, ella mateixa, i hi ha moments que els dos, no ho sé, és que tampoc sabria com explicar-t'ho. És a dir, de vegades sento que si ho faig jo mateix és com que tinc el meu ritme, i en canvi si ho fa ella, doncs també s'acompanya com de petons, i així també m'agrada.
4: Jo sola, sí. De hecho, creo que lo he hecho muy pocas veces con alguien ahí. Sí, es algo mío, ¿no? A mí me gusta usar juguetes, por ejemplo. Yo tampoco lo he compartido con alguien, entonces es como algo mío.
5: En pareja, para complacer, para demostrar afección y que no eres egoísta.
6: Depende del día, ¿no? Pues ya en días que la pareja está más inspirada y tú también estás inspirado un otro día.
7: No, con la pareja, claro.
8: Sí, sí, sense cap dubte. Millor en grup.
9: Com en toco jo? Perquè jo sé com fer-ho i el meu ritme i tot, i els punts i tot.
0: Què et sembla, Eva? Què et sembla aquesta diferència entre nois i noies? Perquè sí que n'hi havia més noies que preferien soles. Encara hi ha tabú amb tot això, també?
1: Clar, tenim tot un bagatge cultural, no?
0: Clar.
1: Les dones comencem a parlar afortunadament de masturbació, expliquem que fem servir joguines eròtiques. Els homes tenen un bagatge històricament d'acceptació de la masturbació molt més assentat, i fins i tot parlen de masturbació i es masturben masturben en grup en edats d'adolescència. Poques dones trobaràs que han

0: és com es masturba la seva amiga o han quedat per masturbar-se, cosa que fan els nois, no? Llavors, tota aquesta història que portem encara a l'ADN l'arrosseguem, i a l'hora de tenir aquesta seguretat per expressar la meva vulnerabilitat davant d'una altra persona, hi és. Després, per una altra banda, els homes fan servir molt sovint la masturbació com una forma de desfogar-se.
1: Descàrrega,
0: De descàrrega. Clar, és una manera de resoldre una situació. Les dones no resolem les coses normalment així. Normalment connectem més amb la part més emocional. Resolem fora del llit i després ja estem connectades per entrar dintre del llit. Llavors, la masturbació com a forma de descàrrega o de desconnexió no serveix. Amb això ha influït molt també a la introducció de les joguines eròtiques, que llavors ha canviat una mica la perspectiva, eh? Està canviant.
1: Ara en parlarem. I això de que deia un noi, no? M'agrada com ho faig jo perquè ho faig al meu ritme. Clar, si ho fas tu sol, està clar que és el teu ritme, el que tu vols, que tu muntes la pel·lícula, però quan ho comparteixes amb l'altra persona, aquí estàs explorant i estàs fent que l'altre sàpiga molt que és el que t'agrada, no? Que et conegui molt millor sexualment.
0: Efectivament, aquí la comunicació és fonamental. I després, en el cas dels homes, i això ens ho trobem en teràpia, els homes que es masturben d'una manera compulsiva, d'una manera com molt, molt agressiva, ens estem trobant amb el síndrome de l'abraçada de l'amor, que és quan el penis, per sensibilitat, perquè l'estimulació que li has donat és tan potent que llavors encara necessita cada vegada més estímul, però al final arriba un punt que ja no arribes ni a l'orgasme, es desensibilitza. Llavors, quan tu et masturbes amb la parella, estàs compartint el teu cos amb una altra persona, et toca jugar un altre rol. Llavors, en aquests casos de masturbació extrema, els hi toca posar-se en un lloc on hi haurà una masturbació diferent, baixant el ritme, no com volen, amb la qual cosa reeduquen el seu cervell i sensibilitzen el seu penis.
1: I això es diu síndrome de l'abraçada de l'amor.
0: Exactament.
1: Per què? Perquè necessiten l'abraçada de...
0: Perquè realment quan tu estàs masturbant el penis tan compulsivament, li estàs donant molta canya i mor perquè acaba perdent sensibilitat. Llavors, cada vegada necessites més. I si tu canvies el joc, en comptes de donar aquesta canya tan forta, jugues d'una manera més suau o desconeguda per tu, això t'ajudarà a connectar amb una altra sensibilitat i sobretot ensenyar al teu cervell una altra manera d'arribar al plaer i a l'orgasme.
1: Uh-huh. Anem a la pràctica. Per masturbar una persona amb penis, imaginem-nos que la nostra parella és una persona amb penis, què cal tenir en compte per començar? Sobre el moviment, com agafar el penis, quina força, quin ritme, què cal dir aquí?
0: Doncs primer de tot has d'agafar el penis d'una altra persona amb seguretat, com si fos el teu propi penis, eh? Perquè quan et trobes amb persones que agafen el penis com si fos una cosa, saps? No, has d'agafar el penis amb seguretat, amb ritme, i no començar directament pel penis, eh? Vull dir que la masturbació és de tot el cos, no només dels genitals.
1: Però on començaríem?
0: Llavors, comença acariciant, comença fent petons, comença com a tu t'agradaria que et comencessin, no? Aquesta empatia que ens va tan bé a l'hora de les trobades sexuals. Comença per la pell, acaba pels genitals, acaba estimulant el penis amunt i avall, amb rotació, amb moviment, girant, eh? Mirant a l'altra persona, que l'altra persona et pot anar dient, m'agrada, segueix així, continua, que bé, no paris, vull dir,
1: aquesta... O més fluix, o més ràpid, fort, o més lent, o el que sigui.
0: Exacte,
1: no?
0: Vull dir que aquesta comunicació hi és, no està la persona allà sola, abandonada, amb el penis, que no sap què fer, no, l'altra persona et va indicant. Lubricació, fonamental, perquè aquesta masturbació seca és molt desagradable i no podem confiar en la saliva, perquè tampoc funciona, s'asseca, ja ho sabem. Llavors, lubricació i la mà lleugera, la mà creativa, la mà divertida, però mantenint ritme, també, eh? No puc estar canviant tot el temps el ritme, perquè si el que vull assolir és l'orgasme de la meva parella, si jo vaig canviant molt el ritme, per la concentració.
1: Desconcentra, no?
0: Exacte.
1: Lubricant, en quina zona, la punta, a tot arreu, on li agradi l'altra persona, evidentment, però hi ha alguna recomanació?
0: Lubricant a tota la zona on hagis de passar la mà. Si estimules testicles, que el lubricant vagi a la teva mà. Si és el cos del penis, si és el glande, si fas el passeig dels dits polses pel frenillo, doncs que aquests dits polses estiguin ben lubricats. Tens una gamma de lubricants, a més, que no és només les teves mans i el lubricant, que pots incorporar altres estímuls, fred, calor, vibració, moltíssimes coses.
1: I pel que fa a postures, per masturbar una persona amb penis, quina diries que és la millor?
0: Per masturbar una persona amb penis, jo dic que per masturbar una persona, que la persona estigui còmoda, la persona que és masturbada, i la persona que masturba també, perquè podem passar-nos una estoneta. Llavors, si estic en una mala posició, no estaré connectat amb el que està passant, amb el plaer, amb el gaudí de la meva parella, o en el gaudí que estic rebent, no? Sinó que estaré connectada, em fa mal l'esquena, em fa mal una cama, se m'està dormint un peu, Llavors, posicions còmodes. Una bona posició seria, per exemple, invertits, com si fessin un 69, però estirats, no? Uh-huh. I llavors que les mans poden passejar-se per tot el cos.
1: I que la masturbació pot ser mútua una a l'altra.
0: Exacte.
1: El 69 que es coneix com a sexe oral, però també fer-ho amb les mans, no?
0: Exacte. O emmirallats, un davant de l'altre. És molt bona posició perquè a més tenim contacte visual i realment estàs respirant al ritme que respira la teva parella.
1: Uh-huh. Els masturbadors de penis encara són molt poc utilitzats, o quines joguines diries que per masturbar amb una persona amb penis són més adequats? Perquè clar, el ventall de joguines que tu pots explicar són moltíssimes, però quina recomanaries?
0: Doncs afortunadament el món de la joguina eròtica masculina ha evolucionat moltíssim. S'acaba de celebrar aquí a Barcelona el Ero Spain, que és la més gran fira de joguines eròtiques a nivell europeu, i us faríeu creus de les joguines que hi ha per homes, que roten, que pugen, que baixen, que agafen la temperatura corporal, que s'adapten a la mida del cos. Llavors, homes, ja no teniu excusa per fer servir joguines eròtiques.
1: Perquè en fan servir menys ells que elles, no?
0: Sí, perquè d'alguna manera és com que tenen encara la percepció de que si fan servir una joguina eròtica s'estan traient algun tipus de poder o capacitat, no? I al contrari, el que esteu ampliant és aquest vano de sensacions que podeu sentir en tot el vostre cos, especialment en els genitals, no? I després que es perden una part molt important de la sexualitat, que és la curiositat.
1: I per això, quina, tu en recomanaries alguna per masturbar una persona amb penis, per explorar alguna primera vegada una joguina?
0: Doncs mira, les joguines bàsiques, que segurament tothom que ens escolta te coneix, que són aquells típics ous farcits d'una silicona texturada, ben lubricat, allò ja és, o sigui, et canvia la percepció de la masturbació totalment. Només per qui rep la masturbació, sinó per qui està proporcionant aquest plaer, perquè la seva mà es bellugarà molt més lleugera, molt més creativa, molt més rítmica, molt més elàstica, i tot això són sensacions boniques pel penis.
1: Uh-huh. Una persona amb vulva, com la començaria a masturbar? Anem a canviar ara la part, fem la classe pràctica, per on començaries o què diries? Evidentment, la lubricació també, igual.
0: Fonamental.
1: La postura, doncs també la comunitat és la base de tot, no?
0: Serveix igual la posició que us he explicat per dona, com per home, o com per parelles de qualsevol orientació sexual, i de nou, no anem directes al clítoris.
1: Ni a la vagina.
0: Anem directes a la vagina. Anem a acariciar, a despertar aquest cos, a connectar aquest cos, a que ens connecti. Sincronitzem-nos, no? Acaricia pits, fes petons, orelles, deixa pel final la pròpia masturbació genital, no? Perquè quan estàs tocant pits, esquena, braços, també estàs, també estàs masturbant, també estàs estimulant amb les teves mans, estàs proporcionant plaer amb les mans.
1: Una vegada arribats als genitals, doncs, estimulació clitoridiana i anar parlant, no?, amb la parella, de quin ritme, de quina velocitat.
0: Exacte. Aquí faríem servir el fingering, no?, que són les tècniques digitals. Uh-huh. Podem fer servir el palmell de la mà per estimular tota la vulva, per no actuar directament sobre el clítoris, sinó que l'estimulem amb pressió. Però després tenir uns dits ben polits i cuidats és molt important, perquè si hi ha pells...
1: molt bon consell.
0: Pot fer mal i llavors llavors desgarra l'experiència, no? Llavors, dits cuidats, si no els tens pel que sigui, pots posar-te uns guants de làtex o unes fundes pels dits i fent els dits per fora, amb ritme, per dintre,
1: per dins i per fora
0: a la vegada, o sigui, fent aquest moviment de pinça estimulant zona G alhora que sí que estimulant el clítoris externament, estimulant zona de periné, perquè no si hi ha consentiment zona anal, tant en el cas del cos d'home com el de la dona. És a dir, també posar aquesta creativitat i no concentrant-se només amb el botonet, sinó el clítoris és molt més gran, abarca llaves interns, llaves externs, doncs aprofitem aquesta capacitat de plaer que ens proporciona.
1: I ens has portat una joguina que crec que serveix tant per cossos amb penis com cossos amb vulva, no? Aviam.
0: Us he portat una joguina de les meves favorites. Uh-huh. És un didal, és una extensió del teu dit. Llavors, tu t'ho col·loques en el dit, dit de qualsevol mà, eh?
1: És no un didal llarg, no gènere, casual, de silicona,
0: exacte.
1: No?
0: Exacte. Uh-huh. I llavors, quan l'activem amb vibració, uh-huh, nosaltres podem passejar aquesta vibració per qualsevol part del cos. Estimular externament genitals femenins, introduir dintre de la vagina, puc estimular un penis amb la meva mà alhora que amb la joguina, estimular zona de periné, anal, però és que el puc passejar per qualsevol part del cos.
1: Al final
0: cos
1: és com una extensió del dit que té vibració.
0: Exacte.
1: I és suau, no?
0: Exacte.
1: Llavors és com una mà, és com un tacte.
0: L'escoltem. A més
1: l'escoltem.
0: A més, moltes vegades quan fem servir joguines eròtiques ens oblidem de fer servir també les mans i només apliquem la joguina eròtica sobre el cos.
1: Clar.
0: Quan tu portes un didal, la teva mà també participa, llavors tu sents el bategar d'aquells genitals, si hi ha humitat, si no hi ha humitat, si hi ha molta escalfor, si no, si l'orgasme s'aproxima perquè sense aquestes contraccions, perquè t'ho està indicant la teva mà.
1: Uh-huh. Fins ara hem donat consells per fer la masturbació a l'altra persona. Anem a fer consells per qui la rep, no? Estàs rebent la masturbació i alguna cosa que no t'agrada, però de vegades dir-ho, això no, així no, o para, fa, sap com greu. Què diries en aquests, sap com greu, però ho has de dir, evidentment, de la manera més elegant possible. Algun consell per qui rep la masturbació, com comunicar-se amb l'altre?
0: Doncs primer de tot, dir-ho. O sigui, perquè si no ja connectes amb els pensaments i te'n vas del moment que estàs vivint. Llavors, dir-ho, però clar, dir-ho des d'un lloc positiu, amorós, amable. Ah, m'agradava molt aquest moviment que m'estaves fent abans. O, escolta'm, per què no canviem això? O perquè en comptes de fer-ho d'aquesta manera, no ho fem d'aquesta altra. No dic, ei, això no m'agrada, ei, no. Sí, perquè, home, si t'està fent molt de mal, i això llavors sí, talles directament, faltaria més. Però si no, d'una, com a tu t'agradaria que t'ho diguessin, donant seguretat a l'altra persona que està explorant el teu cos, que no el coneix.
1: Uh-huh.
0: Llavors el vas guiant, tu vas fent GPS del teu cos amb llenguatge positiu. Anem a ser positives, positius i amorosos.
2: Evidentment, si fa mal no, però si has de parar-ho en aquell moment, però si després vols dir m'ha agradat molt això altre, és millor dir-ho al moment que està passant o un cop després ja ha passat a reflexionar-ho més.
0: Jo crec que fer la crònica de la jugada sexual està molt bé, però en el moment també pots dir-ho, m'agrada, segueix més, sí, així no paris, ho pots dir. A més, tota aquesta vocalització copulatòria li està excitant a la teva parella, que ja et veu excitat o excitada, i a més li està donant la pauta de què és el que ha de fer, perquè no deixem de veure que l'altre està en un terreny, doncs això, desconegut, no? Explorant a veure què és el que passa amb el teu cos.
1: Tots aquests consells són per masturbar-se l'un a l'altre, però és cert que no és habitual masturbar-se davant la parella. L'Alba Povedano, companya sexòloga, ens deia això en un capítol que vam fer sobre postures sexuals.
3: Sí, una cosa que a vegades comento a teràpia, doncs, treballant altres temes, no? Però moltes vegades, i ja sorprèn moltíssim, quan jo pregunto si s'han masturbat davant de la seva parella. És a dir, no estimular-te mentre tens l'acte sexual, no estimular-te mentre tens una penetració o estàs jugant amb alguna joguina o el que sigui. No. Estic parlant de poder-te mirar amb la teva parella, tu estimular-te tu mateixa, l'altra parella també estimular-se a si mateixa i poder-te mirar els ulls. Llavors, és molt eròtic veure com l'altra persona s'estimula i també és molt eròtic per l'altra persona veure com tu i t'estimules. A part de que al final la persona que t'està donant plaer ets tu mateixa i que pot ser molt, molt, molt plaent. I el que em trobo habitualment és que el 98, per posar un número, mai s'han estimulat d'aquesta forma davant. És com diuen, és que no tens necessitat, ja. És que no és una necessitat, és molt eròtic.
1: que la gran majoria de les parelles no es masturben. Cadascú es fi mateix l'un davant de l'altre. És una pràctica que no és tan habitual. Per què? Què passa aquí, Eva?
0: Quanta raó.
1: Què et sembla tot això que deia l'Alba?
0: Quanta raó té l'Alba, fantàstica. Doncs perquè com que comença sent una pràctica que tu fas en solitari i de la que es parla poc, imagina, solitari, parla poc, llavors ho haig de portar al context de la parella. Ho evitem totalment. És més, si moltes vegades ja costa dir carinyo, avui m'he fet un ditet a la teva salut.
1: Imagina't
0: fer-ho davant, no? Llavors sí que és veritat que quan treballem recursos per parelles que volen sortir de la rutina, de la monotonia, que volen ampliar el seu llenguatge sexual, doncs aquesta és una pràctica realment que enriqueix moltíssim perquè és que et mostres tal i com ets i la teva parella veu coses de tu que tu ni tan sols t'has vist.
1: I detalls de com tu fas per després fer tu l'altre, no?
0: Ah, exacte. Mm-hmm. I llavors connecta molt, no? Perquè et posa en un lloc realment com molt, molt fràgil, molt sensible, no? És divertit també fer aquesta masturbació mirant-se al mirall. És a dir, que tu t'estiguis veient a l'hora que t'està veient la teva parella. Perquè llavors aquí ja li pots posar el punt més dramàtic, més interpretatiu, més pornogràfic, si vols, i encara activo més, no? I em pot donar una certa seguretat veure'm el que estic fent per poder mostrar-ho, no?
1: Mm-hmm. Si parlem de la masturbació per gèneres, ho explicàvem també al principi, els àudios de la gent del carrer hi havia dues noies que deien que preferien tocar-se soles, però el cert és que n'hi ha moltes que no ho fan mai. Espanya és una de cada sis. És el que conclou un estudi de la botiga de joguines sexuals Womanizer, Eulàlia, és així, oi?
2: Sí, ells el que han fet ha estat una enquesta a 9.000 persones de 9 països i han vist que els homes es masturben gairebé el doble que les dones. Dos de cada tres homes es toca almenys un cop per setmana, mentre que en el cas de les dones és una de cada tres. Llavors, l'experta en salut i benestar de la plataforma, l'Anna Lombardia, ens explica una mica el perquè d'aquesta gran diferència.
4: La sexualidad masculina siempre ha estado más permitida que la de las mujeres, ¿no? Es normal que los hombres se masturben porque se supone que tienen necesidades y que es un impulso que no pueden controlar y que se sacian de esa manera. Y el que una mujer se masturbe todavía sigue estando mal visto de más forma, no, como muy, muy tabú. Sí que es cierto, y esto ha sucedido, ¿no? Ya a raíz de la pandemia y todo el boom que hubo con los juguetes sexuales en esa época, en la que sí que se ha normalizado más el que las mujeres se masturben. Luego también hay otra parte, los hombres utilizan mucho la masturbación como una manera de regular ciertas emociones o ciertas situaciones para dormirme, para relajarme, para desestresarme, para quitarme el aburrimiento. Es decir, no se masturban solo por el placer en sí, entonces lo utilizan de esa manera. Las mujeres tendemos a solucionar nuestras emociones de otra manera, ¿no? Y hablamos y comunicamos y tratamos de solucionar, somos muy introspectivas. Entonces las mujeres cuando se masturban muchas veces lo hacen más por el placer sexual que como una herramienta para conseguir otra cosa.
1: És el que deies, Eva, no? Fa un moment. Tenim maneres diferents o motius diferents, homes i dones, pels quals arribem a la masturbació, digues.
0: Però, afortunadament,
1: està canviant.
0: Està canviant.
1: Molt,
0: i
1: molt.
0: I jo ho veig cada dia. I està canviant també amb les franges d'edat. És a dir, dones de 60 anys que no s'havien masturbat mai, parlen amb les seves amigues quan van a fer la classe de pilates o el cafè del matí, i escolta'm, tinc aquesta joguina, perquè no la proves, tal, i llavors s'atreveixen a fer-ho. Ho poden compartir o no amb la parella, però estan donant el pas i mai s'havien tocat. I llavors obren realment un món i una perspectiva d'una sexualitat independent que ajuda moltíssim a sostenir segons quines relacions de parella. Ja
1: clar,
0: us ho dic.
1: I a més també a descobrir el plaer, perquè a vegades no l'havien descobert encara, potser, no? Que
0: tal
1: ho hem
0: qual.
1: Vist en documentals, en pel·lícules, un munt de vegades.
0: Tal qual.
1: Què més, Eulàlia?
2: Doncs això que comentaves tu ara precisament és una de les dades de l'estudi que crida més l'atenció, i és que el 27% de les dones d'aquests 9 països no es toca mai. Mai. Sobretot al Japó, són gairebé la meitat, o també a França, on no ho fa una de cada tres. La xifra a Espanya sí que és una mica més baixa, del 16%.
4: El 16,8% de las mujeres en España no se masturban en los datos recogidos en esta encuesta. Se atribuye, pues, a esa falta de conocimiento de unas mismas, a veces a una falta de deseo sexual, a veces a cierto pudor o a cierto tabú con respecto a esta práctica. Incluso hay mujeres, ¿no?, que argumentan que está mal hacerlo si tienes pareja, ¿no? Como que tienes que aprovechar todo tu deseo sexual para hacerlo en pareja y no desaprovecharlo, esto siempre entre comillas, tú misma a solas, ¿no? Como se ve incluso a veces como una infidelidad o como una falta de respeto si tengo pareja. Es decir, hay muchos motivos.
0: I sí que és cert que les dades d'Espanya són més bones en comparació d'altres països, perquè és el tercer lloc on les dones es masturben més, només per darrere dels Estats Units i el Regne Unit. Aquí 4 de cada 10 dones es toquen un cop per setmana, sobretot les que es toquen més són les que tenen joguines sexuals.
4: Hay un 56% de ellas que se masturban al menos una vez en semana, mientras que solo el 20% de las que no tienen juguetes se masturban una vez a la semana. Es decir, que hay un 30%, un 30 y pico por ciento de diferencia en cuanto a esa frecuencia sexual frente a las mujeres que tienen juguetes con las que no tienen juguetes. Si tengo un juguete, pues a lo mejor lo pruebo y me gusta y esto ya me llama la atención y a lo mejor no lo había pensado, no me había planteado masturbarme, no le encontraba interés, pero de repente me encuentro con un juguete y digo, ah, que esto es divertido, que es fácil excitarme, que es fácil llegar al orgasmo con el juguete. Y eso ya hace que la masturbación sea más divertida, que sea más atractiva para mí, que me apetezca más. Muchas mujeres han podido tener su primer orgasmo gracias a usar juguetes eróticos.
0: I també una de les altres coses de l'informe és que més de la meitat de les espanyoles té entre una i tres joguines sexuals, que és el país, o és la xifra més alta d'aquests 9 països que hi havia a l'informe. No sé si et sorprèn o no.
5: No, com a fundadora de Tupper Sex, què us haig de dir? Em sento orgullosa perquè hem posat el nostre granet de sorra.
1: El que potser cal és introduir també les joguines en aquesta masturbació en parella, que és el tema d'avui del capítol, no? Perquè fa com a vegades cosa introduir les joguines a la relació i és com algo que s'ha de fer servir en privat i en un sol, no? I no és així, evidentment.
5: Evidentment. La joguina facilita la masturbació compartida. És a dir, en el punt de masturbar-me i compartir aquesta experiència amb una altra persona, hi ha també una part de mandra. És com, ara si jo trigo més o trigo menys, emborar tot aquests tempos, què és el que faig, quines posicions. Si jo faig servir la joguina, és una manera d'entrar suau en aquest joc, que comença amb la joguina i pot acabar manual.
1: Uh-huh. Algun altre consell per a la masturbació en parella que no haguem dit fins ara? Alguna última cosa?
5: Que la feu, que ho proveu, que no tingueu por, que parleu de la masturbació en parella, que aprofiteu aquest podcast per compartir amb la parella. Escolta, m'he escoltat això, què et sembla? Ho provem? És divertit. I vinga, a veure què ha passat. Serà bo, sigui el que sigui. Arribeu on arribeu, serà molt i molt bo.
1: Compartiu el podcast, compartiu. Eva Moreno, sexòloga i terapeuta de parella, moltes gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
5: Moltes gràcies a vosaltres i bon sexe.
1: Eulàlia Carrascal, gràcies.
5: Fins la propera.
6: La revolució sexual amb Rosana Carceller.
1: I avui acabem amb una proposta de pantalla, la mostra FIRE, el Festival de Cinema LGTBI que se celebra fins al dia 14 de juny a Barcelona. Sota el lema Mil i una històries queer, la mostra torna a ser un punt de trobada per a les mirades diverses i els relats dissidents. En aquesta cita, el focus es posa en el cinema queer àrab i persa. Ho explica a la Revolució Sexual el seu director, Antoine Leonetti, que també ens recomana dos títols d'aquesta edició.
7: La veritat que quan ho vam decidir fa un any, estàvem, evidentment, molt lluny d'imaginar els esdeveniments polítics que afecten, no?, avui aquesta regió del món, en particular Iran i el Líban, però és que el tema és que el nostre desig, no?, de posar el focus sobre el col·lectiu LGTBI d'aquests països ve de lluny, perquè cada any són bastantes les propostes que rebem de directors doncs, libanesos, palestins, iranians o fins i tot marroquins, que ens parlen d'uns col·lectius molt actius i supercreatius, malgrat als grans desafiaments legals, no?, i socials al que s'enfronten cada dia.
8: Us voldria recomanar dues pel·lícules. Busa, una pel·lícula marroquí que explica la història d'una noia lesbiana que viu a Nova York i que explica a la seva mare com s'havia sentit uns anys enrere quan havia fet la sortida de l'armari. La mare viu al Marroc, a Casablanca, i és una història familiar molt tendra. Una altra pel·lícula molt interessant és The Crowd, una pel·lícula iraní. No rebem moltes pel·lícules de l'Iran i aquesta és excepcional i explica la història d'un grup de joves que volen despedir un d'ells que se'n va a viure fora. Entre ells hi ha diferents nois queers i s'enfronten a tot tipus de dificultats.
1: Podeu trobar tota la informació sobre la mostra al web mostrafire.com. Les pel·lícules es projecten a l'Institut Francès i es poden comprar les entrades ja online. Recordem que la mostra Fire és el primer festival de cinema de temàtica LGTBI al nostre país, creat l'any 95 pel casal Lambda de Barcelona. I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut i bon sexe.
6: RAC1 Podcast us ha ofert La revolució sexual amb Rosana Carceller, la col·laboració d'Eulàlia Carrascal i el disseny de so de Salva Coromina. Aquí comença la repetició del món a RAC1.
9: La Universitat Politècnica de Catalunya, amb dos estudis que han vingut a concloure que la calor mata més a la nit que durant el dia, almenys a grans ciutats. És a dir, la calor nocturna és més letal que la calor diurna. És un estudi que l'ha presentat, com dic, des de l'UPC, sota la supervisió de la Blanca Arellano, i justament a aquesta hora podem parlar amb un dels investigadors que han participat en aquest estudi. Ell és el Josep Roca, que és catedràtic de l'UPC i és investigador de la CPCB. Bon dia, moltes gràcies.
10: Hola, bon dia.
9: La conclusió més directa, és a dir, a la pregunta per què, la resposta és el que deia l'Abel, és a dir, com que no podem descansar, al nostre cos li costa molt més agafar forces, regenerar, etc, i per això som directament més vulnerables a dolències i a malalties. L'explicació seria aquesta?
10: Sí, sí, és perfecta aquesta explicació, no? Nosaltres estem acostumats, el nostre cos, no?, a descansar per la nit, que les temperatures baixin i que estiguem en una situació en plena canícula més confortable, no? Nosaltres aquest procés de que no podem escapar al calor l'hem anomenat en aquests projectes de recerca, no?, i articles científics, no?, l'hem anomenat no heat escape, no? És el paradox, la paradoxa de no poder-nos escapar de les temperatures elevades, no?, nocturnes. I, i la raó, l'explicació és la donada perfectament a l'Abel.
9: Per tant, poder gaudir de les temperatures suaus durant la nit és la mesura més important per la salut, o una de les, si més no.
10: Sí, és molt important no superar els 24 graus, per exemple, a Barcelona. El nostre estudi ha demostrat que 24 graus és el llindar a partir del qual, si és persistent, a Barcelona és absolutament persistent, no? Ja ho han dit sobre les nits tòrrides, que són 25 graus, no? Si és persistent, aleshores genera problemes importants per a la salut. El cos no reacciona, no pot descansar, no?, per les temperatures diurnes, el cor treballa més del corrent, les malalties preexistents cardíaques, però també respiratòries i d'altres tipus s'agudixen. Per tant, hi ha un problema de mort induïda per les elevades temperatures. Mm.
9: Segons l'estudi, entre el 2007 i el 2018 van morir 721 persones com a conseqüència de les altes temperatures nocturnes i 571, unes 150 menys, durant el dia. Hi ha col·lectius que siguin especialment més vulnerables?
10: Bé, efectivament, la mortalitat nocturna és de l'ordre d'un 25 a un 45% més elevada que la diurna, i això afecta sobretot a les persones grans, els col·lectius vulnerables, les persones grans, no?, i particularment les persones de més de 75 anys, especialment en un estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona de l'any 2025, el 80% de les morts per elevades temperatures eren de persones de més de 75 anys, no? I dintre d'aquest col·lectiu, especialment les dones, no? Per tant, persones grans, no? I dones en particular.
9: Clar, aquí hi ha un element, que és que No tothom es pot permetre un aire condicionat, no tothom es pot permetre un ventilador de sostre, i cada vegada, sobretot a les grans ciutats, costa més fer baixar la temperatura de les cases. I, com estem veient i com ens fan un fart d'explicar l'Abel Caral, el Martí Oliveres, la Mònica Usart, etc, etc, els estius tendeixen cap aquí, tendeixen a ser cada vegada més calorosos i cada vegada més extrems. Hi ha alguna solució possible per intentar revertir d'alguna manera o fer front a aquesta situació?
10: Bé, primer de tot jo matisaria una cosa que has dit al principi. Mm-hmm. És un problema de les grans ciutats en general, mm-hmm. sobretot és un problema de les grans ciutats a la costa mediterrània. Madrid, mm-hmm. per exemple, les ciutats de l'interior, no, poden tenir temperatures de dia molt elevades, però de nit es suavitza de forma significativa. No? Mm-hmm. Però, encara que també perillosa per la salut, però aleshores són les ciutats més de la costa mediterrània, Barcelona, Tarragona, València, etc., no? Les que pateixen més el problema, no? Mm-hmm. Aleshores, què podem fer? No és fàcil, perquè sobre l'interior dels habitatges en sabem molt poc. Hi ha molta informació sobre les estacions meteorològiques, l'espai exterior, l'espai públic, però de l'interior no sabem gairebé res, o jo diria res, no? Per això en el projecte de recerca estem fent, sensoritzant una sèrie d'habitatges, de persones grans, no?, per tenir les dades de l'interior, no? Mm-hmm. L'interior hi ha que considerar que, no?, la temperatura pot ser 4 graus o més, no?, per sobre de la temperatura exterior. És a dir, que si fora fa 27, a l'interior dels habitatges pot estar tranquil·lament a 31 o 32 graus, no? Mm-hmm. Per tant, què es pot fer? El millor és, malgrat tot, és les administracions públiques poden actuar fonamentalment sobre l'espai públic, no? I en l'espai públic el verd és un paper, té un paper fonamental, com illes de fred dintre de l'illa de calor de la ciutat, no? Evidentment, el verd té un efecte més gran de dia, però es manté de nit, no? Nosaltres, amb un treball que vam fer la política aquesta d'Eixos Verds de l'Ajuntament de Barcelona, vam assessorar a l'equip que va guanyar l'eix de Comte Borrell i vam estimar que la reducció de les temperatures nocturnes seria de l'ordre d'un grau. Pot semblar poc un grau, però un grau és important, no? Per tant, el verd ajuda, no? Què podem fer més des de la perspectiva de l'espai públic?
9: D'entrada, falten arbres, falten espais verds, falten pulmons.
10: Falten arbres, a distinta... Jo no només, sobretot falten arbres, no? Uh-huh. Però també la vegetació de les distintes estrats intermig i a nivell de terra, no? Tenen molt importància els distints estrats, i també falten façanes verdes, encara que la seva funció és més petita, no? I cobertes verdes, no? Que encara és més petita. Falten i hi ha que fer un... Per exemple, la plaça de les Glòries, l'actuació de les plaça de les Glòries ha representat un canvi importantíssim, no?, d'impulsar més verd. No? Necessitem més verd a la ciutat.
9: Uh-huh. Ho heu estudiat per zones? És a dir, més enllà de la ciutat de Barcelona, hi ha algunes zones del país que tinguin més mortalitat que d'altres per la calor nocturna?
10: Estem treballant ara el tema de la façana mediterrània, i no pas només de Catalunya, sinó també de València, no?, de País Valencià i d'Andalusia i Múrcia, no? Uh-huh. Però no, jo no podem... A dir Barcelona podem parlar, estendre-ho a l'àrea metropolitana. Les nostres dades són sensibles a l'àrea metropolitana de Barcelona, no pas només a la ciutat de Barcelona. Però no tenim un estudi encara detallat a les altres zones, no?
9: I acabo, senyor Roca. A l'estudi considereu insuficients els sistemes d'alerta públics. Per què?
10: Bé, perquè com ara acabem de sentir, no, es donen fonamentalment les alertes públiques en funció de les temperatures màximes, no pas a les temperatures mínimes, a les temperatures nocturnes, no? El Ministeri de Sanitat té un sistema d'alertes, no? Però aquest sistema d'alertes, concretament en el cas de Barcelona, és 30,3 graus. A partir de 30,3 graus de temperatura diurna és una senyal d'alerta perquè incideix en una una més gran mortalitat, no? En el nostre estudi arribem a la mateixa conclusió de temperatura diurna, no? Però no diuen res de les temperatures de nit, no? Per tant, les crides que fa Aimet, no?, quan parla de les onades de calor, etc., té en compte només les temperatures màximes, no pas les temperatures mínimes, no? Nosaltres entenem que el sistema d'alertes hauria d'anar també a les temperatures mínimes.
9: Josep Roca, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Món Recull. Josep Roca és catedràtic de la UPC i és investigador de la CPSB. Gràcies, senyor Roca.
10: Moltes gràcies.
9: Però és ben cert que en una setmana, i jo crec que aquesta n'és una bona mostra, poden passar moltes coses, passen moltes coses. I ara que és estiu, potser alguns heu desconnectat tant que encara esteu baixant de la figuera. Cap problema, personalment. Precisament per això, el que hem fet és que cada divendres vingui el Marc Tarrida, que bàsicament li hem confiat la missió de refrescar-nos una miqueta totes les notícies que hem anat tractant al programa, però li hem dit, escolta, Marc, fes una mica el que tu vulguis, tria tu el que vulguis i a partir d'aquí, doncs, nosaltres el que farem doncs és escoltar-te o no.
11: I criticar-ho.
12: Podeu fer el que vulgueu. A veure, sí.
9: Hola, Marc, molt bon dia a tothom.
12: Què tal? Totes no les tocaré.
9: No, sisplau.
12: Perquè no ens dona.
9: En
12: tocaré algunes. Llavors, el que vinc a fer jo és explicar la cara B de les notícies, vale? Perquè aquí a RAC1 sou molt professionals i jo entenc que teniu un codi deontològic de periodista, no?
9: Sí.
12: Inici, nus, desenllaç...
9: Tot això.
12: Feu això, vosaltres, els periodistes, entenc.
9: Bàsicament.
12: No? Sí. Els tertulians, no tant. Els tertulians, el que veniu a fer és una mica parlar de tot i de res una mica.
11: No, efectivament.
12: No.
11: Que són molt formats, diguéssim.
12: Sí, total. No, però escolta, però no és fàcil el que feu, jo no ho sé fer. És a dir, si a mi em feu parlar de Putin, el Barça i el Consell Comarcal de l'Anoia...
11: El mateix dia.
12: En un matí, m'heu de recollir del terra, perquè m'agafo un ictus.
11: En una hora,
12: no ho sé fer. Sí, sí. Però el que sí que faré jo és agafar aquestes notícies que a mi m'han cridat l'atenció, m'han obsessionat per algun motiu, i jo després, doncs, creo un debat intern i us l'exposo a vosaltres.
9: D'acord.
11: Sí? Molt bé.
9: Què t'ha obsessionat, per exemple, aquesta setmana?
12: Mira, aquesta setmana m'ha obsessionat un fet que ha passat a la capital del Maresme.
9: D'acord.
12: Sabeu què ha passat, no? El Maresme, Mataró...
9: Sí.
12: Ah, sí. Vull que me llegeixis el titular, Sergi.
9: Llegeix-me el titular. Això ho he de fer jo, no?
12: Sí,
9: llegeix-me. Sí, mira, la parla amb negreta és la que he de fer jo. Llegeixo el titular. L'Ajuntament de Mataró multa a 1.700 euros un veí... que va arreglar un carrer de la seva butxaca i diu que la brigada municipal tornarà a la zona al seu estat original.
12: A veure, anem a repassar els antecedents d'aquesta notícia. És a dir, allà a Mataró, al carrer del Cos concretament, feia 7 anys que un veí reclamava doncs, millores en el seu carrer.
9: Sí.
12: L'Ajuntament no ho feia, llavors va decidir fer-ho ell. I què va fer? Doncs va plantar 5 cabres, va pintar un banc, va arreglar unes lloses... I escolta, a mi em sembla bé. Escolta, si no ho fa ningú, doncs ho fa ell. Què passa? Que la notícia, la segona part de la notícia, diu que la brigada municipal tornarà a la zona al seu estat original. I què entenem per original?
11: És a dir... Malmès, no?
12: M'he d'imaginar la brigada destrossant, no?, el banc, les lloses del terra, traient els arbres... O l'estat original és encara més antic, és quan era un camí de terra.
13: És que estàs obrint el meló de les brigades municipals.
12: Ai, no el vull obrir. No, perquè m'he de preparar el tema. Llavors,
13: i a més, 924 municipis de Catalunya, imagina't.
12: No, clar, sí que tenen molta feina. No, però clar, què és original per ells?
9: Clar.
12: Perquè potser... Ja trobo que hi ha com molta gent que troba que l'original sempre és millor. No? La pel·li original era millor, el CD aquell quan es fa nou el CD, com és? Restamaritzat, no?
11: Remasteritzat.
12: Ah, això, això, no? Perquè diu, no, perquè el CD original era més autèntic, era més trash. No, el CD original sonava malament. No passa res, que a tu t'agradi, és una altra cosa, però sonava malament. O els de les begudes aquestes, la Coca-Cola, és igual, no? Tenim la recepta original, nosaltres, no. El que teniu és una recepta patentada que us dona milions d'euros l'any. Perquè si aquesta recepta que esteu fotent no us donés un duro, faria dies que la cardaríeu al vàter, aquesta recepta. Per tant, crec que ens hem obsessionat amb la idea original, menys quan parlem d'Àlex Embustó. Aquí
11: ja ens has tocat, eh?
12: Aquí sí. El Temi, aquella veu que té el Temi. Més que la meva sang, més que tot l'or d'un banc, més que poder cridar, Oh, Déu meu.
14: Aprofito per dir que venen per Festa Major de Vilafranca.
15: Del Penedès.
12: Oh, no passa per allà, eh? El PEMI, l'original, eh? Bé, l'original.
14: Sí. Home, Vilafranca.
12: No, clar, clar.
14: No hi posem no, per menys.
12: Per Sant Fèlix.
14: Ah, exacte.
12: Hòstia, no sé qui és més pesat, si els de Verges amb la Patú o els de Vilafranca amb Sant Fèlix, de veritat. Però més enllà de l'exambusto, jo no veig la gent demanant tornar els originals, per exemple, a un hospital. Saps? Com dient, no, no, a mi m'agradava més quan ens operaven sense anestèsia.
1: Més vivencial, sí, no?
12: Exacte, quan encerraven amb el ganivet de tallar el pa, perquè era més autèntic, era més trash. No. Si tu trobes que això és més autèntic i més trash, és que potser t'estan operant a un país que potser no hauries d'haver viatjat amb una companyia low cost, saps? És que ens agraden més les experiències, perquè... No, si t'agraden aquestes experiències, potser el que hauries de fer és buscar l'origen dels teus traumes, i allà, quan els hagis reparat, ja decidir si vols viatjar o què fer. No ho sé, Sergi, jo crec que aquest noi de... Bueno, aquest senyor, que entenc que ha de ser jubilat, perquè si no, no sé com repares un carrer.
15: No, crec que no és jubilat.
12: No és jubilat?
15: No, però és granadet.
12: És granadet. Sí. Bueno, hi havia cana. Hi havia cana.
15: Una
12: hi havia
15: una mica. Una
12: jo crec que aquest senyor ha fet una cosa revolucionària,
15: sí,
12: que és arreglar una cosa.
15: Totalment.
12: Avui dia és més fàcil que comprem un carrer nou, sencer, que no pas arreglar-lo. Per tant, ho deixaria aquí el tema de
15: el carrer i el veí.
12: Sí, tinc més temes.
15: Tens més coses?
12: Sí, i a veure si endevineu de què parlarem escoltant aquest hit televisiu.
15: A veure.

0: Ara arriba la Montserrat, ara arriba la Montserrat, espera.
1: Montserrat.
0: Regala. Ah, no, aquest és el Rafel. Ara, ara. Ah. No parlarem de la Montserrat Caballé?
1: No, era la loteria de Nadal, sí, 24 de juliol?
0: Quasi. Parlarem de la loteria. Què faríeu si us toqués la loteria vosaltres?
2: Ui. Un ventilador. Uf.
3: Sí, ventilador. Que tenen les aspes, que es replega, no sé què.
1: Sí, està molt bé.
4: Amb llums. Sí. De tres temperatures.
0: Cap allà, no. Ni és que ni ho penseu,
1: tot
0: oi?
1: Pagar
0: la hipoteca.
1: Molt,
0: pagar la hipoteca.
2: Sí, sí.
0: Ara, saps
2: sí.
0: què passa? És que som tan pobres que el nostre cervell no està ni preparat per imaginar com gastar-se tants diners de cop.
1: Som tan pobres que no tenim ni somnis.
0: No, és que tenim somnis mediocres. Tenim somnis mediocres. No estem capacitats per gastar. Però anem a la notícia que va relacionat amb això de la loteria.
1: I diu, un treballador portuguès va fingir una lesió al peu per evitar repartir el premi de 22 milions d'euros amb els companys de feina amb què havia comprat el dècim. Un cop va saber que havia guanyat, va agafar la baixa durant un any per una suposada lesió al peu. Els companys de feina van començar a investigar i el van enxampar a l'adonar-se de la seva sobtada millora econòmica. Ara, un tribunal obliga finalment el treballador a repartir el premi.
0: Ah, clar, és que fixa't si som pobres, t'ho dic de veritat, eh? És que aquest senyor acaba de guanyar 22 milions d'euros
1: sí.
0: i el primer que fa és... Hòstia, vaig entrar a la web de la Seguretat Social per demanar la baixa. No, perquè no em pillin els meus amics, que són pobres. Que no em pillin. És a dir, tio, acabes de guanyar 22 milions d'euros. Et pots comprar amics nous, si vols. I el tio està allà barallant-se amb el certificat digital, no? Entrar a CatSalut, hòstia... A veure si em deixa entrar el tràmit de CatSalut. I de cop i volta envia un missatge a la metgessa i la Romina Cucurella, que és la metgessa, li diu... Estic de vacances fins al 7 de setembre. Llavors, aquest tio té 22 milions d'euros, està davant d'un ascensor... davant d'un ordinador, sense pantalons... I no pot demanar la baixa. No, els diners, de cop i volta, acaba de descobrir que no donen tot.
5: Tu fixa't, Marc, que aquell que és ric i segueix sent ric és el que mira el cèntim. Aquell que és ric i que diu, va, no ve de 20 euros, ja pago jo... Aquell s'ho acaba polint tot i deixa de ser ric.
0: Mm. Els nous rics, que diuen.
5: Exacte.
3: Però, un moment, què té a veure una lesió al peu o no pagar un...
0: Perquè
6: per no anar a la feina, no?
0: Exacte, per no anar a la feina i no trobar-se amb els seus amics.
6: No.
0: Correcte, és a dir, no va anar a la feina...
1: Durant un any.
0: Durant un any.
3: A veure, raro és el cas.
6: Raro és.
3: O sigui, què té a veure que t'hagis fet una lesió perquè tu no puguis dir al teu banc, escolta'm, no? De reparteix entre tres, entre dos.
1: Ell el que no volia era haver d'anar a la feina perquè ja sospitava que potser li demanarien les parts proporcionals dels que havien pagat el
0: dèficit. Evitar el conflicte.
1: Clar.
0: Com tot home.
3: Com tot home.
6: Mira, no volia dir.
0: Exacte. Però això va passar pel que deia Mara, que va decidir repartir el dècim. No sé si aquí a la ràdio ho feu, això, de comprar un dècim comú. Això ho feu.
1: Sí.
0: I per què ho feu?
1: Però hi ha l'altra cosa també que passa molt.
0: Sí?
1: Que és aquell, compro loteria per la pressió social.
6: I si els
1: hi toca?
6: Correcte.
1: I si els hi toca?
0: Correcte, és que comprem loteria per FOMO.
1: Totalment.
5: Però això no és pressió social, això és egoisme, directament.
0: Bueno, per no ser l'únic pringat que no li toca la loteria.
5: El meu avi deia, jugar per necessitat és perdre per obligació.
0: Però tu què tens, frases per cada... Ja me n'has deixat dues en dos minuts, és que me les hauré d'apuntar.
3: Espera un moment, que abans ja hi va dur la iaia amb el canyó.
0: Sí, sí.
3: Estem traient la família.
1: És de tertulià, això. Passa amb una llibreta. FOMO, eh?
0: FOMO. No, és el que diem, comprem perquè no volem ser l'únic pringat, perquè de cop i volta, hòstia, si li toca tot a l'oficina i a tu no, doncs fa ràbia. Però què passa? Que a més, no volem que toqui. No tenim ganes que toqui, perquè si toca tota l'oficina 100.000 euros, a tu te'n queden, si sou 25, te'n queden 4.000 de cop i volta només. I ja no fa tanta gràcia. Perquè si a tu, Sergi, et dic de cop i volta, escolta, Sergi, demà t'ingresso 4.000 euros.
1: Sí.
0: Oi?
1: Sí.
0: Vale.
3: Mandra, li faria mandra. No, el Sergi no faria mandra.
0: Que si t'ho diuen, no ho facis, Sergi, perquè jo no sóc expert en estafes, però té pinta de ser-ne un. Potser estàs venent a ta mare, d'acord, a una màfia, però bueno, escolta, potser la mare ja era gran, els 4.000 euros van bé...
1: De cop...
0: Però si de cop i volta et diuen...
1: Brad Pitt ha ingressat a l'hospital,
0: no? I de cop... Exacte, el Brad Pitt aquell. I de cop i volta et diuen, no, t'ingressaré 100.000 euros, però com heu repartit el dècim, ara només toquen 4.000. Ja no fa tanta gràcia, sents que t'estan robant 96.000 euros.
1: Absolutament.
0: Jo crec que al final juguem a loteria pel que dèiem ara, perquè no vols que els teus amics deixin de ser pobre i tu ser l'últim pringat que es queda fora.
1: Última?
0: Última i marxo.
7: Si vols.
0: No, no, si vols em quedo, em quedo fins a la tarda. No, no, anem a fer la última i qui més es quedarà fora de joc, més enllà dels que no compren loteria? Vosaltres fumeu?
8: No.
9: No.
0: No. Bé, no obviem aquest hit que està sonant, eh? Sí, no. No obviem aquest hit que és que era d'un programa de televisió peruà, d'unes noies que deien papi, deja de fumar. Em sembla bastant heavy. No fumeu, cap de vosaltres fumeu.
7: Fa 6 anys.
0: Tu? Fa 6 anys. No. Mira que ho he intentat, eh? Ara m'està escoltant ma mare i no ho sabrà, però jo li havia robat algun cigarret a ma mare.
7: I no t'hi vas acabar d'enganyar.
0: Hòstia, tu, cosa més escarosa que no...
7: Totalment.
0: No.
7: L'Ernest Ferrer fuma?
0: No.
7: I la Ruth Caral, sí, com una carretera.
0: Doncs anem a tocar una notícia que toca... Em pensava que tocava més a prop a la societat catalana i espanyola, però he vist que no, però...
7: Sí? Que és que el govern espanyol envia al Congrés la llei que prohibeix fumar en terrasses, platges i piscines.
0: Correcte. Vosaltres, que sou d'una generació més gran que la meva, em sembla. No vull afirmar res.
9: No vull afirmar res.
0: Anem a recordar una mica la cronologia dels fets dels cigarros, val? Mireu, el 88 es prohibeix fumar en determinats transports públics i centres sanitaris. El 2006, a centres de treball. El 2011, en espais públics tancats, com bars, restaurants, locals d'oci nocturn. I el 26, doncs el que dèiem ara, no? En terrasses, parades de transport públic i platges. És a dir, portem 40 anys debatint quins espais prohibir per fumar. Jo em pregunto, no seria més fàcil prohibir fumar directament? No ho sé, eh? No seré jo qui digui ara el que hem de fer. Però em dóna la sensació que tenim un problema, no? I diem, ei, tenim un problema com a societat. Però en lloc de solucionar-lo d'arrel, simplement l'anem apartant a un espai. I al final hi haurà tot de gent molt fumadora fumant a un polígon de Mollerussa, abandonats, apartats, i de cop i volta diran...
9: A 40 graus.
0: Clar, a 40 graus, allà... I diran, hòstia, doncs potser no en surt a compte continuar fumant.
5: Prohibir fumar conduint pel carril del mig a l'autopista.
0: Ja ho sumes tot. Ja m'ho has lligat tot. Com ho lligues? Però a mi em dóna la sensació que aquestes normatives que estem fent de anem arraconant aquesta llei, aquesta prohibició, són com aquestes parelles que estan en una relació, val? I el tio pensa, ei, tenim problemes, tinc ganes de deixar-ho. I en lloc de dir-ho, ei, carinyo, escolta, que no estem bé, per què no ho deixem? El que fa és, calla. Jo, mica en mica, aniré donant menys atenció afectiva, d'acord? Aniré boicotejant la relació des de dins i hi haurà un dia que l'altra persona dirà, ei, per què no parlem? I ell dirà, hòstia, per parlar de què? I ella, és que crec que no estem bé. I ell, ah, sí? Hòstia, ara m'has pillat, que no sé què dir. I ella li deixarà anar, crec que ho hem de deixar. I ell dirà, ah! Ho has dit tu?
9: Jo
0: no he sigut, eh? Si tu vols deixar... Vale. Llavors, s'anirà cadascú per un costat del carrer, es voldran fer un piti per relaxar-se, però què se n'adonaran? Que està prohibit fumar. Llavors descobriran que tenen un problema més gran que la ruptura i és que no saben qui són sense el tabac. Perquè hi ha molta gent que ha basat la seva identitat en el fumar. En el tenir un cigarro entre les mans. Com coneixeran a gent jove, aquesta gent? A gent nova, vull dir. No, gent jove no, gent nova. Saps? Com demanaran?
9: Com demanaran foc.
7: Com les fixacions de la gent jove.
0: És que jo soc jove. Llavors, parlo en primera persona del plural.
3: I vols conèixer gent, no veig?
0: I vull conèixer gent, llavors.
7: Pues hauràs de fumar.
0: Exacte. Però clar, com ho faran sense demanar boquilles a aquesta gent? Com mouran les mans? Tindrem a tota gent pel carrer amb paràlisis de mans, gent yonquis de mans, que no sabran què fer, que aniran buscant nens dits de nens petits perquè s'assemblen als cigarros.
5: S'està ficant en un jardí,
0: per tenir-los, espera, per tenir-los entre els dits, perquè és el que s'assembla més a un piti. Però no podran xuclar un dit d'un nen petit, perquè saben que no està bé xuclar un dit de nen petit.
7: Esperem que saben que no està.
0: Però tampoc està bé fumar, saps? Llavors, jo crec que aquesta llei portarà molts problemes, hi haurà gent que es tallarà la mà perquè no sabrà què fer amb d'elles, llavors es crearan associacions de dona un cop de mà al fumador, i serà literal, saps? Serà que donis la teva mà perquè el fumador tingui una mà per fumar. No sé, jo no fumo, però prefereixo veure gent fumar que gent sense mà, Sergi.
3: Un moment, tinc un dubte. Perquè ha parlat de que la parella t'escolto, t'he escoltat tot, eh?
0: Sí, t'he vist molt atenta.
3: Sí, sí, sí. La parella, cadascú se'n va per una banda del carrer.
0: Sí, és ficció, eh?
3: La meva pregunta és... però carrer arreglat o el de l'origen?
0: El l'origen, l'origen. Clar, estarem a l'origen, també. Estarem a l'origen, estarem a l'origen.
3: Sí. Llavors
5: caurà pel forat, es farà mal al peu, s'agafarà la baixa...
0: I mata'm amb una frase, mata'm amb una frase teva.
5: I es trobarà un bitllet de loteria que serà guanyador.
0: Ja està.
8: Ja ho tenim.
0: Mal al peu.
3: Però no podrà agafar amb les mans perquè no tindrà mans.
0: I us dic adéu.

0: punt de passar una cosa que passarà tots els divendres de l'estiu, menys l'últim. Ja sabeu que sempre l'últim divendres és el de presentació de la temporada regular, que ja us desvetllarem on anem i com ho farem, etc etc. Però baixarem una miqueta de l'hort i llavors el que fem venir és pràcticament tot l'equip del món RQ d'aquest estiu envaeix l'estudi. Llavors, des de casa, molt probablement escoltant aquests personatges que escoltareu, pensareu quin miracle que surti el programa, o potser pensareu el programa surt així per això. Per exemple, Carles Fernández, hola, què tal?
1: Bon dia, Carles Fernández. Hola, bon dia.
0: Ruth Caral, que no li sentiu tant la veu, o
2: hola,
0: gens.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Ruth,
2: bon
0: que és la productora del directe. Zoé.
3: Bon dia.
0: Ribaudí.
3: Ole.
0: Ole, tu.
3: Soc jo.
0: Abel Caral, bon dia.
4: Què tal, com estàs? Ai, espera, el micro, què?
0: Espera, l'inalàmbric. És que som tanta gent que hem d'afegir micròfons.
3: Botonets.
1: Ara, clar.
0: Feies venir el pobre Ernest, que està sol al control tècnic, l'Ernest Ferrer. Lluna Belani, que també l'escoltava a la lectura de la premsa en diagonal i fent el contenidor. Hola, Lluna, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: La Mariona Martínez, que també l'heu sentit perquè ha entrat a cada tertúlia aquesta setmana, amb temes diversos. Hola, Mariona. I la Mar Bermúdez, que és una d'aquestes persones també clau i importantíssima dels equips, que tampoc sentiu, perquè forma part de l'equip de la producció del programa. Hola, Marc.
6: Hola, bon dia.
0: I el Jordi Balaguer, que no, avui no està aquí, només faltaria, el tenim a Verdú, que ens ha dit que anava allà en el... s'anava allà al Festival Flamenc, que no contéssim amb ell ja directament fins dilluns. A veure, l'any passat vam fer una cosa que a mi em va agradar molt, que és... teníem un bombo.
2: Un bingo.
0: Un bombo de bingo. Allò es diu bombo?
2: No.
0: La roda.
3: La roda. Ja comencem.
0: La roda. La roda del bingo. La roda del bingo. El teníem físicament. En algun moment del trasllat de la planta 15 a la planta 3, algú
1: s'ha perdut,
0: va tenir a bé reciclar-lo. Per tant, ara no tenim bombo o bola o com es digui de bimbo.
1: Jo en tinc una casa. Jo en tinc una casa.
2: Divendres,
1: eh?
2: Ja.
0: Voltària.
1: Sí. En tinc un, si voleu, porta'l. Divendres que ve el porto.
2: Per divendres favor.
0: Que ve el sí. Però, per tant, el que hem preparat és un efecte de so que tira l'Ernest Ferrer. Però jo tinc digitalitzat aquest bingo aquí per saber a qui li toca fer la seva secció. Llavors, Ernest Ferrer.
7: Fes rodar el bingo.
0: Més. Un moment.
2: Hi ha moltes boles.
0: Més. Ja surt. Aquí la tenim. Carles Fernández.
1: Oh, guanyador.
7: En lloc com a casa.
2: Hot.
0: De qui és aquesta veu?
1: Del Bernat, evidentment, que el tenim allà a redacció. He escollit aquesta sintonia perquè, tot i que tots l'associem amb Eurovisió, crec que no hi ha cosa més europea. I és que jo aquest estiu us portaré costums i manies estranyes de diversos països d'Europa. Segur que entre tots els que estem aquí a la taula hem recorregut la majoria de països i podríem dir que som fins i tot experts. Em podríeu dir quins són els seus plats típics, els seus monuments, les seves principals tradicions, però una cosa és viatjar a aquests països i l'altra és viure-hi i relacionar-se amb els seus habitants. I aleshores és quan arriben les sorpreses. Segur que com a europeus ens uneixen moltes coses, però afortunadament també en descobrirem que ens en separen moltes. I per encetar aquesta secció avui, començarem amb hàbits de neteja. I want to break free. Potser pensareu que el tema de la higiene no té gaire misteri i tot fem dissabte més o menys de la mateixa forma, però res més lluny de la realitat, ja ho veureu. No farem un rànquing de quin país és el més net, perquè crec que prendríem mal.
0: Sí.
1: Però sí que potser ens posarem amb alguns dels costums qüestionables que tenen els nostres companys de continent.
0: A veure.
1: I començarem per un país amb unes pràctiques higièniques que

0: que no us sentarà gaire bé.
1: Per què? Ara m'estàs fent patir.
0: Mira, us explicaré un costum que té a veure amb rentar els plats, vale? Però també no us l'explicaré jo, us explicarà la Paula Ferrero, que és una noia que ha viscut a Londres durant 7 anys.
1: A veure...
2: Una de les coses que em va sorprendre més va ser el fet que al rentar els plats, en lloc d'agafar un plat, posar-li sabó i esbandir-lo amb aigua, el que ells feien era agafen una galleda, posen sabó dins de la galleda i llavors deixen tots els plats, tots els coberts bruts a dins i sense passar-los ni una gota d'aigua els agafen tal qual i els deixen eixugar-se. Llavors veus com tot el sabó va caient del plat amb totes les restes de menjar. És fastigós, no ho entendré mai.
1: No, home, no.
0: No és broma. Jo hi he viscut, senzillament no es baldeixen els plats. Sí, els anglesos els ensabonen dintre d'aquesta palangana que no canvien l'aigua en una setmana, els estenen i això és tot el que fan. I després menja tu d'aquests plats. A mi el que em van dir és que era una mesura per estalviar aigua, que el sabó ja està pensat perquè s'esbaldeixi sol. No sé si us convenç a vosaltres.
3: Jo puc dir una cosa? És que, o sigui, ara...
1: Va, heu vingut aquí per parlar.
3: Ja l'he dit. O sigui, ara no sé dir-ho exactament perquè no ho recordo amb exactitud. Però a mi és que em van explicar que realment és el que s'hauria de fer. O sigui, em van explicar una tècnica de posar els plats de dins un cubell o alguna cosa així amb aigua i sabó i sacsejar-ho molt fort perquè seria el mateix... O sigui, ara ja no sé parlar. Un moment, és que és divendres. És a dir, generaria el mateix efecte que faria el rentaplats, saps? Que és molt millor això que no pas rentar-ho tu a mà, per
4: com
3: exemple.
4: Com la manera de rentar els tàpers, que diuen que fiques una mica d'aigua i sabó,
3: poses aigua i sabó dins un tàper, tapes, sacseges i ja està net sense haver-hi de passar l'esponja, perquè és efecte rentaplats.
0: Però després es baldeixes.
5: Exacte, després li passes
0: aigua. Després li treus el sabó. O sigui, la qüestió és que ells no treuen el sabó.
3: Aquest pas important és veritat que ells potser se'l deixen.
5: No m'està convencent gens, i les coses que es queden enganxades.
6: Però hi ha un motiu?
0: Diuen això d'estalvi d'aigua... Realment jo no em va convèncer res de tant
1: l'aigua.
0: Van més
1: servits que aquí.
0: Això
1: aquí, ho hauríem de fer aquí, potser, a l'àmbit mediterrani, no?
5: Rei, un aplaudiment a la salut gastrointestinal d'aquesta gent, perquè renten així els plats.
0: A mi no em va convèncer, crec que vosaltres tampoc.
1: No.
0: A la Paula, evidentment, tampoc. I, de fet, explicarà una anècdota amb el seu exnòvio, que era de Gales... Ell també ho feia i la Paula estava horroritzada. I un dia va decidir fer això.
2: Jo un dia, de fet, vaig agafar... Jo tenia un nòvio de Gales una temporada i vaig entrar a la dutxa, em vaig posar tot el sabó pel cos i el vaig cridar, li vaig dir, vine. I em va dir, què passa? I li vaig dir, bueno, veus com estic? Menja'm. I es va quedar així, com, què? Què dius tu? I dic, no, perquè literalment així que et menges tu el teu menjar, guapo.
1: Home, a veure,
5: escolta. Vaya rei.
6: Primer de tot. Brava, Paula.
3: Tan visual, ella.
1: Sí. Home, jo no hagués dit que no, eh?
6: Però tu perquè ets un mal.
1: Si una noia a la dutxa em diu menja'm...
6: Plena de sabó.
0: Plena de sabó.
1: Home, sí.
6: A veure, s'han de tenir uns límits. I un respecte per tu mateix.
3: Sí, també.
6: Has de saber dir no.
1: Has de saber dir no, també. És veritat.
6: Ai, senyor. I això ho fan a tot arreu? És a dir, és algú que fan tots els ciutadans d'Anglaterra?
0: Jo a tot arreu.
6: Per tant, no hi ha rentaplats en aquelles cases.
0: Sí, és a dir, si tu tens un rentaplats, per sort, això, i per aquí ja no hi passes.
6: Vale, però és un tema de si no tens el rentaplats.
0: Exacte. Hi ha moltes cases que no el tenen, i jo a tot arreu on te vaig anar, amb qualsevol anglès amb qui jo vaig parlar, això els semblava la mar de normal.
1: Compte que Gales és Gales. Si estem parlant del Regne Unit, però en aquest cas sembla que també seria cosa dels gaèlics, no només dels anglesos. Vull dir que, no, una cosa és Anglaterra, altra cosa és País de Gales.
0: I, de fet, tenia un company de pis escocès que també ho feia.
1: Gran Bretanya, en general.
0: Per tant,
1: escocès, també.
0: Jo m'he de dir Anglaterra, perquè no sé si tota la Gran Bretanya, tot el Regne Unit, passen per aquí, però, vaja, que... Més d'un país del Regne Unit.
6: No, a mi no, que no em busqui, no. A veure, anem a girar el bombo? Bombo! Més, fot-li fort, ja veuràs. Més.
1: Que giri.
6: Ara. Ai, mira. Ui. Ah, ja la tenim aquí. Marc Bermúdez.
7: Bon dia.
6: Hola, bon dia, que no ens havíem saludat.
7: Doncs jo m'he preparat una coseta que m'encanta, m'ho passo molt bé, i és la masclistada de la setmana.
6: Ah, bueno, tindràs feina.
7: Bueno, m'he proposat parlar de la masclistada de la setmana i és un espai per queixar-nos dels masclistes perquè considero que és una qüestió de salut pública que totes necessitem fer en algun moment i a mi m'encanta queixar.

0: Carme i fotre'm amb tots, per tant, bé, tenir un espai per fer-ho està guai. Aleshores, poden ser declaracions, situacions, el que a mi em vingui de gust denunciar i del que em vingui de gust xerrar aquesta setmana.
1: Vale.
0: Aleshores, comencem per un tema que hem xerrat molt durant la setmana i és el futbol. Mundial, no sé què, celebració, avui també, no sé qui s'ha fotut el genoll... En fi, tota la setmana parlant de futbol. Aleshores, he fet el top 3 de masclistades futboleres. Mm-hmm. Vale? Comencem. Matrícula d'honor. És una matrícula d'honor a l'anonimat pel xaval que només arriba al bar on estava veient el partit, vaig anar-hi jo, va arribar i va dir: per què jo no tinc lloc i hi ha allà al mig tres dones?
2: Carany.
0: Una frase increïble. Vaig respirar molt fons, vaig considerar que no era el moment de dir-li res, perquè no em venia de gust.
3: Un xaval jove?
0: Jove,
3: sí,
0: jove. Sí, fer basic, perfil... Sí. En fi, des d'aquí aprofito per dir-li que si vol un millor lloc, el proper dia es quedi a casa seva, ho veurà perfecte i ens farà un favor a totes. Mm. Gràcies. Continuem amb el número 3, medalla de bronze. Mm. És per l'exentrenador de l'Sporting, Miguel Ángel Ramírez, i la seva comparació entre fotre un gol i les dones.
4: El gol es como las chicas en la discoteca. Vale. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan. Y luego cuando no le da polilla, igual te tocan así por detrás y te dicen: oye, ¿qué?
3: Movida.
2: Molt bé, tu.
0: Sí, no? Funciona així.
5: Has de carregar de paciència per escoltar aquesta secció.
3: Ja.
0: Però veus, ja va bé, saps? Així descarregues una miqueta d'aquestes coses que escoltem. Això ho va dir el 2023 i res, dir-li que, si us plau, sí, quan vagis a una discoteca, passa de tothom, allunya't, queda't tu solet, el mateix, ens faràs un favor. Mm. I també qüestionar una mica aquesta... com dinàmica de comparar-ho amb el gol, o sigui, no sé, se suposa que has d'anar a buscar el gol, no? Tampoc té cap mena de sentit, bàsicament.
2: No, no és lamentable.
0: Total, continuem. Medalla de plata per...
2: I cada vegada va pitjor, entenc, eh? Mare de Déu, estem a la plata.
0: Medalla de plata, ni més ni menys, per Florentino Pérez i la seva humil roda de premsa en què deia això.
6: A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
0: Bueno, res, recordar que aquesta persona, poc després d'aquestes declaracions que tots vam escoltar moltíssimes vegades, va ser reelegida, com a president del Real Madrid. Increïble, Pobrets que han de pagar un preu superalt, per dir aquestes coses.
2: Aquestes coses a vegades més val... Bueno, no ho sé. Jo sempre tinc un dilema sobre com afrontar això, si a vegades més val callar i deixar-lo que es podreixi amb la seva misèria, o... No ho sé. És un debat intern.
0: Bueno, l'entrada a fotre'l fora d'allà estaria molt bé.
2: També, sí, però... no, això segur.
0: Al moment ens quedem en poder-lo, no sé, posar una mica a la palestra. Top 1.
2: Ai...
0: Al top he decidit, en lloc de declaracions, posar-hi una alineació de jugadors, que són tots els jugadors, o uns quants, dels jugadors que han participat al Mundial i que han estat denunciats, investigats o condemnats per algun tipus de violència masclista.
2: D'acord.
0: Passo a narrar l'alineació, que he tret d'una informació que va publicar la gran Adriana Hest, politòloga i jurista, que divulga xarxes socials, reina absoluta, podeu anar a buscar el vídeo complet si voleu. Començo. A la banda dreta, Thomas Partey, investigat al Regne Unit per ni més ni menys que 7 càrrecs de violació i un d'agressió sexual. És jugador del Villarreal i juga a la selecció de Ghana. Atentes, està en llibertat sota fiança, però ep, ha jugat al Mundial. A la banda esquerra, el capità del Marroc, Achraf Hakimi, que anirà a judici per una denúncia de violació presentada el 2023. Al centre del camp, el capità de Cabo Verde, Ryan Mendes, amb un cas obert per agressió sexual. Davanter tenim a Facundo Medina, de l'Argentina, detingut a França l'any 2021 arran d'una denúncia per violència de gènere, i el futbolista va admetre parcialment els fets. I a la porteria, Lucas Hernández, de la selecció francesa, amb una condemna ferma per violència masclista i que, a més, ha trencat una ordre d'allunyament. La llista continua, de fet, podrien fer tot un equip de futbol només ells, però, en fi, com que el futbol no és política, ni és espai per dones, jo per avui ho deixo aquí.
2: Déu-n'hi-do, Tots així posats en fila un rere l'altre, impacta.
0: Fort. I a més,
2: Sí, sí, segurament això és el pitjor.
0: I ja està. I això, doncs que...
2: No, sí estem.
0: Que visca el feminisme i que continuem.
2: 12 minuts i les 12. Bomba. Hòstia, Ernest, se fotrà un braç, Ernest? Acabaràs l'estiu? Però bueno, encara més fort. Ep! El més, diu, que venia. Veure. Rucaral!
1: Hola, bon dia.
2: Hola, què tal?
1: T'has de corregir.
2: A mi?
1: Sí, no molt,
2: tantes coses.
1: No passa res, no. Però
2: ah, no, és no veritat. Sola, espera, no, perquè no he girat la bola.
1: Ah.
2: I s'ho he arribat a dir!
1: Ara! Estic molt... Estic dolguda.
2: Disculpeu.
1: Però, i dolguda és poc. Abans, fa dies que ho saps.
2: Això és veritat.
1: No, no dues setmanes que ho saps. Però bueno, ara té.
2: Uau. Bueno, què?
1: Mira, enguany em decidim...
2: La vostra secció es fotreu-vos amb mi.
1: No, no, no. Ah. Serà també divertida, esperem, no?
7: Home, i tant.
1: Farem la possible diversió perquè sigui divertida. Teníem ganes de jugar i hem decidit fer la secció juntes. Llavors, el que farem cada setmana és que l'un a l'altre mos proposarem un repte. De fet, mos proposarem tres idees cadascuna.
7: Efectivament.
1: I entre tots haureu d'escollir quin repte haurem de fer cadascuna.
2: D'acord.
1: La setmana següent us portarem... La idea és que siguin reptes radiofònics, que se poden sentir.
2: Clar,
1: i llavors, la setmana següent, us portarem la mostra que demostra
2: Vinga.
1: Que ho hem complert.
7: Si ho hem complert o no. Amb un afegit, que si no ho complim, vosaltres podreu posar-nos una penyora que haurem de complir aquell mateix dia en directe. Saps? O sigui, si la setmana que ve,
2: m'agrada
7: quan sigui,
2: com sona això.
7: No ho hem complert, que el més probable és que no ho haguem complert, perquè en aquesta casa som de procrastinar i ens devem a hores intempestives a més, doncs vosaltres ens podreu fer patir en directe.
2: I qui comença? Qui tindrà l'honor de ser la primera raptada?
1: Mira, jo li...
7: No, o sigui, ens raptarem mútuament. O sigui,
2: les dues haureu de complir.
7: Les dues, és a dir, ara la Ruth dirà tres propostes cap a mi,
2: Vinga.
7: I després jo tres cap a ella, i després votarem simultàniament. És a dir, no votarem primer les de la Ruth i després les meves, perquè llavors es podrien generar desigualtats, no?
2: Em sembla bé, em sembla bé.
7: Hem d'anar fent una i una.
2: Val,
7: llavors comença la Ruth.
1: Mira, la primera proposta per a les dues és trobar algú que imiti la veu d'en Basté.
7: Fàcil.
2: Val, què més?
7: Tants imitadors que hi ha a Catalunya que m'ho podrien fer.
1: Després, aconseguir algú que cante la sintonia de RAC1 i interpretem algú del carrer, que no sigui de RAC1. Algú que no conegués.
2: Val.
7: Perfecte.
1: I l'últim, algun fanàtic de RAC1 que pugui explicar tres curiositats teues del Sergi Embúdia.
2: Ui, aquesta és molt difícil.
7: Perquè
1: no,
7: dius, però
1: si ets... no, hi ha gent que escolta tot el dia la ràdio.
2: Completament. No coneix ningú.
7: Ets una de les persones més conegudes de l'Star System català, Sergi.
2: Sí. Val, aquests són els de la Ruta a la Zoé.
1: I t'he de dir que no tenen res a competir amb les de la Zoé. Prepareu-vos.
2: I a veure, tu, Zoé, què li proposes fer?
7: Doncs, en la mateixa línia de la tercera cosa que ha dit, que s'assembla molt, jo li he proposat, és ben sabut, a nivell...
2: Sisplau, va, tot Catalunya.
7: A nivell intern
2: sí.
7: De l'equip, que aquest cap de setmana, ara ho comparteixo amb tot Catalunya, la Ruth i jo anem... Fem una petita escapada a Mallorca.
2: Val?
7: Anem a un festival de música, que és el Movo Fest, també hi ha, perquè si ens voleu segrestar, ho sapigueu. Llavors, el meu repte és que ja que estem a Mallorca, vull, Ruth, que aconsegueixis àudios de mínim 3 mallorquins que siguin fans del món RAC1, que siguin oients del món RAC1 i que sàpiguen dir almenys alguna referència sobre el programa. El nom de tertulians, la seva secció preferida, que desenvolupin. I si volen dir coses sobre el Sergi, doncs millor.
2: Això no passarà. Què més?
7: A la mateixa línia de també coses de la ràdio, perquè al final és l'únic que farem aquest estiu treballar, aconseguir un àudio d'algú de recepció a les 5 del matí recitant un tros de la vaca cega.
2: Home!
1: Això és complicat.
2: Si no hi ha ningú...
1: Només hi ha una persona a recepció.
7: Doncs aquesta mateixa. I sí. en tercera posició, aconseguir que un artista del Movo Fest, d'aquest festival de música que anirem, que al mig del concert, d'un concert, l'aturi un moment per dir ole, ole, ole al cap de setmana.
1: Aquesta l'aconsegui això, segurament.
7: Aquí les teniu. Ara està tot a les vostres mans, que escolliu...
2: D'acord.
7: Per ordre, jo crec que podem fer de la Lluna a l'Abel, que vagin dient quina tria per la Ruth i quina tria per mi, i la que guanyi de cada una, ho tindrem.
1: Voleu que fem un repàs ràpid de recordatori? Jo els he proposat algú que imita la veu del Basté, cantar la sintonia de RAC1 o tres curiositats de l'Embúdia.
7: Jo, tres mallorquins parlant del món a RAC1, un àudio de recepció i un artista aturant el concert dient ole el cap de setmana.
8: Jo trio la de tres curiositats del Sergi, de l'Embúdio.
2: Home, no. Home, i tant.
8: Trio lo d'aturar el concert i dir ole, ole, ole, vist el cap de setmana.
1: D'acord.
2: Hem de fer ràpid perquè tinc publicitat.
5: Estic 100% d'acord amb la Lluna. Així estan equipades en dificultat.
2: Vale.
5: A favor, el mateix.
2: Carai.
5: Em sembla bé.
2: Jo, imitar el Basté i lo de l'artista. A l'Ole Ole el cap de setmana. Carles?
9: No, no, jo em sumo a la lluna, també.
2: Bé, doncs ja està.
1: I a l'Erri?
9: No, per... no, sí, jo el veu del Basté i la vaca cega, una mica Joan Maragall, va. Però...
2: Per tant, els reptes queden...
10: Que la Ruth ha de... No, que jo he d'aconseguir tres curiositats sobre tu i la Ruth ha d'aturar un concert aquest cap de setmana.
2: Però bé, teniu 7 dies, no? 6.
1: No, jo un, dos.
2: Sí, un, concretament, sí.
1: I els deus
2: bona
1: més
2: sort
1: difícil.
2: I ànims.
1: Gràcies.
10: Amb una sort.
2: Molt bé, ara tornem.
11: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Des dels estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
3: Aquí presents. Hola, bona tarda, benvinguts, com estem? Deia d'aplaudir una mica més d'entusiasme. Vale. Sembla que no es quedi energia. Espera, deixa'm apuntar el tema del dinar per l'Arnau, que li vull comentar després quan vingui a l'entrevista. Perquè dinar fort abans de fer un programa de ràdio no és una bona idea, eh?
4: Ui!
3: Va, per favor, no comencem, sisplau, eh? Bona tarda, Yael Brusca, com estàs?
4: Molt bé.
3: Estimadíssima, veig una mica tothom una mica gripadet. Jo crec que hem arribat aquest divendres, molt justos d'energia, i està tothom ja més pensant al cap de setmana que no a les 4 hores que comencen.
4: Sí, una mica sí.
3: Doncs no, perquè tenim els nostres oients que estan esperant aquesta mica d'alegria, aquest tremp, aquesta agilitat mental i totes les coses característiques, d'acord, doña Yael?
4: I tant.
3: Molt bé, perquè... per cert, no havies de cuinar, tu? D'avui.
4: Sí, a veure, havíem quedat que jo
3: cuinaria. Si vols, podem dir el convidat, d'avui, sí. O no el diem?
4: Sí.
3: Sí, el diem?
4: No, el diem. Avui ve un cuiner.
3: Un cuiner, efectivament. I tu volies cuinar pel cuiner.
4: Jo volia cuinar una recepta que ell fa...
3: Com un llibre seu.
4: Exacte, per sorprendre'l. I m'he posat avui al matí a fer-ho i no me n'he sortit.
3: Vaja.
5: Penses que els cuiners no estudien pas o què?
4: No, sí, no, ja sé que estudieu, però jo ho he intentat...
5: Pensa tothom com vols fer un vídeo del TikTok i així no funciona.
3: Que no és tan fàcil.
4: No és tan fàcil. I a més, clar, havia de venir aquí, llavors, clar, no he tingut temps de tot, i bé, el resultat és un desastre tot plegat i molta vergonya.
3: Ja ni l'has portat, diguem-ne?
4: No, perquè he intentat fer una cosa, unes taronges amb una història...
3: Ah, eren unes postres?
4: Sí, era, home, clar, perquè pensat, si ve la tarda, sí, una mica... Sí.
3: Doncs
4: un
3: ja,
4: desastre.
3: Ja ho comentarem quan faci acte de presència, que això serà d'aquí una estoneta, perquè abans hem de repassar coses, notícies del dia, fets del dia, com per exemple, que cada dia que passa, i a més, quan vingui l'agost encara serà pitjor, costarà més pasta omplir el dipòsit.
6: Vull dir que són coses... Déu!
3: Què?
6: Ladrones! Són una colla de ladrones, sí, senyor!
3: Sí, Lázaro de Tor, calmis, no falti, sobretot no blasfemi.
6: Cago en Déu!
3: No, sobretot no blasfemi, que és una cosa que ofèn...
6: Ladrones!
3: Ladrones, sí, no hi ha problema amb això.
6: Ladrones!
3: Sí, què passa?
7: Ladrones!